0: fora. Una altra pilota centrada. Ha tornat a estirar-se Messi per mirar d'arribar-hi. Ho ha fet, però no ha pogut
1: encertar.
0: A marcar un altre cop a la porteria de l'Enginu. L'està rondant Messi, però encara no ha pogut. El 33 de la primera, Argentina 0, Benin 0.
1: Lautaro molt sol aquí al defensa, no? Jo crec que... Ui, no toca el pal una mica?
2: Sí, frega, no?
1: Sí. Ha fet una mitja xilena estranya. Sí.
2: I la centrada amb l'exterior és molt bona.
1: A veure, aquí...
3: Mira.
1: Pot haver-hi penal, aquí, si va al bar. Hi ha una semitrepitjada a la mitjeta, eh? Sí. No, la defensa de Benin comença a relaxar-se, no?
4: És que si mires equip per equip els jugadors de Benin, el nivell de la línia defensiva és bastant més baix que el de la part ofensiva, eh?
1: Ah, sí?
4: Sí, perquè els de la part ofensiva encara hi ha algun jugador que ha jugat a l'Iguan, que juga a Superliga Suïssa i tal, però la part del darrere és bastant dramàtica a nivell de club on juguen, eh?
1: Quan vulguis, Carlos, et dic els expected goals, que sé que...
5: Home!
4: Avui... Sí, avui el dels expected goals pot ser...
6: En negativo.
4: Sí, exacte. No, encara, Argentina deu tenir alguna cosa, però... Bueno, i Benin també.
6: Home, aquella negativo...
3: Benin està amb un 0,62.
4: Aquella, si arriba hasta el votador, sí, la fa, eh?
2: Com es diu, el golejador?
3: Sí, Ede Oloco.
2: Oloco. Però hi ha Oloco.
3: I ara està jugant un Aloco.
2: Aloco.
3: Ara es titular un migcampista que es diu Aloco i el de la banqueta
0: 17,
3: és Oloco.
0: Sí.
4: Mm. Bueno, com si dius Martínez Sánchez...
1: Correcte.
4: Està bé.
0: O sigui, dic que... Aquell davanter, eh? El més... Me estoy volviendo...
1: Bé, Aloco, sí. El més emocionant de moment ha estat...
2: Aloco a mi, eh?
1: L'himne del senyor que va anar a les Malvines a lluitar.
2: Sí.
1: No? Vull dir...
0: Fabián Santana.
1: De moment és això, el més... I el minut 10, que s'ha parat el partit i han aplaudit. És que la resta...
2: Focs d'artifici, el minut 10,
1: sí,
2: eh?
1: Sí.
7: I l'entrada de la pilota, no?
1: Sí. Per mi sí. Tens raó amb la Raider.
2: Com es deia el cantant?
1: Fabián Santana.
2: Fabio, no? Fabio Santana. Fabio, que no trobo. Que crec que li he trobat el doble.
1: Tinguem-li un respecte, perquè és veritat que...
2: No.
1: Ui. Falta, claríssima.
2: A part de parlar amb Messi, en sap de parlar amb la que ha portat la pilota abans del partit.
0: A veure si passa per zona mixta. Si passa, evidentment, ho intentarem.
1: Posa-li el pinganillo i l'entrevistarem aquí.
2: És en Petri, eh?
0: Sí.
1: Aviam, ara estic veient el que ens ha passat l'AFA, que tu també ho tens, Roger, del que hi ha al descans. A veure si és emocionant. Gaspar Venegas. Actuació de Gaspar Venegas.
2: Sí.
0: Grans temes.
4: Segona part comença a les 4, no?
1: Sí. No.
0: La segona part la fem amb el Bastella.
1: Espero que no sigui la Super Bowl, això. Gaspar Venegas, que vagi ràpid.
0: Avui sortireu d'aquí.
4: Directament a portar els nens al col·le, Roger.
0: Aviadet, sí.
1: No, jo us he promès que quan acabi el partit us deixaré marxar els comentaristes. La resta ens quedarem aquí una estona.
3: Les cares de l'estudi.
1: No.
5: Quan s'ha establert aquesta promesa?
3: Que jo no hi era, no?
5: Jo no hi era.
1: Jo em quedaré aquí amb els aperes fins a sentir a Leo Messi parlar. Aquest és el meu objectiu d'avui.
0: Fins que escoltis allò de Leo, bona nit. Eh?
1: Sí.
0: Escolta l'Eix Parisse.
1: No, home, això ja seria estel·lar, però... Només que tu
6: li puguis... Què li dices al xaval?
1: Després no sabria què dir-li, no? No, però només que els aperes li pugui dir Leo, de Barcelona, ¿cuándo vienes allí y te hacemos el homenaje? No? Alguna cosa així, aperes, no? O
0: sí,
1: t'esperem allà, Leo. Que entén el català perfectament. Sí.
0: Leo, en aquest homenatge, tens ganes també de que repeteixi això a Barcelona?
1: Clar.
0: Seria una mica la pregunta. A veure si surt a zona mixta, a veure què és el que hi ha preparat, veurem.
5: Una mica, no sé si surt. Una mica Sant Paoli, Fabio Santana.
6: Sí, ho he dit abans, Jorge Sampaoli.
5: Ah, Molló em diu sí. King Àfrica, una miqueta més...
4: Jo li he dit en Pau Descansi i Andrés Montes.
5: Una mica, també.
0: Ah, mira, recordeu que va pujar una vegada al bus del Barça a Valladolid, perquè és d'allà?
5: King Àfrica?
2: Sí. King Àfrica és de Valladolid?
5: King Àfrica és de Valladolid?
0: Sí.
1: Com Ronaldo Nazario.
6: Viu allà.
0: Dic que viu a Valladolid.
6: I està casado con una vallisoletana.
5: Ah, sí?
0: Va anar a un partit del Barça, el van veure quan el Barça ja era al bus, i no sé si va ser Pinto o algú, el va fer pujar i li van fer que cridés allò de bomba a dins del bus dels jugadors del Barça. Això va passar,
4: bomba.
0: No m'ho estic inventant.
4: O sigui, com es deia la discoteca aquella de Sant Feliu de Llobregat? O sigui, jo aquest tio l'he vist en directe allà.
6: Hòstia. Ei, tu?
0: Dur.
5: Sí, és dur, és dur.
2: No.
4: Duríssim. Ui,
2: però t'hi van obligar a anar-hi o...?
4: No, no, sí, havíem sortit a la nit de no sé què i aquest tio actuava allà.
5: Però per què viu a ballar?
6: Les carpes i l'Eden?
4: Les carpes de l'Eden, ara. Ara, molt bé. Com un home de nit, eh?
5: No aixequé.
6: Com Montserrat, he despeinat la cotorra.
1: No, va, no, no, no. Per favor. Saltrem del futbol, cotorros.
8: Un altre doble de Fabio Santana, aquesta és de Ninxo, l'entrenador de segona B del Terol la temporada 12-13. No, busqueu-lo. José Manuel Embela.
5: Mm. Sí, això és menys un molt dur, eh?
1: Alguns sí que s'han quedat en vela avui pel partit.
0: No dormia gaire, no.
1: No.
7: De nínxol vols dir que és mort, o no?
1: No, què he pensat jo?
8: No, no, entrenador del Terol la 2012-2013.
5: Sí, però com ells, molts altres.
8: Compres, eh?
5: També l'àrbitre de l'ACB, que és menys... El senyor Calatrava, Puig, una mica, també.
4: Però d'on ho has tret, això, Oriol? Ara mateix t'ha
8: vingut... Recordava d'un partit contra el Lleida, de la temporada 12-13, sí.
5: Ruth Gullit, no? Una mica,
8: sí,
5: en vela?
8: Sí.
5: Fins que va perdre els
8: cabells. Sí, vale, sense cabell. Ara m'ha sortit l'altra versió.
2: Home, dels de Ruth Gullit, el que hem vist avui, vaja, no sé què heu pres, les empanades aquestes no sé què tenien, bé.
5: Els últims 10 minuts són un bon porro de farigola, eh? Mora de Déu.
1: No, ara falta el golet. O de Benin, perquè s'animin els altres, o de Messi, ja, per començar a rodonir la festa.
9: És que no giren rodons, els que no són Messi, perquè Messi crec que estava prou fi, però és que la resta estan fluixets, eh?
8: I els partits d'Argentina durant el Mundial ja tampoc eren... Vaja, resta l'altre món.
1: Imagina't ara l'època.
4: Però no creieu que hi ha un pèl de nerviosisme, o sigui, com de tensió, inclús al públic, que se sent poc, com que la gent està collonida de dir, escolta, que marqui, saps? Que,
5: sí. I els companys també, no? Sí.
1: La sensació com... aquesta de dir, va, que sigui rodona la festa, no?
9: No pot ser que s'acabi el partit sense que marqui.
6: Vigileu que en l'últim partit de Vaquero va marcar el gol i li va canviar. Entonces que no marqui i le canvien.
1: Home...
0: Si no recordo malament, va ser un 6-0 contra el Valladolid, no?
1: Home, com no?
0: El darrer de Vaquero, que li va fotre una samarreta gegant, però em van sortir per sota els jugadors del Barça.
1: Això el Puig ho recorda segur, no?
5: Exacte.
7: Era un dilluns.
2: Hòstia, la bimba.
0: Sí.
7: Com va la col·lecció de plaques de cava, Julio? Va bé o no?
6: Aquí, la tina allí guardada.
5: No saps on acaba Julio i comença a pajar, eh? Sí,
6: mira aquí. Mira el
0: juego. Raúl Llimós hi va contribuir bastant en aquella col·lecció,
5: sí?
1: Cada 2x3 li portava xapes de cava. Sí, quan venia la tertulia a Julito, al primer toc.
0: Cobraven xapes de cava.
1: Sí. Segur. Dale,
6: ja sap que jo sóc un vividor.
1: Dale, Roger, a veure, va.
0: És un gran el Julio.
1: Minut 40, ja.
0: Minut 40, ja, per... d'aquesta primera part, de moment amb empat a 0, la pilota és pel Cuti Romero, en terreny de joc de Benin. No té a qui donar la pilota, no troba l'espai. Ara sí, ho fa amb Enzo. Enzo, que acaba perdent la pilota i la regala a Benin, que mira de generar alguna ocasió, però res.
1: Va, mira, doncs un altre cotxe que us proposo.
5: A veure.
1: Si esteu pensant a comprar-vos un Volkswagen T-Roc,
0: apunta-gut,
1: segur que ja t'has fixat en el seu disseny, les seves prestacions i el seu baix consum. Però ara ve la pregunta important. On compres un Volkswagen T-Roc? A l'agut no li puc fer, perquè no té ni idea. Però no té carnet. No té carnet.
2: Però puc saber la informació.
1: La informació. El Volkswagen T-Roc, on millor el trobaràs, és a Movento Sarsa Volkswagen. Per l'atenció, l'assessorament, la confiança de saber que t'acompanyaran durant tot el procés de compra, de la mà, del bracet. Movento Sarsa Volkswagen. Els trobes a Terrassa, a Granollers, a Manresa, a Vic i a Sant Cugat.
2: Visca el Sarsa.
5: Sí. Vostè.
1: Què?
9: Algú de l'AFA ha d'anar al descans al vestidor de Benin i dir, escolta, senyors...
1: Bueno, al vestidor de Benin o al d'Argentina, que es posi a jugar una mica, també.
9: Sí, és que l'Oni plorava per això, eh? Sí. Perquè sense Messi, com sigui això...
2: No, però és que l'Oni ja ha confirmat que continua o no ha confirmat?
1: No, però diuen...
9: Estava encarrilat,
1: no deien. Diuen que sí, no?
0: Aquí ho donen per fet, eh?
1: Veus? Sí.
0: Perquè l'altre dia conversava amb companys d'aquí de premsa i deien, sí, continuarà.
1: Que ara has obert un meló molt interessant, Blaia, que és... I ara què, l'Argentina, no?
9: Sí, és que és una mica aquest buit existencial, perquè també el que puja per sota, és veritat que Nico Pá, comentàvem, és un jugador que té molta projecció, però hi ha futbolistes que han donat un pas endavant, no? I que aquest Mundial crec que han decebut una mica també tots els aficionats d'Argentina. I Scaloni, crec que té un bon staff i ha fet molt bona feina, però fins on pot allargar aquest cicle, que és molt guanyador. Suposo que la Copa Amèrica sí, però el Mundial següent no sé si, si arribarà, veurem.
0: Perquè... Avui Blaia, el taxista que em portava, em deia estigues molt atent perquè Boca està traient jugadors molt bons. Diuen, tenim un davanter Flores, diu migcampista Andrada i el central Herrera, em sembla que m'ha dit. Diu, apunta't aquests noms perquè potser els fitxarà el Barça. Dic, carai.
9: Ostres.
3: Però és cert que no, o sigui, com que ho han fiat tot a Messi, no, Carlos, en els últims Mundials... sí, Julián.
0: A veure, venint el xut a les mans de, del Diego Martínez. S'ha fet el silenci. A veure, que hi ha algun avís, a veure.
6: Se ha perdido un niño.
10: No.
9: M'ho estàs dient de
6: veritat. Sí, sí.
4: Lo acertava, José María.
6: Sí, sí.
7: Extraviada.
0: Sí, sí.
1: Però una nena, ha dit.
0: Home, és que no he entès el
5: suposo
0: que...
5: Suposo que si és una nena no diria que està extraviada,
1: no? No sé.
2: Allò que s'ha perdut, no?
4: Sí, sí, sí.
5: Sí, però s'extravia un
0: nen. Demanem als pares. Compte la pilota per Julián. La passada en profunditat d'en Ginu, que surt. Julián! No! Ha pogut tocar el porter i enviar la pilota a corna. El servirà Leo Messi des de la banda dreta de l'atac de l'Argentina. Tota la gent que és a prop d'aquella zona que es posa dempeus per mirar de saludar i ovacionar Leo Messi.
1: Ho ha fet bé el porter, t'he de dir. Sí. Ha tapat bé el forat. A veure, va.
4: Jo crec que el porter ho fa molt bé i Julián ho fa bastant malament. Perquè crec que l'orientat que va fora en comptes de definir abans de la sortida del porter és bastant... I el que comentaves, Aleix, sobre el tema de la, del haver de... O sigui, depens molt de Messi i és evident que a nivell de joc això és normal, però jo crec que també l'has volgut rodejar del que ell s'ha sentit còmode, d'aquesta vella guàrdia que parlàvem, i això ha impedit que jugadors joves amb certa projecció puguin tenir continuïtat a la selecció, a no ser que siguis una aparició com la d'Enzo, per exemple.
0: Venint el Dibu, el xut fora!
1: Escolta'm,
0: ara la clau de Canets... Sí, sí, sí, s'està sentint algun...
1: És que està igualat. Rum, rum. Està igualat.
0: No, no, no rieu, que a mi no em fot... Vull dir que estàvem aquí per celebrar una festa, eh? Sí, això és un partit dels Globetrotters on no guanyen els Globetrotters. Sí.
4: La mufa de Sap és legendària, ja, eh?
1: Sí, sí, sí.
0: Carlos, no gris el mal temps, va.
2: Només pot ser comparable a la d'un tio que va suspendre els Jocs Olímpics.
0: Sí. Que jo vaig viure tota l'època Guardiola amb Messi al Barça, vull dir que...
4: Ara.
0: No, ja. L'estigma...
3: Hi ha alguns que baixen a segona. Mira, ara m'has fet venir una cosa al cap a la qual jugarem a la segona meitat, val? Que és, quin és el millor record de Messi que teniu? N'heu de dir un. Sé que n'hi ha molts, val? Pot ser un gol, pot ser una jugada, pot ser, no sé, pot ser un gest que va tenir amb tu a la zona mixta, saperes, en algun partit. El que vulgueu. Aneu-hi pensant, a la segona part.
0: No seré tan cristiano de triar que tingués, no? Perquè de tots els que he tingut, si em quedo amb aquest, déu-n'hi-do. Un minut d'afegit.
3: Ah, doncs mira, com ja sabeu, hi ha trajectes que no s'obliden. Rialles, cançons, moments que passen, però que sempre es queden. El Ford Kuga híbrid endollable no només et porta lluny, sinó que t'envolta amb tecnologia intel·ligent i un disseny pensat per viure'l. I ara, el Ford Kuga híbrid endollable està a un preu excepcional. Consulta condicions a Ford Ponès i descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Ford de Catalunya.
0: És pilota per Benin, que mira de generar una mica de joc després d'haver tingut ocasions clares, i d'haver generat una mica de rum-rum aquí a les graderies del Monumental, on es manté aquest empat a zero malgrat les ocasions que ha tingut l'Argentina, les més bones a les botes de Leo Messi, i també n'ha tingut Benin a... bàsicament amb Tosin, que és qui ha tingut les més clares.
8: Sí. Un gerundi més i...
0: Sí, sí. A veure si encara hi ha temps per fer alguna més. No. Diu el senyor Cabero que no. Xiula al final d'aquesta primera part, amb aplaudiments del públic. Amb aquest empat a zero al marcador, Leo Messi protagonista. Veig que hi ha alguns jugadors que s'acosten a l'àrbitre, no sé si a protestar o a què, que no hagi allargat fins que ha marcat Leo Messi. És Rodrigo de Paul qui està parlant amb l'àrbitre. En tot cas, acaba aquesta primera part amb ocasions de tots dos equips, les d'Argentina a peus de Leo Messi. També n'ha tingut Benin. De moment, Argentina 0, Benin 0.
3: Bé. Falta el golet, no, Puig? De moment, perquè no ens adormim.
7: Sí, bueno, el golet i bastantes més coses, però sí, sí, el golet aniria bé. Vull dir, aquest partit no és l'homenatge a Messi i aguantem 5 minuts, no, segurament?
1: Segurament, sí.
4: Si no és l'homenatge a Messi, és aquell Atlètic de Madrid-Mallorca èpic que vam fer a superar el Superesports.
7: Però jo crec que allò es cabia ara comparat amb el que hem vist en aquesta primera part.
1: Quina llàstima. N'ha tingut un parell de Messi que ha pogut obrir el marcador i Benin també n'ha tingut unes quantes. Vull dir, a mi m'ha sorprès Benin, eh? Mira què et dic, Blaia.
9: Sí, bueno, bones transicions. I és veritat que en defensa han donat sensació de debilitat, però tampoc Argentina ha posat massa compromisos. I Argentina, jo crec que és molt agarrotats, no?, per l'ambient, per la sensació d'eternitat una miqueta que se'ls està obrint davant amb l'últim partit de Messi, a veure si la segona part doncs, surten una miqueta més entonats i si fa algun canvi Scaloni, perquè jo crec que ha volgut donar aquesta vella guàrdia a Messi l'últim partit, evidentment, de regal. Entenc que hi haurà algun canvi i potser algun jove doncs, surt una miqueta menys carregat emocionalment i podem veure alguna cosa millor, tot i que Messi ha estat prou fi.
1: Als argentins que els agrada l'assado, segur que a la segona part posen tota la carn a la graella. Bé. Ara tornem, va, que us deixo anar al lavabo un moment. Fins ara. Respeten los rangos, el
10: rey ya llegó. Viu el comiat de Messi amb l'Argentina a RAC 1. RAC 1.
11: He sentit que els teus inquilins no volen pagar del lloguer?
12: Els quins inquilins? Ja no tinc.
11: Doncs està de sort, Carderman, perquè arriba una empresa que t'assegurarà que tothom pagui els seus deutes a final de mes. Truca ara a l'empresa líder en cobrament de morosos.
12: Com es diu?
11: Manolo es cobrar. Si els teus inquilins són morosos, Manolo es cobrar. Recorda el seu eslògan: si tu no cobres, cobraran ells.
12: Però això fa pinta d'il·legal, no?
11: No, si no ho veu la policia.
10: De dilluns a divendres, de 12 a 1, La Competència, amb Òscar Andreu i Òscar Dalmau. RAC 1. Tots som un milió. RAC 1.
13: Mira, veus, carinya, això m'ho has de posar aquí? No, a la dreta, molt bé. I després necessito que em portis la jaqueta a la tintoreria. Ah, i no t'oblidis de passejar els gossos. A les 2, a les 3 i a les 7.53, en punt que com sigui 52, se't pixaran a casa, ja t'ho dic sincerament.
14: Marc,
13: i
14: perquè, què fas?
13: No, estic parlant amb el Josep Maria, el meu nou robot intel·ligent, que sap fer de tot, eh? Tu, en quant temps llegeixes un llibre, Esther? Un dia?
14: I 5.
13: Doncs el Josep Maria ho fa en 10 minuts. I també pot fer la producció del vostè perfectament, Joel. 4 trucades a la vegada. I també pot trobar música. Música bona pel programa, no com tu, Ernest, que vaya patardos de música.
10: De dilluns a divendres, d'una a dues del migdia...
13: Ui, Josep Maria, estàs tocant un pit?
10: Vostè primer, amb Marc Giró.
13: Ai, Josep Maria, ets un bribon, bribonzete.
10: RAC 1. Tots som un milió. RAC 1.
15: Mira que monos. Estan a punt de fer la migdiada.
16: Home, és que clar, amb el dinar que s'han fotut. Però voleu dir que cal fer la migdiada ara, a aquesta hora?
15: És que jo penso que està molt sobrevalorada.
16: Vas a parar. I a més sempre et lleves com amb una mica de mal humor, no?
15: I aquella babeta fastigosa que et cau al sofà. Que asco, tio.
16: A la nit no podreu dormir, que no tindreu son.
17: Però no creieu que és millor aprofitar aquesta hora per fer alguna cosa més de profit?
15: Va, cuca, podríeu posar la ràdio, que fan un programa que es veu que està molt bé.
16: Sí, fan uns nanos joves que són graciosíssims i molt sexis.
17: Sí, però això la ràdio, clar, tampoc es veu.
18: Bueno, escolta, què?
15: Escolta, mos aixequem o què?
18: Va, posa la ràdio!
15: Vinga, va, espavila!
10: De dilluns a divendres, de 3 a 4 de la tarda, Els Taloners, amb Marc Bala, Guillem Estadella i Alba Segarra.
5: Per cert, nois, us he dit una cosa?
19: Sí, que és pare!
5: No, que jo també faig la migdiada a vegades, eh?
15: Però què dius? Si és l'hora del programa, nen.
5: Sí, durant el programa.
20: Així surt el programa.
15: Oh, mare, que el va parir.
10: RAC 1. Tots som un milió. Para la escaloneta! L'últim tango de Messi a RAC.

0: Són les 2:21 de la matinada i aquí seguim, a RAC1, en directe, vivint l'últim tango de Messi amb la selecció argentina, Last Dance, l'últim partit amb la selecció amb la que ha guanyat un Mundial, dues Copes Amèriques, una finalíssima i també un or olímpic. Avui juga el seu partit número 208 amb l'Albiceleste, és el jugador de la història de l'Argentina que més partits ha jugat amb l'Albiceleste, sens dubte Messi, màxim golejador, màxim assistent, ho és tot. I l'estan acomiadant al Monumental de Buenos Aires, on hi tenim el Roger Saperes, de moment amb aquest empat a 0 contra Benín. Allà a Buenos Aires, ara a la segona part hi anirem, hem trobat un català que viu a Buenos Aires i que està fotent un asado a casa seva amb uns amics veient el partit. Ara el trucarem en directe. Però abans volíem anar també al Casal Català de Buenos Aires. Allà hi tenim el senyor Ariel Vives, que és director i coordinador de relacions institucionals d'aquest Casal Català de Buenos Aires. Senyor Vives, què tal? Buenas noches aquí en Barcelona.
1: Hola, bona nit. Podem parlar català, eh?
0: Ah, bona nit, val, perfecte. És que abans, quan hem contactat amb el Casal Català, hi havia una noia a la recepció que no entenia el català. I ens ha dit, sisplau,
1: sí.
0: En castellano. I ara
1: la,
0: pensa...

0: Atenció, apassionats del mar. Torna al Saló Nàutic Internacional de Barcelona.
1: La major exposició del país per triar entre més de 200 iots, catamarans i embarcacions de motor i vela.
0: A més, hi trobaràs les millors marques i les últimes novetats en accessoris, serveis, submarinisme i esports aquàtics.
1: Vine al Saló Nàutic de Fira de Barcelona, del 14 al 18 d'octubre, al Port Vell.
0: Entrades a salonnautico.com.
2: Tinc les dues llengües, podem dir, no? L'argentí, clarament, perquè sóc argentí, perquè vivim aquí, i la meva mare era argentina i no em parlava en català, però sempre escoltant a la meva àvia, el meu avi, la tieta, el meu pare, no? Doncs el català estava dins meu, podem dir.
3: I el va practicant durant l'any?
2: Sí, nosaltres al casal parlem simultàniament el que em parla en català, parlem en català, i el que no em parla català però ho entén, parla i fa una resposta en argentí. Doncs mira, les nostres reunions són una bogeria, no? Perquè algú parla en castellà, algú en català, però tractem sempre de no d'imposar, no? Però seduir perquè la gent parla en català, no? I si no parlem en català al Casal de Catalunya de Buenos Aires, mira, on parlarem?
3: Clar.
2: Estem fotuts, si no.
3: Quanta gent sou aquí, associada o afiliada al Casal de Catalunya?
2: No hi ha massa, perquè va canviar molt. El nostre casal va arribar a 3.000 socis en algun moment molt, molt important. Però ara no, va canviar molt. La gent aquí té una idiosincràsia, podem dir, diferent. Doncs ara serem unes 300 persones, més o menys. Però hi ha moltes, moltes activitats de gent que són a prop del casal, no? Al voltant del casal, i que no són socis, però que arriben al casal i fan classes de català o la coral o dansa, no? Tot això. Sempre, sempre amb una relació amb Catalunya. Qualsevol activitat que fem al casal sempre ha de tenir alguna relació amb Catalunya.
3: Val.
2: Una acadèmia de violí ha de posar partitures de Pau Casal, podem dir, no?
3: Oh, que bé.
2: Així que...
3: El virolai el canteu o no, a vegades?
2: Sí, la coral, sí. Sí, el virolai, sí.
3: Que bo.
2: Sí.
3: Jo què sé.
2: El meu avi. I totes aquestes cançons que sempre...
3: L'Havanera, el meu avi, l'Havanera, se'n va anar a Cuba.
2: Sí, l'Havanera, sí. Tenim una coral que la meitat del seu repertori són cançons catalanes, no?
3: Que bo.
2: I que quan comencen a cantar sempre ens deixa plorant. Que és així, la veritat, és aquesta, no?
3: Que bonic. El Puig, estàs per aquí? Potser ha marxat un moment a descansar al lavabo o alguna cosa. No, és que segur que al Puig li encanten aquestes coses i volia que entrés a la conversa el Xavi Puig. No, senyor Vives, no, una última qüestió. Calçots, o sigui, alguna pa amb tomàquet, tot això també ho promouen des del Casal Català de Buenos Aires?
2: Sí. Nosaltres tenim un dia que fem activitats de difusió de coses catalanes, podem dir calçots, no, perquè aquí no hi ha calçots, no tenim, però el pa amb tomàquet és pràcticament totes les activitats que fem al casal, podem dir, tenim una penya, la penya Nicolà Casau, dins del nostre casal, i quan acaba el partit, qualsevol partit que estem mirant, fem una taula rodona, podem dir, no?, per parlar una mica del partit, i sempre amb un pa amb tomàquet. Fem visites guiades i quan acaba la visita guiada fem un pa amb tomàquet i expliquem a la gent, que clarament que no són catalans, l'origen del menjar i com va... I perquè és un menjar tan important, no?, per als catalans, no?, la seva història i tot això. És a dir... Tractem de fer història i activitats sempre per poder difondre la cultura i les costums catalanes. És així.
3: I a sobre Messi, com que és mig català, no? Perquè ha viscut mitja vida aquí, doncs
2: sí.
3: Lliga perfecta, no? Amb l'Argentina i amb Catalunya,
2: sí,
3: i amb el casal català, no?
2: Sí. Jo estic convençut que el Messi va acabar vivint a Castelldefels.
3: Sí, ho ha dit, que vol tornar, sí. Ha comprat el forn allà.
2: Sí. És la seva... I és la terra dels seus fills. Els seus fills realment crec que el seu lloc al món és Catalunya i Castelldefels, no? Mm. Segurament.
3: Ho estan vivint d'alguna manera el Casal Català de Buenos Aires, aquest comiat, aquest adéu de Messi de l'Argentina?
2: No, en aquest... En,

0: En aquest moment, no, cadascú ho està vivint a casa seva, no, no hi ha una activitat oficial, podem dir, dins, dins del casal en aquest moment. A Catalunya és de matinada, aquí és, ja és de nit, així que cadascú a casa seva, no?
1: Molt bé. El Xavi està per aquí, eh? Sí. Puig, no, anava a dir que no sé si estaves a casa acabant d'entrapar alguna cosa o què, o sentint la conversa, perquè era molt interessant el que es fan tot el casal català de Buenos Aires, eh, Xavi?
2: Sí, sí, estava sentint la conversa, pensava que anaves tirant tu, per això m'havia desconnectat un moment l'aparell. No, no, no, home, hagués estat bé no, un Catalunya-Argentina, no?, per acomiadar Leo Messi avui, més convenint Argentina o què?
1: Clar, li hauria agradat el senyor Vives, no?
0: Sí, sí, sí, sí. La veritat que jo crec que el seu lloc al món del Messi és Catalunya, és Barcelona, és Castelldefels, és l'espai on ell, no sé, es sent còmodo i feliç, i que va ser molt, molt, molt feliç, no?
1: Ni va bé de Catalunya a l'Argentina, recordo, oi que sí? Ara fa anys d'això. Però recordo, Pichi Alonso va ser seleccionador català i va haver algun amistós així Catalunya-Argentina important, al Camp Nou, recordo que es va jugar.
0: Sí, mira, el darrer any aquí el que van tenir els Legends, no? Van venir els Legends del Barça i van fer un partit a l'estadi justament de River Plate. Però, no sé, un partit així més important, no em recordo, la veritat, bueno, que no ho tinc present.
1: Molt bé, senyor Ariel Vives, director i coordinador de Relacions Institucionals del Casal Català de Buenos Aires. Moltes gràcies per atendre'ns, que acabi de gaudir d'aquest comiat de Messi, a veure si veiem el seu golet el dia del seu adeu.
0: Segur, bueno, moltes gràcies, i un petó a la Zoraida i una abraçada al Tevi, eh?
1: Ah, perquè qui són aquests?
3: De la competència, perdoneu.
1: Ah, de la competència. Hòstia,
3: Tevi de Foix i la Zoraida.
1: Ara m'ha descol·locat el senyor Ariel Vives. Vale, vale. O sigui, la Zoraida i el Tevi de Foix, eh? Vol que li donem records?
0: I el... Sí.
1: O sigui, s'escolta la competència.
4: Sí, sí. I el Duque de Fire, no? Perdó,
0: no sabia. No sabia, però és que la veritat que aquest noi, la veritat que me fan molta gràcia.
1: Sí, li agraden, eh? Li agraden.
0: Oh, i tant.
1: A la nit posi'l, tu diràs, que li agradarà molt també algun dia, ja ho veurà. Una abraçada.
2: Una sap imitar algú, no?
1: Ah, espera, no marxi. Sap imitar algú vostè o no?
0: Sí. Com, perdó?
1: Si sap imitar algú vostè o no? No, vostè.
0: No.
1: Hola.
0: No. Hola, sí, som la Zoraida, digue'm.
1: Boníssim. Gràcies, senyor Vives, per posar-li un punt d'humor. Una abraçada.
0: No, adéu, a vostès, a la sala.
1: Adéu. Està fent du Puig, eh? Com arriba a tot arreu, eh?
2: S'està portant molt, ha dit, eh? Jo crec que ja podríem tancar la transmissió aquí.
1: Jo m'ha quedat descol·locat i he pensat, vol donar un record a alguns amics aprofitant la ràdio, però clar, ha dit la Zoraida.
4: Ah, pues... Jo soc l'únic Zoraida que conec.
2: Evi de Foix.
4: What can I do for you?
1: Escolta, jo li agraeixo molt el punt d'humor a 4:45 de la matinada al director de Relacions Institucionals del Casal Català de Buenos Aires. Tremendo, Ariel Vives, no ho oblidaré mai. A veure, tenim per aquí el Pol Prats, a veure si podem continuar, Pol.
3: Què tal, bona nit, com esteu?
1: Hola, company dels serveis informatius. Alguna novetat de l'aeroport, temporal, que alguna cosa?
3: Doncs sí, que seguim pendents de l'aeroport del Prat, que fa poc més d'una hora, com us explicàvem aquí al Tobirà, has hagut de tancar perquè la torre de control s'ha quedat sense llum. A causa d'això, aquesta matinada s'han hagut de cancel·lar tots els vols de sortida i d'arribada, i a aquesta hora no consta que l'aeroport torni a operar amb normalitat. Ara continuen vigents les regulacions que ha aplicat Eurocontrol, que és l'entitat que regula el trànsit aeri al continent, i està previst que s'allarguin almenys fins a les 6 del matí. Presumiblement és quan l'aeroport del Prat hauria de tornar a funcionar amb certa normalitat, evidentment recuperant tots els vols que s'han desviat. Una incidència que arriba després que hagi caigut al Prat i a la resta del país alguns aiguats torrencials d'un episodi de tempestes que ha escombrat Catalunya de sud a nord. Les tempestes han començat a les Terres de l'Ebre i a Ponent i han avançat fins a les comarques de Girona, on ara fa uns minuts ja s'han desactivat tots els avisos. Sapiguem quina és la previsió per les properes hores, Abel Caral, perquè aquest dimecres ha de continuar plovent, tot i que en principi no amb tanta força com aquest dimarts.
5: La tongada de precipitacions que ha escombrat el país de sud a nord al llarg de la tarda, vespre i últimes hores d'aquest dimarts ja és història. amb tempestes fortes en alguns casos, en un primer moment a les Terres de l'Ebre, després a Cap de Tarragona, en alguns sectors de la costa central, i a la resta ha plogut de manera més suau, en alguns casos també amb alguns xàfecs una mica forts. Ja deixem enrere aquesta situació, que ha deixat en alguns llocs quantitats de 60, 70, 80 litres per metre quadrat, i de cara a demà la situació més tranquil·la, però encara amb inestabilitat. Un matí sense precipitacions, i a la tarda ruixats i algunes tempestes, fins i tot aquí allà, de manera irregular, en zones interiors del centre i nord del país. Això sí, des del prelitoral, algun xàfec pot arribar al llarg de la tarda en sectors del Maresme, Barcelonès Nord, però no pas una situació de tempestes fortes ni que es cobrin el país com la que hem tingut aquest dimarts.
3: I també estem molt pendents de com es llevarà la xarxa de Rodalies després que aquest dimarts a la nit hagi caigut un arbre i un talús damunt d'un tren a Vilanova i la Geltrú, això sí, sense causar ferits. Els bombers ja han transbordat el centenar de passatgers a un altre comboi que han pogut continuar el seu trajecte, i Protecció Civil ha informat també fa una estona que ja s'ha restablert la circulació de trens a l'R2 Sud i a totes les línies de regionals de Tarragona, de l'R13 a l'R17. Això sí, els bombers continuen treballant per netejar les vies. Tota la resta de línies de Rodalies encara arrosseguen també talls i incidències pels aiguats des d'aquest passat cap de setmana. I un últim apunt molt breu, perquè ha mort als 102 anys l'actriu Eva Marie Saint. Era una de les últimes icones de l'època daurada de Hollywood, i segur que molts oients la recorden pel seu paper perseguit per la mort d'Alfred Hitchcock, amb aquella escena mítica d'Eva Marie Saint, i Cary Grant fugint pel Mount Rushmore. La notícia de la mort d'Eva Marie Saint l'ha avançat la revista Rolling Stone.
1: Molt bé, doncs descansi en pau i gràcies per aquest abans informatiu que ens has fet.
3: A disposar.
1: Pol, que vagi bé la nit, qualsevol cosa aquí estem fins
3: aquí estem.
1: Que acabi l'homenatge a Messi. Fins ara.
3: Fins ara, bona nit.
1: Gràcies. Bé, anem recuperant a tothom. El Saperes, el Monumental, continues ben situat, la posició de RAC1.
6: Sí, sóc aquí, a la meva posició, només faltaria. Que alguna, que faci falta.
1: Alguna cosa destacada aquí al descans o què?
6: No, actuacions, la gent està aprofitant doncs, per anar a fer un mos, per anar al bany i esperar ja que tornin a sortir a la segona part i que arribi ja d'una vegada el moment que tots estem esperant aquí a la cabina de premsa i també a totes les localitats del Monumental, que és el gol de Leo Messi, vaja.
1: Molt bé. Aquí a la taula, no sé, Albert Blaia, Carlos Martínez, voleu fer algun comentari futbolístic, no futbolístic, del que vulgueu ja aquestes hores, del que acabem de veure fins ara. Blaia,
7: bé, sí, tinc ganes de que comenci la segona part. La primera, la veritat és que jo crec que tots estan molt, molt emocionats i molt motivats també amb les porres, perquè no m'han sortit. Tot minut 3, minut 7, 10, 19, i al final doncs, ha anat... En podem fer una altra, la segona
1: sí,
7: part?
1: Sí, home, no? Home per suposar.
7: I a veure si suposar. Això comença a carburar una miqueta, però jo m'ho estic passant molt bé. Crec que és una nit d'aquestes que el menys important és el que passi al camp, i per tant, doncs, amb aquesta lògica, fins al final.
1: Tu, Carlos?
8: Penso molt similar a Messi. Com a espectacle futbolístic, hem de dir que és...
1: Ja sabíem el que varíem, no?
8: Sí, sí, sí, és molt pobre. És molt pobre perquè el rival motiva zero. Jo crec que els jugadors d'Argentina estan molts cohibidíssims. O sigui, hi ha hagut un moment que Julián com que s'ha intentat sortir de la jugada perquè la pilota li arribés a Messi. I crec que, o sigui, a nivell d'entenent el futbol com a espectacle, avui no hi ha res a explicar. Però, evidentment, estem vivint una cosa que és històrica. I crec que ens està deixant moments més enllà del futbol que val la pena viure en directe. Ja dic, jo t'ho he dit abans. O sigui, jo per mi, Leo Messi és una cosa que a dia d'avui no li trobo una explicació futbolística.
1: Tu als entrenos al·lucinaves quan estaves al Barça.
8: Jo, o sigui, si ens sembla bèstia veure'l competir, veure'l entrenar és una cosa absolutament boja.
1: Per què? Perquè sempre s'ho pren seriosament o per què?
8: No, perquè fa coses... Si ja ens al·lucina el que fa el camp competint a 180 pulsacions, a un entreno i tal, és que vas de fer d'executar coses que tu penses... No... I en aquella època, per exemple, encara no hi havia tant el penjar, no, com fan ara, no sé, jo fa poc...
1: Sí,
8: recordo que Lamin va fer un gol a un entreno i el posen, no? El gol de Lamin en l'entreno... Sí. Abans no es posaven tantes imatges dels entrenos ni històries d'aquestes i tal... Però clar, aquest tio és que feia... O sigui, de dir, jo recordo partits reduïts, el típic de doble àrea i coses d'aquestes, que de sobte deia el guanyo jo i el guanyava ell, però el guanyava ell sol.
1: Sí, en un camp de 15 metres se n'anava de tothom
8: i feia
1: el gol. En un camp,
8: el doble de l'àrea són uns 30, 32, sí. 30... Pues sí. I ell el guanyava sol al partit, però el guanyava literalment sol.
1: Quan volia i de la manera
8: sí, sí,
1: que volia.
8: Sí, sí. I un nivell de precisió en les execucions, o quan es posaven, la típica de acabar l'entreno, es posaven a tirar porteria. I deia, és que és una cosa... Ja no només... O sigui, posar-la a l'escaire, hi ha molts jugadors que la poden posar a l'escaire, però amb aquesta precisió quirúrgica, amb aquesta trajectòria... Ja dic jo...
1: Bueno, el dia al Liverpool, que no va servir de res, no? Però allò és l'exemple del que pot fer un tio com Messi. Ha començat la segona part, Saperes?
6: Ha començat ja la segona part, 25 segons, amb un atac d'Argentina que no ha acabat en res, i ara la pilota que torna a estar en zona defensiva la té el Cuti Romero.
1: Molt bé. Voleu fer porra del gol a la segona part, també, o no?
4: Vinga,
1: va, per si de cas. Sape.
6: El 10.
1: Puig, t'apunto el 8.
6: Ara ja vaig al fins al
4: final. Sí, jo mantinc el 8.
1: El 8, eh? Tu, Carlos?
8: Doncs jo vaig a canviar. El 30, que va ser el primer número de Messi al Barça.
1: Val. Blaia?
7: En tinc el 19, també, número de Messi.
1: 19.
9: En el 65.
1: Val. Jové?
10: 16, per tant, el 61.
1: Val. Aguilar?
4: A la mitja hora, també.
1: A la mitja hora de la segona part, que és el 60. I tu, Albert Ferran?
11: El 40 de penal absolutament inexistent.
1: O sigui, el 85, m'estàs dient.
4: Mitja hora?
10: La mitja hora és el 75.
4: El 75.
1: Eh? Ah, perdona, m'he confós.
4: Tot s'enganxa, no pateixis.
1: M'he confós, no? Això ja no sabia, no estic ja. Jo diré el...
8: Però el 75 ja el tenia jo, perquè jo he dit 30. 30, 75.
1: Ah. És el mateix, sí. Bueno, no, digues el 74, home.
4: 76.
1: 76, val. I jo diré el 56. Mira què et dic.
4: Tevi.
1: Vale.
8: Ja et queda poc.
4: En Tevi. En Tevi.
10: Record.
4: Un moment. Vull dir, jo és que estava a la redacció breument i...
1: No, però si
4: ara lamento no haver pogut viure aquest moment aquí dintre amb vosaltres.
1: Una cosa totalment improvisada.
4: Un moment meravellós.
9: Podria recuperar el...
1: Sí, recuperarem
9: el Montfort, la imitació.
4: El Montfort, la imitació en algun moment.
1: Ara recuperarem. Vols dir el minut de la segona part en què marcarà Messi?
4: Sí, sí.
1: El Miquel Agut?
4: No marcarà.
1: No marcarà, eh?
4: Ui, com? Ha dit no marcarà.
1: Sí,
4: ha dit no, clar, no. Perquè estan tots els minuts agafats doncs, per... Abans he dit el minut 6 i ja estem al 50. Vull dir.
6: Es corna per l'Argentina. I va Leo Messi des de la banda dreta de l'atac de l'Albiceleste. La centrada, la rematada, gol, gol, gol! Gol!
1: Assistència.
4: Però d'aquí. No està Messi, no?
6: Oh. Gol! No, la centrada era de Leo Messi.
4: Bé.
6: Gol de l'Argentina. Oh.
1: Qui és aquest?
6: Per obrir el marcador. Otamendi entrant des del darrere amb tot. Ha pogut rematar i perforar per primera vegada la porteria de Benín. Hi havia aquesta tensió a l'estadi en poder trencar el mur de la selecció rival. Ho ha pogut fer Otamendi. Assistència que se li anota a Leo Messi en aquest partit. 1-0, per fi ha marcat Argentina. Argentina 1, Benín 0.
1: Mm-hmm. Molt bé, tu. Una altra assistència.
4: A veure si així...
6: Així es deixa anar tot una mica.
4: Exacte.
6: I comença a fer baixada.
11: Qui pot fer un gol així, a la frontal de la petita, en un corna?
4: Amb el peu.
11: Estem defensant nosaltres d'aquesta taula.
4: Potser convenim que el descans hi ha hagut una miqueta de toc de nois.
1: Aquí hi ha hagut un moviment tàctic i un desmarcatge molt bo d'Otamendi que ha enredat a la defensa de Benín.
4: El mur de Benín.
8: I un missatge de «Os lo estáis tomando demasiado en serio».
1: Tu creus que també, eh? La posa molt bé Messi, per això. Estem d'acord, no?
4: Sí.
1: Va. Molt bé, 1-0. Ara sí, va. Ja comença a ser un comiat més rodó per Lionel Messi.
8: Ara gol de Messi ja tens rodó. Gol i assistència per despedir-se
1: ja
8: i fora.
1: Ja està, això.
4: Sí. Abans ho pensava, quants anys ha jugat Messi amb l'Argentina?
1: 22, no? Jové, són 22?
10: Són des del debut al 2005...
4: 22.
10: 21.
1: No, són 21 llargs, però ells compten... Ells compten
4: números 20. Rodons, 22. Sí. El primer títol, quan és?
1: No, ja l'Olímpic.
10: 2021, no, el 2008, la Copa Amèrica...
1: Llevat de l'Olímpic.
10: Copa Amèrica 2021.
4: Per tant,
1: o sigui, 16 anys.
4: Ha estat els últims 4 anys, diguem, que ha estat un tio...
10: No, 5 anys.
1: Sí. 5 anys.
4: Sí, però de 21 als últims 5? Vull dir que és...
8: Sí, fa Copa Amèrica, bèstia, Mundial, bèstia. Finalíssima Copa Amèrica.
4: Sí, però que em refereixo que durant 15 anys hi ha el debat amb ell. I en canvi és al final, quan fins i tot ell s'havia plantejat deixar la selecció i tot.
10: Bueno, de fet, fa 10 anys va anunciar que retirava la selecció.
1: El 2016 perd la segona Copa Amèrica consecutiva.
4: És que el relat, sapés, és molt xulo.
1: Ai, espera, que ara tenim aquí una...
10: Que
1: No trepitges el cable, Saperes. No, no, torna.
7: El robot, Saperes.
1: Ara està saltant. Ara sí.
10: Està marxant, al contrari que venim.
1: Sí, sí. No, no, no, a veure si el podem recuperar. Espera, a veure si pot tornar. Tornem a fer la connexió. Que ara, com que és transatlàntica la comunicació, doncs arribem més lluny.
12: T'he de dir que... Jo ja ho... 50 minuts ben bons, eh? Jo tenint en compte les connexions com van a dia d'avui, que molt bé.
1: Ha tingut molt mèrit.
12: Ha tingut molt bé la connexió. Molt mèrit.
1: Sí. 2:43 de la matinada. A veure, ha arribat el moment. Anem a fer el repàs de com va ser el debut de Messi amb l'Argentina i després em dieu el vostre millor record.
10: Va? Mira, ara ho dèiem. El 2005, 17 d'agost de 2005, fa 21 anys i 50 dies, Dani, que va debutar Messi amb l'Argentina. Era un dimecres a Budapest en un amistós contra Hongria. Messi va entrar al minut 63 al lloc de Lisandro López i quan l'Argentina, entrenada per José Pekerman, en aquell moment guanyava per 1-2, Messi tenia 18 anys i el seu debut venia motivat per evitar el risc que debutés amb Espanya. Messi en aquell moment ja havia debutat amb el Barça, havia brillat al Mundial Sub-20 i Argentina el volia lligar de curt. Als 40 segons d'entrar, Messi va veure la targeta vermella i així narraven la seqüència a la televisió argentina.
13: Lisandro López, sí. Me gustaría. El debut, señores, de Lionel Messi en la selección argentina, como Diego Maradona contra Hungría. Lo hizo en 1977 en la cancha de Boca, un partido que el equipo de Menotti ganó 5-1.
10: Ya lo comparaban a Maradona, fins i tot en el moment de debutar.
1: Imagina't. Per cert, se'n va Otamendi, que en principi també es retira de la selecció, entenc, no?, per aquest comiat que li estan fent, en el canvi. Ja el sap, eh? No, encara no. No?
2: Sí, sí, tornava només pel partit aquest, per estar al costat de Messi.
1: Ah, val. O sigui, també era un altre dels copiants. Hòstia, ha passat totalment desapercebut. Clar, si marxes el dia que marxa Messi, això totalment no, queda en un segon pla. Val, llavors, entra Messi aquell dia, el 17 d'agost del 2005.
10: I 40 segons després que Messi entra al camp, només toca la pilota, per primera vegada passa això.
13: Primera pilota que toca el pibe Messi. Acaba, ya lo agarraron de la camiseta, ya empezaron. Tiro libre para Argentina. ¿Se queja de un golpe?
14: Me parece que se quiso sacar de encima la marca Messi y lo golpea, a ver.
10: Aquí era una agafada de samarreta a Messi en la primera cursa.
1: I ell s'hi torna.
10: Messi deixen el braç per, com intentant desempallegar-se'n i passen ben bé 50 segons fins que l'àrbitre no li treu la targeta vermella a Messi als 40 segons de debutar amb la selecció argentina. De fet, a veure si ho podem sentir.
13: Messi y al cuadrúmero, recordate. Lo veo que sabré que está desesperado para hacerle entender que no lo puede echar. No se puede creer. Y usted dice también.
14: ¿Por esto echarlo?
13: Sí, ¿no ves? Si no es amarilla, roja seguro. No, amarilla, bueno. A ver. Amarilla para... y roja para Messi, ¿viste? No se puede creer.
1: Déu-n'hi-do, quin debut, eh? Debut a 40 segons i al carrer, Leo Messi.
10: Sí, sí, el va expulsar l'àrbitre alemany, Marcus Mer, 40 segons sobre el terreny de joc. Dues vermelles ha vist Messi al llarg de la seva trajectòria amb la selecció argentina. La segona va ser el 2019 contra Xile a la Copa Amèrica. En la carrera de clubs en va veure dues, una amb el Barça B, contra el Peñasport l'any 2005.
1: De Tafalla.
10: I un altre amb el primer equip a la Supercopa del 2021 contra l'Atlètic Club.
1: Que també és per treure's a sobre un jugador que li estava fent una falta i li pica la cara i l'expulsa. No? És molt semblant a l'Argentina, aquesta, de la Supercopa.
10: A l'hotel de concentració, aquell dia del 2005, després del debut, li preguntaven a Messi per la jugada i per l'expulsió.
15: Decime qué sentís en este momento y cómo fue la jugada. Nada más que eso.
16: Un poco de bronca todavía porque, bueno, la jugada fue... Él me viene agarrando y yo... Quiero intentar de sacarlo para poder seguir y bueno, el árbitro interpretó que le quise pegar, no sé, y me echó, pero no, lo que yo quería era...
10: I molts anys després, el 2019, la televisió argentina Teix Esport li recordava aquest moment i ell encara en parlava així gairebé 15 anys després.
17: Oye, Marisa, eso. Hoy viste que cualquier manotazo o codazo sin intención es amarillo. Pero ahí ni lo toco, ni llegué a tocarlo.
18: Ahora, soñaste tanto con el debut en la mayor, y el día que se da, te rajan por esta boludez.
17: Sí, aparte tenía 18 años y pensaba, entré y me echaron, no vuelvo nunca más acá, no me van a llamar más, se te cruzan un montón de cosas por la cabeza.
18: Te llamaron unas 500 veces más, aproximadamente, ¿no?
17: Después sí, pero ese día fue terrible.
18: Y vos también dijiste... qué mal debut, qué hago, que cómo siga este.
17: Sí, aparte nada que ver, porque no, yo no era de pegar, de quejarme, de como para que me echen y más siendo el primer partido de la selección.
1: Déu-n'hi-do, eh? Doncs va ser un debut de Messi curt, molt ràpid. Sí. Després, però, com ara dèiem, una carrera espectacular, no? Avui 208 partits, imagina't.
10: Sí. Pekerman va tornar a cridar Messi dues setmanes després per jugar contra el Paraguai, partit de classificació pel Mundial l'estiu de l'any que ve, i va marcar el primer gol Messi en el seu sisè partit amb l'Argentina l'1 de març del 2006 en un amistós contra Croàcia jugat a Basilea. Era el minut 6.
19: A ver, ahora se equivocaron en el fondo. Encara y va y le pega Messi. ¡Golazo! ¡Gol!
1: Doncs això, a veure si avui sentim això. O sigui, estem aquí per sentir una cosa així, semblant. Que
10: l'últim,
1: un gol de Messi.
10: El 126è, com a mínim, de Messi amb l'Argentina. Tinc 5 preguntes a fer, si voleu fer un joc, un petit trivial de la carrera de Messi amb la selecció argentina. Val. Si us sembla bé el fem ara, si no el guardem per més endavant.
1: Bueno, Sapera, espera, l'hem recuperat. Sapera, tot ok, aquell monumental?
20: Tot ok, tot ok. Hi ha hagut un moment aquí al cable que feia una mica el tonto, però tot perfecte, ha estat a punt de marcar, ha tingut una oportunitat més a Argentina, però encara no l'ha tornat a tenir o a gaudir Leo Messi per poder fer aquest golet.
1: Des de l'1 de març del 2006, que va fer el seu primer gol amb l'Argentina, o sigui, 20 anys després, pot tornar a fer gols amb l'Argentina. Això hi ha pocs jugadors que ho puguin dir. Al llarg d'una carrera de seleccions, que en recordeu molts, no massa, no. Jugadors així que aguantin tant, fent gols i sent decisius.
12: 20 anys? No, home, no són molts. La clau de Messi.
1: O sigui, Maldini sí que va estar jugant amb Itàlia fins tard, recordo, pot ser, que fos també un d'aquests històrics.
12: Fora conyes, Cristiano. Modric,
1: sí,
12: també.
1: Sí, Modric. Sí, però no són tan perfils decisius com aquests.
8: Home, Cristiano sí.
1: Sí. És cert que últimament s'ha arrossegat més, no?, que una altra cosa, però...
8: També té 2 anys més.
12: Clar.
1: També té 2 anys més, sí.
21: És que aquesta dada només la tenim los elegits.
1: Tu fins quants vas estar marcant gols, jo, Julito?
21: Encara, i perquè no me llaman de los legends, si no, també estaria fent gol.
1: Segur, no ho descartis.
21: Pensé, algú que estigui lliure demà per venir a jugar al pàdel?
1: No hi ha ningú.
21: Tenim les americanes, no, demà, i falta un.
1: Hem de dormir, segurament demà molts hem de dormir, demà, segurament. Mira, Ràdio Mitre és, a veure...
22: Con la 18, Nico Paz.
1: Bé, hi haurà canvis, a peres, ens anuncien a Ràdio Mitre.
20: Sí, sí, ja ha mogut la banqueta, Scaloni. Abans ha fet canvis, ha fet entrar a Prestiani, ha fet entrar Facundo Medina, a Lisandro Martínez i a Facundo Medina, que ja l'havíem dit. I han marxat, Julián Álvarez, ha marxat Otamendi i Tagliafico.
23: No, però d'aquestes transmissions, com fan els anuncis? Bueno, ara està narrant el partit.
1: Avui també.
23: Però quan fan els anuncis, algun dia que me'n puig al Superesports han punxat ràdios argentines, perquè hi havia un clàssic d'un River Boca o algun partit d'aquests així, em meravella com fan els anuncis de pressa.
1: Truquen, a veure. Bona falta ara, eh?
21: Han encontrado la niña extraviada.
1: Sape, pot ser aquesta, eh? Sape, bona falta. Més canvis. Està molt lluny.
20: A veure aquesta falta.
21: La tirarà Messi?
1: Però no ho poden canviar encara. És que he vist a Nico Paz, no pot ser, no, que el canviïn. Val.
7: Com una mica de Nico Paz i Messi.
1: Ara se'n va de Pol, vinga, un altre que retira.
20: Sí. I ara es produiran els canvis abans que Leo Messi pugui xutar aquesta falta. Ara sí, molta expectació. Abans no es produeixin aquests canvis. I puguem veure si Leo Messi és capaç de clavar aquesta pilota a la xarxa de la porteria de Benín. L'està caronant, com acostuma a fer l'argentí. Com recordàvem que ho feia el Barça quan es feien gols de falta al Barça. Us en recordeu d'això?
1: Sí.
20: Hi havia una època que se'n feien. A veure, Messi. Mans a la cintura. L'àrbitre diu que ja es pot xutar. A veure. Messi preparat. Una, dues, Messi! Ai! S'ha llançat, li ha faltat un puntet, jo crec, més de força, he d'anar una mica més col·locada o més amunt, però ha acabat enviant la pilota, corna al porter de Benín.
1: S'ha agradat molt al porter.
21: Estirada.
1: Aturar són iguals, del porter.
20: És una mica
21: de futbol sala.
20: Una mica de Lopetegui, sí. Aquella contra el Saragossa. Sí,
1: però aquella va acabar malament.
21: Lopetegui en la sexta, quan se desmayó.
1: No. Pobret. Tothom té un mal dia.
20: Ara,
12: Què? Perdó, posa... Los borrachos del tablón, posa allà...
2: Sí, sí, sí, darrere de la porteria.
12: Val.
1: Imagina't com deuen ser.
20: Tu, penya. Nico González i Nico Paz, han entrat al terreny de joc.
1: Sí, sí.
20: A veure, Messi, ara per la banda dreta...
0: ¿Dónde juegan ese chico?
20: El xut i el golaç, golaç, golaç, golaç, golaç, golaç, golaç, golaç, golaç, golaç d'Argentina. El segon l'acaba de fer Nico Paz.
1: Mira, pum.
20: Només entrar al terreny de joc.
1: Una altra assistència de Messi, eh? Ha fet de Messi.
20: Quin gol tan maco. La manera com ha anat buscant l'angle perfecte. Ha xutat la rosqueta. Ha acabat d'entrar a la porteria. Doncs mira, ara que es parla de qui pot agafar, heretar aquest número 10 de Leo Messi, que es parli de Nico Paz. Més bona carta de presentació que aquesta. Difícil. Quin golaç acaba de marcar el jugador del Como per situar el 2-0 al minut 16 d'aquesta segona part. Ja Argentina 2, Benin 0.
0: ¿Dónde dicen que juega este chico? Porque es interesante.
1: No, el CES té bona perla aquí, eh?
0: Es interesante este chico.
12: I el Madrid la tenia, eh?
1: Sí, sí. Però diuen que l'any que ve el volen recuperar.
12: Això no ho veig, eh? No? A mar de Guller, Bellingham...
1: Ja. És un altre cromo repetit.
12: Per mi sí, és a dir, si no et vens un d'aquests i no els vendràs, però Nico Paz és un jugador... A més, aquesta estètica molt de principis dels 2000,
0: sí,
12: no?
0: Sí, sí, nos recuerda a Guti, bueno, el primer any.
12: Redondo.
1: Sí, redondo.
20: Gago.
1: Sí. Ha de venir al Camp Nou al gener.
0: Graves, eh?
1: Hi ha un Barça Como al gener al Camp Nou i el veurem aquí, eh?
8: I allà, vaja, amb l'assistència de Messi al gol de Nico Paz, tenen ja el traspàs perfecte, la imatge, de qui retira
20: Iconic.
8: Amb la jove promesa. Sí,
20: el relat. Sí.
8: Totalment. Per cert, assistència número 426 de la carrera de Messi.
12: Mora, mora. És el màxim assistent de la història?
0: Com Abel Ruiz.
1: Segurament.
23: És el màxim assistent de la selecció espanyola sub-21, Abel Ruiz.
20: A veure, el teu negoci demana... 70
2: amb l'Argentina, no? Aquestes dues, 70. Ja.
1: 70 amb l'Argentina, sí senyor. Em portava 68. El teu negoci demana resultats i a Ford responen amb fets. El 2025 van tancar com a líders en vendes a Espanya. Sí. Gràcies a professionals com tu, que confien en vehicles amb la màxima seguretat. Són vehicles 5 estrelles Euron Cup, a tota la gamma. Tria elèctric, tria híbrid endollable o tria dièsel, però tria Ford. I ara, amb el pla Auto Plus, escollís més fàcil que mai. Ford Pro, fets, no paraules.
2: Ara. Està tan estrany sentir algú anunciant cotxes?
12: Sí. Compte la reflexió íntima que ens acaba de compartir un home des de casa seva.
1: Des de la distància, Xavi, és una cosa estranya. Sí, sí.
12: I que t'estiguin fotent aquí, allò, et facin entrebancar-te, Puig, i no ets tu ara mateix, eh? Ets l'entrebancador.
1: A veure, va, moment de Messi. Carlos Martínez, et vols mullar o no?
8: Sí, sí, mullo totalment. Jo, per mi, viscuts en primera persona, per mi n'hi ha dos. El gol al Bayern en les semifinals de Champions 2015.
1: Boateng assegut.
8: Brutalíssim. O sigui, ella era el 2-0 i el nivell de trencada del maluc que va patir Boateng aquell dia va ser bèstia. I recordo, o sigui, perquè el partit al principi vam tindre moltes ocasions, després es va complicar i semblava trebat, i en aquell moment ell va trencar el partit amb dos gols, però sobretot el segon em sembla una obra d'art increïble. I després l'altra bestiesa, que va ser... pocs dies després és final de Copa al Camp Nou contra l'Atlètic Club. Marcatge individual de Valenciaga i
1: li va fer un traje.
8: L'escalfen moltíssim perquè a més l'estaven tocant cada jugada tal, i jo recordo com des de nosaltres estàvem a una banqueta annexa tal, i ja hi havia alguna mala paraula amb els jugadors de l'Atlètic Club i en aquell moment bueno, va fer el que parlàvem, o sigui, va agafar la pilota i va decidir que ho guanyava. L'estripada vista, a més, a l'alçada del camp va ser bèstia. O sigui, jo recordo la imatge de Valenciaga amb les mans als genolls, com dient, m'ha rebentat. O sigui, no, clar, o sigui, acabo de quedar en evidència.
1: No tinc cintura, no?
8: Sí, sí, sí.
1: Per exemple.
8: Va. I jo per mi són els dos moments que a més, com els, ja dic, els he pogut viure de prop, doncs són els que... A mi m'han marcat que n'hi ha 3.000, de Messi. O sigui,
1: sí.
8: Em sortiria un gairebé per cada dia de l'any.
1: Sé que és difícil, però està bé l'exercici que el tiris al tema personal. Tu, Blaia, tens algun moment?
12: Mira, jo de l'any que el Carlos també era el partit contra el City, que no marca, la Champions... Que
1: el canyo aquell?
12: Aquell partit, per mi, és de les millors exhibicions de Messi, no marca cap gol i fa un partit...
7: increïble. I jo recordo també, per exemple... Sí, digues.
20: No, i Albert, recordeu d'aquest moment que Guardiola sí. era a la grada sí. i esbufega sí. quan fa aquella jugada? Sí. Buf! Com de, em sembla que era al costat de Manel Estiarte, que estava veient sí, el partit correcte. Del Camp Nou.
8: Sí, estava sí, veient sí. des de la seva localitat de soci.
7: És que aquell, per mi, és el millor Messi, aquell tram de, que jo he vist, no? Que té tot el tema tan golejador, com també a la vegada de maduresa del joc. I després, per dir-ne un altre, em quedo amb el Messi de 18-19, aquell Messi que gairebé porta el Barça un triplet, un Barça que ja no era el Barça de feia uns anys, i que fa aquell partit contra el Liverpool, que jo era al camp i poques vegades he vist un jugador estar tan per sobre d'un partit.
1: I et diré una cosa, al Barça. La tornada a Anfield s'ha menystingut massa i no s'ha valorat el que va fer Messi. Això
7: és que deixa a Coutinho i a Suárez d'un contra un, a Jordi Alba...
1: Ell hauria solucionat aquella eliminatòria si aprofiten sí, sí. el que fa Anfield Messi, perquè ell fa
7: sobretot la primera part, que és bon una partit. Primera part de 0-2, o de 1-2, i de tancar el partit.
1: Infravalorat, volia dir.
23: I és la copa que no s'acaba perdent, no?
7: Després sí, que fa un xut al pal Messi, que fa una jugada que és increïble. Sí,
20: perquè a més supera Luis Suárez abans de la final de la Copa del Rei contra el València.
1: Com el Rosari de l'Aurora, va acabar tot allò.
20: D'aquesta, el Liverpool, recordeu també, i té a veure Messi, la última que té Dembélé amb el 3-0, que és una acció que li regala el gol Messi. I acaba fallant una acció que era el quart i s'acabava el partit. Vull dir que va ser increïble, també.
1: Encara era empané Dembélé en aquella època, ara ja no, ara ja és Dembélé pilota d'or. Xavi Puig, tens algun moment de Messi?
2: Jo, mira, em quedo amb la samarreta que ensenya el Bernabéu. Oh. Perquè és un gest... És un gest poc de Messi, però alhora és un gest que acaba sent més elegant que provocatiu. A mi m'ho va semblar, evidentment, des de l'òptica blaugrana es veia més així. Però tampoc em va semblar que el madridisme s'ho prengués com un gest molt, molt provocador, sinó com una constatació de que el millor del món sóc jo i us ho acabo d'explicar aquí davant dels vostres nassos a casa vostra. A mi aquella imatge, per mi, és una de les icòniques de la història de Messi.
23: De l'esport, et diria, Xavi, fins i tot.
2: Veus, n'hi ha,
1: n'hi ha tantes de Messi que aquesta ja no la recordava. I el Xavi, amb aquest exercici, et recorda de dir hòstia, sí, allò va ser molt bèstia i no és ni un gol, ni un dribbling, ni una assistència. Molt bé. Miquel Agut?
23: Uf, jo estava pensant i em costaria molt perquè, clar, el Xavi remet a una imatge ensenyant una samarreta al públic, el Carlos parlava d'un partit. Jo recordo que potser el primer partit que ja l'havíem vist, però que amb el Lluernes, aquell partit contra l'Arsenal, el dia que Mascherano també salva un gol de Wendner, que el Barça crec que ha guanyat 3-1 i els 3 gols del fa ell, diria...
20: Penal!
1: És el moment.
20: Penal!
1: A veure si l'àrbitre...
20: Ojo, no lo revisa el bar. A veure si...
1: A veure...
20: Res.
8: Hauria de ser vermella, gairebé.
1: Kung fu, eh?
20: ¿Crees que le toca?
1: Vamos al bar.
23: És el loco, aquell, no?
1: Vamos al bar, vamos al bar.
20: I ha fotut la cama en l'aire, no?
8: Crec que Nico Paz està demanant xut al penal.
23: El delay ha sigut duríssim després d'aquest res.
20: Jo crec que no hi consigna del descanso.
1: És que pensava que la xiulava ara i dic, però si no és res, només una centrada, però després ja kung fu. Ui, l'ha rebentat, viu, eh?
8: Realment, o sigui, per excusar el jugador de Benin, és veritat que vol rebutjar, però arriba tan tard que li fot una galeta.
23: No, i s'ha fet mal ell, perquè li ha picat els tacs del jugador argentí.
1: Sí. Gran moment, eh? Estem al minut, que és això? 68.
20: Estem a... Sí. Vinga, a veure, va.
3: Crec que se lo deja tirar a Nico Paz.
20: Pendent del gran moment. La pilota per Leo Messi.
3: Ai, si el falla.
20: Calla, per favor.
8: Creus que es llançarà?
20: És impossible.
3: No,
23: per això t'ha
3: tirat. Perdó, no seria el primer.
23: El porter que es quedi quiet.
1: Silenci, a veure, va.
3: No seria el primer,
8: eh? Anava a tirar una.
20: De moment encara estan acabant d'atendre a Nico Paz, el jugador també de Benin, que crec que ha quedat estès al terra després d'aquesta topada. I, per tant, ara, moment, aquest compàs d'espera, abans del
3: massa
20: gran moment
3: temps,
20: que tothom
3: es posarà
20: esperant.
3: Nerviós.
20: No, home, no. No passarà.
23: Què t'està passant amb el penal?
1: Mira com abracen el porter de Benin, eh? Com dient, vinga, va.
3: Jo lo tiraré a l'Openenca, no?
2: Això va passar, eh? Clar. Un dia va ser contra el Sevilla, no? Aquell partit que el van fer esperar tant per xutar i el va acabar fallant.
20: Sí.
23: Va fora,
20: avui,
23: eh?
20: Res d'això, perquè avui és un conte que tindrà final feliç.
1: És més, jo sóc el porter de Benin i ja em tiro quan ell comença a caminar a cap veure, a un costat.
10: Lopetegui.
1: Per posar-li
23: fàcil. Que t'he de dir que té una mica reminiscència Kameni, el porter
1: sí,
23: del Benin.
1: Sí, sí, sí.
10: És a dir, marcar el penal i canvi?
1: No.
20: No.
1: Aguanta, aguanta, va, saperes.
8: El canvi ha de ser el 89.
20: Vinga, va, vinga, va, vinga, va, vinga, va, vinga, va. Som-hi, Leo, som-hi, Leo, som-hi, Leo, som-hi, Leo. És el moment històric que tothom estava esperant. El Monumental, Argentina, el món. Messi preparat, s'acosta cap a la pilota. Messi, Messi, Messi, gol! Gol! Gol! Gol! De Leo Messi! Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol! El 126! El 126 amb l'Argentina! Gol del Mita! Gol del Geni! Gol del God! Gol del Déu Etern! Gol del Petitó! Ha marcat Messi el dia del seu comiat al Monumental! Per fi el gol de Messi que estàvem esperant! Gol de Messi, el tercer d'Argentina! Argentina 3, Benin 0! Aixeca els braços Messi! Aixeca els braços Messi, l'aplaudeix a Rabial Monumental, ha marcat Messi, crida, balla i ho celebra el Monumental.
1: Per si teníem dubtes, ha fotut un penal preciós, a dalt, fort, enganyant el porter. Quin gran xut de Messi, eh? Potser l'últim gran xut de Messi amb la samarreta a l'Argentina. Bé, doncs ja el tenim, tots contents, no? I feliços.
8: Sí. A mi se m'acaben de generar dues necessitats. Una és que faci un altre gol de jugada. Sí. Que l'últim sí. gol de Messi a Argentina no pot ser de penal. O sigui, el primer sí, però l'últim no pot ser de penal. Necessito que faci un altre gol.
20: Sí. Això una... I després... hem solucionat el tema de marcada.
8: Exacte,
20: Carlos.
8: Exacte. Però necessitem ara un altre gol.
1: I l'altre quina és?
8: I l'altre és que se m'acaben... O sigui, necessito la pilota del partit. Sí, va, de comprar la pilota del partit.
1: Clar, clar, clar. Sí, l'ha
20: anat que... aturar, el porter, eh?
1: Sí, home, sí, s'ha tirat bé, s'ha tirat.
8: Passa que necessito vindre a fer 15 partits de recup, ja, perquè entre la samarreta, la pilota...
23: Per això, el problema.
5: Això, un Atlético Getafe no t'ho paga.
1: Blaia, bon penal, eh?
7: Sí, és que és l'única, diríem, com si l'haguéssim banyat, no?, la marmita de la perfecció, l'única part, és el penal, que sempre Messi, si els tirés així, els marcaria tots, però moltes vegades els tira més a mitja altura, més dubitatiu.
20: A veure, passada en llarg per Messi, que mira d'arribar aquesta pilota, a veure si pot evitar que surti per la línia de fons, ho fa la pilota per Messi, rep els aplaudiments del Monumental, endarrereix la pilota... Però l'ha premiat el públic, la pilota per Nico Paz, mira de retallar, li torna la pilota Messi a l'interior de l'àrea! Li ha pispat la defensa de Benin.
1: El gol ha estat... El gol ha estat al 71, els que més a prop us heu quedat, Carlos Martínez i Aguilar, que heu dit 75 i 76.
23: Quin és el premi?
1: No, quedar-se a prop, cap.
5: I el realitzador...
20: El premio es la empanada aquí. Que queda ahí en la cara.
1: A medias.
20: Que deies, que alguien la ha mordido.
1: El realitzador, que deies, ¿sabes?
6: No, que no ens ha privat de la dedicatòria aquesta sí. cap al cel que sempre fa Messi, que a més ara té un significat especial després de la mort del seu pare, i el realitzador se l'ha jalat amb patates.
1: Era per ser àvia, no? Sempre, històricament, i ara sí. també pot ser pel seu
20: sí.
1: pare,
20: sí. Sí, que perquè la seva àvia és qui el va portar en aquella primera vegada que van a jugar a futbol, que no l'acceptaven allà al barri, l'àvia va estar insistint fins que li van fer la prova i van veure, i carai, doncs sí, una mica bo sí que és aquest noiet. I sempre li havia dedicat els gols.
1: Vols canviar de cotxe? Vols una nova moto? Vols triar entre 45 marques a 10 minuts de Barcelona? Sí. Doncs vés a Sant Boi. Sí. Sant Boi és motor de la mobilitat sostenible. Si vols tenir totes les ofertes per canviar de cotxe o de moto, amb més de 40 marques i amb les millors ofertes del mercat, vés a Sant Boi, motor de la mobilitat sostenible, i estrena cotxe nou o moto nova.
9: Oh. I falten 68 gols.
20: Messi fora! Oh! Un altre, aquest era el que volia el Carlos, el de jugada! La jugada de Nico per la banda esquerra li ha donat una centrada boníssima al punt de penal. I Messi entrant des del
1: carrer.
20: Matat i fora. Era claríssima. Es lamentava Messi, que pràcticament estafava la cara amb la samarreta. Ocasió boníssima, boníssima, boníssima.
9: Remata amb la dreta?
20: Sí.
9: Però per què? Si li ve per l'esquerra, no?
1: O si és que és la mítica seva.
9: Li ve massa llarga.
1: Oh, ja ha volgut... A contrapeu ha volgut, no?
8: Sí, jo crec que per enganyar el porter.
1: Sí, mira, pam, i per dir...
8: Exacte, perquè van acabar a l'altre costat.
7: Se l'hagués pogut triplar, Carlos, fins i tot.
8: No, és que jo... Si controla aquell xec que ell fa, se'n van els dos cap a un costat i entra a porta buida.
1: Jo crec que buscava el hat-trick perfecte. Esquerra, dreta i cap.
8: També,
1: també. Per exemple.
8: També, també.
1: Sí, sí, ara sí que reconec que no ha anat al barber.
23: No, home.
1: Amb aquesta escena.
23: Sí, no?
1: Ara sí que
23: no.
1: La veig, sí, sí. Va, a veure, agut.
4: I a canvi... Digues, digues. I a canvi s'ha venint, per cert, i a canvi a la porteria.
1: Com?
4: De venint.
23: Si és que és Kameni, eh?
11: Va, és que tots volen jugar un partit així.
8: Home, clar, és l'excursió de final de curs, això.
1: A veure, ataca amb el teu moment de Messi. Vinga, que avui
23: no, jo estava dient que potser un dels primers partits que em va enlluernar d'ell va ser aquell contra l'Arsenal de la Lliga de Campions, que acaben 3-1.
1: Fa la barretina catalana.
23: El dia fa que el Barça comença perdent, que fa un golaç de fora l'àrea amb una rematada duríssima, que poc després en fa una altra, i que la segona... No, potser 4-1.
1: 4-1. És que l'any següent és el que fa la barretina, que li passa la pilota per sobre dins l'àrea petita al porter.
23: No, aquell no, un
1: altre. Però, sí. Però aquell, que la pica, hi ha una picadeta, no?
23: Ja sé que, és un 4-1. Evidentment, hi ha 200.000 milions de moments més que aquell, però jo és un dels primers partits que li recordo, veient-lo en directe, que, i a més, ostres, un partit de Lliga de Campions, que el Barça el tenia pelut, una eliminatòria complicada, i que ell fos tan resolutiu que tinguessis la sensació que era donar-li la pilota a aquell jugador i que les coses anirien bé.
1: Tu, Jové, vinga.
4: El gol amb el cor contra Estudiantes de la Plata.
1: Ja, el Mundial. Uf, boníssima.
8: Bona també.
1: Aguilar, tens un moment?
13: Jo no seria original i aniria amb el gol de Getafe, aquell que per relat ja directament l'iguales a Maradona, però n'hi ha un molt, molt ràpid d'una imatge, un dia que és suplent i surt a escalfar-se. És una imatge
1: amb
13: que ho molt per xarxa, sí.
1: Sí, el de la pansa, no?
13: El
1: de
13: moment
1: pansa.
13: En què surt a escalfar-se, allò és una celebració de gol.
7: Contra el PSG, sí, sí.
13: I això segurament
1: o
13: no ha passat mai.
1: O contra Osasuna, aquell dia de la pansa que surt i els hi fot dos gols.
13: Sí, que un tio sortís calfar-se i la gent...
23: Aquell no és el dia que Mendy l'Iber s'emprenya, sí, perquè el Barça havia dit que Messi no estava bé i llavors juga. Sí.
1: Espera, que hi ha tres canvis a l'Argentina, Saperes, i estem arribant al 80.
4: No, però a veure, no serà un triple canvi.
20: A veure. Home, ha de ser solitari, no? Aquest no el compartirà.
1: Albert Ferran, tens el teu moment, ràpid?
11: A veure, ràpidament... Per dir una cosa diferent, perquè els esteu dient tots, el gol amb la mà.
13: Sí, l'altre que et rep la mà.
11: Perquè molts jugadors, cracs mundials, s'han retirat i no han fet un gol amb la mà. Ara, evidentment, amb el VAR és impossible.
20: Molt bon, Albert.
11: I me'n recordo molt perquè també d'un gol al Bernabéu, amb passada de Fellaini.
1: Sí, a Champions, Champions.
11: És una de les jugades més destacades d'aquest futbolista que, vaja, va passar discretament pel Barça i va ser un gol important, també, a la Champions. Sí.
1: Tu, Puig?
6: Sí, no? He dit el de la samarreta.
1: Ah, ja ho he dit, perdona. Sí, sí. Votante o algun dels personatges, té algun moment o no?
0: Pues anava a dir justament les dues que ha dit el Carlos. No sabia quina triar. Oh.
1: La de Copa del Rei
0: i la del Boateng.
1: La del Boateng. Vale.
8: A mi hi ha un altre moment que em ve al
0: cap. I el tamudazo.
8: Sí. La foto aquella del PSG, quan la remuntada. Que
1: sí,
8: fa,
1: que es puja la publicitat i fa la seva.
0: No se'n recordeu del dia del tamudazo?
1: Sí.
23: És el dia del gol amb la mà.
1: Más perico que la bandera. No, que jo anava a dir una cosa, també. Bueno, Saperes, deixo per l'últim, eh? Jo anava a dir... Sí, mira, sí. Evidentment em quedo amb molts dels gols que heu dit i moments icònics i tal. Però a mi... alçar la Roma amb el cap. Aquell gol de la Champions. És tremendo. I després hi ha una altra cosa que em va emocionar molt, que és a la Romareda fent d'Oliver i Benji. A la Romareda marxant d'un jugador picant la pilota i saltant. Saps com feia Oliver i Benji?
23: Que fotien,
7: fotien les... El gol preferit a Messi.
1: Allò? I llavors li fot un mareig als defenses. Però l'inici de l'acció, que l'estan agafant, i a mi em va recordar Oliver i Benji quan fotien les segades per terra i aixecaven la pilota i el jugador saltava també per sobre del rival.
7: La força de Ronaldo Nazario, en aquell gol.
1: Una mica sí,
7: potència.
1: Una mica sí. Deia, Sape.
20: No, brutal, que em semblen dos moments. Aquest de Saragossa ara no el tenia al cap, no me'n recordar, però per mi és dels millors. És el que estava dient, és la versió... Ronaldo Nazario, de jugador imparable, que li pots fer de tot, puntades de peu, estirar-li la samarreta, i era impossible de parar aquella versió de Leo Messi.
1: El teu moment, tu l'has dit o no?
20: El meu és que anava a dir dos. Un de l'Ahir l'Oriol, un, que és el gol amb el cor, perquè crec que aquella intercontinental, vaja, aquell
4: mundial de clubs... Va ser la primera.
20: Hi havia moltes ganes de guanyar-lo i s'estava posant molt peluda amb aquella semifinal, em sembla que era amb Estudiantes de la Plata.
4: No, era la final.
20: era la final, era la final.
10: Sí. Ah, sí,
14: correcte,
10: sí.
14: Correcte.
1: L'Atlante va ser a semis.
10: Sí. Sí,
20: sí, sí, sí, sí. I llavors aquella rematada que a més el Pou està cantant i el Molló li va dient, amb l'escut, que se'l va sentint el Molló. I l'altre gol que jo tenia pel context i que el vaig viure en directe també, l'Albert apuntava el del Bernabéu amb la centrada de Fellaini, però l'altre que fa, que sempre Busquets fa la broma i li vaig donar l'assistència d'aquell gol, aquell slàlom en aquell context de tensió amb Mourinho, que veníem del puto amo, que fos capaç de fer aquell partit, aquella eliminatòria, hòstia, va ser un moment molt bèstia, molt bèstia, i és el que desencadena el famós por qué, aquells gols de Leo Messi.
1: Minut 81, 3-0, guanya l'Argentina Benin, i Messi ja ha fet un parell d'assistències i un golet, no? Per tant, gran protagonista en el dia del seu comiat. A Ràdio Mitre han viscut així el gol de Messi, que pot ser l'últim amb la samarreta albiceleste.
15: De Messi, su penal, que también puede ser el último. Corta carrera, manos en garra, va de zurda Messi, arco del río, arco de los sueños, arco del último destello, Tanginú Messi, 3, 2, 1...
1: Com si s'acabés el món.
15: Chepe, vete, que pasó el tiempo, del firulete, con ese firulete, con ese penal, y con su último tanto, Messi mirando al cielo, dedicándoselo al viejo, buscando a la madre, a la familia en las gradas, saludando con un abrazo monumental.
1: Bé, la poesia que continua, però ho deixarem aquí. Que grans són narrants, com si fos el de la final d'un Mundial. O sigui, li ha posat la mateixa passió. Sí. Parlant de passió, el nou Jeep Compass ja és aquí, perquè alguns ho semblen, però d'altres ho són. Disponible en versions plug-in hybrid i 100% elèctric. Sí. És el nou Jeep Compass. Combina tecnologia, eficiència i l'autèntic esperit de Jeep. Cobreix aquesta. I moltes més ofertes a Jeep Ponés, a la xarxa de concessionaris Jeep de Catalunya.
13: De fet, avui el que...
20: A veure la passada per Messi! Que hi havia fora de joc, crec que era claríssim, però havia intentat controlar amb el pit i estava sol per intentar superar el porter. Res.
1: Tenim en línia, si voleu saludar-lo entre tots, un català que viu a Buenos Aires.
16: Hola, com va?
1: Es diu Carles Ros. Hola, Carles. Carles?
18: Don Carlos.
1: Carlos, sí. ¿Nos escuchas? Sí.
18: Hola.
1: Hola, Carles, hola. Què tal?
18: Hola. Com anem?
1: Què tal?
18: Hola, Paco.
1: Molt bé, molt bé. Aquí estem, estem en directe a 3:45 de la tarda. Esteu... Tu vius avui a la tarda?
13: De
1: la tarda d'ells, allà i sí. Aquí a la matinada. Sí.
18: No, a mi és la meva nit. Jo estic sopant, estic a mig sopar.
1: Val, és un assado el que esteu fent?
18: Estem fent un assado, hem pujat a la terrassa, ha vingut el Pablo, un amic, i ha portat 3 quilos de vacío i 1 quilo de matambre de cerdo.
1: Una cosa lleugera.
18: I l'hem posat a la parrilla i unes quantes verdures, i aquí estàvem allò mirant el partit mentre menjàvem una miqueta.
20: I nosaltres con empanades.
13: No t'oblidis de les verdures.
1: Les verdures, que és per dissimular.
18: Les verdures és per dissimular, efectivament. De fet, fins que un dels quatre que estem aquí no ha dit escolta, hi ha algú de verdura, hi haurà, només hi anava a haver carn aquí.
1: Carles, d'on ets tu?
18: Jo sóc de Barcelona.
1: De Barcelona. I quants anys tens, puc preguntar?
18: Fa 18 anys que visc a Buenos Aires, tinc 46 anys, vaig venir aquí el 2008 amb 28 anys.
1: Hòstia, vas venir en l'època de plenitud de Messi, en l'etapa Guardiola.
18: Sí. Home, a veure, també no ens enganyarem, jo futbolero no sóc massa. Jo sóc futbolero en plan quan hi ha merder, quan hi ha assado, quan hi ha juntar-se amb gent, però ara estem mirant el partit però perquè és un evento cultural, eh? Però un partit com aquest no el miraria mai jo, perquè aquí és un evento social total.
1: Clar. Però tu que vius allà des de fa 18 anys, has notat una mica de bogeria aquestes últimes hores, dies, aquí a Buenos Aires?
18: Collons, i tant. O sigui, tu entraves a qualsevol dels portals dels diaris d'aquí i qualsevol... O sigui, passava al davant de les notícies d'actualitat política quins carrers estaven tallats i quins no, quan havia arribat ell, per on havia passat, on havia anat a saludar. O sigui, aquí des del 2022, ja des d'abans, però des del 2022 ha arribat a nivells religiosos importants el tema aquest. Mm.
1: S'ha cridat el gol de Messi de penal, d'alguna manera? O sigui,
18: sí. De fet, s'ha sentit des d'aquí a casa. Nosaltres, jo estic a més o menys 3 quilòmetres de l'estadi on s'està jugant el partit i a vegades quan hi ha concerts i tal en l'estadi, se sent aquí la música i tal. Bueno, doncs quan hi ha gols importants, quan juga River, és l'estadi de River, aquí se sent. Bueno, doncs el gol s'ha sentit, sí, tal qual.
1: I ara que
18: esteu... I mira que... Digues. No, que vull dir que el partit tampoc és que s'està seguint. Nosaltres estem allò xerrant i menjant mentre el tenim de fondo, eh? Tampoc és que l'estem seguint en plan... Perquè tampoc és el que és. Vull dir, hi ha una cosa que tothom estava parlant. N'hi haurà alguna altra? Perquè, clar, està molt poca qualitat, deien aquí. El partit contra Benin, qui són Benin, no el coneix ningú. Llavors tothom estava en plan, vols dir que no en faran un altre amb algun altre rival? Vull dir que hi ha algú que li baixa una miqueta el preu.
1: Home, però ja, si et dic que retira. Què esteu a les postes, per això? Ara que
18: sí.
1: Ara que ve la... Com és allò?
18: La xocotorta. No. El que passa és que portem aquí 20 minuts i encara ens queda més estona perquè ha sigut en plan sense plats. Ha sigut... Hòstia! Gol. Hi ha hagut gol.
1: A veure, esperes gol?
23: No.
18: No. No, estàs repetint, perdó. Està patint. No.
23: Digo, hòstia, o estan veient el futur.
12: Mare meva. A 3 quilòmetres el gol arriba abans.
18: El sap és flipant. No. Estan repetint el penal del Messi. Estan repetint.
12: El repetiran.
18: El tindrem... No, per esmorzar, per dinar i per sopar.
1: Sí, no et preocupis. Val.
23: Hòstia, si em jalo un gol en un partit així, déu-n'hi-do, eh?
1: Sí. No, una última, Carles. Com és que m'han explicat com fas les calçotades aquí a Buenos Aires. Com fas les calçotades?
18: Hombre, veig que aquí cada cop que parlo amb RAC1 hi ha algun inside info que explica el xisme aquest. Sí. Mira, les calçotades, li heu de dir al vostre informant que està una mica desactualitzat, perquè les calçotades al principi les havia fet amb porros perquè no trobàvem calçots. Oh? Però l'últim cop ja vam trobar calçots.
12: Jo també en la sala,
18: no hi ha calçots.
12: Sí.
18: Podeu imaginar que no hi ha calçots aquí a Buenos Aires. Llavors vam haver d'anar fins al Mercat Central a trobar-ne, perquè no se'n trobaven, evidentment, a qualsevol verdoleria. I l'últim cop ja les vam fer amb calçots, que vam trobar.
1: Val. Però, hòstia, fer-la amb un porro d'aquests que es fica al caldo, això quedava tendre i bo a la parrilla, o no?
23: Clar.
1: Sí? Val. No sé.
18: El que passa és que al final les acabàvem fent com de complementàries de la carn. Acabava ocupant més espai la carn a la parrilla
23: que
18: el porro, que era una cosa més decorativa.
23: La verdura,
18: Exactament, la verdura. Però l'últim cop vam anar al Mercat Central, vam trobar ceboixes grueses, com li diuen aquí, que es porten de Colòmbia, i que serien els calçots, i sí que vam fer la calçotada.
1: Molt bé. Carles, un plaer.
23: Però no són rodones, si vol, no, les cebolles grueses?
1: Digue-li, Puig, què li diem?
18: No, són allargades.
6: Si vol imitar... Si
18: ja et pots imaginar que vols dir quins són? No, són els reis del doble sentit més que vosaltres.
1: Sí. Ah, va. Escoltes la competència? Vols fer alguna imitació d'algun personatge, que com ens ha passat abans?
18: No.
1: No, ets un tio seriós, eh? Val.
14: Hola, sí, sol va.
18: Tot intentant de saber.
1: Carles, re, una abraçada, que estem aquí ja amb ganes de marxar a dormir quan s'acabi aquest espectacle.
18: Sí, és tard per vosaltres.
1: 3:20 de la matinada, sí. Gràcies per seguir-nos. Una abraçada, acaba el dia de l'assado.
18: Vinga, que vagi bé.
1: Adéu,
18: bona nit.
1: Espera, podem recuperar el moment del senyor del Casal de la Cultura? Ah, Casal Català, perdona. Casal Català de Buenos Aires.
16: Sap imitar algú, vostè, o no?
14: Com, perdó?
1: Si sap imitar algú, vostè, o no? No, vostè.
14: No.
16: Hola.
14: No. Hola, sí, sóc la Soraida, digue'm.
1: És que ha estat clau.
23: Fora! Messi l'acaba de tornar a tenir una pilota a l'interior de l'àrea petita. Pràcticament la rematada ha sortit un punt desviat a la dreta de la porteria de Benin.
1: Wow, és que és la de Benin. La toca el porter i la treta el porter.
17: És una parada, eh?
1: Sí. Hòstia, és la de Messi, no? La paret dins l'àrea, que és una molt de Messi amb Alba, amb molts jugadors, no?
17: S'està preparant algun canvi? Perquè...
1: Clar, aquí
23: no,
1: és que...
23: No, és que no hi ha ningú.
1: Jo ja us he dit que ho jugava tot, eh?
17: Sí, compta... Sí,
12: també poden allargar 10 minuts si els hi dona mal.
17: Al Mundial li va servir a Bosinha per fitxar per Colo-Colo. Compta que els porters de Benin no acabin en algun equip random, eh?
1: Sí. Ja estan venint a fitxar-los. Sí.
23: Bé. Bona, Aleix.
16: Tampoc és un partit per no afegir.
13: Però,
16: vull dir, el 90 clar, però
13: ara estan preparant l'afegit.
19: Però el 90, però potser el 90 li fan el canvi, no? Ara
16: no, però si no hi ha ningú, diu el Pepe.
21: Hi ha límit de finestres de canvis?
23: Això s'ho va dir, si hi ha límit de canvis.
21: I si marxen... Argentina ha fet tres finestres, ja.
19: Però i si marxen...
16: Jo diria que
19: queden
16: amb 10.
19: És el que pactis, tu.
16: És que no el canviaran.
19: Però i si marxen i es queden amb 10? No pot fer-ho, això. Que marxin i com que deixin un buit.
20: Hi ha canvis preparats a Benin, però no a l'Argentina.
19: Compte,
16: el porter.
21: Canvien el portero.
19: Ja ho han fet, això. Ja l'han canviat.
20: Ja ho han fet, l'han sí. canviat.
19: A veure, Sergio Ramos, sisplau. No. Estàs pendent del teu excompany al Paris Saint-Germain, Leo Messi?
22: Bueno, emissor? Que cabe duda que Messi pues, passarà a los anales de la història,
19: sí,
22: no?
19: Sí, sí.
22: No sé por qué se llama anal. Si en anal es el tacto, no?
19: No,
22: que tampoco
19: no.
22: sé por qué se llama tacto, no. si lo hacen con poco tacto, ¿no?
19: No es això.
22: Pero bueno, que cabe duda que Messi es muy bueno, ¿no? Pero en el PSG no hacía más de tres flexiones. Y en ese aspecto era más flojo que el peo de la...

0: Atenció, apassionats del mar. Torna al Saló Nàutic Internacional de Barcelona.
1: La major exposició del país per triar entre més de 200 iots, catamarans i embarcacions de motor i vela.
0: A més, hi trobaràs les millors marques i les últimes novetats en accessoris, serveis, submarinisme i esports aquàtics.
1: Vine al Saló Nàutic de Fira de Barcelona, del 14 al 18 d'octubre, al Port Vell.
0: Entrades a salonnautico.com.
2: Ja, per això el minut 10 s'ha parat el partit.
3: Clar, sí, clar.
4: Per això... Ja, clar, al final ja fotran el Cristo que hagin de...
5: A mi em sembla indignant, si no hi ha cap.
4: A mi em sembla indignant, no?
6: Doncs, crec que pots anar...
2: Indignant,
6: no? Sí, sí, sí.
2: No, veig que estan però preparant ja alguna cosa, no?
6: Sí,
2: a la banda.
6: Sí, estan col·locant tanques sí, al davant de les banquetes. Per tant, a veure, no sé, potser és que quan
2: que vagin partit... per feina, saps?
7: Són tanques de globo.
4: Mira, ara que parlaves del partit aquest que deies, l'Eixi el recordaria, no? Records, per exemple, és que m'escriu un amic, el David, que està amb el seu nadó de fa 2 setmanes, el Genís, i que estan veient el partit. Per tant, el meu amic li podré dir al seu fill, quan d'aquí molts anys, que va veure junt l'últim partit de Leo Messi. Jo crec que és d'aquests partits que tothom recordarà. Et recordes el dia, potser els més malalts, a quarts de 4 del matí, però recordes aquell dia que estaves fent tu, no?
6: Messi a la frontal! Falta! Falta al balcó de l'àrea!
2: Carlos, t'agrada la falta?
6: És d'aquelles que Messi sap buscar. És d'aquelles que Messi sap buscar. La volia...
5: És perfecte.
6: La volia justament aquí. Buah. La volia aquí i la tindrà aquí. I més, pot ser l'última del partit.
4: L'hem fet expressament, eh? Sí.
6: Pot ser l'última.
4: Ja ha dit. Opa! Bé, el 15. Bon placatge.
8: Bé. És el que li ha regalat el
9: del Pongo.
8: Sí, com es...
6: Dues assistències. El 126 de penal i veurem si arriba el 127 de falta en la que pot ser l'última acció del partit.
2: Què fa el Dibu?
6: El Dibu el cercle central, mentre Leo Messi va acaronant la pilota, la té ell, la col·loca ara a terra, la situa,
5: la mira... Sí. És vintage, la pilota, d'AFA. Sí.
6: La torna a tocar, la torna a situar, s'ho va mirant...
5: Hòstia, és perfecte.
6: Torna a tocar la pilota...
5: Mira, ens diu la tele 21 metres. És una bona distància per ella.
9: Oh, tants anys com ha jugat amb Argentina.
5: Serralo, Messi!
6: Són tots senyals. Va, Leo, som-hi, Messi.
2: Està molt a prop, la tanca.
6: El comiat somiat amb aquest gol, dues assistències. A veure si també amb el segon gol. Tothom preparat per la falta, tothom preparat per celebrar-lo. Messi, fora!
4: Oh, no!
6: Fora, molt desviat el xut, el mateix Messi. Obria els dos braços, tothom era conscient aquí que era una oportunitat boníssima. Aplaudiments ara. Per mirar d'animar Messi, que l'ha tingut!
2: Sí.
9: Si va entre els tres pals, entra, també et dic. El porter,
4: era l'únic que
9: havia menys seguretat.
5: Ojo, que està a punt d'acabar-se, això, no?
6: Sí! Acaba el partit perquè li dona l'àrbitre la pilota i entenc que d'aquesta manera acaba el partit. Finalitza amb Leo Messi com a protagonista amb aquests dos gols. Aquestes dues assistències amb el segon gol que no ha pogut ser el gol de penal.
5: Espera, que això ara s'ha tornat tot allà. S'aperes en el moment més complicat. A veure, què és això, Rayo Mitre? Ah, no, això és el son directe, del Monumental. Ah, perquè tenim petards ja. Ara ha començat els focs artificials. Messi s'ha endut la pilota, com deia el Saperes.
10: I l'àrbitre l'ha regalat les targetes.
5: Sí.
2: Li ha donat les targetes.
5: Es porta la mà.
10: I Messi no sabia què fer.
5: Sí. I ara s'està abraçant amb tothom. Jo el veig prou tranquil, no, Carlos? Blaia, de moment, a Messi o què?
7: Sí.
5: Que no està emocionat encara.
4: Que fins que no, sé, la sorpresa aquesta que diuen... que ja al final, de moment jo crec que... A mi m'hauria agradat, ja, també, estic com tu, que l'haguessin canviat, eh?
5: Sí, no, o com a mínim allò, a 10 segons de que l'àrbitre digués, ara xiularé, que pogués ell marxar del camp enmig d'un passadís.
4: Jo ja ho he dit, jo el 89 per mi l'haurien d'haver canviat i que s'aturi encara que
5: sigui
4: un quart d'hora. No.
5: Vinga, el Messi dile, vinga, déjame. No, tia Xavi, quina imatge, puig, això.
10: Que cutre.
5: Sí. Pobret. Mira, deixeu-me acabar de fer l'última publicitat que em queda pendent. Per al teu jo de cada dia, per al teu jo aventurer, per al teu jo que no para mai, per a cadascuna de les teves facetes hi ha un Volvo, i és el Volvo XC40, des de 31.900 euros. Sí, sí,

0: 31.900 euros. Consulta les condicions a la xarxa de concessionaris Volvo de Catalunya. Saperes, a veure si la línia ens aguanta.
1: Hola, Pariser.
0: Digues.
1: Doncs re, acabat el partit i ja comença tot l'operatiu d'aquesta celebració. S'estan desplegant unes lones sobre la gespa. Mentrestant, Leo Messi, el protagonista, envoltat pels seus companys d'equip i pendents de totes les sorpreses que vinguin a partir d'ara, després que... Mira, ara comencen els drons. Comencen els drons, a veure si la realització televisiva us mostra aquestes imatges.
0: A veure si el realitzador està atent.
1: Hi ha com... Em costava veure... De moment són una forma circular, entenc que és com una... No sé si una pilota, formant diferents formes.
0: Que és que ara mateix això de les línies deu estar connectant tothom. Bé, a veure si aconseguim recuperar bé el Saperes, si no ho anem explicant aquí des de l'estudi entre tots una mica.
2: Sí.
0: No sé, aneu-me ajudant, perquè això què és?
2: És una S?
3: Sembla una S, no? Sembla el logotip de l'Eurolliga.
4: Que és Superman.
2: O de Superman, exacte.
4: S'estan fent el nom, no?, de Messi, però hem arribat a la S.
3: No sé, clar, quan ens ensenyen la realització televisiva hem vist la S. No sé si abans hi ha hagut alguna altra lletra, però ara sí que es forma una paraula, em fa l'efecte...
0: O sigui, dic, és...
5: No l'has clavado! No l'has clavado!
6: Era un logo d'una publi.
3: El patrocinador del partit.
0: Era el logo d'una publi que, bueno, deu ser argentí, per tant...
4: La companyia d'assegurances,
0: eh? La pasta que...
5: Aquesta és la trincada més seguida de la història.
0: No, no, ens acaben de colar Sancor Seguros, ens acaba de colar una publi amb uns drons...
2: O sigui, primer...
4: La S de Superman.
2: Ens cola una dona arribant.
3: Però quina poca delicadesa.
4: Aquesta és la sorpresa per Messi, no?
0: És un altre món, eh?
2: El Davidín fent-se una selfie, ara això...
4: 4-0.
3: Bromes a banda, em sembla molt poca delicadesa.
4: Ara l'AFA, vinga. Ara l'AFA.
0: És maco. El logo amb drons de l'AFA és maco.
5: Són els que han pagat l'hotel de Benín.
0: Sí. I ara suposo que apareixerà Messi. Realment, això dels drons al cel
2: és molt xulo.
0: És molt xulo. Sí, sí.
3: Suposo que això que hem vist a la televisió no era un muntatge televisiu, sinó que és el que està veient en Sape a l'estadi.
1: No, ho hem vist. Ah. Ho hem vist. Ens l'hem menjat igual i han xiulat, el públic ha xiulat.
2: Ah, sí? Quan
0: avisa... Sí. Ah, clar, tio.
4: Sempre pensen que això, per una marca, és contraproduent. Sobretot.
0: Això és la cara de Messi. Ara s'està definint la cara de Messi, no? Em sembla o no?
5: No, el miembro.
1: La samarreta... Dibuixada la samarreta de l'Albiceleste amb el 10.
2: Que bonic.
0: Aquesta imatge és molt xula.
1: La samarreta amb el 10 de Messi mentre s'ho mira l'argentí visiblement emocionat. A veure què és el que apareix ara, perquè es van... movent aquests drons. A veure quina serà la següent imatge que apareixerà, a veure si ens colen alguna cosa més.
0: La nau espacial.
1: No, ara ja estem en la fase real, a veure què és el que es va dibuixant, perquè no acaba d'aparèixer una figura. És la figura de Leo Messi.
0: Oh!
1: A punt de xutar.
0: Mira.
1: A punt de xutar, i a més amb el peu movent-se per impactar la pilota. És una imatge icònica de Messi vestit amb l'albiceleste.
0: És xulo, això, perquè és com en moviment,
1: De xutar. Sí.
0: Que xuta amb la dreta.
3: Xuta amb la dreta, no?
0: Vamos a ver. Xuta amb la dreta.
1: Llevamos 500 años
5: xutando con la izquierda.
1: Messi.
0: Mira com es mouen els drons amb la dreta.
4: Com estaven situats els drons, no?
2: Ja, per això ho havia de
5: pensar. Va, de Julio Salinas.
0: T'he de dir que és esquerrà, que això ho podria haver mirat una mica.
1: Ara la imatge aplaudida per tot el Monumental. Leo Messi amb la Copa del Món.
0: Home. Els hi ha portat, la tercera estrella, al final.
2: Sí.
0: Per mi, hauria de tenir algun Mundial més. El del 2014, per exemple, se'l va mereixer l'Argentina contra Alemanya, crec.
1: Va perdre la final i va ser pilotador del Mundial. Millor jugador del Mundial en aquell final que marca Götze, Mario Götze.
4: I Wayne falla algun gol, crec, no?
0: Sí, molt clar. I un alemany hauria d'haver estat expulsat, que li fot una entrada a Zabaleta que el deixa... destrossat. És xula, la imatge està molt ben trobada.
2: Xula,
0: aquesta imatge,
2: xula.
0: De Messi amb la Copa
2: molt
0: del Món.
2: Xula.
1: Tot això acompanyat de música aquí al Monumental. Els drons que es mouen, es difuminen a l'espera de tornar a generar una nova imatge. Ara l'Obelisco.
2: Oh!
1: El Monument de Buenos Aires, simulant les celebracions, entenc, del Mundial i les vegades que la gent ha sortit al carrer amb aquestes finals que ha aconseguit guanyar, finalment, les que tant volia guanyar Leo Messi amb la selecció argentina. i que va aconseguir portar l'alegria a tot el poble argentí.
0: Que xulo. Puig, t'està agradant o no aquest espectacle de drons?
7: Sí, sí, m'agrada, sobretot al principi, sobretot amb la policia.
1: Ha contractat una assegurança, el Puig.
8: Truca.
7: Aquesta de la Copa del Món, xula. És veritat que l'altra...
3: El peu.
7: El guió estava poc treballat quan et surt un tio xutant amb la dreta. Però la Copa del Món, el perfil aquest amb la Copa del Món, el millor de tot el que han mostrat fins ara.
1: Ara la imatge d'un cor amb el sol argentí.
3: Oh.
1: Al bell mig d'aquest cor, amb els colors de l'albiceleste, els colors de... El blau, el blanc i aquest cor que també apareix a la bandera argentina.
0: Això com això ho fan de forma teledirigida, entenc, però ja, o sigui, els drons ja saben on van, vull dir que hi ha un ordinador que els dones unes
3: indicacions. I des del camp es veu bé, Ape? S'identifica
1: bé? Sí, es veu bé.
3: Que xulo.
1: I ara mateix...
0: No van amb un comandament, no?
3: Imagina't que cada punt és un paracaigudista.
1: Gràcies, Leo! Es pot llegir al cel del Monumental, subir a Leo Messi, un Leo Messi relaxat, somrient... Gràcies, Argentina! Diu també...
7: Són bombetes, no?, que han penjat aquesta nit.
5: Dels amigos!
1: En el moment en què apareixen també, a sota d'aquesta inscripció, les tres estrelles. La tercera la va col·locar Leo Messi el 2022 a Qatar.
3: Si n'hi hagués col·locat una quarta, mare meva.
1: A veure com ho remata tot plegat.
3: Llàstima.
1: Espero que no sigui una falqueta, de veritat.
0: Ja ho veuràs, ara. Ja ho veuràs. Ara la falqueta que ens colaran també serà maca.
9: Tot a la vinta,
0: Sí, sí.
3: Com es deien aquells del darrere la porteria, Daniel?
8: Els borratxos del no sé què.
9: El tablón, no?
8: Jo...
0: El tablón.
8: Puig, truca a Sant Corseguros, que ens fotin publi al súper, que aquesta gent ve calents.
5: Desguaces la cabanya.
8: Quina colada, tio.
0: Oh, la cara Gaudí. El perfil de Messi, com si fos Gaudí. Sí, sí.
8: Doncs, escolta'm, potser s'han inspirat,
0: No, molt ben trobat.
8: Sí, sí. El perfil identificable de Leo Messi, perfectament.
0: Que això s'ha de veure des de tot Buenos Aires, no? Vull dir,
8: des de molt lluny, sí. Per això li preguntava al Sape si realment es percep bé des del camp, perquè potser és tan gran que a vegades costa de tenir la perspectiva, però ja ens deia que sí.
0: Aquest és el so en directe, que està punxant Movistar, la música és en directe del que està passant al Monumental, de Buenos Aires. I aquest és el so del Sape des de les naves espacials que l'hem enviat des de RAC1 cap a Buenos Aires. No, ara entenc que hi ha moltes connexions en aquest moment i per això s'ha estat entretenent una mica la línia, però ens aguanta perfecte, perquè hem pogut narrar tot el partit pràcticament.
8: Mira, ara que vaig ja.
0: S'està emocionant. No, està tranquil.
8: Sí, jo el veig...
9: El parxe aquest que porta al centre de la barreta, de què és? El daurat.
0: A veure.
8: De campió...
0: De campions del món, deu ser?
8: D'Amèrica?
9: No
0: sé.
1: Què porten? Què és el que veieu ara?
0: Hi ha com un pagat al mig de la samarreta.
9: A la samarreta amb la que han jugat hi ha una... hi ha un...
0: Sí, com un logo,
9: daurat.
0: O un distintiu.
1: No, és que no sé si és això, però és que avui quan estava a la FanFest he vist que hi havia com una... No sé si era una campanya o no sabia què era, de que volien brodar la samarreta una cabra amb un infinit a sota.
8: Ah.
0: No com és el... això. Sembla un logo com quan el Barça era campió de la FIFA del Mundial de Clubs.
1: Sembla
0: un logo com aquest.
1: És que hi havia una campanya com perquè tu et poguessis... poguessis posar a la samarreta argentina una cabra i a l'infinit a sota com el millor de tots els temps que és etern, no? Mm. I que no fos això. Per això preguntava... De què es tractava? A veure, tenim a tota la plantilla, al vell mig pràcticament del camp, amb aquestes lones que han estès sobre la gespa, i veurem ara què és el que fan, perquè aquí tothom està a l'espera de veure quin és el següent pas. Els jugadors de Benin veig que es van retirant o es situen a una zona una mica més discreta, deixant tot el protagonisme a l'albiceleste, que se'n va ara cap al vell mig del terreny de joc amb Leo Messi al capdavant. Això no falla, com totes les imatges del Mundial quan sortien al camp. Messi al davant i tots al darrere seguint-lo. El públic que canta a l'espera de veure què és el que passarà aquí al Monumental en aquest partit de comiat de Leo Messi. Aquest 3-0 a Benin amb aquest gol, dues assistències de Messi per rematar la seva carrera esplèndida amb la selecció argentina.
0: Sota, és molt curiós que mentre hi anaven els drons, sí, fallava la línia del SAP. Això vol dir que potser els drons generen una interferència brutal en les comunicacions, sí, no? Sí, perquè ara han marxat els drons i va com un tro al SAP. Molt bé.
1: Escolta, que s'acabin els drons, fora.
0: Blaia, Montante, Carlos, si us voleu quedar, quedeu-vos, però entenc que vulgueu anar a marxar i que heu complert amb el que havíeu de fer aquí.
3: Amb el contracte.
0: Que... Sí, sí. No, no, us ho dic de veritat, amb tot el carinyo del món. Són les 3 i 40, vull dir, hem anat molt tard.
9: Ens estem mirant les 3, a veure qui és el primer que s'aixeca.
0: No, no. Doncs escolta, no, moltes gràcies. Aneu a descansar i espero que hagueu gaudit una mica del show.
9: Val. Nos quedem a desayunar, no?
0: Vols dir alguna cosa més, Carlos, del que has viscut? En alguna cosa
9: bueno, no, jo més que res, donar-vos les gràcies per deixar-me viure-ho aquí amb vosaltres. Perquè realment és una, ja ho he dit abans, és una cosa que em feia moltíssima il·lusió i m'ho he passat de puta mare.
3: Bé, m'ha agradat.
9: Crec que el partit ha sigut el que ha sigut, però hem vist a Messi acomiadar-se amb un gol.
0: I dues assistències.
9: Bueno, jo diria una, però sí. anem a donar la primera segona, que és el comiat. Vale. Però, ja dic, encantat d'estar aquí i sap greu veure un jugador com ell acomiadar-se de la selecció, però crec que ha escollit un bon moment.
0: Molt bé. Blai, alguna cosa més?
10: Bueno, quan hi ha acomiadats com aquest és que ens ho hem passat bé. Per tant, doncs, benvinguts siguin i agrair-vos també, doncs, hem passat superbé en aquest partit, en aquesta transmissió. I ara us seguiré escoltant. Perquè encara una estoneta, per tant, us escoltaré ara al cotxe.
0: Molt bé. Gràcies, Blaia, també, per venir, que no són hores. Una última connexió ràpida. Pinganillo a pie de césped con Leo Messi. Leo, ¿cómo estás?
11: Bueno, la verdad que estoy emocionado. La verdad que quedó bien lo de los drones.
0: ¿Te gustó?
11: Sí.
12: T'he vist amb una cara allà amb la publicitat de la companyia d'assegurances una mica sense entendre massa bé de què anava la cosa.
0: Saps com són, no? Ho has entès, no? Que són unes coses que volen i fan llum, els drons.
11: Bueno, la verdad que están los de Bonin pidiéndome selfie. Y bueno, me trajeron un poco.
0: I ara què faràs? Vull dir, ja els estius no tens selecció, pues a casa amb els nens, no? Amb Antonella, amb el...
11: Tendré que comprar otro club, porque Antonella, si no, querrá hacer cosas, y el sitio, y bueno.
0: I si no, amb els nens, no?
11: Los niños jugando, Thiago y lo otro dos. Y... No. Y bueno.
0: Edu Montante, moltes gràcies. Apa. També. Espero que t'hagis passat bé.
13: Sí, sí.
0: Molt bé. T'esperem dijous, el tu riuràs, eh?
13: Sí, sí, ja no. Tenim... Farem l'1x1 de...
0: Home, tremendo!
13: Clar, de Benin!
0: L'1x1 de l'Argentina Benin, amb Leo Messi, clar que sí, que ens analitzi amb calma el que ha viscut.
3: Si fa no fa, serà a la mateixa hora.
0: Sí. Que bo, que bo. Sí. Mutante, de veritat, moltes gràcies.
13: A vosaltres.
0: Que no són hores. Adéu. Adéu, vagi bé. Bueno, amb vosaltres ja tinc confiança, vull dir, qui estigui cansat i vulgui marxar, que m'ho digui. No hi ha problema, eh? Jové, Aguilar, no, Agut no. I Albert Ferran i Puig. Mira, l'Oriol Montfort diu al tècnic. No, tu no, tu t'has de quedar una estona.
12: Jo m'espero al Pedrol.
3: Aquí l'heroi és el Puig, que és el que està a casa i és el que més podria caure del cap i encara està aguantant.
0: Puig, vinga,
14: estem bé.
3: Ah, sí?
0: Val.
13: Però hi ha aquest impàs aquí que...
0: El Puig...
14: Bueno, és que ara estic esperant a veure si diu alguna cosa, ja que hem aguantat fins aquí.
13: Tenim aquesta pausa, que no sé què està passant.
0: Jo crec que ho hem fet malament, o sigui, no hauríem d'haver fet el partit, hauríem d'haver vingut ara, amb els drons. Dormir i haver vingut ara amb els drons. Va, sàpiga què passa.
1: No, Dian, a veure, vamos a recibir con un fuerte aplauso.
15: La voz de nuestros motores, homenajeando al gran capitán, fuerte el aplauso para recibir a la Sole.
0: A la Sole. Ara ve el show de la Sole, que és una cantant.
3: Qui és la Sole?
0: Sí, sí. No, és que ara ja...
3: La Sole, con la Sole.
13: Aquesta és la Sole.
1: Jo me'n vaig a la Rus. El meu record és la Rus. Has de ver la Sole como me ha puesto. Ay, la Sole.
13: Ay, la Sole.
1: Hola,
3: Sole.
1: Ole. Con el mechero.
0: Pues ara...
12: Soledad Pastoruti.
0: Ja em perdonareu, però ara queda... La Sole, després ve Ulises Bueno.
3: Què?
0: I després ve la sorpresa.
3: M'ho estàs dient de veritat?
0: Sí, queda l'actuació d'aquesta senyora, la d'Ulises Bueno, i després la sorpresa.
13: La sorpresa és una actuació. És una actuació perquè especulàvem...
1: I la zona mixta, eh? A veure si surt i parla.
13: Especulàvem que cantaria l'Ali Espósito. que seria qui tancaria
3: el show. Qui és l'Ali Espósito?
0: Sí, és una actriu que surt a aquella sèrie...
13: No.
0: Sí, sí.
3: No tinc algú.
13: Estic preguntant perquè no tinc ni idea de qui és l'Ali Espósito.
0: Sí, l'Ali Espósito ha fet dues sèries espanyoles molt bones.
13: I actriu molt famosa a l'Argentina i deia...
0: Sí, però a Espanya també ha fet algunes sèries.
8: Tampoc et dic que vegi a Messi molt emocionat amb aquesta cançó.
0: Sí, sí. L'Ali Espósito l'ha elegida per poner música a l'último baile de Messi.
8: Mira, està aquí.
3: Messi està amb allò que et pica l'espatlla.
8: Sí, sí.
13: A Messi li faria més il·lusió potser que baixessi la família, no? I...
3: Ara ens està fent una mica de bola, tot plegat.
8: Sí, sí, sí, sí.
3: Per cert... No, dic, perquè esperàvem un nivell d'emotivitat molt elevat,
0: sí.
3: No,
0: Sky Rojo, la sèrie, punt... surt l'Ali Flores.
8: Sky Rojo. El pagat del qual parlàvem, crec que és el de la Copa Amèrica del 2024. Com a vigent campió de la Copa Amèrica, portava el del Mundial del 2022, però clar, ara ja no el té, perquè ara l'ostenta Espanya, i llavors se'l va canviar per el de la Copa Amèrica. Això és el que estic llegint.
14: Mira, en piano en directe.
12: Com sona, com sona?
0: A veure, la Sole.
14: Bé. És que aquí estan com molt apartats, no, sap? Vull dir, estan com en un racó, no, del camp.
3: Els futbolistes...
14: La cantant.
3: Sí, estan en un punt apartat. No estan
8: ara sembla que entra, o no? Mm.
0: Va embolicada amb una manta de la selecció argentina.
8: I ara espera't que s'encés l'aire de l'estudi de RAC1, eh? Sí. Posa't.
3: No, que fa... s'està perfecte.
0: Puja'm un grau, sí, fa fred, sisplau. Mola de Déu.
13: Sembla que canti...
0: Que bé canta, Soledad Pastori.
13: Pastori. Ja és a casa seva, no? Vull dir que...
3: Soledad Pastori. Ara és sobre la gespa, caminant sobre una d'aquestes lones i acostant-se a la zona on estan tots els jugadors seguint la seva actuació.
0: Esperem que sigui una cançó d'ella i una de l'Ulisses.
13: No sigui un concert, no?
0: I després ja podem estar al
3: show. No sé, creieu que parlarà aquí o no? Que li donaran el micròfon?
0: Jo ja no l'han canviat.
3: Està esperant, no?
0: Ja no ho entenc.
3: Hauria de passar.
0: Com no parli, no entendré res, llavors.
12: I allà estan els de Benina.
13: Bueno, aquestes 100.000 persones que hi ha, que no hi ha 85, hi ha 100.000 persones, vull dir, pobra gent, com a mínim, unes paraules de Messi, no?
3: Sí, no, jo confio encara que ho veurem, però també estava convençut que hi hauria el canvi, que hi hauria el moment àlgid d'això, no? Vull dir, no sé.
8: Ah, mira, de fet, aquesta cançó es diu Brindis.
0: I Brindis al sol.
3: Ah. I ara Messi s'acosta a la cantant.
8: I diuen que és l'himne emocional de Messi. Estic
0: llegint. Sí?
8: Ah, sí. Després de que ell mateix l'utilitzara per posar música a un vídeo seu.
0: Home, s'ha acostat, eh? Soledad Pastoruti, Sole, i ha abraçat ara Messi, eh? Quin moment.
13: Ara podria cantar Messi, no, la cançó?
3: Bé. Sí, té.
0: Es deuen conèixer, perquè l'he vist molt propera, eh? No, vull dir, hi ha hagut aquí una abraçada molt sentida de dir, hòstia...
3: I Messi la mira somrient. Ara un puntet, sí que li veig un puntet d'emoció a Messi, eh? Ara,
0: sí.
3: Ara que és aquí, acaba la cançó i li dedica la remata, dedicant-li, evidentment, al gran protagonista, que és Leo Messi, s'acosta i tots dos es fonen en una abraçada després d'aquesta actuació. A veure, què és el següent?
12: Messi deu haver tingut veu un capítol en l'elecció dels
8: artistes. Ara estic veient que en l'acte de commemoració del Mundial fa 3 anys li va cantar aquesta mateixa cançó ella, aquesta cantant a Messi.
13: Teòricament no sabia res, no?
0: No, això sí que estava anunciat, això. Sí? L'AFA aquest matí ha anunciat les actuacions musicals. Vull dir que ara ve l'Ulisses, ho sabíem.
3: Però aquesta és la mateixa cançó, és una altra?
0: És la mateixa.
8: Ara s'està agradant ja la Sole. Sí. Estic trobant massa protagonisme de gent que no és Messi, eh?
13: Però és com l'himne, vull saber... fer l'himne llarg.
0: I la batamanta que porta de la, sí, de la bandera, què et sembla?
3: Sou de batamanta o no sou de batamanta?
8: No.
3: I bata d'estar per casa?
0: Sí.
8: Sí. No, Bernús, sí. Després de la dutxa, Bernús.
0: Bernús, sí, ja, els drons.
8: No.
0: Torna. A veure com
3: Bernús
0: ho canta.
3: Bernús només als hotels.
0: Com ho canta Movistar, a veure, Movistar.
16: I jo,

0: Los momentos duros, los momentos difíciles, cuando realmente se ve en el grupo y cuando se pueden salir de momentos o situaciones difíciles. Cuando no hay grupo fuerte es muy difícil conseguir. Y ya le digo que nosotros éramos un grupo extraordinario. Por eso conseguimos todo lo que conseguimos.
1: Deu minuts de discurs de Messi, eh?
0: Bueno, no sé, la verdad que estoy hablando más que nunca. La verdad que no me quiero ir de acá. No quiero dejar la cancha, solo decirle que los quiero, los voy a extrañar y soy un agradecido a Dios, como dije, de ser argentino, orgulloso de ser argentino y de haber cumplido el sueño con todos ustedes. Muchas gracias, los quiero.
1: Espectacular, el discurs que acaba de fer Messi de 10 minuts, pràcticament sense descuidar-se ningú. Sape, no sé com ho heu viscut al Monumental, però ha estat un dels moments, sens dubte, de la història futbolística de Messi i de la història de l'esport, eh?
2: Sí, sí, la capacitat que destacàveu d'articular aquest discurs en aquest moment tan emotiu, on no ha deixat res, on no ha deixat cap detall, on ha buidat el seu pap i on tota la gent l'escoltava amb una atenció increïble aquí al Monumental. I crec, evidentment, que serà un dels passatges de la història i de la carrera de Messi que recordarem el discurs que ha fet avui aquí al Monumental.
1: Sí, sí. Es lo más lindo que te puede pasar en la vida. El último Mundial fue demasiado para mí. No sí, pasó nada que... raro, amb tot el que es això... va especular, de que si es van sí. deixar perdre, si van rebre amenaces per haver parlat de les Malvines durant les semifinals. Diu, no pasó nada raro. Llegamos muy cansados contra España en la final y después seguramente es el día más triste de mi carrera, y demanant el suport, no?, a les pròximes generacions de futbolistes argentins que vinguin. Leo Messi, la veritat és que ha fet un discurs impecable al 10 argentí, i ara hi ha focs artificials aquí al Monumental.
3: Estoy hablando más que nunca, eh?
4: Sí. I parlant molt, molt del grup, dels companys, vull dir, imagineu-vos a la mateixa situació que Cristiano Ronaldo.
1: Clar.
5: No, després del que hem vist avui, res.
4: No, però vull dir, el seu discurs aniria...
5: Jo ho he pensat, eh?
4: I, ostres, és que s'ha girat els seus companys i dels 10 minuts, 3-4 minuts del grup, del que ha fet aquesta generació... Vaja, jo crec que ha estat un discurs impecable.
2: La frase, Albert, que diu, quan sortia a jugar i veia qui tenia al costat aquests guerrers...
4: Sí, sí,
2: aquests guerrers,
4: ho ha definit perfectament.
2: Sentia capaç de tot. Al final crec que era la idea d'Escaloni, no?, d'envoltar-lo de gent amb qui estigués còmode i lluiteu per mi i jo guanyaré els partits. I és el que va fer en moltes ocasions l'Argentina i el mateix Leo Messi.
4: I quan demanava unitat, no sé si recordava els primers anys, que tothom, vaja, que li retreien una mica, que potser no tenia... li faltava una mica d'ànima, que no era un líder...
3: El pecho frío, que es diu allà.
4: Sí, que hi havia molta divisió, pro Messi i anti-Messi...
6: Ha estat generós en aquest sentit, sí. Perquè sí, des del primer dia hasta l'últim m'he sentido querido, no sé què. Vull dir, evidentment, avui segurament no era el dia, però també s'ho podia haver estalviat, aquesta frase, i l'ha volgut afegir també en el discurs. No, un discurs bestial. Jo ja he decidit el meu vot pel 29 de novembre, eh? L'he de ja ho tinc clar, però no, brutal. Avui he vist, fins i tot, que calla que no tingui futur d'entrenador, aquest home, que jo mai l'havia vist, però...
1: Tot i que ell ha dit sempre secretaria tècnica, no, Xavi?
6: Sí, no sé.
2: Aquest moment que ha dit que jo ja vaig dir al vestidor que si volíem guanyar coses havíem de ser forts...
6: No? Jo he vist un discurs aquí de dir ai, que encara el tindrem a la gespa, un mes a afegir a la col·lecció.
2: A veure...
3: I la imatge d'Enzo plorant com un nen petit,
5: però
3: Enzo desconsolat darrere,
5: el que més...
3: plorant, era qui estava més emocionat durant el discurs de Leo Messi.
1: Ara deu estar cantant l'Ulisses aquest.
3: L'Ulisses aquest.
1: I és que no el tinc a gust.
3: És el bueno, és el bueno.
1: Disculpeu-me,
4: l'Orca.
1: I falta la sorpresa, en principi, Roger, pel que hi havia el planning, no sé.
2: Clar, és que ara ja no sabem si la sorpresa era que parlés Messi, no ho sé, jo crec que és una sorpresa per ell, no sé si era els drons que hem vist també i que hi havien preparats, però no ho sé, de moment fa la sensació que ara l'equip es comença a desplaçar, no sé si hi haurà com una volta d'honor perquè pugui acomiadar-se a tothom. De moment els aficionats, poca gent es mou de la seva localitat, encara esperant, suposo, a veure si hi ha encara alguna cosa més, si es pot allargar encara una mica més aquest últim dia, aquesta última nit de Messi vestint aquesta samarreta de l'Albiceleste. Veurem què és el que ve ara mentre canta el teu amic Ulisses.
3: De fet, ara hem vist un pla sanital de l'estadi i a fora no es veia ningú.
1: No, és que no s'ha mogut ningú de la cadira.
3: A fora no es veia ningú que estigués voltant pel costat de l'estadi.
4: Vols dir que no estan
6: buscant el servei? Les pistes de tenis continuen il·luminades, eh?
3: Sí, Roland Garros.
1: Mira com s'abraça els seus fills ara, Messi.
7: Clar, hi ha gent que porta 5 hores aquí asseguda, no? Sabe?
6: Sí, també et dic que està mal fotut, això, perquè no hi ha millor final que el discurs de Messi.
3: Clar, clar.
6: Vull dir, aquest home és el que va posar punt i final en aquest acte. Vull dir, és el gran protagonista, ha fotut un discurs de nassos 10 minuts, a senyors, cap a casa, que això no ho millorarà ningú.
7: Aquí ara hi ha un gran damnificat, i aquest gran damnificat és Ulisses Bueno, que no li està fotent cas ni... Amb perdó, ni Perry Mason li està fotent cas a Ulisses Bueno.
4: No l'hem ni vist, no?
7: No,
4: perquè, és increïble.
7: Perquè ara mateix posa vull performing now, no, vull dir, perquè...
4: Però les altres actuacions sí que més o menys...
7: Protagonisme absurd per la Sole, sí, i a Ulisses no li fot cas.
3: T'equipsat.
1: Bé, aguantarem uns minuts més, perquè són les 4 i 3 minuts de la matinada, portem gairebé...
4: No vols veure el Basté, eh?
1: Gairebé 6 hores... Home...
7: Però Pedrol ja deu córrer per la redacció.
5: Sí. Pedrol deu estar a punt de despertar-se.
7: Sí. No s'ha despertat encara, eh?
3: Però què són aquestes hores?
5: Crec que viu molt a prop de la ràdio.
1: No, perdoneu, portem gairebé 6 hores a directe i crec que hem viscut com tocava un dia històric per Leo Messi, el dia que s'ha acomiadat de la selecció argentina. I m'agradaria fer una última connexió, una última trucada, perquè Messi no s'ha retirat del tot. Messi continua jugant a l'Inter de Miami. Hi ha l'Inter de Miami i tenim treballant un català, un sabadellenc, com és el Xavi Asensi. Hola, Xavi, què tal? Bona nit.
8: Hola, què tal? Bona nit. Bona i bona nit. Matinada per vosaltres.
1: Bona matinada. Quina hora tens tu a Miami?
8: Les 10 de la nit.
1: Les 10 de la nit. Bé, encara són hores per trucar-te.
8: Sí, home, i tant.
1: Recorda'm el teu càrrec a l'Inter de Miami, que vull presentar-te bé als oients, i no el recordo ara. Sé que ets director...
8: Bueno, sóc el president del club, m'encarrego de tot el que és la gestió del club.
1: Val. Director general, anava a dir jo, o CEO, però sí.
8: També, sí. Pot servir, sí.
1: Val, perfecte. Simplement volia saber com ho esteu veient vosaltres des de la distància, perquè sou els únics que seguireu gaudint a l'Inter Miami de Leo Messi, no?
8: Bueno, nosaltres, home, evidentment el que volem és que ell estigui content i vulguis que no, doncs el tema de la selecció és una cosa que ell ha de decidir quan i com, va ser després del Mundial, i evidentment per nosaltres, però des del 2023, doncs és un luxe poder-lo tenir cada dia i disfrutar-lo cada cap de setmana, vull dir que en aquest sentit, i que evidentment jugui tots els caps de setmana fins que ell vulgui, no? Però és un luxe poder-lo gaudir. Que us he d'explicar, que no sapigueu.
1: Sí, ja. Enveja sana. No, anava a dir, sabíeu, o sigui, ell estava nerviós els últims dies, us ha comentat alguna cosa d'això del comiat amb l'Argentina, o com ho estava vivint?
8: Home, a veure, jo crec que Leo Messi no es posa nerviós per res, ja. Després de la vida que ha tingut, però... No, simplement jo crec que va ser sobretot el Mundial que va desgastar molt des d'un punt de vista psicològic i físic, i després, òbviament, tot lo que li ha passat amb ell. I ja està.
1: La mort del seu pare, suposo que vols dir, que ha estat un cop també
8: important,
1: no? Sí, tot el
8: que el rodeja en aquest sentit, i després ell va prendre la decisió i va anunciar que deixava de jugar a la selecció, i després, doncs, bueno, no, nerviós no seria... No seria un adjectiu que podria qualificar, doncs, els dies aquests que ha estat aquí, no? Va marxar fa 2 o 3 dies i ara suposo que avui al vespre o demà tornarà, i dissabte juguem contra Washington.
1: O sigui, ell dissabte ja vol estar aquí i jugar i tancar bé la temporada i jugar els play-offs amb l'Inter Miami i intentar guanyar una altra cop a la MLS.
8: M'imagino, evidentment, doncs ara dependrà, doncs, de... Suposo també perquè amb la selecció ara ja han acabat, doncs tornarà, i després suposo que també serà un tema amb l'entrenador, però evidentment ell el que vol, com ja ho sabeu, és guanyar sempre, i ens queden pocs partits de la Lliga regular, que anem segons, tercers, i a partir d'aquí després, doncs, tot el tema del play-off. I sí, evidentment, l'objectiu és quedar el més amunt que es pugui a la Lliga regular i després tornar a competir o tornar a guanyar, evidentment, la MLS Cup.
1: Avui al Nou Stadium, no? al nou estadi de l'Inter Miami, teníeu també, acollíeu un amistós entre Colòmbia i Perú, que suposo que ja has estat per allà. No sé si has pogut, si això t'ha permès estar pendent de tot el que s'ha viscut en aquest últim partit de Messi.
8: Sí, jo tenia a la tele el partit de Leo Argentina i hem tingut el Colòmbia-Perú, que ha acabat 2-0, i després ja està, doncs he pogut marxar una mica abans del camp també, i ara he acabat de veure doncs el discurs del Leo a casa ja.
1: Brutal, el discurs que ha fet. Ja, m'ha durat molt, sí, en això.
8: Bueno, a mi el que m'ha agradat és la sinceritat, no? De dir, no vull deixar de parlar, perquè quan deixi de parlar voldrà dir que s'ha acabat, no? Jo crec que en el fons aquí ha tret la part aquesta més humana. I home, per ell ha de ser, imagineu-vos, no? Imagina't el que ha de ser poder jugar per la selecció del teu país. Mm. Ell ho pot fer, no només ho ha fet, sinó que ha arribat a 3 finals del Mundial, 4 finals de Copa Amèrica, ha de ser brutal poder jugar pel teu país.
1: I acabo. Esteu ja plantejant també algun comiat per ell, o vol complir el contracte, per tant us queda lluny? O sigui, això ho teniu al cap o no? Perquè li queda poc. Vull dir, té encara un any més de contracte amb vosaltres, no? Fins al 2028, diria.
8: Uh-huh.
1: I per tant, bueno, no sé si plantegeu alguna cosa, si no, com el veus?
8: No, jo no em vull imaginar el futbol sense Messi. O sigui, deixa. Si està fins al 28, queden 2 anys encara.
1: Mm. O sigui, li queda tot el 27 i tot el 28, en principi.
8: Sí.
1: Va. Hòstia.
8: No, i tant de bo el 29 i el 30.
1: O sigui, us agradaria intentar renovar-lo, fins i tot, si ell volgués?
8: Sí, però no és un tema de renovar. Jo crec que a aquestes altures de la vida ja no és un tema de contractes i de renovacions i de negociacions, sinó que és un tema més humà del que ell vulgui com a persona i a nivell de la família, i a partir d'aquí no és un tema de que nosaltres entrem a negociar ni contractes, és més una cosa de, ja et dic, més humana que professional en aquest sentit.
1: Mm. O sigui, ell, tu el veus bé, no, encara, futbolísticament? Vull dir, el veus encara motivat i amb ganes?
8: Jo crec que ha de guanyar la pilota d'or. O sigui, crec que amb això et contesto.
1: Hòstia, però això és difícil, ja, amb aquesta edat. Difícil.
8: Però perquè estem parlant que ha sigut el millor jugador del Mundial sota els meus ulls. Jo discrepo amb el que és el millor jugador del Mundial. Jo vaig tenir la sort d'estar allà a Nova York i no ho vaig acabar d'entendre. Físicament crec que està en un prime a nivell de lo que són les seves condicions i el futbol que ell juga, i a nivell de jugador de futbol no crec que hi hagi cap jugador millor que ell. Mm. Per tant, si la pilota d'or és el millor jugador, per regla de 3, per mi, la pilota d'or hauria de ser per Leo Messi.
1: Mm. No, hi podríem estar d'acord. Jo crec que si guanya el Mundial contra Espanya, no hi hauria dubte. El fet de no guanyar-lo, pot ser que li resti algun vot, jo crec.
8: Sí, home, sí, està clar. I, a més a més, això dels vots de la pilota d'or, què vols que et digui? Però si parlem del millor jugador del món en actiu, jo crec que és Leo Messi. Mm. Si em dius el millor atleta que juga a futbol, segurament no. Hi ha jugadors més ràpids, més forts, tot el que tu vulguis, però el millor jugador de futbol en actiu per mi és Leo Messi.
1: Mm. Molt bé, escolta'm, doncs que el seguiu gaudint a l'Inter Miami. Ja anirem posant
8: Esperem.
1: Apple TV o Movistar, o bueno, qui faci els partits, i a veure si el veiem encara.
8: I vosaltres també, home, només estem a un avió de distància.
1: Sí, tant de bo, algun dia puguem venir a veure-lo en directe, clar que sí.
8: Doncs ja ho sabeu, mira, dissabte contra Washington, i si no, els següents partits, encara en queden 3 a casa de Lliga Regular.
1: Molt bé. T'agraeixo molt que hagis entrat en directe en aquest especial que estem fent a quarts de 5 de la matinada aquí a Catalunya. Gràcies, Xavi.
8: No, faltaria, per mi és una hora de 100 encara. Cuideu-se, vagi bé.
1: Una abraçada. Adéu.
8: Vagi bé.
1: Xavi Asensi, doncs, el director general, el president, el CEO de l'Inter Miami.
3: Mira.
1: Mentre Messi ara...
3: Sí, amb el seu fill.
1: Està plorant amb la família, no?
3: Plorant Thiago, desconsoladament abraçat al seu fill, mentre els companys d'equip li han preparat un passadís. I serà una mica el final de festa quan Leo Messi marxi amb la seva família enmig dels seus companys, que li fan doncs aquest honor de fer-lo marxar. Aplaudeixen ara els seus companys mentre passa per aquest passadís amb Antonella, amb els seus fills, visiblement emocionat. Deia, no vull que s'acabi aquest moment, vull seguir parlant. Doncs s'està acabant el Messi a l'elit. Ens quedarà, com deia el Xavi Asensi, el Messi de la MLS, però s'haurà acabat també una altra porta. Es va acabar la d'Europa, ara s'acaba la de seleccions, es va acabant mica en mica Leo Messi. Encara ens quedarà una mica de futbol, però sobretot ens quedarà el record de tota la màgia que va deixar, primer amb el Barça, també amb el PSG,
2: ara també amb la selecció argentina, i Leo Messi, que se'n va acompanyat de tots els seus companys cap al túnel de vestidors, mentre la gent encara resisteix a marxar aquí al Monumental.
1: Mira quin passadís més xulo li estan fent.
2: Sí, crits de Messi, Messi, i ara ja es va difuminant tot aquest passadís. Hi ha una munió de gent, sobretot de periodistes, mirant de captar la darrera imatge de Leo Messi amb la samarreta de la selecció o amb l'equipació de la selecció sobre la gespa d'un camp de futbol.
1: Farà 40 anys al juny, el dia de Sant Joan, el 24 de juny del 2027, farà 40 anys, per tant, ara en té 39 i uns quants mesos. Si juga tot el 2027, seguirà jugant amb 40 anys, i si compleix el contracte que té ara amb l'Inter Miami, que ens deia el Xavi Asensi, seguirà jugant fins als 41, com ara té Cristiano Ronaldo. Veurem. És que si acaba jugant al 2028 i complint el contracte que té amb l'Inter Miami, podria haver arribat a la Copa Amèrica del 2028. Passa que ja no hi anirà perquè s'acaba de retirar de la selecció argentina, però vull dir...
3: Però suposo que ell deu haver un moment que deu pensar, no em vull veure de segons quina manera, jo dins del... Ara no està al seu màxim nivell perquè, evidentment, els anys no passen en va per ningú i que ell vol marxar raonablement bé. Si hagués guanyat el Mundial contra Espanya, hauria estat perfecte, jo crec que impecable. Se'n va amb dos títols mundials, dues Copes Amèrica, els Jocs Olímpics, la finalíssima, però és que jo tinc la sensació que si s'espera més, potser després té la sensació ell que és més una nosa que una altra cosa.
5: I que el Mundial ja el veies patir una mica físicament, tot i que va aixecar molts partits i es va ficar l'equip a l'esquena, però ja el veies allò... Que...
7: De les seves paraules, de les últimes, les d'avui també incloc, es desprèn el que diu l'Uri, que ell mateix va dient... És, que, és una manera de dir, nois, és que no sabeu com vaig arribar jo de tiar-s'ho al final. Vull dir, que ell es reconeix en aquest cos, en aquest moment, i llavors diu fins aquí. I a mesura que han anat passant els mesos, jo vaig pensar, hosti, ara que ho deies tu, Miquel, i ho pensava, quin final més rodó hagués set guanyar el Mundial. Sí. Però és que va arribar a una final del Mundial. Clar. És que n'ha arribat a tres dels últims quatre. És que és una bestiesa el que va fer, amb un equip que tots convindrem que segurament no era per arribar a una final.
5: Sí, i que amb cap eliminatòria va passar sobrat. És
7: correcte.
5: A dir,
7: patint
5: les va haver
7: d'aixecar. Patint tots.
5: Sí, sí, sí.
6: I Dani, per mi té molt mèrit el que fa de plegar, perquè, bueno, veus que tota la gent vol que continuï i no és una manera de dir, sinó que estic convençut que tot el vestidor li hagués agradat que hagués continuat, que tota aquesta gent que és avui al Monumental li hagués agradat que hagués continuat. I per mi és una decisió, ja sé que em farà 40 el juny, però un punt valent de dir, no, paro aquí, adeu-siau, em costa moltíssim plegar, ho ha deixat claríssim, ha vingut a dir, jo continuaria jugant, però crec que és el moment, i per mi em considero una decisió complicada i valenta de Leo Messi, de dir fins aquí.
2: No. Sí, no, i anava a dir que també en els anys dolents, o entre cometes dolents, de Leo Messi, perd dues finals de la Copa Amèrica i perd una final del Mundial.
7: Sí, sí, sí. Sí.
2: És a dir, que en el tram en què no guanya, continua arribant a finals.
7: Clar.
2: És a dir, arriba a les finals. Després és veritat que té el mèrit també que a partir dels 32 es desferma i és capaç de guanyar el que guanya en aquests darrers anys, no?
3: Però també és veritat que allò que dèiem abans, el camp del Liverpool deixa alguns companys sols i no fan gol, clar, ell no pot fer assistències i gols sistemàticament, però ell genera prou com perquè alguns companys ho aprofitin, i amb la selecció argentina li ha passat multiplicat per molt més del que li passava al Barça, perquè el Barça estava envoltat d'un equip que s'adaptava molt més a ell i que tenia més qualitat del que ha tingut.
7: I de més talent en algunes línies.
3: Clar, perquè ell ha jugat amb futbolistes que han estat internacionals per l'Argentina i que tu ara ho mires i dius, hòstia, aquest paio va ser internacional amb l'Argentina, no ho sé... Lucas Biglia era el pivot de l'Argentina quan jugava Messi. Clar, aquest jugador et pot tornar troncs, però pilotes segurament no. Per tant, ha aconseguit que l'equip girés al seu voltant i guanyar coses. I suposo que per molt que volgués continuar, també hi ha un punt de dir, home, és un desgast també físic però psicològic molt gran, perquè és una responsabilitat també molt gran per ell, que és el líder futbolístic de l'Argentina des d'uns anys cap aquí, posar-se aquesta samarreta i que tothom esperi d'ell al màxim en cadascun dels partits. I tot el dia...
2: Aquesta és la clau per mi, Agut, aquesta és la clau, perquè mentre ell es posi aquesta samarreta, la gent seguirà esperant al màxim d'ell. És a dir, no diran, no, va, que jugui Messi, però que no. No, no, l'expectativa que hi haurà mentre ella es posi aquesta samarreta és que ell decidirà tot i seguiran guanyant gràcies a Messi.
3: Mm. Clar, i és que ell voldrà donar-ho tot, però arribarà un dia que allò que no li alcança, que diria ell, no? Mm. I per cert, així molt ràpid, començàvem amb el comunicat de Cristiano i acabem amb això, eh?
1: Sí, sí, sí, el contrast torna a ser molt bèstia. Puig, vols afegir alguna cosa més del que has viscut, de Messi?
6: No, no, jo... Ja, em sembla que jo ho he dit tot. Jo me'n vaig a dormir.
2: Una estoneta.
6: Poques sí. hores, que demà toca matinar, però bueno. Va. Ha estat molt divertit. Ha estat entranyable i emotiu, i al final ha valgut molt i molt, molt i molt la pena.
7: I recorda sempre el Tevi Puig abans de dormir.
9: Solaida, digue'm.
1: Puig, una
2: MVP.
1: Abraçada.
2: MVP.
1: Gràcies, bona Xavi. Nit. Moltes gràcies per compartir aquesta nit de ràdio. A veure, va. Sí, hem de tancar amb l'últim minut, no, encara? Del tu diràs.
3: Encara?
5: Clar, l'últim minut sempre és l'últim.
1: Vinga, va.
5: Sí, sí, sí, sí, sí.
10: Winamax, el més important és guanyar.
1: Sí, home, sí, el patrocini l'hem de tirar igual.
7: Ara sí que m'heu mort.
1: Sí, home, sí, clar, l'hem de tirar el patrocini. A veure,
5: hem estat la companyia de seguros, d'assegurances dels drons, una mica, per l'oient del tu diràs ara mateix. Res, tres previsions de cara a aquest dimecres. En bàsquet, a l'Eurocup, Baxi Manresa, Ulma, 2:15, i a la Champions, Joventut de Badalona, Unicaja, a les 7. I a la Champions de Waterpolo, primera jornada per l'Atlètic Barceloneta contra el Novi Beograd a 2:15.
1: Val. Jo et faig una altra previsió. D'aquí 1:40 comença el Basté. Imagina't.
10: Tens ganes d'apostar pel proper partit? Crea el teu compte a Winamax.es i aprofita el Bono Goat, el millor bo de benvinguda del mercat. Fins a un 150% de les teves apostes perdedores reembursades amb el teu primer dipòsit. Qui és la cabra ara? Aquesta temporada, aposta per Winamax. Winamax. El més important és guanyar. Juga amb responsabilitat, només per a majors de 18 anys. A RAC1, tu diràs. Vols que el partit et vagi com anell al dit? Descobreix el My Match en exclusiva a Winamax. Entra a Winamax.es, crea la teva aposta escollint seleccions d'un mateix partit i així podràs obtenir la teva quota personalitzada. Imagina el teu escenari ideal i posa una quota a la teva intuïció. Winamax, el més important és guanyar. Juga amb responsabilitat, només per a majors de 18 anys. A Codere, sabem que passats els 40 n'has vist prou per saber que se li poden fer 12 a Malta, guanyar jackpots increïbles, que un recent ascendit pot guanyar la Premier, o que aquell esperit lliure que seria sempre acabaria signant la hipoteca. I és que l'experiència ens ha demostrat que no hi ha resultat impossible. Per experiència, Codere. Juga amb responsabilitat. Sense diversió no hi ha joc. El joc pot causar addicció. Majors de 18 anys.
1: Quatre i 20 minuts de la matinada. Aquí anirem posant el punt i final a aquesta nit matinada de ràdio esportiva que hem fet a RAC1 amb un tu diràs bastant normal i habitual, fins a 1:15, en què ja ens hem centrat en el gran moment de la història de Leo Messi amb la selecció argentina, amb aquests últims minuts de Messi vestint l'albiceleste, contravenint, donant dues assistències, fent un últim gol, marxant amb tots els honors i amb un discurs que passarà a la història i que recordarem durant molt de temps, de Leo Messi. 208 partits, 126 gols, 70 assistències amb la selecció argentina. Una barbaritat més del millor futbolista de tots els temps, des del meu punt de vista. A veure, l'última, si voleu dir alguna cosa, ja amb la sintonia final, aquí a l'estudi de RAC1. Dani Aguilar, vols afegir alguna cosa?
7: Res, d'aquestes nits per recordar. Que jo crec que al final el comiat ha tingut el punt emotiu que havia de tenir i que suposo que és d'aquests partits que molta gent recordarà moltíssim. I sobretot, sóc molt poc d'unanisme, sóc molt poc de parlar de nosaltres, però em fa molt feliç que el Sapeu hagi pogut viure des de la Monumental. Sí. Ho he explicat de manera espectacular i ningú com ell podia estar en un moment així històric, per tant, això em fa especialment feliç.
1: Ell dirà les últimes paraules. Jové, vinga.
5: Coincideixo 100% amb el Dani. Crec que és un final molt bonic per una etapa molt especial per Messi amb la selecció, una etapa que fa 10 anys segurament no hauríem previst que pogués acabar d'aquesta manera tan feliç, i a l'espera de veure una cosa similar aquí a Barcelona, que Barcelona i el Camp Nou el puguin acomiadar també d'una manera similar, una manera que s'acosti al que hem vist aquesta nit.
1: Tant de bo, Albert.
4: És que no hauria de ser tan difícil que veiéssim un Barça-Inter Miami el 2028 amb el Camp Nou ja per estrenar.
7: Brutal.
4: És que seria la cirereta. Vull dir, no, s'ha d'aconseguir, no sé com, però s'ha d'aconseguir.
7: Mitat i mitat,
4: que, clar, no? Mitja part amb l'Inter i la segona part amb el Barça, marcant gols i sortint, com Déu mana, per la porta gran.
1: Mm. Miquel?
3: No, només, mira, ja que parlava d'uranisme en Daniel, jo diré que... no, què vols? Coses que es poden dir a les 4 i 20. No, que m'ho he passat molt bé amb vosaltres i que aquestes nits són grans nits de ràdio i són nits que fan molt racó. I avui jo crec que tots plegats ens ho hem passat molt bé en una nit que s'ho mereixia, perquè no cada dia el millor jugador de la història diu adéu a la selecció.
1: Molt bé, Saperes, vols afegir alguna cosa més i et deixarem que baixis a la zona mixta, sí. I ja, és que en temps del món arracull de Basté, segurament, sí. Si parla els en direm, també.
2: Sí, sí, no sé com ho farem, els matinals li farem directe o vaja, no sí, sé.
1: Clar,
2: no sé com,
1: ara ja aguanta, no sé aguanta, aquí, aguanta el Monumental, sí. Ja, home.
5: Però que són gravats, no, que normalment.
2: Clar, no.
1: La gent es lleva, la gent es lleva, sí.
2: Doncs res, primer agraïment per les paraules que heu tingut, tant el Dani com l'Oriol, com tots. Agraïment a RAC1, al Joan Lluís García, a tu, Aleix, per tenir la idea i per deixar-me viure aquesta experiència inigualable, perquè evidentment sóc professional, però... A vegades acabo perdent el nord precisament per aquesta persona que avui s'ha acomiadat, que és Leo Messi, així que ha estat una experiència increïble poder ser avui aquí. I sobre la gent que ara veia marxar amb cara de tristesa, aquesta gent argentina que avui ha acomiadat a Leo Messi, dir-los que no és això, que no és tristesa perquè es retiri un jugador, que això és el buit de quan s'acaba la felicitat, perquè Messi és això, és felicitat, perquè quan t'asseus a veure'l saps que et farà feliç. Va pintar la Capella Sixtina amb el Barça, ho he dit molts cops, i és un símil que m'agrada molt. I quan molts aquí a casa seva donaven, ja no donaven ni un duro per ell, la va tornar a pintar i ho va fer amb l'Argentina. És un geni majúscules, és el Goat, és el millor de tots els temps, i avui marxa el geni i neix el mite. El mite del futbol, el mite argentí, neix el mite també en majúscules.

0: Fa 25 anys naixia Data Planning, una agència de mitjans impulsada en la proximitat, la professionalitat i la passió per la feina ben feta. Data Planning, 25 anys connectant marques i audiències. Vols que t'ajudem a accelerar els resultats de la teva empresa? Data Planning, 25 anys impulsant les marques cap a l'èxit. Ens veiem. Data Planning.
1: La feina que ha fet a Buenos Aires, a l'Oriol Jové per haver coordinat aquest especial aquí a Barcelona, als bojos de la redacció d'esports que s'han volgut sumar a la festa, tot i aquestes hores intempestives. Ara sentíeu a l'Agut, a l'Aguilar, a l'Albert Ferran, al Puig, també ha entrat al Molló des de casa, i tota la gent també que ha sumat durant aquesta nit. Alguns han marxat ja quan començàvem l'especial, però també ens han ajudat a fer-lo possible. Els col·laboradors, el Carlos Martínez, l'Albert Blaya, l'Edu Mutante, per venir aquí, per ni pensar-s'ho, dir que sí a les primeres de canvi, no dormir aquesta nit i venir aquí a formar part d'aquesta transmissió històrica. I, sens dubte, el nostre tècnic de sol, l'Oriol Monfort.
2: Sí, senyor.
3: Bravo.
2: Bravo.
3: Sí, senyor.
1: Sí, perquè no va dubtar quan li vam dir, escolta, farem això, què et sembla? Va dir, oh, vindré un pèl més tard i així acabaré un pèl més tard. Vull dir, ell mateix va trobar la solució al que és acabar a quarts de 5 de la matinada. La veritat és una sort haver-te trobat,
2: sí, senyor,
1: aquí com a tècnic del
2: Tobias. Molt a favor.
1: I després, a l'Eduard Davalla, que ha fet una promo express magnífica i xulíssima que podeu trobar a les xarxes, al Toni Lladó per les creativitats també que ens fa meravelloses per anunciar el producte, i a l'Emma Martínez i a la Carla Meléndez del Departament de Màrqueting. I sobretot, a Messi. Gràcies, Leo, per tot el que ens has fet gaudir com a jugador del Barça i de l'Argentina. Avui has dit adéu a la teva selecció i al teu país, però t'esperem aquí, a Barcelona, a casa teva, al club de la teva vida i del teu cor, per dir-te adéu quan pengis les botes definitivament. Tu mereixes i ja ens ho mereixem.
4: Vinga, va, som-hi, Leo, és el moment històric que tothom estava esperant. El Monumental, Argentina, el món. Messi preparat, s'acosta cap a la pilota. Messi, gol! Gol! Gol! De Leo Messi! Gol! El 126! El 126 amb l'Argentina! Gol del Mita, gol del Geni, gol del God, gol del Déu Etern, gol del Petitó! Ha marcat Messi el dia del seu comiat al Monumental. Per fi el gol de Messi que estàvem esperant. Gol de Messi, el tercer d'Argentina. Argentina 3, Benin 0.
5: Fue un orgullo muy grande para mí defender esta camiseta durante todo esto, más de 20 años. Hasta en los peores momentos que lo hemos pasado y lo he tenido, nunca dejé de luchar, de pelear, de dar el máximo, de querer estar siempre. El no venir más va a ser un dolor muy grande. Le juro que me gustaría venir toda la vida porque jugar en la selección argentina es lo más lindo que te puede pasar. Fue un orgullo enorme para mí compartir la cancha y fuera de la cancha con todo eso. Era salir a competir y competirla a cualquiera porque sabía que tenía guerrero al lado que se dejaban la vida. No quiero dejar la cancha, solo decirle que los quiero, los voy a extrañar y soy un agradecido a Dios, como dije, de ser argentino, orgulloso de ser argentino y de haber cumplido el sueño con todos ustedes. Muchas gracias, los quiero.
6: Tú dirás.
7: Tot el que vols de RAC1 i molt més ho trobaràs a RAC1.cat. Notícies, temes virals, entrevistes, reportatges. Tot RAC1 és
6: a RAC1.cat.
7: El portal de RAC1.
8: A partir d'ara, la competència es repeteix. Amb els Oscars.
9: Ciutadans de Catalunya.
8: RAC1 presenta un programa basat en fets reals amb els Oscars. Aquí comença

0: La competència.
1: Gràcies. Moltíssimes gràcies, molt amables. Bon dia a tothom des del vell mig de la Diagonal de Barcelona. Avui a l'estudi de RAC1 amb gent vinguda de...
2: Viladecans!
3: Sí!
2: Terrassa!
3: Sí!
2: Cardedeu!
3: Sí!
2: Sant Boi!
3: Sí!
2: Rubí!
3: Sí!
2: Sant de Rosanes!
3: Sí!
2: Martorell!
3: Sí!
2: Mataró!
3: Sí!
2: Granollers!
3: Sí!
2: Esplugues!
3: Sí!
2: Vinardó!
3: Sí!
2: Pol de Mar!
3: Sí!
2: Eixample!
3: Sí!
2: Just Desvers!
3: Sí!
2: Competència, un programa
1: d'humor basat en fet real. Són les 12:08. Òscar Andreu, bon dia.
4: Bon dia, Òscar Dalmau.
1: Avui amb Bru Esteve, Noelia Caranets i Oriol de Balanzó.
4: I el control tècnic, l'Àlex Arbiol.
1: Si us acabeu de llevar, heu de saber que...
4: Heu de saber que ho hem sabut. Res, fa 5 minuts el Tribunal Constitucional Espanyol ha avalat l'amnistia i obliga el Suprem a aplicar-la immediatament.
1: Bravo!
4: Un moment.
1: Ojo,
4: ho acabem de saber ara al butlletí una mica abans
5: fa
4: res.
5: Ho acaben d'imprimir.
4: Sí?
1: O sigui que tot plegat queda en mans de dos jutges.
4: Sí?
1: Sí. Llarena!
4: Sí, Llarena.
1: Marchena!
4: Sí.
1: Vale. Llarena i Marchena.
4: Llarena i Marchena.
1: És això? M'atiboco?
4: No.
1: Si m'atiboco, m'ho dieu?
4: No. La pilota ara torna a la taula de Marchena i Llarena, suposo, ho entenc.
1: Doncs no hagués hagut de marxar mai.
4: No, clar.
1: Aquest, tot aquest cas... Sempre ha estat en mans de Marchena i Llarena.
6: I d'Espanya, clar que sí. No,
1: Marchena,
6: no,
1: Llarena, Llarena i Marchena.
4: Sí, miri...
1: És així?
4: Sí. Val, d'acord, doncs queda això. Estem a l'espera de quines són les conseqüències...
1: Perquè en mans de Marena...
4: Marena.
1: Llarena i Marchena.
4: No, ara es diu Malena.
1: En les mans
4: perdó,
1: de Llarena...
4: Llorena.
1: Llorena.
4: Que es diu Llorena.
1: En les mans de Llarena i Marchena...
4: Sí.
1: Hi havia, entre altres, Rull i Turull.
4: Sí.
1: Bueno, doncs ja ho tenim, ja sabem que Puigdemont es podrà presentar a les eleccions, no?
4: Ah, sí? Bueno, encara
1: el 2054,
4: no.
1: Eh?
4: Sí. A veure, no, la veritat és que hi ha aquesta ordre del TC que els hi diu al Tribunal Suprem de això ho heu d'aplicar ja, però no serà ja. Perquè precisament hi ha Marchena que ho ha de rebre al Tribunal Suprem i hi ha Llarena que hauria d'aixecar les ordres d'atenció.
6: Al final, aquesta llei d'amnistia, que és una llei per demanar perdó a l'amo, oh, no me peguis en cabeça, que ha servit perquè tots els policies quedin, se'n puguin anar a casa els hi han penjat medalles per venir a trencar el cap de votants, ha servit per... com es diu aquesta llei? Llei d'amnistia per la normalització institucional, política i social de Catalunya.
1: Hòstia, tu.
6: Sí. Llei orgànica 1/2024 del 10 de juny. Clar que ho sé, perquè és el paper de la rendició. No volem l'amnistia, no volem el perdó, el que volem és la llibertat, sí o no?
3: Sí!
6: Déu-n'hi-do, m'he deixat una mica.
5: Vénen d'Urquina Ona directament.
6: Han esperat un segon, però han arrencat tot. Bueno, quan ho tinguem, ho tindrem. Gràcies i bon dia. Que vagi tothom.
1: Bueno, a veure si tot torna a la normalitat, escolta'm.
4: Sí,
1: si
4: ens
1: podem tornar a centrar en el que importa a la gent, no? Perquè, escolta'm, tant parlar de la pluja de les notícies i dels jutges i tot això... Sí. Si
4: en parlarem, parlarem dels jutges, parlarem de l'amnistia, també parlarem del temps, perquè
1: no aquest
4: matí hem tingut una mica de trema en l'episodi de pluges, tempestes i aiguats generalitzats.
1: Però torna a la tarda...
4: Sí,
1: escolta'm, i podem ja tornar-nos a centrar en el que importa a la gent?
4: Què?
1: El cas en dic, nenes.
4: No, home, sí, però...
1: Què, no se'n parla, ara?
4: Bueno, no se'n parla,
1: història,
4: perquè...
1: No se'n parla?
4: Home, perquè...
1: Com si s'hagués arreglat tot. S'ha arreglat tot?
4: Però està sota instrucció, l'estan investigant,
1: igual, però escolta'm, vull dir, s'ha de jutjar, també.
4: Sí, segons vostè...
1: Un jurat popular.
4: Val, segons vostè, no hem de parlar ni dels aiguats, ni de l'amnistia...
1: S'ha de parlar del que interessa a la gent. El cas en dic i les rebaixes de mitja temporada.
4: Molt bé, sí.
1: Nenes, que arriben ara, eh?
4: Arriben ara.
5: Quan duren les rebaixes de mitja temporada?
1: Pues fins a mitja temporada.
4: Sí, no. Ara que parla de pluja, em sap greu, però sembla que aquesta tarda torna el temporal.
1: Bueno, ja prou. Escolta, ja hem entès que la tardor ha de ploure. Molt bé, pues ja ha plogut. Ara podem tenir uns dies tranquils? Així qui ho porta, això? Que és culpa de l'Ajuntament?
4: No és culpa de ningú que plogui. Bueno,
1: perdona, tota la vida és culpa d'algú.
4: Què diu ara?
1: Per exemple, quan estàs casada, nenes...
4: Sí.
1: Hi ha casades aquí entre el públic? Sí,
4: hi ha casades, sí.
1: Quan estàs casada, tot és culpa del marit.
4: No, bueno...
1: És així, és així, és així.
4: Té 150 anys.
1: És així. Si penjo un reel a Instagram i no el veu gaire gent, doncs és culpa meva? No. És culpa d'Instagram, que m'està fent alguna cosa l'algoritme que m'està fent censura.
4: Shadow banning.
1: Efectivament. No és que jo hagi penjat un cagarro de... No, res.
0: No.
1: Si després de passar-te tot un matí de diumenge fent un arrosset i al final l'arròs no surt bo... Això és culpa de la marca d'arròs, que segur que li ha canviat el temps de cocció, tu segueixes el que posa al paquet i no surt bé. Pues això és culpa del fabricant d'arròs.
0: Mai és culpa seva, les coses.
1: No, mai. Nenes, vosaltres què, arròs bomba? Arròs bomba del Delta, sí? O de Pals?
0: No només hi ha, exacte.
1: Arròs de Pals?
0: Sí.
1: No? Arròs basmati? Jo, a mi quan m'agrada... M'agrada viatjar, també. Jo quan cuino...
0: Pals li sembla massa prou, no?
1: I jo quan cuino m'agrada... Bueno, a mi m'agraden els sabors, m'agraden les textures, jo soc molt...
0: No sap el que està dient.
1: Llavors jo quan cuino m'agrada viatjar, no? El paladar et transporta a altres universos. Jo, llavors, tinc sempre un paquetet de basmati per aquells dies que dic... Avui tinc un punt exòtica. Saps? M'he aixecat i llavors me faig una amanida.
0: Sí.
1: Una amanida d'arròs.
0: Sí.
1: Que m'hi poso blat de moro.
0: També
1: blat de moro dolç, eh? Blat de moro dolç, que bo que és, eh?
0: Sí.
1: Blat de moro dolç.
7: Molt exòtic, també.
1: I m'hi poso 3 o 4 panses, també.
0: Uh-huh.
1: I pinyons.
0: De moment tot és dolç.
4: Sí. I no hi ha amanida.
0: No hi ha.
4: I arròs.
1: És l'últim.
4: Que hi ha de verdura, d'aquesta amanida.
1: És l'últim. Però, bueno, escolta, jo... No sé si us passa a vosaltres, però jo és veure l'arròs basmati, i mentre l'estic cuinant, per posar-me en situació, em pinto una piga d'aquestes índies, de color vermell entre les celles.
0: Sí, bueno, molt bé. Si voleu...
1: I allà hi estic, fent l'arròs basmati.
0: Sí,
1: sembla talment que estigui a l'Índia. Jo, per mi...
0: A Calcuta, a Mumbai.
1: Sí. Amb un dax m'ho faig. Els dax, que són amples.
0: Sí, són amples. I són oliosos. En fi, si voleu saber on ha de ploure avui i si ha de ploure molt, només cal que escolteu atentament la cap de meteorologia de RAC1, que és la Mònica Usart.
8: Bon dia.
0: Bon dia, Mònica.
8: Hola,
0: com vas?
1: Primera pregunta l'avi, avui?
0: La meva primera pregunta, jo ja no sé si sobreviuré a la pregunta, i per tant, jo he de preguntar.
1: Sí.
0: Es pot saber en quin moment les criatures podran tornar a fer activitats extraescolars? Yeah. Perquè aquests dies totes les extraescolars s'han convertit en natació. Això què?
8: Quan ens adaptem una mica a la nova situació.
0: Quan ens adaptem vol dir quan surti una membrana interdigital? Quan ens convertim tots en ànecs?
8: Sí,
1: perquè això va pitjor, eh?
0: Sí, bueno, va pitjor la cosa.
4: La pregunta podria ser, aquesta tarda què, per exemple?
8: Aquesta tarda plourà una altra vegada.
4: A tot arreu, eh?
8: Sí, a tot arreu.
1: Quan fa que estàs dient aquesta tarda plourà? Diversos dies.
4: Però la gent que hagi de venir a veure Mala Model, que tinc una presentació del llibre i tal a les 6...
8: Que vinguin amb paraigua.
4: Que vinguin amb paraigua i disposats a no sortir de la Model en 3 dies.
8: Exactament.
4: No? Ja va d'això a la Model.
0: Com tant altra gent, no?
8: Fins que no deixi de ploure.
4: Vols que repassem tota la teva agenda?
0: No, perquè
4: d'aquí un mes tanques el teu espectacle amb ocells de colors llampants...
0: Sí, però no vull parlar de mi.
4: Al Casino de l'Aliança de Barcelona...
0: Estan les entrades a la venda, però no vull parlar de mi.
4: Però aquell dia és sota cobert. Vull dir que això està bé, vull dir que la gent, si vol comprar entrades...
0: A 18 euros tirades, però no parlem
1: de mi. Ja ho diria més a prop de la data. Ja ho diria, més a prop.
0: Ja ho direm, repeteixi.
1: A un mes vista, la gent no...
9: La gent fa plans. Les oques grasses, la penya se va comprar les entrades fa 4 anys.
8: Sí.
9: I ara...
1: Home, fa 4 anys tampoc, potser fa 4 mesos.
9: I ara van tots en crosses.
1: Bueno, ara estan tots pregant i mirant al cel, tots els que es van comprar entrades de per oques grasses.
4: Perdona, Mònica, per exemple, el Jean-Paul tenia una pregunta sobre això.
9: La pregunta que ens preocupa a la gent més jove, què passa amb els concerts de carreres de demà, de dijous, de divendres, de dissabte... Sí. I la segona pregunta, si ha d'haver-hi molta gent als concerts...
1: Molta aigua. Hi haurà molta aigua. No sé si gent, però...
9: Si ha d'haver-hi molta aigua als concerts, perquè aleshores haurien de ser orques grasses.
8: Ai, clar. Sí, sí. Doncs mira, de moment...
1: Tot això era per fer aquest acudit.
0: Molt llarg,
9: M'ha costat com 12 minuts.
1: 12 minuts, eh?
9: I després picar-lo, però l'he pensat en 12 minuts.
1: Molt bé.
8: A veure, haurem de patir pel de demà i pel de dijous, perquè són els dos dies en què encara es manté aquest temps inestable. Demà a la tarda, amb xàfecs, al vespre ja no, però és veritat que ahir els xàfecs van ser al matí i no es va fer el concert al vespre.
4: Perquè no es podien garantir les condicions de seguretat. Tot i que avui llegia algun article que hi va haver-hi gent que no deu tenir telèfon, ni internet, ni amics, i es van presentar al concert picant a la porta de l'estadi olímpic.
9: Que hi ha Josep Montero.
1: Bueno, Perdoneu, els taloners, aquí al RAC1, van entrevistar gent que havia vingut de Mallorca. Diu, bueno, clar, nosaltres ja teníem el bitllet, aquí ens hem plantat, a veure si s'ho repensen a última hora, però qui ens paga? Nosaltres, el bitllet de tornada. I el d'anada, i a l'hotel, que haurem de passar aquí perquè això s'ha cancel·lat. No, no, aquesta gent són dues persones, també. Jo crec que els oques gràcies han dormit avui tranquil·lament.
0: Sí, home, això pot passar, són coses que poden passar en un concert a l'aire lliure, doncs que plogui, doncs aleshores, i això, encara han pogut doncs cancel·lar aquest concert d'ahir i el passen a dijous, si no m'equivoco.
8: Clar, dijous també hi ha risc de pluja.
0: Vale,
1: però ja poden anar cancel·lant també, no?
8: Sí, al vespre no, però sí que abans del concert sí que n'hi ha, per tant, demà i demà passat veurem com evolucionen aquestes pluges i com acaben caient per saber què passa. I divendres i dissabte sí que més tranquil.
1: Estàs parlant de pluges, però no has dit en cap moment medicar.
8: No.
4: Ha de ploure, però no és això de que cap de setmana passat?
8: De moment no. I no ha sigut un medicà al final, eh?
1: No.
8: Hauríem hagut de tenir una pertorbació amb un ull molt ben marcat, estil huracà.
1: Sí. Té un ull, eh?
8: Un ull. Té un forat.
1: Té un forat.
4: Si ho mires des de dalt.
1: Això li dia ull per no dir-li anus, diguéssim. Home, si és un forat, un ull està tapat, a no ser que te l'hagin buidat, però. Si és un forat, és un anus.
4: No, l'expressió seria estar al cul de l'huracà, que seria una expressió una mica estranya.
9: Un forat negre és un... Si és un forat negre, des del punt de vista de l'astrofísica, sabeu que és un forat negre, no?
1: Sí,
9: sí. O sigui, que xucla tot...
1: Xucla matèria.
9: Xucla matèria, però fins i tot la llum, que és molt heavy de... Xucla tan fort que xucles la llum. Doncs allò és com si...
4: És una mica com el final del granissat de llimona, que tu estàs xuclant molt fort i ja no queda res. Hi ha antimatèria...
9: Però pel cul, o sigui...
1: Això és una lavativa, se'n diu.
9: Exacte, però és que hi havia un senyor que va ser Premi Nobel de Literatura Espanyol, que Camilo José Cela, que deia que era capaç d'absorbir fins a un litre i mig d'aigua, o sigui, una ampolla de Fontvella de litre i mig pel cul.
1: Bé, de fet, li va en un moment històric a la televisió espanyola, Mercedes Milà, un programa que presentava ella, va oferir de dir, si vostè em porta aquí un gibrell amb un litre i mig d'aigua, ha de ser tèbia. Bueno, de fet, jo crec que aquest tall deu córrer per l'ordinador de la ràdio.
4: I per això va guanyar el Premi Nobel.
9: Sí, home, és que fins aleshores no hi havia cap escriptor que digués, no, poseu-me un gibrell amb litre i mig i me'n fico pel cul. Amb gibrell i tot, eh?
4: Qualsevol cosa per no donar-li el Nobel a una dona, eh? Vull dir, que t'he trobat aquest senyor que és capaç
6: de... O a un català, sempre la dona, que estem d'acord, però li podíem haver donat a la Rodoreda, li podíem haver donat a Guimerà, li podíem haver donat a Salvador Espriu, li podíem haver donat a la Irene Solà, bueno, encara massa jove, però ja la trobarem.
1: Perdona.
6: O la Montserrat Roig.
1: Perdona.
6: O el Quim Monzó.
1: Però tota aquesta gent no xucla un litro i mig d'aigua pel cul com el Cela.
7: La habilidad que tengo, que es la de absorción de litro y medio de agua de un solo golpe por vía anal.
8: ¿Cómo?
7: Sí. Si quieren, piden una palangana y lo demuestro. Bueno.
8: Es decir, que coge una palangana
7: con
8: un litro y medio de agua, y ¿qué es lo que hace? Se sienta encima y lo absorbe.
7: Sí. Esto lo hace muy poca gente.
4: ¿Por qué será?
8: Se explica como un superpoder d'heroi, ¿eh?
0: Sí.
1: Ha desmuntat fins i tot a Mercedes Milà,
4: sí,
1: eh?
4: Sí, sí.
1: No s'ho esperava.
4: Que amb una palangana has de, no només de tenir absorció, sinó de succió, eh? Sí, perquè
8: no descobreixes que saps fer això.
4: Bueno, és còlera al revés. Hola, Mònica, com estàs?
8: Sí, tot venia
4: Estaves fent una cara,
8: eh?
4: No, venia de l'ull de l'huracà, Mònica.
8: No, que al final això no va ser un medicà, simplement per dir-vos això. Sí.
9: Perdona una cosa, el que sí que és, el que tenim aquí obert és un misteri.
1: És un misteri, professor de debò, bon dia.
9: Bon dia, deixa'm fer una reflexió.
1: Sí.
9: La sensació d'aquests dies és que és molt complicat ajustar la predicció d'on plourà més. Mm. Què està passant? Per què plou tant? Hem fet enfadar els déus? En quin capítol de l'Odissea sortia això?
1: No sé.
9: Sabíeu que si Ulisses hagués tornat a Ítaca en rodalies, encara hi seria? No s'hauria acabat. Homer s'hauria mort i falta el capítol final.
1: Ja no, però aquí vostè ha fet una reflexió interessant, que jo crec que els meteoròlegs van de corcoll, perquè és veritat que cada cop és més complicat ajustar la predicció. Per això de Granollers, per exemple, que va passar ahir, no us ho esperàveu.
8: Clar, sí que ens donava màxims de pluja, com el que hi va haver a Granollers, però més sobre el mar, i en canvi aquell dia que es van anul·lar escoles, recordeu, Barcelona-Tarragona, ens donava més sobre terra i va acabar passant al mar. Això penseu que són molts pocs quilòmetres a nivell científic, no? Que és molt difícil ser tan precís. I a més estem tenint una tardor molt complicada perquè l'aigua del mar està molt càlida.
1: Està calenta. Ja t'ho hagués pogut dir jo a l'estiu.
8: Clar.
1: A l'estiu vam anar a Tossa, escolta, l'aigua. L'aigua, bueno, és que semblava una piscina municipal.
0: Bueno, a tota la Mediterrània, realment, sí, està com 2-3 graus molt per sobre del que hauria d'estar.
8: Sí, sí, i ara encara està a 2 graus per sobre de la mitjana. Exacte. I això és com una mena de combustible per aquestes pluges que s'estan com convertint en pluges més estil tropical.
0: Sí, sí.
8: Llavors, nosaltres pronostiquem una intensitat i per culpa d'això acaba passant a vegades alguna cosa més enllà d'això. Sí.
7: Escolta'm una cosa.
8: Quina por, quina por. Sí,
7: ja. No, vull...
8: Aviam.
7: Vull pujar un tema sobre la taula.
0: Posi'l i acabi amb això, perquè...
7: Fa dies que se sento aquest anava a dir, aquest mantra... Sí. De que no, és que tots els meteoròlegs igual plorant, no?
8: No, no plorem,
7: molt difícil fer la predicció del temps, és molt difícil d'encertar-lo, perquè tal... Escolta'm, tinc una aplicació al mòbil que t'ho diu, eh?
8: A veure, què et diu avui l'aplicació?
0: Sí,
7: escolta'm, on vols?
8: Aquí mateix.
7: Te diu fins i tot a Font de la Guatlla. És igual, tu li pots pujar a veure. El temps, vinga, vamos a ver.
0: Barcelona,
7: a veure.
0: 23 graus en nubes.
7: Cerca una ciutat a un aeroport. Sí. Jo no sé qui m'ho deu haver tocat algú, perquè això ho tenia en castellà. I ara me surt aquí, bueno, bien. Barcelona.
0: Sí.
7: Qui poso? Barcelona.
0: Sí. Font de la Guatlla.
7: Barcelona. Mm. Barcelona, Espanya. Molt bé.
0: Ara sí.
7: Molt bé.
0: T'he traduït, però...
7: Molt bé, iPhone, molt
0: però,
7: bé.
0: Però en respecte...
7: 24 graus en nubulat.
0: Sí.
7: Màxima 24, mínima 19. Mm. Avís de perill. S'esperen afectacions, avís taronja per pluja a partir de les 18 hores, cest.
0: Ah, a partir de les 18... O sigui, la gent podrà venir a la meva presentació. Ja no m'interessa res del que puguis dir, Mònica.
7: I llavors vas mirant i hi ha núvols. Núvol.
0: Sí, núvol tota l'estona.
7: A les 16 hores, un núvol.
8: Un núvol.
7: Pues, vale, tu ja entens que estarà núvol.
0: A les 4 hi haurà...
7: Ojo, eh? Sí. Aquell, el telèfon mòbil t'ho explica. No, és que hi ha una convecció d'isòveres... Que la repressió i no sé, un medicà... No.
9: Això no sé què.
7: No, un núvol.
8: I el perill no te'l diu bé, l'hora. És a partir de les 2, a Barcelona.
7: Vols dir-li tu, el mòbil?
8: Oi que el mòbil no aneu i el aneu a buscar i us queixeu amb ell quan la falla?
0: Sí. Però a les persones sí, no?
8: Ah, nosaltres sí,
4: Recordi que aquesta cosa de les aplicacions de mòbils treu Evil Usart, eh? Vull dir que treu el pitjor de la Mònica Usart.
8: Perquè la gent ve amb l'aplicació i em diu que és veritat això que em diu.
7: Però
8: me pregunta'm... Quin temps farà i tu respons.
0: L'altre dia em va parar una senyora pel carrer, em va agafar del braç, em passa sovint, però en aquest cas va ser per culpa vostra. Tu que treballes a la tele i a la ràdio, com dient... I em va dir...
7: Tu ho sabràs.
0: Que no parlin més els homes del temps.
7: Que no parlin més.
0: Que no parlin més, perquè diuen una cosa, després... Estem que no sabem... La senyora realment anava...
4: O sigui, xopa.
8: Pensava que anava a dir que no parlin més els homes. Estava molt d'acord.
7: Claro.
0: No.
7: Bueno, que parlin les dones del temps, escolten, és que tota l'estona és el Francesc Mauri.
0: Em va esbroncar, jo ja em vaig posar davant, jo vaig pagar amb el cos per vosaltres, no? Pel respecte per vosaltres.
8: Gràcies.
0: I la senyora se'n va anar emprenyada i jo li vaig dir, amb la meva... O sigui, jo li vaig
7: jo
0: dir
7: el traslladaré, no?
0: Jo el traslladaré, no es preocupi, truco ara a la Mònica Usart i a Tomàs Molina, com si fossiu dos d'això.
8: Però estava enfadada per això o per les alertes als mòbils? Perquè la gent amb els avisos al mòbil s'està posant molt nerviosa i jo no sóc qui premo el botó.
7: Ara sí que has dit Tomàs Molina, no el truqueu, que aquest se'n va fer política a Brussel·les, que és independentista.
4: Ja li toca, no?
7: Sí,
4: ja li toca.
7: Ja li deu tocar, ara li deu tocar.
4: Ha de fer mitja legislatura, que deu estar al caure, això.
7: Sí. Tu no faràs política, Mònica?
8: Jo no tinc previst, jo em quedo amb la meteo.
4: No té previst.
7: No ha dit que no és un no rotund.
0: En fi, si hi hagués cap novetat, ens demanes estar. Gràcies, Mònica.
8: Gràcies.
7: Va, que avui també estem pendents de la compareixença de premsa que ha de fer a 1:15 el president espanyol Pedro Sánchez d'aquí a 3 minuts. Ja sabeu, compareixença de premsa vol dir que no hi ha preguntes per part dels periodistes.
4: Sí, que hi ha preguntes.
7: Ah, sí?
4: Sí.
7: Llavors és roda de premsa.
4: No, és que es diu compareixença de premsa.
7: Ah, sí?
4: Roda de premsa... Sí, això ho explicava a la carrera. És igual, roda de premsa és quan tu estàs en un lloc i va
0: quina
4: passar
0: carrera,
4: periodistes.
0: Quina carrera? Aquests van fer comunicació.
7: Jo, no sé quina diferència hi ha, perdó.
4: Mira, la roda de premsa és allò que fan a vegades amb els actors quan fan una promoció, que estan en una habitació i els periodistes van entrant i
7: rodant.
4: I en canvi, quan tu compareixes davant de la premsa i et poden fer preguntes, allò no és una roda de premsa, tot i que en diem roda de premsa, sinó que és una compareixença de premsa.
7: Fixa't tu.
4: Veus, és igual.
0: Molt interessant.
7: Ho hagi hagut d'explicar un enginyer.
0: Exacte.
7: Que no.
0: Bueno, un enginyer que ho va deixar primer de curs.
4: Sí, també.
0: Jugar al futbol.
7: Tots hem deixat carreres a primer de curs.
0: Menys en Bru.
4: No, jo també.
7: En Bru també, sí.
4: En tot cas, sí que hi ha aquesta compareixença compareixença de premsa prevista a 2:15. Anirà puntual, m'ha dit el Jordi Armenteres, i anirà
6: ja sort,
4: per...
6: Ja sort.
4: Anirà per llarg... No, que no és ara, això.
10: És una repetició.
4: Això és una cosa que
0: total,
4: està posant a TV3.
0: Escolta, què ha passat ara? Voleu dir que aquest senyor Pedro Sánchez no reclama massa atenció tota l'estona?
1: Què vol dir?
0: Que em recorda molt en Genís, que és un company del centre de dia, que cada dia té alguna cosa.
1: Sí?
0: Quan no l'han d'operar del genoll, té artrosi. I quan no té artritis. I quan no, directament es mor.
1: Però ha mort el seu amic.
0: En l'últim mes, 3 vegades. O sigui, ho fa per cridar l'atenció. Sánchez, a dir, tot ho fa per cridar l'atenció. I ara està fent una campanya electoral, un cop...
4: En Genís?
0: No, el Pedro Sánchez. Que, o sigui, serà... O sigui, va començar l'altre dia, quan va dir que ell plegava, sí, que ho havia fet tot bé.
1: Té 6 o 7 setmanes, eh? De...
0: Bueno, doncs ha començat abans de començar.
1: Ja.
0: Així que moltes gràcies i felicitats a tothom.
1: Molt bé, gràcies, avi.
4: Doncs, miri, avi, ara sortirà en Pedro Sánchez d'aquí 2 minuts, més o menys, i se'n recorda dels 2 decrets d'habitatge que la setmana passada va tombar el Congrés, ho vam explicar en directe aquí. Doncs avui el Consell de Ministres els torna a aprovar.
0: Ah.
1: Però què és aquesta enganyifa?
0: Ja, bueno...
1: El Congrés de Diputats va votar que no.
4: Sí.
1: Però ara el Pedro Sánchez ho aprova...
0: Bueno...
1: Por sus huevos morenos?
0: No es diu exactament
1: això,
0: així.
1: I sortirà a anunciar-ho? Això ha de ser il·legal, no?
4: A veure, no és il·legal perquè no són exactament els mateixos decrets llei.
1: Ah, no? No són els decrets llei aquells de la vivienda.
4: No, perquè no pots aprovar el mateix decret llei que hagi tombat el Congrés.
1: Però, aquí hi ha un però, no?
4: Però sí que pots fer 2 decrets nous, però canviant el text lleugerament.
1: Total, que el Pedro Sánchez ha agafat els 2 decrets lleis d'habitatge que li van tombar, ha canviat de lloc 4 comes i 3 punts i seguit, i a l'EHOP. Ja són 2 decrets llei diferents.
4: Sí.
1: Bueno, ara esperem i confiem que el Congrés dels Diputats ho torni a tombar, no?
4: No sembla que hagi de ser així, perquè el Congrés dels Diputats s'ha dissolt.
1: Què em dius, ara?
4: Sí, pobre gent.
1: Amb tanta pluja...
4: Sí. No, Madrid no ha plogut, ja ens ho deia el Jordi Armenteres.
1: Però com que s'ha dissolt?
4: No, és a dir, han dissolt les Corts perquè hi haurà convocatòria electoral.
1: Però això s'ha de votar, ara, els nous decrets llei aquests.
4: Sí, llavors queda el que se'n diu la Diputació Permanent, és a dir, només 69 diputats dels 350 que hi ha normalment, i d'aquests 69, 35 donarien suport porta la iniciativa aquesta dels nous decrets del govern.
0: I 34 no.
4: I 34 no. Per tant, hi ha una diferència només d'un diputat, i aquests decret llei d'habitatge ara sí que s'aprovarien i tirarien endavant.
1: Però un moment, i els diputats de Junts no ho tombaran votant-hi en contra?
4: No poden votar perquè no són a la Diputació Permanent, els de
1: Com?
4: Junts. No, a la Diputació Permanent no hi ha diputats de Junts.
1: Però què? Però quina put...
0: Això
1: és a la democràcia, és una mica... Després em veniu a dir, no, Jep, és que...
0: Aquesta és la democràcia per la que va morir Franco.
1: Això, home, per favor, això és una pantomima, eh?
0: Bueno, diguem que ha trobat el moment, la finestra d'Overton, que m'agrada dir a mi, i ha dit, doncs, o fem les eleccions ara...
1: O sigui, total, que al final lo important pel Pedro Sánchez era poder votar una cosa sense que Junts li toqués els collons. I s'ha inventat ara això de la Diputació Permanent.
4: No s'ha inventat, ja. Existeix,
0: sí, home, ja existia.
1: I sense Junts. Doncs pues mira, força a favor d'eliminar els partits quan et molesten, eh?
0: Sí, home.
1: Això sabeu qui ho feia?
6: Sí, el PP i el PSOE al País Basc ho havien fet, i els diaris també tancaven diaris.
1: Anava a dir Francisco Franco, però...
6: Bueno, no cal.
1: Ojo, Francisco Franco, el campió de 6 Champions consecutives i pilota d'or durant 40 anys, eh?
0: Bueno,
1: ojo aquí,
0: en tot cas tenim el Jordi Armenteres de la Moncloa seguint aquesta roda de premsa de Pedro Sánchez.
1: Encara no ha començat, eh?
4: No ha començat, però és a punt de començar, ja ho podrem...
1: Voleu dir que a l'Armenteres no li han posat un plegatín allà a la Moncloa?
0: Sí, podria ser.
1: Pobre noi, perquè, escolta, es passa el dia allà, jo crec que a la nit també, eh?
0: No, i el Congrés també ho toca una mica tot.
1: Fixa't tu, les màquines aquelles del vending que tenen, es veu que, bueno, m'ha arribat que l'Armenteres només menja Doritos. Has tirat el plegatín que li han posat allà enmig d'un passadís, menjant Doritos.
9: És talment la meva vida, eh?
1: Sí. Doncs bé, en tot cas deixarem que l'Armenteres faci les preguntes pertinents al president espanyol.
0: Si li pot preguntar quin dia em donaran hora el dermatòleg del cap per que em treguin una piga, fa 6 mesos que espero.
1: Això no li ha de preguntar a l'Armenteres, a Pedro Sánchez.
0: No?
1: Pregunti-ho vostè al cap.
0: Ja ho he preguntat. Si
1: no
0: allà...
1: es poden fer preguntes tan concretes, no es poden fer al president espanyol.
0: Doncs és una llàstima.
1: No. Avi! Avi!
0: Però no tinc la piga.
1: Avi! Va, home, va.
0: Sisplau,
1: que avui han passat més coses, però potser no són tan importants.
0: Tot seguit la repassem. Va,
11: no cal moure't de RAC1 per escoltar La Competència.
1: Va, que hem parlat de la pluja i, com és tradició, hem de parlar també de les incidències al servei ferroviari del país.
0: Sí, que tu li dius incidències al servei ferroviari i jo li dic un dimarts qualsevol.
1: Sí, de fet, quan diem servei ferroviari hem de concretar sí. que ens referim a Rodalies Renfe.
0: Sí, sí. Però
1: normalment, els ferrocarrils catalans no se'n diu res.
10: Sí, aquest matí hi ha hagut problemes, especialment perquè hi havia afectades 19 línies de tot el servei de Rodalies Renfe.
9: Uà, 19 línies de quantes?
10: De 20.
9: Merda. Sí, una més i no hauríem de parlar de línia, sinó de bingo, no? Si han caigut 19 de 20, de dir, va,
1: sí.
9: Tombeu l'altre i feu la gràcia completa.
10: Ja t'han rigut l'acudit, no?
1: Ja està, Si t'havia quedat bé, Jean-Paul.
9: Sempre vull més, perquè genero molta... Com es diu això que te dona plaer?
8: Dopamina.
9: Serotonina. Cocaïna, tot el que te...
1: Sí.
9: Aleshores, clar, sempre en vol més. És com l'escroll, és com les xarxes, que si te fan un like...
1: No pots parar,
9: No pots parar, i aleshores, bueno, els que ens dediquem a posar una mica a l'humor i una mica...
1: Una mica a l'humor,
9: Doncs també, o sigui, el riure, per mi, la meva droga sou vosaltres.
1: Ja.
9: Gràcies.
1: Pots fer-ne algun altre d'acudit així?
9: Bueno, doncs per mi la Renfe és com el vaixell de Teseu, no?
1: Vaixell de Teseu, diguéssim que hi ha
9: el referent. Sí, és un mite grec, no? Com el mite de Sífilis. Que al final, doncs...
1: Potser és Sísif,
9: Potser, bueno, crec que és el seu germà. El vaixell de Teseu doncs, és aquella paradoxa en què un vaixell va canviant totes les seves peces i arriba un moment en què ja no hi ha cap peça del vaixell original.
1: Sí.
9: Llavors el dubte és si encara es pot parlar del vaixell de Teseu, no? O no, o ja no és, no?
1: No sé què estem fent parlant d'això.
9: Bueno, doncs és que estic preparant acudit.
1: En un programa d'humor.
9: Jo estic plantant.
1: Però com acaba? Com remates això? Què vols dir amb això?
9: Bueno, el paral·lelisme és molt clar. Si hi ha un servei de Renfe que quan plou falla 19 de les 20 línies,
1: sí.
9: El dubte és si encara hi ha el vaixell de Teseu, no? O sigui, si encara es pot parlar de servei.
4: Jo crec que el vaixell de Teseu arribaria més a l'hora que qualsevol tren de Rodalies.
9: Vale, doncs ja està, moltes gràcies. I bàsicament era el que volia.
1: Bueno, deixa parlar-lo, va.
10: Sí, a banda dels retards a la majoria de línies i els talls de circulació i els maquinistes que no s'han presentat a la feina, a l'estació de Sants de Barcelona no funcionen les màquines expenedores.
1: No! Home, això sí que no!
4: Ara, què li passa?
1: Les màquines expenedores no,
4: Sí.
1: Si toquen una màquina, ens toquen a totes,
4: Però què diu?
1: Home, per la mort de Déu. Doritos.
4: Sí.
1: Tonetes.
4: Sí, tot em diu.
1: Jo us he de confessar que...
4: Què?
1: De tant en tant peco. Pare, he pecat.
4: Però
1: vaig a confessar-me, dic, miri, vaig agafar la màquina espenedora uns filipinos.
4: Uns filipinos, Tot el que tingui xocolata i etcètera, això...
1: Pique, bebe, que l'arm. Ai, de tant en tant.
4: Sí.
1: Aquests pecatets que en venen quatre, que dius, bueno... És un pecat, però venial, sí. Oi? Que només són quatre, vinga,
4: de tota manera,
1: va. No... Després un altre pecatet? Bueno, va, un altre.
4: De tota manera, quan en Bru ha dit que les màquines espenedores no funcionen, no ens referim a les màquines espenedores de menjar, sinó...
1: Tu saps l'alegria que dona arribar cansada d'una andana de tren i veure que a l'altra banda del vestíbul hi ha una màquina amb Kit Kats? A 30 euros esperant-te.
4: Home, 30 euros... Què els fa Ferran Adrià, els Kit Kats?
1: No sé, les màquines espenedores són els oasis de les estacions de transport.
4: Sí.
1: Avui, a mi, per exemple, em diguessis un plaer. Sí. Anar a l'aeroport.
4: Anar a l'aeroport?
1: Només per anar a dinar, menjar de la màquina de vending.
4: Home, però què diu ara?
1: És un lujo.
4: Bueno, és un lujo. No és un lujo. Allà,
1: collons?
4: 2 euros per una
1: bossa
4: de patates o el que sigui.
1: 2 euros?
4: No sé.
1: Que poc has anat a dinar de màquines espenedores de vending a l'aeroport.
4: No, ni a l'aeroport ni enlloc.
1: Home, per l'amor de Déu, tu saps el lujo que és comprar-te un entrepà de pernil d'Enrique Tomás
4: a la
1: màquina de vending de l'aeroport? Un pernil que ha estat tallat al moment?
4: Sí, un senyor darrere la màquina de vending.
1: No saps quin moment, però ha estat tallat.
4: Sí.
1: Que potser el pa està una miqueta tou,
4: sí,
1: una miqueta xiclet, el pernil està sec...
4: Sí. Mm. Bueno,
1: tot el conjunt d'entrepà, pa i pernil està fred.
4: Home, s'ha de mantenir una certa temperatura.
1: Però és igual, perquè tu veus la resta de passatgers esperant el vol amb entrepans embolicats en paper de plata i els dits oliosos,
4: sí.
1: I tu amb el teu entrepà d'Enrique Tomàs te sents la reina Elisabel.
4: Bueno, no parlem de les màquines espenedores, dèiem de menjar, sinó parlem de les màquines espenedores de bitllet.
1: Doncs no m'interessa.
4: No m'interessa. Molt bé, doncs ja està. És que ni això funciona.
1: Sí.
9: Bueno, i per què hauríem de pagar un bitllet per un servei que no funciona?
1: Bueno.
9: Això també t'ho dic jo. Per què estem pagant per coses
6: coses que no funcionen. Ja t'ho dic jo ara, perquè som un país ocupat. Més preguntes?
1: Va, doncs això, un dia més, dèiem, el transport públic del país, el transport ferroviari, està col·lapsadíssim.
12: Ei, ei, ei, què passa, Master Crackers?
1: Què passa? Bon dia. Bon dia, José.
12: Una cosa, t'he donat permís per dir el meu nom?
1: Bueno, no sabia que t'havia demanat per dir.
12: És broma, caliquenyo, però no diguis José, digues...
1: Que sí, que sí. José López Vilademunt. Si és que José López Vilademunt no seria un bon nom per un DJ, no? Com gaire comercial. Sí? DJ José López Vilademunt.
12: No t'agrada? No t'agrada? Posa-t'hi fulles!
1: Ho
12: fulles.
1: Trobo llarg.
12: Va, què?
1: DJ Pastis?
12: Bueno.
1: DJ Pastis.
12: DJ Pastis, sí.
1: Sí.
12: Buenri.
1: Buenri. Buenri.
12: També.
1: També.
12: Nando Discontrol.
1: També.
12: Som-hi.
1: Nando Discontrol.
12: Discontrol.
1: Amb X i amb una K.
12: Exacte,
1: però
12: també.
1: DJ José López Vilademunt.
12: No t'agrada?
1: No.
12: Doncs hi poses fulles, eh? Som-hi.
13: Calleu! Què està parlant? Que surt el Pedro Sánchez?
14: Breaking news, va, sisplau, va, vinga, va. Vinga, vinga, va.
1: Que guapo, eh? Porta el mateix traje que ahir, crec.
14: Sí, ha dormit fora de casa.
1: Vull fer una mica de catipent, eh?
15: Imágenes de su comparecencia.
12: Estem sentint quatre persones a l'hora. És un exercici que us estem posant com a oients, i és que entengueu alguna cosa.
16: Al Consejo de Ministros y de Ministras y también dar las gracias a los ciudadanos y ciudadanas que estén...
1: Ciudadanos, ciudadanas, ministros, ministres...
9: Jo crec que té allò de descripció per a persones invidents. Saps que de vegades se posa a la tele i no saps com treure-ho?
1: Ah,
9: i
1: diu, aquests subtítols.
14: S'obre la porta.
1: I hi ha subtítols per persones invidents?
9: No, hi ha...
1: No, que no poden veure?
14: És audiodescripció.
1: Ah, audiodescripció.
9: Sí, l'altre potser existeix, però ningú s'ha assabentat.
1: Clar, clar, clar.
9: I aleshores l'audiodescripció va molt bé, per exemple, si estàs mirant la travessa...
1: Sí?
9: Si l'estàs mirant però no la veus, per un tema relacionat amb la invidència, doncs se sent de fons la travessa.
1: Sí.
9: La neu s'està tremolant. Ha tingut una moguda de la fred.
1: Uh-huh. S'ha obert una porta.
9: S'ha obert una porta no, perquè van al mar, al capítol... Bueno, estic fent spoiler, però el capítol...
1: Vols callar un moment, que està parlant Pedro Sánchez? A veure què diu.
16: Vamos haciendo más de 8 años, y es lo que hemos hecho hoy. De nuevo, en este Consejo de Ministros.
1: ¿T'imagines que ara diu, oye, lo que dije, donde dije, digo Diego, allò de les eleccions, no he firmado ningún papel, això fins que no ho firmi ell, perquè és l'únic que pot convocar eleccions anticipades.
12: I el rei ho ha de sancionar, entenc, també.
1: Sí,
12: no?
1: Sí, sí, sí.
12: Com va això?
14: No, n'ha d'estar informat, però no, és allò que en diuen prerrogativa del...
1: Però llavors què surt a dir avui aquí?
14: Doncs teòricament moltes coses, perquè en deia el Jordi Armenteres que li han posat un teleprompter, per tant és possible que estigui aquí i més d'una hora xerrant i de...
1: Què dirà, això dels nous decrets aquests de l'habitatge, que els ha canviat les comes i els punts?
14: Bueno, si vol el sentim, i així ho sabem.
1: Fotent el rotllo patatero fins que no digui el què. L'altre dia, antes de dir, sí, hay elecciones,
14: sí,
1: fotre 20 minuts...
14: Bueno, va fer tota la propaganda prèvia.
1: Repàs de com va el país i nosotros lo que hemos hecho i tal i qual, no sé sí, què. Que sí, estàvem sí. Tots a casa dient, bueno, sí o no?
14: Sí.
1: Home!
6: No, però ja va aprofitar per dir, hemos hecho todo de puta madre, tu vota més,
1: bueno, ja si no la campanya electoral.
6: L'extrema direita, tota l'estona estan fent el mateix aquests del PSOE des de fa 150 anys. Calleu!
16: Les medidas son el fruto de muchos meses de análisis técnico, vale. De diálogo...
1: Farem una aposta.
14: Sí.
1: Anem a publicitat,
14: sí. Sí.
1: I quan tornem dels anuncis, sí. Aquest tio encara no haurà dit el què. No. Què us hi jugueu?
14: Són 3 minuts, però sí, podem fer-ho.
1: Ja
14: ho
1: veurem
14: de seguida.
12: Perico dels bons! No, sisplau, més pobresa, no.
1: Independentistes podrits.
12: És la competència?
1: Sí.
12: Amb els Oscars.
1: De dilluns a divendres.
11: RAC1. Aquest anunci dura 20 segons. Durant els propers 18 mirarem de convèncer-te que vinguis a descobrir les ofertes increïbles del Jeep Freedom Days. I en tenim prou amb una frase. No comences a pagar quotes fins al 2027. Ja està dit. Només fins al 31 d'octubre. Amb finançament amb Stellantis Finance. Entra a jeep.es.
17: Avui dia pot ser pro estiu, pro hivern, pro camp, pro ciutat, pro allò que vulguis.
18: I pot ser tot això sent professional.
17: I venir als Pro Days de Citroën, fer-te amb el teu Berlingo amb fins a 11.800 euros de descompte i gaudir d'avantatges exclusius en turismes i comercials només aquest mes i només per professionals. Citroën. Consulta citroen.es.
19: Quan va ser l'última vegada que vas parar a mirar casa teva? A Porcelanosa dissenyem cada espai de la teva vida. Cuines, banys, salons, terrasses... Del 25 de setembre al 10 d'octubre arriben els dies Porcelanosa. Visita la teva botiga més propera i gaudeix de condicions exclusives per crear la teva llar. Porcelanosa. Dissenyant espais per viure.
20: Lidl és el número 1 en qualitat preu segons la valoració dels consumidors. Ara amb Lidl Plus tria bananes a 0,99 al quilo, t'estalvies un 33%. I tonyina clara pack de 3 a 1,79, t'estalvies un 18%. Lidl, val la pena.
21: De fer arribar el gas natural al nostre país el 1965 a fer-ne servir el 2026 a 17 centrals de cicle combinat per generar electricitat i que la nostra energia estigui disponible quan la necessitis. Més de 180 anys fent-te la vida més fàcil cada dia. Naturgy. Cada dia. Everyday.
22: De perdre la veu a Xambala a perdre la por al nou passatge El Carnicero de Penitents. De veure volar el Comte Draco a volar a Coco Piloto. Veniu a viure el Halloween per a tothom a PortAventura World, on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades amb fins a un 15% de descompte. Consulta les condicions a la web.
23: Al, ja t'has menjat nou panetones?
24: És que estic buscant una targeta daurada d'Aldi amagada en els productes especial per guanyar la compra gratuïta durant un any.
23: I ja l'has trobat?
24: No, però em falten nou panetones menys per aconseguir-ho.
23: Aldi.
24: Que poc que costa comprar bé.
23: Més info a aldi.es.
25: Multiòptiques presenta les noves lents progressives que s'adapten a tu. Dissenyades amb intel·ligència artificial i personalitzades segons la teva manera de mirar. Ara, amb 90 dies de garantia d'adaptació. Mo. Només a Multiòptiques.
26: Del 9 al 18 d'octubre, l'Ametlla de Mar celebra les 15è jornades de l'arcejat i del peix de la Llotja.
27: I el 17 d'octubre, a les 5 de la tarda, no et perdis la 40a diada de l'arcejat.
26: Amb concurs i degustacions gastronòmiques.
27: Terres de l'Ebre, reserva de la biosfera.
26: Amb el suport del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona.
28: Ho sento, necessito més espai. Ho entens, oi? Allà et cuidaran molt bé i et trobaran una nova família. Són de confiança. Són d'aquí.
29: Comprem el seu cotxe.cat. Taxació online gratuïta. Millorem la valoració que et faci el concessionari. Paguem al comptat en menys de 30 minuts. Comprem el seu cotxe.cat. Som de confiança. Som d'aquí.
30: Ah, quina meravella d'escull. Però una cosa, quant de temps més podem bussejar?
31: Doncs tant com vulgui bussejar.
30: Genial. I quant d'oxigen queda?
31: El que vulgui, també.
30: Ai, que bé. I quants de peixos em queden?
31: Els que vulgui veure, per peixos no quedarem.
30: I quants de cetacis?
31: Vostè és el guanyador de l'Eurojackpot de l'11, o sigui que té tot el temps i els cetacis que vulgui.
32: Amb pots de fins a 120 milions d'euros, les coses bones duren forever. No et quedis sense Eurojackpot de l'11. Aquest dimarts, per només 2 euros, pot de 120 milions. Milionari forever.
33: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
34: Vinga tots, capó amunt, aguantem una mica clau anglesa. Un, dos, aguantem, agafem bugies, així m'agrada. Molt bé!
35: Posar-se en forma sempre té recompensa. Fes el manteniment anual del teu vehicle Citroën Service amb lubricants Total Energies i entren a sorteig de premis increïbles. Citroën. Condicions a Citroën.es.

0: Per la tele, amb els Oscars.
1: Breaking news. Passant moltes coses, això és a RAC1, la ràdio en directe, moltes coses, vol dir una cosa substancial.
2: Sí, recordeu que el Jet deia no passarà res en aquests 3 minuts.
3: No
2: que
3: passarà
2: no passarà res.
3: Doncs no ha dit res de Pedro Sánchez, aviam, el pots sentir.
2: A veure, Pedro Sánchez el podem sentir, si vols.
4: ...euros per la construcció de vivienda industrialitzada.
3: No, res, la construcció de vivienda. Ara es fotrà, el que no ha fotut en 8 anys, sí, ho construirà ara en dos dies.
1: La notícia, el que ha passat,
2: sí, el que ha passat ara mateix és que el Tribunal Suprem, el jutge Pablo Llarena, ha aixecat l'ordre de detenció contra Carles Puigdemont.
3: No fotis! I això ja ho sap el jutge Llarena?
2: És ell mateix que ho ha fet, espero que ho sàpiga.
3: Aquest tio, però això vol dir que Carles Puigdemont ara mateix deu estar fent la maleta i pot arribar a la una aquí?
2: Sí.
5: Sí. Es, de més, fet... es pot presentar a les eleccions espanyoles.
3: Hòstia santa.
5: Hem passat de declarar la independència a anar a les eleccions dels espanyols i, si el voten molt, pot ser president d'Espanya. O sigui, ara mateix Puigdemont pot ser president...
3: Aquesta...
5: Bueno, no sé, arribats a aquest
3: aquesta
5: punt...
3: Hipòtesi,
5: si, no, bueno, si com a president d'Espanya dius, bueno, farem una cosa i és que aquests catalans els donarem el dret a l'autodeterminació, no ens hi posarem de cul, com a mínim.
3: Uh-huh.
5: Imagina't, això sí que és jugada mestra, eh?
3: Jugada mestra,
5: vols
3: sí,
5: dir
3: sí.
5: Que tot no ha estat... O sigui, això, o sigui... A tanto, eh?
2: Mireu, ara en dos minuts, o en un minut, connectarem amb l'Adrià de les Heres, amb el corresponsal de RAC1,
5: sí.
2: Que estava precisament esperant que sortís aquest paper per la impressora del Tribunal Constitucional, però abans, que ja tenim aquí...
3: El més important
2: de tot
3: que és...
2: La
3: cursa, RAC1.
6: Sí.
3: Endavant.
6: Que és a Platja d'Aro, sí. Així que som a vosaltres. És l'onzena edició de la cursa. El diumenge 18 d'octubre són 5 quilòmetres.
3: S'apuntarà el Carles Puigdemont, eh?
2: Sí.
3: Ja s'hi pot apuntar.
6: I passeu-vos un dia...
3: I el Llarena darrere, tu. Ja veuràs com corre.
6: D'esport, ràdio i moltes sorpreses. Com sempre, la ràdio en directe, amb el Via Lliure i Xavi Bundó i un munt de cares conegudes de RAC1. Amb el patrocini de l'Ajuntament de Castell d'Aro, Platja d'Aro i Segaró, Tip Salut, CaixaBank, AENA, FIAC Assegurances i Torrons Vicenç, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
5: Gràcies.
2: Doncs el que dèiem, que teníem aquest matí a l'Adrià de les Heres, pendent de la resolució del Tribunal Constitucional sobre l'amnistia, és a dir, que diguessin que sí, i resulta que la cosa ha fet rebota i total, perquè del Tribunal Constitucional ha passat directament al Tribunal Suprem, que esperàvem que trigués uns dies a dir què em pensava d'això i si aixecava o no aquestes ordres de detenció per la gent que està a l'exili, el govern a l'exili.
3: Toca't els ous, una cosa que havien d'anar lent,
2: sí.
3: De dir, bueno, ara aquest paper... pues oiga, usted me lo envía por burofax al Tribunal Suprem, al Tribunal Suprem de cop i volta el burofax està desconnectat, no se sap què ha passat, però bueno, no hi ha wifi, no me lo puedes... I això és uns quants dies, marejant la perdiu,
2: i sembla
3: resulta que no.
2: Doncs això ens ho explica l'Adrià de les Heres. Bon dia, Adrià.
7: Hola, bon dia, què tal?
3: Adrià.
7: Doncs mira la reacció.
2: Sí.
7: Què tal?
5: Com esteu? Bé, va una mica de retard, l'Adrià.
2: Sí.
5: No, la línia, no l'Adrià.
2: Sí, està molt lluny, està a Madrid... I
7: és que vinc de lluny, vinc de lluny.
2: Exacte. Digues, Adrià.
7: Doncs això, la reacció ha estat immediata, de Pablo Llarena. Ja ha aixecat l'ordre de detenció contra Puigdemont i també les ordres que afectaven els exconsellers Lluís Puig i Toni Comín. Ho acaba de fer ara i fins i tot abans que li hagi arribat formalment la decisió del Constitucional. És a dir, que ha estat una manera d'actuar abans que el Constitucional hagi ordenat a Llarena aixecar aquestes ordres de detenció. De moment no se'ls aplica l'amnistia formalment, però sí que les ordres de detenció s'aturen i, per tant, la policia espanyola, la Guàrdia Civil i els Mossos d'Esquadra no podien detenir ni l'expresident ni els exconsellers en cas que tornessin a Catalunya.
3: Bueno, això, la clau és que Llarena ho explica-ho tot, Adrià, tu sabràs. El Llarena està fins als ous.
5: Home, per què diu ara?
3: Sí, home, sí, aquest home només vol marxar de fi de setmana, vol agafar el pont i que el deixin estar amb Puigdemont i Puigdemont.
2: Sí. I una cosa que ha trigat, doncs, això, 8 anys o no sé quan, doncs ara, en un moment, quan ningú s'ho esperava, i dius que a ell ni tan sols li ha arribat formalment la comunicació.
7: Clar, és que una de les hipòtesis era que la notificació formal al Suprem potser podria tardar alguns dies fins i tot arribar. I bé, doncs, Llarena ha tirat pel dret i ho ha fet fins i tot abans que li arribi. No tenia ganes d'allargar-ho.
5: Però escolta'm una cosa, Adrià, espera que estic ara aquí a Last Minute,
2: sí?
5: A lastminute.com, que li estic buscant vols pel Puigdemont, de Brussel·les.
2: A quina hora podria sortir a partir d'ara a Puigdemont i arribar, doncs, a quina hora arribaria?
5: Ara ho veiem. Just pel consell, gràcies. crec. Ja.
2: Bueno, i això... No, el tema d'aquí és que Llarena està, podríem dir, també contraprogramant aquesta roda de premsa de Pedro Sánchez, en la que està anunciant que ha tornat a aprovar els decrets que havien tombat la setmana
5: està
2: passada.
5: Fent
2: i està fent campanya electoral, i enmig d'aquesta roda de premsa, Pablo Llarena s'ha avançat, i ara o li posen per missatge i li envien un missatge al mòbil a Pedro Sánchez, o ell tirarà milles i amb això, o, si no, l'enganxarà amb alguna de les primeres preguntes que li puguin fer, entre d'altres el Jordi Armenteros, que està allà per, esperant per preguntar. Llavors,
3: l'anada que li agafo per avui, no?
2: Sí. Sí. La tornada seria. L'anada ja l'ha fet.
3: Bueno, si és un vol només d'anada, de Brussel·les a Barcelona.
2: Sí, Brussel·les-Barcelona.
3: Anada 13, avui quin dia som? Avui 6.
5: Sobretot que no facis cal a Madrid, per si de cas. Vull dir que
3: no trobo
5: aquesta gent potser s'ho repensa i tal.
2: Miri, a Barcelona sortia un avió des de Brussel·les a les 12:25, però no ha arribat a temps, per tant...
8: Com que no ha arribat? Què vol dir que no ha arribat? Ha desaparegut
2: no, és a dir, de les Bermudes? No, home, no, que no, a les 12:25 no sabíem encara que havien aixecat l'ordre d'atenció, per tant, això no... Què li passa?
3: S'estan cercant vols. A les 9:20 del vespre. Oh. No hi ha res més.
2: Jo en veig un... A les...
3: Arribaria a dos quarts de dotze de la nit, eh? Vull dir que antes que... 92 euros, tu.
2: Bueno, 92
3: euros. Nou últimes places! En queden només 9! Truqueu-lo que s'afanyi, perquè ha de venir ell, el Comín, el Lluís Puig,
2: sí.
3: El Boye. Però no vindràs tu i deixaràs l'abogat allà a l'exili.
2: El Boye és a Madrid, diria jo. No,
3: mare de Déu, senyor.
2: Bueno, doncs hi ha un vol també a quarts de 6.
3: No arribaran.
2: En tot cas, Adrià, això implica que Carles Puigdemont i la resta de consellers a l'exili podrien tornar, però també, per exemple, que Oriol Junqueras es podria presentar a les properes eleccions.
7: Sí, la decisió del Constitucional sí, però... No. Aquesta decisió que acaba de prendre Llarena només afecta les ordres de detenció. Després hauria de ser la sala del Suprem qui decideixi sobre les inhabilitacions dels condemnats.
3: Amigo!
2: Sempre hi ha una nota per la pàgina.
3: Vale.
2: És a dir, que sí.
3: Moltes gràcies, Adrià. Nosaltres anem a publicitat.
2: Et sentim al butlletí.
9: Recordes el teu primer Corsa? O el Corsa del teu amic Pep amb el que sortíeu al Finley? Avui, l'Opel Corsa segueix més viu que mai, amb tota l'enginyeria alemanya d'Opel. I aquest mes, amb una oferta a la que només podràs dir yes. Opel Corsa, una icona que continua conquerint generacions. Més a opel.es.
10: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat. Impossible concentrar-se amb els Lion Days. Gaudeix dels Lion Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma amb lliurament immediat. Només fins a final de mes.
11: Peugeot.
12: Aquest 12 d'octubre el pots celebrar ballant salsa, tango, cúmbia, flamenc, bachata. O si ho prefereixes, ballant merengue, xotis, sardanes, jota, candombe, o cueca, o muñeira, o joropo, o osaya. Perquè tenim una de les cultures més riques del món. Aquest 12 d'octubre celebra-la amb els 15 milions d'un dècim del sorteig extraordinari del Dia de la Hispanitat de Loteria Nacional. Si et toca, ho ballaràs tot i més. I tant! Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
13: Ho sabem, arribar a tot és complicat. La feina, la família, els plans... Però continuar creixent professionalment no hauria de ser-ho. Estudia a la UOC sense renunciar a la teva vida. Aprèn amb un programa 100% online, sense horaris i adaptat al mercat laboral. Tria UOC, si vols.
14: Quan a Aldi costa tan poc comprar fruita i verdura fresquíssima i d'aquí et sents...
15: Increïble.
14: Platòric.
15: Kiwi. L'oferta d'ahir. Aquesta setmana estalvia amb el kiwi groc dolç a 0,65 la peça.
14: I el carbassó ou amb 15 al quilo. Aldi.
15: Que poc que costa comprar bé.
16: Parlem de quin operador de fibra i mòbil hauria de contractar?
17: D'acord.
16: Quin és l'autèntic operador 100% català?
17: Vera.
16: I el més ben valorat pels usuaris?
17: Vera.
16: Escolta, no seràs una intel·ligència artificial.
17: Peyu, a Vera sempre parles amb persones de veritat.
16: Doncs no en parlem més. Passa't a Vera.
17: Vera.
16: Fibra i mòbil de veritat. Truca al 1543 o entra a somvera.cat.
18: Aconsegueix la teva alarma amb instal·lació gratuïta trucant a Movistar Prosegur Alarmes al 900-351-351 i així, al cap, en lloc de tenir el tema dels robatoris, tens això. Consulta condicions. Movistar Prosegur Alarmes. Superseguretat que dona supertranquil·litat.
19: Vols registrar la jornada laboral? TimeNet és la solució. A l'empresa i en el teletreball. TimeNet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
11: Si voy a soñar, sueño con viajar. Cuando viajo sin prisa del tiempo, se para.
20: Descobreix Egipte, la Xina, el Japó, Vietnam, amb Tour Mundial i viatges al Corte Inglés. Reserva ara i aconsegueix fins a 400 euros en cupó regal del Corte Inglés. Consulta les condicions.
11: Una meravella és poder viajar.
21: Comença el mes d'octubre amb el millor descompte a Rodi. Només aquesta setmana, compra online els teus pneumàtics sense IVA a rodi.es. Sí, sí, sense IVA. Celebra l'October Rodi i estrena pneumàtics al millor preu. Només online a rodi.es. Afanya, són unitats limitades. Rodi Motor Services, motor de confiança.
22: Hola, volia comprar un Taigo amb sostre panoràmic, càmera de visió posterior, ajuda d'aparcament, llums LED, vidres tintats i keyless.
23: Perfecte, aquí el tens.
22: Ja?
23: Ja.
22: Sí?
23: És així.
22: De debò?
23: I tant, de debò.
24: Volkswagen Taigo amb entrega immediata des de 19.900 euros. PDT recomanat a Península i Balears finançant amb Volkswagen Bank fins al 31 d'octubre. Més informació a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya i a Volkswagen.es.
25: Aquest Citroën C3 és increïble. És tan espaiós que sembla un dúplex. Gairebé m'hi podria posar dret sense tocar el sostre.
26: I des de 16.400 euros.
25: Què?
27: Demana ja el teu C3 des de 16.400 euros amb fins a 8 anys de garantia. Citroën. Aquest mes és increïble a tota la gamma Citroën. Sí.
3: Doncs nosaltres ho deixem aquí. Tornem demà a la competència. Feu bon des!
28: La competència.
29: Ei, algú vol sortir amb mi aquesta tarda?
30: Hola, Diego.
28: Un programa basat en fets reals.
31: Mala faria.
28: Misteri resolt. Amb els Òscar RAC 1.

0: Posa'm la sintonia del rock. Ah, ja estem aquí amb el... Val, ja estem amb la música dels Oques Grasses. Anem amb el concert, que aquesta prèvia que ens ha fet el Rocco Steinhauser,
1: sí,
0: al
1: més
0: voltant
1: de...
0: concert que, en principi, s'hauria de veure a 2CAT i a TV3,
1: sí,
0: o no?
1: Sí, però vestim-ho bé, com Déu mana, sí, no, amb la sintonia del safareig, perquè el safareig... Ah, això sí. És safareig 100%.
0: Estic veient qui t'està...
1: Sí.
0: Ja t'està...
1: Ja està, ja està.
0: He
1: ja
0: vist el nom de qui t'està amenaçant, eh?
2: Ui! Ah, què?
3: Però com ho pots veure, això?
0: Home, si no... perquè ha sortit el nom al mòbil, al rellotge que portes.
1: Sí, sí. Ah.
0: És que porteu rellotges analògics, sí. Perdó, digitals, es veu el nom de costruca.
1: Sí. Endavant!
4: La Selva, la marca del bon pernil, us ofereix aquesta secció.
5: Ayúdame, Dios mío, a poder controlar mi lengua. Ay, ayúdame, Dios mío, a poder controlar mi lengua.
6: Controla tu lengua.
1: A veure, el tema és el següent. La 2CAT, jo ja fa dies que, el que dèiem abans, era estrany que tenint el concert la 2CAT, també TV3 la faci, no tenia sentit res. Total, que parlo amb TV3, no, nosaltres també ho fem, no m'expliquen res. Dic, guapo, molt bé, doncs d'acord.
0: Perquè, perdona, jo vaig pensar, això és una coproducció,
1: sí.
0: 2CAT TV3... Sí. Com en el seu dia s'han fet algun tipus de...
1: Sí, el concert de Palestina.
0: Concert de Palestina, que sí, crec que es va emetre pels dos canals.
1: Pels dos canals.
0: La inauguració de la...
1: Que també va haver una mica de merder, eh?
0: De la concert. Torre de Déu, de la...
1: Sí. De la Sagrada Família, que es va fer...
0: Que es va fer, l'exterior ho va fer TV3, l'interior ho va fer...
1: Sí, Televisió Espanyola.
0: I vaig pensar, bueno, doncs, no sé, primer era per la celebració del 2CAT, de l'any del 2CAT, però veia que TV3 també sonava apuntant.
1: Bé, doncs, com hi havia alguna cosa que em grinyolava, dic, vaig aixecar telèfons, i aquest matí m'hi he posat, i ja directament m'han explicat el què.
0: A veure.
1: La 2CAT comença a pensar què fer per l'aniversari del naixement de la 2CAT. I la coincidència del mes d'octubre amb aquests concerts o Casgràcies, que ja s'havia anunciat des de feia temps, i a més era el final, i que s'havia venut tot, dic, ostres, això hauríem de mirar de veure de parlar amb ells. I es parla amb la gent que porta aquest concert, que és, finalment, el que físicament retransmeteix aquest concert, que és la productora del Roures. El Roures és el que, a nivell de gestió tècnic de tot el concert, ho gestionen ells. Vale? Després ja té Project també pel mig, però a nivell de televisió, perquè això...
3: O sigui, les càmeres.
1: Sí, les càmeres, els tècnics, el so. Tu bé. I la 2CAT, parlant amb ells, i diuen, escolta'm, ens interessa aquest concert, ens agradaria donar-lo en directe per l'aniversari. Ah, perfecte. TV3 també està interessat, en aquest cas, en donar el concert, però no en directe, sinó tenir-lo gravat ja, i ja l'emetrem un altre dia. Per això va ser una part de la direcció de TV3. Els hi diuen els Dupont en Tupont. Són dues persones de la direcció de TV3...
3: Són iguals.
1: Que són iguals. Que els diuen així. Bé, i a lo millor la idea també era fer un documental sobre aquest concert, sobre el comiat, etcètera, etcètera. Però la idea era no emetre el concert en directe, sinó a l'estiu, quan calgués. Llavors, tot tira endavant, finalment, molt bé, el concert es fa per la 2CAT, i aquesta notícia de que la 2CAT... i que TV3 no la dona, se n'assabenta la presidenta de la corporació, la Rosa Romà.
3: Ai.
1: Com? Nosaltres no donem aquest concert en directe? I entra en còlera.
3: Ui...
1: Enfadadíssima, no, el següent.
3: Fixa't.
1: Enfadadíssima, no, el següent.
3: Fixa't.
1: Entra en còlera.
3: Ella,
1: aquest concert s'ha de donar. El 3CAT ha d'estar en un esdeveniment com aquest i ja s'ha de fer en directe. Ja us ho podeu muntar com vulgueu, però aquest concert s'ha de donar a TV3. I a la plataforma.
3: Jesús, Maria i Josep.
1: Total, que, clar, aquí la gent que porta el concert diu, bueno, escolta, nosaltres aquí no tenim res a veure, poseu-vos d'acord entre vosaltres dos,
3: I tant.
1: 3CAT, 2CAT, poseu-vos d'acord, perquè nosaltres aquí, nosaltres encantats que us estigueu barallant per vetre aquest concert, però nosaltres no tenim res a veure. I al final, com aquest concert de la 2CAT no s'havia signat, sinó que s'havia emparaulat, aquí raja de que TV3 l'està interessat, diu, bueno, doncs, nosaltres també el volem i paguem la nostra part i la 2CAT que pagui la seva part. I al final, la 2CAT, doncs, no va tenir la prou força, no va dir, bueno, doncs, bueno, ho fem a mitges, que hem ciclat, i els altres també diuen que sí, i els que reporten el concert diuen que TV3 també d'acord, perquè no et volen tenir problemes, etc. Doncs, també que

0: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat. Impossible concentrar-se amb els Lion Days. Gaudeix dels Lion Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma amb lliurament immediat. Només fins a final de mes.
1: Peugeot.
2: Que estarà vostè? Estarà...
3: Ah, sí? Tu també, eh?
1: He estat... Tot i que anava amb una altra... Sí, anava amb una altra localitat, però, clar, com que he de passar per aquest set, perquè estem a, els que estem a 2CAT, que en fes un... Bueno, és un privilegi.
2: És un privilegi, t'ho diràs.
1: Doncs,
2: no estaràs tu sol, només, perquè estarà, em consta, que també el Jordi Basté.
1: Home, clar, és que també...
2: Crec que el Xavi Bundó, també.
1: Suposo que vindrà la Nierga.
4: I
1: tots els...
2: Clar, perquè és l'aniversari de la 2CAT.
1: I presentadores que estan a Ràdio Televisió Espanyola a Catalunya. No sé si vindrà l'Hurtado, vull dir, no ho sé, a veure qui va.
3: Quina veu tan maca té la Montse Soto, eh?
1: Sí. Sí, tens sí, tota la raó.
2: Me la
1: sí,
2: trobo sí. Cada dia, venint cap a la ràdio.
1: Doncs sí, se'ns va dir, escolta, 2CAT fa aquest concert, farem un programa especial i els que formeu part de la graella d'aquesta tardor, doncs esteu convidats-vos i esperem.
2: Sí, sí, sí, sí. I però el fixa't. Tema és que a TV3 sí, sí, sí. No hi ha espai en l'estadi perquè ells muntin un set.
4: Fixa't.
2: És a dir, no sé com faran ells tota la prèvia... La
1: bueno,
2: introducció...
1: Ho faran a l'exterior, no?
2: Sí, perquè és que no hi cap, no hi caben, està tot pla, pleníssim.
3: I com és que no havies explicat això?
1: El què?
3: Això que està dient el Rocco,
1: clar. Bueno, perquè per m'espero que ho expliqui el Rocco.
3: Home...
2: I ja fa dies que ho sabia, eh? Però el que passa que anaves al... Que estaves a...
1: No, perquè...
2: Estaves en aquest... En aquesta escaleta del programa
1: no, perquè
2: especial.
1: Em van dir, escolta, podries venir... em van dir, el dia del concert dels Oques Grasses hi vas? I vaig dir, hi vaig amb l'Arnau Vila, perquè jo, Oques
3: Neu
1: Grasses...
3: Junts,
1: abans dels concerts, dels quatre concerts d'Oques Grasses, sí. Jo, seré sincer, no era d'Oques. No era un grup
4: ni
1: que no.
4: Ni Grasses ni Primes.
1: I sí que és cert que després del concert que vaig veure al Palau Sant Jordi, que va emetre TV3, en aquest cas, doncs em van agradar tant que ara m'he enganxat a Oques Grasses. Mira va com va, això. Els he descobert com pleguen.
4: Bueno, mira,
1: més val tard que mai. Més val tard que mai.
2: Sí. Bé,
4: aleshores, la Kef està de TV3. Està
1: no, però ara ja deu estar tranquil·la. No!
4: Bueno, tu creguis.
2: Però clar, això qui ho ha negociat? Però com es diu, com dieu que això ja ho matarem en un altre moment de la temporada? Fixa't. Això d'anar en directe, un esdeveniment com aquest, el comiat, totes les entrades venudes i tot.
1: Deixa'm dir que, en aquest cas, no li falta raó a Rosa Romà.
2: Eh? Home, clar. Però són els Dupont.
1: Jo no sé qui són, ni el Dupont ni el de Dupona. No sé qui són. Però aquí deixa'm donar-li la raó a Rosa Romà. I felicitar el 2CAT, a la direcció de 2CAT, el Nolis i la Folguera, perquè es van avançar al 3CAT, que està... Però és evident, per mi és evident, és de calaix, que això 3CAT ho havia de fer. Però bé, en aquest cas, per tant, li dono la raó a la Rosa Romà. Estaven...
4: Sí.
1: No, passa que a TV3 és un clàssic que enregistren coses i aleshores se les guarden i ja les emetrem, ja les farem, i després que arriba un moment, un dia les emeten a l'estiu, que no les veu ningú, vull dir, aquest tipus de criteri, que jo crec que no l'entenen ni ells. Per tant, crec que amb això Rosa Romà té tota la raó. Ara, ja et dic, primer van ser els de 2CAT.
2: Bé,
1: què més tenim?
2: Els d'Oques Grasses estaran contentíssims perquè...
1: Per cert, deixa'm dir una cosa. Ahir va acabar la sèrie del Ferran Adrià.
2: Sí, senyor.
1: Amb una audiència, molts bons números.
3: Jo encara no l'he vist. Súper, no? Estàs súper, no? Aquesta sèrie. La sèrie, gent.
1: Bueno, segons Bernat de Déu, està fatal.
2: Sí? Ostres! Escolta'm. Oh.
1: Segons Bernat de Déu, a un tuit que va fer Paco Escribano, la va agafar i la va esmicolar com si fos un tortell de nata.
2: Bernat de Déu.
1: Atenció a... No,
2: perquè el Francesc Escribano
1: sí.
2: Va fer... Si us està agradant Gènesi, no us podeu perdre demà l'enllaç, el desenllaç de l'últim capítol. És molt emocionant. Bernat de Déu.
1: Sí, sí, no, on vaig quedar, dic, hòstia...
2: És una sèrie espantosa, amb un guió autènticament inframental.
1: No parla així, el Bernat de
2: ja
1: Déu.
2: Ja ho sé, però deixa'm vestir-ho.
3: Parla
1: més tranquil.
2: Deixa'm vestir-ho una mica. És una sèrie espantosa, amb un guió autènticament inframental.
1: Inframental, és impossible que digui inframental.
2: Inframental.
3: Ell escriu bé, diguéssim.
1: No, sí. Ah, sí, sí, que és bé. Autènticament inframental.
3: Inframental.
1: Sí, inframental.
2: Ho comparteixo amb algun dels actors per

0: participants.
1: Busca què vol dir inframental, sí, sí. Perquè no...
0: Que t'hauria de caure la cara de vergonya, Francesc. T'hauria de caure la cara de vergonya. Jesús. Però bueno, què ha passat aquí? Hi ha alguna cosa que no sabem?
1: Però hi ha alguna cosa que no sabem de la sèrie, de la trama?
0: Home, és que aquí hi ha actors, participants, que comparteixen que la sèrie és espantosa.
1: Actors de la sèrie?
0: Home, qui ho diu?
1: No, on ho diu?
2: Aquí.
1: No, ho comparteixo amb alguns dels actors participants. Ah, que ha parlat amb... Perdó, no sé si... Que alguns dels actors participants...
0: Li han dit al Bernat que ells pensen que la sèrie és espantosa.
1: A veure, bueno, no ho sé.
0: I que han deixat la imatge del xef Santa Maria, que en pel descansi, no gaire bé. Jo he vist algunes piulades de gent que el van conèixer en el seu moment i que van conèixer aquella història i que no estan gaire d'acord amb una mica la imatge que s'ha donat al xef.
1: A veure,
0: que la família hauria d'haver reaccionat.
1: La família quina?
0: De Santa Maria.
1: Però si ja van reaccionar, perdona. Si, a veure, un moment. Si avui precisament hem estat parlant d'això precisament en la reunió i hem parlat d'una trobada que es va fer...
3: Sí, com un homenatge.
1: Al restaurant del Nando Jubany, una trobada... que la va organitzar el Nando, que s'hi van trobar els fills, la vídua, si no recordo malament, del xef Santi Santa Maria, i els fills del Santi i la filla. Van llegir un document de reconciliació i en aquesta trobada hi havia el Ferran Adrià, és a dir, que s'han llimat, o sigui, bueno, que s'han acostat a les dues branques. Les sí que posicions. És cert que en aquella època...
3: Esclar, el que retrata ha de retratar allò.
1: Clar, en aquella època... Això
0: I
1: va
0: que s'han
1: deixat
0: moltes passar... coses, eh? Que s'han deixat moltes coses suculentes, sucoses que hi havia.
1: Bueno, clar, però és que hi ha moltes coses que no es poden explicar.
3: Home, esclar...
0: A nivell...
1: A tots els nivells.
3: A tots.
1: Clar.
0: Tu en saps d'algun?
1: Sí.
4: I... A quin nivell en saps?
1: Pues a molts nivells, no, vull dir...
4: Bueno, coses personals
1: exacte,
4: o...
1: Exacte, bueno, coses que entenc que la sèrie, doncs, no han acabat de... No han pogut explicar.
4: Doncs ja està.
1: Ara, com a sèrie, a mi m'ha agradat. M'ha sobrat de la sèrie...
0: El què?
1: Perquè no sigui dir que no. A mi hi ha una... O sigui, hi ha la història del Bulli... Però hi ha una subhistòria d'un restaurant que és els Cardellac, no? Em sembla que és... Can Canavac, gràcies, Àlex. Can Canavac, que a mi... O sigui, no m'ha interessat res des del primer moment, perquè és fictícia, o sigui, és inventada, no interessa, ocupa minuts, t'estorba, i dius, sense aquesta, tota aquesta subtrama del Can Canavac, que és un restaurant inventat, pues, la sèrie hagués estat igual de bé i no calia tota aquesta subtrama de Can Canavac, que no ens ha interessat a ningú dels que veiem la sèrie.
0: No, és veritat.
1: En canvi, no
0: m'ha interessat.
1: A mi m'importa què aporta Can Canavac. Si fos, mira, el restaurant d'un altre, d'un tercer, no sé, què et diria jo?
0: Feia molta mandra.
1: El Carles Gaig, o la Ruscalleda, algú d'aquell moment, vale, però Can Canavac, a mi que o sigui, no aportava res. Això jo crec que ha estat totalment sobrer. Ara... La història del Bulli, com va créixer, com es va desenvolupar... Bueno, per fer-te una idea, crec que està bé. I després hi ha una cosa que sí que retrata, que és el que es va viure. I això ho vam viure nosaltres, perquè en aquell moment el Ferran Adrià col·laborava al Versió RAC1 i vam viure quan el Santi Santa Maria va publicar el llibre de La cocina al desnudo i va explicar... que els plats de l'Adrià, bueno, doncs feia que la gent que anava al Bulli, doncs després es trobés malament. És a dir, que aquí hi ha moltes qüestions a tractar. I a partir d'aquí...
0: Ja s'han deixat molta cosa, veig.
1: Home, sí, es van deixar molta cosa. I després, bueno, tanquen el Bulli d'aquella manera, vull dir, hi ha un dia que el Ferran, que l'entén perfectament, hi ha un moment que diu que vol tancar-lo, el Juli desapareix també d'una manera una mica misteriosa i després, bueno, la relació amb l'Albert Adrià, que també tot és estupendo. Bueno, pues, aquí te quedes la cosa. Recordo una entrevista de l'Albert Adrià quan va marxar del Bulli al Periódico, que crec que li va fer el Pau Arenós, que jo vaig quedar estupefacte amb tot el que explicava. però, bueno, clar, la sèrie entenc que han volgut fer...
4: L'han dulcificat, doncs, diguéssim.
1: Bueno, vull dir, no, clar, no pots explicar-ho tot.
4: Clar.
1: No sé què en pensa d'aquesta sèrie Carlos Arguiñano.
2: Quipa, què passa?
1: Què tal, com estem?
2: Aquí sois unos pesados con el Ferran Adrián.
4: Sí, eh?
0: I cada vegada que entro al supermercat on vaig jo, veig la cara del...
2: Sí,
0: a tot arreu, tot el dia va venent de tot.
2: Peix, però dic que és el
0: Lidl.
1: És que ho ven tot.
2: Claro. I tot
0: sabroso, sabroso, sabroso.
2: Fresquíssimo i de la huerta.
0: Sí. Aquest supermercat ara vol anunciar-se aquí al programa.
2: Vaya tostón, vaya tostón de series. I és que no hi ha qui la vea. És més densa que una tarta de queso de la viña. Si li hubiesen puesto algún chistecito de los míos, al menos hubiese quedado un poco más divertida. Pero si es que el Ferran Adrià había que subtitularlo, para entenderlo, parecía de Murcia. A ver cuándo decir una serie de mí y de mi familia.
1: Bueno, sí, porque tú has colocado toda la familia allá
2: también. Mi hijo, mi hermana...
1: La teva germana amb los pasteles.
2: El bricomanía...
1: El bricomanía, bueno, aquest era familiar teu.
2: I el otro.
1: Però el teu fill sí que també l'has colocat allà.
2: Claro, hombre, nosotros hacemos cocina de verdad, luego con el Ferran Adrià, que eso lo sabe hacer esferificaciones y cocinar con nitrógeno, pero si eso es para las verrugas y encima gases tóxicos.
1: Això no és veritat i això va quedar palès...
2: Hombre, si estaba la gente con diarrea tres días.
1: Algú perquè s'atiborrava menjava massa.
2: Quiero
1: repetir, quiero repetir. No donaria el mateix...
2: 300 euros por los gases.
1: Bueno, dic, no seria el mateix una sèrie de l'Arguiñano que una sèrie, en aquest cas, del Ferran Adrià.
0: No.
1: Però, home, perquè el Ferran va marcar una època, sí, recordo el seu lloc.
0: Que,
3: va canviar la cuina.
0: Escolta'm, que per cert, el jefe d'aquesta sèrie, que és el Toni Soler,
1: sí,
0: ha explicat que se'n va del Barrigòtic, eh? Ha sentit la notícia?
1: No, però és que se'n va.
0: A l'Ara? Ho dic perquè...
4: Però això és notícia, vols dir?
0: Bueno, l'Ara ha fet una peça d'això, i el Nacional també.
4: Bueno, però un moment,
1: per denunciar el que està passant al Barri Gòtic.
4: D'acord.
1: Per això ha fet la peça, per denunciar l'estat en què està
0: el Barri Gòtic. És que el Lluís Bozzo, va estar l'altre dia amb cita prèvia a BTV, i li van preguntar per Barcelona, al 4, i va dir això.
5: Tu ara, com dèiem, vius a l'Ametlla del Vallès.
0: Sí,
5: tu ja no estàs a Barcelona.
0: No, però gens, eh?
5: Perquè gens. No t'agrada gens Barcelona, eh? Ja no la reconeixes.
6: Se m'ha convertit en un lloc hostil. Em costa baixar-hi, em costa... Està tan diferent de quan... Jo hi he viscut tota la vida, eh? Mm. Però ara ja fa 7 o 8 anys ja ha canviat molt. Imagineu, jo... A la meva joventut, amb lo dels Lluïsos, assajàvem fins a les 12 de la nit, allà als Lluïsos, no? I jo tenia 14 anys, 15... Mai a la vida, a casa meva, es va plantejar si podia haver-hi alguna trava de tipus de seguretat, tot això. Mai a la vida. Tots, nois i noies, anàvem a la plaça del Nord. Jo vivia una miqueta retirat de la plaça del Nord. Tenia gairebé un quart d'hora caminant, no?
0: Però, clar, el Toni Soler qui va dir que cansat de que el barri ha perdut l'essència...
1: Llegeixo el que va dir el Toni Soler. Perquè, clar, a veure si encara tindrem aquí, que no tinc ganes de tenir més incendis dels habituals. Després de 25 anys marxem del Barri Gòtic amb moltes ganes d'obrir una nova etapa. La lletreta que m'heu enviat també...
4: És
1: de Lilliput.
4: Jo ho veig, amb molta recança.
1: Sí, tinc el text, però el text és de mosca. És impossible de llegir.
4: Pel que deixem enrere.
1: Silenci.
4: Amb molta recança pel que deixem enrere, pels records compartits, pels moments únics viscuts en família, amb amics i veïns.
1: Ah.
4: No ho oblidarem mai. I ara, diu, és cert que ens sentim una mica foragitats d'un barri que cada cop més s'ha entregat al monocultiu turístic, on costa ser barceloní i català i sentir-te a casa. Ens sap molt de greu perquè el Gòtic està ple de veïns que estimen el barri i mereixen que la ciutat doni resposta al seu compromís. Malgrat tot, marxem perquè volem i sabem que això ens converteix en uns privilegiats. A tots els veïns, botiguers, amics, una abraçada ben forta.
1: És un comiat del barri.
4: I fins sempre.
0: Se'n va més a dalt a viure.
1: Bueno, no sé,
4: com si...
0: Escolta'm, no es pot dir res. Se'n va més amb una...
1: No,
0: se'n va més amb a dalt a viure, doncs ja està, doncs endavant. Si ens ho pot permetre...
1: Fa un comiat del barri. Bueno,
0: si ens ho pot permetre...
4: Ja, bueno.
0: Bé, escolta'm...
4: Ja, és un privilegiat, que se'n va perquè vol, Rocco? Que molta gent se'n va perquè la fan fora, eh?
0: Sí, sí.
4: No, és que aquest és el problema
1: aquí,
4: real,
1: aquí,
4: eh?
1: Aquí està, aquí està. Aquesta, aquest és el fet.
4: Ara.
1: Aquest és el fet. Home. Que ell se'n va perquè vol, exacte. Clar, però hi ha la de gent que la fan fora perquè, no, perquè no poden pagar home. El lloguer.
0: Just. Escolta'm, el, vols que parlem del tema de les sabates de la Raquel Sans, o no?
1: Sí, home, i tant. Ho dic perquè...
0: No hi ha debat, no hi ha res.
1: Bueno, no hi ha res.
0: Ella porta tota la vida... anant amb aquestes, amb aquestes sabates, sí, una mica més alt o més petit, però
3: sabata
0: hi ha
3: plana.
0: Llibertat...
1: No, si no és un tema de debat. És, és una qüestió que, després del seu accident...
0: Sí, però és que abans del seu accident, ella anava també...
3: Amb sabata plana.
0: Amb sabata plana.
1: Plana, plana com ara, no.
0: A mi em diuen que sí.
1: Bueno, pues a mi...
0: el que passa
1: que
0: a vegades...
1: m'han dit és que ha demanat que a partir de l'accident a la travessa... que es va trencar el turmell amb dos o tres... O sigui, que es va tenir una lesió forta.
0: Dins del programa.
1: Ara de...
0: Dins del programa, no fora. Com
1: no, dins.
0: Sí, sí,
1: és
0: sí.
1: Que ara, perdona, és que la promoció que estan fent ara de la travessa...
3: Se la veu per terra.
1: Surt la imatge que s'ha fotut, que està per terra i s'ha fet mal.
3: Sí, sí.
1: Que no fos en aquell moment. O sigui, estan venent això. O sigui, sí, a veure, sí. Que no ens mem amb el dit.
0: Sí, sí.
1: I que va estar de baixa dos o tres mesos perquè estava fent la travessa. Hauria d'haver fet. Això ja és una qüestió de 3CAT i de la senyora Romà que ho decideix tot.
0: No, però no crec que sigui ella que decideix. Això és el que la trava, que al final li va deixar marxar. I això després... jo dins de la casa va haver un debat amb aquest tema i hi havia gent que estava... suposava que la Raquel fes això.
1: Bueno, però això és com un futbolista que el deixes agafar una moto i que vagi a fer...
3: O una bicicleta.
1: I que vagi a fer motocross. El deixaries... El deixa la normativa o no? Perquè pot passar el que va passar, que després et queda sense Raquel Sant 3 mesos. Pues ja està. Ara, vull dir, no sé, s'ho faran aquella casa. Però el que vull dir és que el que ara es parla molt del calçat de la Raquel Sans, doncs un dels arguments és aquest, que ara no pot portar talons. Perquè,
0: entenc va... jo, perquè ha d'estar una hora presentant el...
1: Ara, jo, amb la dinàmica en la que estem, jo crec que el proper pas ja a TV3, als Telenotícies, és que presenti el Telenotícies amb roba de pijama. O sigui, jo, els que fan el TN, que surtin en pijama, a punt d'anar a dormir,
3: sí,
1: o amb xandall còmode.
4: Empatitzaries més, també, des de casa.
1: El xandall que portava el Pàmies, sí, que és un sí, estupendo, amb goma, que,
4: ho ensenyat,
1: que
4: sí.
1: Tu et pots anar engreixant i no te n'adones, perquè la goma sempre va cedint i és igual, doncs jo crec que hi ha el proper pas, i fins i tot que s'hi posin el llitet,
3: sí, sí.
1: Perquè quan acabin el TN, ja. Els vegis ja tapar-se i anar a dormir.
4: Estem
1: ja sí, sí. En aquesta... I al migdia, pues, uns pantalons, que et diré jo, sí, pues, d'estar sí, per casa.
4: Sí. Còmode,
1: d'estar
4: còmode.
1: Per casa, una cosa home, sí. Còmode, sí, xancletes, sí.
4: Home.
1: I escolta, i la cadira que sigui de platja.
4: Estiradets com vostè, senyor Marcelí, estirat per aquí.
1: I escolta, poso... això sí que fa, sí. Fa més quotidià
3: sí, sí,
1: i més, sí, sí. Sí. Més lligat al dia a dia.
0: Sí, perquè... estan d'acord amb tu.
3: Van començar a treure la corbata, doncs
1: no,
3: tot
1: fora. No, perquè, escolta, oi que hem d'anar com la gent com va al carrer?
3: Exacte.
1: Sí, però sí, només sí. Has de veure la gent com va al carrer. Si la gent com va al carrer, la gent es tapa, no es vesteix.
3: No.
1: La gent es tapa.
3: El primer
1: drap que troben, pum, se'l posen. Ja s'hi acaba fins i tot el contenidor, agafen tota la roba que hi ha fora el contenidor, que és un clàssic, es posen el primer i ja està. Ja tenen el dia tranquil.
3: Sí,
1: pues a TV3 ha de seguir igual, els Telenotícies aquesta línia, la línia del drap, de tapar-se amb draps. I ja està. I si no, pues et dic, jo crec que trobo a faltar sí. I que portin uns Mickey Mouse, una coseta mona. Sí.
4: A Felpadet, quan ve més l'hivern.
1: A Felpadet, amb un polar, sí. Que surtin amb polar perquè fa fred. Que per, jo no sé què
3: espera. I un estrellacaps. Jo vaig amb un estrellacaps amb la borla.
4: Vostè se'l posa?
3: Sí. Clar,
0: deixa'm comentar-te que...
1: I a més, el Mauri amb unes manoples.
3: I tant.
1: A l'hora de fer els mapes, amb unes manoples.
3: Que fessin llum.
1: I la Raquel Sanz, que li posin pantufles que està al llindar.
3: Sí.
4: Doncs ja està.
0: Que, per cert, hi ha hagut... Dins de la casa vam comentar l'especial informatiu que vam fer dissabte, que alguns explicaven... Vam deixar la Raquel, la van deixar abandonada fent un programa amb una canya i dos espardenyes.
1: Sí, sí. Bueno, això
0: ella i l'Eloi Cordoní.
1: Però sí. Això és cada cap de setmana.
3: Sí.
0: En l'especial aquell de les pluges, després
1: això
0: del tira.
1: Això és que em consta, per part dels serveis informatius de 3CAT...
3: No hi ha ningú.
1: Que els caps de setmana no hi ha ni l'apuntador. I el 324, bueno...
3: Va de miracle.
1: Ens van prendre el pèl amb tot el canvi dels decorats i tot això, però estan sota mínims. Perquè la inversió... de l'empresa és en produccions externes, no amb internes. I això...
0: I també altres... I hi ha la plataforma.
1: Produccions externes a la plataforma, però el que és serveis informatius i tot això, doncs no tant se'l fem.
0: Per cert, deixa'm felicitar, donar les gràcies al Ramon gràcies. Pellicer, perquè el diumenge va comptar amb la Mònica Usart en l'especial que va fer també del Vèrtex, que va tenir a la Gemma i a la Mònica Usart en el programa.
4: Les gràcies per...
0: Perquè l'han convidat.
1: Per convidar-la. Ah,
3: per sí, comptar amb algú de maco.
0: Sí.
1: No tots, perdona, no tots els presentadors tenen aquesta valentia.
4: És que com que he pensat que hauria de ser normal, per això hi entenc.
0: No. Quan van fer el llibre la Mònica i la Gemma, la Gemma va fer la promo TV3, la Mònica no la van trucar. Parlo ja del seu moment.
1: Bueno, escolta, doncs celebro...
4: Jo tinc unes cosetes ràpides per dir-vos. Inframental, recordeu. Inframental no s'ha recollit al diccionari de la Reial Acadèmia, però de la Reial Acadèmia ni el de la llengua catalana. Val? Però és fàcil, perquè és infra i mental. En sentit literal seria allò que està situat per sota del nivell mental o que implica una capacitat intel·lectual o consciència reduïda, inferior o bàsica. L'altra cosa que...
1: Bernat de Déu són paraules majors, eh? O sigui, arribar al nivell del Bernat costa. La prova és que hem tingut que buscar la paraula.
4: No, encara que sigui una paraula que no existeix com a tal, però sí que està molt ben elaborada. L'altra cosa, un aplaudiment fantàstic perquè l'Ester, que ens ha escrit abans que els seus pares fa 3 dies que no tenen llum, o, miracle, els hi ha arribat aquesta...
1: Home!
4: Bravo! Felicitats, que la pista l'heu obert de Saragossa. I l'última persona que, bueno, jo crec que us farà molta gràcia que ens ha escrit, diu, bona tarda, sóc el Jordi Oliver, senyor Marcelí, vicepresident de la Federació Catalana de Billar.
1: Home!
4: I he sentit avui el versió que heu tret el tema del billar a tres bandes amb el Pàmies, en què s'ha dit no exactament com ha de ser. Per tant, senyor Marcelí, si voleu contactar amb mi, estaria encantat de poder participar en aquest programa que fa anys que escolto. Per tant, a la millor aquest senyor els pot orientar una mica al Jordi Oliver.
3: Una mica, perquè potser
4: Oliver.
3: Hem dit algun disbarat i
0: escolteu. Escolta, abans de marxar...
3: Ja no tinc edat.
0: Ha hagut una batussa considerable fa unes hores amb la Susana Griso i un responsable de la UGT.
3: Ai!
0: Jo no havia vist mai a la Susana Griso tan enfadada i parlant tan clar aquest responsable d'UGT. Tinc el document i ara te l'escolts.
7: Fernando Luján, vicesecretario general de Política Sindical de la UGT. Muy buenos días.
8: Hola, muy buenos días.
7: ¿Entiende usted las críticas de que durante 8 años no convoquen ustedes una huelga? De hecho, no la han convocado en 14 años y lo hagan ahora, coincidiendo con las elecciones. A ver si nos entendemos. Que les asiste la razón, que los salarios son muy bajos, son precarios, son unos salarios de mierda en este país. Lo digo así de claro. El salario más común son 1.200 euros. Pero lo que no tiene sentido es durante 8 años bailarle el agua a Yolanda Díaz y a este gobierno, y ahora, antes de la campaña electoral, decir que convocan ustedes una huelga general a rebufo del sindicato de inquilinas. Eso no tiene ningún sentido, perdóneme, porque da la sensación de que es el último favor que ustedes prestan a este gobierno, con el que han ido de la manita hasta antes de ayer.
8: Respeto mucho las opiniones que se puedan tener.
7: Sí, es que no nos vamos a poner de acuerdo, perdóneme. Y lo digo con todo el respeto a los sindicatos, porque yo también creo que los sindicatos son necesarios. El problema es que cuando los sindicatos se convierten en un brazo político del gobierno, pierde legitimidad. Perdóneme que se lo diga.
8: Será una opinión que tiene.
7: Bueno, la mía, yo la expreso. Yo le permito a usted expresar la suya y también déjame que yo exprese la mía.
8: No me está
7: bueno, pero vamos a ver, si nos cronometramos ha tenido usted mucho más tiempo que yo. Y creo que ya le he dado opción a explicar.
0: No, el panorama...
1: Però, perdona, és em sap greu corregir-te. No és la Susana Griso.
3: Com?
1: Home, és Isabel Díaz Ayuso.
0: Ah, vols dir?
1: Aquest àudio? Jo juraria que és Isabel Díaz Ayuso. Jo crec que esteu errats.
3: Ah, potser sí.
1: No era la Griso.
0: Escolta'm.
3: És que tenen la veu semblant,
1: No, és que era la Ayuso. Això a vegades lieu una miqueta. Exacte. Bueno, ho deixarem aquí.
0: Ja?
1: Sí, ja.
0: Demà
1: ja.
0: Et posaré uns documents.
1: Sí, abans, però, espera't.
4: Això sí que t'interessa, Rocco. L'assegurança de moto.
0: Ara. Ah,
4: final,
0: sí.
4: Hem fet la moto per tu de Línia Directa, que és una de les més ben valorades a Espanya. És el podi de les assegurances, i això no s'oblida. Mira, 917-ROCO-700-700 o liniadirecta.com. 917-700-700-liniadirecta.com és el valor de ser directe, o sigui que ho tinguis clar.
1: Sí, ja ho saps.
0: A mi m'han baixat el segur, l'assegurança.
3: Fixa't.
0: Més barat.
1: Veus, quina sort.
0: Perquè no he tingut cap accident.
1: A mi tot m'ho pugen. Exacte. No sé què passa, em veu encara d'idiota. Bueno, que ho soc. I aleshores és evident que...
3: No,
1: Inframental. I d'aquí... M'ha agradat la paraula, per dir ara. I aleshores, clar, no paren d'incrementar-me totes les despeses d'aquest tipus. Vull dir, no sé, fins i tot Movistar. Ara tornem.
9: Ui. Hi ha qui li diu pernil dolç, altres pernil cuit, fins i tot pernil york. El que està clar és que si està elaborat de manera tradicional, amb matèria primera de la millor qualitat, si té una textura fibrosa, refinada, amb un sabor natural i sense al·lergògens, indubtablement es diu La Selva. La Selva, la marca del bon pernil.
1: A tot això, anem amb els efectes de les pluges, dels aiguats, Marc Serra,
10: sí, perquè
1: hi ha moltes afectacions per aquestes inundacions. Passen els dies, es comença a fer recompte dels danys i pèrdues de materials que han patit. Encara no hi ha xifres oficials que ens hagin arribat, però s'espera que els danys siguin importants i quantiosos. Tenim l'exemple d'una empresa amb una feina peculiar, curiosa, que tot seguit explicarem, que la pluja els amenaça amb tancament. Marc Serra.
10: Aquesta és la següent pantalla. Estem explicant, ara explicava la Mònica, el que són les dades, diguem-ne, macrodades i macroafectacions, però quan ens fixem en el que li passa a la gent, tenim exemples més concrets. Una dada sí que us puc donar perquè veieu les coses que han passat i estan passant al país. Des de dissabte, els dos episodis d'aiguat han generat almenys 9.741 trucades al 112. Els bombers han fet 2.440 actuacions durant el temporal del cap de setmana i dilluns havien rebut 431 nous avisos per pluges. Això ens pot donar una idea dels danys que es poden haver produït en cases, indústries i en el cas que ens ocupa, cotxes i pàrquings. Anem fins a Granollers, on ens escolta el Josep Manel Reyes. Josep Manel, bona tarda.
11: Bona tarda.
10: Gràcies per atendre'ns. Hem escoltat aquesta història al matí a Desperta Carreres, del canal Terrassa. Ets responsable d'una empresa que es diu Expomotor. Ens podries explicar què us dediqueu, Josep Manel?
11: Nosaltres el que fem són vehicles d'escena, o sigui, usem tots els vehicles a les pel·lícules que surten sovint a les plataformes digitals.
10: He vist, per exemple, estava mirant el vostre Instagram, no sé si heu col·laborat també La Bola Negra.
11: Sí, nosaltres hem fet pel·lícules tan importants com La Bola Negra, hem treballat a Torrente Presidente, La Infiltrada, pel·lis d'actualitat pel·lis de premis, grans produccions, que és el que fem sovint nosaltres.
10: Per tant, ens hem d'imaginar aquestes pel·lícules d'època o quan es requereixen cotxes extres, que aquests cotxes al darrere són vostres, són els que llogueu vostres. Quants en teniu, aproximadament?
11: Pues, entre totes les bases que tenim a Euskadi, Barcelona i Madrid, prop de 800, més o menys, calculem.
10: Carai, Déu-n'hi-do. Centrem-nos en el que us ha passat.
1: 800 cotxes.
11: Sí, entre 800 i 850, calculem que han d'haver-hi. Sí. Nosaltres tenim delegacions a Euskadi, a Madrid i Barcelona, que és la central més gran, sí.
10: Centrem-nos en el que us ha passat a Granollers, no? Que el problema el veu trobar amb les pluges, concretament no del cap de setmana, sinó de dilluns al matí. Explica'ns, Josep Manel, amb quina situació us veu trobar.
11: Bueno, el dilluns, el que és el dilluns que va ser quan va ploure... Això va començar ja el diumenge, que va ploure bastant, però no lo suficient per passar el que ens ha passat. I el dilluns al matí, quan surto de casa, nosaltres estem fent una producció que és de la vida de la farmacèutica d'Olot, és una producció que estem fent ara allà a Osona. Pues vaig sortir de casa a Vendora i vaig passar per la nau, una de les bases que tenim a Granollers, i no plovia ni res, bueno, tan normal. Vaig a un altre garatge que tinc a prop i enfilo cap a Osona, que estaven rodant, havia d'estar a les 8 del matí. I qüestió de 25 minuts, que és el que va trigar en omplir-se tot això d'aigua, tirant cap per la C-17, em van trucar a la Guàrdia Urbana, els bombers, que havia rebentat la porta d'una de les naus i havia entrat tota l'aigua i s'havia inundat tot. Bueno, els cotxes estaven flotant. Sí, molt, molt bèstia.
10: Mira, just ahir estàvem parlant al programa d'aquesta situació quan els cotxes, diguem-ne, l'aigua els fa flotar per molt que pesin un munt de quilos. O sigui, aquesta era la imatge, la porta va quedar rebentada per l'aigua i quants cotxes estem parlant que hi havia allà dins?
11: Aquí, aquesta base que tenim aquí, Granollers, aquí hi havia sobre 120 cotxes, 130 cotxes, alguna cosa així devia haver-hi.
10: De quins cotxes estem referint? De quines produccions o quin tipus de cotxes?
11: Doncs pues, aquí hi ha cotxes, mira, de fet hi ha cotxes de la Bola Negra, aquí hi ha cotxes que han participat a la Bola Negra, cotxes que han participat a la Infiltrada, a les Leyes de la Frontera, la pel·lícula de Daniel Monzón, els protagonistes en aquí. Havien cotxes importants i de marques de prestigi com Corvettes i Ferraris també, que havien participat a la sèrie de Los Farad, de Movistar, i bueno, pues, jo ja sobre rodes, la veritat és que són tots cotxes clàssics i cotxes de prestigi, sí, sí.
10: Per tant, estem parlant que la pluja afecta la base del vostre treball, que és el lloguer d'aquests cotxes.
11: Clar, clar, ens ha parat. Això ens ha aturat ara, totalment. Vull dir, ara... O sigui, precisament aquesta base és la base que nosaltres fem servir per preparar les noves produccions. És a dir, això és un magatzem de cotxes que aquí els preparem i ja els enllestim perquè puguin rodar. Llavors, tot això que estava preparat era el que anava a rodar ara. Com, i, bueno, doncs, ara, no sé.
10: Com han quedat afectats aquests cotxes, Joan Manel?
11: Bueno, jo diria que gairebé, si no un 90, un 100%, s'han inundat. O sigui, això ha entrat un metro, més d'un metre i mig d'aigua, diria. Hi ha cotxes que estaven tapats d'aigua.
10: He vist algunes imatges, per exemple, del Ferrari, que de dins està tot ple de fang.
11: Sí, sí, aquest cotxe es va tapar d'aigua. Aquest cotxe es va tapar d'aigua. És un dels cotxes que havia... que ha patit més, perquè, a més, el garatge aquest fa una mica més soterrani. Llavors, el problema ha sigut també el riu, que la riera aquesta, l'aigua ha entrat per les tuberies, és a dir, o sigui, tot el fang ha entrat perquè s'ha posat a nivell del riu. Llavors, com que aquesta nau queda una mica més baix del nivell, doncs s'ha posat a nivell del riu. I tot això per les clavegueres, doncs ha entrat tot el fango i s'ha inundat tot.
10: La vostra història té un detall important, i és que vosaltres i el vostre equip vau participar activament ajudant els afectats de la Dana, a València. Com els veu ajudar?
11: Pues curiosament va ser... nosaltres, quan va passar això a València, pues amb les eines que tenim de maquinària de grues i tot terrenos, fent servir a l'empresa i a l'equip humà que tenim, que és un equip preparat i gent que s'implica molt en aquestes coses, vam decidir d'anar allà a València, vam estar una setmana traient cotxes d'allà i no pensava que això ens podria passar a mi, perquè jo quan vaig arribar allà sí que vaig veure que la gent patia i que era una situació molt complicada, però no podria entendre el que se sentia, i ara entenc el que se sent, no? Després de el que ens ha passat a nosaltres, jo entenc perfectament el que estava patint aquella gent ara, perquè nosaltres hem perdut una base important. De fet, aturem l'activitat, no podem seguir, ara de moment no podríem seguir.
10: La clau de que pugueu continuar, no sé en quin punt estan els cotxes, és a dir, els heu de treure encara d'aquest aparcament o en quin punt us trobeu?
11: Ara mateix, en el punt que estem ara, pues han vingut les tasques de neteja de carrers perquè no podíem ni entrar del fang que hi havia. Han vingut la gent de Protecció Civil, la gent de l'Ajuntament, les brigades, i han estat treballant avui molt activament. Nosaltres hem pogut treure cotxes, sí que hem tingut la possibilitat de treure com 20 o 25 cotxes, que és el que hem tret ara, i estem avaluant tot el que ha passat, però aquí és una feina molt gran el que ens queda encara, i no només a nosaltres, vull a tots els comerços que hi ha a prop, perquè o sigui, nosaltres som una petita part del que ha passat aquí a Granollers, que ha sigut bastant fort el que ha passat.
10: Doncs sí, recordem que es va desbordar el Congost i crec que també aquesta afectació va perjudicar a molts comerços i a moltes persones del voltant. Estem parlant, per sort, en aquest cas, de pèrdues només materials. A vosaltres, l'última pregunta, us ajudaria la declaració de zona catastròfica? Ho dic perquè aquí no n'hem començat a parlar el programa, però queda tot una segona part, que és com es reclamen tots aquests danys, com s'ha de fer?
11: Home, evidentment, això és que no, és que això ho necessitem. I ja no parlo només de meva persona, no parlo en primera persona, sinó parlo en general, amb els comerços que han sigut afectats, que no són pocs, que són molta gent. Aquí viu molta gent, nosaltres viu molta gent també d'aquesta empresa. Vull dir, de moment nosaltres hem d'aturar la nostra feina perquè no podem seguir. Hem de buscar la manera de que això pugui continuar. Llavors sí que necessitem ajut, és el moment, ara és el moment que ens puguin ajudar, perquè si no molta gent haurà de tancar, evidentment.
10: L'assegurança, alguna idea?
11: Pues no sabem com funciona això encara, perquè ara estem en tasques de neteja i el que volem és quan abans millor poder treure tots els cotxes, que és el més important, i poder netejar tot el que hi ha dins, no? No sé com funciona, la veritat és que això no m'he parat encara a pensar, perquè no he tingut ni temps de pensar com funcionarà això. Jo desconec això, mai m'havia passat, i no sé com funciona, sincerament.
10: Doncs Josep Manel, una abraçada per a vosaltres i també per a totes les persones que han quedat afectades arreu de Catalunya, que, com dèiem, abans li preguntava la Folquet, no hi ha dades encara d'aquestes afectacions, perquè encara estem en la primera pantalla, que és de intentar fer una miqueta de recompte de tots els danys que s'han produït. Que tingueu moltíssima sort. Una abraçada.
11: Gràcies a vosaltres per donar-nos veu i ajudar-nos. Gràcies a tots.
10: Una abraçada. Adéu.
1: Gràcies a vosaltres i endavant amb la vostra feina, perquè, en fi, són un grapat les pel·lícules on participen amb els seus cotxes, sí, que són clàssics.
10: El
1: i,
10: que veus de fons...
1: Per exemple, que, la pel·lícula, sí, de l'Eugenio, doncs hi sortia...
10: Exacte,
1: en aquest cas, al bar de gay, sortien els cotxes de l'època. I és d'aquesta empresa, no?
10: Sí, sí. Mm.
12: RAC 1.
13: Mira, veus, carinya, això m'ho has de posar aquí. No, no, a la dreta, molt bé. I després necessito que em portis la jaqueta a la tintoreria. Ah, i no t'oblidis de passejar els gossos. A les 2, a les 3 i a les 7.53, en punt que com sigui 52 se't pixaran a casa, ja t'ho dic sincerament.
14: Marc,
13: i
14: perquè, què fas?
13: No, estic parlant amb el Josep Maria, el meu nou robot intel·ligent, que sap fer de tot, eh? Tu, en quant temps llegeixes un llibre, Esther? Un dia?
14: I 5.
13: Doncs el Josep Maria ho fa en 10 minuts. I també pot fer la producció del vostè perfectament, Joel. 4 trucades a la vegada. I també pot trobar música. Música bona pel programa, no com tu, Ernest, que vaya patardos de música.
15: De dilluns a divendres, d'una a dues del migdia...
13: Ui, Josep Maria, estàs tocant un pit?
15: Vostè primer, amb Marc Giró.
13: Ai, Josep Maria, ets un bribon, bribonfete.
15: RAC 1. Tots som un milió. L'aplicació de RAC 1, ara...
16: Fàcil, intuïtiva i renovada.
17: Amb totes les notícies de RAC1.cat.
15: Escolta'ns al cotxe...
17: Amb l'aplicació connectada a Android Auto...
15: I a Apple CarPlay. Juga i posa't a prova amb els jocs de RAC1.cat.
17: Tot l'univers de RAC 1 és a l'aplicació.
1: Són les 6 del matí. Bon dia, Catalunya.

0: Vinga, va, Peu a Terra, que és dimecres, 7 d'octubre del 2026. Avui comencem el dia amb molts núvols, boides i algun ruixat cap al Pallars Jussà. Ara, a primera hora, esperem un temps més tranquil, però a partir de migdia tornen les pluges i les tempestes que a la tarda s'estendran de nou per moltes comarques. Localment poden ser torrencials i anar acompanyades de tempesta i calamar-se. Noi, quins dies, tu! Avui també ens llevem amb rescats, vies tallades, inundacions arran de la nova tongada de pluges d'aquesta nit i matinada. A Rodalies vivim instal·lats en el dia de la marmota perquè el servei arrenca amb trams cancel·lats i amb un ensurti dels gruixuts ahir amb la caiguda d'un talús i un arbre sobre un tren a Vilanova i la Geltrú amb 100 persones a dins. Per sort, no hi va haver ni cap víctima ni cap ferit. Això pel que fa als trens, per si heu d'agafar un avió la situació tampoc és millor. L'aeroport del Prat ha viscut un episodi inèdit de vols cancel·lats o amb retards per un error elèctric a la torre de control. A més, una vintena d'avions s'han desviat a Girona, a Palma o a València. I a aquesta hora, més de 5.000 persones estan a casa sense llum. La meitat a Begues i a la resta a Barcelona, Sant Adrià del Besòs, Tortosa i Badalona. A més, l'Ajuntament de Barcelona estudia sancionar Endesa pels talls de llum. Anem cap a l'estació de Sants, cap a l'aeroport del Prat, i parlarem també durant tot el matí amb Protecció Civil. Més enllà del temporal, evidentment, la gran notícia del dia és que Carles Puigdemont ja té el camí lliure per tornar a Catalunya. El jutge Llarena li ha aixecat l'ordre de detenció, però l'expresident considera que encara no és l'hora de posar-hi un calendari concret. Aquesta nit, el nou CDR, el seu advocat Gonzalo Boye, ha confirmat que això sí, tornarà abans de 2 mesos, per tant, abans de Nadal. Abans de Puigdemont, Lluís Puig i Tore Comín també podran tancar una etapa de 9 anys d'exili. A les 9 tocades conversarem amb ells i també amb Jordi Turull, secretari general de Junts. Seran temps de tertulia amb Janet Sanz, Javier Melero, Ferran Casas, Ramon Rovira i Anna Gómez, amb el Tian Rivera trepitjant l'ull de poll. Els esports. Aquesta matinada, Leo Messi ha dit adéu a la selecció argentina en un bany de multituds davant més de 80.000 persones. El Monumental de Buenos Aires ha acomiadat el davanter amb tots els honors després de 21 anys, 208 partits, 126 gols i 70 assistències. I ha marcat un gol avui i ha repartit 2 assistències en la victòria 3-0 de l'Argentina contra Benín. Mentrestant, Espanya s'ha classificat pels quarts de final de la Lliga de les Nacions després de guanyar 1-2 Croàcia. I avui també viurem a la partida de les 7 hi ha un macro desnonament a Barcelona que afecta unes 50 persones que viuen en 18 pisos d'un mateix edifici Sant Andreu. Entre ells hi ha 10 menors escolaritzats. I en salut, els casos de grip a Catalunya han crescut un 12% l'última setmana. Ara mateix hi ha 53 casos per cada 100.000 habitants. És un 40% més que fa 15 dies i el doble que fa 3 setmanes. I per cert, avui a partir de les 11 al Món RQ, Ignasi Taltavull i Tomàs Fuentes ens tornaran a parlar del show La Ruïna, que faran a partir de dijous al Teatre Coliseum de Barcelona, amb tot venut. I després, una entrevista a nivell internacional, Diego Luna, que ens presentarà la pel·lícula que ha dirigit i que s'estrena aquest divendres als cinemes, Ceniza en la Boca. Avui a Diego Luna, en aquest estudi del Món RQ, i amb el Joan Ferrer i el Dialing, com sempre, al migdia. Són les 6 i 3 minuts, benvinguts al món.
1: El Món a RAC 1, amb Jordi Basté.
0: Com tindrà la matinada? Víctor Cullell, bon dia.
2: Bon dia.
0: Mònica Usar, bon dia.
3: Bon dia.
0: Albert Pedrol, bon dia.
4: Bon dia.
0: Alguna cosa d'aquesta nit o matinada, Víctor?
2: Sí, que les infraestructures sembla que ja no poden aguantar més dies de pluges torrencials. La cronificació d'aquests aiguats ha provocat que hagi caigut un talús i un arbre sobre un tren de Rodalies a Vilanova i la Geltrú amb 100 persones al seu interior, però per sort no hi ha cap víctima ni cap ferit. Els han pogut evacuar sans i estalvis. I a banda, nit pràcticament inèdita a l'aeroport del Prat, s'han cancel·lat 24 vols des de la mitjanit per una fallada elèctrica a la torre de control. També n'hi ha hagut més d'una vintena que s'han hagut de desviar a Girona, Palma o València. Amb prou feines hi ha precedents de tantes operacions reubicades i suprimides en tan poc temps.
0: Doncs sapiguem primer si aquestes incidències entorpeixen la mobilitat arreu de Catalunya. Anem a l'estació de Sants de Barcelona, on ja hi tenim un matí més, en Josep Moragues. Bon dia, Josep.
3: Bon dia. Sí, de moment desconeixem exactament quines són les afectacions que la pluja ha deixat arreu de la línia de Rodalies. Aquest matí el que podem dir de moment és que l'R1 al Maresme no funciona o funciona bastant, bastant malament. Tampoc funciona l'R11. L'R2 Nord també és irregular, teòricament arriba fins a Granollers i torna, però també va molt a poc, l'R4 continua malament, acaba a l'estació de Sants i no va ni cap a Terrassa ni cap a Manresa. La resta de línies, igual que ahir, per tant, hi ha afectacions a la majoria de línies de la xarxa. La informació que ens arriba és a comptagotes i anirem esbrinant què està passant avui en aquesta xarxa al llarg del matí. I l'aigua va caure allà on la línia anava millor, que és l'R2 Sud, l'R13 també, l'R14, l'R15, l'R16, l'R17, totes aquestes es van tallar, es van recuperar, però hem de veure quin nivell d'afectació hi ha. I ahir també m'explicaven aquest estira i arronsa que hi ha entre els maquinistes i Adif, els maquinistes que es neguen a obrir certes línies en alguns trams, mentre que Adif considera que es pot circular fent marxes més lentes a 30 km per hora, però de moment aquestes línies continuen tallades, els maquinistes no se la volen jugar, i per tant aquesta és la situació aquest matí a Rodalies.
0: Gràcies, Josep. Mentrestant, a l'aeroport del Prat, on avui ja s'han cancel·lat més de 20 vols i se n'han desviat 20 més, perquè hi ha hagut un problema, sembla, la torre de control, i tenim el Marc Segués. Bon dia, Marc.
4: Bon dia, sí. Enèsima jornada de cancel·lacions i incidències aquí al Prat. Segons la informació que tenim a hores d'ara a RAC1, les plujades de les últimes hores han provocat que una de les torres de control de l'aeroport deixés de funcionar durant la nit. L'Europol parla directament de fallada elèctrica i a hores d'ara, segons el recompte que hem fet, hi ha 27 vols cancel·lats, la immensa majoria amb destí al Prat. Per tant, d'arribada aquí a Catalunya, són vols que venien majoritàriament de l'Estat, d'Alacant, de Madrid, de València. S'han quedat a terra molts dels vols o s'han hagut de reagendar i fer aterrar en un altre aeroport proper. Les incidències només afecten 5 vols de sortida aquí a l'aeroport del Prat, és a dir, són vols que bàsicament anaven a l'Estat, al Logroño, al de les 6:25, també al de les 6:55 de Màlaga i Madrid, al de les 7 de Bilbao i al de les 8:25 a Palma de Mallorca, i ara se n'acaba de sumar un sisè, que és el de les 9 del matí a Santiago. Per tant, també el que estem veient és que hi ha aquestes cancel·lacions de vols que havien de sortir cap a l'Estat que no ho faran i que també es van recuperant vols que la nit no han pogut sortir per aquestes incidències climatològiques i també per la fallada de la torre elèctrica, com per exemple un vol que havia de sortir les 9 cap a Granada i la nit i ho està fent ara, o un que havia de sortir les 9 i vint cap a Brussel·les, que també recupera ara aquesta normalitat.
0: Déu-n'hi-do, quin merder. Per les pluges d'ahir també hi ha 5.000 famílies que no tenen llum. I l'Ajuntament de Barcelona anuncia que podria sancionar Endesa.
2: Sí, el temporal dels últims dies ha afectat milers d'abonats que viuen en diversos municipis del litoral, la major part a Barcelona, tot i que l'afectació és sobretot a Begues. I en les últimes hores l'Ajuntament li ha demanat a l'empresa, a Endesa, que resolgui tots aquests problemes. És per això que el govern municipal ja ha obert un expedient informatiu per saber què ha provocat els talls de llum.
0: Clar, quan són les 6 i 8 minuts, més enllà de totes aquestes incidències, tot això, el més preocupant de tot és que Catalunya s'està acostumant als aiguats que en principi es veuen que plou, que cauran, però no tan bèsties, i avui encara presumptament poden continuar, Mònica.
5: Sí, dissabte, per exemple, ens vam poder anticipar aquesta situació, perquè dissabte al matí doncs, ja es anava dibuixant, però divendres a la tarda encara no ho vèiem, el que passaria dissabte. El tema de Granollers, per exemple, no el vèiem a venir, i ahir pintava que seria una tarda, sí que amb avisos per pluja, però no tan intensa com la que va caure, però ja al matí ja insinuàvem que podia ser que, igual que els últims dies, es tornessin a organitzar aquestes tempestes i es escombressin Catalunya, i així va passar. Llavors això va fer que caigués molta aigua en poca estona. Per exemple, tenim el cas de Xerta, que van caure més de 100 litres per metre quadrat. Altres punts de Catalunya, el 72 a Tarragona, el 60 a Cambrils, però són patacs d'aigua que acaben amb tan poca estona, no? Molta aigua en poca estona, que el que fa és provocar tots aquests problemes, i hem de comptar ja que portem tants dies de pluja que tot està saturat, i la caiguda, per exemple, d'aquest mur, si hagués sigut tan sols un dia de pluja, potser no hauria caigut, però el terra està tan tou i tan empapat d'aigua, i és com, per exemple, demà bufaran el vent de Mestral i Tramuntana, i pot ser que amb aquesta ventada molts arbres no estiguin ben agafats per culpa de que el terra està molt mullat, i també puguem tenir problemes que no hauríem tingut si no haguéssim tingut aquestes pluges.
0: Avui
5: torna la pluja, sobretot a la tarda. Ara al matí algun ruixat més dispers, més aïllat. De fet, ara mateix està plovent cap al Pallars Jussà, però a mesura que avanci el dia, a partir de mig matí, migdia, de nou xàfecs a moltes comarques, Pirineu, Prepirineu, Prelitoral, punts de l'interior i, de manera més irregular, la línia de la costa. Avui avisos de més de 20 litres per metre quadrat en 30 minuts, amb pluges localment intenses, amb tempesta i també amb calamarsa, i anar esperant a veure si de nou alguna d'aquestes tempestes es queda més estàtica o descarrega amb més ganes. Per tant, de moment, no podem respirar tranquils. Demà, les oques avui, mira, aquella hora no s'espera pluja. Durant la tarda sí, però a l'hora del concert no. Demà sí. Demà hi ha pluja, sobretot a les comarques de Girona i comarques de Barcelona i també al Pirineu, i ara per ara hi ha alguns magpes que ens indiquen que sí que a l'hora del concert de demà sí que podria estar plovent a la ciutat de Barcelona i fins i tot amb força. I a mesura que avanci el vespre anirien marxant aquestes pluges. Però clar, de moment l'hora del concert
0: pinta pluja. Divendres, dissabte i diumenge...
5: Divendres, dissabte i diumenge, tranquil·litat. De moment no es veu pluja i sí que baixen les temperatures. A partir de demà, vent de mestral i de tramuntana, i baixada de les temperatures i més fresca al cap de setmana, però sense aigua.
0: Són les 6 i 10, temporal a banda. Carles Puigdemont ha confirmat que no tornarà a Catalunya fins que el Suprem li apliqui definitivament l'amnistia.
2: Tot i que Pablo Llarena li ha aixecat l'ordre de detenció i el Constitucional ja li ha ordenat al Suprem que amnistiï Puigdemont, el seu entorn assegura que ho farà quan el TC publiqui la sentència definitiva. Ara bé, tot i que de moment continuarà a Bèlgica, Puigdemont dona per acabada l'etapa de l'exili i diu que tornarà per posar-se al servei de Catalunya.
6: No vam anar a l'exili a defensar els partits polítics de cadascú, sinó a defensar institucions i drets del poble de Catalunya greument amenaçats pel 155 i la repressió policial i judicial, i tornarem de la mateixa manera. No pas al servei del nostre partit, sinó al servei del nostre país.
2: Per tant, hi ha la possibilitat que Carles Puigdemont pugui tornar en plena campanya electoral. A part d'ell, Lluís Puig i Toni Comín també estan a punt de tancar una etapa de 9 anys d'exili.
0: És una molt bona notícia, jo... Francament, m'alegro molt de la tornada del president Puigdemont, m'alegro molt de la tornada de Toni Comín, m'alegro molt de l'amnistia de la Dolors Bassa, per cert, m'alegro molt de la... evidentment per Lluís Puig, també, però sobretot m'alegro per les famílies. Perquè, escolta'm, cadascú pot opinar com pot opinar. 9 anys, ja, fora de casa. 9 anys. Quina il·lusió deu ser, també, dins de... quan torni... Crec que Puigdemont, una de les primeres coses que vol fer és anar a veure la tomba dels pares. És que no va poder enterrar el seu pare i jo crec que és una de les coses primeres que vol fer. En parlem avui al Món a RAC1 i anirem parlant aquests pròxims dies a les 6:12, però una de les grans notícies d'aquesta matinada és l'adeu de Leo Messi de la selecció argentina. L'exdavanter del Barça s'ha endut un bany de multituds al Monumental de Buenos Aires, on l'han ovacionat més de 80.000 persones.
7: Sí, fa només unes hores i després de 21 anys, 208 partits, 126 gols i 70 assistències, l'estadi de River Plate ha acomiadat amb honors el que per molts és el millor jugador de tots els temps. Ha estat una festassa amb majúscules que s'ha acabat fa molt poca estona i que hem viscut en directe a RAC1 fins a 4:45 de la matinada. El resultat és el de menys, però per acabar-ho de rodonir, Messi ha repartit dues assistències i ha marcat un gol en la victòria de l'Argentina, 3-0 contra Benín.
0: Enviat especial de RAC1 al Monumental de Buenos Aires. Hola, Roger Saperes, què tal? Bon dia.
8: Bon dia, Basté. Havia de ser... Efectivament, ho ha estat perquè el partit ha tingut tots els elements per ser un conte de fades. D'entrada, 85.000 persones totalment entregades a Leo Messi. La setmana... Barreta gegant amb un gran... Gràcies immens a la prèvia... a la sortida dels jugadors a camp o quan s'ha aturat el partit al minut i finalment el...
0: Escolta, fem una cosa, ho deixem per la 7, ho deixem per la 7. Què vols explicar-me? Si ho fes tu, sí.
7: No, que Messi ha marxat de l'estadi, com hem dit, s'ha endut un bany de multituds, no ha parlat a la zona mixta, però sí que en acabar el partit ha fet un discurs de 10 minuts, un discurs molt emotiu, i una de les coses més ovacionades que ha aplaudit el públic complia aquest Monumental de Buenos Aires en l'últim partit de Leo Messi ha estat aquest moment.
9: Fue un orgullo muy grande para mí defender esta camiseta durante todo esto, más de 20 años, hasta en los peores momentos que lo hemos pasado y lo he tenido. Nunca dejé de luchar, de pelear, de dar el máximo, de querer estar siempre. El no venir más va a ser un dolor muy grande. Le juro que me gustaría venir toda la vida porque jugar en la selección argentina es lo más lindo que te puede pasar. Lo más lindo que te puede pasar.
7: Més enllà de les 85.000 persones que hi havia al Monumental de Buenos Aires, també hi havia milers de persones als afores de l'estadi en una fan zone que ha obert a les 12 del migdia, ha tancat a les 12 de la mitjanit i una pantalla gegant on hi havia 20.000 persones.
0: Pràcticament un quart de set, en parlem avui al Món a RAC1. El desenllaç de Messi amb l'Argentina no té res a veure, com a mínim de moment, amb el de Cristiano en Portugal. Ahir el futbolista va aclarir que no plega, però alhora va qualificar de mentider el seu seleccionador.
7: En un comunicat, el futbolista sosté que Jorge Jesús va comparar-lo amb Pelé i Maradona i va disculpar-se per no fer-lo jugar contra Noruega, malgrat fer-lo escalfar com si fos un jugador més. Cristiano reconeix que es va enfadar, però després haurien fet les paus quan el seleccionador, segons Cristiano, va acceptar disculpar-se a la següent roda de premsa. I la caixa dels trons va obrir-se precisament aquí. Jorge Jesús no va demanar perdó i Cristiano va decidir plantar els seus companys. Ara diu, com a mínim, que acceptarà qualsevol sanció que li pugui caure. En canvi, les aigües estan bastant més calmades a la selecció espanyola, que ahir va classificar-se pels quarts de final de la Lliga de les Nacions, després de guanyar 1-2 Croàcia a Split. L'equip balcànic va avançar-se amb un gol de Perisic a la primera meitat, però a la segona part Mikel Merino va remuntar amb dos gols, el segon un golaç, a 5 minuts pel final. Com diem sempre, la millor notícia és que cap futbolista va prendre mal.
0: Aquesta és la millor notícia, sense cap mena de dubtes. És un quart de set del matí. A més coses. El PP ja li comença a comprar el discurs de la tupinada electoral a Isabel Díaz Ayuso.
2: Sí, després que la presidenta de la Comunitat de Madrid recomanés als votants del PP que no votin per correu perquè no refia del PSOE, la portaveu dels populars al Congrés, Esther Muñoz, li ha seguit el joc.
10: Nosotros confiamos en todos los trabajadores de Correos. En quienes no confiamos es en los directivos de Correos. Por tanto, el Partido Popular entiende que haya millones de españoles que puedan tener dudas sobre el voto por correo. El haber tenido a gente que ha cometido delitos presuntamente y que están siendo investigados por la justicia puede hacer que haya personas que pongan en duda qué está ocurriendo. Por tanto, nosotros lo que le decimos a la gente es que lo primero es que hay que votar y que el que tenga dudas que vote en urna.
2: Els rumors d'una possible tupinada han causat una esquerda al partit. En les últimes hores, Borja Semper ha afirmat que confia plenament en el vot per correu.
0: I, per cert, que la Intersindical se sumarà a Comissions Obreres i l'UGT i també dona suport a la vaga general.
2: L'aturada està prevista per les properes setmanes i, tot i que encara no té data, les patronals denuncien que la convocatòria no té ni cap ni peus. La COE i Foment del Treball avisen que serà il·legal perquè, segons els empresaris, no respon a cap reivindicació laboral.
0: I encara parlant de protestes, els treballadors de TMB començaran un cicle de protestes demà mateix.
2: Concretament, els conductors d'autobusos s'aturaran 7 dies, demà, 8 d'octubre, i també els dies 14, 15, 20, 22, 27 i 29 d'aquest mateix mes. Faran vaga de 9 a 11 del matí, de 7 de la tarda a 9 del vespre i d'11 de la nit a 1 de la matinada. Reclamen millores als calendaris laborals i treballar 35 hores a la setmana.
0: És 1:42 de 7 del matí. Als Estats Units, les autoritats sanitàries han confirmat que s'han disparat els contagis dels virus del xarampió.
2: S'han detectat plagues d'aquesta malaltia en 45 dels 50 estats que té el país, una malaltia que es va donar oficialment per erradicar de l'any 2000 gràcies a una gran taxa de vacunació, però des que Robert Kennedy Jr. va agafar les regnes del sistema de salut, tot se n'ha anat en orris. L'estat de Nova York ha entrat en fase d'emergència i un dels pitjors escenaris és el de Pensilvània, on s'han registrat 1.000 casos i 5 morts per xarampió.
0: Només faltaria que una de les plagues que teníem erradicada fa anys, com és el xarampió, ara torni a créixer. Només ens faltaria aquesta, ara. I a Catalunya els casos de grip han crescut un 12% l'última setmana.
2: Segons dades del Sistema d'Informació per la Vigilància d'Infeccions, ara mateix hi ha 53 casos per cada 100.000 habitants, i tot i que els nivells encara són baixos, representen un 40% més que ara fa 15 dies i el doble que fa 3 setmanes.
0: Bueno, ha començat la campanya de vacunació per la gent més gran, pels treballadors sanitaris, vull dir, cadascú, escolta'm, la llibertat de cadascú fer el que vulguis. Si te'n vols vacunar, et vacunes. Si no vols vacunar, et vacunes. Jo estic esperant hora ja a la meva salut per poder anar a punxar-me les dues banderilles, la d'aquí, la del Covid i la de la grip. Vosaltres no, perquè sou criatures i no cal, però jo sí, em foto les dues banderilles. És una cosa que faig. Jo cadascú que fot el que vulgui, si no vols vacunar-te, no, però per casualitat...
2: Podríem.
0: Podríeu, sí, home, esclar, per voluntat podríeu, sí, efectivament. I Krista Pike, que és aquesta dona, recordeu que és aquesta dona que va sobreviure fa una setmana a una doble injecció letal condemnada a la pena de mort, està conscient i pot parlar?
2: Sí, els seus advocats han informat que aquest cas no té precedents mèdics. Segons els metges, el pronòstic de Krista Pike és molt incert. Si tot va bé, s'acabarà recuperant, però necessitarà molts mesos per poder tornar a ser com abans.
0: Per cert, que Paramount ha tancat la compra de la Warner per 110.000 milions de dòlars, que equivaldrien a gairebé 98.000 milions d'euros.
2: Sí, una operació faraònica que fusiona dos dels estudis més emblemàtics i amb més història de Hollywood. La compra redibuixa de dalt a baix el panorama cinematogràfic. Per començar, perquè englobarà sota un mateix paraigua els catàlegs d'HBO Max i de Paramount i també els estudis de cinema i de televisió de tots dos. Ara bé, de moment no sabem quan passarà, ni quin serà el nom de la marca final, ni tampoc si això comportarà pujades de preu a les subscripcions.
0: Diu que es dirà Skydance i que hi haurà Paramount, Warner Bros., Paramount Plus, Pluto TV, CBS, CBS News, CNN, Comedy Central, Cartoon Network, Discovery Channel, Nickelodeon, Animal Planet, TNT, Oprah Winfrey Network, TBS, HBO, MTV i Food Network. Tot això en un pack que se cobri, t'ho dic ara. I aquesta matinada mort als 102 anys, Eve Mary Saint, una de les últimes actrius de la gran època daurada de Hollywood.
11: What do we do?
12: Climb down.
11: We can't.
12: They come, we have no choice.
0: Va marcar una època entre els 50 i 60 protagonitzant pel·lícules com Perseguit per la mort d'Alfred Hitchcock.
2: Sí, abans de convertir-se en una de les muses de Hitchcock, Saint ja havia aconseguit una fita a l'abast de ben pocs, guanyar un Oscar pel seu primer gran paper al cinema. Va ser amb el seu debut l'any 1954 amb Marlon Brando a La llei del silenci.
0: I avui, per cert, que es posen a la venda les entrades, com ahir anunciava el Santi Balmes aquí al Món RQ, pels quatre últims concerts de Love of Lesbian, en aquest cas a Catalunya.
13: Me voy a atrever. ¿Qué tal vas, amigo mío?
2: Sí, els tiquets surten a la venda a les 12 del migdia i tot apunta que volaran. Els concerts, per cert, són els dies 12, 28, 29 i 30 de desembre.
0: Pel que fa a la resta dels esports, això m'ho dic, que el Comitè Olímpic Internacional ha anunciat que els interessats en organitzar els Jocs Olímpics del 2036. I tal com s'esperava, no hi apareix Madrid.
7: En canvi, sí que hi són Alemanya, Hongria, l'Índia, Qatar, Corea del Sud, Sud-àfrica i Turquia. Només els alemanys, Múnich i els coreans, Juenju, han especificat amb quines ciutats presentaran candidatura. En bàsquet, el Girona ha tornat per la Porta Gran Europa. Ahir va guanyar de 12 punts el Dinamo de Bucarest en el seu debut a la FIBA Europe Cup i també va guanyar el Joventut a la Champions d'11 punts al Benei Herzliya d'Israel. I en tenis, Carlos Alcaraz i Novak Djokovic van guanyar ahir els tornejos de Tòquio i de Pequín, respectivament. El murcià es va desfer en 2 sets de Giri i Lehechka. En canvi, Djokovic, de 39 anys, va veure com el seu rival de Minyaura es retirava mig partit per lesió. Val a dir, però, que Djokovic havia guanyat el primer set al tiebreak i que el segon només estava 1-0 per de Minyaura.
1: El món a RAC 1 amb Jordi Basté.
0: Anem al diàleg. Estava mirant una cosa, que l'any 1936 va ser els Jocs Olímpics de Berlín. Per tant, ara que veig a Alemanya, Berlín demana els Jocs Olímpics pel seu centenari. I té molts números de la rifa. I a les 6:22 minuts, Joan Ferrer, bon dia.
14: Bon dia. Mira, porto un tall que no anava a tirar, però ahir em vaig creuar amb l'Alba Segarra dels Taloners i em va dir, escolta, que et vaig donar el millor diàling i no l'has tirat encara. Doncs vinga, si ella no es queda res a dins, jo tampoc.
15: Però ha passat alguna cosa aquí ara que no podem explicar, però tenim Alba Segarra i Marc Bala aquí aixecat plorant de riure.
16: Format ràdio no...
15: No, perquè hem tingut... Bueno, hi ha una petita fuga aquí. Hi ha hagut una fuga de gas.
17: I és que m'he espantat perquè he dit, no sé, pensar que hi havia un lavabo a prop.
16: No, màscara de
15: gas. Hem de trucar a Endesa perquè hi ha hagut una fuga de gas.
18: És que avui no portava tàper. I m'he comprat un tàper que tenia cigrons.
1: Aprofita la millor oferta de gas d'Endesa.
14: Si algun dia heu notat l'ambient carregat a l'estudi, ja sabeu per què és. A l'Alba Serraja.
0: Op, aquí.
14: Ja la coneixen així, eh?
0: I a les... Joder, a les 6:23 minuts, per cert, notícia d'última hora que pot explicar aquesta hora a RAC1. Hi haurà merder avui a Rodalies perquè el sindicat CEMAF ha enviat una carta al director de Rodalies Catalunya per dir-li que tenint en compte que durant tot el que va passar ahir i després dels reiterats incompliments, etc., ens veiem en el deure i l'obligació de protegir la integritat del servei ferroviari i no podem garantir la prestació del servei. Dic això perquè ahir tant Adif com Renfe van donar la xarxa per segura amb les inspeccions, però hi ha un sindicat que ha dit que no, que no. En fi, són les 6:23 minuts. No és una cançó vella, però us farà vells a tots vosaltres. Us farà vells a tots vosaltres. Tal dia com avui va sortir aquesta cançó fa 10 anys. 10 anys. 10 anys. Oh, 10 anys. Oh, i també us feu grans. Amb Bruno Mars.

0: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat. Impossible concentrar-se amb els Lion Days. Gaudeix dels Lion Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma amb lliurament immediat. Només fins a final de mes.
1: Peugeot.

0: RAC 1. Avui, a dia, la banana per només 1 amb 11 al quilo. De debò, molt bé, dia.
1: De fer arribar el gas natural al nostre país el 1965 a fer-ne servir el 2026 a 17 centrals de cicle combinat per generar electricitat i que la nostra energia estigui disponible quan la necessitis. Més de 180 anys fent-te la vida més fàcil cada dia. Naturgy. Cada dia. Every day.
2: Per primera vegada, el Campionat Mundial de Resistència de la FIA arriba al circuit de Barcelona, Catalunya. Del 16 al 18 d'octubre, vine a veure els pilots i cotxes de les 24 hores d'Le Mans. Compra les entrades del FIA Week 6 hores de Barcelona des de 30 euros a circuitcat.com.
3: Comença el mes d'octubre amb el millor descompte a Rodi. Només aquesta setmana, compra online els teus pneumàtics sense IVA a rodi.es. Sí, sí, sense IVA. Celebra l'October Rodi i estrena pneumàtics al millor preu. Només online a rodi.es. Afanya, són unitats limitades. Rodi Motor Services, motor de confiança.
4: Vine a la castanyada del Cabra Roc! El 31 d'octubre, la cultura catalana t'espera amb un meló! L'ex-embuster i els pets per primera vegada junts en més de 20 anys! I molts artistes més, com Figaflaues, els Catarres, els Tiets o la Ludwig Band! També tindrem panellets, castanyes, actuacions de cultura popular, atraccions i moltes coses més perquè visquis les nostres tradicions com mai! Aconsegueix les últimes entrades al preu actual a cabrorock.cat! Afanya't que s'acaben! Rec 105 a més hora oficial!
5: Fira del Nadó al Corte Inglés. Fins a l'11 d'octubre, 15% de descompte directe en cotxets, cadiretes de passeig i de cotxe. I 15% de regal per les teves compres de puericultura, tèxtil llar nadó, joguines de primera infància i per a farmàcia de nadó. Últims dies per descobrir la Fira del Nadó al Corte Inglés. Consulta les condicions a la botiga web i app.
6: Si eres de los de no hay dos sin tres o de los de a la tercera va la vencida, este es tu vino. Nuevo Protos tercer año. Acertarás.
7: Si voy a soñar, sueño con viajar. Cuando viajo sin prisa del tiempo, se para.
8: Descobreix Egipte, la Xina, el Japó, Vietnam, amb Tour Mundial i viatges al Corte Inglés. Reserva ara i aconsegueix fins a 400 euros en cupó regal del Corte Inglés. Consulta les condicions.
9: Una maravilla és poder viajar.
10: Bon dia. En el sorteig d'Eurojackpot d'ahir, la combinació guanyadora va ser...
11: 7. 12, 19, 28 i 50, els sols, l'1 i el 6.
10: Consulta si n'has resultat guanyador, el teu venedor, a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda-ho, amb Eurojackpot de l'11, cada dimarts i divendres hi ha pots milionaris. 11. Ben jugat.
12: Són 2:15 del matí. Els que us acabeu de llevar, sapigueu que...

0: Sapigueu que els aiguats de les últimes hores han provocat noves afectacions a Rodalies, per exemple, la caiguda d'un arbre i d'un talús a Vilanova i la Geltrú, i a aquesta hora no hi ha cap línia que funcioni amb normalitat. Anem en directe a l'estació de Sants de Barcelona. Josep Moragas, bon dia.
1: Bon dia. Si Rodalies no pot garantir el funcionament del seu servei, i reconeixen que desconeixen l'abast real de l'impacte de les pluges d'ahir.
0: Sí, ho ha dit, per exemple, el sindicat CEMAF, que ha comunicat aquesta matinada que no pot garantir el servei dels seus maquinistes durant tot el dia d'avui. Ara ho explicava el Josep. Creuen que aquest arbre, aquest talús que ha caigut aquesta nit a Vilanova i la Geltrú és la prova que demostra que la xarxa de Rodalies a hores d'ara no és segura. I a l'aeroport del Prat s'han cancel·lat de matinada una vintena de vols perquè la torre de control s'ha quedat sense llum, pel que sembla, pels efectes del temporal. Anem-hi en directe també des de l'aeroport del Prat. Marc Segués, bon dia.
2: Bon dia. Són ja 32 els vols cancel·lats.

0: Per aquestes incidències, la immensa majoria d'arribada al Prat. Pel que fa a les sortides d'aquest matí, tenim 7 vols confirmats com a cancel·lats i una trentena que ja van amb retard.
1: Per acabar-ho de rodonir, aquesta tarda encara s'esperen més tempestes. Mònica Usart, bon dia.
2: Bon dia, sí. De fet, ara mateix cau algun ruixat feble cap al Pallars Jussà, però el matí serà força tranquil i a partir de mig matí i migdia sí que tornen aquestes pluges a moltes comarques, sobretot Pirineu, Prepirineu, Prelitoral i comarques interiors, i de manera més irregular a la línia de la costa. Hi ha avisos un dia més del Meteocat de més de 20 litres per metre quadrat en 30 minuts i pluges que poden anar amb tempesta i amb calamarsa.
1: Justament ara mateix Protecció Civil acaba d'activar en fase de prealerta el Ferrocat per un tall a la circulació de trens entre Cunit i justament Vilanova i la Geltrú, que afecta les línies R2 Sud, R13 i R14 a causa, ara ho dèiem, de l'arbre que va caure ahir a la nit a la via. S'està reparant aquesta avaria. Pol Prats, Albert Pedrol, bon dia.
3: Bon dia.
1: Sapigueu també que Carles Puigdemont no tornarà a Catalunya fins que el Suprem li apliqui l'amnistia definitivament.
4: Li han aixecat l'ordre de detenció a ell, a Lluís Puig i a Toni Comín, tot i això esperaran que Pablo Llarena els amnistii del tot, i això encara pot trigar unes setmanes.
1: Leo Messi s'ha acomiadat aquesta matinada de la selecció argentina amb un gran homenatge al Monumental de Buenos Aires.
5: L'estadi de River Plate s'ha omplert amb 85.000 persones per dia 10, el que per molts és el millor jugador de tota la història. Messi, a més, ha marcat un gol i ha repartit dues assistències en la victòria 3-0 contra Benín.
1: I la selecció espanyola s'ha classificat pels quarts de final de la Lliga de les Nacions.
5: L'equip espanyol va començar perdent contra Croàcia, però va remuntar amb dos gols de Mikel Merino. Ara els jugadors se'n tornen amb els seus clubs sense lesions a tenir en compte.
1: El Partit Popular comença a comprar el discurs de la tupinada electoral a Isabel Díaz Ayuso.
4: La portaveu del PP al Congrés ara també ha posat en dubte que votar per correu sigui segur, però Borja Semper, també del PP, se'n desmarca, igual que la Moncloa diu que és completament segur.
1: I ha mort als 102 anys Yves Marie Saint, una de les últimes actrius de l'època daurada de Hollywood.
4: Va guanyar un Òscar en el seu debut amb La llei del silenci, però tothom la recorda per protagonitzar Perseguit per la mort d'Alfred Hitchcock amb Cary Grant.
1: Pel que fa al trànsit, a causa dels aiguats, aquesta hora també hi ha diverses carreteres tallades. Són la C352, entre les Franqueses del Vallès i Canovelles. A Benifallet, al Baix Ebre, n'hi ha dues de tancades, la C43 i la T301. I a la mateixa comarca, tallada també la carretera que uneix Xerta i Pauls, la TV-3541. Ara passen 3 minuts i mig de 6:45 del matí. Fem una pausa i de seguida repassem l'actualitat d'avui, dimecres 7 d'octubre del 2026.

0: El món a RAC1.
1: 6:38, les pluges de les últimes hores deixen un dia més molts problemes a les infraestructures, sobretot a Rodalies i a l'aeroport del Prat.

0: La persistència dels ruixats que fa dies que descarreguen amb força arreu del país comencen a passar factures, sobretot al litoral. Aquesta nit, un talús i un arbre han caigut damunt d'un tren de Rodalies a Vilanova i la Geltrú, afortunadament sense deixar cap víctima mortal ni tampoc cap ferit. I en paral·lel, l'aeroport del Prat ha viscut una situació pràcticament inèdita. Una fallada elèctrica a la torre de control ha obligat a cancel·lar més d'una trentena de vols en les últimes 6 hores. De mica en mica, però, l'aeroport va recuperant la normalitat. D'una banda, Protecció Civil ha hagut d'activar el nivell de prealerta del Pla Ferrocat per, el que dèiem, la caiguda d'un talús i d'un arbre al damunt d'un comboi de Rodalies que passava per Vilanova i la Geltrú. Hi havia un centenar de persones a bord i han hagut d'esperar durant molta estona a l'interior del tren fins que els serveis d'emergències els han pogut evacuar. Una alerta, aquesta, de Protecció Civil, que s'ha desactivat abans de la mitjanit, però que ara fa pocs minuts s'ha tornat a activar. El motiu és precisament que aquesta matinada no s'ha pogut solucionar la incidència en aquest punt entre Vilanova i la Geltrú i Cunit, i a aquesta hora estan tallades l'R2 Sud, l'R13 i l'R14, a banda de totes les altres incidències que tot seguit repassarem. A banda, per si tot això no fos prou, el sindicat CEMAF ha comunicat que aquest accident, el que hi ha hagut a Vilanova i la Geltrú, és la prova que demostra que la xarxa de Rodalies no és segura, i fins que l'empresa no els pugui garantir que els maquinistes no tenen cap risc per treballar, no poden garantir el servei. Repassem les incidències que hi ha aquesta hora a la xarxa ferroviària del país. Des de l'estació de Sants de Barcelona, allà hi tenim el Josep Moraga. Josep, bon dia.
1: Bon dia. Sí, ara mateix hi ha 14 línies afectades de les 19 que hi ha a Rodalies. Hi ha les que funcionen bé, són només 5, R15, R16, RT1, RL3 i RL4. La resta o no funcionen o ho fan amb talls parcials. De fet, Rodalies reconeix que no pot garantir el funcionament del seu servei i també recomanen a la gent agafar transports alternatius que no suposin agafar els seus propis trens. Com deies, el sindicat de maquinistes, el CEMAF, va enviar una carta en què adverteix que en les condicions actuals no pot garantir la prestació del servei i també, segons hem pogut saber ara des de RAC1, hi ha molts trens en els que no hi ha maquinista perquè no volen treure el tren, perquè no estan a l'estació on els toca o no els informa de quina estació havien d'anar. Per tant, ara mateix, la situació a Rodalies és encara pitjor que ahir, i de fet també acabem de saber que a l'R4, a causa d'una incidència, també hi ha afectacions i interrupcions, i de nou Rodalies recomana utilitzar mitjans de transports alternatius.
0: Ara ho deia el Josep, abans d'aquest incident, els maquinistes de Renfe havien demanat més garanties per reprendre el servei de tren a la xarxa de Rodalies després del temporal. En concret, el col·lectiu el que reclama és rebre els informes que s'elaboren després de les marxes exploratòries per reprendre, per exemple, l'R1 fins a Blanes, avui registra molts problemes, l'R1 entre Maçanet i Portbou, i també els regionals de l'R13 i l'R14 entre Tarragona i Sant Vicenç de Calders i l'R17 fins a PortAventura, uns trams que, segons els tècnics de DIF, són segurs. Després d'aquest accident que hi ha hagut aquesta nit, doncs encara més motiu per tenir aquestes discrepàncies. Però la nit també ha estat molt moguda, el que dèiem, a l'aeroport del Prat, on s'hi ha viscut una situació pràcticament inèdita. La pèrdua d'alimentació elèctrica de la torre de control a causa del temporal, això ha obligat a aturar bona part del trànsit aeri, fins al punt que alguns avions han hagut de canviar la seva ruta i una vintena s'han desviat a Girona, a Palma o a València, tot i que l'activitat mai no s'ha aturat del tot en cap moment. Des de la mitjanit s'han cancel·lat més d'una trentena de vols i Protecció Civil ha confirmat a RAC1 que hi ha hagut una incidència operativa al Prat. L'organització europea Eurocontrol, que gestiona el trànsit aeri a tot el continent, ha estat qui ha informat d'un error al sistema elèctric, d'una infraestructura crítica, com seria en aquest cas la torre de control, i el més probable és que la causa d'aquesta incidència hagi estat el temporal. Com dèiem, tot just a aquesta hora, l'aeroport comença a recuperar el trànsit habitual després de més de 6 hores crítiques, però encara ho fa amb comptagotes. Anem en directe a l'aeroport del Prat. Marc Segués, bon dia.
2: Bon dia, sí, són ja 32 els vols cancel·lats que passaven per l'aeroport per aquesta falla d'elèctrica que ara comentaves, Víctor. La immensa majoria eren d'arribada i ara, mica en mica, es va recuperant aquesta normalitat. Veiem que a les pantalles la majoria de vols comencen a sortir sense problemes i que inclús alguns que havien de sortir ahir a 9:15 de la nit tornen a recuperar la seva normalitat i ja es posen en funcionament. Ara bé, les incidències també afecten a 7 vols de sortida des del Prat, que sí que s'han hagut de cancel·lar. Són els que van cap a Logroño, Màlaga, Bilbao, Madrid, Palma de Mallorca i Santiago, i també l'únic que també es veu afectat de fora de l'estat és el de les 10:50 que va cap a París, que també s'ha cancel·lat. A banda d'això, hi ha una trentena de vols que van amb retards. Aquesta afectació doncs provoca que mica en mica tots surtin més o menys tard, i és una jornada de cancel·lacions i retards que ja ve d'un cap de setmana aquí al Prat molt complicat. Les pluges han deixat més de 400 vols cancel·lats aquest dissabte i diumenge.
0: I més enllà de les incidències a l'aeroport i a Rodalies, els aiguats han provocat inundacions a diverses carreteres. A aquesta hora continuen tallades, per exemple, la C352, està tallada entre les Franqueses del Vallès i Canovelles, el túnel de les Franqueses, que és que està tancat per inundacions des de diumenge, a Benifallet, al Baix Ebre. Hi ha dues carreteres tancades, són la C43 i la T301, i a la mateixa comarca les inundacions també han obligat a tallar la carretera que uneix Xerta i Paüls, la TV-3541. El temporal dels últims dies també ha afectat milers d'abonats d'Endesa. A aquesta hora hi ha 5.000 famílies sense llum, la meitat a Begues, al Baix Llobregat, però també a Sant Adrià de Besòs, Badalona, Tortosa i Barcelona. De fet, en les últimes hores, l'Ajuntament de Barcelona ha anunciat que estudia sancionar Endesa i ja han obert un expedient informatiu per saber què ha provocat els talls de llum que s'arrosseguen des de fa dies. Unes incidències que encara podrien cronificar-se més, Mònica, perquè avui encara no fem net i aquesta tarda encara s'esperen nous ruixats.
3: Sí, de fet, a aquesta hora hi ha alguns primers ruixats cap a punts del Pirineu de Lleida i a mesura que avanci al matí i especialment a partir del migdia, de nou s'esperen xàfecs i tempestes, fins i tot amb calamar-se, especialment en punts del Pirineu, Prepirineu, Prelitoral i també comarques interiors i de manera més irregular en punts de la costa. De fet, hi ha avisos del Meteocat de més de 20 litres per metre quadrat en 30 minuts. Per tant, haurem d'estar pendents una tarda més de com evolucionen aquestes tempestes i si n'hi ha alguna que quedi més estancada, que deixi més aigua en poca estona en alguna zona o que sigui més insistent com ha passat aquests últims dies. Demà tampoc fem net, plourà sobretot comarques de Girona, Barcelona, amb vent de mestral i tramuntana i a partir de divendres sembla que tindrem més calma.
0: Ara són 6:45 del matí. Carles Puigdemont no tornarà a Catalunya fins que el Tribunal Suprem li apliqui definitivament l'amnistia. Un moviment que podria passar a tot estirar d'aquí unes setmanes. Això, malgrat que ahir el Tribunal Constitucional va ordenar al Suprem amnistiar-lo. I immediatament després, el jutge Pablo Llarena, Pol, li va aixecar l'ordre de detenció.
4: L'entorn de l'expresident assegura que tornarà quan la decisió de Llarena sigui definitiva. Per tant, caldrà esperar primer que el TC publiqui la sentència, que Llarena l'analitzi i faci la seva pròpia resolució. Ara bé, tot i que de moment continuarà a Bèlgica, Puigdemont dona per acabada l'etapa de l'exili i diu que tornarà per posar-se al servei de Catalunya.
5: No vam anar a l'exili a defensar els partits polítics de cadascú, sinó a defensar institucions i drets del poble de Catalunya greument amenaçats pel 155 i la repressió policial i judicial, i tornarem de la mateixa manera. No pas al servei del nostre partit, sinó al servei del nostre país.
4: Per tant, hi ha la possibilitat que Carles Puigdemont pugui tornar en plena campanya electoral. A Puigdemont, per cert, també l'acompanyaran els exconsellers Lluís Puig i Toni Comín, que també fan 9 anys que són a l'exili.
0: Ara passa un minut de 6:45 del matí. Aquesta matinada també ha agafat molt de protagonisme el nom de Leo Messi, que s'ha endut un bany de multituds en el seu adeu de la selecció argentina.
6: M Automoción, concessionario Moda i Jaeco a Barcelona, Mataró i Girona, us ofereixen aquest espai.
0: Després de 21 anys, 208 partits, 126 gols i 70 assistències, fa només unes hores el Monumental de Buenos Aires ha acomiadat amb honors el que per molts és el millor jugador de tots els temps. Leo Messi ha dit adéu com un heroi nacional, Pedrol, davant de 85.000 persones que eren a l'estadi.
7: Sí, també hi érem a RAC1 amb el Roger Saperes del Monumental i amb un tudiràs especial des de Barcelona que s'ha allargat fins a 4:45 de la matinada. El resultat és el de menys, però per acabar-ho de rodonir, Leo Messi ha sigut clau en aquest partit, ha repartit dues assistències i ha marcat un gol en la victòria de l'Argentina 3-0 contra Benín.
0: Enviat especial de RAC1 al Monumental de Buenos Aires, Roger Saperes, bon dia.
8: Bon dia, havia de ser el final perfecte i efectivament ho ha estat perquè el partit ha tingut tots els elements per ser un conte de fades. D'entrada, 85.000 persones al Monumental, totalment entregades a Leo Messi, les samarretes gegant amb un gràcies immens a la prèvia, sorpreses com els focs artificials a la sortida dels jugadors al camp o quan s'ha aturat el partit al minut 10, i finalment la seva actuació amb gol de penal inclòs. La cirereta, però, ha arribat amb la performance dels drons i el seu discurs. Messi ha explicat així el que significa deixar la selecció.
9: Con orgullo muy grande para mí defender esta camiseta durante todo esto, más de 20 años, hasta en los peores momentos que lo hemos pasado y lo he tenido. Nunca dejé de luchar, de pelear, de dar el máximo, de querer estar siempre. El no venir más va a ser un dolor muy grande. Les juro que me gustaría venir toda la vida porque Jugar en la selección argentina es lo más lindo que te puede pasar.
8: Messi ha dit que l'experiència del darrer Mundial l'ha buidat, ha volgut deixar clar que res del que es va dir sobre la final i el paper d'Argentina és cert i ho ha rematat destacant el seu orgull de ser argentí. Un discurs serè, madur, de prop de 10 minuts per tancar 21 anys a l'Albiceleste amb 208 partits, 126 gols i 70 assistències.
0: El desenllaç de Leo Messi amb l'Argentina no té res a veure, com a mínim de moment, amb el de Cristiano Ronaldo en Portugal. Ahir el futbolista va aclarir que no plega, però alhora va qualificar de mentider el seu seleccionador Jorge Jesús.
7: Ho va fer en un comunicat on el futbolista sosté que l'entrenador va comparar-lo amb Pelé i Maradona i que va disculpar-se per no fer-lo jugar contra Noruega malgrat fer-lo escalfar com si fos un jugador més. Cristiano reconeix que es va enfadar, però després haurien fet les paus quan el seleccionador, segons Cristiano, va acceptar disculpar-se a la següent roda de premsa. La caixa dels trons va obrir-se precisament aquí. Jorge Jesús no va demanar perdó i Cristiano va decidir plantar els seus companys i ara diu que acceptarà qualsevol sanció que li pugui caure.
0: En canvi, les aigües estan bastant més calmades a la selecció espanyola, que ahir va classificar-se pels quarts de final de la Lliga de les Nacions.
7: Amb una victòria 1-2 contra Croàcia a Split, l'equip balcànic va avançar-se amb un gol de Perisic a la primera meitat, però a la segona part Miquel Merino va remuntar amb dos gols, el segon un golàs, a 5 minuts pel final. La millor notícia, com solem dir, és que cap futbolista va prendre mal.
0: I ja que hi som, el Comitè Olímpic Internacional ha anunciat els països interessats d'organitzar els Jocs del 2036 i, tal com s'esperava, no hi apareix Madrid.
7: En canvi, sí que hi són Alemanya, Hongria, l'Índia, Qatar, Corea del Sud, Sud-àfrica i Turquia. Només els alemanys, Múnich i els coreans Juenju han especificat amb quines ciutats presentaran candidatura. I en bàsquet, el Girona ha tornat a, per la porta gran a Europa i va guanyar de 12 punts al Dinamo de Bucarest en el seu debut a la FIBA Europe Cup i també va guanyar el Joventut a la Champions, 11 punts al Benei Herzliya d'Israel. I en tenis, Carlos Alcaraz i Novak Djokovic van guanyar ahir els tornejos de Tòquio i de Pequín, respectivament. El tenista murcià es va desfer en dos sets de Giri i Lehechka. En canvi, Djokovic, de 39 anys, va veure com el seu rival, Àlex de Minaur, es retirava a mig partit per lesió. Val a dir, però, que Djokovic havia guanyat el primer set del tiebreak i que el segon només estava un joc a zero per de Minaur.
10: El nou Moda Nou superhíbrid endollable juga en una altra lliga. 537 cavalls de potència, tecnologia d'avantguarda i 1.100 quilòmetres d'autonomia combinada per arribar més lluny. Vine i compra el teu des de 41.499 euros amb 7 anys de garantia. O Moda Jaeco M Automoción Barcelona, Mataró i Girona.
0: 10 minuts i arribarem a les 7 del matí. El Partit Popular li comença a comprar a Isabel Díaz Ayuso la tesi que votar per correu a les eleccions no és segur. En les últimes hores, la portaveu del Partit Popular al Congrés, Esther Muñoz, li ha seguit el joc a la presidenta madrilenya, que dilluns ja va alimentar els rumors d'una tupinada electoral en favor del PSOE.
11: Nosotros confiamos en todos los trabajadores de Correos. En quienes no confiamos es en los directivos de Correos. Por tanto, el Partido Popular entiende que haya millones de españoles que puedan tener dudas sobre el voto por correo. El haber tenido a gente que ha cometido delitos presuntamente y que están siendo investigados por la justicia puede hacer que haya personas que pongan en duda qué está ocurriendo. Por tanto, nosotros lo que le decimos a la gente es que lo primero es que hay que votar y que el que tenga dudas que vote en urna.
0: Ara bé, aquest tema ha causat també una esquerda al partit. El diputat Borja Semper insistia ahir que confia plenament en el vot per correu. I mentrestant, el Butlletí Oficial de l'Estat publicarà aquest matí, d'aquí a menys d'una hora, si tot va bé, a 7:45, els dos decrets d'habitatge amb alguns canvis. Això sí, el govern espanyol segueix el guió que ja va avançar dilluns. Ahir els va tornar a aprovar al Consell de Ministres i ara, quan entrin en vigor, es convalidaran al Congrés dels Diputats per la via ràpida, és a dir, que es passaran directament a la Diputació Permanent del Congrés. Vuit minuts i les 7.
12: RAC 1.
13: Si faig que els meus diners treballin per mi, em demanaran vacances quan arribi l'estiu? Quan comencen els dubtes, aquí hi ha Mapfre. Amb els seus fons d'inversió, inverteix de manera senzilla i personalitzada, amb la tranquil·litat de saber que els teus diners treballen a favor teu. Anem on vas. Mapfre, el teu referent en planificació financera.
14: Això és boníssim. D'on és?
15: És de Dia.
14: De debò?
15: Sí.
14: Molt bé.
15: Avui a Dia, el pernil cuit extra 97% carn de la marca Dia per només 1,49. De debò. Molt bé. Dia.
16: Des de les 7 de la mañana, Big Mat, la tienda del profesional de la reforma y construcción.
17: Big Mat, precios especiales octubre. Ahora el suelo vinílico SPC Roble a 14,95 euros el metro cuadrado.
16: Consulta el folleto en redes sociales. Big Mat, más por ti.
18: Ametller Origen et proposem una compra rodona. A més d'omplir el teu cistell, pots ajudar a impulsar la investigació contra l'Alzheimer. Fins al 14 d'octubre, quan passis per Caixa, participa en l'arrodoniment solidari a favor de la Fundació Pasqual Maragall. Petites diferències que ho poden canviar tot. Ametller Origen, el gust és nostre.
19: Comença el mes d'octubre amb el millor descompte a Rodi. Només aquesta setmana, compra online els teus pneumàtics sense IVA a rodi.es. Sí, sí, sense IVA. Celebra l'October Rodi i estrena pneumàtics al millor preu. Només online a rodi.es. Afanya, són unitats limitades. Rodi Motor Services, motor de confiança.
20: Avui sembla de bojos portar un fill al món.
21: Per mi és de bojos renunciar al que sempre has desitjat. Per això el tindrem, perquè sé que podem.
20: Perquè ara FIAC Assegurances t'oferim la nostra assegurança de salut amb els millors centres i professionals i tots els serveis que necessites amb 2 mesos gratis. FIAC, 5 lletres que donen tranquil·litat.
22: Jerseis alineats al mil·límetre. I serrell perfecte. Tot a punt, Maria?
23: Llavis vermells de diumenge i botiga impecable. Llestos per obrir.
24: Del 5 al 12 d'octubre arriba la Comerciada, la festa del comerç local de Catalunya. 32 ciutats i pobles del país. Música, espectacles, festa i molts vals regal. Sortim a fer bategar els carrers. Tota la informació a lacomerciada.cat.
25: Amb creuer fantàstic de viatges al Corte Inglés i MSC Cruceros, tria el teu rumb. Malta, la Romana o les Canàries. I a bord, esmorzes amb la mar al davant, et banyes amb la mar a sota i sopes amb la mar al costat. Reserva el teu creuer MST amb begudes incloses i nens gratis. Consulta en les condicions de viatges al Corte Inglés.
26: Nuevo Protos tercer año. 94 puntos en la prestigiosa revista americana Wine Enthusiast. Acertarás.
27: Rack and Go és un podcast per gent valenta i sense por.
28: En lloc de pensar en com millorar un 5%, un 10%, per què no penses una miqueta més enllà?
27: És un podcast per gent conscient del planeta en el que vivim.
29: Som molt sostenibles i tot el que podem eliminar de poder transportar molt millor.
27: És per aquells que volen fer millor la vida dels altres.
30: El proper pas que volem donar és per aquesta mateixa tecnologia validar-la com a eina de diagnosi.
27: I tu? Ets un d'ells?
31: Rack and Go, el podcast per emprenedors, amb Oriol Llop. Escolta-la a l'app i al web de RAC1. Els dimarts, cada 15 dies, un nou capítol.
32: RAC1 Podcast.
31: Amb l'impuls de CaixaBank Day One, el servei per a startups, scale-ups i inversors de CaixaBank.
33: El món a RAC1.
0: 4 minuts i les 7. A aquesta hora, el que em té fart, amb el Lu Martín.
34: El que em té fart són els mosquits. Són petits, no fan soroll, em piquen cada nit i estem a octubre.
0: I escoltem ara la recomanació que ens fa Gemma Herrero per aquest dimecres.
35: L'escriptor i periodista Llucia Ramis aborda el problema de l'habitatge en una història personal, un recorregut de records en les cases que ha viscut com a llogatera i que torna a visitar recordant el que pagava les hores i el que ara li costen a les persones que hi habiten. Però també afegeix dades rigoroses que fan fredat i que demostren la deriva del mercat immobiliari. Per exemple, els preus dels pisos a Espanya l'any 2025 han pujat 4 vegades més que els salaris des del 2016. A mig camí, entre el reportatge literari, les memòries i l'anàlisi periodística, Un metre quadrat és un llibre molt interessant, guanyador del Premi de No Ficció Libros de l'Asteroide i que està editat per Llibres Anagrama.
0: I a 3 minuts per les 7, a aquesta hora un dia més recollim històries sorprenents i extraordinàries amb el Marc Artigau, avui 75 soldats.
36: Quan va començar la Segona Guerra Mundial, Desmond II va decidir que no agafaria mai una arma, però tampoc volia quedar-se a casa mentre els altres combatien. Així que el 1942 es va allistar voluntàriament a l'exèrcit i va demanar servir com a sanitari. És veritat que algun dels seus companys el consideraven un covard, perquè durant l'entrenament s'enfotien si ell es negava a tocar un fusell. El maig de 1945 va arribar al Japó. Allà, durant una de les batalles més terribles, una unitat va quedar atrapada al capdamunt d'un penya-segat sota un intens foc enemic. Molts soldats van resultar ferits i la resta de la unitat es va retirar. Però Desmond II es va quedar i durant hores va anar buscant els ferits i els va anar arrossegant fins a la vora del penya-segat. Des d'allà els baixava un per un amb una corda fins a un lloc segur. Es calcula que aquella nit va salvar uns 75 soldats. Quan va acabar la guerra, el president Truman li va concedir la medalla d'honor. Desmond II es va convertir en el primer objector de consciència a rebre-la.
0: I el diàling.
1: Roma Kuruma, concessionari oficial Mazda i Suzuki a Barcelona, Mataró, Sabadell i Sant Boi, patrocina aquest espai.
0: Joan Ferrer, bon dia.
2: Bon dia, Víctor Cullell. La Laia Colomer vol deixar clar que hi ha més problemes a banda de l'habitatge.
3: Junts diu que tal com està escrit ara no serveix per solucionar el problema de l'equipatge.
4: I no teniu una maleta més gran?
3: Que generaria tot l'efecte contrari, que molta gent no pogués accedir a pisos assequibles.
0: I a la Copa comencen parlant de futbol, però acaben parlant de religió.
5: Anoche Portugal se impuso 2-1 a Noruega y pasó que los periodistas le preguntaron al seleccionador por cristianos.
6: Germans!
5: Por cristianos, cristianos.
6: Aleluya!
5: Por cristianos.
7: Quan ha estat l'última vegada que t'ho has passat bé al volant? Difícil, eh? Nou Suzuki Swift amb un disseny completament nou. Tecnologia híbrida, etiqueta Eco, connectivitat smartphone amb Suzuki Connect i 10 anys de garantia. Redescobreix la sensació de passar-ho bé al volant. Consulta'n les condicions a suzuki.es.
8: Roma Kuruma a Barcelona, Mataró, Sabadell i Sant Boi.
9: RAC 1. Tots som 1.
8: El Pla Auto Plus et sembla una bona ajuda? Doncs suma-hi 4.500 euros més. Sí, 4.500 euros més de Ford per estrenar el teu Kuga híbrid endollable. 4.500 euros més. Però afanya't, només fins a final de mes. A la xarxa Ford de Catalunya.
10: Són les 7 del matí. Bon dia, Catalunya.

0: que va fer a terra aquest dimecres, 7 d'octubre del 2026. S'escapen alguns ruixats ara al Pirineu de Lleida. També hi ha força núvols i boires a la resta. A partir de mig matí, les pluges tornaran a guanyar protagonisme i afectaran sobretot punts de l'interior del Pirineu, del Prepirineu, del Prelitoral i de manera més aïllada a la costa. No es descarta algun aiguat. Els 4 dies consecutius de pluges torrencials estan deixant el país cap per avall. Rodalies ja recomana aquesta hora, atenció, fer servir transports alternatius després que aquesta nit un talús i un arbre hagin caigut damunt d'un tren a l'altura de Vilanova i la Geltrú. Miraculosament, cap dels 100 passatgers ha pres mal. Però els maquinistes, els sindicats, han decidit plantar-se i avisen que no circularan, malgrat que tant Renfe com Adif diuen que no hi ha cap problema. A l'aeroport del Prat també hi regna el caos. S'acumulen els vols cancel·lats, desviats o endarrerits per una fallada elèctrica a la torre de control. Endesa tampoc ha pogut resoldre les avaries que encara deixen sense llum 5.000 veïns de Begues, de Barcelona, de Sant Adrià de Besòs, de Badalona i de Tortosa. Alguns fa dies que han de viure així, l'Ajuntament de Barcelona ja estudia sancionar l'empresa per aquests talls. Ara actualitzarem la situació amb connexions amb l'estació de Sants, l'aeroport del Prat i el Departament d'Interior amb Sergio Delgado, subdirector de Programes de Protecció Civil. Avui també, òbviament, és notícia la sentència del Tribunal Constitucional que plana la tornada de Carles Puigdemont a Catalunya. El jutge del Suprem, Pablo Llarena, li ha aixecat l'ordre de detenció, però només provisionalment, en espera de rebre el text sencer de la sentència, que encara trigarà almenys una setmana. De moment, per precaució, Puigdemont, Lluís Puig i Toni Comín no tornaran a Catalunya. Aquest matí, a partir de les 9, en parlarem amb els exconsellers Puig i Comín i amb Jordi Turull, el secretari general de Junts, que ben aviat podria veure com si li aixeca la pena d'inhabilitació que encara arrossegava. Seran temps de tertúlia amb Janet Sanz, Javier Melero, Ferran Casas, Ramon Rovira i Anna Gómez, amb el Tian Riba trepitjant l'ull de poll. Als esports, Leo Messi s'acomiada de la selecció argentina en un bany de multituds a un monumental de Buenos Aires a rebentar més de 80.000 persones. Han estat 21 anys, més de 200 partits, 126 gols i 70 assistències. De fet, aquesta matinada, Messi ho ha rematat amb un gol i dues assistències en la victòria 3-0 de l'Argentina contra Benín. Abans, Espanya ha certificat el passi pels quarts de final de la Lliga de les Nacions després de tornar a guanyar 1-2 Croàcia. A Madrid estem pendents que el BOE publiqui aquest matí els dos decrets de l'habitatge que ahir va tornar a aprovar el govern d'Espanya. Aquest cop, almenys un d'ells, hauria de tirar endavant. Precisament avui hi ha previst un macrodesnonament a Barcelona que afecta 50 veïns de 18 pisos d'un mateix edifici del barri de Sant Andreu. Ara hi connectarem. En salut, els casos de grip han crescut un 12% l'última setmana a Catalunya. En canvi, als Estats Units, el que hi creix és el xarrampió. Tot gràcies a Donald Trump i al seu secretari de Salut, Robert Kennedy, que són negacionistes de les vacunes. Avui, que a partir de les 11, ens visitaran Ignasi Taltavull i Tomàs Fuentes aquí al Món a RAC1, els presentadors de l'exitós podcast La Ruïna, que a partir de dijous aterra al Teatre Coliseum de Barcelona. I després també ens visitarà l'actor Diego Luna, el director de Ceniza en la Boca, que arriba divendres als cinemes. I amb el Joan Ferrer al diàleg, com sempre, al migdia. Són les 7:03, benvinguts al món.
1: El món a RAC1, amb Jordi Basté.
0: Cop d'ull a la matinada. Hernández, Albert Pedrol, Mònica Usar, bon dia.
2: Bon dia.
0: Alguna cosa d'aquesta nit o matinada, Hernández?
3: Sí, doncs que el sindicat de maquinistes CEMAF s'ha plantat i es nega a circular per la xarxa ferroviària catalana. Diuen que després de les pluges dels últims dies no es pot garantir la seguretat dels usuaris. De fet, aquesta nit a l'R2, un centenar de passatgers han estat evacuats d'un tren que circulava per Vilanova i la Geltrú arran de la caiguda d'un arbre i un talús. Per sort, no hi ha hagut cap ferit. Però fa uns minuts, Protecció Civil ha activat el pla Ferrocat per reparar els danys a la via. Els trens entre Cunit i Vilanova i la Geltrú, per tant, no circulen ni de retruc. Aquesta situació també afecta les línies R13 i R14. Amb aquest panorama, els maquinistes han dit prou i a aquesta hora hi ha molts trens cancel·lats. El sindicat CEMAF explica que ahir ja van demanar sense èxit que s'aturés el servei de l'R2 Sud en la fase més intensa de les pluges i Renfe va donar per bo aquest tram, com també d'altres, el de l'R1 fins a Blanes i també el tram entre Maçanet-Massanes i Portbou. Ara mateix, doncs, servei de rodalies que no funciona amb normalitat i Renfe, que demana als usuaris que busquin mitjans alternatius de transport. I el més curiós, Jordi, és que quan cliques a l'enllaç que posa Renfe per consultar l'estat del servei, aquesta pàgina no funciona.
0: No funciona. El problema és, també és que el sindicat majoritari diu que no, quan Renfe i Adif anteriorment han dit que no hi ha problemes en aquestes vies i que, per tant, es podria circular sense cap tipus de problema. Però, esclar, els que ho paguen tot plegat, els usuaris, que a hores d'ara no sé com deuen arribar a l'estació de Sants de Barcelona. Per això anem cap allà i tenim el Josep Moragas. Què tal, Josep? Bon dia.
2: Bon dia, sí. A Sants passen poquíssims trens. Només arriba de tant en tant un R2, un R4, l'R1, que és la línia del Maresme, i funcionava, i avui ja no funciona. I avui, per ser un dia laborable, de nou repetim allò que hem dit els anteriors dies. Hi ha molt poca gent, perquè hem de saber, també Sants és una estació de pas. Molts trens passen per aquí, la gent hi para i fa un transbord. Però com no arriben trens, doncs hi ha ben poca gent. I la gent que arriba, la majoria intenta anar a l'aeroport, i quan veuen que el punt de destinació és impossible arribar-hi, com per exemple l'R4 cap a Terrassa, cap a Maresme, doncs alguns giren cua. Aquesta és la situació a Sants. Ens expliquen a RAC1, per cert, que alguns trens que han de sortir no ho fan perquè no hi ha maquinistes, sigui perquè estan a l'estació equivocada, que és una cosa que passava ahir, o també, com dèiem, que alguns consideren que no es pot garantir la seguretat del trajecte. Si ahir només funcionava bé la R2 Sud, avui ja no. Per tant, són passos de cranc, ja són 3 dies i mig de talls, i avui seria dels pitjors dies, eh? La línia no millora i va cap enrere. Adif defensa que es pot circular 30 km/h, però els maquinistes no ho tenen gens clar i avui, com dèiem, s'han plantat.
0: Clar, això pel que fa als trens, però que a l'aeroport del Prat la situació tampoc no és per tirar coets.
3: No, perquè hi ha hagut un problema elèctric a la torre de control que ha obligat a cancel·lar aquesta matinada 24 vols des de la mitjanit i a desviar més d'una vintena cap a Girona, Palma o València. Amb prou feines hi ha precedents de tantes operacions reubicades i cancel·lades en tan poc temps.
0: Anem a l'aeroport del Prat, allà hi tenim el Marc Segués. Què tal, Marc? Bon dia.
4: Hola, bon dia. Sí, jornada de desconcert aquí al Prat, tot i que ara mateix ja no hi ha pluges, de fet no cau ni aigua, ni tampoc hi ha cap errada elèctrica a les torres de control. Aquests incidents han provocat que a hores d'ara s'hagin cancel·lat 34 vols que passaven pel Prat. La immensa majoria d'arribades són vols que venien d'arreu de l'Estat i o bé no han pogut enlairar-se o han hagut d'aterrar aeroports propers aquí al del Prat a Barcelona. Pel que fa a les sortides, aquesta fallada sí que ha provocat que es cancel·lessin 7 vols. Són els que tenen destí aquest matí a primera hora a Madrid, Logroño, Bilbao, Palma, Santiago i Màlaga. I també hi ha un vol cancel·lat que surt de l'Estat, és el que va a les 10:50 cap a París. Tots els passatgers d'aquests vols ara deambulen aquí a la terminal buscant una alternativa per aconseguir arribar a destí. I més enllà d'aquestes cancel·lacions sí que podem quantificar que hi ha 45 vols que surten amb retard, però realment poden sortir. I a aquestes hores també l'aeroport recupera la sortida de vols que havia ajornat des d'ahir a la nit per aquestes incidències. Per exemple, ara veiem a les pantalles que d'aquí una estona sortirà els vols de Granada i Brussel·les que s'havien d'enlairar ahir a prop de les 9 de la nit.
0: Gràcies, Marta. Més 5.000 famílies que a aquesta hora no tenen llum a casa seva i l'Ajuntament de Barcelona estudia sancionar Endesa.
3: Sí, el temporal dels últims dies ha afectat milers d'abonats que viuen en diversos municipis del litoral, la major part de Barcelona, i en les últimes hores l'Ajuntament li ha demanat a la companyia que resolgui tots aquests problemes. És per això que el govern municipal ja ha obert un expedient informatiu per saber què ha provocat aquests talls de llum.
0: Més enllà de totes aquestes incidències, el més preocupant és que avui tornarà a ploure.
5: Veolia, líder en transformació ecològica, t'ofereix el temps.
0: Aviam, on i quan, Mònica?
6: Doncs mira, de moment ara mateix cauen alguns primers ruixats cap al Pallars Jussà, Pallars Sobirà i també l'Alta Ribagorça. Ara al matí s'espera poca pluja, com a molt algun d'aquests ruixats més aïllats, i a mesura que avanci el dia sí que entre el mig matí i migdia de nou s'esperen xàfecs a moltes comarques, sobretot del Pirineu, Prepirineu, sectors del prelitoral i comarques interiors, i de manera més irregular a la línia de la costa. Hi ha avisos del Servei Meteorològic de Catalunya per més de 20 litres per metre quadrat en 30 minuts. Són pluges que localment poden anar acompanyades de tempesta, com va passar ahir, i també de calamar. S'anirem veient com avança la situació aquesta tarda i si hi ha alguna d'aquestes pluges que quedi una mica més estancada o que pugui portar algun problema. I de moment el concert d'aquest vespre d'Oca sembla que el passaríem sense pluja. Sí que durant la tarda sí que plouria, però després al vespre ja no. I amb temperatures que avui es mouran entre els 23 i els 27 graus. I demà continuen les pluges, sobretot a les comarques de Girona i de Barcelona, i sí que al vespre es veu pluja pel concert demà. Per tant, demà sí que perillaria aquest concert. Segons els models es veu més o menys pluja a aquella hora, però de moment hi ha alguns models que marquen alguns ruixats i fins i tot localment intensos. Demà amb vent de mestral i tramuntana, que pot superar els 90 km/h als extrems del país, i això també podria provocar alguns problemes. Penseu que està tot molt empapat, els arbres fàcilment podrien caure i ja hem tingut aquesta situació d'aquest mur també que ha caigut. I després pinta que divendres i el cap de setmana més fresca però sense pluja. A veure si acaba aguantant, però divendres i cap de setmana tranquil.
0: Sergio Delgado és el director de programes de Protecció Civil. Senyor Delgado, bon dia novament i moltes gràcies.
7: Hola, bon dia.
0: Bon dia. Alguna incidència en aquestes últimes hores?
7: De matinada no, des de que es va retirar aquest front, doncs, a aquestes tempestes per les comarques de Girona, doncs, la situació ha quedat normalitzada. Sí que és veritat que de matinada a l'aeroport, doncs, per altres qüestions que segurament no sabem si estan relacionades o no, havia tingut alguna incidència en el funcionament del control, però això s'ha anat resolent. I ara mateix l'única incidència que tenim rellevant, que és molt rellevant, és tot el tema de la circulació de trens, doncs que sembla que tot el que seria la qüestió de Rodalies té afectació pel que fa a la sortida d'aquests trens en funció de la disponibilitat del personal per fer-ho. Ens acabem d'assabentar nosaltres fa pocs minuts al centre de coordinació ens ha arribat la informació de l'operador i ens alertava doncs, que sembla que el servei té afectacions per aquest motiu, perquè no totes les programacions estan funcionant com estava previst. Per tant, aquesta informació, diguem-ne, de servei per la ciutadania, que no és de risc, però que sí que és una afectació, evidentment, important.
0: Val. Avui, en principi, ha explicat la Mònica Usart que tornarà a ploure. Hi ha algun punt, especialment, que us preocupi?
7: A nosaltres ens preocupa, evidentment, totes les zones on ja portem molts dies, diria que no tant, fins i tot més enllà del cap de setmana, però sobretot del cap de setmana, on vam tenir problemes, és a dir, incidències greus, despreniments, arbres caiguts, fang, que encara s'ha de retirar. En aquests àmbits, si plou, ens preocupa molt. És el cas d'allà Granollers, Vilanova del Vallès, Montornès del Vallès, aquests punts que doncs, encara estan en recuperació, estan els operatius actuant, i aquí si torna a ploure doncs hi ha un element de risc important. També a Terres de l'Ebre, per exemple, ahir, on a Xerta ja vam tenir problemes, si avui es reprodueix, doncs ens preocupa. Això vol dir que ens preocupa o que és de més risc, vol dir que amb menys pluja de la que normalment provocaria danys, pensem que podem tenir danys. També és cert que pensem que avui és un dia, per el que ens estan dient els meteoròlegs, l'estat meteorològic, que ho explicava ara la Mònica Usart, que les tempestes no haurien de ser tan estàtiques i, per tant, no hauríem de tenir tants problemes. Però demanem a la gent, com sempre, una màxima atenció, màxima precaució, dins de la calma i tranquil·litat que hem de tenir per afrontar aquesta situació que estem vivint i estar molt atents. En el moment que les pluges són fortes i estàtiques, evitar estar a l'exterior, esperar-nos a que passin i reprendre la mobilitat i l'activitat, sobretot, és evitar la mobilitat en el moment de la màxima precipitació.
0: Molt bé. Parlem més tard, Sergio Delgado. Moltes gràcies i, sobretot, molta força.
7: Gràcies, bon dia i precaució a tothom.
0: Sí.
8: A Veolia avancem per construir un futur més sostenible.
5: Mitjançant la gestió eficient de l'aigua, l'energia i els residus, transformem el present per aconseguir un món més respectuós amb el medi ambient.
8: Veolia, líder mundial en transformació ecològica.
0: Temporal a banda, el president Puigdemont ha confirmat que no tornarà a Catalunya fins que el Tribunal Suprem li apliqui definitivament l'amnistia.
3: Per tant, hi ha la possibilitat que torni en plena campanya electoral. Ho farà un cop el Tribunal Constitucional publiqui la sentència definitiva. Ara bé, tot i que de moment continuarà a Bèlgica, Puigdemont dona per acabada l'etapa de l'exili i diu que tornarà per posar-se al servei de Catalunya.
9: No vam anar a l'exili a defensar els partits polítics de cadascú, sinó a defensar institucions i drets del poble de Catalunya greument amenaçats pel 155 i la repressió policial i judicial, i tornarem de la mateixa manera. No pas al servei del nostre partit, sinó al servei del nostre país.
3: A banda de Puigdemont, Lluís Puig i Toni Comín també estan a punt de tancar una etapa de 9 anys d'exili.
0: I a tot això, la major part de partits han celebrat el retorn de tots tres, però entre les forces progressistes sobresurt la veu d'Ada Colau, que ha dit que Puigdemont tindrà problemes per caminar per Catalunya.
3: L'exalcaldessa de Barcelona ho deia ahir a la 2CAT, després que Junts tombés els dos decrets d'habitatge.
10: Carles Puigdemont tindrà problemes per caminar per Catalunya, perquè es trobarà amb una ciutadania molt emprenyada, perquè el partit de Junts ha tombat dos decrets que ha deixat a milions de persones desemparades per dos decrets que ha tombat Junts. Per tant, crec que ara Carles Puigdemont celebro que pugui tornar a Catalunya perquè s'acabi l'excepcionalitat jurídica, però tindrà problemes perquè haurà de respondre.
3: En canvi, Oriol Junqueras va celebrar emocionat la decisió dels magistrats. La CUP també va aplaudir l'aval de l'amnistia i fins i tot Salvador Illa i el govern espanyol van parlar de triomf, ara que definitivament la norma ha entrat en vigor.
0: I d'aquesta matinada també és l'homenatge a Leo Messi en el seu últim partit amb la selecció de l'Argentina. Més de 80.000 persones han omplert el Monumental de Buenos Aires per acomiadar amb honors el que per molts és el millor jugador de tots els temps.
11: Sí, ha estat una festassa amb majúscules que s'ha acabat fa poca estona i que hem viscut en directe a RAC1 fins a 4:45 de la matinada. El resultat és intranscendent, però Leo Messi ha arrodonit els seus 21 anys amb la selecció argentina amb un gol de penal i dues assistències en la victòria 3-0 contra Benín.
0: Anem cap a Buenos Aires, al Monumental encara, a l'enviat especial de RAC1. Roger Saperes, bon dia.
12: Bon dia, havia de ser el final perfecte i efectivament ho ha estat perquè el partit ha tingut tots els elements per ser un conte de fades. D'entrada, 85.000 persones al Monumental, totalment entregades a Leo Messi, la samarreta gegant amb un gràcies immens a la prèvia, sorpreses com els focs artificials a la sortida dels jugadors al camp o quan s'ha aturat el partit al minut 10, i finalment la seva actuació amb gol de penal inclòs. La cirereta, però, ha arribat amb la performance dels drons i el seu discurs. Messi ha explicat així el que significa deixar la selecció.
13: Si bien quiero estar toda la vida acá, siento que es el momento. Fue un orgullo muy grande para mí defender esta camiseta durante todo esto, más de 20 años. Hasta en los peores momentos que lo hemos pasado y lo he tenido, nunca dejé de luchar, de pelear, de dar el máximo.
12: Messi ha dit que l'experiència del darrer Mundial l'ha buidat, ha volgut deixar clar que res del que es va dir sobre la final i el paper d'Argentina és cert, i ho ha rematat destacant el seu orgull de ser argentí. Un discurs serè, madur, de prop de 10 minuts per tancar 21 anys a l'Albiceleste amb 208 partits, 126 gols i 70 assistències.
0: Mentrestant, el desenllaç de Messi amb l'Argentina no té res a veure com a mínim de moment amb el de Cristiano Ronaldo en Portugal.
11: Ahir el futbolista va aclarir que no plega, però alhora va qualificar de mentida el seu seleccionador, Jorge Jesús. En un comunicat, el futbolista sosté que Jorge Jesús va comparar-lo amb Pelé i Maradona i va disculpar-se per no fer-lo jugar contra Noruega, malgrat fer-lo escalfar com si fos un jugador més. Cristiano reconeix que es va enfadar, però que després haurien fet les paus quan el tècnic, segons Cristiano, va acceptar disculpar-se a la següent roda de premsa. La caixa dels trons, precisament, va obrir-se aquí. Jorge Jesús no va demanar perdó i Cristiano va decidir plantar els seus companys i tocar el dos. En canvi, les aigües estan bastant més calmades a la selecció espanyola, que hi va classificar-se pels quarts de final de la Lliga de les Nacions després de guanyar 1-2 Croàcia a Split. L'equip balcànic va avançar-se amb un gol de Perisic a la primera meitat, però a la segona part Mikel Merino va remuntar amb dos gols, el segon un golaç a 5 minuts pel final. Van jugar un grapat de jugadors del Barça i la millor notícia és que cap futbolista va prendre mal.
0: Molt bé. Per cert que... Sembla que hi ha el servei de Rodalies, tota aquella gent que hagi d'anar a agafar el tren, que Rodalies, que doni mitja volta, perquè ja, crec que ja s'anuncia des de les pròpies pantalles de l'estació de Sants de Barcelona. És així, Josep Moragues?
14: Exacte, ara mateix es llegeixo en una pantalla de l'estació de Sants de Rodalies: el servei de Rodalies no funciona per causes alienes. Demanem disculpes als nostres usuaris i recomanem que busquin mitjans alternatius. És el que diu una de les pantalles aquí de l'estació de Sants. Al mateix temps, veiem altres pantalles que informen de serveis irregulars en totes les línies. Hi ha molts trens cancel·lats, pel que dèiem, perquè hi ha molts maquinistes que no estan al seu lloc i, a banda, això, defensen que no poden garantir la seguretat de la xarxa.
0: Això, per una banda, mentrestant, el BOE publicarà aquest matí els dos decrets d'habitatge amb alguns canvis.
3: El govern espanyol segueix el guió que ja va avançar dilluns. Ahir els va tornar a aprovar el Consell de Ministres i ara, quan entren en vigor d'aquí a poc més d'una hora, presumiblement es convalidaran per la via ràpida a la Diputació Permanent del Congrés. Allà, Junts no hi té poder de veto perquè el PSOE i la resta de partits que ara fa 3 anys van facilitar la investidura de Sánchez tenen majoria absoluta. Tot això encara no està clar si s'aprovaran tots dos decrets o si només tiraran endavant el primer, que és el que inclou la majoria de mesures.
0: Mentre no s'aproven, aquest matí a les 7 hi ha un macrodesnonament a Barcelona que afecta una 50ena de persones que viuen en 18 pisos d'un mateix bloc a Sant Andreu. Entre elles hi ha 10 menors escolaritzats. Des de Sant Andreu, Eudald Martínez, bon dia.
15: Bon dia, sí, el desnonament està previst a les 8 del matí, però a aquesta hora ja hi ha més d'un centenar de persones concentrades davant de l'edifici. Afecta, com deies, a una 50ena de persones. Algunes d'elles són persones migrants que denuncien que el racisme immobiliari els fa impossible trobar habitatges dignes, per això demanen un lloguer social. I també hi ha menors, de fet, fins i tot s'han implicat en aquesta crida a aturar aquest desnonament a tres dels principals sindicats de docents, USTEC, la CGT i l'Intersindical, que es demanen que tinguin en compte el benestar emocional dels alumnes i també el seu rendiment escolar. Veurem, doncs, si efectivament arriba aquest desnonament a partir de les 8 del matí aquí a aquesta zona del barri de Sant Andreu de Barcelona.
1: Són les 7:20. El món a RAC 1, amb Jordi Basté.
0: I a aquesta hora...
16: La xarxa de concessionaris Kia de Barcelona t'ofereix el trànsit.
0: Anem a comptar cotxes des del RAC, com cada matí. Allà ens espera el Ferran Aràndiga. Bon dia, Ferran.
17: Bon dia, doncs. Comencem la jornada un dia més pendents de les afectacions viàries per les pluges. A hores d'ara hi ha tallades fins a 4 vies, sobretot al sud de Catalunya. Benifallet es talla la C43 per risc d'esllavissades i també la T301 per inundacions. A Xerta es talla també, en aquest cas, la TV-3541. I recordem que continua també tallat el túnel de les Franqueses del Vallès. Continua tallat per inundacions. A la C17 es talla un carril de circulació i la sortida de Lliçà d'Amunt en direcció Barcelona. Més enllà d'aquestes incidències, en general tenim ja retencions molt intenses en totes les vies principals en direcció Barcelona, tant al vessant Llobregat, Besòs, els túnels de Vallvidrera i també arreu del Vallès. Es registren també fins a 4 accidents actius. Un ha estat a la C58 fa uns minuts a Sabadell, amb 2 quilòmetres de cues en sentit nord. El segon ha estat a la C33 a Montcada i Reixac, en direcció Barcelona, on només deixa un carril de circulació obert. El tercer accident ha estat a la C25 a Santa Coloma de Farners, amb un carril tallat en direcció Lleida. I per últim, doncs, tenim un accident a la GI 554 a Esponellà, on s'obre un pas alternatiu en ambdós sentits de la marxa. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
5: Vols saber com serà la mobilitat en el futur? Millor encara, condueix-la. Gamma Kia 100% elèctrica. 7 models elèctrics amb la tecnologia i l'autonomia que estaves esperant. Gamma Kia 100% elèctrica. El futur de la mobilitat elèctrica és ara. Vine a descobrir-la a la xarxa Kia de la província de Barcelona.
18: Kia. Movement that inspires.
0: Són les 7:22.

0: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat. Impossible concentrar-se amb els Lion Days. Gaudeix dels Lion Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma amb lliurament immediat. Només fins a final de mes.
1: Peugeot.
2: Especialistes defensen, en definitiva, trobar un nou equilibri entre tecnologia i acompanyament humà.
3: I a les 7 i 27 minuts...
4: Cada dia, una idea.
3: La que li passa pel cap avui al Xavi Puig.
5: Espero un resum dels últims capítols abans que es reprengui la primera divisió masculina de futbol.
3: I aviam, quina és la proposta d'aquest dimecres del Pep Prieto?
6: En política, sovint la cosa va de riure per no plorar. Per tant, si busqueu una bona comèdia sobre el tema, En campanya tot s'hi val és de les imprescindibles. Descriu a dura batalla entre dos aspirants de Carolina del Nord al Congrés dels Estats Units. Un d'ells porta tota la vida al càrrec i mai ha perdut unes eleccions, mentre que l'altre és un titella de les grans empreses. Segur que en els últims anys heu vist alguna escena d'aquesta pel·lícula a les xarxes, perquè està plena de gags impagables. És una sàtira molt punyent sobre qui ens mana i què fa amb els nostres vots. També és un veritable recital de la seva parella protagonista, Will Ferrell i Zach Galifianakis. Trobareu En campanya tot s'hi val a Netflix.
3: I per obrir el Santify, el millor que podem dir és que avui es posen a la venda les entrades pels tres últims concerts a Catalunya a finals d'any de Love of Lesbian. Per tant, el Santify d'avui és Love of Lesbian. Segurament una de les seves cançons més conegudes i aplaudides, de Love of Lesbian, Bajo el Volcán.

0: Són 7:45 del matí. Bon dia, Catalunya, i benvinguts al món. Pels que us acabeu de llevar, sapigueu que... Matí de caos al país, ja us avisem. Sapigueu d'entrada que Rodalies recomana fer servir transports alternatius. Per què? Doncs perquè no pot garantir el servei. Aquesta nit ha caigut un talús al damunt d'un tren a Vilanova de la Geltrú i Rodalies està absolutament aturada a aquesta hora. Això comporta també que els autobusos, al no reforçar-se, van a rebentar i hi ha cues a pràcticament totes les parades dels autobusos que han de venir o marxar de la ciutat de Barcelona. Anem cap a l'estació de Sants, allà ens espera en Josep Moragues.
1: Aquí a l'estació de Sants totes les sortides estan cancel·lades, ni surten ni passen trens. Els maquinistes s'han plantat assegurant que no agafaran el tren per por a accidents, tal com va passar al febrer, perquè no poden garantir la seguretat de la línia.
0: A l'aeroport del Prat també hi ha caos, amb més de 30 vols cancel·lats per una fallada elèctrica que hi ha hagut aquesta matinada a la torre de control. Anem en directe, Marc Segués.
2: Ja són 36 els vols cancel·lats al Prat. La immensa majoria són arribades, però també hi ha 8 vols cancel·lats de sortida, alguns amb destí a Madrid o a París. I també una cinquantena de vols surten des d'aquí amb retard.
0: El temporal dels últims dies també ens deixa un dia més diverses carreteres tallades.
3: Roma Auto Nissan patrocina aquest espai.
0: Anem a comptar cotxes des del RAC, com sempre. Ferran Aràndiga, bon dia.
4: Bon dia, doncs continuem la jornada un dia més pendents d'aquestes afectacions viàries per les pluges. A hores d'ara hi ha tallades fins a 4 vies. A Benifallet es talla la C43 per risc d'esllavissades i la T301 per inundacions. També per inundacions a Xerta es talla la TB-3541. També cap al Vallès tenim el túnel de les Franqueses del Vallès que continua tallat també doncs per inundació. A la C17 es talla un carril de circulació i també la sortida de Lliçà d'Amunt en direcció Barcelona. Més enllà d'aquestes incidències pels aiguats, a hores d'ara, doncs en general tenim retencions en totes les vies principals que es dirigeixen cap a Barcelona, registren també fins a 4

0: accidents, un a la C-58 fa uns minuts a Sabadell amb 2 quilòmetres de cues en sentit nord, el segon a la C-33 a Montcada i Reixac en direcció Barcelona amb només un carril obert, el tercer ha estat a la C-25 a Santa Coloma de Farners amb un carril tallat en direcció Lleida i per últim un accident a la GI-554 a l'altura d'Esponellà on s'obre un pas alternatiu. De moment això és tot des del RAC, paciència i bon dia.
1: Busques un vehicle híbrid?
2: A Romauto tenim un vehicle reinventat, el nou Qashqai e-Power.
1: Més eficient? És menys consum.
2: Més potent és més cavalls.
1: Tot a Romauto.
2: Barcelona.
1: Molins de Rei.
2: Mataró.
1: Blanes.
2: I Santa Coloma de Farners.
1: I ara amb Nissan Mas el teu Qashqai fins a 10 anys de garantia.
2: RomautoNissan.com.
1: Romauto.
3: I evidentment, avui també esperem pluges.
2: La xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya patrocina aquest espai.
3: Mònica Usar, bon dia.
4: Bon dia. Sí, de moment ja s'escapen els primers ruixats en punts del Pallars Sobirà, Pallars Jussà i també l'Alta Ribagorça. Ara, al matí, per això, sembla que tindrem un temps més tranquil, però a partir de mig matí, migdia, s'hi tornarà a posar moltes comarques, amb xàfecs que afectaran especialment sectors del Pirineu, Prepirineu, punts del prelitoral, comarques interiors i, de manera més irregular, la línia de la costa. Hi ha nous avisos del Meteocat, de més de 20 litres per metre quadrat en 30 minuts, i fins i tot amb pluges que poden anar acompanyades de tempesta i també de calamarsa, i caldrà seguir la situació com aquests últims dies per si alguna d'aquestes pluges queda una mica més estancada.
5: Hola, volia comprar un Taigo amb sostre panoràmic, càmera de visió posterior, ajuda d'aparcament, llums LED, vidres tintats i keyless.
6: Perfecte, aquí el tens.
5: Ja?
6: Ja.
5: Sí?
6: És així.
5: De debò?
6: I tant, de debò.
7: Volkswagen Taigo amb entrega immediata des de 19.900 euros. TVP recomanat a Península i Balears finançant amb Volkswagen Bank fins al 31 d'octubre. Més informació a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya i a Volkswagen.es.
3: Per cert, que em sembla que hi ha alguna novetat. Ens diuen primer que la xarxa de rodalies funciona en aquests moments... Perdó, la xarxa de ferrocarrils de la Generalitat funciona sense cap tipus de problema. I hi ha alguna novetat des de l'estació de Sants de Barcelona, Josep Moragues.
8: Bon dia, sí, ara mateix un tècnic de DIF ens ha expulsat de dins del vestíbul de l'estació de rodalies i ens ha dit que no podem informar des del lloc on ho portem fent durant 4 dies seguits. El que li hem explicat és que, si no hi ha manera d'informar, hem d'estar a l'andana per saber si surten trens o no, perquè ni des de rodalies ni des de DIF ens han dit res des de que hem començat les connexions aquest matí. Des de DIF, simplement, m'han dirigit fins a la porta i m'han obligat a sortir del vestíbul i, per tant, hem estat expulsats d'aquesta part de l'estació de Sants i ens han dit que no podem informar des d'aquí.
3: Déu-n'hi-do. Per acabar el caos i arrodonir-ho. Hem de saber, per exemple, també que Carles Puigdemont no tornarà a Catalunya fins que el Tribunal Suprem li apliqui l'amnistia definitivament, que Pablo Llarena li ha aixecat l'ordre de detenció, però només provisionalment, que Leo Messi s'ha endut un bany de masses aquesta matinada amb el seu comiat de la selecció argentina, l'han ovacionat 85.000 persones, ha marcat un gol i ha repartit 2 assistències en la victòria 3-0 contra Benín, i la selecció espanyola, classificada pels quarts de final de la Lliga de les Nacions després de guanyar 1-2 Croàcia a Split. I amb Naturgy, com cada matí, repassem la qualitat de l'aire, Mònica.
4: Doncs mira, gràcies a les pluges es manté la qualitat bona a tot arreu amb semàfors verds i blaus.
9: D'aprofitar la força de l'aigua per generar energia el 1922, a aprofitar els residus orgànics per generar gas verd el 2026. Més de 180 anys buscant altres energies més sostenibles cada dia. Naturgy. Cada dia. Everyday.
10: El món a RAC1, amb Jordi Basté.
3: I a les 7:36 minuts obrim el diari del món a RAC1. Evidentment, qualsevol notícia que es vagi produint d'aquest caos matinal que hi ha, repetim, només funcionen els ferrocarrils, perquè Rodalies està absolutament aturat, o sigui, ni entra ni surt ni es mouen trens, amb la qual cosa aquí ja hi ha el principal problema. Segona, no hi ha hagut ampliació de flota d'autobusos, amb la qual cosa hi ha cues amb moltes parades d'autobusos per la gent que vol treballar o vol estudiar i hagi de fer algun tipus de mobilitat. I també tenim problemes, com deia el Marc Segués, des de l'aeroport del Prat de Barcelona. Ho seguirem tot aquí al món a RAC1 per acabar-ho de rodonir. Han expulsat els redactors, en aquest cas Josep Moragues, de l'interior de l'estació de Sants de Barcelona. És a dir, hi ha la cirereta del pastís. Però comencem la lectura de la premsa en diagonal. Com sempre, Martí Esteban, bon dia.
11: Bon dia.
3: Marina Arbós, bon dia.
12: Bon dia.
3: Marc Suí, bon dia.
12: Bon dia.
3: Tot i que avui la imatge de Carles Puigdemont apareix a totes les portades, comencem fixant-nos aquí a Catalunya, on els diaris celebren que per fi pugui deixar enrere l'exili.
13: A La Vanguardia, Jordi Juan aplaudeix que Catalunya hagi recuperat una situació política i social de normalitat. Assegura que és, sense cap mena de dubte, un èxit polític. Això sí, creu que l'aplicació real de l'amnistia ha arribat molt més tard del que tocava. Sigui com sigui, demana mirar endavant i fer-ho sense revenges.
12: A l'editorial del diari Ara celebren la fi de la repressió i creuen que la tornada de Puigdemont a Catalunya serà una gran notícia que ha de servir per tancar ferides i per normalitzar la vida pública. Però deixen clar que les raons de fons que van provocar el conflicte polític entre Catalunya i Espanya continuen sense estar resoltes.
14: El Punt Avui titulen en portada Victòria de l'exili. David Portabella celebra que s'hagi posat fi a una dècada d'esterrament, però a l'editorial del diari asseguren que la justícia espanyola s'ho hauria de fer mirar perquè fa 9 anys que vivim en una anomalia democràtica.
13: El Nacional José Antic escriu Llarena consuma la seva rendició i creu que la derrota de la justícia espanyola és inapel·lable. A més, creu que tot plegat demostra la victòria jurídica i política de l'estratègia de l'exili.
12: I en la mateixa línia, VilaWeb, Josep Nualart titula L'infern de Llarena, la història d'una rendició derrota a derrota. Assegura que se'l recordarà com un jutge que va rebregar el dret per utilitzar-lo políticament contra els enemics de l'Estat.
3: A Madrid, en canvi, la premsa es divideix entre els diaris conservadors molt crítics amb la llei d'amnistia i els progressistes que celebren que ha permès un retorn a la normalitat.
14: El Mundo critica la legislatura de la impunitat i escriu que el fet que l'amnistia, la llei fundacional de la presidència de Sánchez, arribi al final del seu recorregut quan ha convocat les següents eleccions, és el símbol d'una etapa marcada per les seves ganes de supervivència i acaba recordant que Sánchez la rebutjava fins que la va necessitar.
13: A La Razón, Francisco Maruenda es fixa en el president del Tribunal Constitucional, Cándido Conde Pumpido, i etziba que és el pitjor del sanchisme. A més, afegeix que la politització d'aquest tribunal és molt perillosa per a la Constitució i, per tant, per l'estat de dret.
12: El País, en canvi, titula Ciutadà Puigdemont i assegura que els indults i l'amnistia han contribuït a pacificar la vida política catalana. A més, parla textualment dels anys perduts del procés i defensa que Puigdemont va trencar les mateixes normes democràtiques establertes que ara mateix li permetrien tornar.
14: I al diario.es, Javier Pérez Royo parla del triomf de la política. Celebra que s'hagi posat punt final a la resistència judicial i que s'ha retornat la integració de Catalunya a l'estat al terreny de la política, del qual no hauria d'haver sortit mai.
3: Més enllà de Puigdemont, avui l'altre gran nom propi del dia és el de Leo Messi, que aquesta matinada s'ha acomiadat de la selecció argentina. Després del seu darrer partit, els diaris d'arreu del món es desfan en elogis cap al que, per alguns, és el millor jugador de la història. Albert Pedrol, bon dia.
15: Bon dia.
16: Autovivo, amb més de 300 cotxes de gerència i quilòmetre zero amb grans descomptes, patrocina aquest espai.
15: A l'Argentina, al diari Olé, llegim gràcies eternes. Leo Messi el qualifiquen del millor jugador del món i avisen que res serà igual sense ell. Això sí, recorden com han estat de feliços durant tot aquest temps. Asseguren que a la redacció del diari la vida era allò que passava mentre Messi feia gols. I acaben, potser no som conscients de tot el llegat humà que ens ha deixat aquest jugador.
13: El Clarín titular, Leo Messi deixa petjada per sempre. Diuen que en el seu comiat ha abraçat a tot el país i que ho recordaran per sempre. I acaben preguntant-se, en algun moment de la història hi haurà algú millor que ell?
12: A casa nostra, Fernando Gabarró escriu a Mundo Deportivo que el planeta del futbol en l'àmbit de les seleccions ja no tornarà a ser mai el mateix després de l'adeu de Leo Messi i afegeix que aquesta matinada l'astre argentí ha tornat a demostrar que la seva cama esquerra podria seguir jugant 20 anys més, tot i tenir-ne 39.
14: El diari Esport, Joaquim Piera, qualifica Messi del futbolista que va enamorar el seu país i també del més transcendent i conclou l'afició argentina i també els jugadors van donar una bona mostra de maduresa en una nit exquisida i van demostrar que les ferides de l'últim mundial perdut contra Espanya estan tancades.
15: A Madrid, el diari AS obre la seva edició digital amb una foto seva, alçant els braços i amb un gest clarament emocionat i titula Inoblidable Leo Messi.
13: El Marc escriu el comiat de tots els temps i afegeix que ha estat impossible no emocionar-se des que la televisió argentina ha començat a retransmetre les imatges del seu adeu.
12: I als Estats Units, al Miami Herald, la ciutat on juga Messi, escriu que s'acomiada de l'Argentina en un últim ball poètic, emotiu i de conte de fades.
17: Aquest octubre, Autovivo, liquidem estoc. Més de 300 cotxes quilòmetre zero de gerència i seminous t'espiden en grans descomptes i no comences a pagar fins al gener del 2027. És el moment de canviar el cotxe al millor preu. Totes les oportunitats a autovivo.es o visita'ns a la carretera Santa Creu de Calafell 95 a Sant Boi de Llobregat. Autovivo.es.
3: 9 minuts i les 8.
18: Hola,
3: Poll.
18: Hola, bon dia.
3: Bon dia.
18: Assistència sanitària t'acompanya al llarg de tota la vida i respon quan més falta fa.
11: perquè les necessitats de salut canvien des de les primeres etapes fins la vellesa. Però assistència sanitària sempre té la voluntat de cuidar-te. Això és innegociable. Assistència sanitària posa al teu abast els millors professionals i diferents serveis per donar resposta a les necessitats de salut en cada moment. I per desè any consecutiu és l'assegurança més ben valorada pels metges. Així que assistència sanitària, l'assegurança mèdica dels metges i la teva.
3: 18 minuts i les 8.
19: A Catalunya ens inspirem en la tradició per crear avantguarda. Compartim roses i llibres, fem pinya, encenem correfocs i celebrem els genis d'ara i de sempre. Aquí la creativitat ens empenya a construir impossibles i a viure la cultura més autèntica al carrer. Sent la nostra cultura, viu Catalunya. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
20: El océano ocupa la mayor parte de la superficie terrestre. ¿Cómo no íbamos a explorarlo? Somos Farmamar, la biofarmacéutica española líder mundial en investigación y desarrollo en oncología de origen marino. Algo que llevamos haciendo 40 años. Y esto solo acaba de empezar.
21: Un amic. Doncs un amic és simplement això. Algú que sempre hi és, que t'aixeca quan ja no et queden forces i celebra els teus èxits com si fossin seus.
22: No hi ha res més humà que ajudar i ser ajudat. Santa Lucía, una vida amb tu.
23: Avui sembla de bojos portar un fill al món.
24: Per mi és de bojos renunciar al que sempre has desitjat. Per això el tindrem, perquè sé que podem.
23: Perquè ara FIAC Assegurances t'oferim la nostra assegurança de salut amb els millors centres i professionals i tots els serveis que necessites amb 2 mesos gratis. FIAC, 5 lletres que donen tranquil·litat.
25: Escolta, els gots on els tens?
26: Veus l'armari alt de doble fons que hi ha tocada la columna raconera extraïble al costat del moble d'esmorzar sobre l'aigüera XL d'acer inoxidable amb l'aixeta que redueix el consum d'aigua? Doncs aquí el tens.
27: Quan estàs orgullós de la teva cuina nova, es nota. Reforma la teva cuina amb Leroy Merlin. Assessorament, disseny, instal·lació i l'acompanyament dels nostres experts.
28: Quan a Aldi costa tan poc comprar fruita i verdura fresquíssima i d'aquí et sents...
29: Increïble!
28: Platòric!
29: Kiwi!
28: Eh?
29: L'oferta di! Aquesta setmana estalvia pel kiwi groc dolç a 0,65 la peça...
28: I el carbassó ou amb 15 al quilo. Aldi!
29: Que poc que costa comprar bé!
30: Ganes d'aire lliure? Amb Wikiloc la natura és més a prop del que t'imagines. Deixa't inspirar per una comunitat de més de 20 milions de persones. Wikiloc, un món de rutes per descobrir.
31: Aconsegueix la teva alarma amb instal·lació gratuïta trucant a Movistar ProSegur Alarmes al 900-351-351 i així, al cap, en lloc de tenir el tema dels ocupes, tens això. Consulta condicions. Movistar ProSegur Alarmes. Superseguretat que dona supertranquil·litat.
32: El 17 i el 18 d'octubre tens una cita amb la fira més animal d'Olot, la Fira de Sant Lluc.
33: Al centre de la ciutat hi trobaràs la Fira Ramadera, els mercats d'artesania, de productors, la Fira del Vehicle d'Ocasió, l'Espai d'Eficiència Energètica, el Tastajocs, la Grangeta del Gall Zoti, la Fira del Dibuix i la Cursa de Sant Lluc.
32: I com a novetat d'aquest any, la Fira Sectorial pels Productors amb un cicle de xerrades únic. Més informació a descobreixolot.cat.
34: Vols registrar la jornada laboral? TimeNet és la solució. A l'empresa i en el teletreball. TimeNet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
35: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat. Impossible concentrar-se amb els Lion Days. Gaudeix dels Lion Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma amb lliurament immediat. Només fins a final de mes.
36: Peugeot.
10: El món a RAC 1 amb Jordi Basté.
3: 7:45. Continuem amb la lectura de la premsa en diagonal aquí al món a RAC 1. Qui se li entrevistarà aquest matí, al Xuxu?
12: Aquest matí a Gabriel Rufián s'hi llegeix l'article d'Antoni Bassas al diari Ara. El portaveu d'Esquerra al Congrés ha insultat en diverses ocasions a Junts després que el partit votés que no al decret d'habitatge. Bassas, irònicament, dona gràcies als independentistes com Rufián, que diu han treballat a consciència per acabar amb qualsevol forma d'unitat d'acció. El titlla de defensor de l'esquerra espanyola i etziba. Es podria estalviar aquest teatre d'aviam qui la diu més grossa perquè només demostra que té poc a oferir i, a més, insulta la intel·ligència de la gent.
3: França suspèn classes als instituts durant mitja jornada perquè estudiants i mestres parlin.
37: Carburants BP
0: t'ofereix la notícia que fa la volta al món.
1: La iniciativa s'allargarà fins divendres i busca que els directors d'institut organitzin un període de democràcia interna amb els estudiants. És l'últim dels intents per solucionar el malestar dels estudiants respecte del sistema educatiu. Ahir es va fer la manifestació més multitudinària fins ara i van participar entre 260.000 persones, segons el govern francès, i 450.000, segons els organitzadors de les protestes, i demà els sindicats han convocat una nova jornada de vagues. Ho destaca Le Monde o El Parisien.
2: Carinyo, 5 per 5?
4: 25.
2: I per 3?
4: 75.
2: Ara ets de números.
4: No, de mi BP.
5: Amb l'app Mi BP les mates molen. Durant aquest mes acumula 75 litres i emporta't fins a 14 euros d'ahorro, Mi BP. I a més, participacions de Nadal en tu lotero. Consulta les condicions a mibp.es/ahorro extra.
3: Quina notícia falsa hem trobat avui dimecres?
6: Que el món odia el cinema espanyol. És una cosa que se sent a dir sovint, però en els últims anys les pel·lícules espanyoles han encadenat tot de nominacions als Oscars. Una per Robot Dreams, dues per La Societat de la Neu i també d'altres per Cirat. Això a més de participar constantment en grans festivals internacionals. Només aquest any han anat tres pel·lícules a Cannes: El ser querido, Amarga Navidad i La bola negra.
3: Mònica Usar, bon dia.
7: Bon dia.
3: Els gasos d'efecte hivernacle baten rècords a Nova Zelanda.
7: Sí, un nou informe sobre el clima del país afirma que els gasos han arribat a màxim històrics i que això té i tindrà conseqüències. Per una banda, aquest nou escenari provocarà onades de calor més intenses i freqüents i, per l'altra, el degel irreversible de les glaceres. Ho llegim a The Guardian.
3: Com s'escapen les papallones dels depredadors?
8: Gràcies als dibuixos que tenen pintats a les ales combinats amb el moviment que fan quan volen. Això crea una mena d'il·lusió òptica que confon el depredador i que fa que calculi malament el desplaçament. D'aquesta manera, no les aconsegueixen caçar. Ho explica el Nacional.
3: I ja sabem quin és el millor croissant de l'estat espanyol.
1: Sí, i té nom català, concretament barceloní. Yep. Es tracta del croissant artesà de mantega de la pastisseria Morreig, del barri de Gràcia. S'ha imposat entre 59 establiments que es presentaven a la 19a edició del concurs que organitza el Gremi de Pastisseria de Barcelona. Ho recullen diversos mitjans.
3: Carai, la pastisseria Morreig de Barcelona. Croissant artesà de mantega.
1: Quines ganes de tastar-lo.
3: I parlant de concursos, Martí, quin és el husky que s'ha engreixat més dels nascuts aquests anys?
6: En Mamut, un gos que ja pesa 35 quilos.
3: Porra, m'estranya que es digui Mamut.
6: Aquesta setmana Alaska ha acollit el concurs del gos gras per decidir quin és l'animal d'aquesta raça que pesa més en els 6 primers mesos de vida. I ha guanyat ell, però no és una cosa negativa. Com més grassos, millor, perquè serviran per estirar trineus. Ho llegim al Washington Post.
3: Per cert, que ha caigut en picat.
8: La febre per comprar entrades de Fórmula 1 a Madrid pel Gran Premi d'Espanya de 2027. En la primera setmana en què s'han posat a la venda els tiquets, només s'ha omplert una de les 12 grades disponibles. Ho llegim al diario.es.
3: I bon preu ja per permet demanar el peix i el marisc cuinat per WhatsApp.
0: Santander t'ofereix la notícia econòmica.
6: Fins ara, si volies que la peixateria et fessin el marisc i el peix al forn, havies de demanar-ho presencialment. Mentre te'l preparaven, et tocava fer temps al supermercat. Des d'aquesta setmana, però, els clients poden encarregar-ho per WhatsApp. I així, quan arribin al súper, s'estalviaran cues i temps d'espera. Ho explica el diari Ara.
9: No us ho creureu, però jo el meu primer dia de feina vaig aparcar a la plaça del Cap.
13: Espera, que jo vaig començar amb una franquícia de truites i sóc al·lèrgic a l'ou.
14: Al Santander creiem que els començaments mai no són perfectes. Per això ara és el moment de començar i continuar millorant cada dia. És el moment. Santander.
3: Anem a les xarxes.
0: Xocolata Jolong patrocina aquesta secció.
3: De res, bon dia.
15: Bon dia. Noruega vol posar fre a les ulleres intel·ligents amb càmera. El govern prepara una llei per prohibir-ne temporalment l'ús en espais com escoles, hospitals, gimnasos, platges i actes públics. Ulleres com les Ray-Ban de Meta permeten fer fotos, gravar vídeo i àudio o emetre en directe sense necessitat d'haver de treure el mòbil. Incorporen un petit llum que indica quan estan gravant, però les autoritats noruegues consideren que moltes persones poden no adonar-se'n. La mesura encara no està aprovada. El govern, que està en minoria, necessita el suport d'altres partits. Oslo, però, ja ha prohibit aquestes ulleres a totes les escoles públiques de la ciutat. El debat està, en aquest cas, en com protegir la intimitat quan la càmera ja no sembla una càmera i, per tant, no és fàcil de saber si algú t'està gravant.
0: A Xocolata Jolong elaborem xocolata a Agramunt des de 1770. Amb el desig d'evolucionar, hem creat amb l'Albert Adrià noves propostes amb sabors sorprenents, combinant la passió amb les ganes de seguir sent la xocolata de tota la vida. Des de 1770, Xocolata Jolong, la xocolata, xocolata.
3: I la notícia fric.
16: Comprem el seu cotxe.cat
11: us ofereix aquest espai.
3: Saumell, bon dia.
16: Bon dia. A Filadèlfia, als Estats Units, s'ha celebrat el primer campionat d'aparcament en paral·lel, una competició en què els participants demostren les seves habilitats aparcant el cotxe. Van demanar participar-hi 300 persones, però només una quinzena al final van acabar competint. El guanyador d'aquesta primera edició ha estat Mario Zucca, de 46 anys, que a banda d'un trofeu amb una vorada de pedra, també s'ha endut $76 per la propera multa d'aparcament i aparcament gratuït al centre de la ciutat durant el mes d'octubre.
3: Tampoc és un premi extraordinari. I avui dimecres fem lectura de la premsa del Cor en Diagonal.
16: La revista Semana publica fotografies del rei Felip sortint de la taverna del Alabardero de Madrid, on el monarca va sopar amb un grup d'amics. La revista diu que Felip VI intenta quedar amb el seu cercle íntim per fer plans privats i posar-se al dia. I a la revista Hola veiem l'actriu Lídia Bosch amb la seva filla Andrea Molina, que està embarassada, la criatura, un nen, naixerà al desembre, i Lídia Bosch diu que està desitjant ja entrenar-se com a àvia.
3: I avui, que és la Mare de Déu del Roser, ui, a Roser Vidal. Envieu-li missatges a la Roser Vidal, envieu. És l'aniversari de...
16: El pilot Marc Coma, que fa 50 anys, el cantant de Radiohead Thom Yorke, Let Down and Hanging Around, 58 anys, i l'exfutbolista Julio Alberto, avui fa 68 anys.
3: 68 anys, Julio Alberto, mare meva.
17: Ho sento, necessito més espai. Ho entens, oi? Allà et cuidaran molt bé i et trobaran una nova família.
18: Comprem el seu cotxe.cat. Taxació online gratuïta. Et donem més pel teu cotxe que el concessionari. Paguem el comptat en menys de 30 minuts. Comprem el seu cotxe.cat. Som de confiança. Som d'aquí.
3: I amb quina contraportada tanquem el repàs als diaris del món a RAC1 d'avui dimecres, Martí?
6: La de l'Expansión, que explica la lluita contra el frau en l'streaming musical de Sony. Concretament, la discogràfica ha demanat que es retirin més de 260.000 cançons generades amb intel·ligència artificial i que suplanten artistes com Harry Styles, Adele, Queen o Michael Jackson. De fet, es considera que aquesta mena de frau podria arribar al 10% de les reproduccions i suposar un cost per a la indústria d'uns 2.000 milions d'euros l'any.
19: Prou! Salteu-vos al meu càrrec i parleu directament amb l'administrador.
20: Parla amb l'administrador de la teva comunitat de veïns per fer una instal·lació d'autoconsum. Ningú en sap més que ell. Per fi hi ha un altre llum. Factor Energia. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Barcelona Question Challenge.
3: 7 i les 8.
21: Vagis on vagis, ja pots subscriure't al passe VIA per viatjar amb trens Avant entre octubre i desembre. I ara, a renfe.com, trobaràs una nova calculadora que t'ajuda a comparar opcions i descobrir quan pots estalviar. Més de 2 milions de viatgers ja saben que amb el passe VIA, com més viatges, menys pagues. És gratis i obtens descomptes de fins al 90%. Passe VIA, a Renfe.
22: Arriba Robots, una exposició amb 70 robots diferents per descobrir l'evolució i les aplicacions de la robòtica.
23: Des dels autòmats de Leonardo da Vinci fins als humanoides del futur. Explora i viu la tecnologia al Museu Nacional de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya a Terrassa.
22: Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
24: A Bonpreu i Esclat, el quilòmetre zero ens fa únics. Per això el reivindiquem. I ho fem apostant pels productes de proximitat, respectant els ritmes de la natura i treballant al costat de qui els produeix. Perquè a Bonpreu i Esclat, el quilòmetre zero és nostre i ens fa únics. Bonpreu i Esclat.
25: Mai vaig pensar que tindria un Skoda. I mira ara.
26: Són bons temps per canviar d'opinió. Descobreixo els Skoda Days fins al 25 d'octubre des de 15.400 euros. Subjecte a finançament amb Volkswagen Bank. Consulta en les condicions a skoda.es.
27: Skoda. De ser la primera energètica que crea una fundació amb fins socials el 1992, a haver-hi milions de persones que s'han beneficiat dels nostres programes educatius, socials i mediambientals el 2026. Més de 180 anys fent-te la vida més fàcil cada dia. Naturgy. Cada dia. Everyday.
28: Avui sembla de bojos portar un fill al món.
29: Per mi és de bojos renunciar al que sempre has desitjat. Per això el tindrem. Perquè sé que podem.
28: Perquè ara FIAC Assegurances t'oferim la nostra assegurança de salut amb els millors centres i professionals i tots els serveis que necessites amb 2 mesos gratis. FIAC, 5 lletres que donen tranquil·litat.
30: Quan a Aldi costa tan poc comprar fruita i verdura fresquíssima i d'aquí et sents...
36: Increïble.
30: Platòric.
36: Kiwi.
30: Eh?
36: L'oferta a dir. Aquesta setmana estalvia'm el kiwi groc dolç a 0,65 la peça.
30: I el carbassó ou amb 15 al quilo. Aldi.
36: Que poc que costa comprar bé.
1: Ganes d'aire lliure? Amb Wikiloc, la natura és més a prop del que t'imagines. Deixa't inspirar per a una comunitat de més de 20 milions de persones. Wikiloc, un món de rutes per descobrir.
2: Em passes les ulleres de prop amb aquesta pantalla tan petita, no hi veig de cap ull.
4: Si et traguessis el cupó de l'11 de l'11 de l'11 dels ulls...
2: No, que si em toca el premi d'11 milions d'euros o un dels 11 premis d'un milió, no vull que em reconeguin.
4: Nena, però si a casa només hi som tu i jo.
2: Però hi ha finestres.
5: Si no vols que et reconeguin perquè t'has fet milionari, vés en compte, que arriba un premi d'11 milions i 11 premis d'un milió. Sorteig 11 de l'11 de l'11. El sorteig de l'11 que més premis milionaris dona. Ja a la venda.
7: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
8: Vinga tots, capó amunt, aguantem una mica clau anglesa. Un, dos, aguantem, agafem bugies, així m'agrada. Molt bé!
9: Posar-se en forma sempre té recompensa. Fes el manteniment anual del teu vehicle Citroën Service amb lubricants Total Energies i entren a sorteig de premis increïbles. Citroën. Condicions a Citroën.es.
10: El món a RAC 1, amb Jordi Basté.
3: 2:30 i les 8.
12: A Ametller Origen tenim una manera de fer que ens dona productes únics, tan únics com la cançó d'avui del món.
3: Amb la Isabel Vinaixa.
13: No és únicament una cantant de jazz, és una veu íntima i aparentment senzilla, acompanyada del seu preuat amic on hi demostra el seu virtuosisme. Avui, el seu sisè àlbum, Daybreaks, bufa el pastís a dos mans. 10 anys en què la cantant Nora Jones torna a seure's davant del seu inseparable amic, el piano. Continuem amb Carry On.
14: And after all's been said and done, who said it best? Were you the one?

0: Bon dia, sóc en Joan Simó, director general de l'àrea agrícola d'en Manlleu Origen. Ja tenim a les nostres botigues les primeres mandarines de collita pròpia, ben sucoses i amb el punt just d'àcid i dolç. Aquest gust és el resultat de combinar les millors varietats i el màxim d'hores de sol. És el moment de tastar-les.
1: A Manlleu Origen, el gust és nostre. Actualitzada al minut. RAC1.cat, el portal de RAC1.
2: Hi ha moltes maneres de prendre un cafè, però només una de viure. Descobreix Coffee Experience, el nou recorregut immersiu per endinsar-te en el fascinant món del cafè, de la mà de Cafès Novell a Vilafranca. Una visita de 55 minuts, única al món, pensada per grans i petits. Reserva la teva entrada a experience.cafesnovell.com.
3: Són les 8 del matí. Bon dia, Catalunya.

0: D'aquí uns moments parlem del caos que hi ha avui en la mobilitat a Catalunya, començant perquè no funciona cap tren en aquesta hora de Rodalies i perquè realment això comporta també que la gent hagi de buscar transport alternatiu, problemes a les carreteres i problemes també per agafar els autobusos perquè no hi ha hagut un augment de la flota a aquesta hora del matí. De seguida en parlem, però avui hi ha una altra notícia que ens fa dir que ja era hora. Ja era hora que Carles Puigdemont, Toni Comín i Lluís Puig poguessin començar a veure el camí de tornar de casa sense cap ordre de detenció, esperant-los a la frontera. Llarena les ha deixat sense efecte després del pronunciament del Constitucional sobre Dolors Bassa. És una decisió provisional pendent d'estudiar la sentència i de resoldre definitivament l'aplicació de l'amnistia. Però és un pas que arriba realment massa tard i que ha trigat massa anys. Tindrem temps de parlar de Puigdemont, de Comín, del que ha representat aquest gairebé 9 anys d'exili, del seu retorn i de les conseqüències polítiques que això tindrà, però permeteu-me que avui em fixi en el tercer nom, en aquell que sovint queda al final de la notícia després de la conjunció. Puigdemont, Comín i Puig, com si el convertís en un annex, com si darrere seu no hi hagués també una vida sencera. Lluís Puig, és que la història de Lluís Puig és bestial. Va ser conseller de Cultura del juliol a l'octubre del 2017. Del juliol a l'octubre, per tant, menys de 4 mesos. Llegiu a poc, menys de 4 mesos al capdavant d'una conselleria i gairebé 9 anys sense poder tornar amb normalitat a casa. En aquell mandat brevíssim va presentar el Pla de Museus 2030 per reforçar i ordenar els museus del país. Projectes compartits, treballats amb anterioritat, els quals va donar continuïtat. Museus, cultura que es conserva. Venia de la cultura popular, de l'associacionisme, de la dansa, dels esbarts, de la música, de la sardana, d'aquella gent que fa país moltes hores abans que arribi l'autoritat a fer-se la foto. Gent que assaja al vespre, que organitza una festa, que busca calés, que obre un local i que després es queda a recollir. Lluís Puig, un home íntegre, i avui em ve de gust dir-ho sense haver de demanar permís a cap trinxera, perquè es pot discutir el procés, es poden qüestionar per un cantó o per l'altre les decisions d'aquell govern del 2017 i les seves conseqüències. Però en algun moment s'hauria d'haver imposat una pregunta elemental. Fins quan? Fins quan havia de durar tot això? Quants anys més? Quanta vida més havia de quedar pendent d'una resolució? Hem après a parlar de l'exili amb vocabulari de tertúlia, estratègia, negociació, correlació de forces, calendari electoral, i de tant analitzar-lo ens podem oblidar del més senzill, casa. Poder tornar a casa. Decidir que avui vols veure els teus, caminar pels carrers de sempre, seure a la taula de sempre, fer-ho sense calcular què passarà si travesses una frontera. Quan diem 9 anys, sembla allò una xifra, però són 9 dies de Nadal, 9 estius, aniversaris que arriben i que passen, persones que es fan grans. Cap resolució judicial no restitueix tot aquest temps. El calendari no torna enrere perquè un tribunal canviï de criteri. Per això avui hi ha molta alegria, però també ràbia per tot el que s'ha allargat. I esgotament, molt esgotament. Lluís Puig mereix que el seu nom es pronunciï sencer, que el seu retorn tingui valor per ell mateix, més enllà dels càlculs sobre què farà Puigdemont o de com quedarà el mapa polític. Avui, aquest davantal, permeteu-me, és per tots, però especialment per Lluís Puig, per un home que va passar menys de 4 mesos en una conselleria i que fa gairebé 9 anys que viu lluny de casa. Ja era hora, i que quan pugui tornar, que sigui per quedar-s'hi tant com li doni la gana. Són les 8 i 3 minuts, benvinguts al món.
1: El món a RAC1, amb Jordi Basté.
0: Acaba de fer la terra aquest dimecres 7 d'octubre del 2026.
2: I avui tornant al ruixat, sobretot durant la tarda, i localment poden descarregar amb intensitat, tot i que no s'esperen els aiguats d'ahir, i les temperatures que comencen a baixar a partir de demà.
3: I pel que fa al trànsit, més enllà de les retencions habituals, a hores d'ara destaquem diverses afectacions viàries per les pluges. Queden tallades la C352 al túnel de les Franqueses del Vallès ja des d'aquest cap de setmana per inundació. Cap al sud de Catalunya, la C43 a Benifallet i també la T301 en aquest mateix indret, doncs també queden tallades, en aquest cas, per risc d'esllavissades. També entre Paüls i Xerta es talla la TV-3541. Totes aquestes vies es fan aquest tall en els dos sentits de la marxa. Per altra banda, a hores d'ara hem de destacar diversos accidents actius. Tenim dos accidents a la C58, un a l'altura de Barberà del Vallès, en sentit nord, que ja deixa 6 quilòmetres de cues en direcció Terrassa, i el segon accident ha estat al punt de Sabadell, també en sentit nord, que suma 2 quilòmetres de retencions. El tercer accident ha estat a la C33 a Montcada i Reixac, que en direcció Barcelona obliga a tallar un carril de circulació. Per altra banda, a la C32, a l'altura d'entre Premià de Dalt i Cabrils, en direcció Barcelona, també hi ha un accident que provoca 4 quilòmetres d'aturades i un carril de circulació tallat. Encara queden 3 accidents actius. Un a la C60, a la Roca del Vallès, en sentit nord, en direcció Granollers. Un altre a la AP7, a l'altura de la Roca del Vallès, en sentit sud, en direcció Tarragona, on també es talla un carril de circulació. I l'últim ha estat a la C25, a Santa Coloma de Farners, en direcció Lleida.
0: De seguida ampliem aquestes informacions, però abans, els apunts imprescindibles per anar pel món amb CaixaBank. Els 4 dies consecutius de pluges torrencials a Catalunya ha deixat el país cap per avall. El caos s'ha apoderat de la xarxa de transports amb el col·lapse generalitzat de rodalies, entrebancs a les carreteres i desenes de vols cancel·lats, desviats o endarrerits a l'aeroport del Prat. Ara anirem cap a la terminal 1 i traurem el cap al RAC per actualitzar el reguitzell d'incidències que s'acumulen després d'aquest temporal històric. Però, encara que les inundacions hagin deixat mig país empantanegat, hi ha una xarxa, Rodalies, que en té prou amb un got d'aigua per ofegar-se. Si avui havíeu previst agafar un dels seus trens, ja podeu girar cua perquè pinten bastos. De fet, la mateixa direcció de Rodalies recomana als passatgers des de primera hora del matí que busquin transports alternatius per una raó molt senzilla. No pot garantir el servei. Els talls generalitzats que han provocat les pluges, ara s'hi ha sumat l'advertència del sindicat majoritari de maquinistes, CEMAF, que s'ha plantat perquè considera que la xarxa no és segura, tot i que tant Renfe com Adif diuen que no hi ha problemes. La gota que ha fet passar el got està a l'ensurt d'aquesta matinada a la línia de regionals que connecta Barcelona amb el sud del país. Un talús i un arbre s'han desplomat davant d'un tren de mitja distància que transportava un centenar de passatgers. Miraculosament, ningú ha pres mal, però Protecció Civil ha activat el nivell de prealerta del Pla Ferrocat perquè l'accident ha obligat a tallar 6 línies, l'R2 Sud, l'R13, 14, 15, 16 i 17. Perquè es fa una idea, a aquesta hora totes les línies de Rodalies arrosseguen alguna o altra incidència. De fet, ara mateix el servei es dona directament per suspès. Coneguem l'última hora d'aquest desastre des del gran nus ferroviari del país, l'estació de Sants de Barcelona. Allà hi tenim en Josep Moraga. Josep.
4: Sí, nou dia de col·lapse a Rodalies. La majoria de maquinistes s'han plantat i asseguren que no es veuen amb cor d'agafar el tren. Denuncien que Adif no està fent bé la seva feina i que no ha analitzat tots els trams de les vies i que l'accident a Vilanova amb aquest arbre caigut ho ha canviat absolutament tot. Ho ha explicat des d'aquí fa ben poca estona a l'estació de Sants el portaveu dels maquinistes d'UGT, Francisco Cárdenas.
5: Solo queremos que esté seguro, que nos demuestren que es seguro y nosotros iremos. Claro, es que ayer estaba bien el trozo de Vilanova y se cayó un trozo con un árbol encima de un tren. Yo quiero que tengáis claro que esto es muy serio.
4: A Sants pràcticament tots els trens estan cancel·lats. Si en passa algun és com un estel fugaç, és cada mitja hora o 40 minuts. Amb tots avui, tot, moltes dificultats per informar des d'aquí, molta informació contradictòria i fins i tot en algun cas esbiaixada. Des de RAC1 a més portem 4 dies informant en el vestíbul de l'estació de Sants, a la zona que dona Rodalies, i un tècnic de DIF avui s'ha aprovat i ens ha expulsat de la zona perquè assegurava que no podem informar des del lloc on portem, insistim, 4 dies, aquests 4 dies que coincideixen amb els dies que fa que Rodalies està pràcticament inoperativa.
0: Òscar Playa és el director de Rodalies Catalunya. Òscar Playa, bon dia, moltes gràcies.
6: Hola, bon dia.
0: Deixem començar pel que ens explicava en Josep Moragas. Per què el personal ha fet fora els periodistes del vestíbul de l'estació de Sants?
6: Bé, no ho sé, perquè és, en aquest cas es tracta de personal de DIF i no puc respondre per a DIF. Vull dir, no ho sé, això els hauran de demanar amb ells.
0: Uh-huh. I ja que no ens deixen informar a nosaltres, almenys vostè ens pot confirmar que el servei està suspès, que no circula cap tren?
6: Bé, jo no parlaria de servei suspès, sí que és veritat que no podem assegurar totes les circulacions que teníem programades avui en les línies que avui teníem programades que funcionessin. Venim d'un tancament que vam fer dissabte al vespre i que hem anat reprenent el servei a mesura que les línies han estat diguéssim, disponibles des d'un punt de vista de seguretat i fiabilitat per poder prestar el servei, que són les línies que van estar circulant durant el dia d'ahir. I que van circular amb totes les garanties de seguretat, clarament.
0: Per tant, no circula cap tren a aquesta hora?
6: Sí, tenim trens. A la R1 no tenim cap tren circulant i a la resta de les línies, com dic, tenim trens circulant, però no podem garantir els horaris i, per tant, l'oferta. Per tant, els temps d'espera són clarament superiors als que tenim programats per aquesta hora.
0: Parlàvem abans del sindicat CEMAF. Això és el que denuncia que la xarxa no és segura, tot i que tant Renfe com Adif diuen que sí. Això és una vaga?
6: No és una vaga. Clarament no és una vaga. És a dir, nosaltres, des de l'operador, en aquest cas des de Renfe, i en el cas de l'administració de la infraestructura, tenim uns procediments i uns protocols de seguretat que, a més, ens marca l'Agència Estatal de Seguretat Ferroviària. Són uns procediments, a més, que vam enfortir després de l'accident de Gelida i que s'han aplicat en tot moment amb la represa del servei el diumenge, amb les línies que hem posat en servei doncs, des de diumenge, dilluns i en el dia d'ahir. Per tant, com dic, s'han aplicat tots els procediments, totes les inspeccions, totes les marxes exploratòries amb Adif i amb Rodalies, amb Renfe, amb Rodalies en aquest cas, per com dic, assegurar que les línies poden circular amb la màxima seguretat.
0: Ja, però això vol dir que són el sindicat, és un sindicat el que en aquests moments no garanteix el servei.
6: Sí, és el sindicat majoritari de maquinistes que ara mateix pues, no està pues, d'alguna manera traient tots els trens. Com
0: tenen raó?
6: En tot cas, nosaltres estem treballant amb ells. Ells ens han sol·licitat uns informes addicionals, que estem, de fet, els hi hem enviat ja aquests informes addicionals, i esperem que això, com dic, estem treballant amb ells de forma permanent i esperem que això es pugui en breu.
0: Vostè recomaneu a la ciutadania que agafi transports alternatius, però els autobusos interurbans estan col·lapsats per l'allau sobtada d'usuaris. No es poden posar d'addicionals en lloc d'enviar la gent a buscar-se la vida pel seu compte?
6: A veure, nosaltres hem posat reforços addicionals, no només avui, sinó avui, ahir i abans d'ahir. Hem reforçat també els informadors en totes les estacions, des de les 5 del matí fins al tancament del servei, i ara mateix hem fet tots els esforços per posar el màxim de serveis alternatius. Però clarament no podem, és a dir, aquests serveis no poden absorbir tota la... És impossible moure la xarxa de Rodalies amb un servei alternatiu. Amb tot, com dic, hem fet tots els esforços per tenir el màxim de serveis alternatius en marxa.
0: Quants autobusos estan en aquests moments en moviment, ho sabeu?
6: No sé quants autobusos, però hem mobilitzat tots els autobusos que hi ha ara mateix disponibles. A part dels que ja teníem programats ahir i abans d'ahir, justament perquè venim d'aquesta desescalada, aquesta posada en marxa progressiva des del tancament que vam fer dissabte davant de la situació meteorològica que estàvem vivint.
0: Senyor Palaia, 10 mesos després de tancar tota la xarxa durant dies arran d'aquell lamentable accident de Gelida, sembla que tornem a estar igual. La pregunta és com pot ser si no es fan els deures.
6: Bé, jo crec que no estem igual, és a dir, s'han fet moltes actuacions, s'han fet moltes inversions en aquests mesos. Jo crec que hem viscut, i jo crec que els resultats així ho demostren, és a dir, estem vivint una situació meteorològica molt extrema, i no ho dic jo, ho diuen els responsables en aquest cas, i el que estem veient és que no estem tenint incidències greus. Ahir va caure un arbre, sí que és veritat, que va caure un arbre a Vilanova, però va ser un fet puntual dintre de tot de tota la situació meteorològica que, com dic, greu que estem vivint durant aquests dies. I, per tant, això demostra que la infraestructura s'ha millorat, es continua millorant, s'estan fent les inversions per fer una infraestructura més resilient, més segura, i, per tant, jo crec que les línies que hem obert aquests dies, que, a més, són les línies que més passatge aporten. Hem estat circulant a l'R1, hem estat circulant a l'R2, tota la part de regionals del sud, per tant, tota la pota sud. Hem circulat també a R4 sud, des de Sant Vicenç de Calders fins a Barcelona, i ens queda la part del nord, que és, i fins a Granollers també, i ens queda la part del nord, que és la part que s'ha vist més afectada per aquest temporal, però que tenim ja les marxes exploratòries fetes i que avui, de forma progressiva, anirem posant en servei. Ens falta també la R4 de Manresa fins a Barcelona, que aquí sí que hem tingut algun problema, però, com dic, estem ara mateix en aquesta línia estem fent també les marxes exploratòries, i la idea és que avui, de forma progressiva, i si aconseguim desencallar aquest conflicte que ens ha sortit amb el sindicat majoritari de maquinistes, tindrem pràcticament la xarxa en funcionament.
0: Per acabar, déu-n'hi-do, els Mossos d'Esquadra ens acaben d'informar que han localitzat un cadàver a tocar de les vies entre Tres Camins i Salou. En sabem alguna cosa? Podria ser una d'aquelles víctimes dels aiguats arrossegada fins allà?
6: No tenim informació, és a dir, jo tinc informació que s'ha trobat un cadàver, però no és algú relacionat amb Rodalies. No tinc informació si realment és a conseqüència dels aiguats que hi ha hagut.
0: Òscar Playa, sort, gràcies, que vagi bé, bon dia.
6: Gràcies a vostès.
0: És el director de Rodalies de Catalunya. Haurem de preguntar, doncs, a DIF per què fan fora els periodistes el dret a la informació. Ens haurem de preguntar això, i algun dia també ens haurem de preguntar fins quan tindrem tants problemes amb la mobilitat de trens a Catalunya. El que també fa dies que van de bòlit són els controladors de l'aeroport del Prat. El mal temps sempre complica les operacions, perquè aquesta nit, per acabar-ho de arrodonir, una avaria elèctrica causada pel temporal ha deixat la torre de control sense energia. Tot i que l'activitat no s'ha aturat del tot en cap moment, sí que ha hagut de desviar desenes de vols a altres aeroports, com a Girona, València, Palma, cancel·lar-ne un bon grapat i endarrerir-ne un fotimer. Anem en directe a la terminal 1 de l'aeroport del Prat per saber quina és la situació a un quart de nou del matí. Marc Segués.
7: La jornada de desconcert i caos al Prat. Segons la informació que tenim ara a RAC1, la tempesta elèctrica d'ahir a la nit ha provocat que una torre de control deixés d'operar per un problema de tensió elèctrica al voltant de les 10 de la nit d'ahir. L'incident no s'ha pogut resoldre fins les 2 de la matinada d'avui, és a dir, 4 hores després. Això, sumat a les plujades, ha generat una allau de cancel·lacions des de les 10 del vespre. S'ha hagut de cancel·lar 36 vols d'arribada al Prat i 26 de sortida, 10 d'aquests agendats per avui. Estem parlant de vols amb destí a Madrid, Màlaga, Bilbao, París, Roma o Milà, que avui no s'enlairaran des del Prat. Per si l'escenari ja no fos suficient, aquestes incidències també han provocat retards importants. Uns 65 vols que avui surten del Prat ho fan més tard del previst. La majoria d'incidents són en trajectes de l'aerolínia Vueling. Les companyies aèries ofereixen poques solucions als centenars de persones que s'han quedat aquí tirats. O agafen el següent vol al destí que desitgen, o els tornen els diners. Això sí, amb...
0: Ui,
7: consol...
0: tenim problemes amb la connexió amb l'aeroport del Prat. Les carreteres també intenten refer-se dels estralls que ha provocat el temporal. Avui n'hi ha moltes que encara acumulen talls i les retencions es multipliquen. Anem al RAC, allà com cada matí tenim comptant cotxes el Ferran Aràndiga. Ferran.
8: Bon dia, doncs. Continuem una jornada més pendents d'aquestes afectacions viàries per les pluges. A hores d'ara hi ha tallades fins a 4 vies. A Benifallet es talla la C43 per risc d'esllavissades i també en aquest mateix punt la T301. A Xerta, entre Paüls i Xerta, doncs també es talla la TV-3541. Cap al Vallès també el túnel de les Franqueses del Vallès continua tallat per inundacions. A la C17 es talla encara un carril de circulació i també la sortida mateix de Lliçà d'Amunt en direcció Barcelona. Més enllà d'aquestes incidències, en general tenim retencions en totes les vies principals en direcció Barcelona, però és que en l'última hora, doncs, a hores d'ara tenim fins a 6 accidents actius de manera simultània. Tenim un accident a la C58 a Badia del Vallès en sentit nord, on es talla un carril de circulació en direcció Terrassa que ja provoca fins a 8 quilòmetres d'aturades. També tenim un accident a la C32 a l'altura de Mataró, que en sentit sud en direcció Barcelona també talla un carril de circulació. A la C33 a Montcada i Reixac hi ha un altre accident que en direcció Barcelona també talla un carril provocant 3 quilòmetres d'aturades. A la C32 a Premià de Dalt es fan 6 quilòmetres de cues en sentit sud també per un altre vehicle accidentat. Per últim, també destaquem 3 accidents de força intensitat. A la C58 a Sabadell en sentit sud hi ha un accident que provoca 10 quilòmetres d'aturades. L'altre ha estat a la C60 a la Roca del Vallès en sentit nord en direcció Granollers i per últim a la AP7 a l'altura de la Roca del Vallès en sentit sud, on també es talla un carril i es provoquen 7 quilòmetres de retencions. De moment, això és tot des del RAC. Molta paciència i bon dia.
0: Bon dia, que acabarem abans i les que funcionen normalitat, les vies que funcionen normalitat. Sergio Delgado és el seu director de programes de protecció civil. Senyor Delgado, bon dia.
9: Hola, bon dia.
0: Amb aquesta mobilitat del país convertida en un autèntic galimaties, quina recomanació traslladeu a la població? És millor quedar-se a casa en dies com avui i intentar fer teletreball?
9: Bé, això és un àmbit que no ens correspon tant a protecció civil, sinó a l'àmbit de treball, però sí que diria que des de Protecció Civil ens preocupa que d'aquesta situació no derivi una situació de risc pel que fa a les estacions i a les aglomeracions. Per tant, en aquest sentit, entenem la complexitat de la situació, que la gent ha d'anar a treballar, que és un moment doncs, complicat, però sí que demanem aquesta prudència, calma, tranquil·litat a les persones doncs, que intenten fer ús d'aquest servei i sobretot això, estem focalitzats en que a les estacions no hi hagin problemes. Estem en contacte amb Renfe, estem en contacte amb Rodalies i hem reforçat en coordinació amb Mossos d'Esquadra i les policies locals el seguiment de la situació de les estacions. És el que ara, des de Protecció Civil, posem el focus en aquesta qüestió d'evitar que en derivin situacions a risc doncs, per aquesta afectació al transport ferroviari en l'àmbit de Rodalies.
0: Avui ha de continuar... Ara li preguntarem a la Mònica, però avui ha de continuar plovent. Hi ha alguna zona que us preocupi especialment?
9: Sí, com dèiem abans, el que ens preocupa més són totes les zones del litoral i prelitoral on ja ha plogut, aquests dies ja ha plogut molt. Penseu doncs, que en general tenim una situació en què pràcticament doncs, tenim ja en alguns jocs registres com el Glòria, això ens ho deia el Servei Meteorològic de Catalunya, però ja fa dies que anem veient que estem acumulant dies de pluja i al final estem en un escenari intermitent però amb molta acumulació d'aigua, i per tant aquí és on ens preocupa. Per què ens preocupa? Perquè el terreny està molt saturat i per tant l'aigua li costa infiltrar-se, i això vol dir que és més fàcil que hi hagi inundació, i a més, doncs, perquè són zones que van quedar afectades, encara hi ha fang, hi ha arbres, i aquí la pluja, quan s'acumuli, si plou fort, doncs pot donar problemes afegits. Per tant, amb menys pluja de l'habitual, de la que provoca problemes, tindrem aquests problemes. En tot cas, sembla, per la informació que tenim del Servei Meteorològic de Catalunya, que va perdent intensitat el fenomen, sobretot no té aquest caràcter de quedar-se estàtic i produir pluges torrencials durant 30 minuts, una hora i mitja. Això és el que sembla. Però, veient com s'està comportant, el missatge cap a la ciutadania és màxima precaució en el moment de pluja, perquè ens pot, diguem-ne, sorprendre que aquestes pluges acabin sent més fortes de l'esperat. Per tant, encara ens queda el dia d'avui per estar molt atents, i en el moment de pluja forta, limitar mobilitat. Si veiem que la pluja pot donar molts problemes, enviarem un alert en temps real, o si les prediccions canvien i empitjoren, l'enviarem en prou temps, en funció de la informació que tinguem en cada moment.
0: Una última pregunta, Sergio Delgado. Sabeu alguna cosa dels dos desapareguts, els aiguats de diumenge? Perquè hi ha hagut un cadàver que ha aparegut en una zona de Rodalies, com ara comentàvem.
9: Bé, nosaltres ara estem, en aquest sentit, és una informació, és una novetat. El que està al dispositiu es reprèn amb el comandament, en aquest cas, de Bombers de la Generalitat per tota la qüestió de recerca, i les novetats s'hauran, si n'hi ha novetats, s'aniran produint al llarg del dia d'avui. En tot cas, és una situació que es manté aquests dispositius sobre el terreny, tant de recerca de les persones com de restabliment de la normalitat, de neteja, etc.
0: Sergio Delgado, molta sort i gràcies.
9: Gràcies.
0: És bon el sotsdirector de programes de protecció civil. És que en aquesta llarga llista de mal de caps que provoca el temporal, és que n'hi hem de sumar una altra. Els milers d'abonats d'Endesa que fa hores o dies que no tenen llum. Avui són 5.000 llars. La meitat es concentren a Begues, al Baix Llobregat, però també hi ha centenars de clients sense electricitat a Barcelona, Sant Adrià de Besòs, a Badalona i a Tortosa. Tot i que Endesa assegura que ha desplegat més de 500 tècnics per resoldre les incidències, ja hi ha administracions, com l'Ajuntament de Barcelona, que amenaça la companyia amb sancions per haver deixat tantes famílies a les fosques durant hores, en aquest cas dies. En parlàvem ara amb el Sergio Delgado. Les últimes hores la pluja ha continuat descarregant amb molta força gran part de Catalunya. Ahir, per exemple, a moltes zones del litoral es va veure una llampegada que molts no recorden en anys. De fet, ahir al vespre els patacs d'aigua també van convertir els carrers de Xerta, el Baix Ebre, en autèntiques rieres, també Cambrils, el Baix Camp, Salou, el Tarragonès, Sitges, el Garraf. Protecció Civil va enviar un altre alerta a les Terres de l'Ebre i a les comarques del litoral i prelitoral del sud i del centre de Catalunya per advertir del risc que els patacs d'aigua tornessin a provocar estralls, però és que a l'Ebre es queixen que els van avisar del perill massa tard, quan ja feia hores que plovia bots i barrals. De fet, només allà els bombers van haver de rescatar desenes de persones atrapades per l'aigua. Des de la zona ens informa Esteve Giral.
10: Si el primer missatge als mòbils, Les Alert, va arribar al Baix Ebre a 6:45 de la tarda, tot i que les pluges havien començat a 4:45, gairebé dues hores abans. La forta intensitat de les pluges torrencials i la persistència de les precipitacions van desencadenar el caos a municipis com Paüls, Benifallet, Aldover, Alfara de Carles i especialment a Xerta. Tots a la comarca del Baix Ebre, diversos dels seus veïns ho van explicar en declaracions a 3CAT.
11: La carretera ha hagut moments que era com un riu i això no ho havia vist mai.
12: Pues en 10 minuts està omplent, això era un riu, i ara és que hi ha cotxes que estan uns sobre els altres i de més.
13: Hi havia tanta aigua que no podia obrir les portes.
10: D'una hora que es va fer llarguíssima per una vintena de conductors rescatats quan van quedar atrapats als seus cotxes, també molts camins i finques agrícoles inundades. Sensació d'impotència i frustració entre els veïns.
0: Avui ha de tornar a ploure, com deia ara Sergio Delgado, però és que en principi no amb la intensitat dels últims dies. Mònica Usar, bon dia.
2: Hola, bon dia.
14: I Budol, de Kern Pharma, us ofereix aquest espai.
0: Clar, és que no hi comptàvem que cauria en determinades zones de Catalunya aquells aiguats que van caure a última hora i a la tarda també.
2: Sí.
0: Aviam, ara, 8:24, sí. On plou i on ho ha de fer?
2: Doncs ara ja...
0: Està mal dia avui, no?
2: Sí, avui torna a ploure sobretot durant la tarda, però ara mateix hi ha alguns ruixats cap al Pallars Sobirà, l'Alta Ribagorça, la Vall d'Aran, també cap a l'Alt Urgell, i també tempestes sobre el mar. Doncs bé, ara al matí, com a molt, aquests ruixats en punts del Pirineu més occidental, i sí que a mesura que avanci el dia, sobretot a partir de mig matí, migdia, tornen els xàfecs a moltes comarques, sobretot del Pirineu, Prepirineu, Prelitoral i comarques interiors, i de manera més irregular a la línia de la costa. De moment, i aquests avisos del Servei Meteorològic de Catalunya, avui de més de 20 litres per metre quadrat en 30 minuts, amb tempesta i fins i tot amb calamarsa, i de moment no es veu una situació complicada. Són uns avisos de perill moderat que tenim sobretot a les comarques de l'Alt Empordà, el Gironès, el Pla de l'Estany, també cap a la Selva, el Vallès, el Baix Llobregat, l'Anoia, i cap a l'Alt Camp i la Conca de Barberà, i també Terres de l'Ebre. Això seria sobretot durant la tarda, però són avisos que entren dins d'una certa normalitat. Què podria passar? Com aquests últims dies, doncs, per exemple, ahir a la tarda tampoc estava previst que passés el que va passar, i, per tant, sobre la marxa s'anirà veient si cal fer algun avís més amunt que no pas això. I, de fet, es van acumular més de 100 litres per metre quadrat, per exemple, cap al Baix Ebre. Per tant, pendents avui encara d'aquestes pluges.
0: Et faré dues preguntes, eh?
2: Sí.
0: A més, la primera, avui hi ha 50.000 persones amb l'ai al cor,
2: sí,
0: perquè tenen entrades pel concert d'Oques Grasses aquest vespre a l'Estadi Olímpic Lluís Companys. Demà... Hi ha un altre concert.
2: Sí.
0: Divendres hi ha un altre concert. I dissabte hi ha un altre concert. Pots explicar al Josep Montero i tota la gent d'Oques Grasses i també, evidentment, les 220.000 persones que hem de pujar fins a Montjuïc, com ho tenim aquests dies?
2: Comencem per la bona notícia, que és que la gent que hi vagi divendres i dissabte no ha de patir pel temps. De moment pinta que seran dies tranquils. Però avui demà sí. Avui s'esperen xàfecs més aviat durant la tarda, a l'hora del concert no... I, per tant, si... Bueno, clar, també hi ha molts problemes de mobilitat.
0: Evidentment.
2: Ara mateix haurem de veure com s'acaba encaixant tot plegat, però sí que hi hauria ruixats durant la tarda, si mirem estrictament la meteo, però alhora el concert no. I demà sí que hi hauria pluja durant l'estona del concert. De moment hi ha mapes que marquen més pluja, hi ha mapes que menys, però sí que de moment pinta que demà al vespre a Barcelona podria estar plovent i, a més amb ganes. Bueno.

0: Fa 25 anys naixia Data Planning, una agència de mitjans impulsada en la proximitat, la professionalitat i la passió per la feina ben feta. Data Planning, 25 anys connectant marques i audiències. Vols que t'ajudem a accelerar els resultats de la teva empresa? Data Planning, 25 anys impulsant les marques cap a l'èxit. Ens veiem. Data Planning.
1: Jutges que s'han passat de frenada, Pablo Llarena i Manuel Marchena, que reculin d'una punyetera vegada. El pas que ha fet el Constitucional és de gegant, però encara no n'hi ha prou perquè Puigdemont pugui enfilar amb garanties el camí de casa. De moment, el magistrat del Suprem, que el perseguia, Pablo Llarena, es fa el ronso, tot i que hi va comunicar en una resolució escrita a correcuita que acataria la sentència del Tribunal Constitucional, també va afegir que no aixecarà definitivament l'ordre de detenció fins que no se l'hagi pogut llegir de dalt a baix. Per tant, de moment, Puigdemont, Comín i Puig no poden tornar perquè encara s'arriscaria que quan posin un peu a la frontera la policia els pugui detenir. Ara bé, encara que de moment s'hagi de quedar a Waterloo, ahir en una compareixença extraordinària, sense preguntes, Puigdemont va donar per acabada l'etapa de l'exili.
2: Vam decidir anar a l'exili a fer política i no hem parat fins a assegurar que el retorn també tingui un sentit polític. No vam anar a l'exili a defensar els partits polítics de cadascú, sinó a defensar institucions i drets del poble de Catalunya greument amenaçats pel 155 i la repressió policial i judicial, i tornarem de la mateixa manera. No pas al servei del nostre partit, sinó al servei del nostre país.
1: Però també va advertir als governs d'Espanya i de Catalunya que l'amnistia no resol de cap de les maneres el conflicte.
2: Negar aquesta evidència i pretendre que vivim en normalitat, en retrobament i en concòrdia és mentir, és insultar el patiment de tantes persones que de prop o de lluny pateixen les conseqüències de la repressió en les seves vides.
1: En aquesta compareixença d'ahir, el president Puigdemont també l'acompanyaven els qui van ser consellers, Lluís Puig i Toni Comín, que també confien tancar molt aviat una etapa llarguíssima de pràcticament 9 anys d'exili. Enviada especial de RAC1 a Waterloo, Laia Colomer.
3: Sí, des de l'entorn de Carles Puigdemont asseguren que tornarà quan l'aplicació de l'amnistia sigui definitiva i que el retorn no serà precipitat. De fet, ahir ell mateix va evitar parlar de dates, tampoc va donar pistes sobre com serà aquest retorn, però sí que va deixar clar que vol dotar-lo de sentit polític i institucional. L'expresident va celebrar que, finalment, els jutges ja no puguin retorçar més la llei.
2: El que s'ha acordat avui obliga a tancar, a acabar l'etapa de repressió política que venim patint des de fa més de 9 anys, simplement perquè vam votar per la independència del nostre país. 9 anys d'utilització impròpia dels poders judicials per interferir en un conflicte que pertanyia i pertany a la política, i que correspon a la política i no als jutges de resoldre.
3: Puigdemont també va defensar haver marxat fa 9 anys i insisteix que l'exili li ha servit per posar en escac i mat l'estat espanyol, malgrat els elevadíssims costos personals. També va insistir que el conflicte polític continua i que el dret a l'autodeterminació és irrenunciable.
1: Tot i que Puigdemont no va voler especificar quan tornarà, el seu advocat va anar una mica més enllà. Aquesta nit el 9C de RAC1, Gonzalo Boy, ha avançat que Puigdemont serà a Catalunya abans de Nadal, el que no concreta si serà durant la campanya electoral.
4: Yo creo que no es ni necesario y he entendido bien lo que ha dicho el presidente. Es una decisión de país, es un regreso de país, no de partido. Por lo tanto, no es una cuestión electoralista, aunque yo entiendo que Sánchez y ella quieran usarlo como una cuestión electoralista. El presidente no lo va a usar nunca como algo electoralista.
1: La sentència del Tribunal Constitucional també obre la porta a la rehabilitació política dels líders independentistes que encara estaven inhabilitats, com Oriol Junqueras. Igual que Carles Puigdemont, ahir el president d'Esquerra va comparèixer emocionat per celebrar la decisió dels magistrats. Informa-se, Giró.
5: Junqueras, entretallat a algun moment per l'emoció, va començar agraint la feina a tota la gent d'Esquerra que ha treballat tots aquests anys, sovint menys tinguts, diu, per treure el conflicte de la justícia.
6: Volem agrair a tota la gent d'Esquerra Republicana que durant aquests darrers 6 anys ho han fet tot. Han liderat, han obert camí quan fer certs discursos defensant la desjudicialització del conflicte polític era criticat com una renúncia a l'esperit de l'1 d'octubre. Van treballar per construir solucions quan el més fàcil era lamentar-se i denunciar els problemes.
5: I reclama obrir una nova etapa que tregui del calaix la bandera del dret a decidir i forci la resolució del conflicte.
6: Avui recuperem els drets polítics i això vol dir que estem més a prop de recuperar la plena llibertat d'acció. L'amnistia ens permet deixar enrere una part de la repressió, però no resol el conflicte polític, serà la següent etapa.
5: El líder republicà celebra més que el retorn de Carles Puigdemont estigui al caure i recorda que la decisió de la justícia també li ha de permetre a ell presentar-se a unes eleccions.
1: El president de la Generalitat, Salvador Illa, també va celebrar l'aplicació de

0: la llei, però molt tímidament, només va publicar un tuit molt concís, això sí, que diu: el temps ens ha donat la raó, Catalunya avança. A Madrid, fonts del govern d'Espanya, consultades per RAC1, qualifiquen la decisió de triomf indiscutible. Ara ve de portes en fora. Pedro Sánchez no va voler anar tan enllà i es va limitar a reivindicar que els jutges li han donat la raó.
1: Tanto el Tribunal Constitucional como también el Tribunal de Justicia Europeo han avalado de la A a la Z esa ley de amnistía, diciendo el Tribunal de Justicia Europeo que precisamente para la reconciliación de las sociedades las leyes de amnistía son un instrumento útil. Creo que lo importante es ese mensaje, el mensaje de la convivencia entre catalanes.
0: Però la sentència del Tribunal Constitucional ha arribat tan tard que ja no pot ajudar a refer ponts amb Junts per Catalunya. De fet, Sánchez creu que no té cap sentit que es reuneixi ara amb Puigdemont quan finalment torni a casa. Des de Madrid, Jordi Armenteres.
2: Sí, que amb unes eleccions i amb el diàleg amb Junts trencats, la foto era un passat, deia Sánchez.
1: Estamos en tiempo electoral, ¿no? Y por tanto no contemplo reunirme ni con un candidato, ni un político, ni con otro.
2: Des del govern espanyol es compara la sentència de l'amnistia amb el final d'ETA. Diuen que són dues gestes del PSOE amb manifestacions de dretes al carrer, però que arriben a bon port. A més, des de Moncloa se li tira encara a Junts que la validació per part del TC tira per terra l'argumentari que tenien que el PSOE no compleix. El PP utilitza l'amnistia per dir-li a Pedro Sánchez que ha estat només una palanca per aguantar a Moncloa. Esther Muñoz.
3: Que el mismo día en el que el BOE decreta la disolución de la legislatura, el Constitucional ya lleve la amnistía. Es el fin de la transacción. Una investidura a cambio de una amnistía, termina la legislatura i Puigdemont ja té l'amnistia. En això consistia la legislatura.
2: Feijó no en va voler parlar ahir, però ha utilitzat les xarxes per dir que l'amnistia és un altre dels motius pels quals les urnes han de castigar ara Pedro Sánchez.
0: Avui la foto de Puigdemont apareix absolutament a totes les portades. A Catalunya la majoria de diaris celebren que per fi pugui deixar enrere l'exili. En canvi, a Madrid, algunes capçaleres carreguen contra la llei d'amnistia aprovada pel Constitucional. Informa Martí Esteban.
4: A La Vanguardia, Jordi Juan aplaudeix que Catalunya hagi recuperat una situació política i social de normalitat. Assegura que és sense cap mena de dubte un èxit polític. Això sí, creu que l'aplicació real de l'amnistia ha arribat molt més tard del que tocava. A l'editorial de l'Ara celebren la fi de la repressió i creuen que la tornada de Puigdemont a Catalunya serà una gran notícia que ha de servir per tancar ferides i normalitzar la vida pública. Però deixen clar que les raons de fons que van provocar el conflicte polític entre Catalunya i Espanya continuen sense estar resoltes. En canvi, a Madrid, El Mundo critica la legislatura de la impunitat i escriu que el fet que l'amnistia, la llei fundacional de la presidència de Sánchez, arribi al final del seu recorregut quan ha convocat les següents eleccions és el símbol d'una etapa marcada per les seves ganes de supervivència i acaba recordant que Sánchez la rebutjava fins que la va necessitar. A La Razón, Francisco Maruenda es fixa en el president del Tribunal Constitucional, Cándido Conde Pumpido, i etziba que és el pitjor del sanchisme. I El País titula Ciutadà Puigdemont i assegura que els indults i l'amnistia han contribuït a pacificar la vida política catalana.
0: De tot plegat, escoltem el comentari que signa el periodista i col·laborador del Món a RAC1, Marc Martínez Abad.
5: Li ha costat 9 anys i un llarg periple per Europa, però Carles Puigdemont culminarà l'odissea per tornar a Catalunya guanyant el pols a la justícia espanyola, que ha fet l'impossible per veure-la entre reixes. Ara bé, la tornada li pot provocar un xoc semblant al de la protagonista de Goodbye Lenin, que despertava l'Alemanya comunista després de la caiguda del mur de Berlín, perquè la Catalunya d'avui s'assembla poc a la de quan va marxar. El 2017 la independència era el tema de conversa a totes les cases. El 26 és el desè mal de cap dels catalans a la llista que encapçalen l'habitatge i la immigració. El 17 l'independentisme era majoritari al Parlament i presidia la Generalitat. El 26 ni suma ni vol sumar-se. El 17 Anna Gabriel i Inés Arrimadas eren els elements disruptius a la política catalana. El 26 ho és Sílvia Orriols. El 17 a la Moncloa hi havia un govern de Rajoy que va activar el 155 i la maquinària judicial. I el 26 n'hi ha un de Pedro Sánchez que ha impulsat l'amnistia. Tan cert és que la Catalunya d'avui no és la de fa 9 anys com que el retorn de Puigdemont pot ser un revulsiu per al seu espai polític. Encara no sabem quin paper voldrà jugar en el futur, però a Junts saben que l'expresident pot ser el talismà que eviti el sorpasso d'Aliança i doni un nou impuls a l'independentisme.
0: Dos quarts i mig de nou, si l'amnistia i Puigdemont són els protagonistes de la premsa generalista, avui els diaris de mig món, el nom propi és un altre. Leo Messi, l'exdavanter del Barça, s'ha endut un increïble bany de masses aquesta matinada, a hora d'aquí, en el seu comiat de la selecció de l'Argentina. A Buenos Aires van prometre que farien festa grossa i han estat a l'altura.
6: La Fira Expo Reus de vehicles nous del 9 al 12 d'octubre patrocina aquest espai.
0: Després de 21 anys, 208 partits, 126 gols i 70 assistències, el Monumental de Buenos Aires ha acomiadat amb honors el que per molts és el millor jugador de tots els temps. Ha estat un homenatge emotiu amb 85.000 aficionats entregats, a qui Leo Messi ha agraït l'estima.
7: No quiero dejar la cancha, solo decirle que lo quiero, lo voy a extrañar. Y soy un agradecido a Dios, como dije, de ser argentino, orgulloso de ser argentino y de haber cumplido el sueño con todos ustedes. Muchas gracias, los quiero.
0: Leo Messi. Leo Messi ha dit adéu al futbol de seleccions i ha marxat com un heroi. El resultat del partit és intranscendent, però ajuda a entendre el nivell. Als seus 39 anys ha marcat un gol de penal i ha repartit dues assistències en el 3-0 contra Benin. La primera gran ovació a Messi ha arribat a només començar quan ha sortit a la gespa del Monumental. No s'ha posat per poc, ha jugat tot el partit i ha participat en els 3 gols. El seu gol de penal ha fet aixecar tota l'afició de les seves butaques, també el nostre ambient especial. A Buenos Aires, Roger Sapedes, que l'ha narrat així en el programa especial que ha organitzat la redacció d'Esports de RAC1 en directe aquesta matinada.
8: Vinga, va, vinga, va, vinga, va, vinga, va, vinga, va, som-hi, Leo, som-hi, Leo, som-hi, Leo, som-hi, Leo, és el moment històric que tothom estava esperant. El Monumental, Argentina, el món. Messi preparat, s'acosta cap a la pilota, Messi, Messi, Messi, gol! Gol!
0: Vaja, a la bogeria de Roger Saperes, que és com el club de fans de Leo Messi a Catalunya, també ha fet embogir l'emblemàtica Radio Mitre de l'Argentina. El seu locutor celebrava així l'última diana del 10 amb el seu país.
9: Tenxin un Messi! 3! 2!

0: poesia. En acabar el partit, Messi no va d'advocar a la zona mixta, però en canvi sí que ha fet un discurs emotiu sobre la gespa. Ho ha seguit tot plegat des de Buenos Aires, l'enviat especial de RAC1 al Monumental, Roger Saperes.
1: Havia de ser el final perfecte i efectivament ho ha estat, perquè el partit ha tingut tots els elements per ser un conte de fades. D'entrada, 85.000 persones al Monumental, totalment entregades a Leo Messi, la samarreta gegant amb un gràcies immens a la prèvia, sorpreses com els focs artificials a la sortida dels jugadors al camp o quan s'ha aturat el partit al minut 10 i, finalment, la seva actuació amb gol de penal inclòs. La cirereta, però, ha arribat amb la performance dels drons i el seu discurs. Messi ha explicat així el que significa deixar la selecció.
2: Fue un orgullo muy grande para mí defender esta camiseta durante todo esto más de 20 años. Hasta en los peores momentos que lo hemos pasado y lo he tenido, nunca dejé de luchar, de pelear, de querer estar siempre. El no venir más va a ser un dolor muy grande. Le juro que me gustaría venir toda la vida porque jugar en la selección argentina es lo más lindo que te puede pasar. Lo más lindo que te puede pasar.
1: Messi ha dit que l'experiència del darrer Mundial l'ha buidat, ha volgut deixar clar que res del que es va dir sobre la final i el paper d'Argentina és cert i ho ha rematat destacant l'orgull que suposa ser argentí. Un discurs serè i madur per emmarcar de prop de 10 minuts per tancar 21 anys a l'Albiceleste amb 208 partits, 126 gols i 70 assistències.
0: Els companys de l'equip de Leo Messi l'han elogiat. Per exemple, Lionel Scaloni l'ha qualificat d'extraterrestre. A aquesta hora Leo Messi és el gran protagonista de les edicions digitals dels diaris esportius de tot el món, començant per l'Argentina, continuant per Catalunya i acabant per la resta del món. Albert Pedrol.
3: Al diari Ole llegim gràcies eternes. Messi qualifiquen l'astre argentí del millor jugador del món i avisen que res serà igual sense ell. També asseguren que a la redacció del diari la vida era allò que passava mentre Messi feia gols i acaben. Potser no som conscients de tot el llegat humà que ens ha deixat aquest jugador. Al Clarín, també a l'Argentina, titula Leo Messi deixa petjada per sempre. Diuen que en el seu comiat ha abraçat a tot el país i que ho recordaran per sempre i acaben preguntant-se en algun moment de la història hi haurà algú millor que ell. A casa nostra, Fernando Gabarró escriu a Mundo Deportivo que el futbol de seleccions ja no tornarà a ser mai el mateix després de l'adeu de Messi i afegeix que ha tornat a demostrar que la seva cama esquerra podria seguir jugant 20 anys més malgrat tenir-ne 39. El diari Esport, Joaquim Piera, qualifica Messi del futbolista que va enamorar el seu país. A Madrid, el diari es titula Inoblidable Messi i el Marc escriu el comiat de tots els temps. Als Estats Units, al Miami Herald, llegim que Messi s'acomiada de l'Argentina en un últim ball poètic, emotiu i de conte de fades. A Itàlia, el Corriere dello Sport creuen que Messi ja és una llegenda per a la història i parlen del comiat més trist del món, però també del qual més gent se sent orgullosa. I al Regne Unit, el The Guardian, consolen a tothom dient que, per sort, Messi els ha proporcionat records per a tota la vida.
0: De comiat de Leo Messi, escoltem el comentari que signa el periodista i col·laborador del món, RAC1, Pere Cullell.
4: La prova de que, en contra del que molts pensàvem, Messi sí que és humà, és que li ha arribat el moment de retirar-se de la selecció argentina. De fet, aquesta matinada s'ha viscut la seva retirada del futbol, més enllà que encara jugui alguns partits amb l'Inter de Miami, que no és res més que un entreteniment. Messi ha dit adeu a l'Argentina enmig d'un mar de sentiments, com no podia ser d'altra manera, davant l'afició més emotiva del món. Ho ha fet al Monumental. Ho ha fet sent el millor, com sempre. Ho ha fet amb un gol i dues assistències. I ho ha fet amb un discurs final donant les gràcies a tothom. No, Leo, és a l'inrevés. És tothom que t'ha de donar les gràcies a tu per com ens ho has fet passar a tots els que ens agrada el futbol. Només tres contrapunts entre tanta llàgrima, i és que el rival fos Benín, que és una mica topadeta, veure l'agonia de Cristiano fa que la comparació torni a ser inevitable i, sobretot, lamentar que un final així, emotiu, intens, ple, entregat, no s'hagi pogut viure al Camp Nou. En fi, també des d'aquí, gràcies, Leo.
0: L'adeu de Messi amb la selecció argentina no té res a veure, com a mínim de moment, amb el de Cristiano Ronaldo en Portugal. Ahir el futbolista va aclarir en un comunicat que no plega, però va aprofitar per deixar com un drap brut el seu seleccionador. Cristiano sosté que Jorge Jesús el va comparar amb Pelé i Maradona i que va penedir-se de no fer-lo jugar contra Noruega, malgrat fer-lo escalfar com si fos un mes. Cristiano reconeix que aquell lleig el va emprenyar, però afegeix que van fer les paus quan el tècnic s'hauria compromès a disculpar-se públicament a la següent roda de premsa. El problema és que finalment no va demanar perdó i quan ho va veure Cristiano va marxar enfurismat. Ara recula mitges i assegura que acceptarà qualsevol sanció que li pugui caure des de la Federació Portuguesa. Molt més que el tot calmat a la selecció espanyola, que hi va classificar-se pels quarts de final de la Lliga de les Nacions després de guanyar 1-2 a Croàcia Split. L'equip balcànic va avançar-se amb un gol de Perisic a la primera part, però la segona Miquel Merino va remuntar amb dos gols, el segon un golaç, a només 5 minuts pel final. Ara bé, com diem sempre, la millor notícia és que cap futbolista va prendre mal. Enviat especial de RAC1 Split, Damià López.
5: Sí, Espanya ja és als quarts de final de la Nations League. L'equip de Luis de la Fuente va tornar a guanyar. Nova victòria, 1-2 a Split contra Croàcia, un partit dur i amb molta tensió i que els espanyols van haver de remuntar. Van marcar Perisic pels croats i Miquel Merino, que va entrar a la segona part, li va donar la volta amb dos gols. Protagonista, Pedri, ahir titular. Un cop acabat el partit, explicava que ja té la mirada posada en els pròxims compromisos amb el Barça.
6: Ara centrar-nos en el club, ya acaba la selección hoy y a centrarnos en el Barça, en dinámica del club y a seguir. El calendario siempre es duro, pero hay que recuperar como se pueda para los partidos siguientes.
5: Lamine Yamal, de la seva banda, va jugar gairebé 80 minuts. Ha estat l'únic jugador del Barça titular als 4 partits. Els 6 blaugrana tornen sense contratemps físics a Barcelona. Aquesta matinada ja han arribat en vol directe des de Split, també amb Livakovic, el porter de Croàcia. Espanya tornarà a jugar al mes de novembre en una doble cita contra la República Txeca i Anglaterra.
0: Afortunadament s'ha acabat el tema de les seleccions i des d'avui els futbolistes comencen a tornar amb els seus equips. De fet, el futbol de primera es reprèn demà passat Màlaga-Espanyol a les 9 del vespre i a RAC1. Atenció a aquest fitxatge que ens ha cridat l'atenció. Només li faltava el Getafe de Pepe Bordalás, Dani Carvajal, l'excapital del Real Madrid. I atenció a aquesta dada que ens arriba des de la capital d'Espanya. Resulta que el Cholo Simeone té 180 pisos en propietat i 40 milions en actius. Ho ha revelat el programa Equipo de Investigación de la Glòria Serra. Pel que sembla, Simeone controla a través d'una societat 180 habitatges destinats al lloguer, la majoria situats en un mateix edifici de Madrid. L'operació immobiliària superaria els més 30 milions i converteix l'entrenador argentí en un dels grans propietaris particulars d'habitatge a Madrid. De fet, d'aquí uns moments parlem de l'habitatge i parlem de les eleccions que venen a Espanya. Un segon.
7: Obre bé els ulls perquè torna el dia més salvatge de l'any. Aquest 8 d'octubre arriba la Jungle Night de Viladecans de Style Outlets. De 13 a 22 hores, gaudeix de fins a un 50% extra de descompte sobre el preu outlet a marques com Adidas, Mango, Puma, Reebok i molt més. Que no t'ho expliquin. Vine el 8 d'octubre i viu la Jungle Night de Viladecans de Style Outlets.
8: Mamma Mia, el musical arriba al Teatre Tívoli amb una nova producció per convertir Barcelona en la gran festa d'Ava. Música i emoció s'uneixen en un espectacle únic on no podràs deixar de cantar i ballar. Compra ja les teves entrades a mamamiaelmusical.es i uneix-te a la festa de l'any.
9: Sabies que Clio ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui Renault n'escriu un nou capítol amb la seva motorització GLP EcoG, Full Hybrid E-Tech i gasolina. Del 14 al 23 d'octubre. Condicions especials de la gamma durant el Renault Days. Més informació a Renault.es.
10: Descobreix-lo a la xarxa Renault de Catalunya.
11: Si per llegir el tiquet de la compra acluques tant els ulls que sembla que siguis en un duel al llunyà oest entre tu i aquell tiquet... Aquell tiquet i tu. Potser necessites venir a una de les nostres òptiques més properes al mes dels progressius. Ara, amb vidres al 50%. General Òptica. Veure-hi bé és una altra història.
12: Aquest 12 d'octubre el pots celebrar ballant salsa, tango, cúmbia, flamenc, bachata. O si ho prefereixes, ballant merengue, xotis, sardanes, jota, candombe, o cueca, o muñeira, o joropo, o osaya... Perquè tenim una de les cultures més riques del món. Aquest 12 d'octubre celebra-la amb els 15 milions al dècim del sorteig extraordinari del Dia de la Hispanitat de Loteria Nacional. Si et toca, ho ballaràs tot i més. I tant! Loteria se't recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
13: Arriba l'aniversari a Sorli. Celebrem 103 anys amb tu. Del 7 d'octubre al 17 de novembre regalem més de 500.000 euros amb vals i productes. Vine i emporta't els teus premis. Sorli, 103 anys amb tu.
14: Busques pagar fins a un 20% menys a la teva factura? Amb Estabanell tens llum 100% renovable, fibra ràpida i mòbil 5G en una sola companyia. Vine a Estabanell i estalvia. Truca al 900-828-494 i descobreix el teu estalvi. Estabanell, per un aquí millor.
15: Si eres de los de no hay dos sin tres o de los de a la tercera va la vencida, este es tu vino. Nuevo Protos tercer año. Acertarás.
16: Al, ja t'has menjat 9 panetones.
17: És que estic buscant una targeta daurada d'Aldi amagada en els productes Special per guanyar la compra gratuïta durant un any.
16: I ja l'has trobat?
17: No, però em falten 9 panetones menys per aconseguir-ho.
16: Aldi.
17: Que poc que costa comprar bé.
16: Més info a aldi.es.
18: Ganes d'aire lliure? Amb Wikiloc, la natura és més a prop del que t'imagines. Deixa't inspirar per a una comunitat de més de 20 milions de persones. Wikiloc, un món de rutes per descobrir.
9: Hem vist Iniesta aixecar trofeus, marcar gols impossibles i fer història. Ara podem descobrir què hi havia darrere. La pressió, els dubtes, l'emoció, els moments que el van transformar. Iniesta Experience, el joc interior. Una experiència interactiva per descobrir l'Andrés darrere d'Iniesta. Ja oberta a Barcelona. Entrades a iniestaexperience.com.
19: RAC1, emissora oficial.
20: Aquest anunci dura 20 segons. Durant els propers 18 mirarem de convèncer-te que vinguis a descobrir les ofertes increïbles del Jeep Freedom Days. I en tenim prou amb una frase. No comences a pagar quotes fins al 2027. Ja està dit. Només fins al 31 d'octubre, amb finançament amb Stellantis Finance. Entra a jeep.es.
0: 9 minuts i les 9, reprenem el fil de... i continuem els apunts aquí al món a RAC1. Reprenem el fil de la crònica política a Madrid perquè allà ja hi ressonen amb força els timbals de la precampanya electoral. Totes les enquestes auguren una victòria còmoda del PP i Vox, però, per si de cas, al final Pedro Sánchez torna a salvar els mobles. Algunes veus estan posant la vena abans de la ferida. Recordeu que dilluns, just després que Sánchez avancés les eleccions, Isabel Díaz Ayuso va començar a insinuar que podria manipular el vot per correu. Doncs ara, fins i tot, la portaveu del PP al Congrés, Esther Muñoz, flirteja amb el fantasma de la tupinada.
21: Nosotros confiamos en todos los trabajadores de Correos. En quienes no confiamos es en los directivos de Correos. No en vano hay directivos de Correos que están siendo investigados judicialmente. Por tanto, el Partido Popular entiende que haya millones de españoles que puedan tener dudas sobre el voto por correo. El haber tenido a gente que ha cometido delitos presuntamente que están siendo investigados por la justicia puede hacer que haya personas que pongan en duda qué está ocurriendo. Por tanto, nosotros lo que le decimos a la gente es que lo primero es que hay que votar y que el que tenga dudas que vote en urna.
0: Fins i tot s'ha enfilat al carro de les insinuacions infundades un dels barons més importants del PP, el president de l'Aragó, Jorge Azcón.
22: Bueno, yo mis hijos están estudiando fuera y estoy en trámites de sacarle billetes para que vengan a votar a Aragón. Yo creo que podrían votar por correo y es evidente que habrá gente que votará por correo. Yo a mis hijos que están estudiando fuera los voy a traer a votar a Zaragoza.
0: En canvi, una de les poques veus que queden a la direcció del sector moderat del PP, Borja Semper, se'n desmarca. Ahir a Onda Cero reiterava que el vot per correu és plenament de fiar.
23: Yo lo que le digo es que nuestro sistema es garantista. Nuestro sistema tiene una serie de controles que garantizan que el procedimiento está controlado, en este caso por la Junta Electoral Central, donde nosotros estamos representados y vamos a garantizar que así sea. Y lo que pedimos es que los españoles vayan a votar por tierra, mar y aire, con voto presencial y por voto por correo.
0: Pedro Sánchez ho aprofita per burxar-hi. El president espanyol fa befa de les discrepàncies internes al PP i creu que potser no tiren tan coll avall la seva victòria el 29 de novembre.
24: Absoluta tranquilidad también con un sistema garantista como es el del derecho al voto por correo. Que, por cierto, es un derecho que se ha venido ejerciendo durante no sé cuántos procesos electorales y cuántos años y resulta que ahora pues se pone en cuestión por parte de aquellos que dicen tener, en fin, todas las garantías y todas las certezas de que van a ganar las elecciones. A lo mejor no lo ven tan evidente.
0: Dels flitejos del PP amb la tupinada, escoltem el comentari que passa el periodista i director de l'ACN, col·laborador del món a RAC1, Iu Forn.
25: Senyores, senyors, senyoris, aquest humil comentari ha tingut accés a una conversa telefònica de Pedro Sánchez Mago Pop amb Isabel Díaz Ayuso. Seguidament sentiran un també humil fragment doblat al català. Isabel, com estàs? Sí, no, no, jo també. Escolta'm una cosa, tu no podries fer-me un favor? No pateixis, per tu serà senzill, ho veuràs. Es tracta de fer de tu mateixa i dir una barbaritat qualsevol. Saps què passa? Haig de mobilitzar votants i les teves ocurrències sempre m'ajuden molt. Sí, perquè hi ha gent que dubta i diu home, és que el perro aquest tornarà a fotre amb la cartera. Però, esclar, et senten a tu excretant coses per la boca i els entren a tu, sí, unes irrefutables ganes, no de votar-me, no, votar-me, no. Anar amb la papereta i esmatxar l'urna com si fos el bàsquet. Sí. Què podries dir? No, a veure, tapenada no, tupinada. Es diu tupinada, Isabel? La tapenada és allò que es fa amb olives negres, no. I així haurà de sortir el progre del Semper aquest desautoritzant-te, se li llançarà al coll tot el buxisme i jo llavors, clac, passo amb l'escombreta recollint encara més bon moderat. Si et sembla bé, perfecte. A canvi. No, un àtic ho veig complicat. Escolta, Isabel, t'aniria bé un mòbil sense es alert?
0: Gràcies, Iu. Més enllà de Madrid, a Catalunya, la Generalitat ha rebut l'avançament electoral com una galleda d'aigua freda perquè deixa en paper mullat pactes clau amb els socis parlamentaris del govern, com el nou model de finançament o la condonació del deute del Fla. Adrià Santasusagna.
1: La investidura de Salvador Illa, els pressupostos i els pactes amb els socis, Comuns i Esquerra, s'han basat en bona part en tot el que el president podia rascar a Pedro Sánchez, sobretot pel que fa als pactes amb els republicans. Parlem de la condonació del deute del Fla o del finançament autonòmic, però també del traspàs de competències en immigració pactat amb Junts o la proposta per endurir el Codi Penal anunciat per Illa al debat de política general. Tot això queda en sac foradat. Quina és la solució? La portaveu del govern, Sílvia Paneque, diu que només es podrà recuperar amb la victòria de Pedro Sánchez.
2: El govern continua compromès, el govern sap que perquè efectivament es puguin reiniciar aquestes tramitacions es necessita un govern, des del nostre punt de vista, encapçalat doncs, per Pedro Sánchez, un govern que doncs, continuï treballant amb aquests objectius.
1: Ara bé, sigui com sigui, Illa ja té els pressupostos aprovats i amb això pot aguantar fins a finals de legislatura sense el suport ni d'Esquerra ni dels Comuns.
0: Des de Rodalies Catalunya s'acaba d'informar que Renfe i Adif han certificat que es pot circular amb seguretat tal com es va demostrar ahir i que treballen per recuperar el servei el més aviat possible. És a dir, estan dient que l'empresa reforça la idea, com es va certificar ahir, que les línies són perfectament assumibles ara pels ferrocarrils, pels combois, però a la vegada no diu si el servei es posarà en marxa i si els sindicats han donat el vistiplau a aquesta informació de Renfe i Adif. Per tant, estem en el mateix punt, de moment. Recordeu també que, ara amb el tema de l'habitatge, que fa poc més de mitja hora el BOE ha tornat a publicar els dos decrets que va aprovar la setmana passada el Consell de Ministres i que divendres Junts es va carregar el Congrés. La Moncloa segueix el guió que ja va avançar dilluns, ahir els va tornar a donar llum verd al Consell de Ministres, perquè sap que ara sí que els pot convalidar per la via ràpida. És un embolic tècnic. Ara, com que el Congrés està oficialment dissolt, els decrets aniran a través de la Diputació Permanent, una espècie de ple en format reduït. Allà la majoria d'esquerres no necessita el suport de Junts i en té prou amb el PNB per tirar endavant el primer dels dos decrets, el que prorroga els contractes de lloguer 2 anys i suspèn els desnonaments fins al 2030. El que es podria ajornar és el que afecta 50 veïns de 18 pisos en un mateix edifici a Sant Andreu, a Barcelona. Les entitats que defensen el dret a l'habitatge han fet una crida a concentrar-se davant del bloc i ja hi ha desenes de persones, com es deia fa una estona, a l'Eudald Martínez. Sapiguem quina és la situació a pràcticament les 9 del matí. Eudald, endavant.
3: Doncs sí, aquest desnonament que estava previst a les 8 del matí, però ara per ara encara no hem vist ni els Mossos ni la comitiva judicial. Els ocupants de l'edifici havien fet un últim intent per aturar el desnonament a través de la justícia, emparant-se en aquests nous decrets aprovats ahir pel govern espanyol, però, com deies, finalment el BOE es precisa que no entraran en vigor fins demà. Sí, com sigui, aquí davant de l'edifici hi ha unes 200 persones ja concentrades per mirar d'aturar aquest desnonament, un desnonament que afecta a 18 dels 20 habitatges que hi ha en aquest bloc. Entre altres, són persones vulnerables, com persones migrants, també mares que viuen soles amb els seus fills. És per això que la portaveu de la Confederació Sindical d'Habitatge de Catalunya, Maria Serra, feia una crida a les administracions a no mirar cap a una altra banda.
4: Hi ha famílies monomarentals, persones migrades, refugiades, gent gran. I el que demanem moltes d'aquestes famílies és poder simplement regularitzar la seva situació i accedir a un lloguer assumible. No serveix que se'ns digui que un cas com el de la Mari Carmen no pot passar a Barcelona si avui es volen desnonar a 50 persones i deixar-les al carrer.
3: De fet, si s'acaba executant el desnonament, deixaria 10 menors d'edat al carrer. És per això que fins i tot 3 dels principals sindicats de docents, USTEC, la CGT i l'Intersindical, han fet una crida a concentrar-se aquí davant de l'edifici.
0: Gràcies, Eudald. De l'impacte del decret que ara torna a estar en vigor, escoltem el comentari que signa la periodista del diari i col·laboradora del Bonarracu, Sandra Vicente.
5: Aquesta nit hi ha hagut centenars de persones que han dormit amb l'ai al cor a l'espera que el decret Mari Carmen tornés a entrar en vigor. Avui hi ha diversos desnonaments que poden ser aturats gràcies a la segona vida d'aquesta llei. Que hi hagi gent vulnerable, víctima d'un sistema especulatiu i pervers que pugui mantenir-se a casa seva és, sens dubte, una gran notícia. El que no és tan positiu és el com. Les formes no denoten un compromís inequívoc del govern amb la lluita contra els desnonaments, sinó més aviat una estratègia electoral. El decret Mari Carmen serà convalidat, si no passa res, a la Diputació Permanent i estarà en vigor, com a mínim, fins que es formi un nou govern. Serà, doncs, un dels protagonistes de la campanya del PSOE i de Sumar de cara al 29 de novembre. Les vides i les llars de la gent mereixen un compromís ferm, no convertir-se en moneda de canvi electoral. I això també va pels qui van votar que no al decret el divendres passat, que ho van fer com una estratègia del no a tot i cuanto peor mejor, com una manera de marcar perfil davant d'altres partits que podrien menjar-los la torrada. I sí, parlo tant pel PP com per Vox com per suposat de Junts. Hem de fiançar les victòries i no fiar-les a un govern, ni molt menys a un partit, perquè el poder canvia d'abans i els interessos d'aquestes mans també podrien variar.
0: Tot i l'entrada en vigor del decret, el malestar per les dificultats d'accés a l'habitatge continuen sent en els carrers. De fet, els milers de persones que encara estan acampades a la plaça Catalunya, a Sol i a ciutats d'arreu de l'Estat consideren que són davant d'un paquet de mesures de mínims i continuen fent via cap a la vaga en general. Un dels últims a sumar-s'hi està la Intersindical, que fa pinya amb Comissions Obreres i UGT. En canvi, les patronals posen el crit al cel perquè entenen que la convocatòria no té ni cap ni peus. Montse Martí.
6: Qui ha estat més contundent és el president de la COE, Antonio Garamendi, que veu difícilment justificable la convocatòria.
7: Que és una huelga contra el gobierno, contra la oposición, contra quién es. Y en cualquier caso, sinceramente, creo que tiene un contenido político, es evidente. Yo creo que no es el momento.
6: Els sindicats insisteixen, però, que la crisi d'accés a l'habitatge és una reivindicació laboral perquè afecta els treballadors i impacta en el seu poder adquisitiu. N'ha parlat el secretari general de la UGT, Josep Maria Álvarez.
8: La vivienda no es una cuestión ajena a los trabajadores y las trabajadoras. No hay convenio que aguante el aumento de las subidas de la vivienda.
6: El president de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, creu, però, que els sindicats s'equivoquen.
10: La considerem inoportuna, inadmissible, intolerable.
6: La COE assegura que revisaran amb lupa la convocatòria definitiva de vaga general i estan disposats a portar-la davant un jutge. Foment ja s'ha endut, però, algun revés en aquest sentit. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya va declarar legal la vaga general del 8 de novembre de 2017 que havia convocat la Intersindical. El tribunal li va desestimar la demanda perquè va considerar que tot i el context del procés, la convocatòria incluïa objectius laborals i econòmics i això li donava empara legal.
0: Als Estats Units, les polítiques antivacunes de la Casa Blanca estan provocant un repunt dels contagis del xarampió amb brots en 45 dels 50 estats nord-americans. Parlem d'una malaltia oficialment erradicada l'any 2000 gràcies a una taxa de vacunació altíssima, però és que els discursos anticientífics del secretari de Salut de Donald Trump, Robert Kennedy Jr., ho han engegat tot a fer punyetes i han obligat alguns estats com Nova York a decretar l'estat d'emergència. Trump continua encadenant estracanades. Ahir en va deixar una altra de molt grossa. En plena guerra amb l'Iran, que ha disparat el preu de les matèries primeres a mig món, va i demana al règim dels ayatolars que bombardegi ciutats del Partit Demòcrata com Los Angeles o San Diego a Califòrnia. Escolteu.
11: El preu de la benzina està una mica alt, però és un preu baix a pagar per mantenir el nostre país segur. Poden destruir una ciutat. Deixem-los que destrueixin Los Angeles, que destrueixin San Diego. És un preu molt baix a pagar i la guerra acabarà molt aviat, pràcticament ja acabat.
0: Amb aquestes barbaritats, Trump només aprofundeix el seu forat a les enquestes amb una popularitat per sota del 30%, sinó que més agreuja les expectatives electorals nord-americanes a les eleccions de mig mandat, perdó, del Partit Republicà, a les eleccions de mig mandat del pròxim dia 3 de novembre. I ara que parlàvem de la vacunació del xarampió que fa estralls, el que preocupa aquí és la grip. Els casos han augmentat a l'última setmana un 12% i ara mateix n'hi ha 53 per cada 100.000 habitants, que és un 40% més que fa dues setmanes i el doble que tres setmanes enrere. Per posar-hi fre, ja s'ha posat en marxa la campanya de vacunació. Si els discursos de Robert Kennedy Jr. us fan dubtar dels seus avantatges, sapigueu que ara un estudi de la Universitat Pompeu Fabra ha descobert que les vacunes no només ens protegeixen de la grip o del Covid, també ens ajuden a prevenir les seqüeles que poden sorgir després de la infecció. Alba Carnicer.
12: L'estudi fet en ratolins mostra que després de passar la infecció els animals sense vacunar van patir seqüeles a llarg termini, és a dir que, un cop superada la malaltia, van tenir un deteriorament prolongat en la seva resposta immunitària a noves infeccions, un efecte que no es va produir en els ratolins prèviament vacunats. Això demostra la importància de la vacunació més enllà de protegir contra la infecció, en parla RAC1, la doctora en biomedicina de la UPF, Paula Cebollada.
26: Amb aquest estudi també desmuntem una mica el mite de que infectar-se és millor que vacunar-se, no? Sempre es diu en general que infectar-se sempre et protegeix més contra una infecció, però aquest mite doncs, no té en compte aquestes possibles seqüeles de les infeccions, no? Nosaltres passem la infecció i ens curem i pensem que ja està, però no està, perquè després el nostre cos doncs, està durant un temps una mica afectat.
12: Tot i que l'estudi s'ha fet en ratolins, el comportament en humans podria ser similar.
0: I en successos a Sant Celoni estan en alerta per la tornada al municipi d'un violador en sèrie que no està rehabilitat. Es diu David Navarta, té 50 anys i tot i haver complert 3 condemnes de presó, els professionals consideren que té un risc extrem de tornar a agredir sexualment. Navarta va sortir de la presó fa un any i mig i de moment no consta que hagi tornat a agredir cap dona. Però en les dues sortides anteriors va reincidir al cap de pocs mesos i el seu historial preocupa. Preocupa i molt. De fet, el col·lectiu feminista del Baix Montseny convoca els veïns del casal La Clau per estudiar accions. A tot això, a un jurat popular han declarat culpable d'assassinat un home acusat d'abusar sexualment i de matar la seva exparella el 2025 a Calafell. Ara, amb el veredicte, el jutge haurà d'escoltar les peticions finals i concretar la condemna. I a Figueres, la policia investiga una troballa molt inquietant. Segons avança la periodista Anna Ponsí, dos cadàvers han aparegut a la mateixa carretera i només els separava una distància de 80 metres. Tot i això, els Mossos descarten que sigui cap doble crim i apunten que haurien mort per causes diferents, el primer de suïcidi i l'altre d'un atac de cor. I a les 9:05, si sou fans del món dels dinosaures, tenim bones notícies. L'Ideal Centre d'Arts Digitals de Barcelona tornarà a obrir portes al Poble Nou al novembre amb una exposició única, Dinosaurio. Després de 6 mesos d'obres, l'Ideal prepara una experiència immersiva que transportarà el visitant 240 milions d'anys enrere. L'exposició que combina ciència i arts s'endinsa en els ecosistemes del passat i camina entre dinosaures a escala real. En parla el director de Layers of Reality, Jordi Selles, a RAC1.
9: A Dinosaurium tractem, gràcies a les arts digitals, les últimes revelacions científiques que han canviat completament la imatge que nosaltres teníem de què eren i com vivien els dinosaures durant milions d'anys.
0: Les entrades per Dinosaurium, per cert, ja estan a la venda a l'Ideal. I en pantalles aquesta matinada ens hem assabentat de la mort als 102 anys d'una de les últimes actrius de l'època daurada de Hollywood, Eve Marie Saint. What do? Climb down. We can't. Saint va marcar una època als anys 50 i 60 en pel·lícules com Perseguit per la mort de Hitchcock. També quedarà per sempre la memòria a tots els que hagin vist aquesta pel·lícula, especialment per aquesta escena que sentim de fons, que és la fugida pel Mont Rushmore, amb Cary Grant i Eve Marie Saint intentant escapar pels rostres dels presidents nord-americans esculpits a la muntanya. També va guanyar un Oscar per la seva magnífica interpretació, La Ley del Silencio. Parlant de cinema, avui a partir de les 11 visitarà aquest estudi l'actor Diego Luna, que aquest divendres estrena la seva última pel·lícula com a director.
13: No vienes a Barcelona porque no quieres. Donde caben una, caben dos.
0: Diego Luna dirigeix Tenisa la Boca, que és una història d'una mexicana que, juntament amb el seu germà petit, es reuneixen amb sa mare, emigrada a Madrid després de 8 anys. Una història que també s'ambienta en part a Barcelona i que tracta temes com l'anomenat síndrome d'Ulisses, l'estrès i el dolor profund que senten molts migrants quan abandonen el seu país d'origen. Amb Diego Luna parlarem d'aquesta pel·lícula, però també d'una carrera com a actor de més de 30 anys que suma títols d'atenció, com La Terminal, amb Tom Hanks i dirigit per Steven Spielberg, o que l'ha portat a protagonitzar l'aclamada sèrie Andor de l'univers de Star Wars. I avui que el món ha recut, també us podem avançar que arriba a Barcelona l'experiència lumínica oficial del Petit Príncep al recinte modernista de Sant Pau. Serà una estrena mundial i es podrà visitar del 19 de novembre al 10 de gener. La proposta convertirà Sant Pau en un viatge immersiu per l'univers de Saint-Exupéry amb milers de llums, projeccions de gran format, música, escenografia, actors, titelles, instal·lacions interactives. I d'aquí un minut, la resta dels esports i la tertúlia.
14: El passat 14 de setembre, La Vanguardia va celebrar una nova edició de Diàlegs La Vanguardia, una trobada a porta tancada que va reunir experts per analitzar la situació actual de l'obesitat a Catalunya i el valor social d'actuar davant d'aquesta malaltia. Amb la col·laboració de Lilli, el debat va posar sobre la taula la necessitat de canviar la mirada sobre l'obesitat. També la importància de fer un diagnòstic acurat de l'enfermetà, tal com va destacar la doctora Andrea Ciudin, endocrinòloga de l'Hospital Vall d'Hebron.
15: A nivell global en Catalunya, la obesitat sigue tratándose de una manera muy reactiva, en el sentido de que no se diagnostica la enfermedad como tal, sino que en general los profesionales de salud se centran en el diagnóstico y el abordaje de las complicaciones derivadas de la obesidad, y esto significa llegar tarde, ¿no? No identificar a tiempo una enfermedad grave que puede dar lugar a unas complicaciones serias.
14: També hi van participar Teresa Millán, directora d'Afers Corporatius de Lilli, Federico Luis Moya, president de l'AMPO, i Álvaro Hidalgo, president de la Fundació Weber. La trobada va concloure amb la importància de detectar la malaltia a temps, evitar complicacions i facilitar el diàleg entre pacients i professionals sanitaris.
0: Ja dèiem, a la resta dels esports, el Comitè Olímpic Internacional ha anunciat als països interessats en organitzar els Jocs Olímpics del 2036 i, com s'esperava, Madrid no hi apareix.
16: Els catalans parlem. Passa't a la fibra i al mòbil de Parlem Telecom. I ara parlem dels esports.
0: Altres països que sí que han presentat candidatures seran Alemanya, amb Múnich al capdavant, Hongria, l'Índia, Qatar, Corea del Sud, Sud-àfrica i Turquia. Haurem d'esperar fins a mitjans del 2029. Can Bàsquet, el Girona ha tornat per la porta gran a Europa. L'equip de Moncho Fernández va debutar ahir a la FIBA Europe Cup amb una victòria de 12 punts contra el Dinamo de Bucarest a Fontejau. Mentrestant, a l'Olímpic de Badalona, la penya també va estrenar-se amb el peu dret a la Champions. Va guanyar 11 al Beneir Riad d'Israel a la primera ronda. Finalment, en tenis, Alcaraz i Djokovic van guanyar ahir els tornejos de Tòquio i de Pequín, respectivament. Tot i que de manera molt diferent, si el tenista murcià es va desfent dos sets d'Alex Hechka, Djokovic, de 39 anys, va veure com el seu rival, Àlex de Minaur, es retirava a mitja final per lesió.
17: Hola, sóc Marc Casado. Sé que encara sóc molt jove, però ja he après que la vida tot pot canviar en un minut. Avui toca marxar, però hi ha coses que no són negociables. Vagi on vagi, sempre portaré amb mi la meva terra. És com sóc. Som terra, som orgull, som així. Parlem, perquè ets els nostres.
18: Parlem. Truca al 1713 o entra a parlem.com.
0: I el trànsit.
19: La Fira Expro Reus de vehicles nous del 9 al 12 d'octubre patrocina aquest espai.
0: Anem a comptar cotxes des del RAC perquè és un altre dia molt complicat a la carretera per culpa de les pluges. Ferran Aràndiga, bon dia.
20: Bon dia, doncs, continuem una jornada més, com deies, pendents de les afectacions viàries per les pluges. A hores d'ara continuen tallades un total de 4 vies, moltes d'elles al sud de Catalunya, per exemple, la C43 a Benifallet, també en aquest mateix indret la T301, o també entre Paüls i Xerta la TV-3541, es tallen per esllavissades o inundacions. El Vallès continua des d'aquest cap de setmana tallat el túnel de les Franqueses del Vallès, en aquest cas per inundació. Estaríem parlant de la C352. Per altra banda, també hi ha afectacions a la C-17 entre Lliçà d'Amunt i Canovelles, on hi ha un carril de circulació tallat i també la mateixa sortida de Lliçà d'Amunt en direcció Barcelona. Per altra banda, però, doncs, a hores d'ara tenim també, en general, retencions sobretot a les vies principals en direcció Barcelona. Tot i així, hem de destacar dos accidents que tenim actius. El primer ha estat a la A2, a l'altura de Cornellà de Llobregat, que en direcció Barcelona obliga a tallar un carril de circulació i provoca encara uns 6,5 km de retencions. També el segon accident, en aquest cas, ha estat a la B10, a la Ronda Litoral, a l'altura de l'Hospitalet del Llobregat, que en sentit nord, en direcció al Nus de la Trinitat, també ens deixa uns 6 quilòmetres de retencions. De moment, això seria tot des del RAC. Paciència i bon dia.
19: Torna l'Expro Reus del 9 al 12 d'octubre. Prepara't perquè totes les marques d'Anima Automoció estaran a l'Expro Reus. Vehicles nous i les millors ofertes de tot l'any. Si estàs pensant en canviar de cotxe, aquesta és la teva oportunitat.
21: Totes les marques, millors ofertes.
19: Expro Reus del 9 al 12 d'octubre. T'esperem.
0: I acabem aquests apunts aquí al món a recuperant d'aparcar, perquè a Filadèlfia ha celebrat la primera edició del campionat d'aparcar en paral·lel. Més de 300 persones s'hi van inscriure, però només una quinzena van poder competir per demostrar les seves habilitats aparcant en paral·lel, sense sensors ni càmeres, és a dir, a la vella escola. Els participants van tenir diversos intents per col·locar el vehicle entre dos cotxes amb les mínimes maniobres, intentant no picar ni el davant ni el darrere i ajustant al màxim les rodes a la vorera. El guanyador ha estat un home de 46 anys, Mario Zucca, que s'ha endut $75 a descomptar en properes multes, aparcament gratuït al centre de la ciutat durant un mes i un trofeu peculiar, una vorada de pedra. Llantes plorant i pneumàtics cridant i no precisament d'emoció.
22: El món a RAC1 amb Jordi Basté.
27: La Sofia va dissenyar el logo de la seva startup. I on altres veuen una A, ella hi veu un coet en l'airança. To the moon. Per la Sofia, veure-hi més enllà del seu logo és molt personal. I la nostra manera de veure la seva startup també ho és. Per això, a CaixaBank Day One l'ajudem a portar l'empresa al nivell següent. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa-te'n a caixabank.cat per a Day One.
22: El món a RAC1 amb Jordi Basté.
0: Pràcticament un quart.
28: Aquesta és l'Anna, i aquest és el seu sistema immunitari, que l'ajuda a afrontar la tornada a l'escola. Per això l'Anna i la seva família prenen un Actimel cada dia, perquè té vitamines que arriben a l'intestí on hi ha el 70% del sistema immunitari per ajudar les nostres defenses. I a més, amb milions de probiòtics LKCI. I ara emporta dues ampolles gratis amb Minions i Monsters.
29: Arriba el canvi d'estació, i per poder seguir el ritme, és important cuidar el teu sistema immunitari. Actimel, el teu aliat diari en probiòtics i vitamines, t'ofereix el perquè de tot plegat.
1: amb l'advocat Xavier Melero, la politòloga i jurista Janet Sanz i els periodistes Ramon Rovira, Anna Gómez i Ferran Casas. A l'ull de poll, Tian Riba.
2: És un quart de 10 del matí. Saludem a aquesta hora. Javier Melero, què tal? Bon dia.
0: Bon dia tingui. Ferran Casas.
3: Bon dia i bona hora. Bon dia.
2: Anna Gómez.
3: Bon dia.
2: Bon dia. Ramon Rovira.
4: Bon dia.
2: Janet Sanz.
5: Molt bon dia.
2: I des de la llunyania, perquè ha estat víctima del caos, Tian Riba. Bon dia, Tian.
7: Bon dia, com estem?
2: Què tal?
7: Bé, bueno, he estat víctima del caos i he decidit deixar de ser víctima del caos, eh? Vull dir que...
2: Mitja volta cap a casa.
7: Hauria pogut xupar-me una hora i mitja de trànsit per arribar i he pensat, mira, escolta, ho farem a distància. No, era dramàtic. Ara, la veritat, o sigui, el que no pot ser és que cada vegada que plogui no vagi cap tren, i com que no va cap tren, després tothom agafa el cotxe i les vies no donen pel que no donen permès, i ja està. Però si cada vegada que plou hi ha d'haver aquesta comèdia, en fi, no ho sé.
2: Mira, ara t'explicaré una cosa, que és obra en mi poder, que aquí hi ha hagut un problema. Avui hi ha hagut un problema, és a dir, aviam, el problema és que hi va caure aigua per l'amor de Déu i que, evidentment, doncs està a la xarxa com està, de les Rodalies. Però aquí hi ha diverses coses. La primera, ahir, tant Renfe com Adif van fer aquells recorreguts que es fan a la nit i a la matinada per veure com estaven les vies. I tant Renfe com Adif van dir que estaven bé. Els tècnics de Renfe i Adif van dir que estaven bé. Aquest matí ho han tornat a fer, i Renfe i Adif han tornat a dir que les línies estaven bé. Però ahir el sindicat CEMAF va enviar una carta al director de Rodalies on deia: «Después de solicitar la paralización del servicio en reiteradas ocasiones y a pesar de haberse detenido la circulación de la R2 Sur durante la fase más intensa de la tormenta anunciada en la alerta roja del Metocat, se ha desprendido un árbol de un tren en las inmediaciones de Vilanova y la Geltrú. Por todo lo acontecido durante el día de hoy y tras los reiterados incumplimientos de los procedimientos establecidos, en especial en el... nos vemos en el deber y obligación de proteger la integridad del servicio, en especial en lo que atañe a la seguridad y la salud de las personas usuarias, así como de las personas trabajadoras de Rodalías de Cataluña. Por todo lo anterior, le informamos que en las condiciones actuales no podemos garantizar la prestación del servicio, reservándonos el derecho de tomar las acciones que consideramos necesarias». I això ho firma, suposo que deu ser un dels membres de CEMAF, que és José María Fernández Padilla.
4: Quan era? Quina hora era això?
2: No, pues ara.
4: Però ahir, no?
2: Ahir després de l'incident. Ahir després de l'incident. Tot això passava ahir. Què passa? Que aquest matí, Josep Moragues ha anat cap a l'estació de Sants de Barcelona i ha començat a preveure que alguna cosa fallava. Aviam, què t'has trobat a les 6 del matí, Josep Moragues? Bon dia.
8: Bon dia. El que m'he trobat és que si dilluns i dimarts hi havien sortit pocs trens, ara, avui, dimecres, no en sortia pràcticament cap, quan anàvem 40 i 50 minuts d'endarreriment. Aleshores, després de tants dies aquí, doncs ja parlem amb informadors, parlem amb maquinistes, que són els que et poden fer un dibuix real del que està passant a la xarxa de Rodalies. I el que ens explicaven els maquinistes, sobretot, és que què passa? Que hi ha d'haver un informe garantint que la xarxa s'ha passat per aquesta xarxa, s'ha analitzat i s'ha fet un informe conforme a aquesta xarxa. S'hi pot passar tranquil·lament, no hi ha problemes, d'acord? Ells no havien rebut aquests informes i, per tant, consideraven que la xarxa no era segura perquè desconeixien què es trobarien quan agafessin el tren. Els pocs trens que han passat ho han fet molt i molt i molt i molt a poc i després, doncs, com venim comentant, ja molts on els maquinistes s'han plantat i han dit que no pensaven pujar-s'hi, no es veien amb cor de fer-ho. De fet, és que alguna de les imatges que hem vist avui aquí al vestíbul són kafkianes, perquè fins i tot un d'aquests maquinistes amb el que hem estat parlant durant tants dies estava directament plorant, assegut dins del vestíbul, perquè deia que ell no es veia amb cor i que li estaven fent fer unes coses de deixar un tren a Castelldefels i anar a Sants i fer coses que ell no se sentia gens còmode fent. I els informadors traient fum pel cap, perquè són els que donen la cara aquí a dins de l'estació de Sants. Aquesta és la situació que s'està vivint avui, per descomptat. Tampoc funcionen avui les màquines per comprar bitllets. Hi ha hagut un moment que han caigut, funcionaven fins a les 8 del matí i les pantalles mostren una realitat que no és la que ens trobem a les andanes.
2: La cançó de l'Enfadós. Què ha passat amb això? Que tot i que l'Òscar Playà, el director de Rodalies, digués en aquest programa que havien multiplicat els serveis d'autobusos i tal... Escolta'm, els serveis d'autobusos, per un altre tema de conflicte que hi ha entre ells, passa una altra cosa, que és que no han posat més autobusos dels que pertocava. I què passa? Unes cues de caldeu per agafar un autobús. Una cosa que és absolutament il·legal, que és anar dret, amb determinats recorreguts, la gent dreta als autobusos, com anxoves. Segon tema. Tercer tema. És veritat que hi va ploure molt, aeroport del Prat. Aeroport del Prat, ahir a la nit, per un problema energètic, va caure el servei de la torre de control, amb la qual cosa, què passa? Que això s'estira com un xiclet i, per tant, cancel·lats vols i retards generalitzats. Anem cap a l'aeroport del Prat de Barcelona, allà hi tenim el Marc Segués. Alguna novetat, Marc, bon dia.
5: Hola, bon dia. Sí, sembla que la pitjor part d'aquest caos, d'aquest allau de cancel·lacions aquí al Prat ja ha passat i molt, molt, molt amb comptagotes es va recuperant la normalitat. Si mirem a les pantalles dels vols que han de sortir a partir d'ara del Prat, només hi ha 6 cancel·lacions de sortides, són els que tenen com a destí Santiago de Compostela, París, Milà, Sevilla, Roma. Hi ha 8 vols que haurien d'arribar i que ja s'ha informat que no es farà avui l'aterratge d'aquests vols. Aquestes cancel·lacions i una norantena de vols que sortiran, però amb retard, són les úniques conseqüències que encara pateix el Prat per culpa d'una incidència nocturna que ha alterat del tot la normalitat de l'aeroport i que realment és molt atípica. Segons la informació que tenim a hores d'ara, la tempesta elèctrica d'aquesta nit ha provocat que, entre 10 i 11 de la nit aproximadament, una torre de control d'aquí a l'aeroport ha tingut un problema de tensió elèctrica i ha quedat totalment inoperativa i no s'ha pogut resoldre aquesta incidència fins a les 2 de la matinada, és a dir, unes 3 hores després. L'incident ha provocat una cascada de vols que no han pogut aterrar del Prat, 37 avions que havien d'aterrar aquí han hagut de quedar-se a terra o anar a aeroports propers com el de València, per exemple, i les sortides també n'han quedat molt tocades. 23 vols no han pogut enlairar-se des del Prat per culpa de l'incident, 10 dels quals avui. És a dir, que el balanç d'aquesta fallada elèctrica atípica són 60 vols cancel·lats entre sortides i arribades, 37 dels quals avui, i un centenar llarg de retards. L'incident, com us podeu imaginar, ha deixat centenars i centenars de persones tirades d'aquí a l'aeroport i les aerolínies els ofereixen només dues alternatives, o agafar el següent vol al seu destí encara que sigui l'endemà, o acceptar el retorn de l'import dels bitllets.
2: Gràcies, Marc. Qualsevol cosa també s'ho fan saber. Clar, afegeixo una altra història en tot això. I és que, esclar, deia, amb aeroports propers com València, que et deixin a València per venir a Barcelona. Perquè llavors trigues més amb el venir en tren o venir en cotxe que no venir amb avió de l'altra punta d'Europa. En fi, això, afegim-ho a tot això. I aquí, no sé si... Deixa'm afegir una cosa. Hola, Mònica Usarte, bon dia.
6: Hola, bon dia.
2: Tot això per culpa teva.
6: Sí, home.
2: Perquè les pluges i les pluges i les pluges, però a tot això hi afegim una dada més, que és que ara, en aquests moments, hi ha sessió de control al Parlament de Catalunya. I no sé si se n'està parlant ara de Rodalies, de Renfe, de la mobilitat, de l'aigua, o de què s'està parlant. Adrià Santa Susagna, des del Parlament de Catalunya. Bon dia.
9: Hola, bon dia. Doncs sí que ha sortit el tema. De fet, molts dels partits estan traient el tema de Rodalies. Ha estat el primer, de fet, Junts per Catalunya, que té la primera pregunta, ha estat el primer que han dit preguntar per Rodalies, i aquesta ha estat la resposta del president Salvador Illa, la pregunta de si hi havia una espècie de vaca encoberta al servei de Rodalies.
10: La seguretat de les vies no és una qüestió subjectiva i no està en mans de cap sindicat. Està en mans de les agències que tenen responsabilitat de dir-ho. I aquest matí, jo respecto tots els drets laborals, per descomptat, hi ha hagut un sindicat que no ha fet funcionar els trens. I esbrinarem què ha passat. S'està restablint el servei progressivament. La seguretat de les vies no és una qüestió subjectiva, és una qüestió objectiva.
9: I Rodalies de banda, l'altre tema és, evidentment, l'aplicació de la llei d'amnistia. Molts dels partits doncs, que estan celebrant la decisió del Tribunal Constitucional, també del Suprem, de retirar l'ordre de detenció contra Carles Puigdemont. I aquí és on han topat el president Salvador Illa i la presidenta del grup parlamentari de Junts, Mònica Sales, quan Illa ha dit que és una que s'ho pren com una victòria seva, que ell sempre havia defensat l'amnistia, i Sales doncs, li ha recordat que això no ha estat sempre així.
10: La normalització política a Catalunya és una victòria de tots. Una mica d'humilitat tots i de recordar d'on venim. Normalització política a Catalunya, que sempre ha defensat, i de cara al futur, o coalició progressista o coalició involucionista. I la pregunta és on són vostès.
6: No fas el ridícul. Ni amnistia ni nada de eso. És una frase seua. I vostès van canviar el sentit de l'opinió quan van necessitar els 7 vots de Junts.
9: Això en una sessió de control que ja té bastanta pinta de campanya electoral. De fet, ja ha dit que Feijó no mereix el suport de Catalunya, que estem parlant doncs, de triar govern progressista o l'espantall de l'extrema dreta, i aquí doncs, tothom ja està en plena campanya electoral.
0: Gràcies, R2D2. Adrià Santa Susanna, aquí al final, que ha sonat ara aquí al final amb aquesta crònica des del Parlament de Catalunya que han deixat sentar al final, perquè com a mínim, s'entenia metalitzat, però s'entenia. Per tant, Rodalies, per tant, una altra vegada, els temes que ens ocupen i que ens preocupen i que fa 150 anys que dura. Tian, què volies dir? Perdona.
7: Jordi, sí, és que tinc un dubte, perquè d'entrada, perdona, deixa'm dir que jo també estic molt a favor de la seguretat i de la salut, però que escoltant el president de la Generalitat dient el que he dit ara, que la seguretat és una qüestió objectiva i no subjectiva, i que aquí el que hi ha hagut ha sigut un sindicat que ha decidit que no se sortia, doncs efectivament m'agradaria saber per què. I llavors, aquest diumenge La Vanguardia publicava que la Generalitat està a punt d'arribar a un acord amb Renfe per facilitar la transició cap a l'empresa mixta que s'ha de crear. I jo crec que és legítim preguntar-se si també té alguna cosa a veure aquest zel d'aquest sindicat amb la recta final d'aquestes negociacions.
0: És que, clar,
7: perquè no seria la primera vegada.
0: Perdona, una cosa que jo vaig llençar aquí, que és, efectivament, la seguretat la dona els tècnics de Renfe i Adif, que són els que manen, i els sindicats poden dir, evidentment, només faltaria, poden donar la seva opinió. No oblidem, això el Martí ho sap millor que ningú, que és que no hi ha un sindicat. N'hi ha bastants de sindicats dins del que és el tema de Rodalies, si no m'equivoco.
7: Ja bueno, aquests són els maquinistes, no? CEMAF són els maquinistes.
0: Sí, però aquí hi ha UGT, Comissions Obreres, la Intersindical, la CEXIF, o sigui, hi ha un reguitzell, hi ha un trencaclosques també de sindicats. Dos cops, Renfe i Adif, dos cops, han fet el recorregut, dues vegades. És això que comentava Estian, que fa una certa pudor. Aviam, Anna Gómez.
11: Home, jo crec que aquí s'ajunten la fam i les ganes de menjar. D'una banda, tenim un país en fallida. És a dir, fixa't si és irresponsable tot, que fa molt de temps que ens animen a deixar el cotxe a casa i anar amb transport públic. Ens fan fora de Barcelona perquè no es construeix habitatge, no hi ha habitatge i problemes per llogar, com ja sabem que és un greu problema el de l'habitatge. Llavors, com se menja això? Com has de viure a Sitges, a Hospitalet, a Santa Coloma o on sigui, i no pots venir amb transport públic? I en quant a Renfe i a Adif i els treballadors

0: Fa 25 anys naixia Data Planning, una agència de mitjans impulsada en la proximitat, la professionalitat i la passió per la feina ben feta. Data Planning, 25 anys connectant marques i audiències. Vols que t'ajudem a accelerar els resultats de la teva empresa? Data Planning, 25 anys impulsant les marques cap a l'èxit. Ens veiem. Data Planning.
1: I clar, els maquinistes estan en un lloc, han d'anar a l'altre. Bueno, això ja és una cosa logística més complicada.
2: Sí, el problema és que si hi havia un informe aquesta matinada o aquesta nit, ja podíem haver estalviat
3: Això és increïble.
4: Bueno, el problema és que ho avalin a 2:15 del matí, quan ja s'ha acabat l'hora punta.
3: Exactament, però perdona'm, si és que ahir ja tenien els informes i el protocol que s'havia establert arran de l'accident de Gelida és que els havien d'informar als sindicats, escolta'm, pots estar-hi d'acord o no, però en tot cas és així, tot i que la responsabilitat de la seguretat, com molt bé deia, és d'Adif i de Renfe, per què no els hi donen informació abans? I ens estalviem tot aquest lío. Oh. És que avui han deixat milers de persones tirades a les estacions de tren que no podien passar, simplement perquè, segons... Bueno, sé que no sigui veritat, però abans deia una cosa, l'Anna, que em sembla que és important tenir-ho en compte. Efectivament, hi ha molts sindicats, com diu Jordi, però hi ha sindicats i sindicats. Això passa com... us en recordeu el tema dels controladors aeris? Mm. Què passava? Ja podia fer vaga el sindicat d'hostesses que els avions seguien volant més o menys, o els que recullen les maletes als aeroports. Però com feien vaga els controladors aeris, allò es parava tot. I això passa el mateix amb els maquinistes. A la que els maquinistes decideixen nosaltres no agafem el tren, ja no hi ha trens. I encara que els altres sindicats diguin, escolti, això funciona o el que sigui, per tant, també hem de buscar la fórmula. En el cas dels controladors aeris, van buscar fórmules per treure'ls la possibilitat que ells poguessin fer aquestes aturades, i això ha desaparegut. I ara els sistemes de control que hi ha sobre això són diferents. Home, potser haurem de buscar aquests sindicats que tenen tanta força i tanta potència, en un moment determinat, buscar alguna fórmula per tal de que no tingui la potestat de parar tot un servei com el que ha passat avui.
5: Cases. No és el mateix, perquè en el cas dels controladors aeris hi ha els controladors aeris militars de l'exèrcit, i en canvi doncs l'exèrcit o la policia o altres institucions no tenen conductors de trens, que també és una feina molt especialitzada. El Basté al principi ha llegit la carta, i la carta deia... feien un concepte que a mi m'ha semblat també interessant i pertinent, que és el de reiterats incompliments. És a dir, jo també crec que cal ser... És a dir, que segurament el tema del traspàs, el possible traspàs, doncs té alguna mena d'incidència, però l'accident de Gelida, amb la mort d'un maquinista i tots els incidents que hi va haver els dies posteriors, perquè va ser el de Gelida, i els dies posteriors, que hi va haver murs que van caure, arbres al mig de les vies, doncs van estendre entre el col·lectiu de treballadors de Renfe i Adif, doncs, la por, i hi ha desconfiança. És a dir, si nosaltres no confiem en Renfe i Adif, i per nosaltres no són creïbles, no podem pretendre que pels treballadors ho siguin, perquè al final estan en una situació molt similar. I després, amb això, a mi em porta a parlar de la política. És a dir, hem escoltat el president Illa, vull dir, està molt bé aquest posat greu que ell sempre té i aquesta mena de esbroncar una mica els altres, esbroncar l'oposició, esbroncar els ciutadans, i segur que quan arribi el moment esbroncarà el PP i a Vox. Però segurament també ho hauria d'haver fet amb Pedro Sánchez, també ho hauria d'haver fet amb Òscar Puente, també ho hauria d'haver fet amb Raquel Sánchez quan va ser ministra de Transports, militant del PSC, ho hauria d'haver fet amb Raúl Blanco quan va ser president de Renfe, amb Isaías Taboas quan va ser president de Renfe, que els dos ho han estat durant 7 anys, i el que ens trobem és que el govern actual de la Generalitat diu que sí, que s'ha de fer el traspàs, però que Renfe i Adif no se'ls ha de tocar i no se'ls ha de qüestionar. Doncs jo crec que això s'ha de començar a revisar seriosament.
2: Són les 9:33 minuts. Només un comentari afegit a tot això, que és... així com em consta que hi ha el govern de Catalunya des de primera hora del matí intentant salvaguardar tot això, de tant en tant, el ministre Puente, en lloc de tuits contra el PP,
6: totalment,
2: que estan molt bé i que tot el que tu vulguis...
6: Totalment.
2: Home, és el ministre de la cosa, tu.
5: Podria donar la cara.
2: Cosa que també em porta a dir una cosa. Que si hagués plogut a Madrid com va ploure el cap de setmana i el dilluns aquí a Catalunya, no s'haguessin convocat eleccions aquell dia.
5: Hombre, en lloc de Granollers es mou a Talaz, si no es convoquen
2: correcte, no es convoquen eleccions. No, estàs d'acord, Ian?
4: Totalment, home. És que vivim... vaja, la política espanyola... Això ho sap el Ferran millor que ningú. La política espanyola continua vivint al voltant de l'M30. El que passa allà dins és el

0: que passa a Espanya.
1: D'almendra.
0: És igual, la resta...
2: Això passa a Catalunya i Barcelona, però d'una manera diferent, efectivament.
0: És igual. Sí, no tant, no tant. Jo diria que no tant, però vaja, també, una mica.
2: Janet,
3: bastant. No, jo una mica amb la direcció del que deies ara, Jordi, em sembla importantíssim que separem qui té la responsabilitat de resoldre els conflictes, no? És a dir, és evident, no? Ho deia el Ferran, hi ha situacions que els maquinistes han posat sobre la taula legítimes, de seguretat, i per tant s'han de tenir en compte i s'han de poder treballar. I d'altra banda, també sabem que hi ha un rebuig per part de bona part dels treballadors respecte a com acabarà tota la configuració a Catalunya d'aquesta nova empresa de Rodalies, no? Que haurà de gestionar Rodalies. Però aquí el que falta és que no es deixi que siguin Adif i Renfe qui donin les explicacions, qui facin les negociacions. Aquí ha d'haver-hi política. Ha d'haver-hi un responsable política que agafi aquest polític, perdó, que agafi el conflicte i que posi solucions. Perquè per mi aquest és un conflicte, i per la meva experiència, que fa massa temps que dura, no? Entre Adif i Renfe es van tirant les pilotes els uns als altres permanentment. Fins i tot la pròpia configuració, no? El Ferran deia que la proposta de la configuració de l'acord del traspàs estava subjecta a que Adif i Renfe seguissin sent els titulars. Renfe, sobretot, perquè té el 50% de la proposta de la nova empresa. Adif, progressivament, li ha de donar la titularitat a Ifercat, però tampoc està clar com ha de ser això de progressiu. I tenim una xarxa pública de Catalunya que podria assumir aquestes competències, no? Per tant, a mi em sembla importantíssim abordar això des de la política, no només dient-li a la ciutadania agafa el transport públic, que ja sabeu que jo sóc una ferma defensora d'això i crec que és la solució precisament per evitar que el canvi climàtic vagi a més, però hem de posar solucions. I tu deies una altra cosa abans, també quan feies l'entrevista al director de Rodalies, que és el tema dels autobusos, que a mi és una de les coses que, o sigui, m'al·lucina. Portem un any i bastant més temps, però un any amb moltes situacions d'incidències permanents. Com pot ser que el govern de la Generalitat no tingui una nau de logística amb 500 autobusos preparats perquè quan hi hagi una situació d'aquest tipus els posis, no? Els posis en funcionament? És a dir, tu has de tenir mesures excepcionals, planificades, perquè ja ho sabem, o sigui, és que ara ens sorprenem tots, no? Els incendis, la calor, les pluges torrencials, això està previst. Està previst, potser no saps el dia, no saps l'hora, però saps que tindràs afectacions a la xarxa. Per tant, has de preveure alternatives de mobilitat col·lectiva. I fa molt temps que la gent s'està queixant en molts llocs, al Maresme especialment, de que no tenen alternativa de transport.
1: I això sí que està clar.
2: Mira, ara, perdó. Una cosa que ja us aviso que després de la publicitat parlarem, perquè amb la Mònica Usar vam ratificar la idea d'entrevistar aquesta persona, que és el director de l'Observatori del Georrisc, del Col·legi de Geòlegs i Geòlogues de Catalunya, per preguntar-li, és a dir, què ha de canviar, què canviarà les nostres vides amb el tema de les edificacions i amb el tema de la mobilitat i amb el tema de com han de ser les ciutats i els pobles de Catalunya en el futur per culpa de tot això que estem patint ara. Aviam, Javier Marrero, que no l'hem sentit fins ara.
4: No, a veure, bàsicament, d'acord amb tot el que s'ha dit aquí, no puc afegir gran cosa. Tot el que dèiem, a mi el que m'ha recordat immediatament és un llibre que recomano a tothom, que es diu Los Europeos, de l'Orlando Figes, que és un historiador, i diu precisament que la cohesió de les nacions europees es construeix sobre el ferrocarril. Sí, primer hi ha el ferrocarril, i gràcies al ferrocarril es pot distribuir la premsa, pot arribar l'educació a tot arreu i tal. La nació moderna existeix bàsicament gràcies a una xarxa de transport que funcioni. Sí, la fallida del sistema de transport de Rodalies a Catalunya és una catàstrofe històrica. És a dir, això o se li posa remei o la cohesió i el desenvolupament de les àrees perifèriques dels cinturons i de les corones de Barcelona estan acabats.
5: Jo però és que el que més m'al·lucina és que aquest temps, això no és ni d'avui, ni d'ahir, ni de l'any passat. Jo porto, el Jordi ho sap,
2: sí,
5: jo porto aquí 10 anys picant pedra de que això és insuportable.
4: Ho sento des de jove, això.
5: I no sé per què els partits, i sobretot alguns partits que defensen a la classe treballadora, que és la que bàsicament utilitzem el transport públic, perquè miren cap a una altra banda moltíssimes vegades.
2: Per això el Sant Martí ho ha explicat.
5: No ho acabo d'entendre.
2: És a dir, les inversions hi són, però clar, fer tot això no és d'avui per demà, però si surt algú i diu, mira,
5: però primer s'ha de plantar un arbre.
2: Aquest any, això, aquest any, clar. Això, aquest any, és a dir... que és allò que parlem sempre... Moment, que hem d'anar a la publicitat, un instant. Això no es pot fer. Com es pot fer?
1: No ho sé si es pot fer.
3: Sí que es
1: però
3: pot
1: el
3: fer.
1: Que sí que es pot fer,
3: sí es pot fer
1: és tant. Preveure transports alternatius per quan sí, falla el servei i informar bé la ciutadania.
2: Sí, això no, però escolta, efectivament, és a dir...
6: Però el problema no és que s'inverteixi ara o no s'inverteixi, el problema és que
3: durant...
6: Fa 20 anys que no s'ha... I aquí hi ha hagut
3: tot... Ara s'està invertint, però arriba molt tard.
2: És que com sempre...
6: Però això és com dir... Falten pisos, esclar, que falten pisos. Per què? Perquè no s'ha construït un pis...
2: Però és el que deia l'Anna Gómez. És el que deia l'Anna Gómez.
4: El problema és estructural.
2: És que, esclar,
4: vés-te'n fot al Camp de Barcelona perquè això és molt car per tu. Vés-te'n a les quimbambes. Dos, aquesta merda de cotxe que tens, que és dièsel i que té 10 anys, no el pots fer servir.
2: Correcte.
4: Perquè els pobres us planifiqueu molt malament la vida. I us carregueu el medi ambient. T'has de comprar un híbrid...
2: que et costarà el triple del que tenim
4: BMW,
2: fins ara.
4: BMW o Toyota o por
2: sí,
4: ahí, por
2: xinès,
4: ahí. Vale?
2: Sí.
4: I quan vulguis entrar a Barcelona, que no et passi res, nano.
2: Sí.
4: Si aquest és el teixit que s'està configurant, felicitats.
5: Anem? Perquè comencem les cases per les taulades.
2: Va, 20 minuts per les 10. Josep Moragues reclama pas des de l'estació de Sants. Què passa, Josep?
7: Sí, des del sindicat majoritari de maquinistas SEMAF ens diuen, literalment llegeixo, buenos días, conforme establece el procedimiento, hemos recibido la documentación de verificación operativa por lo que se retoma el servicio. És a dir, els maquinistes informen que reprèn el servei de Rodalies.
2: Pues,
6: sí, és així, és així.
2: Pues
6: el sindicat... Això és un escàndol, perquè ahir els haguessin pogut passar l'informe aquest que tenien. És que no s'entén res. S'hauria d'explicar-ho algú, no?
2: Pues aquests,
6: com es diuen, això?
2: Què dius? Aquest...
7: Perdoneu, que sobre això dels informes, si van arribar ahir o avui, en principi són informes que s'han fet durant aquest matí, perquè el que ens expliquen és que la situació a Vilanova ho va canviar tot. Aleshores, els informes estaven desactualitzats i els necessitaven fets durant el dia d'avui. Per tant, els informes s'han fet durant el matí, s'han recollit, els han rebut a 9:15, i ara a les 9:40 és quan expliquen això, que els avalen i que, per tant, poden tirar endavant el servei.
2: Bueno, és un sindicat espanyol, amb seu a Madrid, evidentment, i que, en fi, no sé. Pues buenos días, gràcies, que vagi bé. Moragues, fins ara, qualsevol novetat ens ho fa saber.
1: A mi no em sembla malament que demanin informes
2: i
1: que demanin seguretat.
2: No,
1: el tema és, si el gestor, Renfe i Adif, en aquest cas, doncs, i Rodalies, s'han compromès amb els acords que van arribar després de Gelida a que quan hi hagi incidències meteorològiques greus es faran aquests informes, doncs aquests informes han d'estar fets abans de que comenci el servei, i no a 10:15 del matí.
4: Sí, bueno, però...
1: és un problema de gestió.
2: Un moment. Com que no sabem exactament el tema dels informes, quan va ser o quan va deixar de ser, punt final, Melero, aquest tema...
4: No, que això dels informes, els informes tècnics seran objectius, com diu l'Illa. Però el que s'ha carregat la credibilitat de tots els organismes que emeten informes tècnics és el ministre Puente, que ha qüestionat tots els que han sortit de l'informe d'Adamuz. No li agraden ni els seus. Llavors, a partir d'aquí, com l'ha administrat pot tenir confiança amb els informes de l'administració si els descalifica la pròpia administració.
2: Ja. Aviam, espera't un moment, que et diuen que... sí. Busqueu-me aquest alcalde, sisplau, perquè hi ha un tema ara. I no marxeu. No marxeu. Un segon. RAC 1.
8: Que ja es faci tan gran i jo tornar a ser una nena. Treure les estovalles bones, les sobre el taulàs eternes. Fotos borroses on sempre es cola un dit. Una panxa es belluga, l'altra sent papallones. Tant de bo ja fossis aquí.
9: Vacunar-se de la grip i la Covid és estimar. Demana cita a La Meva Salut a citasalut.gencat.cat o al teu CAP i gaudeix de tot el que et fa feliç sense posar ningú en perill. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
10: Quan res t'atura al volant del nou Toyota Yaris Cross Hybrid, fins on ets capaç d'arribar? Gaudeix de la ciutat a bord d'aquest SUV de disseny renovat gràcies a la seva avançada tecnologia híbrida. Nou Toyota Yaris Cross Hybrid. Preparat per anar més lluny. Descobreix-lo a la xarxa Toyota de Catalunya. Més informació a toyota.es.
11: En 20 anys hem vist avenços tecnològics inimaginables. La intel·ligència artificial ha arribat a les nostres vides. Hem vist el nostre país guanyar 2 mundials. Però en aquests 20 anys hi ha una cosa que no ha canviat. El nostre compromís de ser el millor aliat dels professionals. 20 anys creixent amb els que fan créixer aquest ofici. 20 anys construint junts. Obramat.
12: Vol vendre les seves joies o rellotges? A Bonhill els donem el valor que mereixen. Som líders internacionals en la compra de joies i rellotges d'alta gamma. Ara és el moment. El mercat està en alça. Concerti una cita avui mateix i parli amb un dels nostres experts. Truqui al 93 170 17 88. Bonhill, Passeig de Gràcia 53. També a Tarragona, Lleida i Girona. Bonhill, el valor real, a les seves mans.
13: De ser la primera energètica que crea una fundació amb fins socials el 1992, a haver-hi milions de persones que s'han beneficiat dels nostres programes educatius, socials i mediambientals el 2026. Més de 180 anys fent-te la vida més fàcil cada dia. Naturgy. Cada dia. Every day.
14: Soy Carlos Arguiñano. Yo elijo ahorrar con el mejor pescado fresco. ¿Y tú?
15: Ara amb Lidl Plus tria 400 grams de rodanxes de salmó premiades com a sabor de l'any a 5,99 i estalvia't un 15%. Lidl, val la pena.
16: Comença el mes d'octubre amb el millor descompte a Rodi. Només aquesta setmana, compra online els teus pneumàtics sense IVA a rodi.es. Sí, sí, sense IVA. Celebra l'October Rodi i estrena pneumàtics al millor preu. Només online a rodi.es. Afanya, són unitats limitades. Rodi Motor Services, motor de confiança.
17: Parlem de quin operador de fibra i mòbil hauria de contractar?
18: D'acord.
17: Quin és l'autèntic operador 100% català?
18: Vera.
17: I el més ben valorat pels usuaris?
18: Vera.
17: Escolta, no seràs una intel·ligència artificial.
18: Peyu, a Vera sempre parles amb persones de veritat.
17: Doncs no en parlem més. Passa't a Vera.
18: Vera.
17: Fibra i mòbil de veritat. Truca al 1543 o entra a somvera.cat.
19: Al, ja t'has menjat nou panetones?
20: És que estic buscant una targeta daurada d'Aldi amagada en els productes Special per guanyar la compra gratuïta durant un any.
19: I ja l'has trobat?
20: No, però em falten nou panetones menys per aconseguir-ho.
19: Aldi.
20: Que poc que costa comprar bé.
19: Més info a aldi.es.
21: Fer-se gran és adonar-te que el teu cos canvia. És assumir responsabilitats. Fer-se gran és buscar nous reptes. És ser més lliure. És ser més tu. I és evolucionar com a tu, que des del 1970 ha ajudat els catalans i les catalanes a fer-se grans. Ato, la llet que ens ha fet grans.
22: Nuevo Protos tercer año. 94 puntos en la prestigiosa revista americana Wine Enthusiast. Acertarás.
23: Avui dia pot ser pro estiu, pro hivern, pro camp, pro ciutat, pro allò que vulguis.
24: I pot ser tot això sent professional.
23: I venir als Pro Days de Citroën, fer-te amb el teu Berlingo amb fins a 11.800 euros de descompte i gaudir d'avantatges exclusius en turismes i comercials només aquest mes i només per professionals. Citroën. Consulta citroen.es.
25: El perquè de tot plegat.
2: 3:15 del matí. Dèiem, un alcalde, és que el Guillem Estrella ens ha informat que estan passant coses que a la que passaven molt a la època dels que tenim una edat i que ara, per sort, passa menys i per un tema de seguretat, també. Jaume Cassanyes és l'alcalde de Cunit, un dels municipis més afectats avui pel caos de Rodalies. Alcalde, bon dia i moltes gràcies.
26: Bon dia.
2: Bon dia. Ara mateix al seu municipi no hi arriba ni un tren, ara.
26: No hi arriba cap tren i ara estan activant un servei alternatiu amb bus. Ara acaba de passar el segon autobús que la gent no pot pujar perquè va ple.
2: Ja. Com s'ho fan els seus veïns per desplaçar-se ara?
26: Bueno, seguint la suggerència del Departament de Territori han de buscar alternatives. I jo mateix ara he anat amb el cotxe a buscar gent per portar-la de l'estació d'autobús a l'estació de tren i molts usuaris m'han dit que hi havia gent fent autostop, inclús que paraven cotxes i que demanaven 10 euros per portar la gent fins a Vilanova, fins a Barcelona.
2: Autostop?
26: Sí, fent autostop perquè els trens no n'hi ha. Els autobusos, hi ha 4 autobusos de les 6 del matí fins a les 10 del matí per anar a Barcelona, que ja anaven plens perquè la gent no hi havia tren, i ningú havia posat servei alternatiu. Llavors la gent s'ha de buscar la vida i en aquest tros que hi ha entre Vilanova i el Vendrell, que som terra de ningú, doncs aquí la gent s'ha d'espavilar i la gent fa servir totes les alternatives possibles i una d'aquestes és l'autostop. Sí.
2: En els 15 anys que fa que és l'Ajuntament de Cunit com a regidor primer i ara com a alcalde, s'havia trobat mai una situació com aquesta?
26: La veritat que no. La veritat que no, i nosaltres fa molt de temps que exigim el reforç de la línia d'autobús que ens van posar fa 2 anys. Jo mateix vaig enviar un WhatsApp al secretari de Mobilitat fa 15 dies i no m'ha contestat. Vaig enviar una carta també formal i no m'han contestat. I aquí cada any venen a viure molta gent. Cada any pugem 1.000 persones al cens al municipi i el servei continua sent el mateix que fa 25-30 anys. Mm. I l'oferta no dona sortida a la demanda.
2: I coneix molta gent que ha renunciat a agafar el tren i l'ha canviat per l'autobús o el cotxe privat o ha renunciat directament a treballar a Barcelona?
26: Bueno, Guillem Estadella és un d'ells.
2: Sí, bueno, sí, va renunciar a agafar més el tren i ara ve a la ràdio un cotxe.
26: Sí, és l'exemple. És l'exemple una miqueta de... Però perquè no hi ha alternativa.
0: I la de Ballonesta em sembla que ara diu així.
2: Sí, ara veu aquí la de Ballonesta,
26: sí. Han quedat 25 persones a terra.
2: Com, com?
26: Ara se'n va l'autobús que han posat alternatiu i s'han quedat 25 persones a terra.
2: Clar, clar, clar, clar, clar, clar. El mateix Guillem Estadella... clar, és que no sé si és sostenible anar creixent en població sense un transport públic en condicions.
26: Aquest és el drama que ens trobem i que portem molt de temps exigint a la Generalitat, que Barcelona expulsa molta gent a viure a la perifèria, i la perifèria té el mateix servei en transport públic que fa 30 anys quan érem potser 6.000 persones, i ara, per exemple, a Cunit som 18.000, i no absorbeix la demanda. I el que diem és que, com que estem en aquesta línia entre províncies, més enllà de l'àrea metropolitana, sembla que no cal transport públic i tal, doncs sembla que aquí la gent ha de venir a viure perquè no pot viure a Barcelona i s'ha d'espavilar amb el seu cotxe perquè no hi ha transport públic. Aquesta és la situació que portem molt de temps reclamant i que esperem que tant d'hora hi hagi una solució, perquè la gent s'ho mereix.
2: Gràcies, alcalde. Sort, que vagi bé.
26: Moltes gràcies per trucar.
2: La consellera del Territori, Sílvia Paner, que està parlant sobre el tema, o ha parlat ara sobre el tema al Parlament de Catalunya. Adrià Santasusagna, què ha dit la consellera?
1: Doncs mira, ara mateix la hem de preguntar sobre l'estat de Rodalies. Escoltem-la.
3: Com sap vostè i he dit moltes vegades, des del govern vam rebre una infraestructura de Rodalies amb clares deficiències, amb una desinversió acumulada i, per tant, com s'està actuant millorant aquesta infraestructura amb un nivell d'inversió que mai fins ara s'havia aplicat en aquesta xarxa sobre el material rodant i sobre la governança, sobre la situació d'avui. Miri, qui certifica, i això ho diu, no ho dic jo, ho diu l'Agència de Seguretat Ferroviària, l'estat de les vies i si és possible no operar, són els dos gestors, l'operadora Renfe i el gestor Adif. Tots els certificats estaven a punt. Més li dic, ahir els trens estaven funcionant, per tant, si ahir la xarxa era segura, avui la xarxa era segura. Cap persona individual o cap sindicat pot certificar sí o no la situació i la seguretat de les vies. Per tant, la situació que s'ha produït avui, que està en aquests moments ja en via de resolució, havent dialogat i havent parlat amb el sindicat, en aquest cas majoritari, CEMAF, és una situació que no es pot donar, que no és acceptable, i repeteixo, insisteixo, qui certifica l'estat de les vies és el propi gestor, Adif, de la infraestructura, i Renfe, en aquest cas. Per tant, així és com ha anat fins ara i així és com ha de continuar anant. I, efectivament, la situació que s'ha vist avui al matí no és la desitjable, efectivament, però correspon, com dic, a un conflicte que té res a veure ni amb la seguretat de les vies ni amb el procés que s'està treballant per la millora de Rodalies.
1: Doncs la resposta de Sílvia Paneque, que és una de les preguntes que li estan doncs, fent tots els partits sobre la situació actual de Rodalies que consideren insostenible.
2: Gràcies. Adrià Santasusagna, l'Estadella envia un missatge, diu no, que és horrible avui baixar a la ràdio en cotxe i, a més, pagant peatge hora i mitja. Pagant peatge. 8 minuts i les 10 en punt del matí, aquest cap de setmana, quan parlaven dels estralls del temporal i s'estaven preparats com a país per fer-hi front, la Mònica Usar va dir pel grup de WhatsApp del programa: tinc el nom de qui ens pot respondre a tot això. Joan Manuel Vilaplana, director de l'Observatori de Georisc del Col·legi de Geòlegs i Geòlegues de Catalunya. Bon dia i moltes gràcies.
4: Molt bon dia.
2: No li sorprèn res del que està passant, no, suposo?
4: En absolut, en absolut. Ja fa molts anys que em dedico a aquestes temàtiques. Ara repassava l'informe que vam fer per la Generalitat l'any 2008, que és on hi ha unes dades que van sortint cada cop que hi ha riuades i que hi ha inundacions i que hi ha desastres equivalents en l'actual, que és l'informe RISCAT, en el qual doncs, dèiem que el 15% del sòl en un urbanisme consolidat estava ja en aquell moment en zona inundable, i això representa una superfície de país que són 35.000 hectàrees on hi viuen 700.000 persones. Per tant, tenim una exposició al risc d'inundació des de ja fa molts anys, malauradament consolidada, i jo penso que l'administració des del punt de vista territorial fa molt, des del punt de vista de protecció civil, ha fet un esforç brutal. Per tant, la protecció civil cada cop funciona millor i és admirable i homologable a països avançats, però en canvi amb el tema d'ordenació del territori per gestionar aquest risc natural i els riscos naturals en general, no es fa pràcticament res.
2: Per exemple, quines mesures hauria d'adoptar Catalunya com a país per evitar que cada cop que es produeixi un fenomen com aquest el país es col·lapsi?
4: A veure, són aquestes dues potes que abans he introduït. Hi ha la pota de la reacció, que és protecció civil.
2: Que això està molt bé.
4: Amb els seus avisos, a més ser alert, amb la pedagogia a la població perquè faci autoprotecció, que cada cop això va millor, però encara ha de millorar més. Això és una qüestió bàsica, però, per altra banda, el que ha de fer el país és reconvertir, reconsiderar l'ordenament territorial d'aquestes zones, l'urbanisme, algunes infraestructures, alguns punts crítics, i ha de començar per coses molt concretes.
2: Per exemple?
4: Mira, ara estava mirant un escrit que teníem en el qual traiem unes dades de la Generalitat de Protecció Civil. A Catalunya tenim 3.444 equipaments sensibles en zones amb risc d'inundació. Risc d'inundació vol dir que l'ACA, a les cartografies oficials d'inundabilitat del país, que les fa l'ACA, doncs, superposant aquestes cartografies amb aquests equipaments que ara us comentaré, estan en exposició al risc d'inundació. I aquests equipaments són 619 de salut, 492 d'educació, 484 d'esport i 453 de cultura. Això és una brutalitat. Per tant, hem de començar per aquest cantó i, per altra banda, una de les qüestions que nosaltres sempre hem dit, perquè de tant en tant ens trobem amb govern, amb els diferents governs, i els expliquem la nostra opinió sobre aquesta temàtica, també sobre d'altres. He vist que abans parlàveu de Rodalies, també parlem amb ells del tema de Rodalies, però, tornant amb això, el govern ens escolta, diguéssim, els governs, els diferents governs de diferents colors sempre ens han escoltat, però a l'hora de prendre decisions valentes, doncs no les acaben de prendre. I hi ha un punt d'aquesta ocupació del territori que atany d'alguna manera a cadascú, a cada ciutadà, que és: jo sé si la meva casa, si el lloc on jo em moc, el lloc de treball, l'escola dels meus fills, el meu centre d'assistència primària, està en zona inundable. Això hauria de ser una informació que coneguéssim tots, més en aquest escenari de canvi climàtic, que no ens ha d'alarmar, que ens ha de preocupar per permetre'ns adaptar-nos. Adaptació seria la paraula, per saber com ens hem de comportar quan passa algun d'aquests esdeveniments. No? I, per exemple, quan algú compra una casa, una finca, un edifici, un habitatge, l'administració, que té la informació, també la podem buscar nosaltres, però és una mica més complicat. El particular la pot buscar, però l'administració ha de facilitar la informació si la seva potencial propera vivenda que vol comprar o no està en zona inundable. I una manera important, perquè tu pots dir, doncs d'acord, però jo ja m'autoprotegiré, assumeixo que compro la vivenda en zona inundable i aleshores doncs no em faig un graig, no posaré habitacions a la planta baixa, les posaré totes a la primera planta, és a dir, transformaré la meva vivenda adaptada en aquestes noves circumstàncies. Però això ho hem de saber, això ho ha de saber la gent, això ho ha de saber la població, i no ho sabem. Falta molta iniciativa i molta pedagogia en aquesta línia. Però aquest aspecte concret hi ha un element bàsic que moltes vegades hem parlat a l'Observatori, que seria rellevant. Quan tu fas una transacció d'adquisició d'un bé immoble, això consta al registre de la propietat. I aleshores es poden posar notes marginals. Doncs a cada propietat en zona inundable hi hauria d'haver una nota marginal on constés que aquesta propietat està en zona inundable.
2: Ja. Clar, aquí hi ha un altre element, que és: hem urbanitzat molt en zones que ara són inundables. Hi ha llocs on directament haurien de tirar cases a terra?
4: en el temporal Glòria jo ja parlava de deconstrucció d'alguns elements urbanístics a la zona, a les zones litorals, no? Això és molt sensible, això és molt delicat, això s'ha de fer molta atenció i no ho podem prendre a la lleugera. Primer, s'ha de fer un inventari d'aquests punts que realment estan altament afectats, que són molt vulnerables, que fins i tot són molt sensibles. I segurament el dia que es posi les piles govern i tingui aquest inventari, aleshores podrem decidir quins són aquests llocs on deconstruïm, és a dir, traiem aquest edifici, traiem aquesta infraestructura i el traslladem, el permutem. Ara vaig amb un element que fa temps que estem parlant amb govern, que és el trasllat de la R1 cap a l'interior, treure-la de l'exposició en els temporals marítims, especialment en el Maresme, entre Barcelona, entre Badalona i Mataró. Doncs aquest és un bon exemple de deconstrucció d'infraestructura, que vol dir que el que fem és no només augmentar la seguretat de la línia, sinó amb el projecte de nova línia, que hi ha un avantprojecte que existeix des del 2010, milloraria la mobilitat de la gent del Maresme, alliberaríem la rigidesa d'aquesta costa, podríem renaturalitzar algunes platges i milloraríem la pèrdua de sorra i podríem, d'alguna manera, conviure molt més amb els temporals marítims que en l'actualitat. Mm. Aquest és un bon exemple de construcció d'infraestructura.
2: Em podria dir quines són les zones del país que més feina tindran en adaptar-se en el nou clima? N'hi ha d'especialment vulnerables?
4: A veure, totes les zones litorals, per descomptat, totes les zones litorals, vull dir, zones que tenen front marítim, especialment de costa baixa, ja ho hem vist des de fa anys, el delta de l'Ebre, el delta del Llobregat, també té problemes, però s'hi està treballant des de fa anys amb la protecció i renaturalització, que és un dels bons sistemes de protecció del front marítim en les zones deltaiques. Però el Maresme, la Costa Daurada, són dos sectors que pels temporals marítims en aquesta nova emergència climàtica, en aquest nou escenari, patiran molt. I després, des del punt de vista d'inundabilitat, estem veient aquests últims anys els petits torrents i cursos des de les serralades litorals costaneres fins al mar. I tots els que travessen una sèrie de pobles, aquests són sectors. Per tant, jo no em veig amb cor de fer una priorització ara, però l'ACA i Protecció Civil ho saben molt bé. Què és el que tenen, quina és la realitat. El que passa que des de la política cal agafar aquesta informació, cal ser valent, cal prendre decisions, cal començar, perquè és que ja fa molts anys que hi parlem, i cal començar, perquè fem tard.
2: Clar, parlava de 3.444 edificis, dels quals n'hi ha...
4: Equipaments, sí.
2: Equipaments, perdó. Equipaments, en el qual estem parlant número 1 de salut i número 1 d'ensenyament, que són l'esperit sant del present i futur de qualsevol país.
4: Perdona, Jordi, ho hem vist en aquests dies, els hospitals que han tingut problemes.
2: Bueno, la conselleria ho va dir-ho ahir, que caldrà fer reformes integrals, que clar, també se'ns haurien de preguntar com s'han de fer aquestes reformes integrals.
4: No ho sé, aquí nosaltres en parlem amb enginyers i en parlem amb arquitectes, però això és un treball pluridisciplinar transversal de diferents especialitats que tots hi tenim molt a portar, i això el govern ho sap.
2: Ja. Anna, digues.
0: No, que li volia fer una pregunta. És a dir, a Lleida, jo poso exemple del que conec. A Lleida teníem un gran problema de zones inundables, es va construir l'embassament de Rialp de més de 400 hectòmetres, i Lleida va quedar protegida, perquè se'n recordarà vostè les riuades del 82, que Cap Pont va quedar pràcticament anegat. I s'han posat solucions, s'ha fet un embassament, i ara, com que queda part de Cap Pont també al descobert, doncs es construirà un mur. No hi ha possibilitat, en lloc de deconstruir algun càmpings, és evident, que vostè mateix ho ha dit. És a dir, es va fer un informe dels càmpings que estaven en zones inundables.
4: Sí.
0: I després, al cap de dos dies, ja es va tenir que tirar marxa enrere, perquè políticament és molt difícil fer tancar un càmping. Ara imagini's tirar a terra edificis. No es pot fer murs de contenció, no hi ha infraestructures que poden evitar aquesta possibilitat de deconstruir i tirar enrere coses?
4: Aquesta possibilitat era una possibilitat que al segle XX doncs, la teníem, diguéssim, com a damunt de la taula i que els enginyers civils, els enginyers de camins, eren absolutament defensors d'això. Actualment, amb les filosofies, diguéssim, de la nova enginyeria sostenible, es va per un altre camí i només i es poden fer obres, i en alguns casos s'han de fer, en casos on no hi ha altra alternativa, obres de defensa, obres rígides, obres d'infraestructura per protegir, no? Però la política ha de ser reduir el grau d'exposició al risc, és a dir, que aquella estructura, que aquell edifici, que aquella via de tren estigui el mínimament exposada en el fenomen. Però parlava abans de la R1 a la costa, no? És evident que si es tirés endavant que el govern ens ha expressat que en aquest moment no té la voluntat de fer el trasllat, però que no ho veu malament, si es comencés ara, aquí podríem estar 10, 15, 20 anys fins que no tinguéssim la nova infraestructura. Doncs durant aquests 10 o 15, 20 anys que la via ha de suportar els temporals que haurà de suportar en aquests 20 anys, s'ha de defensar amb murs, s'ha de defensar amb defenses de tipus estructural. Per tant, hem de combinar les dues coses, però no hem de posar el màxim d'èmfasi en la defensa estructural.
2: En fi, li agraeixo a Joan Manuel Vilaplana que ens hagi acompanyat avui aquí al Món a RAC1, el director de l'Observatori del Georrisc del Col·legi de Geòlegs i Geòlogues de Catalunya. Que tinguem sort. Moltes gràcies. Que, per
4: gràcies.
2: Cert, recordo una gran frase, de la història de la cultura d'espanyola, que cada vegada que aquest observatori de no veure qualsevol govern a Catalunya els hi deu dir allò que Lina Morga encantava. Agradecida y emocionada, solamente puedo decir gracias por venir. Gracias, Joan Manuel Vilaplana. Fins aviat, que vagi bé.
4: Gràcies, gràcies a vosaltres.
2: És que... Molt te'n vagis, Mònica, un segon.
5: No,
2: quedo
5: aquí per comentar.
2: Quin encert, hem d'avistar gent que en sap com el Joan Manuel Vilaplana.
5: A més, ens ha mostrat que les dades hi són, és a dir, l'únic que
2: hem de fer és aprofitar. Des del 2008, diu que hi ha un informe fet.
5: I que hi ha molta gent treballant darrere, per tant, la informació la tenim, l'únic que hem de fer és aprofitar-la i fer feina, perquè si no, cada cop que passi alguna cosa anem posant pedaços fins que al final es col·lapsarà tot i els pedaços no serviran per res.
2: 18 anys fa que aquest informe està fet. 18 anys! I pel que he sentit també, renovat. 18 anys. Sí. I allà està. Moltes gràcies. Facin el dinar i un dini, vagis cap a casa.

0: de tot plegat.
1: Són les 10 i 10. Ara de seguida parlarem de l'altre gran tema, que era el tema principal i prioritari d'avui, però li pregunto a la Mònica, que és el tema de l'amnistia, però la Mònica... I vull parlar un moment amb el... Avui parlarem amb en Lluís Puig. 4 mesos de conseller de Cultura preparant els museus de Catalunya i 9 anys a l'exili. És una cosa terrible. Però fan... Abans, Mònica Usart, aviam.
2: Sí, a veure.
1: Que plou.
2: Ah, una mica, però poca cosa, eh? Ara mateix, cap a l'Alt Urgell, Solsonès, també la Cerdanya, però 4 gotes. Sí que s'ha d'animar a partir del migdia una altra vegada. És a dir, que aquesta tarda hi torna a haver avisos per pluges.
1: Ah,
2: que...
1: sí? Hi haurà... sí? És alerta avui?
2: A veure, l'avís que tenim ara mateix és de perill 1 sobre 6. Per tant, és una tarda que en principi hauria de ploure sense portar problemes. Sí que en algun moment pot descarregar amb intensitat i amb tempesta i amb calamar-se, però res a veure amb això d'aquests últims dies. També t'haig de dir que ahir a la tarda tampoc esperàvem els aiguats que hi va haver, per tant, aquests dies estem doncs, molt pendents del que va passant per si cal emetre avisos de perill més elevat que no pas els que tenim ara. On afectaran aquestes pluges durant la tarda? Pirineu, Prepirineu, Prelitoral, comarques interiors i a la costa avui seran més irregulars, més intermitents, podríem dir. I aquests avisos són de 20 litres per metre quadrat en 30 minuts. Penseu que aquests últims dies teníem avisos de 40 litres per metre quadrat en 30 minuts. Per tant, en principi no seria una tarda tan complicada com aquestes últimes. I demà encara es manté aquesta pluja, comarques de Girona i comarques de Barcelona, i a partir de divendres sembla que tindrem una mica més de calma, almenys divendres i cap de setmana. Tot i això, demà baixa la temperatura i també bufarà el vent de mestral i de tramuntana.
1: Demà pot haver-hi problemes?
2: A veure, es veu algun nucli més tempestuós demà, sí que també pendents, perquè ja us dic, la dinàmica d'aquests últims dies està sent més exagerada del que preveiem, i aleshores, com encara tenim aquest mar més calent i tenim l'exemple del que està passant, doncs hem d'estar al cas.
1: Dissabte, diumenge i dilluns és festa.
2: Sí. De moment sembla que seran dies tranquils, sense pluja, però sí que amb temperatures més baixes. Bueno. Refresca a partir de demà, que és quan entren aquest vent de mestral i de
1: ja
2: tramuntana,
1: toca, no?
2: I fins i tot estaran una mica per sota del que seria habitual, divendres, dissabte, i després es normalitza i seria un ambient propi de mitjans d'octubre.
1: Val. I veus pluja la setmana que ve una altra vegada? O...
2: A veure, sí que hi ha risc de pluja un altre cop a partir de mitjans de mes. Sí, si no es veu un octubre tranquil. No.
1: Ja es va dir.
2: Sí, els mapes mensuals l'han clavat totalment.
1: Sí, seria de molta pluja al mes d'octubre.
2: Sí, sí.
1: En fi.
2: Gràcies.
1: A vostè sempre. A vostè. Per cert, l'informe Ferran Casas que el ministre Òscar Puente ha fet uns tuits parlant de Rodalies.
3: No, ni una paraula. Ha fet 11 tuits de campanya electoral i no ha dit res sobre la situació de Rodalies, que gestionen Renfe i Adif, que són dues empreses depenent del seu ministeri. Tampoc ha donat cap explicació a cap mitjà de comunicació a Catalunya.
1: No, fa mesos que no parla aquí.
3: Que no ve per aquí, que no don cap explicació.
4: No, i ara tampoc hi pot donar la culpa als Mossos d'Esquadra, que no vigilen les vies.
3: I agradosament veiem doncs, com la consellera Paneque es menja el marrón que s'hauria d'estar menjant el ministre Puente.
1: La consellera deu pensar tot això, a mi no em va gaire bé per un tema evident, que és ja, que Sílvia Paneque aviat deixarà de ser la consellera per presentar-se com a candidata, suposo,
3: Girona.
1: Com a candidata a Girona del Partit Socialista. Però no d'aquestes, estem parlant de les eleccions municipals. No de les anunciades.
3: Potser algú s'hauria de plantejar al govern de la Generalitat ser una miqueta més exigent amb el govern espanyol.
1: Sí, sí, clar, però és que això de Rodalies... És que això de Rodalies... Però deixem-ho tornar al Parlament de Catalunya. Vens-hi a l'Adrià Santa Susagna que ens expliqui si hi ha alguna novetat sobre el tema o sobre altres temes a la sessió de control avui del president Salvador i el president de la Generalitat. Adrià?
5: Doncs bàsicament ha estat un partit de tennis entre l'oposició i Sílvia Paneque, preguntant-li per Rodalies, pels problemes que hi ha, i ella doncs, no movent-se del discurs que hem escoltat abans, dient que mai s'ha invertit tant en Rodalies com els darrers anys a Catalunya, i que avui doncs, els problemes han estat per culpa del sindicat de CEMAF, que considerava que no era prou segur, tot i que tots els informes de seguretat que emeten des de Renfe i Adif, doncs tots deien que es podia circular perfectament.
1: Molt bé, Adrià, qualsevol cosa em fas... ens avises, d'acord?
5: Perfecte, fins ara.
1: Fins ara. Vaja, avui, aquestes últimes hores m'he recordat de Javier Melero i del que estava fent fa uns quants anys d'advocat de Quim Forn. Quim Forn era, eh?
6: Sí, Quim Forn, Meritxell Borràs.
1: I Meritxell Borràs. Esclar, la llei és per tots igual, però però sí que és veritat també que quan veus que Lluís Puig ha hagut de passar 9 anys després de 4 mesos de conseller de Cultura és com molt sorprenent, no?
6: Bueno, i al mateix temps que el Joaquim Forn com a conseller d'Interior i es va estar,
1: mateix,
6: i es va estar 4 anys a la Garxola, pràcticament.
1: Sí.
6: No està mal.
1: No està mal. No està mal. Coneixes el Lluís Puig, Ana Gómez?
4: No.
1: I tu, Melero?
6: No.
1: Tampoc, algú coneix el Lluís Puig aquí?
0: Sembla que hem coincidit alguna vegada. Que passa que, esclar, és que el Lluís Puig va estar 4 mesos de conseller, sí. Per tant, vam tenir masses oportunitats.
3: Sí, jo he tingut molt poc tracte, perquè... Mm. Sí. I he tingut tracte, de fet, l'he entrevistat una vegada quan estava a l'exili. Mm. Però com a conseller...
1: Que no li puc preguntar, per si de cas. Però estic per preguntar-li si ell, si ell algun dia no se li ha passat pel cap, si no ho ha fet, creuar. Tenint en compte que...
0: No sé si es pot dir, vamos, no crec que sigui... Que ell, tinc la sensació de que ja, de fet, ja feia un cert temps que no estava a Brussel·les, sinó que...
1: No estava a Perpinyà, no?
0: Exactament, que
1: sí,
0: estava...
1: Sí, però bueno, per això sí ho podia fer, no? Sí, ho podia sí, fer, podia clar. Estar a França perfectament.
0: Allò que feia... Allò que quan abans hi havia la frontera, abans del Schengen i tot això, anaves allà, posaves un peu a cada costat, no?
1: Efectivament.
0: No sé si ho ha fet alguna vegada, evidentment, suposo que tampoc hagués pogut passar res. De fet... A mi el que em deien ja fa uns temps a Madrid és que si en aquests moments algun dels dels que estaven amb ordre de detenció haguessin vingut, probablement no haguessin ordenat la detenció. O que ha sigut una cosa com la que es va fer en el seu moment amb la consellera, si no recordeu, que va estar una estona...
1: Clara Ponsatí, efectivament.
0: De totes maneres...
1: Cosa que amb en Puigdemont no haguessin fet.
0: Exactament. Aquí, llavors, aquesta és l'altra qüestió. Això, per això si diu, però a l'hora de la veritat, per exemple, amb el cas de Carles Puigdemont, hi fa santament d'esperar que tenir-ho tot lligat, perquè segurament que si arribés a posar un peu aquí, doncs l'haguessin detingut segur.
1: Melero, totes va produint com s'ha de produir, Constitucional, Suprem, etc.
6: Ara sí, però a més el que va donar la pista claríssima amb una capacitat de rectificació francament envejable és el jutge Llarena, que ja des del moment de l'apertura de l'any judicial ja va dir que les passes es complirien. Bueno, ell les està complint a velocitat supersònica.
1: Sí, perquè mira, ara ens han dit... Crec que tenim... Aviam, l'Adrià de les Heres el tenim... Hola, Adrià, què tal? Bon dia.
7: Què tal? Bon dia. Doncs mira, fa tot just una estona hem sabut que el Constitucional ja han notificat formalment al Suprem la sentència d'ahir. Ara el Tribunal ja té la documentació necessària per començar a aplicar l'amnistia als 4 líders condemnats per malversació i per donar carpetada a la causa contra l'expresident i els exconsellers Puig i Comín. Ahir us explicàvem que Llarena va tirar pel dret i va aixecar l'ordre de detenció abans de tenir fins i tot el text entre mans. Per això era una decisió provisional i temporal la que anunciàvem ahir. Doncs bé, ara el Suprem ja l'ha rebut i Llarena ho pot estudiar amb detall.
1: Ja, que això significa que...
6: És només Llarena qui ho ha d'aprovar, això?
4: Bueno, sí, no, sí.
6: Llarena... De detenció, per suposat, ell, perquè eren les seves ordres de detenció del seu jutjat d'instrucció, i ell també, vull dir, això no ha passat a judici ni a plenari, no hi ha cap magistrat més que el Llarena amb competència per decidir sobre l'expedient.
3: I pels altres la sala segona.
6: I pels altres la sala segona, efectivament.
1: Exacte. Que això, perdó, si va aquesta, com deia el Melero, velocitat supersònica... Si depèn tot d'ell, només que s'ho miri i faci així, demà mateix pel que fa i pot dir, o avui pel que fa i pot dir.
6: Ja ho va anunciar Llarena, la darrera interlocutòria, quan va aixecar ell, de motu propio, les ordres de detenció, ja ho dia, ho deia.
1: Clar, aviam, no sé si està tornant, o la podem tenir en línia... Estic fotent un gol per rascar la redacció, la Laia Colomer, que ahir era a Waterloo, amb el president Puigdemont i amb en Toni Comín i amb en Lluís Puig, de quina intenció té Puigdemont de la seva tornada. Estic convençut que si és per Toni Comín torna demà passat i si és per Lluís Puig torna abans d'ahir. Però en el cas de com hi ha una certa voluntat també d'institucionalitzar la tornada de Carles Puigdemont, ignoro si això serà... Escolta'm, ens esperem unes setmanes per no coincidir, jo què sé, doncs amb les midterms, que jo crec que també... O sigui, jo crec que no ho sé, potser estarem esperant un mes per tornar, però ja no ve d'aquí.
4: O més. Jo crec que sota cap concepte el president Puigdemont voldria interpretar que torne per un grapat més de vots a Junts al Congrés. sinó que la seva tornada vol que sigui això, una tornada d'una recuperació de la institució que va aniquilar el 155 i per reconstruir el país, i per reconstruir el país no es pot fer en plena campanya electoral perquè molta gent m'ho aprofitaria.
1: Val, un moment perquè tinc en línia a la Laia Colomer. Hola, Laia, què tal? Bon dia.
8: Hola, bon dia.
1: Aviam, Laia, ahir vas ser a Waterloo.
8: Sí.
1: Vas poder parlar, encara que fos, com deia el Josep Lluís Núñez, on the rocks, amb el Paradio of the Record, amb el president Puigdemont, per saber quan tornaria?
8: Exacte, sí, vam poder parlar amb ell, el que vau veure tots, no? Va haver-hi aquesta declaració institucional de res, de poc més de 5 minuts que va fer l'expresident, i després doncs, tots els periodistes que érem allà a Waterloo vam estar podent parlar una estona amb ell. No podem explicar masses coses perquè, de fet, ni ell mateix ens va dir com està pensant que sigui aquest retorn. Ens va explicar que té diferents escenaris, que hi ha pensat molt de com vol que sigui aquest retorn, que vol que tingui un sentit polític, institucional, al servei del país i no del partit. Això, de fet, és el que ell va dir també durant aquesta declaració institucional, però no ens va desvetllar com serà exactament ni quan serà aquest retorn. El que sí que sabem és que segur que serà un cop el jutge Pablo Llarena, ara ho comentàveu, li apliqui definitivament l'amnistia. Pel que hem sabut avui, Llarena ja té la notificació, ja té la sentència del Constitucional sobre la taula, ara l'haurà d'analitzar i haurà de fer la seva resolució en què li apliqui definitivament l'amnistia. I el que també sabem és que un cop el jutge Pablo Llarena li apliqui l'amnistia, el retorn tampoc serà precipitat, almenys el de Carles Puigdemont, pel que ens diuen des del seu entorn, serà amb calma, hi ha molts temes a resoldre, i com que vol també dotar-lo, no, d'aquest sentit polític institucional, no serà una cosa precipitada, sinó que serà en calma, i ell mateix ens va dir que ja convocaria una roda de premsa a Brussel·les quan arribi el dia, doncs, per explicar ben bé com serà aquest retorn i, sobretot, la gran pregunta, no? Quan serà?
1: Ja. Tu creus que serà... estic parlant amb hipòtesi. Tu creus que serà aquest mes d'octubre o haurem d'esperar encara a mig novembre, per exemple?
8: Doncs realment tinc molts dubtes, perquè ahir no sabíem que tot també aniria tan ràpid al Tribunal Suprem, no? Ens va sorprendre una mica a tots que just mitja hora després que el Constitucional ordenés aplicar l'amnistia, el jutge Pablo Llarena ja aixequés provisionalment l'ordre de detenció. Tampoc sabíem que immediatament avui ja tindrien notificada la sentència. Jo crec que pot ser que durant aquest mes d'octubre se li apliqui, no?, definitivament l'amnistia, però no sé si Carles Puigdemont voldrà tornar ja immediatament aquest mes d'octubre o durant el mes de novembre, o fins i tot si s'esperarà després de les eleccions espanyoles del 29 de novembre. Ho haurem de veure, perquè el fet aquest, no?, que ens comentava ahir a la declaració institucional, que vol que sigui el retorn del president d'un país i no del president d'un partit enmig d'una campanya electoral, potser tot això quedaria una mica distorsionat. I pel que comentava ahir, no?, també en diverses entrevistes al seu advocat, Gonzalo Boye, doncs potser voldria esperar-se que passessin aquestes eleccions. Però tot això ara mateix són hipòtesis, el retorn el coneix ell, sap ell quan el vol fer, i per tant veurem també com es produeix, perquè no és el mateix que, per exemple, demà o demà passat o la setmana que ve el Tribunal Suprem li apliqui definitivament l'amnistia, o bé que sigui d'aquí 3 setmanes. Per tant, veurem ben bé què és el que passa i els tempos també del Suprem.
1: Home, he de dir que seria molt digne si tornés després de les eleccions del novembre. És a dir, donar un punt de dir, escolta'm, jo no vull intervenir en el tema de les eleccions i fins després de les eleccions espanyoles jo no torno. Ja posats a fer. Veurem.
4: Jo crec que anirà així. Crec, no ho sé.
1: Sí.
4: Jo crec que anirà així perquè és prou important el futur que tenim per davant, està prou dividit l'independentisme, el país està prou en fallida en molts aspectes, hi ha una vaga general convocada amb gent que fins i tot, com l'Ada Colau, que aprofiten qualsevol cosa per tirar enuig en la ciutadania envers el president Puigdemont, i per tant jo m'esperaria...
1: No m'està gaire encertada, eh?
3: No.
4: Jo m'esperaria, jo no tinc idea, perquè, no hi he parlat.
3: Perquè de polítics que no poden sortir al carrer, doncs n'hi ha molts, diguem-ne, i la gestió de Colau a l'Ajuntament amb el tema d'habitatge tampoc és per tirar coets, i la gestió no és per tirar coets.
1: Va ser ella.
3: Potser va ser Ada Colau la que va barrejar coses. I la gestió del govern de Pedro Sánchez durant 8 anys amb el partit d'Ada Colau a dins d'aquest govern, doncs crec que tampoc es partirà coets. En tot cas, clar, aquí el tema de la institucionalitat de Puigdemont, o la institucionalitat que li vol donar Puigdemont, que no és el president del país ja, que és l'expresident, i que, a més, ha estat candidat en les tres darreres eleccions...
6: Però el tracte és de president, eh? No,
3: però això és el tracte protocol·lari. Això és, sí,
4: no, i per molta gent continua sent el president.
3: I el president Montilla, i el president
6: clar,
3: Mas,
6: evident.
3: I el president Pujol, però evident. Això és el tracte protocol·lari. Però de president de la Generalitat n'hi ha un, que és Salvador
4: Illa.
3: Ja,
4: segons les normes autonòmiques que vivim.
3: No.
4: Per mi el president de la Generalitat és ell.
3: Hi ha un president i hi ha expresidents. Altra cosa és que el tracte protocol·lari sigui
4: Ramon,
3: el de president.
4: Ramon, que se'l va treure per un 155.
3: Cadascú...
0: Exactament, és que hi ha una qüestió que canvia moltes coses.
3: Sí, se'l va treure...
0: No, però deixa'm dir-te una cosa.
4: De forma il·legítima absoluta.
0: Això ja... Podem coincidir, Anna, podem coincidir. Però simplement com a constatació. Ell sí. No va ser destituït en unes eleccions en les quals no, algú va guanyar...
3: Va ser destituït pel 155.
0: Exactament, ja està, efectivament. Home, jo crec que la situació
3: però, sí, home, però
0: no
3: després,
0: pots
3: però després
0: a més,
3: hi ha hagut després
0: discutir,
3: hi ha hagut
0: si
3: eleccions...
0: Si hem de dir expresident, però, francament, no...
3: Té el tracte protocol·lari de president,
0: no, amb el president Pujol, amb el president Mas...
3: Però exacte, però tots ells són en aquests moments expresidents. Però bé, és igual. És que aquí, al final, és com es fa compatible aquest interès institucional que ell manifesta amb els interessos, també legítims, electorals, del seu partit, de Junts per Catalunya, del qual ell és el gran actiu. Hi havia fins i tot qui aquests dies especulava el partit amb la possibilitat de que Carles Puigdemont fos candidat a les eleccions generals. És evident que ell no vol,
4: però també és evident
3: que el seu partit, en els darrers anys, ha acusat un lideratge absent.
4: Evidentment.
6: Bueno, dit això, dos minuts i...
9: Però...
6: Digues, Tian.
9: Ah, no, anava a dir que una mica en la línia del que deia el Ferran, però no exactament el mateix discurs, perquè el meu també és pura especulació, però si ens posem a pensar en la pura especulació, i malgrat que Carles Puigdemont digui que ell no ha anat a l'exili per aconseguir més vots pel seu partit i tot això, és evident que encara que ell sigui president de la Generalitat... i que vulgui preservar la institució, dignificar la institució, tot aquest discurs, ell també és el líder d'un partit.
6: En els càlculs d'aquest partit
9: hi ha dos paràmetres. Un són aquestes eleccions espanyoles, que són molt immediates i en les quals sembla molt difícil a hores d'ara, tot i que és veritat que poden passar moltes coses, però sembla molt difícil a hores d'ara que no hi hagi una majoria de PP i Vox i que, per tant, gastar una bala d'un retorn políticament, en aquestes eleccions pot semblar una mica absurd i, en canvi, després, sobre un altre escenari, amb el govern que hi haurà a Madrid, en unes eleccions a la Generalitat en les quals potser aquí sí que Carles Puigdemont i Junts per Catalunya volen gastar la bala del seu retorn.
6: Tian, ho certifico, ho confirmo i t'ho asseguro.
9: Sí, sí.
6: I t'ho asseguro. Pel cap de Carles Puigdemont mai li ha passat ser candidat a les eleccions espanyoles. No. Mai. És a dir, però mai.
3: Però de dirigents mai. Del seu partit, sí.
6: Bueno, clar,
3: No. Vull dir, però això demostra...
6: No, és que ja, perquè no fitxes per la COPE.
3: No,
6: un de la però,

0: Maduro està a la presó a Nova York, ja ens hem oblidat. I, escolta'm, Ceuta queda allà, eh? Queda allà en el pas del temps, eh? Queda allà en el pas del temps. I fixa que parlen de l'amnistia a quarts d'onze del matí, o un quart d'onze del matí, perquè hi ha un merder de rodalies i de pluges i tal, no sé què. O sigui, tot va caducant molt ràpid. I jo em pensava, bueno, que, clar, Puigdemont és que no parla, és que Puigdemont no diu res, és que el Junts està com... Bueno, és que, clar, és que torna ara i vés a saber ara el paper que agafarà en el futur immediat de la política del país. Això és el que hem de veure. Això
1: jo crec que
0: els problemes
1: que té Catalunya són prou seriosos per no agafar res amb pressa, per deixar que passin les eleccions, que la ciutadania decideixi, i després fer un panorama, intentar teixir ponts amb Esquerra, que un dia o altre jo diria que s'hauran de refer, perquè és que si no l'independentisme ja és mort per dècades. I, per tant, doncs això requereix calma.
2: Però...
1: Digue'm.
2: No, perdó, és que com que no et veig, no, i ara tampoc et volia tallar, no? però és que com que abans ja ho deies, també, Anna, que està molt bé, intentar resoldre el conflicte polític, però sisplau, no deixem la gestió de banda, perquè ens ha quedat un país als dits.
1: Per suposat, ja ho he dit a la primera hora del matí, tenim un país en fallida. I, per tant, el primer és rodalies, l'habitatge, etcètera.
0: Fa anys que
1: el tenim. Això és el dit, però a la lluna la continuem tenint.
0: Un segon, sisplau, que són dos quarts i un minut d'onze. Mira, una bona notícia, tu. Una bona notícia. Els sindicats de metges han decidit ajornar la vaga indefinida que havia de començar el 28 d'octubre per l'avançament electoral que hi ha hagut a l'Estat. Diuen que no renuncien a les reclamacions i que reactivaran les protestes si el pròxim govern no té les seves peticions. Doncs bé, de moment, ajornada aquesta vaga de metges prevista pel dia 21. Tu, un segon.
3: A Repsol, volem que continuïs estalviant el doble en el teu dia a dia. I per això allarguem la promoció durant tot el mes d'octubre. Continua estalviant el doble cada dia en els teus repostatges pagant amb Wilet. Perquè si tens contractats amb nosaltres la llum, el gas i altres energies, estalvies 40 cèntims litre. A més, si pagues els teus repostatges amb la targeta Wilet, acumules 5 cèntims litre més de saldo addicional en carburant i aconsegueixes un estalvi total de fins a 45 cèntims litre. Més informació a Repsol.es. Repsol, amb tota l'energia.
4: Aquest Citroën C3 és increïble. És tan espaiós que sembla un dúplex.
5: Mm-hmm.
4: Gairebé m'hi podria posar dret sense tocar el sostre.
5: I des de 16.400 euros.
4: Què? Demana ja el teu C3 des de 16.400 euros amb fins a 8 anys de garantia.
6: Citroën.
4: Aquest mes és increïble a tota la gamma Citroën.
7: Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
8: Perquè m'ofereixen fins a 3 anys de garantia. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
9: Perquè puc finançar-lo al 100% i al millor preu. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
10: Perquè puc deixar el meu cotxe antic com a part del pagament. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
11: Jo me compro el cotxe en Flexicar. I tu?
12: De fer arribar el gas natural al nostre país el 1965 a fer-ne servir el 2026 a 17 centrals de cicle combinat per generar electricitat i que la nostra energia estigui disponible quan la necessitis. Més de 180 anys fent-te la vida més fàcil cada dia. Naturgy. Cada dia. Everyday.
13: El seguro de coche de Línea Directa es uno de los mejor
14: valorado
13: en España. Vaya temazo, ¿eh? Valorado.
14: Y otra. Valorado.
13: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
15: Al, ja t'has menjat 9 panetones?
16: És que estic buscant una targeta daurada d'Aldi amagada en els productes Special per guanyar la compra gratuïta durant un any.
15: I ja l'has trobat?
16: No, però em falten 9 panetones menys per aconseguir-ho.
15: Aldi.
16: Que poc que costa comprar bé.
15: Més info a aldi.es.
17: Torna l'Expro Reus del 9 al 12 d'octubre. Totes les marques d'anima automoció, vehicles nous i les millors ofertes de l'any. Expro Reus, aquesta és la teva oportunitat. T'esperem.
18: Aconsegueix la teva alarma amb instal·lació gratuïta trucant a Movistar Prosegur Alarmes al 900-351-351 i així, al cap, en lloc de tenir el tema dels robatoris, tens això. Consulta condicions. Movistar Prosegur Alarmes. Superseguretat que dona supertranquil·litat.
19: Nou lletres. Fira amb més de 1.000 vehicles d'ocasió, seminous i quilòmetre zero. Nou lletres. Què deu ser una fira de...
20: Expocasió, home.
19: Que clar, Expocasió, on hi ha cotxes, furgonetes i autocaravanes. Boníssim, Expocasió.
21: Torna a Expocasió Girona. Els dies 16, 17 i 18 d'octubre a Fornells de la Selva.
22: Què passa quan un jugador i un venedor de l'11 es troben? Doncs que tu estàs tot el dia amb la il·lusió que et toqui el premi del cupó diari i en David Delgado

0: Espigall, que l'acompanya tot arreu i el fa sentir-se més segur.
1: Només pel fet de comprar el cupó diari?
0: Pel fet de comprar-lo tu i tothom qui juga a les loteries de l'ONCE. Perquè així feu que les persones amb discapacitat tinguin més oportunitats.
1: Mira que bé.
0: Quan et trobes amb un venedor de l'ONCE, sempre passen coses bones. Així doncs, juguis el que juguis, ben jugat.
2: ONCE. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
3: Recordes el teu primer Corsa?
4: O el Corsa del teu amic Pep amb el que sortíeu al Finley?
3: Avui, l'Opel Corsa segueix més viu que mai, amb tota l'enginyeria alemanya d'Opel. I aquest mes, amb una oferta a la que només podràs dir yes. Opel Corsa, una icona que continua conquerint generacions. Més a opel.es.
5: El per què de tot plegat.
6: Joan, hi pots sortir al carrer.
7: Un moment. No, estàvem parlant de Colau, o sigui que... Però no diré que... que és, bueno, si ho volen comentar, que ho comentin, però un moment, si us plau, que tinc en línia ara sí, Lluís Puig. Lluís Puig, bon dia i felicitats.
8: Moltes gràcies, Jordi Basté.
7: Com està?
8: Bé, una mica més tranquil que ahir, encara no del tot, gestionant com puc les trucades, entrevistes i, i les relacions humanes que pertoquen, però bé, bé, gràcies per convidar-me.
7: Eufòric, sí o no?
8: Sí.
7: Il·lusionat?
8: Bueno, com, jo penso que com sempre, sempre he estat il·lusionat i optimista. Una mica més, evidentíssimament. Penso que és un triomf indubtable de la resiliència, però que també, deixa'm fer el discurs, no acaba solucionant res, això, eh? Soluciona un tema personal, però no suposa cap final de res.
7: Impacient?
8: No. Impacient, no.
7: Si ara, per exemple, si avui o demà surt, surt l'Arena i diu ja està, jo m'ho he llegit i per tant ja poden... Ara sí que ja està. Demà mateix tornes cap a casa?
8: No crec.
7: No crec. Tornaràs, no. Tornaràs amb el president?
8: No, segurament tenim... tempos i velocitats diferents. El conseller Comín té que recollir la seva acta de diputat i té la seva vida, i jo m'haig d'organitzar, estic molt enfeinat. En tot cas, haig de preparar encara i situar-me i veure en quin moment ho faig. Des de Catalunya Nord, en 2 hores sóc a casa, i per tant no és cap complicació el viatge en si, sinó el moment exacte, diguem-ne.
7: Digue'm la veritat, has tornat algun dia d'amagat? Tenint en compte que no ets el Puigdemont i no ets molt, molt conegut, o no?
8: He trepitjat terres del Ripollès, de la Garrotxa i de l'Empordà, però d'una manera discreta i sense... Veient que del fet de traspassar una ratlla, que molts d'aquests llocs són filats perquè les vaques no canvien de banda... No, tampoc em provocava res d'especial. Dir que Catalunya Nord és Catalunya és molt veritat, i per tant, en fi, no he fet cap anada d'actes o activitats concretes, això sí que no.
7: Però t'has passejat pel Ripollès, per la Garrotxa...
8: Sí, perquè la natura és oberta, no té ratlles. De petits estudiàvem els mapes de països i cada país canviava el color. I a la realitat no. Estàs un camí de terra i trepitges herba i a l'altre costat l'herba és la mateixa.
7: Ja, sí, però si t'arriben a dir, si t'arriben a trobar algú i et demanen el DNI pel que sigui, et foten dins, cap a dins,
8: Sí, hi va haver un moment, em sembla que era fa un parell d'anys, al Coll d'Ares, a l'arribada de la flama de Sant Joan, que allà sí que canvia el color de l'asfalt. És curiós perquè no hi ha la tanca fronterera, però allà l'asfalt canvia de color a la carretera. I xerrant i caminant amb gent estava centenars de metres a la banda del color que em podien perseguir. I va arribar un cotxe de Mossos d'Esquadra que penso que no em van veure. I jo tranquil·lament vaig anar caminant un altre cop cap a la color de l'asfalt que m'era més amigable.
7: A casa no, per això,
8: No, a casa no.
7: Tens ganes d'arribar a casa?
8: Ara, sí, però quan jo li deia ara que ho vaig a fer amb calma, és perquè també dono fe ara dels sentiments que em va provocar un dia llegir uns poemes d'exiliar-se de l'exili. 9 anys, claves moltes arrels, t'impliques, et relaciones, fas poc o molt plans i projectes sabent que no són definitoris o definitius, però et cal exiliar-te de l'exili també, no? No sé si es pot entendre gaire això, però us asseguro que és veritat.
6: Ja. Tens ganes de fer de diputat ara o no?
8: Home, el que tinc ganes és d'entrar al Parlament, amb la cara ben alta, sempre ho he dit, i de seure l'escó que em pertoca, i poder retirar un llaç groc que els companys i companyes escrupolosament, sense oblidar-se'n mai, em col·loquen allà al saló de plens. D'això en tinc ganes. Com a diputat espero no fer-ho ni millor ni pitjor del que he fet fins ara, els últims anys, però sí que tinc moltes ganes de complir amb aquest mandat democràtic. Penso que hi va haver una gent que em van votar a mi dins d'una llista, evidentment, de molta altra gent, però que també em dec que sempre m'ha agradat marxar als llocs havent complert i tot el que em havia compromès.
6: Clar, en algun moment, al llarg d'aquests 9 anys, per exemple, Carles Puigdemont un dia, personalment, em va dir que veia molt difícil que tornés. Que ell creia que es quedaria allà perquè en cap cas s'acceptaria. Li ha passat pel cap també a Lluís Puig en algun moment que no tornaria mai?
8: No, la veritat és que no he tingut mai aquesta idea o aquest pensament o aquest somni de que no tornaria mai. Em preocupava més que dius, ostres, em vaig fent gran, algun dia puc tenir un atzucac sanitari, mèdic, i que no torni. Em veia més en possibilitat de... Bueno, que pot passar a tothom, ens pot passar a tots, no som eterns, som febles. I com que amb 9 anys se't mora família, se't moren amistats, i no hi pots tornar-hi, aquest pensament sí que l'he tingut sempre de dir, bueno, he hagut d'anar moltes vegades a la tomba del mestre Pompeu Fabra al cementiri de Prada, i em feia reflexionar, no perquè jo em vulgui comparar ni molt menys, ni demanés una làpida monumental, sinó per dir, bueno, si em toca morir i no he tornat, un lloc o altre quedaré.
6: Lluís Puig va fer de segon pare a Valtònic, i si de Valtònic parla bé d'algú, de tots, del president Puigdemont, però de Lluís Puig parla d'això. Aquests llaços personals deuen ser molt forts, no, encara?
8: Sí, si t'explico el que m'acaba de fer avui.
6: Ui, t'acaba de fer? Ui. Què t'acaba
8: sí,
6: de fer?
8: Sí, m'acaba d'enviar un dossier d'un grup de música de jazz, que ell hi canta el seu estil de rap, demanant-me que ho faci córrer per les meves amistats de festivals i de sales de programació.
6: Home, estaria molt bé, això.
8: A sobre vol que li faci de mànager.
9: Sí, no t'anava a dir, ja, de mànager.
6: Falta fer de mànager, ja. Bueno, com es diu el grup, home, que així ho anunciarem per la ràdio, i diràs, escolta, jo ho he dit per sí. RAC1, per tant, ja...
8: Bueno, han debutat, sé que van fer el primer concert de Sant Celoni. Es diuen Jazz Tònic.
6: Jazz Tònic, hosti tu.
8: Jazz Tònic, sí.
6: Jazz Tònic, val.
8: Vol dir que des d'aquí que ho senti...
6: Sí, efectivament, que ho faci sonar.
8: Estan disponibles.
6: Ja. Se n'atreu algun aprenentatge positiu de l'exili o no?
8: Sí, molts. Molts més dels que em vés imaginat mai. A nivell humà, he conegut persones que havien estat a l'exili dels anys 70 i 80, no oblidem. I la seva experiència de poder compartir xerrades amb ells m'ha ajudat molt. He fet bones i moltes amistats. També m'ha fet descobrir una part del nostre país, que és Catalunya Nord, que sempre havia passat una mica de llarg amunt i avall, i és un fragment català preciós, inimaginable, de patrimoni, de cultura, de tot plegat. Ara ja sabeu que deixem seguir fent publicitat, que estic molt implicat amb la Casa Macià de Prats de Molló. Alguns diuen, en secret, que bé que hagi estat a l'exili, perquè així has pogut fer tot el que estàs fent aquí.
6: És veritat, això.
8: Doncs, bueno, també, per què no? Per què no? Ho he dit pel dret i pel revés. Faré més política, en faré menys, seré més anys diputat o menys, però seguiré fent per la cultura el que sempre he fet, que és implicar-me i col·laborar-hi i ser un més en aquest àmbit que m'ha apassionat tota la vida i que m'ha portat a tantes i tantes experiències.
6: Mm. Tens Twitter?
8: Sí.
6: Sí.
8: Sí, sí.
6: Què els diries a tota aquesta gent que escriuen que són uns traïdors, que els veu enganyar, que no veu proclamar la independència i que són uns covards i que veu marxar?
8: Mira, del Twitter, que m'hi dedico menys, ara, últimament, quan algú em diu un insult, posant-se amb la meva família o coses d'aquestes, sí que ho esborro i bloquejo, diguem-ne, no? La resta d'opinions, escolta, mira, els països catalans són molt llargs, una mica estrets, però molt llargs, i ha de cabre tothom. També, com que no saps mai quan hi ha una persona al darrere o són màquines programades, no m'importa gaire, la veritat, que tothom opini el que vulgui. Per tant, mira, cadascú sabrà el que pensa i el que diu, i si ho fan des de l'amargor i la rancúnia, això ja ho fan els espanyols, funciona amb cops de porra i amb odi. Nosaltres no és el nostre tarannà.
6: Una cosa, Lluís Puig, alguna persona d'algun partit polític no independentista, PSC i sobre el marge, traiem-los d'aquí, és a dir, de dreta, o algú t'ha sorprès, t'ha enviat algun missatge durant aquests 9 anys, t'ha donat escalf?
8: No, en absolut, ho recordaria.
6: Algú que t'hagi sorprès?
8: En absolut.
6: Algú que t'hagi sorprès, que t'hagi donat escalf?
8: Molts, molta gent, moltes persones.
6: Polítics també?
8: Sí.
6: El que més et sorprès de tot?
8: En política hi ha bona gent,
6: No,
8: la majoria.
6: El que més t'ha sorprès de tots, que t'hagi enviat un missatge o que t'hagi trucat dient, escolta, no combrigo amb això, però en canvi em sap molt greu el que t'està passant?
8: Sí. Hi ha hagut persones que no combreguen amb el que hem fet. Algun d'ells de la pròpia formació d'on sortíem fa 9 anys enrere, Ara no et citaré noms en concret, però sí. I una mica famosa va ser la meva trobada amb el president Illa de Brussel·les, que va sortir per als mitjans.
6: Sí. I què tal?
8: Bé, va ser una salutació molt correcta, molt humana i afable. I per descomptat que el dia que entri al Parlament penso saludar-lo. És el president del meu país. Per tant, que aquest fet humà està per damunt de tot i per descomptat el respecte institucional.
6: Moltes gràcies, Lluís Puig. Ens veiem aviat. Ens veiem aviat.
8: Sí.
6: I espero que sigui més en aquest estudi. O sigui que
8: molt bé.
6: Felicitats. Fins aviat. Gràcies, Lluís Puig.
8: Farem agenda i deixa'm dir-te que moltes gràcies per sempre que ens hem trobat o m'has fet participar del teu programa. M'he sentit sempre molt ben tractat.
6: Bueno, jo crec que tothom ha de ser ben tractat a la vida. Pensis com pensis, que hi caiguis.
8: Però jo ho dic per mi.
6: Ja, val, perfecte, doncs t'ho creixo molt també. Una abraçada forta, conseller.
8: Molt bé.
6: Vagi bé, una abraçada.
8: Gràcies.
6: 4 mesos, ja va estar. 4 mesos.
10: 4 mesos, 9 anys a l'exili.
6: Sí.
10: A més, una situació especialment complicada, perquè una cosa és ser l'expresident, o el president, en aquest cas el president destituït pel 155, i una altra cosa ser el conseller, que evidentment l'exposició i tot l'entorn que et pot proporcionar és menor. És especialment, el de Lluís Puig és especialment sagnant pel que ha significat, a més, des del punt de vista personal. No?
9: Sí, és una vergonya.
10: Exacte.
9: Vull dir que hi hagi...
6: Pues, clar, però, la...
9: però per ell i també, evidentment,
10: per
9: Carles Puigdemont. Vull dir, al final, 9 anys d'exili per promoure un referèndum com el de l'1 d'octubre és una vergonya.
6: I es confirma una cosa, que no hi ha res millor en aquesta vida que ser anònim. Perquè, efectivament, com s'esperava, i el que segurament no ha volgut explicar...
9: Per entrar i sortir.
6: Encara que sigui a prop...
10: Sí, però amb l'ai al cor, eh? Perquè...
6: Però, esclar, diu, home, jo veig un mosso d'esquadra...
9: Home, clar, evidentment, sembra molt dubte de a veure si...
10: Però, de totes maneres, el més sagnant de tot això és que... el que em sembla més absolutament incomprensible és que fa més de 2 anys... El Congrés va aprovar una llei absolutament... Escolta, independentment de que cadascú pensi el que vulgui, uns podrien estar-hi a favor, els podrien estar en contra, però és una llei aprovada pel Congrés, en la qual s'aprovava la llei d'amnistia. I que s'hagi trigat 2 anys i pràcticament i mig en què es pugui aplicar, perquè s'han anat posant pals a les rodes permanentment.
6: Anda, que no hi ha lleis que a mi no m'agraden.
10: Exacte.
6: I les aguanto.
10: En aquesta aquí podríem estar... Que, vamos, alguns estem absolutament d'acord. Dius, escolta'm, com és possible que s'hi fet passar dos anys i mig, amb pals a les rodes des del Tribunal Suprem, ara buscant per aquí, buscant per allà, portant-ho al Tribunal Europeu, quan era una resolució d'un Parlament que et pot agradar més o menys, però és un Parlament absolutament legítim i que té dret a fer-ho. Doncs és aquestes coses que dius... O sigui, no havia sigut prou dur 7 anys que hagin d'allargar 2 anys i mig més el patiment d'aquesta gent per poder venir. Perquè hi ha una qüestió, Jordi.
7: Sí.
10: Aquí sí que tu em sembla que ho has comentat aquest matí. El que sí vol fer el president Puigdemont quan torni és anar a Amer a veure la tomba del pare i la mare.
7: Sí, esclar.
10: Perquè això... és molt bèstia, però ni a la mort d'un ni a la mort de l'altre va poder-hi ser. Això és evident, perquè si hagués passat la frontera
7: l'haguessin
10: enganxat. Fins i tot me'n recordo gent que conec que estava en l'enterrament que deien que hi havia una certa presència policial per si se li hagués acudit fer-ho. Evidentment no va ser el cas, no?
7: Corre, clar.
10: Però vull dir que ha sigut molt bèstia. Estem parlant de 9 anys, el que deia el Ferran abans, tu. És que això és molt llarg.
11: 9 anys... I jo crec que és importantíssim, no?, aquest enfoc també de posar en evidència que hi ha més persones que el propi Puigdemont, perquè en les 24 hores estem parlant només de Puigdemont i és com hi ha moltes altres vides afectades que la del president, que ha gaudit d'una sèrie de privilegis, no?, també per ser el propi president, i sobretot perquè hem arribat aquí perquè hi ha hagut una sèrie de persones que van estar a la presó, concretament, perquè si no estaríem parlant de tot això.
10: Cert.
11: I per tant, ho dic perquè també ens estem oblidant que això és una causa que obre Dolors Bassa, no? I que per tant s'han de mencionar també aquestes persones.
12: No, això és una causa que obre el fiscal general de l'Estat i l'advocacia de l'Estat i Vox per una declaració d'independència que no es va fer efectiva, que jo això encara m'ho hauran d'explicar. És a dir, com si jo vaig a presentar una demanda de divorci, quan estic a punt de presentar-la la retiro. I me divorcien igual. És a dir, és que no té cap sentit jurídic.
13: Aviam, Melero.
6: No, només, a veure, jo el que volia dir és que avui 7 d'octubre...
13: Encara no hem acabat, eh? Que vull fer-ho de... Permetem, eh?
6: Sí.
13: Ara parlarem del 7 d'octubre, que sí que tens ganes de parlar-ne. Però en Jordi Turull, bon dia.
14: Molt bon dia.
13: Secretari General de Junts per Catalunya, enhorabona. I no sé si ja segur que ha parlat ja amb els consellers, en Comín, Puig, amb el president Puigdemont.
14: Sí. Amb el Lluís avui, perquè ahir ells estaven molt ocupats amb la seva compareixença i els avions amunt i avall, que el conseller Puig va fer un tuit, que li preguntaves pels tuits, que ens va alarmar tots, perquè va dir que baixava de l'avió lliure i sí, va haver un moment de confusió, que ens deia, coi, on està, no? Però sabíem que anava a Waterloo a fer la roda de premsa, i sí, molt, molt contents.
13: Ja, quan tornen?
14: Això només ho saben ells. Nosaltres sí que tots ells tres, i ara que parlàvem amb Lluís Cull, ja diguis, a la teva disposició, de la manera que vulguis, quan vulguis, estarem a punt i amb unes ganes tremendes, i en Toni Comín igual, i el president també. Això ho diran ells.
13: En el cas de Puigdemont, serà un retorn polític amb actes populars o íntim?
14: No, això ho té molt pensat ell, el que sí que serà, i ell ho ha dit, i sempre ho havíem repetit, i el fet que jo ho digui com a secretari general d'un partit, de dir que ha de tornar com a president de país, no d'un partit, ell ho va tornar a dir ahir, i ho entenem perfectament, li respectem perfectament, i crec que s'ha guanyat el dret a decidir-ho com ell es pugui trobar més còmode, i donant tota la, diguem-ne, institucionalitat i dignitat que es mereix un retorn com aquest, que és històric també per Catalunya, perquè l'exili no és cap novetat entre els presidents de la Generalitat.
13: Tornar durant la campanya electoral, com deia ahir Gonzalo Boy, és un risc?
14: Ell, com deia, ell vol tornar, insisteixo, com a president de país i no de partit, i ell ara està valorant doncs quin és el moment més oportú.
13: Home, pinta que serà llavors, pinta més que seria...
14: És que la campanya electoral, evidentment, tornes aquí, que tots sabem com funciona una campanya electoral i com es va embolicant la troca i tot això. Queden dies encara perquè comença la campanya electoral, però això ho decidirà ell.
13: Ja.
14: Hi ha molta gent que en la seva condició de president li vol donar suport, gent que no comparteix, en aquest cas, el nostre projecte polític i per tant, es farà que tothom que igual li va donar suport, i recordem els actes que va fer doncs, a Perpinyà i el suport que ha tingut de gent molt més enllà del partit, però moltíssim més enllà del partit, doncs ell això vol respectar molt i crec que és el que sincerament toca.
13: Descarta, Jordi Turull, que torni primer privadament i després...
6: d'una manera solemne?
14: Mira, jo això, jo estic segur que la idea que ell sempre porta al cap és, escolti, vaig marxar sent president amb el 155 i la repressió i persecució, mai ha buscat una solució personal, mai l'ha buscada ell, i mira que en el context polític hi havia, doncs, cants de sirena n'hi havia, i crec que el retorn serà com a president, en primer lloc, crec.
6: Ja, i assumirà el seu escó al Parlament i farà cap d'oposició o descarta?
14: Això insisteixo perquè molts de vosaltres que hi heu parlat ho sap i ho té molt interioritzat, que el retorn és per culminar doncs, tot el sentit polític que han estat aquests 9 anys a l'exili, perquè l'exili és una presó, jo sé que l'exili és una presó de vidre, i són 9 anys amb una presó de vidre, vull dir que quan nosaltres l'hem anat a veure, nosaltres tornem, però ells es queden allà, no? I abans heu recordat molts episodis personals i familiars doncs que ell s'ha perdut i que són d'aquests que no perdones. No?
6: D'aquí a menys de 2 mesos hi ha eleccions espanyoles, simbòlicament, aviam, per descartar-ho o no descartar-ho, podria ser candidat i diputat al Congrés?
14: Qui, el president?
6: Sí.
14: Jo crec que tu ho has dit molt bé, mai se li ha passat pel cap. És que, a més, és el president de la Generalitat i si estem dient que li vol donar la màxima institucionalitat, si ell ha patit 9 anys d'exili, com per mantenir la figura de la presidència de la Generalitat, escolti, no, ara no, és que no se'ns ha passat a cap pel cap de que ell pugui ser un cap de cartell electoral d'una situació conjuntural, estem parlant d'un tema estructural, i no se li ha passat ni amb ell pel cap, vaja, i a mi tampoc, de dir, escolta, ets el president de Catalunya, igual que, escolta, nosaltres quan vam estar als calabossos de l'Audiència Nacional i vam passar tots aquells moments, vam dir, el president de Catalunya no pot passar per aquí. No pot passar per aquesta humillació i per aquest tracte que nosaltres estem passant i bonament ha fet de mantenir la presidència des de l'exili. No?
6: El president tindrà ara, li tocarà, és a dir, des d'un punt de vista ja amb l'amnistia, ha de tenir, li toca com a expresident, li toca un despatx, suposo, i escorta dels Mossos d'Esquadra, no?
14: Home, i tant, però de fet això ja li hauria d'haver tocat. És a dir, ell no està condemnat. Ell estava en una fase d'instrucció i el tema de la seguretat del president sempre ens havia preocupat molt. Jo recordo una entrevista amb vostè que quan vam parlar d'aquell famós 8 d'agost que vam venir a marxar, la seguretat del president sempre ens havia preocupat molt, perquè igual que hi ha gent que se l'estima moltíssim, ho deia molt... Hi ha molt mal armant el suelto per aquests mons de Déu i, per tant, aquest és un risc, no? I, per tant, esperem que d'una vegada se li pugui garantir la protecció que cal, no?
6: I, evidentment, també despatx li toca.
14: Sí.
6: Ja.
14: Sí.
6: Parlàvem de... Ara que parlàvem de les eleccions, en algun cas se li ha passat pel cap? O pregunto, hi ha possibilitats que Junts per Catalunya pogués investir Alberto Núñez Feijóo com a president del govern d'Espanya?
14: Bé, jo crec que ja ho hem acreditat. Sí, nosaltres ja ho hem acreditat, que no l'investim com a president, el senyor Núñez Feijóo. De fet, ja ho vam fer... El Núñez Feijóo va guanyar les eleccions del 23. I si algú ha acreditat que no l'ha investit, som nosaltres.
6: Per tant, descarteu qualsevol possibilitat de que sigui investit.
14: Pacte amb el PP, ahir ho va dir molt bé Míriam Nogueres, que nosaltres per facilitar una investidura de PP-Vox no farem cap cas. Nosaltres el que mirem és de tenir el màxim que el crec que ha estat, si la gent se li pregunta que reconegui una veu catalana al Congrés dels Diputats, aquesta està la de Junts per Catalunya i molt especialment la de Míriam Nogueres. I escolti, nosaltres també prenem nota de l'experiència de l'acord aquest amb l'Estat, doncs que hi ha hagut i que, escolta, nosaltres vàrem arriscar molt amb aquest acord de Brussel·les, i escolti, ja n'hem sortit escaldats i, per tant, doncs, escolta, nosaltres anem molt a la nostra a defensar una veu alta i clara de Catalunya i també en aquests moments i per el que ha provocat la convocatòria d'eleccions doncs d'una sèrie de valors i actituds doncs, que són les que han fotut tan gran aquest país amb tantes adversitats però que no són precisament les dels decrets aquests dels postureig i del mirar de quedar bé més que fer polítiques serioses que vagin bé.
6: Per tant, ni investiran a Alberto Núñez Feijóo i a Pedro Sánchez?
14: A Pedro Sánchez, jo he dit, nosaltres d'aquest senyor n'hem sortit molt escaldats. De fet, qui pot precipitar l'arribada de la dreta i extrema dreta és justament ell. Nosaltres vàrem proposar una fórmula. Nosaltres aquest senyor no tenia credibilitat i al mes de juliol li vam dir, escolti, Partit dels Socialistes, si no voleu que arribi l'ultradreta i voleu allargar una legislatura agònica, home, posin algú més seriós i que compleixi amb la paraula donada i no aquesta persona que n'hem sortit absolutament escaldats. Vull dir que nosaltres propostes les hem anat fent. Ara, aquí tothom posa l'electoralisme i les ulleres electorals més enllà de les ulleres generacionals.
6: Una última pregunta.
13: Pot Jordi Turull desenvolupar aquell tuit que va acusar Rufián de ser un invent de les clavegueres de l'Estat?
14: No, ja no vull parlar més d'això.
13: Però és que l'acusació és molt bèstia, eh?
14: Bueno, doncs jo vaig dir el que pensava i el que intueixo i perquè és un cúmul de circumstàncies, però jo no li vull donar més importància a aquest senyor que es passa tot el dia en comptes d'ajudar i remar per la unitat de l'independentisme a mirar de torpedinar qualsevol possibilitat que pugui haver-hi. Escolti, i aquest senyor n'ha fotut 50.000 tuits i totes les intervencions només és contra Junts i contra l'independentisme, contra Junts i contra l'independentisme. No s'entén d'una altra manera algú que és mínimament independentista que vulgui torpedinar dia sí dia també això. Però, escolti, hi ha temes massa importants com per fer pujar l'ego d'una persona.
13: Ja, però és acusar el representant d'un partit polític independentista com Esquerra Republicana de Catalunya, sí, que té la seva màxima representació a Madrid, en Gabriel Rufián, de ser un infiltrat.
14: Sí, de la mateixa manera que cada vegada que ell diu que nosaltres depenem de la patronal i de l'immobiliari aquest i de l'immobiliari l'altre i del financer aquest i de l'energètic aquest i l'altre, ningú li pregunta que porti proves, no? Escolti, nosaltres...
13: Però vostè podria portar proves de que ell és un invent de les clavegueres de l'Estat?
14: Jo ara no estic en aquesta fase, ho sento molt, però no li vull donar importància en aquest senyor. Ja està.
13: Jordi Turull.
14: També he vist que no hi ha hagut massa reacció per part dels altres de la meva privada, dels seus mateixos. I aquí ho deixo.
13: Jordi Turull, moltes gràcies, que vagi bé. Fins ara.
14: Moltes gràcies a vosaltres.
13: Déu-n'hi-do.
10: El que sí, tu preguntaves per l'oficina del president, sí, efectivament, tots els presidents... De fet, Carles Puigdemont ja té oficina, o ha tingut oficina des del moment en què ha estat a l'exili. Tenia una oficina, diguem, a Barcelona, que amb un equip que treballava aquí fins ara, és a dir, des del moment en què es va posar en marxa arran del seu exili, i ara estan, pel que jo sé, a punt de posar en marxa la nova oficina, una nova oficina que li han buscat, diguem-ne, en un lloc de Barcelona, i que l'estrenen molt aviat, és a dir, pràcticament està acabada. Per tant, tot això indica... Això no vol dir que vingui ara o que vingui més tard.
13: Sí. No, però vol dir que ja està preparada la seva tornada.
10: Però sí que tot
13: està
10: preparat, exactament, i que fins i tot qui ho ha de muntar, que és el govern de la Generalitat, que és el que té l'obligació de proveir els expresidents. Doncs això ja ho han previst i ho tenen en marxa. Però val a dir que el president ha tingut sempre oficina aquí, eh?
9: Aviam, el Palau Centelles, crec, no?
13: Sí. 11 i 2 minuts. Un segon, si us plau, que reies, Tian Riba.
15: No, home, reia, perquè aquesta... Primera, perquè Jordi Turull no ha volgut contestar una pregunta que és evident que l'ha de contestar. És que a mi em sembla que és una acusació molt bèstia, que no es pot quedar amb una simple acusació a Twitter, però què és això? O sigui, a quin punt hem arribat? I després, aquest últim comentari de que el seu partit tampoc han dit res, com volem dir, el seu partit hi estan d'acord. Home, però és que ha reblat encara més aquesta acusació. Llavors, a mi, dos dirigents de dos partits que han estat durant no sé quants anys col·laborant. En fi, no ho sé, és que em sembla que no té cap mena d'explicació. De, és que aquest senyor... O sigui, és que ha de donar explicacions. Ja. De la mateixa manera, perdona, eh?
12: El senyor Rufián hauria de donar explicacions... No,
13: Digues, Tian.
15: Sí, sí, de la mateixa manera que Rufián hauria de donar explicacions al seu tuit dient que la culpa del vot de Junts per Catalunya és qui paga el palacete, entre cometes, que es referia a la Casa de la República de Puigdemont, dita Casa de la República, de Puigdemont a Waterloo.
9: Doncs, aquesta mena d'acusacions, quan es fan, s'han de acreditar. A banda i banda.
15: Les dues, Ferran, sí. Estàs d'acord o no?
9: A banda i banda,
15: Que ho acreditin tant els uns com els altres, perquè em semblen dues de les acusacions més bèsties que hi ha hagut entre aquests dos partits.
13: Són les
15: que ens expliquin qui ha pagat la casa de Puigdemont i si Rufián és un infiltrat de l'Estat, que ho diguin.
13: Un segon, que anem de recollir. Abans anem a la publicitat. Penseu, si és que algú li ha passat alguna vegada, penseu, els aquí presents, si alguna vegada heu fotut molt la pota. Saps allò que dius, hòstia... Però fota la pota allò de dir... Saps?
12: Sí. Que falta un marit
13: com
12: i és
13: passar,
12: mort.
13: Com va passar... Exacte, no. O com em va passar, que ja ho vaig explicar en el seu moment, quan van venir els que tornaran a venir ara, que és... allò típic que no he fet mai més, fa molts anys això, que és posar-li... Mai més ho he fet, perquè crec que no s'ha de fer mai, però és que en aquella època es feia, que és tocar la panxa amb una embarassada.
10: Uf.
13: I sí, sí, ja us ho podeu imaginar. I dir felicitats, i dir jo no, és l'altre, jo sóc així. Un segon, que són les 11 i 4 minuts.
16: RAC 1. Un amic. Doncs un amic és simplement això. Algú que sempre hi és, que t'aixeca quan ja no et queden forces i celebra els teus èxits com si fossin seus.
17: No hi ha res més humà que ajudar i ser ajudat. Santa Lucía, una vida amb tu.
18: Quan va ser l'última vegada que vas parar a mirar casa teva? A Porcelanosa dissenyem cada espai de la teva vida. Cuines, banys, salons, terrasses... Del 25 de setembre al 10 d'octubre arriben els dies Porcelanosa. Visita la teva botiga més propera i gaudeix de condicions exclusives per crear la teva llar. Porcelanosa, dissenyant espais per viure.

0: camp. Veure el gol de Koeman al 92. He fet coses meravelloses i quan ja no hi sigui, vull continuar fent-les. Amb el testament solidari de la Fundació Barça, puc destinar part de la meva herència a ajudar nens i nenes vulnerables.
1: Entra a fundació.fcbarcelona.cat i descobreix què bonic és viure després d'haver-ho viscut tot.
2: Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
3: Perquè m'ofereixen fins a 3 anys de garantia. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
4: Perquè puc finançar-lo al 100% i al millor preu. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
5: Perquè puc deixar el meu cotxe antic com a part del pagament. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
6: Jo me compro el cotxe en Flexicar. I tu?
7: D'aprofitar la força de l'aigua per generar energia al 1922... Aprofitar els residus orgànics per generar gas verd el 2026. Més de 180 anys buscant altres energies més sostenibles cada dia. Naturgy. Cada dia. Everyday.
8: Quan a Aldi costa tan poc comprar fruita i verdura fresquíssima i d'aquí et sents...
9: Increïble.
8: Platòric.
9: Kiwi.
8: Eh?
9: L'oferta di. Aquesta setmana estalvia pel kiwi groc dolç a 0,65 la peça.
8: I el carbassó ou amb 15 al quilo. Aldi.
9: Que poc que costa comprar bé.
10: Aconsegueix la teva alarma amb instal·lació gratuïta trucant a Movistar Prosegur Alarmes al 900-351-351 i així, al cap, en lloc de tenir el rum-rum de si entraran a casa teva, tens això. Consulta condicions. Movistar Prosegur Alarmes. Superseguretat que dona supertranquil·litat.
11: Hi ha moltes maneres de prendre un cafè, però només una de viure. Descobreix Coffee Experience, el nou recorregut immersiu per endinsar-te en el fascinant món del cafè, de la mà de Cafès Novell a Vilafranca. Una visita de 55 minuts, única al món, pensada per grans i petits. Reserva la teva entrada a experience.cafesnovell.com.
12: Descobreix els màsters de la Salle Campus Barcelona. Sessió informativa el 17 de setembre. Salleurl.edu. La Salle Universitat Ramon Llull. What if you take your expertise further?
13: Autovivo Punes. Aquest octubre a Autovivo liquidem estoc. Més de 300 cotxes quilòmetre zero de gerència i seminous amb grans descomptes. Descobreix-los a... Autovivo Punes.
14: Vols registrar la jornada laboral? TimeNet és la solució. A l'empresa i en el teletreball. TimeNet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
15: Rack and Go és un podcast per gent valenta i sense por.
16: En lloc de pensar en com millorar un 5%, un 10%, per què no penses una miqueta més enllà?
15: És un podcast per gent conscient del planeta en el que vivim.
17: Som molt sostenibles i tot el que podem eliminar de poder transportar molt millor.
15: És per aquells que volen fer millor la vida dels altres.
18: El proper pas que volem donar és per aquesta mateixa tecnologia validar-la com a eina de diagnosi.
15: I tu? Ets un d'ells?
19: Rack and Go, el podcast per emprenedors, amb Oriol Llop. Escolta la l'app i el web de RAC1. Els dimarts, cada 15 dies, un nou capítol.
20: RAC1 Podcast.
19: Amb l'impuls de CaixaBank Day One, el servei per a startups, scale-ups i inversors de CaixaBank.
21: El perquè de tot plegat.
22: Sembla que s'ha aturat aquell desnonament que abans explicàvem, que hi havia d'haver a l'Hospital de Llobregat. Sembla que aquest desnonament finalment s'ha suspès, i que és aquest de l'Aixa, l'Ahmed i la Ruan, sense data. Sense data. Després que 50 persones es concentressin a la porta i l'equip legal del sindicat.
23: Jordi, és que des d'ahir, sí, en què el Consell de Ministres va aprovar falta la ratificació en la Diputació Permanent, però ja es torna a ser vàlida la llei que prohibeix els desnonaments, sí, en casos de vulnerabilitat.
22: Per tant, ara sí, ara no, ara
24: hi tornem. Hi haurà un cacao aquí, perquè hi ha un problema jurídic gravíssim, que és quan hi ha successió temporal de lleis, vale, i es van creant càpsules de legalitat successives i contradictòries. Llavors, això judicialment serà un pitote, però de nas.
22: Per cert, deixa'm dir una cosa. Sí, ara sí, Eudald, s'ha saturat, no?
25: No s'ha aturat de moment. Estem pendents de si es pot aturar, perquè just aquí han arribat fa poca estona tant el comissionat d'habitatge de Barcelona com el director de l'Agència Catalana de l'Habitatge, i el que ens han explicat és que des de tant la Generalitat com l'Ajuntament estan intentant que aquest desallotjament no tiri endavant. Què passa? Que això qui ho ha de decidir és la justícia. Per tant, entre cometes, una mica clar. El problema és que, com que el decret que es publica avui al BOE diu que no entra en vigor fins de... diguem-ne, si ens ho agafem blanc sobre negre, no es podria aturar tenint aquest decret, agafant-se aquest decret. Què passa? Que creuen que és una qüestió, diguem-ne, de lògica, que si a partir de demà s'aturen aquest tipus de desnonaments, doncs avui no tindria molt sentit executar-lo, i més tenint en compte que aquí encara hi ha, jo crec que, unes 200 persones davant de l'edifici, que, per tant, si s'acaba executant, els Mossos, diguem-ne, hauran de desplegar una important força, diguem-ne. Doncs tenint en compte tots aquests contexts, doncs ara mateix el que sabem és que la Generalitat i l'Ajuntament estan intentant mediar perquè aquest desallotjament no tiri endavant.
22: Molt bé. Moltes gràcies, Eudald. El de l'Hospitalet aturat, del Sant Andreu a Barcelona, encara no.
0: Aturat, però amb el decret, això vol dir que ipso facto, vull dir, aquestes persones no seran desnonades, i l'Ajuntament es farà càrrec immediatament del deute amb el propietari i dels successius lloguers a partir d'aquest moment.
23: Això, Xavier, tu saps que no passarà.
22: Que hem d'acabar. Però abans, avui fa 3 anys.
0: Avui fa 3 anys.
22: Però...
0: Avui fa 3 anys, ja ho parlarem, suposo, en un altre moment, però avui fa 3 anys del dia que Hamas, l'organització criminal islamista Hamas, va decidir continuar la tasca d'Adolf Hitler i dur a terme un pogrom criminal amb uns joves indefensos que estaven al Festival de Música Nova en territori israelià. I, bueno, vull dir, fent ús, com diu això que agrada tant dels organismes internacionals, de l'acord penal internacional, de l'agressió sexual contra dones com a arma de guerra per part d'aquests criminals islamistes, amb l'atemptat terrorista més vergonyós que s'ha produït des de la Segona Guerra Mundial. I, bueno, la setmana que ve hi ha eleccions a Israel, sí, i ja veurem què passarà, sí, i es podrà parlar, evidentment, de les víctimes innocents també de Gaza, i de la gent que no tindria genocidi, que haver mort de cap de la genocidi. Mai, jo no parlaré mai de genocidi.
22: No tornem-hi. La setmana que vas tornar a veure.
1: Un atemptat que ha estat contestat de forma impròpia per un estat que es presenta com a democràtic.
0: Aquesta és una altra qüestió, però jo avui l'únic que vull és tenir en memòria aquelles víctimes innocents, aquella gent assassinada, famílies senceres, de manera crudelíssima, i aquelles dones sotmeses a una vexatòria violència sexual de la qual les feministes antisemites espanyoles no tenen res a dir.
22: 11 i 13 minuts, continuarà. Tian Riba...
2: Hòstia, ara has jugat amb foc, Basté?
22: Ho has jugat amb foc.
3: Sí, has jugat molt amb foc.
2: Treure aquest tema...
0: No, va ser més perillós com vaig dir que no m'agradava molt recent.
2: Treure aquest tema un quart de 12...
22: Ja ho sé.
2: Te la jugaves a allargar-lo fins a l'hora del final del programa...
22: Avui, Tian, no m'ho allarguis tu, perquè...
2: No, vaig ràpid. Ens ha quedat un país als dits. Ho deia el Marc Martínez Amat, que si Puigdemont vol fer un tour, doncs, escolta, tindrà feina quan vingui. Per cert, una cosa de Puigdemont. Es van fer unes samarretes, no sé si recordeu, una marca, es deia La Doctrina, que feia unes samarretes amb missatge polític o irònic, diguem-ne, i n'hi havia una que deia abraça'm fins que torni Puigdemont.
23: Jo la tinc, Tian Riba, aquesta samarreta.
2: Tu la tens?
23: Sí.
2: Doncs ho dic perquè si la tens, ara ja pots anar deixant anar la persona a la que estaves abraçant fins que tornis Puigdemont.
23: T'he de dir que ha sigut poc abraçat, malauradament.
2: Sí? Vale. L'altre ho ha dit el Melero, vostè no pot viure a Barcelona, vostè no pot venir amb aquest cotxe, vostè no pot venir a Barcelona, ja definitivament. Doncs ens n'anem a viure a un altre lloc. I si ens n'anem a viure a un altre lloc, resulta que també tenim el país desordenat. Començant per aquests 3.000 equipaments en zona inundable... que ens han explicat avui. O sigui, ole, ole. I res, dir al Festival de Jazz de Terrassa, dic de Terrassa perquè és el que et toca a mi, que el mes de març, que és quan es celebra, poden programar Jazz Tònic, que és el grup que hem promocionat avui, després el Melero ja farà també el seu, i acabo amb 3 frases. Una de Jordi Turull, que m'ha agradat per la paraula, ha dit, hi ha molt mal hermano suelto en aquests mons de Déu. Atenció, no ho havia sentit fins ara. Això, mal hermano. I dues de Jordi Basté, que tinguem sort i... sí, hi haurà És Alert avui?
23: Trobarem a faltar.
22: Sí, el teu somriure. Aviam, un instant, que ara posaré la música. Però abans, hola, Polls, què tal?
4: Hola, què tal? Doncs mira, aquest algun dia ho arreglaré. Fa tant de temps que ronda per casa que gairebé ja forma part de la decoració. La bona notícia és que ja ha arribat la gran festa de la casa de l'Heroi Merlin.
22: Ah, molt bé.
4: Aquí. I amb els preus més baixos de l'any. Així que descobreix les ofertes que estaves esperant només fins al 19 d'octubre. Consulta'n les condicions a la botiga o al web.
22: Un quart de 12, abans d'acabar i abans de la música, teniu alguna ficada de pota important a la vostra vida o no?
5: Jo t'ho vaig explicar una vegada, em vas dir si hi havia la gravació. Jo vaig entrevistar la cadena 13...
22: Espera't un moment, que farem entrar els de la ruïna. Que ompliran el Teatre Coliseum durant... Bueno, ja està, ho tenen tot ple. Que entri, sisplau, un moment, que els de la ruïna... Que sí, sí, que no se'n vagin encara. Tu no en tens cap, Polls, tu?
6: No,
22: tu, perquè no, perquè sempre comptes fins a 10. Els que no sabem comptar fins a 10 i ens quedem al 4, ens passa sovint. Però d'aquí uns moments que entrin quan puguin el Tamull i el Fuentes per parlar de... Entreu. Algú se'n recorda d'algun altre que els hagi passat a vosaltres?
24: I tant.
22: Sí, espera-t'ho ben... Que... Tu sí, Tian, també?
7: Bueno, no era exactament una ficada de pota, però és que els hi vaig explicar a ells un dia en un taxi.
22: Ah, espera, però no ho expliquis, que els faig seure aquí un moment abans de que marxeu, sí. I abans de continuar parlant amb ells 10 minuts... Perquè d'aquí uns moments hem vingut també un dels grans actors que ha treballat amb Spielberg, que ha treballat amb una saga Star Wars, que es Diego Luna, que serà d'aquí uns moments aquí al món a RAC1, però Ignasi Taltavull i Tomàs Fuentes, bon dia.
8: Què tal, bon dia?
22: Bon dia. Bueno, espera't un moment, que hem preguntat als tertulians si tenen alguna ruïna. Aviam, Anna Gómez.
5: Doncs això, que entrevistava per la cadena 13 en directe el director d'Icona, que es deia Santiago Marraco, i jo sóc molt dolenta amb els noms, com la Janet sap, i sí. Vaig pensar, no li diguis Marrano, no li diguis Marrano, i dic, buenos días, senyor Gorrino.
9: Ja, molt bé. Molt...
5: El tècnic
8: va caure. Vas aconseguir no dir-li Marrano, vull dir, en aquest sentit, un èxit absolut. Vull dir...
7: No, jo un dia els hi vaig explicar que no és exactament una ficada de pota, no sé si recordeu que anàvem en un taxi...
8: Perfectament.
7: I us vaig explicar que una vegada vaig anar a vendre un documental a Amazon sobre un tema escatològic. I després l'aventura que va venir després d'aquesta venda, Basté, ja us l'explicaré en un altre moment.
9: Home, però això és un cliffhanger d'aquest, no?
22: Per favor, després de la publicitat. Pots el favor?
7: Què?
22: Explicar?
7: És que és molt llarg.
22: No, fes-ho breu.
7: No, t'explicaré un altre dia. Bueno, escolta, ho faig superbreu, però s'ha de desenvolupar. Bàsicament, el tema que anava a vendre tenia a veure amb l'escatologia i em va començar a agafar un mal de panxa.
9: Ah, i si no recordo malament, vas haver de baixar del taxi...
7: Bueno, sí, després vaig acabar baixant d'un taxi, sense pagar el taxi, sort que hi havia una altra persona en el taxi, vaig entrar en un restaurant, vaig baixar unes escales, en fi, tota una sèrie de coses que les necessito explicar més clar.
9: Que donaria per un altre documental.
8: I tot això ens explicava mentre nosaltres anàvem amb un taxi, cosa que no donava molta confiança del que estava passant pel cos del Tian en aquell moment, eh? Meleno?
24: Jo la veritat és que tinc tantes ficades de pota que m'és més fàcil recordar algun dia que l'encertés.
22: El Ferran diu que sí.
23: Jo sí, una vegada... una jefa que tenia no ens portàvem massa bé i la vaig criticar amb un company i vaig fer el típic d'enviar-li a ella el missatge.
9: Cada vegada, o sigui, és veritat que és típic, que cada vegada que li passa a algú, ho passa tan malament.
23: Molt d'angoixa. A més...
8: T'han passat un moment?
23: Era un SMS.
8: Val.
23: Oh, i saps allò que sortia al sobret que d'allò? I llavors jo vaig tancar el telèfon pensant, no arribarà.
9: No arribarà.
23: Quan em vaig adonar. I quan vaig tornar a obrir el telèfon...
5: I que li deies, que li deies?
23: Efectivament, havia arribat. Por, no sé. La criticava.
22: I la resposta d'ella, que és la clau de volta?
23: La resposta d'ella... va ser algo així com... I tant que ho he llegit, ho he escrit jo. Bona nit. Llavors jo vaig intentar sortir del pas...
8: Ja, ja, ja, no,
9: va
8: no.
9: Una broma.
23: Ho reitero, bona nit.
8: Quina tensió, la veritat.
23: Bueno, coses que passen.
22: Bueno, és que això dels whatsapps ara... Això dels whatsapps ara, d'enviar un whatsapp i equivocar-te i equivocar-te de la persona... Igual recomano una cosa que a Instagram està passant molt, que és que si t'envien una prova d'Instagram, quan respons, no respons a qui t'ha enviat. Respons a la persona... Sí. O sigui, si el Tomàs Fuentes m'envia un vídeo a mi i de l'Ignasi i jo responc al Tomàs, no responc al Tomàs.
6: L'Ignasio o l'Ignasi.
8: Sona inquietament específic. Sí. Jordi, sí. T'ha passat alguna cosa últimament?
6: Si el Tomàs... Bueno, si el Tomàs...
8: Vull dir, perquè realment coneixes molt bé el mecanisme, com algú que ha viscut alguna cosa similar.
6: Amb una dona li vaig enviar una cosa que no pertocava. No pertocava, sí.
9: I anava a mi?
6: Anava cap al Tomàs Fuentes i la resposta que li vaig enviar, perquè ho vaig veure de seguida, que l'havia pifiat i m'ho va veure, va ser, perdona, que no anava per tu.
8: Ah, ja, sí,
9: clar. Una mica que t'has cregut, no?
6: Posa música, sisplau, Milero, que hem d'agafar el dit tocar el tot.
24: Bueno, escolta, jo no volia continuar amb la microsecció de la música del Frente de Juventudes, però no puc evitar-ho, perquè el Neil Young ha tret un nou disc, Second Son, i avui es porto una que es diu The Boggy Edge of Time, que... És una reflexió sobre la bellesa, sobre com va perdent els records, com es va difuminant tot i només li queda la música. És una cançó preciosa. O sigui que a veure la gent de 20, 30, 40 si comença a treure algun disc que valgui la pena.
10: El Jazz Tònic, no?
6: Una mica de música i no anirem a la publicitat. Seguirem amb els de la ruïna, aquí al Món Arrancó.

0: I recorda, amb el canvi d'estació no abaixis la guàrdia. Actimel, el teu aliat diari sense sucres afegits ni edulcorants per ajudar el teu sistema immunitari, t'ha ofert el perquè de tot plegat.
1: El perquè de tot plegat.
2: El món a RAC1, amb Jordi Basté.
3: 11 y 22 minuts.
4: Os voy a dar el titular primero. O sea, yo este año, a principios de año, viví una situación personal, particular y real en la que pensé durante un minuto
3: ¿sí?
4: que me iban a matar.
3: Joder, ¿vale? Sí que empieza oscuro, tío. Què va passar amb Carlos Cuevas?
5: Uf.
6: Era, a més, ho va explicar també que...
5: Vam passar nervis, de, sí, sí, dir, sí. Ens va contagiar l'atenció.
6: Anava de vacances amb dos amics.
5: A una illa,
6: a una
5: no
6: illa, es
5: pot dir.
6: I es van ficar per on no tocava, i de sobte van veure com gent lluny, i a mesura que s'apropaven, van començar a sortir més gent amb escopetes, fins que els van envoltar.
5: I ells, eren 14 persones apuntant-los sí, sí. amb escopetes.
6: I ells, clar, paralitzats, el Cuevas intentant dir turis, i els altres no entenien què volien dir, i al final, més o menys, van entendre alguna cosa com... Van dir
5: simulation.
6: Simulació. No sé què, sí. Sí, van mig entendre que potser eren militars fent, però que no tenien pinta de militars.
5: Encara no ho sabem,
6: encara no ho saben, vull perquè dir... van mirar després a Google Maps, van preguntar i ningú sabia dir-los.
5: Si eren militars, eren traficants, o no se sap sí. molt bé què.
3: També el Cuevas va dir això aquell dia.
4: Mi pregunta és que oyes en català, no? Bueno, la ruïna la fem en català. Ai,
3: un...
5: Clar.
6: Sí, sí, sí.
5: Bueno, ja l'hem fet en català, la ruïna. El 2CAT està en català, la ruïna.
3: Però pot ser fer gira en català, per exemple?
6: Com, perdona?
3: De fer teatres en català?
5: Sí, per què no?
6: Sí.
5: A Figueres vam actuar, vam fer la ruïna en català, ahir, també.
6: Sí, sí. Sí, cosa també és que com que va néixer en castellà mentre estàvem fent altres projectes en català també, i aquest és el que al final va continuar sí. endavant, s'ha quedat en castellà també perquè com que viatgem per tota Espanya i tal, pues, però sí, sí, aquell dia va haver un noi que va...
5: Encara no s'ha més, encara no s'ha més.
3: Sí. Si jo fa dos anys us dic que tindríeu dos anys després al Teatre Col·lisió de Barcelona, que no és un teatre petit, precisament, una sèrie de 8 actuacions on no caldria venir aquí en aquest programa per promocionar res perquè tot ho teniu anut.
5: Sí. Bueno, sí, és que si m'ho dius la setmana passada també,
6: Sí,
5: vull
6: sí,
5: dir,
6: sí.
5: com que per mi no és com real
6: fa
5: aquesta
6: vertigen,
5: sensació.
6: Cada vegada que hi penso és de... Però
3: ho passeu malament
6: som
3: abans de sortir o no?
6: Jo he aconseguit ja no estar gaire nerviós.
3: No, perquè jugueu a casa.
6: I exacte. I perquè no podem preparar res, vull dir, no sabem què ens explicarà la gent. No podem assajar, per així dir-ho.
5: Al principi sí que hi havia una mica aquesta sensació de dir, hosti, la gent ha pagat una entrada i jo mateix no sé de què anirà el show que estem a punt de fer. Llavors era com una sensació de responsabilitat d'estar a l'alçada de les expectatives. Però després, amb el pas del temps, que ara en portem ja 300 i pico, i hi ha aquesta sensació de dir... La gent ens salva. O sigui, la gent ve amb ganes, amb la qual és com de... Jo no puc tenir por si la gent que ha vingut aquí té ganes.
3: Ja,
5: si...
3: però us podeu trobar de tot, clar.
6: Alguna vegada hem trobat, però... intentem nosaltres que la persona que puja sempre quedi bé. Després, per edició, potser si ha fet un comentari que no tocava, ho retallem i tal. Si algú s'ha allargat molt, doncs ho intentem agilitzar-ho. Mirem molt perquè la persona que puja estigui contenta, perquè si no la gent no pujaria.
3: Quants anys fa del podcast ja?
5: Doncs ara em farà...
6: 8 anys.
3: Sí. Però recordeu el dia que això us en va de les mans? Allò que, en el bon sentit de la paraula, que agafeu i dieu, hòstia, això serà...
6: Sí, jo crec que és el Cruïlla, no?
5: Sí, una jo mica... crec que és a la sortida de la pandèmia, perquè nosaltres vam fer com 20 i pico programes abans de la pandèmia, llavors arriba el moment en què tot s'atura, i clar, el nostre podcast és com de... Jo crec que passarà molt de temps fins que gent pugui compartir sala i micròfon i és com de s'ha acabat, aquest podcast s'ha acabat. I en canvi, quan sortim de la pandèmia i fem el primer show, vam passar potser de públic venien 30 persones i vam posar 250. I és com de, val, la gent té més ganes que mai de compartir espai i explicar les seves històries. Jo crec que va ser aquell el primer moment en què... Sí.
3: Per què creus que, o per què creieu que la gent vol explicar els seus problemes, les seves cagades?
6: Sí, nosaltres tenim...
3: Psicològicament és molt interessant.
6: La teoria, vull dir que l'hem desenvolupat a posteriori, no ho vam fer per això, com que la gent, i més a partir de la pandèmia, està ja farta del postureig de mira, estic a les Maldives, o no sé què, fotos, aparentar el que no és. I si ets ric, jo no em puc comparar amb els rics, però a pringat, tots som iguals. Uh-huh. I aleshores, de sobte, la gent té ganes de guanyar per ser el més perdedor.
5: Sí.
6: I crec que hi ha una cosa, això, de cansar-se, de cansament del postureig.
5: Sí, hi ha una certa sensació com d'alliberació, no? Com de compartir un moment on tu has passat molta vergonya i et creus molt ridícul, i de poder-lo compartir i en riure's en... És com de que et desarma la resta, no? Com de dir, no, això és terrible, però me n'enric i riem tots, i des de l'empatia de tocar fons ens trobem, no? I crec que en el moment en el que estem és perfecte, això, ara.
3: Heu arribat a fer un podi de les ruïnes més bèsties?
6: Bèsties, en quin
5: sí,
6: sentit?
5: Hi ha hagut delictes. Bueno,
6: Hi ha hagut delictes. Sí. Jo no sé si vam explicar l'última vegada el de la senyora Carmen, que és una senyora que...
5: De Múrcia,
6: que es va morir un familiar, que odiava bastant a la família i viceversa.
5: S'havia abandonat a la família.
6: Sí. I aleshores, quan, com que no tenia altra família, va ella al tanatori i veu que és un altre cos, no és el cadàver del seu. I diuen... Va, enterrem aquest. I amb l'afegit de... I aviam quina cara posa la resta de la família quan vegi que no... I l'explicava. Això que és tan terrible, ho va explicar d'una manera tan divertida que era impossible que algú sí, digués, sí. Però de boja. I a més ja havia prescrit, però...
3: Teniu la... Jo crec, sempre he pensat que el pitjor estat de l'ésser humà és la vergonya aliena.
6: Sí.
5: Tu creus? A mi m'agrada bastant,
3: Jo no.
5: No, tu la pateixes molt.
3: Jo la pateixo molt. Jo quan vaig veure aquella sèrie del Javier Gutiérrez Vergüenza...
5: Sí.
3: Hòstia, ho passava fatal.
6: Sí, però és aquest, com les pel·lis de por, que no vols mirar però mires. A mi també em passa, amb The Office i tal, però reconec que m'agrada veure-ho.
3: Creieu que alguns us aixequen la camisa?
5: Ho veig dir... O sigui, ho hem pensat alguna vegada, però jo crec que... O sigui, el premi que donem és... tan
6: ridícul, barato.
5: Que pujar en un escenari on potser hi ha 1.000 persones més la gent que et veu a internet, arriscar-te a mentir que et pillem, nosaltres et fem preguntes, és com de, què guanyes, realment? Llavors és com que, potser hi ha algú que ho fa, però és que, clar, és que l'alicient quin és, realment.
6: Sí, sí,
5: que
6: sí. No.
3: Aquí hi ha una història que és, per exemple, quan jo vaig a veure una obra de teatre, el primer que miro és la durada. Si he d'anar a veure una obra de teatre, no, perquè és que, hosti,

0: no es graven, i si algun dia de sobte és com que s'allarga fins a i mitja, és perquè ha tocat molt bones històries i t'hi vol recrear.
1: Els Balanyà us han demanat que torneu?
2: Bueno, de fet, tornem després, Coliseu, al maig tornem, no?
1: Al maig torneu?
2: És al maig.
0: És al maig, crec, sí.
1: Quants dies?
2: Et podia dir, no?
0: Sí, crec que sí. Sí, quatre dies
1: temps.
0: Quatre més, sí.
1: Coliseu, és que és molt
0: bèstia. No té cap sentit.
2: És terrible. El que estem fent al món de la cultura...
1: És a dir...
0: M'estàs posant nerviós de dir-m'ho, que és molt bèstia.
1: No, ja ho sé, Ignasi, però saps què passa? Que quan tu dones... Ara dones una puntada a terra i et surten podcasts per tot arreu. És a dir, hem passat de no haver-hi a un extrem. Clar, que d'un podcast hagi sortit un espectacle com aquest és que algun dia podreu deixar el podcast per entendre'ns i apartar-lo i mai més i tot plegat, no?
2: Esperem que no, perquè ens ho passem tan bé. I al final ens costa... No dic que ens costi poc, però és que és un gustàs parlar amb la gent. Si ho deixem és perquè...
0: No, la gent s'haurà cansat de nosaltres. Jo crec que es cansarà abans la gent que nosaltres de
2: fer-ho.
1: Això passa com, per exemple, quan els músics comencen a tocar i tal, i et veuen i et diuen, no passem amb la maduixa, que diuen, no, saps què? Ara ja la meva vida va per aquí i no faig res més que això, música. Mm. Vosaltres ja només feu això?
0: Gairebé sí.
2: Ara mateix, gairebé sí. Ara no sé, en un futur mai se'ls sap, però ara mateix...
0: El que ens ha donat la possibilitat és d'escollir el que fem, això segur. Perquè, per exemple, quan hem fet stand-up o altres shows, o jo què sé, la col·laboració amb l'Està Passant, etcètera... La fem des de que ens ve de gust fer-ho. I ens ha donat aquest privilegi, el poder tenir una feina, entre cometes, si podem considerar feina el que fem tu i jo, que ens dona a la base, i tota la resta de coses que fem ja no les fem per necessitat, sinó que les fem perquè ens fa il·lusió fer-les.
1: Això està molt bé, eh?
0: Sí, és increïble. És una situació...
3: Hola, bon dia.
2: Hola.
3: M'he d'acostar una mica a tu per un tema de càmeres, m'han dit.
0: Ah, molt bé.
2: Se'ns ha dit...
0: Acosta't, no hi ha problema.
2: Que tens una ruïna.
3: Sí, em fa molta vergonya explicar-la, perquè ma mare escolta aquest programa.
1: Fantàstic.
3: I ara, tot i que ja ha prescrit...
1: La teva mare és més moderna que tu. O
3: sigui, segurament. Tot i que la ruïna ja ha prescrit perquè va passar fa 30 anys aproximadament.
0: Doncs 25, és el moment 30. Per explicar-la, perfecte.
3: Sí. Aviam, jo anava sempre a un bar de Barcelona, que es deia Nicabana, a l'Eixample de Barcelona,
0: tant, sí.
3: Sempre, on hi havia un cambrer que em tenia entusiasmada, total, que jo
2: era molt bo,
3: cada divendres hi anava per intentar lligar amb aquell cambrer. A base de divendres, evidentment, ho vaig aconseguir.
2: Molt bé.
3: I em vaig liar amb el Pere, que era el cambrer més guapo que hi havia en aquell bar. Em lio, ell torna a la barra, jo torno amb les meves amigues a la pista... I passa una hora i mitja...
0: Ah, perdona, ell estava treballant, eh? Va parar de treballar.
3: Va parar un momentet, una estoneta...
1: Amb esquerra al costat de la caixa, cua de per demanar gintònic.
3: Exacte, exacte.
1: La gent no diu, bueno, quan acabi ja m'atendrà.
3: Sí,
1: aquest, no?
3: Però ell anava fent feina, escolta.
2: Sí, sí.
3: I
2: les ampolles tremolaven una mica, no? Com a ajudar
3: no va ser a la barra, no? Va ser a la barra. En fi, total, que passa una hora i mitja...
2: Una hora i mitja,
3: jo allà a la pista ballant amb les meves amigues eufòrica, perquè havia aconseguit el Pere, i s'acosta al suposat Pere, i em torna a saludar, i jo dic, ostres, Pere, però per què em tornes a saludar si fa una hora i mitja que tu has deixat la barra per anar a un altre lloc amb mi i ens hem liat? Diu, no sóc el Pere, sóc el seu germà bessó.
1: Què?
3: És a dir, era el Pere el que em saludava, però era el germà bessó amb qui em vaig liar, sense dir-me que era el germà bessó.
0: Hòstia.
3: Ara s'entès bé.
2: Ara s'entès.
3: Sí. És que m'he fet un embolic dels nervis que
0: porto. No,
3: s'entès
0: perfectament.
3: I quan li dic al germà bessó, hòstia, i per què no m'has dit que no eres el Pere en el moment important?
0: Aquí està.
3: Diu, si som iguals físicament.
2: Correcte.
0: Clar. I a tu et va importar molt? O per què? Perquè al final...
3: No,
0: tampoc el coneixies
3: moment,
0: molt, el
3: no,
0: cambrer.
3: No, però no vaig tornar mai més a aquell bar.
1: La pregunta clau és si et vas liar amb el germà, també.
0: Ah,
3: no.
1: Et vas liar amb el Pere o no?
3: No.
2: Ni amb el gata. Ostres. No. Però bueno, quasi
3: no,
2: que sí.
3: No, no vaig fer allò de, doncs vinga, ja posats. És por uno.
2: Clar. Ostres.
0: Els vas tornar a veure?
3: No vaig tornar mai més a aquell bar. Va ser l'últim dia que vaig trepitjar el Nicabana. Mai més a la vida.
0: Està justificat,
3: I ara m'està fent molta vergonya perquè penso... Imagina't que estan escoltant... Sí. La ràdio, és que segur que saben que són ells.
0: Tenim el Pere al telèfon, sisplau. Que...
3: L'autèntic.
2: Vas comprovar, els vas veure en algun moment, els dos junts? Perquè potser era mentida i volia una altra vegada.
0: Potser estava boig, el Pere.
3: I eren iguals, idèntics.
1: Quan fa d'això?
3: Això farà 25-30 anys, molts anys.
1: O sigui que tenen una edat ja, també, no?
3: Sí, com jo.
2: Home, quin faltó.
1: Una abraçada al Pere i al Joan, perquè si algú no ho saben, són germans bessons que treballaven al Nicabana, en un bar del Nicabana, que es va equivocar... Bueno, és igual.
0: Tu estàs fent ja com una crida...

0: a trobar aquestes persones, no?
1: Fer sorpresa, sorpresa.
2: Ja estic suant, eh?
0: Està bé,
3: molt bona
2: com,
3: ruïna.
2: Com aquell dia. Exacte.
1: Moltes felicitats.
0: Moltes gràcies.
1: I que, bueno, de moment, 8 plens, o sigui, no, teniu, no hi ha res a fer, però al maig està a la venda les entrades ja?
0: Crec que encara no, però aviat les... Ah, perquè tampoc estava previst anunciar-ho avui, però ens donarem pressa.
1: Al maig tornen una setmana al Teatre Coliseum de Barcelona, pels que ja els han gaudit i pels que els vulguin gaudir.
4: I tenim Tarragona en breu, que no sé si...
0: El desembre estan a estem a Tarragona,
4: Girona,
0: sí.
4: Ja l'hem fet, i no sé si tenim...
0: Lleida en algun moment s'anunciarà.
4: Lleida i que és, Esparreguera també.
0: Esparreguera bon, també hi tornem. També,
1: teniu sí. Més bols que el Rotestiu, ara.
0: Bueno, no parem, no parem. S'ha d'intentar aprofitar.
1: Moltes felicitats.
0: Moltes gràcies.
1: Gràcies. 11:36, d'aquí uns moments, un dels grans. Un dels grans. Recordo pel·lícules d'ell, des de La Terminal, amb Spielberg, fins a una pel·lícula que era I tu mamà també, amb Maribel Verdú i Gael García Bernal. D'aquí uns moments, Diego Luna, aquí al món de RAC1.
5: RAC1.
6: Ja ho diuen, de mica en mica s'omple la pica. Per a cada situació et saps un refrany. Però saps també que quan compres un producte nou té una garantia mínima de 3 anys per possibles defectes de fabricació? A l'Agència Catalana del Consum t'ajudem a conèixer els teus drets perquè te'ls sàpigues tan bé com els refranys que fas servir cada dia. Troba'n més informació a consum.gencat.cat. Els teus drets de memòria. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
7: Atenció, apassionats del mar! Torna al Saló Nàutic Internacional de Barcelona.
8: La major exposició del país per triar entre més de 200 iots, catamarans i embarcacions de motor i vela.
7: A més, hi trobaràs les millors marques i les últimes novetats en accessoris, serveis, submarinisme i esports aquàtics.
8: Vine al Saló Nàutic de Fira de Barcelona, del 14 al 18 d'octubre, al Port Vell.
7: Entrades a salonnautico.com.
9: Si vols fer la compra bé, has d'anar a carrer.
10: Inflat de tant comprar bé pel nostre aniversari amb megadescomptes com el 15% en alimentació. Que t'endús en un cupó que et dona per molt. Només el 8 d'octubre a Carrefour.
11: Llavors hem de dir a l'audiència que la UOC pot fer un grau 100% online, estudiar des d'on vulgui i que ara són els últims dies de matrícula.
12: Exacte.
11: Som-hi, doncs, gravem, que m'ho vull mirar després perquè ja estic interessada. Informa-te'n a UOC.edu.
13: De ser la primera energètica que crea una fundació amb fins socials el 1992, a haver-hi milions de persones que s'han beneficiat dels nostres programes educatius, socials i mediambientals el 2026. Més de 180 anys fent-te la vida més fàcil, cada dia. Naturgy. Cada dia. Everyday.
14: Per primera vegada, el Campionat Mundial de Resistència de la FIA arriba al circuit de Barcelona, Catalunya. Del 16 al 18 d'octubre, vine a veure els pilots i cotxes de les 24 hores d'Alemans. Compra les entrades del FIA Week 6 hores de Barcelona des de 30 euros a circuitcat.com.
15: Un amic. Doncs un amic és simplement això. Algú que sempre hi és, que t'aixeca quan ja no et queden forces i celebra els teus èxits com si fossin seus.
16: No hi ha res més humà que ajudar i ser ajudat. Santa Lucía, una vida amb tu.
17: Aconsegueix la teva alarma amb instal·lació gratuïta trucant a Movistar Prosegur Alarmes al 900-351-351 i així, al cap, en lloc de tenir el tema dels robatoris, tens això. Consulta condicions. Movistar Prosegur Alarmes. Superseguretat que dona supertranquil·litat.
18: Escolta, com és que ja no em mires com abans? O sigui, em mires, però hi ha alguna cosa que ens separa.
19: Podria ser pel cupó del sorteig 11 de l'11 de l'11 que faig servir per tapar-me la cara perquè no em reconeguen si em toca el premi d'11 milions d'euros o un dels 11 premis d'un milió. No sé.
18: Deu ser això, sí.
20: Si no vols que et reconeguin perquè t'has fet milionari, vés en compte que arriba un premi d'11 milions i 11 premis d'un milió. Sorteig 11 de l'11 de l'11. El sorteig de l'11 que més premis milionaris dona. Ja a la venda.
18: Et trobo a faltar.
21: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
22: Si tens més de 60 anys, a Viatges al Corte Inglés, amb el programa de vacances econòmiques, tens una altra manera de viatjar. Places garantides a costes, illes o circuits. Pots reservar per 14 euros, amb 30 euros de regal pel teu pròxim viatge i cancel·lació gratuïta si aconsegueixes plaça de turisme social. Consulta'n les condicions.
23: RAC & GO és un podcast per gent valenta i sense por.
24: En lloc de pensar en com millorar un 5%, un 10%, per què no penses una miqueta més enllà?
23: És un podcast per gent conscient del planeta en el que vivim.
25: Som els sostenibles i tot el que podem eliminar de poder transportar molt millor.
23: És per aquells que volen fer millor la vida dels altres.
26: El proper pas que volem donar
0: és per aquesta mateixa tecnologia validar-la com a eina de diagnosi.
23: I tu? Ets un d'ells? Rack and Go, el podcast per a emprenedors, amb Oriol Llop. Escolta-la a l'app i al web de RAC1. Els dimarts, cada 15 dies, un nou capítol. RAC1 Podcast. Amb l'impuls de CaixaBank Day One, el servei per a startups, scale-ups i inversors de CaixaBank. El món a RAC1. Amb Jordi Basté.
1: 20 minuts i les 12.
2: No vienes a Barcelona porque no quieres. Donde caben una, caben dos. Tú sabes que puedes venir a visitarme cuando quieras, ¿verdad?
1: Demà passat arriba als cinemes Cenice en la boca, l'última pel·lícula de Diego Luna, però no com a actor, sinó com a director. El recordat i popular protagonista de títols com Andor, com La Terminal, com Elysium o... una pel·lícula fantàstica que us recomano molt que la mireu perquè farà ara 25 anys, i tu mama també, eh? També dirigeix des de fa anys projectes tan personals com aquesta història d'una jove migrant de Mèxic que arriba a Espanya buscant una vida millor i que en bona part s'ha rodat a Barcelona, Santa Coloma de Gramenet, Cornellà... Diego Luna, bon dia, buenos días, ¿qué tal?
3: ¿Qué tal? Gracias por esa presentación, no. Y gracias por el espacio para hablar de esta película. Qué gusto estar aquí.
1: Ceniza en la boca. Siempre preguntamos lo mismo, ¿de qué va?
3: Va de una mujer migrante mexicana que viene a España a tratar de rehacer su vida, a encontrar su lugar. Viene siguiendo también la migración de su madre. Y es la historia de una hija y una madre, un reencuentro que llega tarde, una hija que vive la distancia como un abandono, ¿no? Su madre migra a España para desde la perspectiva de la madre, para sacrificarse, para darles una vida mejor, para poder traerles, pero desde la perspectiva de una hija, pues es un abandono. La madre se va y la deja en México con su hermano. Ella tiene que cuidar al hermano, volverse un poco la madre del hermano y vivir con la ausencia materna. Y la película, eso es lo que pasa antes, ¿eh? No se las estoy echando a perder.
1: No, algún spoiler aquí, ¿eh?
3: No, lo que pasa es que luego ella llega, logran llegar a España a encontrarse con la madre. Y pues es sobre migrar, sobre tratar de imaginarte tu vida en otro lado, sobre la dificultad de dejarlo todo atrás, de llegar también a un lugar donde te topas con rechazos, con violencias, y eso es la vida de una mujer migrante que no se detiene, ¿no? Sigue y durante toda la película va buscando, pues eso, la vida, la libertad, eso que otros tenemos y no reparamos en ello, ¿no? Uh-huh. Que lo tenemos simplemente asimilado como algo que nos pertenece. Ella va en busca de eso.
1: Es una película de esperanza para los migrantes, ¿no?
3: Yo digo que sí. Mira, yo digo que la película, en efecto, trata sobre los que ya están aquí, sobre todas esas historias que hay detrás de los que arriesgan todo y llegan a otro lugar a empezar de cero. Pero también trata sobre los que reciben. Y para mí ahí es donde hay una oportunidad de que esta película sirva de algo. Creo que es un hecho y no hay manera de negarlo. Cada vez van a ser más los que se muevan. Cada vez van a ser más los que dejen todo atrás para buscar lo que no tienen. Cada vez son más los que resultan expulsados de sus lugares. Las razones son multifactoriales, ¿no? Pero cada vez serán más. Y cada vez, por ende, seremos más los que recibamos, ¿no? A los que nos toca recibir. Y ahí en el recibir se ve quién eres, ¿no? Esta película lo que invita es a ponerse en los zapatos del otro, ¿no? Del que llega. Que creo que es
1: interesante. La empatía.
3: Pues sí, es importante porque si entendemos qué hace que alguien se ponga ahí, probablemente lo que a lo mejor nos genera incomodidad o miedo, de pronto se puede transformar en generosidad, en apertura, en entendimiento, en respeto. La historia de Lucila es una de tantas historias. Y como dijiste, filmamos aquí en Barcelona Y fue muy interesante porque salimos al encuentro de estas historias, de estas redes de comunidades de latinos que además se cuidan y se acompañan, se reciben y que están aquí trabajando, ¿no? Estas, este personaje se dedica a los cuidados, ¿no? Cuida a niños y adultos mayores.
1: Hay un momento en la película que hay un personaje que dice: me han dicho que si los catalanes te invitan a casa no te dan su dirección. ¿Tú qué sabías de Cataluña antes de venir?
3: No, yo al revés. Yo tengo varias direcciones a las que llego desde hace mucho. Sí, tengo muchos amigos y mucha mucha historia con Barcelona. Desde que tengo 17 años vengo mucho. Obviamente después de Y tu mamá también se volvió también un lugar de trabajo, una comunidad que digamos la del cine español, que me abrió en muchos sentidos las puertas, me recibieron, trabajé, hice algunas películas acá, pasaba mucho tiempo aquí, pero yo vengo desde antes, desde que mi padre hacía teatro en México, y un destino siempre era España, ¿no? Sí, había un festival en Cádiz y entonces el festival de Cádiz traía las puestas mexicanas y ya se quedaban y venían a Barcelona, iban a Madrid, y recuerdo eso como mi infancia, ¿no? Como un destino natural del trabajo que hacía mi padre y un encuentro siempre muy lindo, muy enriquecedor, ¿no? Y así ha sido hasta la fecha, tanto así que esta película la hicimos en equipo, ¿no? La produce Inicia Films de este lado, es una coproducción entre México y España, y yo además pues logré conformar un equipo no solo de gente de Barcelona, sino de gente que ha llegado a Barcelona y ha escogido Barcelona como su lugar, pero que también tienen una conexión con América Latina. Había una sensación de que todos entendíamos, claro, desde distintas perspectivas, generalmente perspectivas pues mucho más privilegiadas que la del personaje, pero entendíamos lo que significaba moverse, lo que significaba dejar tu tierra, lo que significaba tratar de echar raíz en otro lado. Y era muy bonito porque la película nos significaba mucho a los que estábamos ahí, ¿no?
1: ¿A quién ahora hay un debate sobre la inmigración en Europa, en España, por supuesto, en Francia, ni te cuento, en Italia gobierna la extrema derecha, en Alemania incluso partidos que simpatizan con el nazismo están teniendo resultados en determinados lands impresionantes, y en Estados Unidos el discurso de Donald Trump es el que es. Esto es un problema en determinados lugares. Lo que está pasando en Estados Unidos, por ejemplo, es terrible.
3: Terrible, terrible. Y de hecho eso es lo que hace que el reto ahora de la migración latinoamericana a Europa sea tan pertinente de discutir, porque no solo la política de Donald Trump y digamos la persecución brutal, el discurso de odio que además se normalizó, hay como un orgullo ante la ignorancia, ¿no? O sea, vamos, si él pudo, pues todos podemos, ¿no? Esta cosa espantosa que está pasando allá, y te digo, la persecución de una comunidad que además le ha entregado su vida a ese país, ¿no? Es brutal lo que está pasando. Pero no solo eso, la violencia que viven los migrantes en su viaje hacia el norte, el tránsito por México es muy peligroso, y eso también está deteniendo la migración, tanto la migración del sur como la propia de esas familias mexicanas que son expulsadas de sus lugares, ¿no? O que buscan una oportunidad que no encuentran en casa. Hoy los números de la migración latinoamericana a España en particular y con Europa también en la mira, pues van subiendo y subiendo, naturalmente, porque es un puerto más seguro, ¿no? Es una migración más segura que la claro. Que representa ir al norte allá. Es importante reflexionar porque creo yo que los que migran van a seguir migrando y las razones, como decíamos, son múltiples. Pero el eslabón donde podemos hacer mucho está en los que recibimos, ¿no? El eslabón donde podemos trabajar, donde podemos replantearnos qué estamos haciendo es en los que recibimos. Creo yo que ponerse en los zapatos del otro es esencial, ¿no? Generalmente eso, el miedo y el rechazo vienen de la ignorancia y de la falta del entendimiento, ¿no? Y claro, el miedo es, pues es redituable, bueno, ¿no? Sobre todo las derechas están capitalizando mucho ese miedo, esa ignorancia, pues, pero se creo yo que se hay que batallar, ¿no? Hay que apostar por el entendimiento, hay que apostar por la información, por la comunicación, por el encuentro, ¿no? Y para mí el cine invita a eso. El cine te invita a eso.
1: Hay muchos actores y actrices que toman partido. Y la pregunta es si Cenizas en la Boca la gente va a ver una película que toma partido o solo se limita a mostrar la realidad.
3: Yo espero que encuentren una película que solo muestre una realidad y que les permita a ustedes, ¿no? Como público, tomar una decisión, ¿no? Es una película que lo único que busca es entrar en la intimidad de alguien para tratar de entender qué
1: el
3: hace.
1: El sentimiento de la persona, ¿por qué hace ese, toma esa decisión?
3: ¿Qué pasa a la gente que migra, ¿no? Porque es que además, cuando hablamos de migración, pareciera que estamos hablando de algo ajeno, ¿no? Pero tu arraigo no se explica sin la migración de alguien. Es decir, todos, si no somos los que migramos aquí, le debemos estar aquí a que alguien migró.
1: Bueno, México recibió muchos catalanes después de la Guerra Civil, por ejemplo.
3: Sí,
1: ¿no?
3: pero además esto es global, ¿eh? No sé, la sociedad moderna solo se explica a raíz de la migración. Entonces, partamos de ahí, ¿no? De que todos de alguna forma nos hemos relacionado con esto, ¿no? Y le debemos mucho a la migración de una comunidad. Entonces, a mí me parece que hay algo que preguntarnos, ¿no? Y es decir, ¿quién queremos ser? ¿Qué versión de nosotros queremos ser, ¿no? Y el cine sirve para poner un espejo, creo yo. Pero lo ponemos con total objetividad, vamos. Nosotros retratamos la historia de una mujer y te la queremos mostrar. Y si esa historia te hace replantearte tu relación con tu contexto, con tu comunidad, con la gente allá afuera, el cine habrá hecho su trabajo. Pero la decisión la tomas tú, no te la imponemos. A mí el cine me ha ayudado a construir la persona que soy y para mí es una herramienta muy útil, ¿no? Y me gusta hablar de cine y me gusta decir que en el cine pueden pasar cosas que nos hacen eso, salir a la calle, a nuestra vida diaria y ser otra versión de nosotros.
1: No sé si te lo habían dicho, pero este fin de semana, Diego, que estrenas Cenizas en la Boca, hará 25 años del estreno también en España de esta película.
4: ¿Qué pasa, que te has tirado a su novia?
5: ¿Qué tiene este pendejo? También se tiró a la mía, ¿no?
4: ¿Pero y qué pasó con el tren?
1: ¿Tenías puñetera idea?
3: No tenía.
1: Ni idea, ¿eh? Ni idea.
3: No tenía idea que era tan así, ¿eh? Oye, ¿qué?
1: 25 años. Este fin de semana.
3: Qué maravilla que hayamos escogido este fin de semana.
1: Fin de semana, sí. O sea, ha sido, pero vamos. Gael, Maribel Verdú, Gael continúa siendo gran amigo tuyo porque también produce contigo la película, ¿no?
3: Sí, tenemos una compañía juntos, producimos, hacemos cine, teatro, hacemos muchas cosas juntos. Sí.
1: Digo esto porque tú tienes un currículum, tú has rodado Frida con Salma Hayek, uh-huh. Open Range con Kevin Costner, La Terminal con Tom Hanks y Spielberg, Mi Nombre es Harvey Milk con Sean Penn, Elysium con Matt Damon, Bloodfather con Mel Gibson o Día de Lluvia en Nueva York con Woody Allen. ¿Esto es que tienes un manager que es la puñeta? ¿Esto es que tú tienes una nariz especial para oler buenos proyectos?
3: Pues,
1: ¿o suerte?
3: Yo creo que yo creo que tiene que ver un poco con todo, pero la verdad es que vivimos un momento muy especial con Y tu mamá también. Yo le debo mucho a esa película, porque antes llevaba 9 películas que nadie había visto, ni mi familia había podido ver. Y entonces, Y tu mamá también me hizo salir con mi trabajo, me hizo encontrarme con otras comunidades que hacían cine y con las que de pronto encontré que tenía algo en común. Y lo que creo que sí tiene que ver con una decisión mía es que quise aprovechar eso, quise vivirlo y darle chance de que me trajera cosas nuevas, ¿no? Y viajé y le dediqué mucho tiempo a eso. Y pronto pude trabajar. Una de las primeras cosas que hice fuera, creo que fue después de Open Range, pero y que agradezco mucho, fue trabajar aquí con David Trueba.
1: Es verdad, hombre, grande. Ajá,
3: y eso a mí me hizo mucho bien porque de repente dije, qué interesante lo que me pasa en España y qué lejos he estado de esto, ¿no? Es decir, aquí me entiendo muy bien con una comunidad, aquí me gusta y crecí viendo además el cine que se hace aquí. Tengo mucho en común, ¿no? Y se volvió un puerto para mí con mi trabajo. Empecé a hacer cosas en Francia, en Inglaterra y empecé a viajar. Y creo que he tenido la fortuna también de que siempre que no hay algo muy interesante frente a mí, voy a México y genero mis propios proyectos. Y eso me ha dado mucha libertad. O sea, produzco teatro, produzco cine. Y entonces, en lugar de estar esperando una llamada, en lugar de depender de un manager o un agente que te ponga en la mesa, yo hago mis cosas. Y como cuando me distraigo haciendo mis cosas, entonces como que la suerte llega y de repente llegan los proyectos que te salen a buscar. Cuando no te encuentran, te salen a buscar, ¿no?
1: Andor, Rogue One en el universo Star Wars, ha rodado Enredados este verano en Cataluña, la adaptación con actores y actrices reales de la película de animación de Disney.
3: Cierto, estuvimos ahí en Girona.
1: En Girona. Y este viernes estrena Ceniza en la Boca, su última película como director. Diego Luna, muchísimas gracias, de verdad.
3: Gracias a ustedes por el espacio.
1: Gracias.
3: Y qué bonito platicar contigo.
1: Gracias, gracias igualmente. 3:12.
6: Hola, mira, doncs vinc a parlar-vos de la cursa de RAC1, que es corre a Platja d'Aro. Sumeu-vos a la 11a edició de la cursa aquest any a la Costa Brava. És el diumenge 18 d'octubre, per tant són 5 quilòmetres, i així que podreu passar un dia d'esport, ràdio i moltes sorpreses, com sempre, ràdio en directe, amb el Via Lliure i el Xavi Bundó, i un munt de cares conegudes de RAC1. Així que inscriviu-vos a la cursa de RAC1.cat amb el patrocini de l'Ajuntament de Castell d'Aro, Platja d'Aro i S'Agaró, Dip Salut, CaixaBank, AENA, FIAC Assegurances i Torrons Vicenç, i amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
1: Platja d'Aro, la setmana que ve. Joan Ferrer, bon dia.
7: Bon dia.
1: Què tal?
7: Doncs mira, on hem estat aquesta matinada és a l'Argentina, perquè Messi ha jugat el seu últim partit amb la selecció, i el Tu Diràs han connectat amb Ariel Vives, que és director i coordinador de Relacions Institucionals del Casal Català de Buenos Aires, que ha sorprès a tothom quan ha volgut saludar en antena.
8: Bueno, moltes gràcies i un petó a la Zoraida i una abraçada al Tevi, eh?
9: Ah, perquè qui són aquests?
10: De la competència, perdoneu.
9: Ah, de la competència.
10: Tevi de Foy, la Zoraida.
9: Ara m'ha descol·locat.
12: What can I do for you, xo-xo?
9: Sí, s'escolta la competència. Sí, sí.
8: Aquest nois, la veritat que me fan molta gràcia.
9: Sí,
8: molta
9: li agraden, gràcia. Eh?
8: Oh, i tant.
9: Sap imitar algú, vostè, o no?
8: No.
9: Hola.
8: No. Hola, sí, sóc la Zoraida, digue'm.
26: No. Si vols ser atès en català, toqui el 2.
9: Boníssim. Gràcies, senyor Vives, per posar-li un punt d'humor, també. Una abraçada.
8: No, adéu, a vostès, abraçada. Hola, sí, sóc la Zoraida.
1: Aquest amorçai a l'Aleix Parisiego li dit Zoraida i Tevi.
7: Sí, sí.
1: Des de Buenos Aires. Bueno.
7: Jo crec que ja podeu estar atents a la competència que recolliran el guant. Entenc que sí.
1: Per cert, demà, a partir de les 6 del matí, si vol, tornem a ser aquí, amb la tertúlia habitual. Demà saludarem el Toni Comín, i demà també, a partir de les 11, una obra de teatre que diuen que és una meravella. Vital Xavi Pardo a comentar-la. El Cadell, el Teatre Nacional de Catalunya. José Miró, Marta Rida, Lude de Barba, Mercè Ànega. Demà, aquí al Monarrac. Fins demà, bon dia i bona hora.
27: RAC 1. Gràcies.
11: Xavi Pardo.
12: Bon dia, són les 12. A aquesta hora el servei de Rodalies continua funcionant amb pentes i rodolons. En principi, la xarxa hauria d'anar recuperant el servei de mica en mica després d'un matí en què s'ha aturat del tot, però els maquinistes no les tenien totes. El director de Rodalies, Òscar Playà, ha hagut de sortir a donar explicacions fa una estona i ha subratllat que els trens que funcionen són absolutament segurs. Des de l'estació de Sants de Barcelona, Montse Martí.
13: A diferència de primera hora del matí, ara passen trens, però la gran majoria de línies funcionen amb trams que s'han de fer amb bus i també acumulen retards. El director general de Rodalies, Òscar Playà, diu que es recuperarà el servei de tren en totes aquestes línies al llarg del matí.
14: Bé, contem que serà al llarg del matí. Al llarg del matí creiem, és a dir, ara el que estem fent és treure tots els trens i progressivament els anirem col·locant a l'hora. També és veritat que ens van quedar alguns trens ahir desubicats per el temporal, s'han hagut de reubicar, i això, però durant el dematí tindrem el servei ja amb el 100% de l'oferta de la xarxa de Rodalies.
13: Hi ha dues excepcions, tres línies que encara no estan operatives, ni ho estaran avui, la línia R4 Nord, Terrassa-Manresa-Barcelona, que encara no està operativa, i la R2 Nord, entre Granollers i Maçanet-Massanes, que DIF encara treballa en aquest punt per estabilitzar el terreny que va quedar inundat amb els aiguats de diumenge i dilluns. I la R7, que Rodalies mateix recomana agafar el bus entre Barcelona, Cerdanyola i l'Autònoma. Sobre la plantada dels maquinistes aquest matí, que exigien un informe de seguretat de les vies abans d'agafar el tren, Rodalies no descarta emprendre accions legals.
12: Tot aquest caos és conseqüència dels xàfecs torrencials d'ahir. Protecció Civil reconeix que li preocupa que avui torni a ploure al litoral i al prelitoral. Són les zones més afectades pels aiguats, que encara no s'han recuperat del tot i que amb poca pluja ja es podrien tornar a inundar. Ho ha explicat el Món Arracó, el director de programes de Protecció Civil, Sergio Delgado.
15: El que ens preocupa més són totes les zones del litoral i prelitoral on ja ha plogut aquests dies, ja ha plogut molt, el terreny està molt saturat i, per tant, l'aigua li costa infiltrar-se i això vol dir que és més fàcil que hi hagi inundació i, a més, doncs, perquè són zones que van quedar afectades, encara hi ha fang, hi ha arbres i aquí la pluja, quan s'acumuli, si plou fort, doncs pot donar problemes afegits.
12: De moment no preveuen que la situació es repeteixi avui, però no descarten enviar més alarmes si els aiguats empitjoren. Mònica Usart, a aquesta hora no plou enlloc, però a partir del migdia les pluges es reactiven.
6: Exacte, i afectaran sobretot punts del Pirineu, del Prepirineu, comarques del prelitoral i l'interior, i de manera més esporàdica punts de la costa. Tot i que no s'esperen els aiguats dels últims dies, sí que s'han activat els avisos per intensitat de pluja de més de 20 litres per metre quadrat en 30 minuts a les comarques de Girona i també en punts de la Catalunya central o el prelitoral litoral de Barcelona i localment amb tempesta i amb calamarsa.
12: I ja és oficial, aquest matí el Constitucional ha notificat formalment al Suprem la sentència que dona llum verda a l'amnistia. Ara el Tribunal ja té tota la documentació que li cal per aplicar-la als líders independentistes perseguits per malversació. Des de Madrid, Adrià de las Heras.
16: Sí, el Suprem ja té la sentència i pot estudiar-la amb detall. Això obre la porta a aixecar l'ordre de detenció definitivament i no de manera provisional com ara contra Puigdemont, Puig i Comín i també amnistiar els exconsellers condemnats Junqueras, Romeva, Bassa i Turull. El ministre Félix Bolaños treu pit d'haver guanyat una batalla judicial clau en aquesta legislatura. N'ha parlat a la SER.
17: Todo lo que hemos venido defendiendo en estos tres años en relación con la amnistía, todo se ha confirmado. Quiero preguntar a los que sacaron a miles de personas a la calle diciéndoles que ha acabado el Estado de Derecho en España y la separación de poderes y no sé cuántas tonterías más, quiero que por favor respondan si sacaron a la gente a la calle con mentiras.
16: I diu que Puigdemont ja pot tornar a Catalunya avui mateix, si vol.
12: El cas, però, és que molt probablement encara trigarà unes quantes setmanes, encara que el jutge Pablo Llarena vagi per feina i li apliqui l'amnistia, Carles Puigdemont podria endarrerir el seu retorn fins passades les eleccions espanyoles del 29 de novembre. En una entrevista al Món Arracó, el secretari general de Junts, Jordi Turull, ha dit que l'expresident vol un retorn de país i ha insinuat que la campanya no és el millor escenari.
27: Com deia, ell vol tornar, insisteixo, com a president de país i no de partit, i ell ara està valorant doncs quin és el moment més oportú.
9: Home, pinta que serà llavors, pinta més que seria...
27: És que la campanya electoral, evidentment, tornes aquí, que tots sabem com funciona una campanya electoral i com es va embolicant la troca i tot això. Queden dies encara perquè comença la campanya electoral, però això ho decidirà ell.
12: Qui també podrà tornar en les properes setmanes és l'exconseller Lluís Puig. També el Món Arracó ha dit que un cop a Catalunya voldrà ocupar el seu escó al Parlament. A més, ha explicat que durant aquests 9 anys d'exili algun cop ha trepitjat terres catalanes a tocar de la frontera amb la Catalunya del Nord. I ara els esports amb l'Albert Pedrol.
11: Joan Garcia s'ha entrenat aquest matí amb el Barça per primer cop des que va lesionar-se en l'últim partit de Lliga contra el Racing de Santander. El porter va notar unes molèsties al genoll i va marxar al descans, per això no va anar amb la selecció espanyola, però tot fa pensar que ja estarà disponible pel partit de dissabte contra el Getafe al Camp Nou. Els futbolistes internacionals també comencen a tornar després de jugar amb les seves seleccions, és el cas de Koundé, Cancelo i els futbolistes de l'equip espanyol sub-21, Xavi Espart i Marc Bernal. Mentrestant, a l'Argentina el gran protagonista és sense cap mena de dubte Leo Messi, que aquesta matinada ha rebut un bany de masses a Buenos Aires, on ha jugat el seu últim partit amb el seu país. Més de 80.000 persones han omplert el monumental de River Plate i encara que el resultat és intranscendent, Messi ha arrodonit la seva trajectòria a la selecció argentina amb un gol de penal i dues assistències en la victòria 3-0 contra Benín. I en bàsquet avui el Kitsanas Manresa rep l'Ulm d'Alemanya a la segona jornada de l'Eurocup. El partit és a 8:45 del vespre al Nou Congost.
12: I acabem amb una informació d'última hora. La vaga general sobre la crisi de l'habitatge ja té data. Serà l'11 de novembre, per tant, un dimecres, si més no, aquesta és la data que està proposada, que hi ha ara mateix damunt de la taula, i aquesta tarda, en una reunió, els sindicats l'han de ratificar.
18: Vine a la castanyada del Cabra Roc! El 31 d'octubre, la cultura catalana t'espera amb un meló! L'ex amb Busto i els Pets per primera vegada junts en més de 20 anys! I molts artistes més, com Figaflaues, els Catarres, els Tiets o la Ludwig Band! També tindrem panellets, castanyes, actuacions de cultura popular, atraccions i moltes coses més perquè visquis les nostres tradicions com mai! Aconsegueix les últimes entrades al preu actual a cabrorock.cat! Afanya't que s'acaben! Drac 105 a més hora oficial!
12: Res més, ens actualitzem de quina hora mal comptada, al punt de la una i també en tot moment al portal de notícies RACU.cat.
23: El minut a minut de RAC1.
19: Més fàcil.
23: Tot el que passa a RAC1 dins i fora de la ràdio.
19: Actualitzada.
23: Tot allò que t'expliquem a RAC1.
19: Renovada.
23: RAC1.cat. El portal de notícies de RAC1.
19: Escolta.
20: Ciutadans de Catalunya.
23: RAC1 presenta un programa basat en fets reals. Amb els Òscars. Aquí comença la competència.
21: Gràcies, moltíssimes gràcies, molt amables. Bon dia a tothom des del vell mig de la Diagonal de Barcelona. Avui a l'estudi de RAC1 amb gent vinguda de...
22: Terrassa!
24: Sí!
22: Mollà!
24: Sí!
22: Carisses!
24: Sí!
22: Horta!
24: Sí!
22: Vallcarca!
24: Sí!
22: Sant Gervasi!
24: Sí!
22: Tiana!
24: Sí!
22: Sant Martí!
24: Sí!
22: Esplugues!
24: Sí!
22: I Manresa!
24: Sí!
25: Benvinguts a la competència, un programa d'humor basat en fets reals.
21: Són les 12 i 8 minuts. Òscar Andreu, bon dia.
28: Bon dia, Òscar Dalmau.
21: Avui amb Bru Esteve, Noelia Caranetzi, Oriol de Balanzó.
28: I el control tècnic, l'Àlex Arbiol.
21: Si us acabeu de llevar, heu de saber que...
28: Heu de saber, probablement ja ho sabeu, que aquest matí ha quedat fora de servei tot Rodalies Renfe.
21: Bueno, escolta, pues haver-vos comprat un cotxe. A mi que m'expliques?
28: A veure, aquesta és la solució. Anar en cotxe és la solució a que no funcionin els trens.
21: Escolta'm, on vosaltres trobeu problemes, jo hi veig solucions.
28: Sí, bueno, però quina solució de merda.
21: Seguiu-me per més consells pràctics.
28: Sí, home, sí. Es nota que no d'entrada sortir de Barcelona en cotxe, per exemple, cada dia.
21: Jo? Sortir de Barcelona?
28: Sí.
21: Per què hauria de sortir de Barcelona?
28: No, perquè hi ha...
21: Que sóc un salvatge.
28: No, home, no, però hi ha gent que...
21: Collons.
28: Hi ha gent que ha d'entrar o ha de sortir, ha d'anar a treballar, jo què sé, a Mollà, a Polinyà, a Sabadell, a Terrassa, o al revés.
21: Pues prou pena tenen, prou pena tenen.
28: Ja. En fi, aquesta nit a la línia de... Perdó?
21: Què ha passat?
28: No sé, em pensava que algú volia dir afegir alguna cosa.
21: No.
28: Vostè vagi en compte, Angelines, perquè hi ha dues noies embarassades... Un moment.
21: Què dius ara? Que entra el públic?
28: Que sapiguem.
21: A veure, si sé qui són.
28: No.
21: Jo només mirant-los als ulls a una dona,
28: sí,
21: Cookie,
28: no,
21: li puc dir
28: no.
21: Si està embarassada,
28: sí.
21: I si és nen o nena.
28: No, val,
21: o una, bessonada.
28: Una cosa, el que seria imperdonable és que digués tu estàs embarassada i que digués que no. Saps? O sigui, això no ens ho podem permetre.
21: Una dona Cookie
28: sempre
21: s'ha d'arriscar.
28: Sempre
21: s'ha d'arriscar. Escolta, bueno, si és algú que té gasos, doncs bueno, mira.
28: No, han de ser...
21: Aerored va molt bé, no sé, nena, si teniu aquest problema.
28: Són 8 mesos de gasos, sí.
21: Ja n'he vist una!
28: Sí, és una...
21: Nena, de quan estàs?
29: A 39 mesos.
0: 39 mesos, eh? No, mare de Déu, senyor, ja caminarà.
2: No, home, no, nen, ja fuma, per favor.
28: Home, amb 39 mesos pot estar, està en edat per debutar al Barça, el primer equip.
0: M'ha semblat sentir mesos. O sigui,
2: sí, que dit, és que ha dit 39 mesos.
28: Són els nervis.
3: Més mesos.
0: Ah, 39 mesos. Ah, 40, perquè és per superstició.
3: Sí, és una mica complicat, eh?
2: Un moment,
0: és una mica complicat. Que és nena o nena, serà?
3: Nena.
0: Nena, eh? Com li direu, com li direu?
3: Lara.
0: Lara. Bueno.
28: No té opinió formada, no?
0: No.
2: Pot seure, pot seure Angelines, si no li importa.
0: I Concepció, amb lo maco Concepció. Que és, no? Perquè ha sigut concebuda, serà concebuda.
28: Sí, bueno, tothom és concebut, en
0: bueno,
28: principi.
0: Bueno, pues, per d'aquí, Immaculada Concepció,
28: Immaculada Concepció és concebre sense...
0: Se li pot dir, se li pot dir de qualsevol manera, menys pel seu nom.
28: Eh?
0: Imma.
28: Imma.
0: Conchi.
28: Maco.
0: Conchita. Conchitín.
28: Caco. Sí.
0: De tot, sí. De tot.
2: Sí, sí.
0: Bueno, que sigui una hora curta, eh?
2: Home, sí.
0: Per favor.
2: Perdoni, eh?
0: És el d'allò, l'inseminador, el que és al costat.
28: Tant és el pare.
0: Vale, vale. Només... Bueno, el pare, avui en dia la gent és molt moderna.
2: No, només li diré una cosa.
0: Dic... Aquesta senyora pot ser lesbiana, sí. Ell pot ser el seu amic de tota la vida, i que bueno, la inseminada.
2: Això... Només una cosa, eh? Jo no sóc un expert sobre el tema, però 39 més 1 fan 40, sí. I 40 setmanes, sí. Vol dir que podria parir en qualsevol moment.
0: Sí.
28: Prou, un moment.
0: Però escolta, s'estàs bé o no?
3: Sí, sí.
0: Qualsevol cosa, qualsevol... Avisa'ns, per favor, eh?
2: Porteu mantes i aigua calenta.
0: Sí, per favor, sí. Tinguem... Ja hi ha algun metge a la sala? No? Ep!
28: Sí.
0: Hi ha un metge a la sala?
28: No, metge no.
0: Ah, no! Hi ha una altra embarassada! Home, per favor, jo li estic dient si hi ha algun altre metge a la sala i m'estan assenyalant una altra embarassada, no es posarà una altra embarassada a ajudar a una embarassada? Aviam si tindrem dos parts alhora aquí.
28: No, home, no.
0: Com que dius tu?
3: Rita.
0: Rita. Quin nom més maco, veus? Sí. Això sí que és un nom més maco, veus? Si tinguessis una filla, doncs com se li diria? Rita? No, se li ha de dir de tota la vida. És nen o nena?
3: Nen.
0: Un nen. Mm-hmm. Com li direu, Antonio?
3: Jaime.
0: Jaime! Vale! Vale, Jaime! Molt bé, Jaime, molt bé. M'agrada, m'agrada.
3: És un nom de tota la vida. Reals.
0: És nom de tota la vida, Santiago, també. És Jaime.
2: És Jaime,
0: també,
2: Jaime.
0: També. Iago, Iago, molt bé.
2: També volem desmentir que...
0: Li podeu dir ja, no?
28: Sí. O me.
2: Me.
0: Per escurçar. I de quan estàs tu?
3: De 36.
28: Bueno, o sigui que us han recomanat que vingueu per accelerar.
2: Sí, jo acaba de dir és que desmentim que entrant a l'estudi de RAC1 et quedis embarassada immediatament, perquè la cosa... Vull dir que no vingui gent aquí pensant que fem miracles, tampoc.
4: No, perquè...
0: No, ja pot, no.
2: T'has posat nerviós, eh?
4: Home, clar, de dir, tu imagina que surt un nen amb la meva cara, no?
0: Bueno, escolta, que sigui una hora curta també per tu, eh? Que vagi tot molt bé.
4: Bones gràcies,
0: Ruiz. Per favor.
4: Adéu.
28: Bueno, en fi, parlàvem de retards.
0: De
2: no dels embarassos, sí. Sinó dels trens.
28: Aquesta nit a la línia regionals que connecta Barcelona amb el sud del país, un talús i un arbre s'han desplomat damunt d'un tren de mitja distància que transportava un centenar de passatgers.
5: Menos mal que no ha passat res, però vamos, ara estàs fent veure que saps què vol dir la paraula talús. No?
28: Sí,
5: no. Ha caigut un talús.
28: Talús no? I talós.
5: I ningú pregunta res.
3: També és bon nom de nen, talús.
28: Talús,
5: sí.
28: Jaime o talús. Aquest incident, en el que per sort ningú ha pres mal, ha fet que tallessin les línies R2 Sud, l'R13, l'R14, l'R15, l'R16 i l'R17.
2: Exacte.
28: I el complementari, el 18. Crec que ha guanyat l'Euro Milions.
5: Sí, sí, sí, és aquesta combinació. Sí.
2: Amb aquesta situació, els maquinistes de Renfe han decidit que no era segur sortir amb els trens fins que Adif els passés un informe que certifiqués al seu moment que era segur doncs, circular amb els trens. Teòricament, el servei s'hauria de reprendre amb normalitat ara. O sigui, cap a les 12 ja estava previst que tot reprengués aquesta normalitat.
5: S'hauria de reprendre, sí, sí, eh? Aquesta seria la clau.
28: En una sola frase, parlant de Renfe, quants verbs condicionals sou capaços de fer servir? S'hauria de recuperar, s'hauria de reprendre, teòricament el servei.
5: Sí.
28: Molt teòric.
5: Previsiblement, no?
3: Previsiblement.
5: Escolta, connectarem en directe ara mateix amb l'estació de Sants de Barcelona, per on hi passen les 5 línies principals de Rodalies, a veure com està la cosa. Montse Martí, cap d'Economia de RAC1, bon dia.
7: Bon dia.
3: Hola, bon dia.
0: Hola, Montse. Montse, des de l'estació de Sants, eh? Quina sort, eh? Quina sort que tens, eh?
28: Per què?
0: Anem amb les preguntes importants, Montse. Les botigues de l'estació de Sants ja han començat les rebaixes de mitja temporada?
7: No, moltes estan tancades perquè fan obres aquí.
0: Sí? Em pots mirar l'Accessorize I el Calcedònia que hi ha allà a l'estació de Sants... Bueno, a l'estació de Sants hi ha tot el que vulguis.
28: Tot.
0: Tot el que necessitis.
28: El que puguis imaginar.
0: Tot el que necessita una dona cookie per vestir bé.
28: Sí.
0: Tens l'accessorice i un Calcedònia.
28: Accessorà.
0: Calces i arracades mones.
28: Molt bé.
0: Què més vols?
28: Què més vols?
0: Ja està. I per a farmàcia també pots mirar si hi ha alguna oferta en pots de pastilles de vitamina D?
28: Bueno...
0: Vitamina D s'ha de prendre una pastilla cada dia.
28: Sí, però la Montse no ha anat allà per això. No? No ha anat a mirar botigues. No, ha anat a treballar. De fet, quina és la situació ara mateix a l'estació de Sants?
7: Doncs la xarxa de Rodalies, hem de dir que encara és un desgavell, amb trams que s'han de fer amb autobús i trens que no van a l'hora, però van passant trens, a diferència de primera hora del matí. Doncs, i el que dèieu també, que la previsió, i l'ha dit el mateix director general de Rodalies, Òscar Pla, ja fa una estona, és que al llarg del matí es recuperi ja la normalitat. La normalitat, volem dir, la normalitat prèvia a tots els aiguats dels últims dies.
28: És a dir, la misèria, no?
0: Sí, sí.
28: Recuperar la normalitat en el cas de Rodalies és recuperar una merda, no? Perdoneu que sigui tan...
0: Parleu bé, home, per la mort de Déu, que no costa.
28: Perquè parlen de la normalitat com si efectivament fos una cosa normal, i malauradament és la normalitat, perquè no és la normalitat, sinó la normalitat.
0: Jo
28: l'entenc tot perfectament.
7: Bueno, és a dir, es recuperaria al llarg del matí el servei que hi havia la setmana passada, excepte dues línies,
28: bueno,
7: que serien
28: pues ja no
7: la R4 Nord, sí, que és la Terrassa-Manresa-Barcelona, que encara no està operativa, sí, i la R2 Nord, entre Granollers i Maçanet-Massanes, que Adif encara està treballant a les vies, que es van inundar diumenge i dilluns en tots els aiguats que van caure a la zona de Granollers, del Vallès Oriental, i encara s'està treballant allà sobre el terreny. Per tant, aquestes dues vies i la R7, que tampoc funciona des de diumenge, doncs estan encara fora de servei i no s'espera que avui es pugui recuperar tampoc
28: no.
7: Però, demà. Aquest servei.
0: Però escolta'm, això ho ha dit el director general de Rodalies, el senyor Playà, eh?
28: Sí.
0: Playà no, Playà!
28: Sí, exacte.
0: Aquest
28: sí.
0: Senyor és el director general d'aquesta nova companyia, no? O sigui, farem un nou xiringuito,
28: jo, això...
0: que es dirà Rodalies.
28: No sé com ha quedat.
0: I llavors això serà participat per la Generalitat.
28: Sí, participat.
0: I hi haurà el govern espanyol aquí també. És això, no, Montse?
7: Sí, exacte.
0: De moment, aquest això. Organisme només té un treballador,
28: no,
0: que és el senyor Playà.
28: No,
0: potser n'hi ha dos o tres més, però escolta'm.
28: Montse, bon
7: dia. I treballa també tota la gent de Renfe i Rodalies igualment.
0: I treballa...
7: El que ha canviat és la marca.
0: I haurien de treballar una mica més?
28: No ho sabem.
0: Una mica més eficientment?
28: Avi, sense nom, bones tardes, bon dia.
0: No cal que es presenti, avi, ja el coneixem.
28: És que he llegit... S'ha llegit directament i he llegit el meu propi nom.
0: Sí.
28: Aquest matí, un senyor de DIF ha fet fora de l'estació el nostre company d'informatius, en Josep Moragas,
7: sí.
28: No sé si en recordeu.
7: Sí.
28: Ens confirmes que ara estàs informant des de sota d'un pont perquè a DIF no els agrada que s'informi de la bona feina que fan?
7: O... No ho diré gaire fort, perquè estic informant des del mateix lloc on l'han fet fora.
0: Ah. Oh! No cridis!
28: O potser era culpa del Josep, llavors. Sí, clar.
0: Fes-ho així en veu baixeta, que quan saps allò que quan connecten amb un periodista que està dintre d'una roda de premsa...
7: Sí. Sí, la Marta Ramon, no? Les rodes de premsa del Barça.
0: Exacte, exacte. Sí, és així, sí, que parlen així.
28: No se sent. El que se sent és una mica d'enrenou aquí darrere. Enrenou perquè hi ha gent o estan fent provatures o què és això?
7: Doncs això és megafonia, però realment hem vist aquí a l'estació de Sants de Barcelona que hi ha molta menys gent que un dia habitual, més que res perquè suposo que la gent, veient el panorama
0: Home,
7: de primera hora del matí, doncs que no han vingut aquí a Sants a agafar el tren i s'han espavilat. També quan hem arribat aquí a Sants hem vist molta gent fent cua per agafar un taxi, suposo que han arribat aquí i han vist que no sortia cap tren i que s'anaven cancel·lant tots d'un moment per l'altre, per tant han anat a buscar el taxi.
0: Avui
7: una
0: taxis...
7: mica la gent s'ha hagut de buscar la vida, sí.
0: Sí, lo dels taxis també està molt bé a l'estació de Sants,
28: sí,
0: perquè estan allà, bueno, tu surts
28: sí,
0: a fora, i allò és el paradís, aquella, la plaça dels Països Catalans, que està, bueno, és aquella plaça que porta 20 anys en obres.
28: No, jo crec que fins i tot és quan així, no estava en obres, jo crec que estem tan acostumats que la veiem en obres.
0: Jo ja no me'n recordo de si hi havia allà alguna plaça.
28: Jo la confong amb la CEP.
0: Sempre hi ha obres.
28: Sí, sí, sí.
0: I llavors doncs, hi ha 26.000 persones fent cua i taxis.
28: I taxis, sí.
0: N'hi ha 26.000? No.
28: No, no.
0: Sempre n'hi ha la meitat de la gent que està esperant.
28: Bueno, clar, però és que taxis, clar, no posaràs un taxi per cada persona de Barcelona, sí, com sigui. Ah, perdona.
0: Sí, Montse, una pregunta. Què passa amb les màquines espenedores de bitllets? Perquè, escolta, mai no anaven i aquest matí es veu que tampoc, aquests dies...
7: Ara sí que funcionen les
0: màquines. Sí.
7: Jo aquí a la vista, que passa, pot ser que n'hi hagi... que no vagin, però
28: bueno,
7: justament la que estic jo davant, aquesta funciona.
0: Vaja.
28: Una cosa, perquè
0: aquests dies que els trens no funcionen...
5: Justament, és el dia que no va la màquina expenedora. Ara sí que funciona i a la gent se li ha acabat l'excusa de dir-li al revisor, mira, escolti'm, és que no tinc bitllet perquè, claro, la màquina no va.
1: Però una cosa...
7: Mira, però veig que n'hi ha un altre que no. És a dir, n'hi ha que sí, n'hi ha que no.
1: Però per què voldries un tiquet? Per què voldries per un tren que no funciona? Bueno, encara... Un tiquet, o sigui, que vols pagar per una merda de servei que no et donen? O sigui, el que no ha de fer ningú més a partir d'ara és pagar. O sigui, per què has de pagar per un servei que no... Gràcies.
5: No cal que cridi a la Montse. Que la Montse...
1: No li dic a la Montse, li dic a tothom. Per què estem pagant? Perquè ens tractin, perquè ens humilin d'aquesta manera.
5: Vol posar-se vostè a la megafonia de l'estació de Sants?
1: Ja m'agradaria.
5: Amb el megàfon?
1: Ja m'agradaria.
5: I anar deixant missatges.
1: Nacionalitzar-ho tot. Per Catalunya. Escolta, fem-ho nosaltres. I ja està. I tota aquesta gent de Renfe fora. I els de DIF també, que són el mateix, però amb un altre vestit. M'entens?
5: Bé, Montse, escolta, estem en contacte i ens expliques si això va a millor o a pitjor.
1: No anirà millor.
5: Ja per això he fet un apunt de o a pitjor.
1: Bueno, pitjor potser. O a la normalitat, que és el pitjor dins el millor, sí. La normalitat.
5: Doncs moltes gràcies, Montse. Una abraçada. Va, que de seguida continuem parlant de les pluges que tornaran aquesta tarda, de com està la situació a Rodalies. Abans, però, parlem del president Puigdemont.
1: Sí, que no tornarà a Catalunya fins que el Tribunal Suprem espanyol ratifiqui que es pot acollir l'amnistia i que no té cap ordre d'atenció contra ell.
5: Però, perdoneu, no veu dir ahir que això ja estava, tot allò del Puigdemont i el... No, el Puigdemont ja ha demanat perdó per ser català, ja pot tornar a Catalunya fent servir el seu passaport...
1: Sí.
5: Què posa a la portada del seu passaport?
1: Sí.
5: Perquè molt independentista i molta història...
1: No, clar.
5: Però aquest senyor entrarà per la frontera amb un passaport que hi posa... Espanya.
6: És una de les conseqüències de no haver fet la independència. No només que has d'anar 9 anys a viure a Bèlgica, que ja és un càstig prou dur, sinó que quan tornis tens el mateix passaport.
5: El mateix.
6: És increïble.
5: El passaport de Carles Puigdemont hi diu... Tu l'obres, i posa el seu nom i l'apellido, no?
1: Sí, home.
5: Carles Puigdemont.
1: Carles, no. Carles Puigdemont.
5: I Casamajó.
1: Sí, Casamajó, sí.
5: Hijo de un pastelero. Sí, de un pueblo de Girona, de cuyo nombre no quiero acordarme.
1: Això diu el passaport. Sí.
5: Però tot això surt en pàgines interiors. Però la portada... El passaport, la portada, que tothom sap que és la part més important d'un llibre. Què hi diu a la portada?
6: 155.
5: Espanya!
6: Sí, no.
5: I amb més gros encara que hi ha l'escut de Espanya!
1: Sí.
5: I després ja hi ha la part menys important, que és la foto i el nom.
1: Sí,
5: que també et diré que si obres per aquesta pàgina, per la pàgina de l'apellido i del nom, i de la foto, què hi trobes? Nombre, apellido, però què hi diu a sobre?
1: Espanya.
5: Sobre de la foto, a sobre de la foto, i diu Espanya.
1: Per si en algun moment tens fots un cop al cap i no saps on és, obres el passaport o el DNI i sempre saps que és Espanya.
5: I just a sota d'Espanya, què hi poses?
1: Ni idea.
5: Amb unes lletres així que estan com en ombra, i posa Reino de Espanya.
1: Sota d'Espanya,
5: Ojo, per si justament a sota d'Espanya. I una mica més amunt a la dreta.
1: Que sí.
5: Sí, posa. És com a contracció de esperança?
1: No, certament no.
5: No, jo crec que no. Crec que és esp de... Venga, todos. Espanya! Venga, pues Puigdemont tornarà amb aquest llibret sota del braç. Fixa't tu.
1: És conscient que des de Bèlgica no necessita passaport, no? O sigui, Bèlgica és Unió Europea...
5: Bueno, però no és Espanya.
1: Bueno, en tot cas, contràriament al que es deia ahir, i per consell dels seus advocats, Puigdemont, en principi, no tornarà fins després de les eleccions espanyoles. Previsiblement, a dir,
5: perquè això passa... Escolta'm una cosa, que... ara que dieu això és de Bèlgica, heu vist que ha sortit que el millor croissant de mantega... És que ara m'ha vingut al cap, croissant de mantega, perquè vam anar a Brussel·les amb les amigues vam anar a Brussel·les. Escolta, vam parar una pastisseria, un croissant de mantega, que vam dir, és pràcticament com el del Vivari.
1: Això és bo.
5: Boníssim.
1: D'acord, molt bé.
5: I avui ha sortit que el millor croissant de mantega de tot l'estat es fa a Barcelona.
1: Sí.
5: Que ho sabíeu, això?
28: Sí, bueno, sí, ho he sentit en algun moment, el, penso que és en Basté, que ho ha explicat, el Borreig, no?
2: Sí, ens ha buscat el primer premi, el croissant de mantega, el millor croissant de mantega de tot l'estat, l'ha guanyat la pastisseria Borreig, del carrer Verdi, al barri de Gràcia.
0: Fixa't,
2: de
0: la Borreig, eh? Sí. Mira que hi ha noms per posar-hi una pastisseria,
28: home,
0: no?
28: Home, però aquest és ben trobat, eh?
0: Borreig, sí, sí.
28: Borreig, sí, bueno, sí. Coneixem a qui li va posar el nom, vull dir. Sí.
0: Pues el Vivari també van molt bons, els croissants. A 1,5.
28: 1,5 què?
0: 1,5 euros?
28: Sí.
0: 3 croissants. Bueno, fixa't, eh?
8: Sí, si vas a 8:45 del vespre, te'n donen 4.
28: Sí, home, no, et donen les claus al local.
0: Escolteu, un moment, una pregunta, sí. Per favor. Sí. Perdoneu, però quants millors croissants d'Espanya hi ha?
28: Per què ho diu?
0: 20? 30? Home, perquè això cada setmana, cada dues setmanes, surt el millor croissant de tot el món d'Espanya. És el d'una pasteleria de no sé quin poble. Que escolta'm, què és tot això? Tot això és el premi al millor croissant d'Espanya. Qui ho dona? En una paraula, qui l'organitza?
28: Sí, aviam, el premi de millor croissant l'organitza...
0: El premi del millor croissant d'Espanya, qui l'organitza?
28: El Gremi de Pastissers de Barcelona.
0: Ah.
28: Diria.
0: Sí?
28: Sí.
0: El premi al millor croissant d'Espanya? El Gremi de Pastisseria de
9: una quota
0: Barcelona?
9: De poder, una quota de poder que no hem renunciat. Bueno, molt bé, com a catalans ens honora.
0: Vale. Bueno, el millor croissant d'Espanya que organitza el Gremi de Pastissers d'Espanya? No, de Barcelona. Qui l'ha guanyat aquest any? Un pastisser de... Albacete?
28: No.
0: De Burgos?
28: Potser
0: endavant,
28: no
0: qui?
28: Potser no s'han presentat.
0: D'on?
28: Ja li dic que la pastisseria Morreig, a Gràcia, a Barcelona.
0: Vale.
28: Ha guanyat...
0: Espera't un moment... Apunto, 2026, millor croissant d'Espanya és de Barcelona. Vale.
28: Molt bé.
0: 2025?
28: Escolti, no sé jo la llista
0: dels croissants. No, d'on era el millor croissant d'Espanya de mantega organitzat pel Gremi de Pastissers de Barcelona? De Burgos? Sí.
28: Ja l'hi miro jo.
0: Mira, 2025?
28: Sí. 2025 el va guanyar la pastisseria Canal del barri de Sant Gervasi.
9: Molt bé, bueno.
0: De Barcelona.
28: Sí.
0: Vale. 2024?
28: Sí.
0: Una pastisseria de Palència?
28: No. El 2024, pastisseria Brunells.
0: Hòstia, quina casualitat, tu. El millor croissant de mantega d'Espanya...
28: Sí.
0: Tots vagin a parar a Barcelona.
28: Bueno, no, dit,
0: és casualitat que ho hagi organitzat el Gremi de Pastisseria de Barcelona.
28: La pastisseria Brunell, sí, és el barri del Born.
0: Del Born, vaig apuntant, Barcelona. I el 2023?
9: Jo què sé, el 2023.
28: El 2023...
0: El millor croissant de mantega d'Espanya?
28: El va guanyar la pastisseria Prat Can Carriel de Roda de Ter, a Osona.
0: Osona, província de...
28: És la demarcació de Barcelona.
0: Barcelona, vale. Sí. No... Molt bé, bueno.
28: Prou.
0: No, prou no. Anem al 2022. 2022. El millor croissant d'Espanya es fa a Almeria?
28: No. El 2022, el millor croissant d'Espanya el va guanyar la pastisseria Canal.
0: Hombre, la mateixa pastisseria Canal de 2024? Mm,
28: sí. El 2024...
0: Recordes d'on és aquesta pastisseria? A Don Benito? A València d'Alcántara?
28: Ja li han dit, és de Barcelona.
0: De Barcelona. Per tant, el millor croissant d'Espanya donat pel Gremlin de pastisseria.
28: El
0: Gremlin de pastisseria de Barcelona sempre surt a Barcelona. Doncs sí. Pues ja ho tenim. Premi Juan Palomo, jo hago el croissant i jo... Me lo como.
9: Però...
0: Premi Juan Palomo.
9: Avui han passat més coses, però potser no són tan importants.
0: Tot seguit les repetem.
10: No cal moure't de RAC1 per escoltar... La competència.
0: Va, expliquem i aprofundim en més detall aquest matí de col·lapse a la xarxa ferroviària del país.
9: Perdona.
0: Què?
9: El col·lapse no ha estat a la xarxa ferroviària del país.
0: No?
9: Perquè els ferrocarrils catalans no hi ha hagut cap problema.
0: Això sí.
9: El caos és, com sempre, als ferrocarrils espanyols. Informeu bé, botiflers.
0: Molt bé, una mica de calma. Una mica de calma.
9: Ja tindrem una mica de calma quan siguem lliures. Ara no demanis calma, perquè només demanen calma els botiflers. Estem pagant impostos de primera perquè ens tractin com a ciutadans de segona.
0: Molt
9: això
0: bé.
9: Quan tenim sort, perquè normalment és de tercera. M'entens?
0: Pots informar, Noelia?
13: Sí, a primera hora del matí no funcionava cap línia del servei de Rodalies. Moltes línies encara ara estan afectades per les conseqüències del temporal i els maquinistes del sindicat majoritari CEMAF s'han negat a circular al·legant problemes de seguretat.
9: Molt bé.
13: Encara que Adif afirmava que gairebé tota la infraestructura era segura.
28: Gairebé. Molta confiança quan algú diu que gairebé tota la infraestructura és segura.
0: Sí.
28: Perquè entres en una mena de bonoloto. Et pot tocar, tu.
1: És com si t'haguessin d'operar d'apendicitis i et diguessin gairebé segur que sobreviuràs a l'operació. Sí. Et quedes molt tranquil, molt. Dir, faci el que vulgui,
21: molt,
1: senyor.
21: Molt bé, segons acaba d'explicar-nos la Montse Martí, la xarxa de Rodalies a aquesta hora continua sent un desgavell.
13: No. Encara hi ha trams que s'han de fer en autobús i el director de Rodalies, Òscar Playà, diu que la xarxa s'anirà recuperant al llarg del matí, excepte les línies R4 Nord i la R2 Nord, que no reprendran el servei amb normalitat.
1: Bueno, el que dèiem abans, tot continua sense funcionar. Aquesta és l'última hora, i després, quan funcioni amb normalitat, és que funciona amb retards, per exemple.
13: De fet, aquest matí Renfe ja demanava disculpes als usuaris i escrivia a les xarxes: Rodalia no funciona per causes alienes.
1: Alienes? Aliens. Què vol dir alienes? Alienes aquí, a què o a com?
9: Això, a causes alienes. Això és tradició a la Renfe, eh? Sí. Renfe penja la llufa a DIF, a DIF diu que és culpa de Renfe, al final, si la culpa és de Renfe o de DIF, és igual, perquè quan parlem de Renfe o de DIF, en realitat és culpa de...
21: Espanya?
9: Molt bé, perfecte. Veig que vas millorant des del 2017. Sí. Molt bé, perfecte. Sí. Gràcies i bon dia.
21: Gràcies.
13: Durant tot el matí, Renfe ha recomanat als usuaris que busquessin mitjans alternatius de transport.
9: Em vaig preparant, per si de cas.
21: Sí.
1: Està molt ben vist per part de Renfe tot això. Que com que no van els trens, la gent ha d'agafar els autobusos alternatius.
21: Sí.
1: Bueno, o sigui...
21: Bueno, autobusos alternatius, si en pots agafar algun, perquè n'hi ha pocs...
1: N'hi ha pocs, efectivament, sí. I van tan a petar que fins i tot els usuaris han de viatjar drets, cosa que és il·legal.
21: Pues això, o sigui... heu de fer cas a Renfe. Quan us diu que busqueu mitjans alternatius de transport, pues el millor, el que dic jo, el millor mitjà alternatiu...

0: de la gent a les 6 del matí, anar caminant a la feina amb alegria.
1: Gràcies a la gestió impoluta de Rodalies per part del govern espanyol, el govern més progressista de la història.
0: Sí, això...
1: Recordeu que hi ha eleccions.
0: Sí.
1: Si no els voteu, venen els altres. Val, doncs això. Bé, es convida els usuaris a Renfe a caminar 10.000 passes al dia. Realment, Rodalies és com els homes.
0: Què vol dir ara?
1: T'enganyen, no? Et prometen coses que són incapaços de complir, et deixen tirada, i quan volen tornar, ja és massa tard.
0: Ei, què passa, Master Crackers? Ja és aquí el cap de setmana, pràcticament. Passen 32 minutets del punt horari de les 12 i aquí estem fent-vos companyia fins a les 8 del vespre de RAC 105.
1: No, perdona, això és RAC1.
0: Sí? N'estàs segur?
1: Sí, home, sí, tant.
0: És la teva opinió. No la comparteixo, però tampoc la respecto.
2: RAC 105, Catalunya Central.
0: No, Catalunya Central.
1: No. Sisplau, no emboliquem la troca ara, que això és RAC1, José.
0: Embolica que fa fora. Com van les vacances d'estiu?
2: RAC 105, l'emissora oficial de les teves vacances.
1: Ja ho sé. Si ja ni ens en recordem de les vacances d'estiu, José.
0: Parla per tu.
1: Escolta'm, què vols?
0: Doncs, escolta, he sentit que parleu de trens. I el tren és el meu lloc preferit per escoltar música amb el meu mòbil connectat a un altaveu Bluetooth de 15 quilos.
1: Molt bé.
0: És més gran que un nen de 4 anys.
1: Ja.
0: Aquest altaveu Bluetooth. Així tot el vagó pot sentir l'últim hit de Bach Giel. Millor l'últim hit de Bach Giel que tots aquests pastors protestants que es posen a cridar que viene Dios, que viene Dios. Pues a ver si t'ensenya català. Bueno, en fi, un clàssic del pop rock parlant de trens.
1: Escolta, ara no tenim temps per sentir...
0: Sí, sí que tenim temps. El tren de mitjanit.
1: Sí, que sí.
0: Dels S.A.U.
1: S.A.U.?
0: S.A.U. Sovint en 104.
1: Sau, sau.
0: La pel·lícula.
1: Són tres sigles.
0: S.A.U.
1: Sau.
0: Mentre sonen S.A.U., avui us porto un rànquing, un top 10, amb els 3 millors avisos per megafonia de la Renfe.
1: No, perdona, però un top 10 serien 10 avisos de megafonia, no 3, top 10.
0: I som mestre tites.
1: No, home, mestre tites no.
0: Mestre tites. Som-hi amb el rànquing. En el número 3, number 3, un avís de megafonia que està sonant a Rodalies molt últimament.
3: Atenció, sisplau, Rodalies Renfe informa que el tren que té prevista la seva arribada a la 1 del migdia arribarà puntual a la 1 de la matinada.
0: Ah, sí, sí. Megafonia honesta, la que ens mereixem tots plegats. Megafonia, almenys en aquest país, que algú digui la veritat.
1: Ja. Aquest no l'he sentit, però...
0: Doncs s'està preparant, picarà molt fort ben aviat. Escolteu una altra cançó parlant de trens.
1: Escolta'm.
0: Són els Doobie Brothers.
1: Sí.
0: Long Train Running.
1: Sí.
0: El tren llarg que fa running.
1: No, perdona, no és una traducció, no.
0: És una adaptació.
1: Sí, home, és una adaptació, sí.
0: Segurament no sabreu quina cançó és si teniu menys de 150 anys.
1: Home, tampoc. A mi em sona.
0: Perquè tens més de 150 anys. Només cal veure com vas vestit.
1: Ja.
0: Més missatges que estan sonant avui a les andanes de Rodalies Renfe. Endavant.
3: Atenció, sisplau, a causa de la pluja, aquest tren no s'aturarà a les estacions del Barcelonès, el Vallès Occidental, el Vallès Oriental, Osona, el Ripollès, el Baix Penedès, l'Alt Empordà, el Gironès, el Segrià, el Tarragonès ni el Baix Ebre. En resum, que no s'aturarà enlloc. Gràcies.
1: Gràcies a vostè.
0: Gràcies a tu, gràcies a aquesta megafonia honesta.
1: Mira,
0: la megafonia que ens mereixem els catalans.
1: La trobo a faltar, una megafonia honesta que et digui el que hi ha i la gent ja, escolta'm.
0: Tu el que trobes a faltar com a català és que algú et digui la veritat.
1: Que no t'enganyin, que no ens enganyin.
0: Que no ens enganyin.
1: Que ens diguin la veritat.
0: Al loro!
1: Al loro, al loro.
0: Ei, avancem, esclar, però a poc a poc. Que avui anem amb tren. Un altre hit.
4: El pinxo de banyó.
0: Un moment, perdona.
4: És bonic que hi ha...
0: M'ha saltat l'agulla.
4: Fet de llaunes i cassoles i barrets de capellà. La, la, la, la.
0: Pell de gallina. Quinta macla.
1: Pell de gallina tampoc.
0: El tren pinxo de Banyoles.
1: Sí, home, sí, el tren pinxo de Banyoles.
0: No us venen ganes de demanar un roncola i sortir a la pista de ball a ballar això?
4: Dóna temps al maquinista d'anar a veure un got de vi.
1: Gaire ballable.
0: El maquinista un got de vi és justament el que necessita.
5: Infinita.

0: número 1.
1: El número 1 del rànquing dels millors avisos de megafonia de Renfe Rodalies. Aquest que sentireu ara.
2: Atenció, sisplau. Rodalies Renfe informa que aquest comboi s'ha aturat per una incidència tècnica.
0: Vaja.
2: Si miren a la seva dreta a través de la finestra, veuran un senyor despullat corrents cridant "No aguanto más. Me vuelvo a Vila." És el maquinista.
1: Molt bé. És el maquinista.
0: Molt bé.
1: Sí, senyor, senyor maquinista, vuelva a casa por Navidad.
0: Vuelva.
1: Ja empentarem nosaltres els trens que hi estem acostumats.
0: Deixem-ho aquí, José. Moltes gràcies. Ara tornem amb Diego Messi. Ah, no, calla, que si encara falten 3 minutets per anar a publicitat.
1: Sí, home, no tinguis
0: doncs
1: pressa.
0: Doncs hem tornat tan ràpid que ja som aquí.
3: Sí, la publicitat va ràpida, RAC1, eh?
1: Aquesta matinada, justament això que estaves avançant, en Messi s'ha acomiadat de la selecció del seu país, l'Argentina.
0: Efectivament! Leo!
1: Leo Messi. Xarli Carol, bon dia, bona hora.
0: Bon dia, som Xarli Carol i això és passió pel futbol! Passió pel futbol!
1: Molt bé, no cal cridar perquè portem...
0: Com que no cridi?
1: Bueno,
0: fa 3 setmanes que no hi ha partits de Lliga.
1: Sí, això és veritat.
0: Necessito treure tota l'atenció que tinc a dins. Bueno. Ara mateix tinc més ganes de buidar que un monjo de clausura el primer any de celibat.
1: Bueno, no cal ser groller, tampoc.
0: 3 sí. setmanes sense partits del Barça.
1: Sí.
0: 3 setmanes sense felicitat.
1: Sí.
0: Fins i tot he sentit que a RAC1 s'hi feien tertúlies sobre cinema. Però què som? La selva d'en Xavier Grasset?
1: No, home, no, suposo... Està bé parlar de cultura de tant en tant i quan...
0: Per fi, aquesta setmana torna el Barça de Hansi Flick! Hansi Flick! Hansi Flick! Hansi Flick! El Barça de Hansi Flick!
1: Ja parlarem del Barça de Hansi Flick. Aquesta matinada, de tota manera, la notícia ha estat Leo Messi, que ha jugat el seu últim partit amb la selecció argentina.
0: Doncs una nit preciosa pels argentins i una nit terrible per la meva dona, que no ha pogut dormir perquè ha estat cridant els gols d'aquesta banda criminal.
1: No sabia que tenies parella.
0: Fins aquesta matinada. Ara estic solter.
1: Ah.
0: Però tinc una pantalla de 95 polzades amb surround sound
1: sí.
0: i un compte premium de Globo.
1: Sí.
0: Què més necessito per ser feliç?
1: Home...
0: Res.
1: Home.
0: Però no parlem de mi. Parlem de Messi.
1: Parlem de Messi.
0: Parlem de Leo Messi, que va fer un discurs de gairebé 10 minuts per acomiadar-se de l'afició argentina. I aquesta matinada s'ha fet el miracle.
1: Quin és el miracle?
0: 90.000 argentins callats.
1: Sí.
0: Escoltant en silenci
1: sí.
0: durant 10 minuts. Miraculós.
1: Miraculós, i que Messi encadenés 10 minuts xerrant tota l'estona.
0: També és veritat.
1: Que fins i tot ho ha dit ell durant aquest speech que jo he vist aquest matí amb molta emoció.
0: Ets un bon català.
1: No, sí, gràcies, moltes gràcies, però fins i tot Messi arriba un moment de dir... Creo que nunca hablé tanto en mi vida. Y es porque no me quiero ir.
0: No me quiero ir. No me
1: el tio feia la interpretació, que és una interpretació molt correcta. O sigui, us imagineu, o sigui, si tu sumes totes les intervencions de Messi al llarg de la seva vida futbolística...
0: No arriba als 10 minuts.
1: No arriba als 10 minuts.
0: No arriba als 10 minuts.
1: I, en canvi, en una nit, com per acomiadar-se, de dir, bueno, todo fue una broma, yo sé hablar perfectamente, no?
0: No, ahir mateix a l'estadi era una olla a pressió.
1: Era una olla a pressió.
0: Tothom callat allà aguantant.
1: Callat, plorant, els seus fills, clar, per descomptat, els fills emocionats, la seva dona també, però el públic, el seleccionador, el fill del seleccionador...
0: Ahir tots érem Leo Messi.
1: Bueno, tots, també ja m'agradaria.
0: Sobretot amb un compte corrent...
3: Anava a dir, no tots érem Leo Messi, però sobretot ell era Leo Messi.
0: Ell, efectivament. Bé, escolta, després de publicitat, tornarem per analitzar-ho tot plegat, aquest partit de la selecció argentina, amb Diego Messi, el cosí segon, presumptament, de Leo Messi, que no ens caigui cap querella.
1: Vinga, va.

0: divendres.
1: A RAC1.
2: A Repsol, volem que continuïs estalviant el doble en el teu dia a dia. I per això allarguem la promoció durant tot el mes d'octubre. Continua estalviant el doble cada dia en els teus repostatges pagant amb Wilet. Perquè si tens contractats amb nosaltres la llum, el gas i altres energies, estalvies 40 cèntims litre. A més, si pagues els teus repostatges amb la targeta Wilet, acumules 5 cèntims litre més de saldo addicional en carburant i aconsegueixes un estalvi total de fins a 45 cèntims litre. Més informació a Repsol.es. Repsol, amb tota l'energia.
3: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat. Impossible concentrar-se amb els Lion Days. Gaudeix dels Lion Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma amb lliurament immediat. Només fins a final de mes.
4: Peugeot. Aquest anunci dura 20 segons. Durant els propers 18 mirarem de convèncer-te que vinguis a descobrir les ofertes increïbles del Jeep Freedom Days. I en tenim prou amb una frase. No comences a pagar quotes fins al 2027. Ja està dit. Només fins al 31 d'octubre. Amb finançament amb Stellantis Finance. Entra a jeep.es.
5: Aquest 12 d'octubre el pots celebrar ballant salsa, tango, cúmbia, flamenc, bachata. O si ho prefereixes, ballant merengue, xotis, sardanes, jota, candombe, o cueca, o muñeira, o joropo, o saia. Perquè tenim una de les cultures més riques del món. Aquest 12 d'octubre celebra amb els 15 milions al dècim del sorteig extraordinari del Dia de la Hispanitat de Loteria Nacional. Si et toca, ho ballaràs tot i més. I tant! Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
6: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
7: Inflat de tant comprar bé pel nostre aniversari amb megadescomptes com el 15% en alimentació. Que t'endús en un cupó que et dona per molt. Només el 8 d'octubre a Carrefour.
8: Quan a Aldi costa tan poc comprar fruita i verdura fresquíssima i d'aquí et sents...
9: Increïble.
8: Platòric.
9: Kiwi. L'oferta
8: a
9: dir. Aquesta setmana estalvia amb el kiwi groc dolç a 0,65 la peça.
8: I el carbassó ou amb 15 al quilo. Aldi.
9: Que poc que costa comprar bé.
10: De perdre la veu a Xambala a perdre la por al nou passatge El Carnicero de Penitents. De veure volar el Comte Draco a volar a Coco Piloto. Veniu a viure el Halloween per a tothom a PortAventura World, on tothom es posa d'acord. Hoteu més entrades amb fins a un 15% de descompte. Consulta les condicions a la web.
11: Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
12: Perquè m'ofereixen fins a 3 anys de garantia. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
13: Perquè puc finançar-lo al 100% i al millor preu. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
14: Perquè puc deixar el meu cotxe antic com a part del pagament. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
15: Jo me compro el cotxe en Flexicar. I tu?
16: Descobreix la cuina de proximitat a Gastrocasa.
17: Lo 10 d'octubre a Roquetes, apropa't a la carn de casa i als restaurants de quilòmetre zero.
16: Gaudix d'exposicions, exhibicions, xerrades informatives i accions de les entitats de casa.
17: Gastronomia i tradició en plena reserva de la biosfera.
16: Terres de l'Ebre, reserva de la biosfera.
17: Amb el suport del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona.
18: Fira del Nadó al Corte Inglés. Fins a l'11 d'octubre, 15% de descompte directe en cotxets, cadiretes de passeig i de cotxe. I 15% de regal per les teves compres de poricultura, tèxtil llar nadó, joguines de primera infància i per a farmàcia de nadó. Últims dies per descobrir la Fira del Nadó al Corte Inglés. Consulta les condicions a la botiga web i app.
19: Què passa quan un jugador i un venedor de l'11 es troben? Doncs que uns amics s'ho passen estupendament somiant amb el premi del Rasca per 50. I la Laura, estudiant amb discapacitat visual, rep formació específica de l'11 per al seu futur.
20: I amb el Rasca megamilionari també passa?
19: Passa amb tots els rasques de l'11, perquè cada vegada que hi jugues, les persones amb discapacitat tenen més oportunitats.
20: Apa.
19: Quan et trobes amb un venedor de l'11, sempre passen coses bones. Així doncs, juguis el que juguis, ben jugat.
21: 11. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
22: Avui dia pot ser pro estiu, pro hivern, pro camp, pro ciutat, pro allò que vulguis.
23: I pot ser tot això sent professional.
22: I venir als Pro Days de Citroën, fer-te amb el teu Berlingo amb fins a 11.800 euros de descompte i gaudir d'avantatges exclusius en turismes i comercials només aquest mes i només per professionals.
24: Citroën.
22: Consulta Citroën.es.
25: Tornem a ser aquí, passant pocs segons, a tres quarts d'una migdia. Noemí Polls, bon dia.
26: Hola, bon dia. Mira, l'Ideal Barcelona reobre les portes de la manera més espectacular amb Dinosaurium, un viatge immersiu de 240 milions d'anys en un reconegut de més de 2.000 metres quadrats. Consta d'una gran sala immersiva, realitat virtual, instal·lacions interactives i sales expositives tradicionals. No us ho podreu perdre, així que a partir del 6 de novembre a l'Ideal, i les entrades ja estan a la venda a idealbarcelona.com.
0: Bravo! Moltes gràcies.
25: Endavant, Dinosaurium. Doncs passem de Dinosaurium al Messi. Parlàvem de l'últim partit de Messi amb la selecció argentina.
1: Efectivament, perquè a RAC1 sempre es pot parlar una mica més de futbol.
25: Sí. Sí, ja.
1: Precisament ahir vam fer la retransmissió en directe, sí, a les tantes de la matinada d'aquest, sí, Argentina-Benin, perquè Benin és un país i, per tant, una selecció, també.
0: Sí. És que fins i tot Benin té una selecció. I els catalans que tenim els millors jugadors del món, ens hem de conformar a creuar els dits perquè no ens els tornin lesionats els nanos que els espanyols ens roben per jugar amb ells i guanyar títols com el campionat del món.
1: Efectivament.
25: Molt bé, no?
0: Aquesta... Us demanaria el vot si no fos perquè són eleccions espanyoles i no m'hi presento i ni voto.
1: Doncs a la retransmissió en directe d'aquesta matinada del partit d'Argentina van trucar a l'Ariel Vives del Casal Català de Buenos Aires, sí, per parlar de Messi. Aquest és el final de la trucada.
2: Molt bé, senyor Ariel Vives, director i coordinador de Relacions Institucionals del Casal Català de Buenos Aires. Que acabi de gaudir d'aquest comiat de Messi, a veure si veiem el seu golet el dia del seu adéu.
3: Segur, bueno, moltes gràcies i un petó a la Zoraida i una abraçada al Tevi, eh?
2: Ah, per què aquí són aquests?
4: De la competència, perdoneu.
2: Ah, de la competència.
4: Tevi de Foix i la Zoraida.
2: Ara m'ha descol·locat, el senyor Ariel Vives. Vale, vale. O sigui, la Zoraida i el Tevi de Foix, eh? Vol que li donem records?
3: Sí.
2: Sí. S'escolta la competència.
5: Sí, sí. I el Duque de Falla, no? Perdó.
3: No sabia. No sabia, però és que la veritat que... Aquest noi, la veritat que me fan molta gràcia.
2: Sí,
3: molta
2: li agraden, gràcia. Li agraden.
3: Oh, i tant, i que tant.
2: Bo, sap imitar algú, vostè, o no?
3: Sí. No.
1: Com apreta.
3: No. Hola, sí, som la Zoraida, digue'm.
2: President del Casal Català, eh? Gràcies, senyor Vives, per posar-li un punt d'humor, també. Una abraçada.
3: No, adéu, a vostès, abraçada.
2: Adéu. Està tremendo Puig, eh? Com arriba a tot arreu, eh?
25: S'està portant molt, ha dit, eh?
1: Bé, jo crec que la Transmi hagués hagut de durar 24 hores narrant l'Argentina, sí, Benin, perquè un jugador que va marxar del Barça fa 5 anys deixa la selecció argentina,
6: però,
1: no?
6: Escolti, però una abraçada a l'Ariel Vives, que segurament ens deu sentir o ens sentirà amb retard quan es llevi.
1: Efectivament, mateix, sí, a ell i a tots els oients internacionals de la competència, que sabem que en tenim uns quants, avui nosaltres també truquem a l'Argentina per, sí, analitzar l'últim partit de Messi amb l'Albiceleste. Truquem al nostre analista argentí. Ell és cosí germà de Leo Messi, cosí segon d'Antonella Roccuzzo i cosí de Javier Milei. Okay. Ja el tenim al telèfon. Diego!
27: Dia!
1: Diego!
27: Diego!
1: Sóc el Charlie!
27: Chaplin!
1: No! Charlie Caral!
27: Ah, hombre, Charlie, de Passió pel Futbol!
1: Ah, efectivament!
27: A mi, que escucha, me cago en la concha del tío del Casal Català de Buenos Aires, que ni un triste saludo a su compatriota.
1: Bueno, escolta'm, deixa'l en pau. Diego, has vist aquesta matinada el partit de Messi?
27: Claro, yo ayer estuve en el Monumental.
1: Ah, vas anar a l'estadi? Quin privilegi.
27: No, bar Monumental. Sí, mi bar favorito de la carretera entre Gavà i Castelldefels.
1: Ah.
27: De hecho, soy un cliente tan habitual que tienen una bebida con mi nombre.
1: Una beguda amb el teu nom, i què porta?
27: Agua con gas. Soy el único que pide agua con gas en ese bar y le han puesto mi nombre.
1: Bé, escolta'm, centra't un moment. Què has sentit quan has vist Messi marxant després de l'Argentina Benin?
27: ¿Cómo? ¿Benin o marxant? Aclárate.
1: No, Benin la selecció.
27: No, Benin no, marxant de la selecció. No.
1: Escolta'm.
27: Diga.
1: Diego, com esteu els argentins amb el comiat del millor jugador de la història de la vostra selecció? Aquesta és la pregunta.
27: Pues en una palabra, alicaídos.
1: Clar.
27: Y en dos palabras, alicaídos y acatarrados.
1: Sí.
27: Y en tres, alicaídos, acatarrados y acobachados.
1: Ya, queda clar.
27: Pues espérate porque voy por la A. Amarridos y acongojados.
1: Acongojados també, molt bé.
27: Más deprimido que un argentino en el vagón de silencio del AVE.
1: Molt bé, sí.
27: Y a su vez, alegre, avispado, animado ya, también.
1: Diego, unes últimes paraules, sisplau.
27: Bueno, es que es un orgullo haber disfrutado del mejor deportista de todos los tiempos, con permiso del Pelusa.
1: De Maradona.
27: No, un compañero de clase que era buenísimo, pero tenía más pelusa en el ombligo que la ducha de un departamento de estudiantes. Le llamábamos el pelusa.
1: Ja. Doncs moltíssimes gràcies per l'anàlisi, Diego. Nosaltres hem d'anar a publicitat, però tornem de seguida aquí
27: de
1: la competència.
27: De seguida. La Zoraida. La Zoraida. Està por Visca
7: els esmorzars de cullera.
8: Enganxa't a la vida.
9: Bocabatges! Amb Òscar Andreu i Òscar Dalmau.
10: Hem de venir dos homes.

0: Vinga, tots, capó amunt, aguantem una mica clau anglesa. Un, dos, aguantem, agafem bugies. Així m'agrada. Molt bé.
1: Posar-se en forma sempre té recompensa. Fes el manteniment anual del teu vehicle Citroën Service amb lubricants Total Energies i entren a sorteig de premis increïbles. Citroën. Condicions a Citroën.es.
2: Recordes el teu primer Corsa?
3: O el Corsa del teu amic Pep amb el que sortíeu al Finley? Avui, l'Opel Corsa segueix més viu que mai, amb tota l'enginyeria alemanya d'Opel. I aquest mes, amb una oferta a la que només podràs dir yes. Opel Corsa, una icona que continua conquerint generacions. Més a Opel.es.
4: A Catalunya ens inspirem en la tradició per crear avantguarda. Compartim roses i llibres, fem pinya, encenem correfocs i celebrem els genis d'ara i de sempre. Aquí la creativitat ens empenya a construir impossibles i a viure la cultura més autèntica al carrer. Sent la nostra cultura, viu Catalunya. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
5: Quan va ser l'última vegada que vas parar a mirar casa teva? A Porcelanosa dissenyem cada espai de la teva vida. Cuines, banys, salons, terrasses... Del 25 de setembre al 10 d'octubre arriben els dies Porcelanosa. Visita la teva botiga més propera i gaudeix de condicions exclusives per crear la teva llar. Porcelanosa. Dissenyant espais per viure.
6: Soy Carlos Arguiñano. Yo elijo ahorrar con el mejor pescado fresco. ¿Y tú?
7: Ara amb Lidl Plus tria 400 grams de rodanxes de salmó premiades com a sabor de l'any a 5,99 i estalvia't un 15%. Lidl, val la pena.
8: D'aprofitar la força de l'aigua per generar energia el 1922 a aprofitar els residus orgànics per generar gas verd el 2026. Més de 180 anys buscant altres energies més sostenibles cada dia. Naturgy. Cada dia. Everyday.
9: Multiòptiques presenta les noves lents progressives que s'adapten a tu. Dissenyades amb intel·ligència artificial i personalitzades segons la teva manera de mirar. Ara, amb 90 dies de garantia d'adaptació. Mo, només a Multiòptiques.
10: Al, ja t'has menjat 9 panetones?
11: És que estic buscant una targeta daurada d'Aldi amagada en els productes Special per guanyar la compra gratuïta durant un any.
10: I ja l'has trobat?
11: No, però em falten 9 panetones menys per aconseguir-ho.
10: Aldi.
11: Que poc que costa comprar bé.
10: Més info a Aldi.es.
12: Si voy a soñar, sueño con viajar. Cuando viajo sin prisa el tiempo, se para.
1: Descobreix Egipte, la Xina, el Japó, Vietnam, amb Tour Mundial i viatges al Corte Inglés. Reserva ara i aconsegueix fins a 400 euros en cupó regal del Corte Inglés. Consulta les condicions.
12: Una maravilla és poder viajar.
13: Comença el mes d'octubre amb el millor descompte a Rodi. Només aquesta setmana, compra online els teus pneumàtics sense IVA a Rodi.es. Sí, sí, sense IVA. Celebra l'October Rodi i estrena pneumàtics al millor preu. Només online a Rodi.es. Afanya, són unitats limitades. Rodi Motor Services, motor de confiança.
14: Ho sento, necessito més espai. Ho entens, oi? Allà et cuidaran molt bé i et trobaran una nova família. Són de confiança, són d'aquí.
15: Comprem el seu cotxe.cat. Taxació online gratuïta. Millorem la valoració que et faci el concessionari. Paguem el comptat en menys de 30 minuts. Comprem el seu cotxe.cat. Som de confiança. Som d'aquí.
16: Aquest Citroën C3 és increïble. És tan espaiós que sembla un dúplex.
17: Mm-hmm.
16: Gairebé m'hi podria posar dret sense tocar el sostre.
17: I des de 16.400 euros.
16: Què? Demana ja el teu C3 des de 16.400 euros amb fins a 8 anys de garantia.
18: Citroën.
16: Aquest mes és increïble a tota la gamma Citroën.
19: Nosaltres som la competència.
20: És una emissió molt important.

0: increïble, perquè ha sortit a la casa més cara de Catalunya.
1: Què?
0: El programa de l'Helena García Melero, sí? Que és un programa que m'agrada...
1: Què fas veient la tele mentre estem fent un programa de ràdio?
0: És que els joves són multitasking. Els joves podem fer moltes coses alhora i totes malament.
1: Això vol dir multitasking per tu, eh?
0: Sí, aleshores he vist que hi havia la casa més cara de Catalunya, el pis.
1: Sí, quan val?
0: 22 milions d'euros.
1: Bueno, comença a estalviar.
0: Bueno, de moment, és que, o sigui, ni l'entrada, eh?
1: Ho hem de deixar aquí, però tornem demà a la competència. Feu bondat!
0: No em deixa ni entrar.
1: No, ni entrar. Doncs bé, ho deixem aquí nosaltres, però ara vindrà Marc Giró i tota la colla del Vostè Primer. Però abans, les notícies de la una amb Núria Travessa. Bon dia.
2: Hola, bon dia.
1: I Xavi Rocamora, bon dia.
3: Bon dia.
2: Els sindicats convocaran la vaga general l'11 de novembre. És la data que han consensuat Comissions Obreres i la UGTI, que també ha posat sobre la taula el sindicat de llogateres. El líder de la UGT, Josep Maria Álvarez, ha explicat fa uns minuts a Televisió Espanyola que aquesta tarda la decisió serà oficial.
4: Nosotros vamos a sumarnos el día 11 con la convocatoria de una huelga general. Tenemos el día cerrado con Comisiones Obreras y esta tarde vamos a acabar de concretarlo con los sindicatos de inquilinas, también con el resto de organizaciones sindicales que quieren estar presentes.
2: La vaga, per cert, es farà un parell de dies abans que arrenqui la campanya electoral. Carles Puigdemont no espera participar-hi. Tot i l'amnistia, Junts diu que l'expresident podria aparcar el retorn fins passat el 29 de novembre. Ho ha explicat Jordi Turull aquest matí al Món a RAC1. També ha passat pel programa l'exconseller de Cultura, Lluís Puig, que ha confessat que al llarg dels 9 anys d'exili algun cop ha entrat a Catalunya. Mentrestant, Rodalies va recuperant a poc la normalitat després d'un altre matí de desgavell absolut per la negativa dels maquinistes a circular. Temien que la xarxa no fos segura. El govern assegura que esbrinarà què ha passat i avisa el sindicat SEMAF que no és ningú per qüestionar la seguretat. Sigui com sigui,

0: Aquest matí els usuaris de Renfe han tornat a viure un calvari i de retruc també s'ha complicat molt la mobilitat en autobús i en general a la xarxa viària. Tenim la Montse Martí a Sants per comprovar si es compleix la previsió de Rodalies, que calcula que al llarg del dia podran restablir el servei al 90% de la xarxa. En quedaran fora, això sí, l'R4 Nord de Barcelona a Manresa i l'R2 Nord de Granollers a Massant, que són els trams més afectats pels aiguats. Uns aiguats que Protecció Civil creu que ja podem donar per superats en espera, però, de les pluges que han de caure altra vegada aquesta tarda i també demà, Mònica Usar.
1: I de moment, aquesta tarda, aquestes pluges es concentraran més aviat en punts del prelitoral, Catalunya Central, Pirineu i Prepirineu, i es mantenen els avisos de més de 20 litres per metre quadrat en mitja hora, però res a veure amb els aiguats que comentaves d'aquests últims dies. I de cara a demà encara plourà, ho farà sobretot a les comarques de Girona i comarques de Barcelona, i demà també amb vent de mestral i de tramuntana, i amb unes temperatures que comencen a baixar i baixaran més a finals de setmana.
0: Els bombers han hagut de fer aquestes últimes hores per 145 salvaments des d'ahir a la tarda i el SEM ha atès 26 persones.
2: Als esports explicarem que Joan García s'ha entrenat aquest matí amb el grup per primera vegada des que es va lesionar en el partit del Barça contra el Racing de Santander de fa 3 setmanes. També han reaparegut Joao Cancelo, Koundé, Bernal i Xavi Espar després dels partits amb les seves seleccions. Ara falten 9 jugadors per arribar, ho faran demà per començar a preparar el partit de dissabte contra el Getafe al Camp Nou. Mentrestant, a l'Argentina el gran protagonista és Leo Messi, que aquesta matinada ha rebut un bany de masses a Buenos Aires, on ha jugat el seu últim partit amb la selecció. 85.000 persones en complert el monumental de River Plate i Messi ha pogut marcar el seu últim gol amb l'Argentina contra Benín. Ha fet el 3-0 definitiu, l'ha marcat de penal i abans havia donat les assistències en els dos primers gols. I en bàsquet, avui el Kitzanes Manresa rep l'Ulm d'Alemanya en la segona jornada de l'Eurocup. El partit és a 8:45 del vespre al Nou Congost.
3: Escolta'm una cosa, anem a començar el programa o què? Esteu disposades o no?
4: Sí,
5: estem.
3: I el Xavi Rocamora m'ha escoltat o no? És que...
2: Estaves
3: que
2: dic una... fent coses estranyes, oi?
3: No, perquè estic fantasmagòrica.
2: Ah, carai.
3: Estic fantasmagòrica. Carai. No, volia saber, realment, has vist l'experiment que hem fet, no? O sigui, si no és per mi, això no tira endavant, perquè ha fotut un silenci que, vamos, és que és increïble. Han saltat 3 anunciants i han dit, es pensava la gent que sabia que hi havia entre Rodalies i dic, ja ha fallat RAC1 també, això no pot ser.
2: Algun dia t'explicaré aquest silenci, però te l'explicaré fora de micròfon.
3: M'encantarà.
2: Sí, segur.
3: És el que estic desitjant.
2: Jo també, fa molts anys, a més a més.
3: Escolta una cosa, Xavi Rocamora, Núria Travessa, moltíssimes gràcies, ens retrobem el 14-15. Hi ha tantíssimes notícies que és que ja t'ho dic, que tenim unes ganes que siguin les dues ja, joder. És que és increïble, bravo.
2: A veure si és veritat.
4: Ui.
6: Vostè primer. A RAC 1, amb Marc Giró.
3: Home, i amb el Joel Fortuny, que el tenim aquí. Què tal estàs, Joel? Esther Romagosa, com estàs?
7: Bon dia, molt bé.
3: A la realització, el David Valverde. Avui també ens ajuda el Xavi Cupido, perquè tenim una entrevista a Mar de Bogotà i hem hagut de posar cables d'aquí aquest lío patatero, que si vaig endavant, que si vaig enrere. Art de Bogotà, per favor, el grup de Cartagena, els qui no els conegui, doncs els coneixeran avui, és una cosa que és increïble. Guapíssims, simpatiquíssims i rockers. Però nosaltres estem pel rock. Al final, a partir d'una certa edat, ja t'has de tirar el rock, perquè que, si no, és un rotllo patatero. Ens acompanya l'extraordinària Neus Càceres, estimada.
8: Bon dia.
3: Escolta'm, Neus, jo he de dir una cosa, que és que he de confessar dient això, perquè jo m'he muntat una pel·lícula, rotllo persona dissociada,
8: sí.
3: I estem fent un tema, la Neus Cáceres farà un tema avui que a mi em xifla, perquè jo estaria fent aquest programa només tota la temporada.
8: Exacte.
3: Del tema d'avui de la Neus Cáceres, i tu també, no, Neus? Estàs
8: ui,
3: amb
8: tant.
3: Mi? Però perquè jo m'havia muntat la pel·lícula que feia que se celebraven... Era l'efemèride.
7: No, el Marc deia el 50.
8: Ah, 50.
3: Bueno, 50 o 70, 50
8: anys... 26 anys de retard, no passa
3: res. 26 anys de retard. Els 50 anys de Charlie Brown, Snoopy, els Pinot. Com es dius, això? Pinout?
8: Peanuts.
3: Els Peanuts, els Peanuts. I llavors jo, Dali qui Dali. I l'Estera em mirava amb cara com de dir, aquest tio és gilipolles o què li passa? Perquè, clar, ningú, jo, en cap, enlloc ha sortit aquesta efemèride. Només estava al meu cap.
8: Cap.
3: Jo avui la tinc aquí. No són 50 anys de Pinout, sinó que són 76.
8: 76.
3: Ho celebrarem avui.
8: Ui, tant.
3: Una mica perquè estem boges.
8: Clar que sí.
3: Bueno, però vostès prenguin-s'ho com si avui fos la gran efemèride dels Peanuts, saps?
8: Qualsevol
3: en exclusiva.
8: És bo per celebrar els Peanuts.
3: T'ho diràs. Bueno, però abans, per favor, amb tots vostès, l'extraordinària Begoña Gómez Urzay. Bueno, Begoña, què tal estàs, carinya?
1: Doncs mira, una mica morta de fred. O sigui, ens volen matar. Aquesta ràdio ens volen matar.
7: Et
1: diré una cosa, és una temperatura misògina la que ja fa aquest estudi, perquè està feta a la mida dels mascles.
7: Total.
3: En quin sentit?
1: Si les dones que estem ara mateix aquí som d'una mida bastant petita i ens estem pelant de fred.
7: I ens estem pelant de fred.
8: Però a mi l'únic que em consola és que el fred conserva.
7: Ah, sí?
3: Sí, però que no conservi
1: bueno,
3: massa,
1: sí.
3: Eh?
1: I la cara, no? Pues se'ns deu, la tindrem com el cutis més...
3: Clar, pren-t'ho com que estàs a un spa.
7: Estem fent un lifting.
3: Estem fent un lifting, així a dir. Escolta, a veure una cosa. Per començar, jo acabo d'enviar, Begoña, un missatge a l'Estet, perquè resulta que... nosaltres havíem titulat aquesta secció teva, que els hi passa als homes heterosexuals.
1: Sí.
3: Però tinc la sensació que és una pregunta que no acaba de ser... pensant en la secció d'ahir del Miquel Missé, trobo que no és una pregunta...
1: Hi
3: he de pensar més, eh? Clar, no trobo que és una pregunta que no acaba de ser exactament la més adequada, perquè, clar, no tots els homes heterosexuals, per descomptat...
1: Ai, no tot el men, m'estàs fent un no tot el men, ja
3: vas a
1: començar.
3: Per això et dic. No, ho dic, a veure això com ho... Sí, pots dir tot el que vulguis, eh? O sigui, perquè...
1: No, correcte. T'agrada més què passa amb la socialització masculina o què passa amb els xats d'homes?
3: Sí, exacte, anem a parlar dels xats d'homes.
1: Parlem dels xats d'homes.
3: És que sí, això, n'hem de parlar més, perquè ja et dic, ara el Miquel Missé ens va dir que s'inaugura una exposició que ha comissariat ell a la Bonmaison, on s'adreça a través d'una sèrie de dibuixos i de, jo què sé, de...
7: Il·lustracions,
3: de la Vendetta. I, bueno, de vinyetes, a homes joves...
7: Uh-huh. Heterosexuals.
3: D'aquests, que és molt difícil acostar-s'hi actualment perquè neguen el feminisme, neguen el no sé quantos, se senten acusats, tot això, bueno, sí, tot això no tolment, tot aquest rotllo patatero. Tota aquesta xavaleria, hi ha molts homes presumptament heterosexuals que s'estan allunyant bueno, d'aquesta forma de pensar dels drets humans, diguéssim, diria jo.
1: Sí.
3: Llavors, com els tornem a enxampar,
1: sense
3: diguéssim?
1: Sense criminalitzar-los, etcètera.
3: Exacte,
1: no?
3: Que difícil,
1: correcte.
3: No? Perquè, clar, ara aturaràs tota una sèrie de dades que et dona unes ganes...
1: Sí,
3: jo la veritat és que cada vegada cobro la boca amb el Miquel, la cago, perquè em mira com dient... estem intentant... Clar, ell com a sociòleg detecta un problema, que és el mateix problema del que parlaràs tu, però, clar, nosaltres, clar, estem cabrejades, diguéssim, com...
1: Jo crec que el problema existeix i que no es pot negar, no?
3: I tant. Anem a explicar-lo, per favor, a veure.
1: Sí, a veure, no sé si esteu seguint el cas, que ara està molt present a la premsa, sobretot dels Estats Units, del cas dels Cornell Sevens, que s'ha...
3: Sí, explica-ho bé, això, perquè...
1: Així.
3: Sí, molt bé.
1: Resumim ràpid. A la Universitat de Cornell, l'any 2024, es va produir un cas de violació en grup, una manada. Una noia, un estudiant, que havia consumit aquella nit alcohol i ketamina, va anar a una fraternitat masculina. Recordem, les fraternitats són aquesta mena d'associacions... Això és, només es circumscriu a les universitats dels Estats Units, no? Que tenen aquestes lletres gregues, no? Alfa, kappa, això que veiem a les pel·lis, aquesta, i que, a més, són o femenines o masculines. Aquesta era una fraternitat masculina que es deia Kai-Fi.
3: Perdona, una noia que dius que havia consumit alcohol i ketamina, que això vol dir estar de festa, eh?
1: Sí, exacte, una noia que estava de festa. Era menor en aquell moment, menor per consumir alcohol en aquell moment, perquè recordem que als Estats Units no pots veure fins a partir dels 21, però, bueno...
3: A veure, que tiri la primera pedra.
1: Evidentment. Perquè, no, això és una dada que dono per situar també la història. Perquè,
3: i a més,
1: ella va anar...
3: Estem
1: super a favor de la festa.
3: Exacte.
1: Al contrari, el que volem dir és que el fet d'haver consumit tant alcohol va fer que en algun moment d'aquesta història estigués inconscient i la fes incapaç de donar el seu consentiment. Per això dono aquesta dada. Ella va a aquesta fraternitat perquè està flirtejant amb un tio que està allà. I estava ja molt intoxicada. Quan arriba, continua bevent aquesta fraternitat i llavors el que va passar és que la van violar en grup 7 nois d'aquesta fraternitat que estan identificats i els seus noms i les seves fotos ho veureu que corren per internet. El cas es va dirimir, és llarg, però estic resumint, dins de la pròpia universitat, diguéssim que no va escalar a la justícia ordinària, i el resultat va ser que algun d'aquests 7 sí que va ser expulsats de la universitat, D'altres, es va quedar en que farien uns cursets i farien el que es va anomenar reflection papers, és a dir, que havien d'escriure una mena de redacció explicant per què es penedien d'això que havien fet, i amb això es va quedar aquí. La noia va acabar marxant ella mateixa pel seu propi peu de la universitat, pel trauma i per la situació d'haver-se de trobar a classe amb els seus violadors.
3: Com és habitual,
1: i una, la víctima, per tant, la víctima, exacte, va ser qui es va haver d'apartar d'aquest escenari, i el cas s'havia tancat aquí. Però un estudiant de periodisme de la universitat que porta el diari de la universitat va continuar investigant. I, per tant, ara s'ha reobert i ara està la justícia ordinària als Estats Units. I llavors, i se n'està parlant molt perquè és un cas molt escandalós. I del que s'està parlant molt, hi ha gent que, de fet, ho enmarca i diu això no són els Cornell 7, això són els Cornell 57. Per què? Perquè aquests 7 tios estaven, junt amb altres 50, al chat de Snapchat de la fraternitat, vale? Tots tenien un chat. I moltes, de fet, totes les proves que hi ha per jutjar el cas venen d'aquí, de les captures que va fer un dels membres del chat. Perquè hi va un moment que aquesta noia està aquí, ella a més ha perdut el seu mòbil, perquè això ho va dir ella, ja no podia, diguéssim, demanar ajuda, quan ella estava ja gairebé inconscient, estava en aquesta habitació envoltada de tios, i un d'ells escriu al chat: "Free pussy upstairs", no?
3: Com?
1: Cony gratis al pis de dalt. Si voleu violar, pugeu. Estava animant, doncs, dels 18 al 21, als 21, més o menys.
3: O sigui, cony gratis, cony gratis,
1: free pussy. Això s'ha fet molt famós, aquesta frase, ara ja d'aquest cas. Convidant els seus companys a pujar
7: barra
1: i unir-se barra lliure.
7: Mare meva.
1: Aquí hi ha una noia gairebé inconscient, podeu pujar i fotre-li el que vulgueu per l'orifici que vulgueu, que és el que estem fent nosaltres set.
3: Això de cony gratis, perdona, té fins i tot una altra una implicació, que és que hi ha conys que es paguen.
1: Exacte. O sigui,
3: ahir vaig parlar també de la sèrie aquesta, El Castillo, que
1: ai,
3: jo he tingut la sort de veure-la,
1: no
3: i aquesta n'hem de parlar també.
1: Sí,
3: perquè
1: hi ha
3: el debat de la trata de dones que, abocades a dedicar-se a la prostitució, diguéssim.
1: A més, hi ha moltes dones darrere, la guionitza la Isabel Penya, oi?
3: Sí,
1: Isabel
3: i
1: les dues
3: Penya,
1: directores són noies, també, l'Helena Martín, i no recordo l'Helena
3: Martín,
1: de l'altra.
3: No, no, el 90% de les persones que fan aquesta, que formen part de l'equip del Castillo, em sembla que és a Movistar Plus, la sèrie, són dones.
1: Sí, l'han fet des d'una mirada feminista, més, oi?
3: I es nota. Es nota, veu, en la forma de treballar i també després en el resultat, clarament. Sí. Perdona, que t'he tallat. 57 homes, de 18 a 21.
1: Només un, que el que va fer les captures, diguéssim, no es va unir perquè els altres no van fer res, per molt que no pugessin, no van fer res. N'hi ha un altre que al cap d'una estona es veu que ell també anava borratxo i tal. Quan es va despertar, va mirar el mòbil i va dir "Is the shop still open?" Encara està oberta la botiga.
7: Per favor.
1: Aquestes són les dues frases que més han escandalitzat i de les que més s'està parlant, no? Llavors, ha reobert la idea, no?, de què passa. Què passa amb aquest xat? A més, una dada curiosa és que era un xat de Snapchat. Snapchat, a diferència de WhatsApp, tot el que tu escrius automàticament s'elimina.
3: Yeah.
1: Per tant, sort que aquest tio, l'únic no còmplice, va fer les captures.
3: Per tant, també aquests que estaven en aquest xat sabien perfectament on feien el xat, diguéssim, no?
1: Sí,
7: clar,
1: sí,
7: clar,
1: sí.
7: Clar. Això els donava impunitat, clar. Si clar, clar, porra... clar.
1: Llavors, d'aquests 57 només hi va haver un tio que no va tenir conducta criminal, diguéssim, no? Perquè tots els altres tampoc li va arribar, diguéssim, l'honor per pujar dalt i rescatar la tia i cagar-se amb els seus companys, Tampoc li va arribar per tant. Però, bueno, va fer aquestes factures, va fer aquestes captures, perdó, i no va violar.
3: Això dels xats d'homes, aquest n'hi havia 57, però n'hi ha més, diguéssim. És una cosa que és habitual,
1: tant,
3: no?
1: Això està apareixent ara. Recordem també, per exemple, el cas de la manada. Els sis tios de la manada estaven integrats a un xat més gran, on ja havien parlat d'aquell altre cas anterior, que ells havien anat a violar unes altres festes, a Pozo Blanco, i van parlar també d'aquest cas de Pamplona, van presumir el seu xat del que estaven fent. Recordem també que el 2024 es va desmantellar a Portugal un grup d'intercanvi de fotos íntimes de dones de 70.000 homes. Això és un de cada 70 homes portuguesos. Això ho he comprovat. És la població sencera de Castelldefels, un municipi gran, o de Vilanova i la Geltrú. 70.000 paios portuguesos compartien un xat de pornovenjança, imatges robades, imatges no consentides...
7: I tenim el cas de Pelicot, que també van ser 50 homes que van passar durant 10 anys...
1: Cada cop que van apareixent aquests casos sorgeix la mateixa pregunta. Aquests tios que agafen tot l'espectre social, de tot tipus de professions, perfectament integrats en la societat, què hi foten allà? Què està passant? Què els porta allà? I com
7: No? És...
3: Hi ha el cas és el cas de... hi ha altres tipus de casos i és una cosa constant. Parla'ns del cas del raper Rojo.
7: Sí, això Rojo, és molt recent. Això ha esclatat justament aquesta setmana per unes informacions que ha publicat a mitjà El Plural, que es basen també en captures de xat. I afecta a la indústria musical catalana. S'acusa el raper Rojo de grooming. Grooming, ja sabeu, que és quan... es treballa a una víctima menor d'edat mitjançant xats, moltes vegades, confiança, converses, perquè acabi, diguéssim, fent serveis sexuals, no? Que es parla així quan intervé un menor. En aquest cas, segons aquestes captures, Rojo feia broma sobre això, sobre el fet... Ell deia que no s'anava al llit amb cap noia nascuda després de 2010.
8: Hòstia, de veritat, eh?
7: Per tant, tindria 16 anys, deia, després de 2010, ninguna, i també s'anomenava a ell mateix Epstein, Jeffrey Epstein, fent broma.
8: Clar.
7: I llavors aquest xat hi havia nois i noies, de fet, moltes altres persones, molts d'ells músics també, alguns són fàcilment identificables perquè les captures surten amb el seu nom, i el que ha fet El Plural és anar-los buscant i anar preguntant a tots ells. Un d'ells, un raper que jo no el coneixia, un músic que és espanyol i colombià, que es diu Clutchel, ha dit, todas las capturas que salen son tremendamente desagradables y no tienen mayor justificación ni disculpa alguna en términos de lo que se dice y el tono en lo que se hace, y por ese lado tampoco pretendo justificar nada usando la etiqueta fácil de humor entre amigos. Incluso en ese contexto y visto desde fuera es desagradable y asqueroso todo lo que se dice. Perquè el que feien tots els altres era riure d'això. Póngate la cara, nacida, 15 años, tal, no, 16... I aquest noi, bueno, es disculpa per no tenir una actitud condenatòria i per celebrar i reir-me d'un tema que tendria que haver condenado i no haver-me tomado a broma. Això ho diu a posteriori. Plural també ha contactat amb Rojo i amb els seus representants, que per cert han canviat perquè l'agència de management que el portava ja no el porta. I els seus advocats han dit que la cosa està en mans dels seus advocats i que de moment li està causant un gran perjudici.
8: Vaja.
3: Aquí, a Rojo?
7: Sí.
3: Com, el perjudicat és el Rojo?
7: Això és, diuen els seus advocats. Perquè ho neguen, clar, això s'haurà de dir-hi. Suposo que no sé si la cosa escalarà. De moment és una publicació en premsa.
3: Clar, a tu, Begoña, com a refacció final, dius que tot això et xoca, no? Clar, sí,
7: home, clar, també, que em xoca, no? I que hi hagi tan pocs tios que trenquin l'omertà, no? O sigui, que a mi em xoca molt els altres 50, saps? Dels que estaven al xat de Cornell. O sigui, el mur de silenci, no? És com... Què exactament estàs protegint? Tant t'importa, no?, l'absurditat aquesta de la camaraderia masculina perquè no puguis veure més enllà. Jo, sí, és que no...
8: Jo crec que això té molt a veure, bueno, i és una reflexió molt personal, que té molt a veure amb aquest porno que s'està filtrant a les xarxes i que arriba a tots els joves, i que jo no estic en contra de les pel·lícules pornogràfiques, sempre i qual tinguin uns mínims valors, diguéssim. El que està corrent són violacions en grup,
7: i són
8: relacions sexuals violentes, i on la dona està submisa i on la dona és només un cony, o un forat, o quatre forats, o tres forats. Sí,
3: però a més a més, és una herència, no? Tot això és l'herència.
8: Sí, el que passa que ara, les xarxes socials, i l'altre dia veia un documental, crec que era a La Sexta, que parlaven amb aquest nano de Meta que ha sortit, que era el que s'encarregava de garantir i vetllar per la seguretat dins de Meta de les xarxes socials, i com explica, que no hi ha cap mena de límits. I entre aquesta cap mena de límits...
7: que estan sortint de la indústria, sí, no?, dels penedits.
8: Va portar el Mark Zuckerberg, que el va portar al Congrés dels Estats Units, i diu que allà no hi ha cap mena de control de res. I entre aquest no control de res hi ha totes aquestes imatges pornogràfiques que no, o sigui, no és cinema eròtic per adults, o sigui, és una altra cosa. És agressions sexuals i són violacions en manada i en
3: però,
8: grup.
3: Però, aquestes, però que a més a més, que efectivament, totalment d'acord, Esther, però que tot això és una herència. És a dir, que estem en aquest punt perquè hi ha una visió sobre la dona...
8: Dona objecte, sí, totalment.
7: És una deshumanització
3: general,
7: total,
3: i que és transversal.
7: No?
3: O sigui, nosaltres ens hem de preguntar que és per nosaltres això que en diem una dona, diguéssim. O sigui, perquè no? O sigui, és una cosa que és increïble. I és una cosa que veiem que no s'atura i que a més ve de llarg, que és una cosa com mítica, no? Llavors, vull dir, jo realment, després també és veritat que, clar, ahir parlem amb el Miquel Missé, ell és molt curós, etc etc, però tu, amb totes aquestes dades sobre la taula, doncs pues, efectivament, pues, jo molt cabreges, doncs...
4: Te cabreges
3: i efectivament pues, tens ràbia. Sí.
4: Sobretot perquè estem veient és que només hi ha els números, no? 70.000 portuguesos, vull dir que ja t'ho diuen, no? Els números també espanten, que sí, que després la resposta sempre és aquesta, no? Not all men, no tots els homes. Bueno, doncs que es personin, no? Els homes que estan aquí
3: men, sí, sí,
4: i que facin coses. I que, bueno, i que aturin millor, els altres, escolta, que no diguin les gràcies.
7: I que si estan en aquests xats, exacte, i que si estan en aquests xats, aixequin la mà, facin la pantalla i ho portin a
3: les altres.
4: Quedar malament amb els teus amics. És aquest el teu gran risc, el nostre risc és que ens matin i ens violin, eh? El teu risc és que es riguin de tu els teus amics. Perdona, crec que és un risc que pots assumir, no?
3: Bueno, després a la millor nosaltres estem en una època, nosaltres, jo, per exemple, nosaltres, les que, les, Neus, tu amb això m'ajudaràs, sí, les que som mariques, o digue-li com vulguis, ens acabem, ara, pues ara queers, ara marica, les travestis sud-americanes, nosaltres som capaces, o sabem que els humans, que això que en diem un humà, és capaç de crear categoria, diguéssim, crear llenguatge. I llavors, a la millor, estem en un punt històric en el que això de ser home ha deixat de ser servible i tu t'has de desmarcar d'això. Llavors, a la millor hi ha senyors que ara s'identifiquen com a homes heterosexuals i que si realment estan afectats per això, per aquest tipus de xats, i no hi participen i realment consideren que les dones com ha de ser són les seves iguals, les seves companyes, les seves amants, les seves filles, les seves bla, bla, bla, bla, bla, bla, doncs allò s'han d'inventar, escolta, jo ja no sóc un home, dimiteixo d'això i doncs, inventa't una altra categoria, digue-li queer, digue-li pum, digue-li pam, digue-li, jo què sé, festa cactus. No sé si m'estic explicant.
4: Sí, sí, sí, sí.
3: O sigui, transita de categoria. O sigui, dimiteix d'això, o sigui, l'apostatament de ser mascle, sí, sí, sí. O sigui, l'apostatament de ser mascle, on estan aquests? D'acord, no tots els homes. Doncs pues no et direm home, digues a veure el que vulguis,
7: Marc...
3: és una altra cosa.
7: Sí, o Marc, mira...
3: Perquè és aïllenc, digues.
7: Dic, la de Siré, per exemple, ens parla molt, no n'hi ha prou en no ser racista, no? S'ha de ser antiracista.
8: Exacte.
7: Doncs aquí no n'hi ha prou en no ser masclista. Aquests homes, però el que han d'exercir és l'antimasclisme.
4: No n'hi ha prou en no ser violador.
7: Bueno, clar, sí, però s'ha de ser antimasclista no i s'ha de...
3: Totalment.
7: Clar. I s'ha d'assenyalar tots aquells comportaments.
3: Però que després, Esther, està claríssim que no serveix ja ser home. És a dir, que ser home ja no està servint. És una construcció cultural fallida. Està obsolet. O sigui, ser home actualment... t'ho dic per experiència pròpia. O sigui, a mi, quan em diuen que sóc un home, és que no vull tenir res a veure amb tot això, matxa. O sigui, de veritat, t'ho dic, passo. O sigui,
8: I a més, ara, dic... perdona, tenen la intel·ligència artificial per fantasejar amb el model d'home que en realitat ells volen, no? Que és aquest superhombre, violador en potència. Jo el que trobo més a faltar és que transcendeixi el que es parlen els homes entre ells respecte a això, perquè davant d'una dona tots es fan els feministes.
4: És que a mi m'intriguen molt els que
8: collons
4: per això,
8: entre ells,
4: quan la veu està.
8: No tenen filles, no sé, no els hi apela tenint filles, per exemple.
3: Bueno, perquè també la imatge que deuen tenir segons quins homes de les seves filles també s'hauria de veure quina és, diguéssim. Yeah. On la col·loquen, on col·loquen a la seva dona, és que la dona oficial on la col·loquen, a quin pedestal, a quina vitrina col·loquen segons què, les seves mares, tot aquest tipus de coses. Això també és una altra història. Hi ha aquest llibre, Club Boys, com era allò?
4: Boys Club.
3: Que t'explica perfectament totes aquestes fraternitats com funcionen, clar, i estem en mans d'això. Bueno, escolta'm una cosa, moltíssimes gràcies a Begoña, sempre que ve la Begoña Urruzà i també aquí uns debats de la pera, però ara hem de... Jo, abans de passar a la Neus Cáceres i a parlar de Charlie Brown i etcètera, hem de dir que estem en contacte amb Mel de Lima, que és aquesta dona que va venir, que ens va presentar la Decibel Olivia, precisament la que en parlàvem divendres passat. Elles avui a Llenguadoc 74, estem molt pendents del desnonament. Sabem que han entrat aquests decrets de vivenda al BOE aquest matí, per tant, es podrien aturar aquests desnonaments. És a dir, també sabem que hi ha un... Si vostè l'estan a punt de desnonar, hi ha un pas previ administratiu que s'ha de complir. Aquests passos administratius demanem des d'aquí, des del recurs d'aquest programa, que s'accelerin, diguéssim, i que hi hagi moratòria. Ens diu directament, li hem escrit, diu, estem esperant, han vingut representants d'habitatge i han anat a comissaria a intentar parlar amb el propietari i la comitiva. Són hores de... Tot això ara fa tot just uns minuts, eh? Són hores de molta angoixa. Hi ha criatures al bloc, gent, doncs això que en diem, com en diuen d'això, persones vulnerables, diguéssim.
7: Sí.
3: Que, a més, jo voldria recordar que vulnerables aquí ho som tots, perquè, clar, aquesta categoria de que hi ha vulnerables, el que no es cregui vulnerable, pues que vagi amb compte, i criatures que no han pogut anar a l'escola, que no han volgut anar a l'escola, que a la millor hi ha nanos que l'envies a l'escola i tornes a casa teva i la teva mare i les teves coses no hi són. Jo crec que és dramàtic. Ara arriba el dels jutjats, diu que s'ha d'executar, els dels jutjats diuen que s'ha d'executar sí o sí, doncs escolta, pressió social, qualsevol persona que pugui anar a Llenguadoc 74 ara mateix, doncs resistència ciutadana, i després també apel·lar a la responsabilitat i a la humanitat de les persones dels jutjats, de la policia i dels Mossos d'Esquadra o de qui calgui, perquè això se solucioni.
7: I de les jutgesses.
3: I de les jutgesses i dels jutges de conformar a la llei. I després moratòria. Això està al BOE, que ha entrat aquest matí, que no es pot desahuciar les persones fins al 2030, doncs no comença, estem al... Per facin el favor, m'entens? Encara no estem al 2031, diguéssim. Bueno, amb tots vostès, Neus Cáceres.
8: Vinga. Oh, oh, quin mal cos m'ha deixat.
3: No, home, no, filla meva.
8: De veritat,
3: home,
8: que escolta. Ui.
3: Bueno, anem a parlar d'això, segons jo, 50 anys del Charlie Brown, segons la ciència i la veritat, 76. Sí, 76.
4: És com segons la Guàrdia Urbana i segons
7: els organitzadors.
3: Exacte. Doncs, diguem una... Vaig a donar-te una dada, diguéssim, però no, que ningú s'escandalitzi, perquè, a més, és una dada que és, des del punt de vista sociocultural, o com es digui això, és fonamental. El nostre estudiant en pràctica és un aplaudiment per ella, per favor, que entri en antena i
7: Vina,
3: Ari, carinya, un aplaudiment per ella.
7: L'Ari Castelló, que acaba d'arribar.
4: Ari,
7: acaba
4: d'arribar, comença ahir.
7: De Manresa.
3: De Manresa.
7: Una noia molt llesta, que apunta molt bé.
3: Exacte, les dones al poder i punto. Ari Castelló, què tal estàs?
7: Espera, que està venint perquè...
3: Que vagi més ràpid, perquè la ràdio va ràpid.
7: Jo crec que està una mica impressionada perquè no s'ho esperava.
3: Pues no s'ho esperava, però va passar qualsevol cosa, filla meva. Mira les cales desnonen, que no t'ho esperes i te desnonen en qualsevol moment. O sigui, aquí estem a l'ordre del dia. Ari Castelló, què tal estàs?
5: Hola, bon dia, molt bé, estic molt bé. No m'ho esperava, això, ara.
3: No t'ho esperaves, doncs mira. Escolta una cosa, tu resulta que hem sabut, no és una acusació, sinó que és només informació i a més és socioinformació. Tu no tenies ni la més remota idea de què era això de Charlie Brown.
5: Doncs, o sigui, quan m'han dit Charlie Brown he dubtat. Llavors ja m'han dit que era Snoopy.
3: Tu a Snoopy sí, però Charlie Brown no sabies qui era.
5: Doncs no.
3: Quina edat tens?
5: 20. Perdona, 21 la setmana que ve.
3: Doncs felicitats. Bueno, a totes aquestes...
9: No.
3: Home,
9: no,
3: i tant!
9: No.
3: A totes aquestes Neus dic... Mira, l'Ari Castellón s'ha dit que, ostres, que interessant, perquè realment jo em pensava que hi ha coses de cultura pop, doncs jo què sé, Jesucrist, Mahoma,
8: Charlie
3: Cher,
8: Brown.
3: Ava Gardner i Charlie Brown, que crec que tot això són com cultura pop, que jo em pensava que... Aquí, és evident que nosaltres estem fent grans, clarament.
8: Totalment.
3: I llavors...
8: I hem presentat moltes coses que
3: no... I no. I la cultura pop, doncs, com que és pop, doncs canvia, doncs molt bé. Però és que aquí un altre que es pensa que també és jove, que viu instal·lat, diguéssim, com si el tingués 21 anys, és Joel Fortuny. Tu, Charlie Brown, qui et pensaves que era, Joel? Perquè has fet, home, com no ha de saber l'Ari Castelló, que tal? Has remugat i... Tu,
9: I he dit el creador.
3: I que ell,
4: mare
3: de
4: Déu!
3: Mare
4: de hòstia, Joel.
9: Bueno, no, el meu pare em matarà, perquè si us... I el meu pare és fan de Mafalda, de Charlie Brown...
3: Sí, però Mafalda i Charlie Brown no són la mateixa cosa, perquè
9: jo...
3: Sí, sí, perquè ja et veig venir, et veig venir. Bueno, Neus, per favor, tu ets una gran fan de la tira còmica...
8: I en aquests moments tinc una enveja brutal de l'Ari, que no coneix qui és, per tornar-ho a llegir tot des del principi.
4: Clar, ho llegiré tot.
8: Clar, sí.
3: Jo també sóc un gran fan total.
4: Jo soc superfan, també.
7: Jo també.
3: A veure, explica, la teva primera relació amb...
8: La meva primera relació era a la biblioteca, quan les caixes i bancs tenien un mínim de decència i feien obra social, i hi havia una biblioteca meravellosa, que encara hi és, a Sabadell, i la meva germana anàvem a estudiar. Ella estudiava i jo llegia els llibres de l'Snoopy d'edició 62. Allò dissimulant, amb un llibre d'allòs i amb l'Snoopy dins. Llavors esperaven candeletes cada nova edició d'aquests còmics i realment a mi em feia viatjar en aquest... Perquè et dic una cosa, jo a les biblioteques, no sé què passava, sempre tenia ganes de cridar. No us ha passat res. Tenia ganes de cridar.
3: Bueno, jo crec que tu tens ganes de cridar sempre, jo també.
8: També. I clar, què passava? Pues que de tant en tant se m'escapava el riure i ja m'havien fet fora alguna vegada per culpa de llegir...
3: Aquí va començar la teva gran carrera, no?
8: Aquí va començar la meva gran carrera. I t'he de dir que jo em vaig enamorar principalment del traç, del dibuix, de l'estètica, perquè a nivell del text, ja et dic jo, que no me n'enterava ni jo ni qualsevol criatura que llegís.
3: Clar, clar.
8: No te n'enteraves de la meitat, ha sigut ara d'adulta i llegir.
3: Tu llegies, Neus, als de 62, no?
4: Avis de lectura, no?
8: Totalment.
4: Tu captaves coses i després llegies i captes altres, no?
8: I de gran ja li vas agafant, va agafant noves dimensions.
3: Que bo.
8: Perdona, què m'has dit, Marc?
3: Deia que tu llegies, clar, en català a edició 62,
8: sí,
3: amb les portades dissenyades, que ara no em ve el nom,
8: Jordi Fornàs, magnífic, que per cert els tinc tots, per duplicar. mercat. Ah, sí? Perquè en aquests darrers anys, o sigui, tots els que han aparegut per internet, que són mínimament econòmics, els rescatant.
3: Tu saps què em va passar a mi? Que jo, un dia, passo per davant, ho he explicat altres vegades, però és que és una cosa que és fonamental. estava al sota de casa meva hi havia un llibre de vell, que ara està arribat a un Consell de Cent, abans era ara està a Consell de Cent amb, jo diria que Casanovas. Bueno, doncs el cas és que passo per davant i dic, hòstia, els de 1862 en portada del tal. Entro i dic, quan valen? Em va dir un preu, em va semblar just, els vaig agafar tots. Els miro dintre i eren els del Jorge Cominge. Quan els, quan la Clara Cominge Rivière desfà el pis del seu pare, i portaven els exlibris del Jorge Cominge, i li vaig dir a la Clara, la nostra amiga, una abraçada, li vaig dir, tia, tinc
8: els del seu pare, que fort.
3: Que bo. I perquè us donaré una dada que també em va donar el llibreter, que diu, és on, quan van desmuntar el pis, van entregués el Cominge, imagina't, no? El crític de cinema i escriptor i novel·lista, a mi m'encanta.
7: La biblioteca d'Oriol.
3: Que devia dar

0: De tot, de tot, de
1: el
0: tot.
1: Més estrany?
0: Ara, el més, el que aprecio més, va ser una de les primeres coses que vaig comprar a eBay, que és una placa d'impressió autèntica de l'Snoopy, que vaig comprar a Estats Units. I ve de Santa Rosa, que precisament és allà on hi ha el museu. O sigui que tinc una peça que vaig poder comprar perquè fa molts, molts anys. Sí.
1: Escolta una cosa, de tots els personatges, l'Snoopy, el Busto, la Sally, la Lucy, la teva preferida és la Peppermint. Ho entenc perfectament. Ets tu, filla meva.
2: La lesbiana dels
1: peanuts. A veure, per què?
0: Us he de dir que la meva última adquisició és un llibret preciós que ha sortit, que diu que es diu Els predicaments de la Peppermint Patty.
1: Que ara en direm algun, per cert.
0: I que hi ha un compendi de tot. Penseu que la típica imatge que té la gent és aquella nena assentada en el... es diu pupitre, en català?
3: Sí.
0: En el pupitre, amb el coll enrere, i una immensa zeta a sobre.
1: Sempre amb sandàlies,
0: Era super esportista, molt... Vull dir, o sigui, m'encantava, perquè em sentia molt identificada amb la Peppermint Patty. Dècades després vaig saber que tant ella com jo érem lesbianes, per l'amor de Déu. O sigui,
1: tu dius que et vas enamorar d'ella i que vas ser lesbiana abans de saber que era això de lesbianisme.
0: La seva actitud vital. O sigui, pensa que...
1: A mi això em va passar també, que jo vaig saber que era marica abans de ser marica veient a Barbara Streisand. Fixa't com els caps, no? Quins recorreguts mentals.
0: No. Total, a mi aquesta tia, doncs això, que odiava el col·le, perquè per mi el col·legi és una de les etapes més fosques de la meva vida. Vull dir, com he patit jo a l'escola, i veure que algú, un personatge com aquest, em treia d'allò i se n'enreia, doncs...
1: Escolta, llegeix-nos alguna de les frases, alguna dels cinc principis. Tu dius que tenim ara aquí cinc principis per anar pel món, segons Peppermint Patty.
0: M'encanta. Per exemple, diu, no estic capficada pel primer dia d'escola. El que em preocupa és el segon i tots els que venen després.
1: Molt bé.
0: Diu, hi ha una gran diferència entre suspendre un examen amb dignitat i suspendre'l sense ella.
3: Total.
0: Val? Després, una altra, que aquesta és famosa, diu, no et preocupis pel que el món s'acaba avui, Charlie Brown. Austràlia ja és demà.
1: Sí, això descansa molt.
0: Total. I després diu, el secret de la felicitat és tenir un objectiu a la vida. I després, oblidar-te'n completament. Però el que a mi més m'agrada és... Saps què penso, Charlie? Penso que la vida és una muntanya russa i que estic a punt de vomitar. Aquesta és la que més m'agrada.
1: Escolta,
0: és meravellosa.
1: Per anar acabant...
0: Mira, si voleu...
1: Em sembla que haurem de fer una altra secció, de Charlie Brown, perquè estem celebrant els 50 anys de Charlie Brown.
0: 76
1: anys de Charlie Brown. Això, mira, farem aquesta efemèria i la farem tot l'any.
0: I farem tot el component de compromís social...
1: Bueno, sí que m'agradaria, per acabar, que aquestes tires còmiques, segons tu, tenen, efectivament, un fort component feminista.
0: Molt,
1: Charles Schulz va ser un ferm defensor dels drets de les dones.
0: I si tu contextualitzes, pensa que aquest tio ja va crear tota una sèrie de personatges femenins superpotents abans de la segona onada, diguem-ne, feminista. El tio va ser com una espècie d'avançat, i el tio integrava qualsevol crítica, per exemple, el cas mític del Franklin, del personatge afroamericà, que va ser, al cap d'uns dies que es va morir el Martin Luther King, una professora el va escriure i li va dir: demano, per favor, que introdueixis un personatge afroamericà a les teves tires còmiques. El tio s'ho va pensar i, amb moltíssima reticència dels editors, la va publicar...
1: L'any 68, clar, estem parlant de l'any 68.
0: Estem parlant de l'any 68, i el Franklin, la primera vinyeta, que és que està jugant amb el Charlie Brown a la platja tan tranquil·lament.
3: I això és el primer còmic, no?
0: El primer còmic
1: de la història on apareix una persona...
0: En igualtat de condicions que qualsevol altre personatge. Llavors, això va servir moltíssim. I, a més, ja et dic, feminista, el tio era molt amic de la vida real de la Billie Jean King, que era la tenista lesbiana, i la va ajudar moltíssim a visibilitzar. I llavors, ja et dic, tots els personatges femenins són potentíssims, són autoritat. A Peanuts, les ties són autoritat.
1: I tu també ets la nostra autoritat. Vinga. Aquesta autoritat és la que vosaltres volem. Neus Cáceres, moltíssimes gràcies.
0: Gràcies.
1: Anem a publicitat i seguirem celebrant els 76 anys de Charlie Brown, Snoopy i tota la colla. Que genial. Gràcies, de veritat. Fins ara.
4: Darrere d'un iogurt ecològic hi ha molt més del que penses. Ingredients ecològics i tècniques que preserven la qualitat dels aliments. Compromís amb el benestar animal i controls que porten seguretat i confiança. Busca l'Eurofulla, garantia de qualitat ecològica. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.

0: inflat de tant comprar bé pel nostre aniversari amb megadescomptes com el 15% en alimentació. Que t'endús en un cupó que et dona per molt. Només el 8 d'octubre a Carrefour.
1: T'agrada estar al dia a tota l'actualitat amb RAC1, oi? Doncs t'informem de la nova assegurança de la llar de Línia Directa, que està molt, molt bé, i amb la qual poses casa teva en mode fàcil. Fàcil d'entendre què cobreix i què no, fàcil i ràpid pel que fa al servei, i fàcil perquè en quedes satisfet. Ara, en pagament mensual, canvia-t'hi i et millorem el preu directament. Truca al 917-700-700 o vine directe a liniadirecta.com.
2: Es pensaven que s'havia acabat.
3: Això té tota la pinta de ser un altre escape room.
4: I això no és cap escape room.
5: Teniu 60 minuts per sortir d'aquí o morireu.
4: Merda, aquesta no l'esperava.
2: Escape Room 2. Comença una nova partida. El 9 d'octubre, només als cinemes.
6: El 17 i el 18 d'octubre tens una cita amb la fira més animal d'Olot, la Fira de Sant Lluc.
7: Al centre de la ciutat hi trobaràs la fira ramadera, els mercats d'artesania, de productors, la fira del vehicle d'ocasió, l'espai d'eficiència energètica, el tastajocs, la grangeta del gall Zoti, la fira del dibuix i la cursa de Sant Lluc.
6: I com a novetat d'aquest any, la fira sectorial pels productors amb un cicle de xerrades únic. Més informació a descobreixolot.cat.
8: Aquest mes el Club de Vins a la Vanguardia descobreix Ribera del Duero, amb Páramos de Legaris, Parajes de Callejo de Bodegas i Viñedos Félix Callejo i Corimbo de Bodegas La Horra. 6 ampolles valorades en 147 euros ara per 89, amb enviament gratuït i dues copes vis al glas de regal de benvinguda. Uneix-te ara a clubdevinoslavanguardia.com.
9: RAC 5, 4, 3, 2, 1.
10: El diumenge 18 d'octubre torna la cursa de RAC 1, aquest any a Platja d'Aro. Apunteu-vos la data, el 18 d'octubre, l'onzena edició de la cursa de RAC 1.
11: Amb el patrocini de l'Ajuntament de Castell d'Aro, Platja d'Aro i Segaró, Dip Salut, CaixaBank, Aena, Fiac Assegurances i Torrons Vicenç.
10: Us hi esperem.
12: Mira, ja ve, recta final.
13: Mare de Déu.
10: Una cursa de 5 quilòmetres que recorrerà els espais més emblemàtics de la ciutat, passant pel passeig marítim a tocar del mar.
14: Més que Catalunya, més que la cursa de RAC.
15: Un autèntic bochorno.
11: Trobareu tota la informació i les inscripcions a la cursa de RAC1.cat.
10: Us esperem a la cursa de RAC1. Festa d'esport i ràdio. RAC1. Tots som un milió.
11: Amb la col·laboració de Fritz Ravik, Coca-Cola, Grup de Palol, Vermuts Miró i Vicenç Esport.
10: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
16: Elija con cuidado el material del crucial aparato. Cura donde está.
17: Ai, que estem aquí xerrant.
18: Escolta, per favor, una mica de silenci, sí. Que està sonant Art de Bogotà. Que pugi la música. Rock and roll, per fi, a RAC1, joder. Bueno, arriba una edat que ja només et serveix el rock. Així us ho dic claríssimament. Jo estic en aquest punt. I llavors nosaltres avui tenim unes persones que jo m'estimo moltíssim, que són els components, un aplaudiment per ells, d'Art de Bogotà.
19: Bravo! Com esteu? Moltes gràcies! Olé, olé, olé, olé.
18: Bona tarda. Bueno, escolta'm una cosa. Art de Bogotà són Dani, guitarra... Sí. Dani, Pepe Bajo, l'Antonio que canta...
20: Hola.
18: I també toques algo, no? Alguna cosa
20: la guitarra.
18: La guitarra i el Jota que toca la bateria.
20: Com està?
18: I com la toques. Escolta'm una cosa. Ells són de Cartagena, que això ja a mi em sembla bé, perquè jo, saps, que he treballat moltíssimes vegades con gente murciana, yo no sé qué me pasa. Es increíble. Estoy a favor. Y aparte os veo rarísimos en el buen sentido. Yo todos los murcianos que me he encontrado...
20: Sí.
18: En España, los murcianos es otra cosa.
20: Me gusta que estés a favor.
18: A favor, a favor. Totalmente. Digo, mira, ya está aquí un murciano.
21: Bueno, es que somos cartageneros realmente.
18: Claro,
21: ¿no?
18: Que eso ya es otra categoría.
21: Somos lo siguiente.
20: Eso es un problema.
18: Llavors, una cosa, a veure, Jota, lo primero que et vull preguntar, tu per què parles català?
20: Perquè la meva mare va néixer a Barcelona i jo vaig intentar aprendre català.
18: Ah, que bo, que bo. Però llavors la teva mare era catalana i va anar cap a Múrcia, i va anar cap a Cartagena.
20: Sí.
18: Ah, és boníssim. Sí. No, perquè aquí a Catalunya hi ha moltíssima població murciana per la migració interior. I és una part fonamental, diguéssim, de la construcció d'aquest país, né? Múrcia. Bueno, Art de Bogotà és el grup de música de rock format, ja ho he dit, i a més esteu ara d'enhorabona, i nosaltres també, perquè acabeu de presentar, esteu presentant Manufactures del Club de la Gente Sola, que és el vostre tercer disc. Bravo, bravo!
22: No hi vamos a llegar.
18: Llavors, aquest disc ve acompanyat d'una gira que es diu Hervideros, del 29 d'octubre fins al 12 de setembre. Vostès busquin en su local de confiança on toca Art de Bogotà. Antonio, Tú sabes que yo estoy muy intrigado en este tema. Manufacturas del Club de la Gente Sola. Es un título muy largo, ¿eh?
0: Lo siento.
18: No, pero está muy bien, es muy bonito.
0: ¿Le decimos manufacturas o el Manu directamente?
18: El Manu, ya directamente, ¿eh? Claro. ¿Cómo surgen las letras?
0: El álbum habla de hacerse un corazón que no siente. Y desde el principio del proyecto, cuando hicimos el primer panfletico con las letras y tal, como simulando el manual para enseñárselo al equipo, lo firmábamos como Manufacturas del Club de la Gente Sola, Sociedad Limitada Unipersonal.
18: Caray.
0: Y era como, porque si estamos hablando de un producto, ¿no? Estamos hablando como de un aparato, de un artilugio, ¿quién lo hace? Pues lo hacen las manufacturas del Club de la Gente Sola. Y al final de todo el proceso, era el nombre que más tiempo llevaba acompañando el proyecto y se convirtió en el título del álbum.
18: El título del álbum, molt bé. Pues muy bien. Arranqueu la gira, estoy impresionado. La gira es diu Hervideros, y entonces esto tiene mucho que ver porque crec que aquests anys fan una cosa que és molt curiosa, que és que les entrades s'han d'anar a comprar, que esto es que yo erre que con esto, però s'han d'anar a comprar al local on toqueu. Nada de colas virtuales, nada de
17: patateos
18: por internet. Molt bé, és que és increïble.
17: Sí. Llavors,
18: esto, Jota, bueno, com ha sido?
20: Re de re.
18: Esto ara parece una revolución, date cuenta que...
20: Sí, es muy irónico, porque toda la vida se han comprado el ticket físico, pero estamos ya tan acostumbrados a tirar de la mano de internet y de estar el número 20.000 en una cola que se nos olvida que esa posibilidad siempre ha existido. Y nosotros queríamos como acercarnos un poco más al público y hacerlo de una manera distinta, ya que es la presentación del disco. Y creímos que lo más justo y también un poco en la línea con lo analógico de toda la presentación de todo lo que hemos hecho con el álbum, fuera así. Que la gente se conociese, hacer comunidad, y bueno, creo que funcionó.
18: Y després, una altra cosa que també jo crec que és destacable és que en los conciertos, Dani, la gent pot escollir si està a platea o si puja a l'escenari amb vosaltres, con todo el sudorcito murciano y cartagenero y con todo esto.
21: La gente no va a poder tocar si quiere.
18: Con consentimiento todo, etc.
0: Bueno, siempre que sea una caricia agradable.
18: Una caricia agradable, claro.
0: Si quieren agredirnos, pues es desagradable.
21: Con cariño, que nos toquen con cariño.
18: Con cariño siempre, hay que reivindicar eso, sí. Y entonces, ¿eso cómo va? ¿Qué decirte? ¿Lo elige la persona...?
0: La idea es que tú lo puedas expresar con la entrada física que se compró, lleva un QR, ¿no? Y eso te lleva a una página en la que tú lo puedes expresar. Si hay más gente que quiere subir de la que cabe en el escenario en cuestión, pues se sortea. Vale. Y ya, pues a los que vengan, aventura.
18: ¿Habéis hecho ya conciertos con Hervidero?
0: Todavía
18: no, ¿eh? O sea, no se ha aprovat. Qué bueno. Ah, exacte, bueno, sí, el 26 d'octubre. A ver, una cosa. Els títols de les cançons, Instrucciones, El Tesoro, Judas, Antifiesta, Olivos, que jo crec que el podem escoltar ara, Olivos, Señor Herrero. Nueva voz tienes, hijo mío, de verdad, Antonio.
0: Gracias, merci.

0: Escolta'm, quina alegria. Estem aquí a Mar de Bogotà, és genial. Mm-hmm. És veritat que no fumai ni bebeis ni nada?
1: Sí, sí.
0: Bueno.
2: Yo fumo y bebo.
0: Bueno, macho, no me extraña como estás con la frojafia esta y con todo lo que haces, al menos ya me de relajo.
1: Hay que compensar, tío.
0: Hay que compensar. Escolta, si heu de beure, de veritat, beveu Lletato.
3: Ara, perquè la Lletato és la que des del 1970 ha ajudat els catalans i les catalanes a fer-se gran. I què és fer-se gran? És adonar-te que el teu cos canvia, assumir responsabilitats, buscar nous reptes, ser més lliure, ser més tu, a tot la llet que ens ha fet grans.
0: Ens ha fet grans. Escolta'm una cosa, moltíssimes gràcies, Esther Romagosa.
1: Hombre, es que Ato, que vamos, ríete tú de la IA.
0: Está Ato y luego ya muy lejos viene la IA.
1: Aquesta llet fa de tot.
0: Exacte, aquesta llet fa de tot. Escolta, Begoña, Neus, moltíssimes gràcies.
3: A tu, Marcia.
0: Ara de Bogotà, que vagi molt bé, gràcies.
1: Muchas gracias.
4: Gràcies.
1: Gràcies.
4: Gràcies. Gràcies. Gràcies. Gràcies.
5: Molt aviat arriba la venda privada de la Roca Village. Gaudeix d'un 20% de descompte adicional sobre el preu del Village. Troba les millors marques, com Lacoste, Under Armour i Zadig & Voltaire, per menys. Només per a membership. Registra't ara a larocavillage.com i gaudeix de la venda privada. Obrim de dilluns a diumenge. D'aprofitar la força de l'aigua per generar energia el 1922... Aprofitar els residus orgànics per generar gas verd el 2026. Més de 180 anys buscant altres energies més sostenibles cada dia. Naturgy. Cada dia. Everyday.
6: Parlem de quin operador de fibra i mòbil hauria de contractar?
7: D'acord.
6: Quin és l'autèntic operador 100% català?
7: Vera.
6: I el més ben valorat pels usuaris?
7: Vera.
6: Escolta, no seràs una intel·ligència artificial.
7: Peyu, a Vera sempre parles amb persones de veritat.
6: Doncs no en parlem més. Passa't a Vera.
7: Vera.
6: Fibra i mòbil de veritat. Truca al 1543 o entra a somvera.cat.
8: Fer-se gran és adonar-te que el teu cos canvia. És assumir responsabilitats. Fer-se gran és buscar nous reptes. És ser més lliure, és ser més tu. I és evolucionar com Ato, que des del 1970 ha ajudat els catalans i les catalanes a fer-se grans. Ato, la llet que ens ha fet grans.
9: Hola, volia comprar un Taigo amb sostre panoràmic, càmera de visió posterior, ajuda d'aparcament, llums LED, vidres tintats i keyless.
10: Perfecte, aquí el tens.
9: Ja?
10: Ja.
9: Sí?
10: És així.
9: De debò?
10: I tant, de debò.
11: Volkswagen Taigo amb entrega immediata des de 19.900 euros. TVT recomanat a Península i Balears finançant amb Volkswagen Bank fins al 31 d'octubre. Més informació a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya i a Volkswagen.es.
12: Hi ha híbrids i després hi ha el nou Omoda 5, el SUV amb 224 cavalls, etiqueta eco i tecnologia híbrida SXSH per gaudir de cada trajecte. Ara, des de 23.230 euros i amb els tres primers manteniments gratis en tota la gamma. Nou Omoda 5 híbrid. Prova'l i fes el canvi. Xarxa Omoda Jaeco de Catalunya.
13: RAC 5, 4, 3, 2, 1... El diumenge 18 d'octubre torna la cursa de RAC 1, aquest any a Platja d'Aro. Apunteu-vos la data, el 18 d'octubre, l'onzena edició de la cursa de RAC 1.
14: Amb el patrocini de l'Ajuntament de Castell d'Aro, Platja d'Aro i Segaró, Dip Salut, CaixaBank, AENA, FIAC Assegurances i Torrons Vicenç.
13: Us hi esperem.
15: Mira, ja ve, recta final.
16: Mare de Déu.
13: Una cursa de 5 quilòmetres que recorrerà els espais més emblemàtics de la ciutat, passant pel passeig marítim a tocar del mar.
17: Més que Catalunya, més que la cursa del RAC.
18: Un autèntic bochorno.
14: Trobareu tota la informació i les inscripcions a la cursa de RAC1.cat.
13: Us esperem a la cursa de RAC1. Festa d'esport i ràdio. RAC1. Tots som un milió.
14: Amb la col·laboració d'Aromar Hotels i Restaurants, Estructures Ultra, Mar Franc i Ral d'Avinyó.
13: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
19: Bon dia, a les 2:01. Els aiguats provoquen una altra víctima mortal a Catalunya. A la tercera, aquest migdia, han localitzat un cos dins d'un cotxe que havia quedat atrapat per l'aigua en un pas subterrani de les Franqueses del Vallès. Encara hi ha dos desapareguts.
13: Amb Núria Travessa i Xavi Rocamora.
19: El cos d'aquesta tercera víctima mortal del temporal l'ha trobat una empresa que treballava traient aigua en un túnel de la Ronda Nord de les Franqueses. Encara no l'han pogut identificar en espera dels resultats de l'autòpsia, però res no apunta per ara a una mort criminal. És l'última hora d'un episodi d'aiguats que també ha provocat moltes destrosses i problemes de mobilitat, sobretot a Rodalies, on avui s'ha tornat a viure una altra matí de desgavell absolut per la negativa dels maquinistes a circular, també en que la xarxa no fos segura. El president Salvador Illa els ha llançat aquest avís.
2: La seguretat de les vies no és una qüestió subjectiva i no està en mans de cap sindicat. Està en mans de les agències que tenen responsabilitat de dir-ho. I aquest matí, jo respecto tots els drets laborals, per descomptat, hi ha hagut un sindicat que no ha fet funcionar els trens. I esbrinarem què ha passat.
19: El govern assegura que esbrinarà això que ha passat i Rodalies amenaça d'emprendre accions legals. Mentrestant, el servei es va restablint a poc. Ara anirem cap a l'estació de Sants. I la vaga general ja té data, serà l'11 de novembre. És la data que han posat sobre la taula tant els sindicats de llogateres com Comissions Obreres i la UGT. La vaga, per tant, es farà un parell de dies abans que arrenqui la campanya electoral. Carles Puigdemont no té intenció de tornar per participar-hi, no tornarà, de fet, fins que Pablo Llarena aixequi definitivament l'ordre de detenció contra ell. Ho ha explicat Jordi Turull aquest matí al Món a RAC1, també ha passat pel programa, també el sentirem, l'exconseller de Cultura Lluís Puig, que té tota la intenció de tornar a seure al seu escó del Parlament. Pel que fa als esports, Xavi Rocamora, bon dia.
4: Bon dia, Núria.
19: Messi s'acomiada de la selecció davant 85.000 persones que el van ovacionar durant tot el partit.
4: L'ex del Barça marxa fent el que ha fet tota la vida, marcant gols, va fer el 3-0 definitiu i donant assistències, les dels dos primers gols de l'Argentina contra Benín. Messi diu adeu a 21 anys amb l'Albiceleste, en què ha jugat 208 partits i ha fet 126 gols. Repassarem d'aquí una estona els detalls d'aquest homenatge, d'aquest comiat. En clau Barça, Joan García ha tornat a entrenar-se avui amb el grup per primera vegada, després de lesionar-se contra el Racing de Santander fa 3 setmanes. També han reaparegut Cancelo, Koundé, Marc Bernal i Xavi Espark, que tornen de l'aturada de seleccions. Demà s'hi afegiran els 9 internacionals que falten per començar a preparar ja el partit contra el Getafe dissabte al Camp Nou. I fora del futbol, en bàsquet, el Kitzanes Manresa rep avui l'Ulm d'Alemanya en la segona jornada de l'Eurocup. El partit és a 2:15 del vespre al Nou Congost.
19: Doncs tot això a partir de 2:15. Entrem en matèria i ho fem un dia més, pendents del temps.
16: 14:15.
19: Tercera víctima mortal dels aiguats dels últims dies. Fa tot just una hora hem sabut que han trobat el cadàver d'un home dins d'un cotxe a les Franqueses del Vallès. El vehicle era en una zona inundada d'un túnel de la Ronda Nord. L'han trobat els operaris de l'empresa que està fent el drenatge de l'aigua acumulada. A banda de les tres víctimes mortals, encara hi ha dues persones desaparegudes. Són un jove de Premià de Mar que va relliscar quan s'havia apropat a mirar com baixava la riera i un menor de Granollers que va sortir de casa diumenge durant els aiguats. Hi ha gairebé mig miler de persones que el busquen entre equips d'emergència i voluntaris. Els responsables de Protecció Civil i dels serveis d'emergències han de comparèixer a aquesta hora per actualitzar la situació. A hores d'ara encara hi ha més de 4.000 persones sense llum, la majoria a Barcelona, i algunes escoles de Miami Platja, Tarragona i Xerta han hagut de suspendre les classes des del Departament d'Interior. Alba Carnicer, bon dia.
18: Bon dia. Sí, unes pluges que han provocat afectacions, sobretot a les Terres de l'Ebre, Tarragona i l'àrea metropolitana de Barcelona. A hores d'ara encara hi ha 4.000 abonats sense llum, la majoria a Barcelona. També s'han suspès classes en alguns centres de Tarragona i l'Ebre. Des d'ahir a la tarda fins aquest matí, els bombers han atès més de 300 serveis, d'aquests 45 rescats a persones atrapades en vehicles. I des de l'inici de l'episodi de pluges el dissabte s'han fet 4.000 serveis. Ara, però, els esforços es concentren sobretot a recuperar la normalitat. És per això que des de bombers han desplegat una quarantena d'efectius en les zones més afectades. En parla l'inspector Claudi Gallardo.
20: Ara, a nivell del pla d'acció, ens centrem en el retorn a la normalitat dels pobles, de les viles i de tota la ciutadania. I, per tant, doncs, com a servei públic estem contribuint activament a donar resposta a aquest objectiu. Aquest matí s'ha establert un altre centre de comandament al municipi de Xerta per donar resposta doncs, a tot aquest retorn a la normalitat als municipis de Xerta, Aldover, Paüls i demés.
18: Per la seva banda, el SEM ha rebut 500 trucades, cap d'elles, però, de gravetat.
19: Ara el que més preocupa és que torni a ploure a les zones més castigades d'aquests últims dies, perquè amb molt poca aigua ja es podrien repetir les inundacions. De fet, aquesta tarda tocarà agafar el paraigua a molts punts de Catalunya. Altra vegada, Mònica Usar, bon dia.
16: Bon dia, sí. A mesura que avanci la tarda es formaran alguns ruixats que avui afectaran bàsicament sectors del prelitoral, del Pirineu, del Prepirineu i comarques interiors, i de manera més esporàdica arribaran a la línia de la costa. I tot i que no s'esperen els aiguats d'aquests últims dies, sí que s'han activat avisos per intensitat de pluja de més de 20 litres per metre quadrat en 30 minuts en punts de les comarques de Girona i també sectors del prelitoral de Barcelona o de la Catalunya central. I demà no fem net i encara s'esperen pluges a les comarques de Girona i de Barcelona.
19: Plourà, doncs, però sembla que el temporal que aquests dies ha complicat i molt la mobilitat avui donarà una certa treva. Aquest matí els que han patit més han estat altra vegada els usuaris de Rodalies, que a primera hora han vist com la xarxa, que ja anava batzegades, quedava totalment paralitzada. El motiu del desgavell ha estat que el sindicat de maquinistes SAMAF s'ha negat a circular fins a tenir garanties que la xarxa estava en condicions. Això després de la caiguda d'un talús i d'un arbre ahir a Vilanova, damunt d'un tren de mitja distància que transportava un centenar de passatgers. El govern assegura que la xarxa estava en condicions i que SAMAF no és ningú per qüestionar-ne la seguretat. Sentíem en començar el president Salvador Illa, també la consellera de Territori Sílvia Paner, que ha retret als maquinistes la seva actitud.
21: Qui certifica l'estat de les vies i si és possible no operar són els dos gestors, l'operadora Renfe i el gestor Adif. Tots els certificats estaven a punt. Ahir els trens estaven funcionant, per tant, si ahir la xarxa era segura, avui la xarxa era segura. Cap persona individual o cap sindicat pot certificar sí o no la situació i la seguretat de les vies.
19: Els responsables de Rodalies no descarten fins i tot emprendre accions legals a l'estació de Sants. I tenim la Montse Martí. Montse, bon dia.
22: Bon dia. Rodalies defensa que la plantada d'aquest matí dels maquinistes no està justificada perquè s'havien fet totes les proves de seguretat obligatòries. El responsable de Rodalies, Òscar Playà, diu que la prioritat és ara mateix restablir el servei de trens, però no descarten després emprendre accions legals contra els treballadors. Òscar Playà diu que l'informe de seguretat que han exigit aquest matí, que ho ha fet el sindicat SEMAF per començar a treballar, és de més a més i els hi han donat quan l'han demanat.
23: Ahir van circular els trens de forma segura un cop es van aplicar els procediments de seguretat. Els sindicats ens han demanat uns informes addicionals, han sigut entregats. Des de Gelida cap aquí s'ha fet molta feina, de reforç de talussos, de trinxeres. L'evidència jo crec que està clara, és a dir, hi han hagut unes pluges molt fortes i excepte l'arbre d'ahir, insisteixo, el risc zero no existeix ni existirà.
22: Els maquinistes han pujat als trens un cop han rebut aquest informe i s'ha reprès poc a poc la circulació de trens.
19: I quina és la situació a aquesta hora, Montse?
22: Doncs hi ha una desena de línies que encara tenen trams que s'han de fer per carretera i la línia R4 Nord entre Terrassa i Manresa i Barcelona encara no està operativa, tampoc la R7 i la R2 Nord entre Granollers i Maçanet-Massanes. Adif encara treballa en aquest punt, a les vies que van quedar inundades a Granollers pels aiguats. Això sí, molta menys gent a Rodalies avui, molts usuaris han buscat alternatives de transport veient el panorama de a primera hora.
19: Gràcies, Montse. Aquest desgavell a Rodalies ha estat un veritable malson per milers de persones. Els busos circulaven plens a vessar, convertits en alternativa als trens, i fins i tot hi ha hagut persones que han hagut de recórrer a fer autoestop per mirar d'arribar a la feina o a la facultat. Els més espavilats han volgut fer negoci i aquest matí cobraven per trajecte. Ho ha explicat al Monarraco l'alcalde de Cunit, Jaume Casanyes.
24: He anat amb el cotxe a buscar gent per portar-la de l'estació d'autobús a l'estació de tren i molts usuaris m'han dit que hi havia gent fent autostop, inclús que paraven cotxes i que demanaven 10 euros per portar la gent fins a Vilanova, fins a Barcelona. Trens no n'hi ha. Hi ha 4 autobusos de les 6 del matí fins a les 10 del matí per anar a Barcelona, que ja anaven plens perquè la gent no hi havia tren, i ningú havia posat servei alternatiu.
19: Però circular per les carreteres tampoc ha estat fàcil. A aquesta hora, de fet, encara n'hi ha dues detallades i diverses més que acumulen retencions. Connectem amb el Servei Català de Trànsit. Sílvia de l'Amo, bon dia.
25: Bona tarda, des del Servei Català de Trànsit. Encara tres vies afectades per les pluges, en concret el túnel de les Franqueses, la C352, i la comarcal 1415C a la Roca del Vallès. També inundacions amb una carretera que uneix Tossa amb Sant Feliu de Guíxols. A l'àrea metropolitana ara mateix hem de dir que han baixat bastant les incidències en un matí després, que ha estat molt complex, però tenim molta mobilitat a les rondes, per tant, molta cautela, això sí, especialment en sentit Trinitat, i ens comenten ara mateix també que hi ha problemes, per exemple, puntuals a la zona de la P7 a Barberà en sentit Tarragona. Això és tot. Bona tarda.
19: Gràcies, Sílvia. I a banda dels problemes a Rodalies i a les carreteres, les pluges també han afectat l'aeroport del Prat. Una avaria en una torre de control ahir a la nit ha deixat avui 45 vols cancel·lats i més de 300 amb retards. De mitjana, els vols arribaven una hora tard. Anem també cap a l'aeroport. Doncs, Marc Segués, bon dia.
0: Bon dia. La tempesta elèctrica d'aquesta nit ha provocat un doble mal de cap al Prat. Per una banda, un excés d'aigua a les pistes, amb el perill que comporta en l'enlairament i l'aterratge d'avions, i per l'altra, ha deixat inoperativa una torre de control per un problema de tensió a la xarxa. Segons ha pogut saber RAC1, l'incident hauria passat al voltant de les 11 de la nit i no s'hauria resolt fins les 2 de la matinada d'avui. Això ha generat una allau de cancel·lacions, tant de sortides com, sobretot, d'arribades, provocant que milers de persones que havien d'aterrar al Prat es quedessin a terra o bé anessin a parar aeroports propers com el de València. I també ha generat que milers de passatgers que volaven des del Prat encara hi són buscant una solució per arribar al destí perquè el seu vol s'ha cancel·lat. A hores d'ara, la normalitat va tornant amb comptagotes a l'aeroport del Prat, tot i que les conseqüències d'aquest incident tan atípic no faran net fins demà.
19: Gràcies, Marc. I fenòmens com els d'aquests dies que han provocat tot aquest impacte seran cada vegada més freqüents. Fa temps que ho alerten els experts. Cada vegada són més, de fet, les veus que reclamen replantejar l'urbanisme de les ciutats i adaptar-lo a fenòmens extrems. Un d'ells és el director de l'Observatori del Georisc del Col·legi de Geòlegs de Catalunya. Joan Manuel Vilaplana creu que el govern ha de fer un inventari per decidir quines infraestructures i edificis s'han de desconstruir i traslladar. El 2008 ja va fer un informe per avisar la Generalitat que calia fer canvis. N'ha parlat el Món RAC1.
1: El 15% del sòl en un urbanisme consolidat estava ja en aquell moment en zona inundable i això representa una superfície de país que són 35.000 hectàrees on hi viuen 700.000 persones. Per tant, tenim una exposició al risc d'inundació des de ja fa molts anys, malauradament consolidada.
19: El Maresme i la Costa Daurada són les zones de Catalunya més afectades per aquest risc. A Catalunya hi ha gairebé, de fet, 4.500 equipaments en zones com aquestes, amb risc d'inundació. D'aquests, 600 dins els àmbits de la salut i 500 en els de l'educació. D'aquí a poc més d'un minut arribarem a un quart de tres. Fem una pausa.

0: 14:15.
1: Ara passen 2 minuts d'un quart de 3. Continuem repassant l'actualitat d'aquest dimecres. La vaga general per l'habitatge ja té data. Serà l'11 de novembre. Per tant, 48 hores abans de l'inici de la campanya electoral de les eleccions espanyoles. Els sindicats convocants la ratificaran en una reunió aquesta tarda a Madrid. Jordi Armenteres, bon dia.
2: Bon dia, vaga per l'11 de novembre, dimecres, per tant, d'aquí a 5 setmanes, tot i que encara s'ha de consensuar amb el sindicat de llogateres, que és l'entitat que la va proposar. La reunió es farà aquesta tarda. Comissions Obreres i UGT s'hi van sumar. Pepe Álvarez, el líder de la Unió General de Treballadors, és qui anuncia el dia.
3: Tenemos el día cerrado con Comisiones Obreras y esta tarde vamos a acabar de concretarlo con los sindicatos de inquilinas.
2: Els empresaris diuen que no té cap sentit. Ángela de Miguel és la presidenta de la CEPIME.
4: Que es que no entendemos por qué ahora nos convocan una huelga general por un tema que, aunque quisiéramos, no tenemos ninguna capacidad de solucionar y, por supuesto, que queremos solucionarlo, como todos los ciudadanos españoles.
2: Declaracions a Televisió Espanyola, i el govern espanyol el que diu és que és un dret que s'ha de respectar. El ministre d'Hisenda, Arcadi Espanya, ara fa uns minuts des de Ceuta.
5: Los convocantes pues están haciendo una llamada de atención hacia ese problema, que obviamente yo comparto esa llamada de atención y con total normalidad de ejercicio del derecho a huelga.
2: El PP, en canvi, denuncia que la vaga sembla que sigui contra l'oposició. Hi ha una altra vaga, la dels metges, que era indefinida i havia de començar aquest mes d'octubre. De moment s'ha ajornat fins després de les eleccions generals.
1: Gràcies, Jordi. Les eleccions també poden condicionar la tornada de Carles Puigdemont. Des de Junts eviten posar-hi data. Insisteixen que primer cal que el Suprem faci el que li toca i encara que Pablo Llarena s'afanyés a retirar definitivament l'ordre de detenció, l'expresident podria aparcar el retorn fins passat el 29 de novembre per evitar que quedi empastifat per la campanya enviada especial de RAC1 a Brussel·les. Laia Colomer, bon dia.
6: Bon dia. Si un escenari que ahir la tarda Carles Puigdemont va defugint la declaració institucional que va fer des de Waterloo, però que avui el secretari general de Junts, Jordi Turull, i ha deixat la porta oberta al món a RAC1. Turull ha dit que serà un retorn de país, no de partit, i ha insinuat que la campanya fa de mal fer.
7: Ell ara està valorant, doncs, quin és el moment més oportú.
8: Home, pinta que serà llavors, pinta més que seria...
7: És que la campanya electoral, evidentment, tornes aquí, que tots sabem com funciona una campanya electoral i com es va embolicant la troca i tot això. Queden dies encara perquè comença la campanya electoral, però això ho decidirà ell.
6: Qui també podrà tornar ben aviat és l'exconseller de Cultura, Lluís Puig. Desconeix exactament quan serà, però també el Monarraco ha dit que vol anar al Parlament.
9: El que tinc ganes és d'entrar al Parlament, amb la cara ben alta, sempre ho he dit, i de seure l'escó que em pertoca, i poder retirar un llaç groc que els companys i companyes escrupolosament, sense oblidar-se'n mai, em col·loquen allà al saló de plens. Això en tinc ganes. Com a diputat espero no fer-ho ni millor ni pitjor del que he fet fins ara, els últims anys.
6: Puig, que per cert també ha explicat que durant aquests 9 anys algun cop ha trepitjat terres catalanes a tocar de la frontera amb la Catalunya del Nord.
1: Gràcies, Laia. I mentre Junts està pendent dels moviments de Carles Puigdemont, Esquerra, totes les mirades estan clavades a Gabriel Rufián. El líder republicà a Madrid continua reflexionant sobre el seu futur i té fins diumenge per decidir si es presenta a les espanyoles amb el partit d'Oriol Junqueras o articula el front d'esquerres amb els Comuns i Podem. De moment, no ha començat a demanar avals. Qui sí que ho ha fet de forma simbòlica és Joan Puig, del corrent crític col·lectiu 1 d'octubre. Puig admet que ho té molt complicat per recollir les gairebé 400 signatures necessàries, però fa el pas, diu, per denunciar la deriva de Rufián a Madrid. Segiro.
10: Exacte, dilluns Esquerra va posar en marxa el compte enrere per optar a ser candidat a les eleccions espanyoles. Els aspirants tenen fins diumenge per presentar uns 400 avals o aconseguir un suport prou ampli de l'executiva del partit o del Consell Nacional. De moment, Rufián continua sense fer el pas a Barcelona, però sí que l'ha fet Joan Puig, militant històric del partit i impulsor d'una de les branques més crítiques i allunyades de la direcció. Admet en declaracions a RAC1 que no aconseguirà prou suports i que l'únic que persegueix és posar la diana al paper de Rufián els últims anys a Madrid.
11: És un acte de protesta, entenc que la candidatura de Rufián no és la candidatura ideal per a Esquerra Republicana. No pot ser que hagi abandonat el català, hagi abandonat quasi Catalunya i estigui fent política espanyola, en clau espanyola. No pot ser el candidat d'Esquerra Republicana. I per això he fet un acte simbòlic.
10: Tot i que moviments com aquests tinguin totes les opcions de caure en sac foradat, mantenen en alerta la direcció del partit, obligada a valorar alternatives. Si Rufián finalment no s'acabés postulant i a última hora una sola candidatura crítica aconseguís recollir els avals, quedaria oficialitzada directament sense la necessitat de passar per unes primàries.
1: A Catalunya, de moment, la sessió de control al Parlament ja s'ha convertit avui en el primer acte de precampanya electoral. Tots els partits s'han tirat els plats pel cap per intentar debilitar els seus adversaris, una sessió que pronostica que l'ambient s'escalfarà fins que passin les eleccions. Parlament, Adrià Santasusagna, bon dia.
10: Bon dia. Tots els partits han intentat fer mal al govern i als seus contrincants aprofitant els temes d'actualitat. Des de Rodalies, l'amnistia a l'habitatge, Mònica Sales de Junts, Josep Maria Jové d'Esquerra, David Cid dels Comuns o Alejandro Fernández del PP han carregat contra el govern.
0: No fas el ridícul. Ni amnistia ni nada de eso. És una frase seua.
10: Quina és la seva credibilitat i la del senyor Sánchez?
12: El 29 de novembre ens trobem a les urnes i ens trobarem als carrers a la vaga general.
13: Déjennos vivir libres. Son ustedes el verdadero fondo buitre.
10: I Salvador Illa s'hi ha tornat també amb el que s'està convertint en el leitmotiv de campanya, a l'avís que governarà l'extrema dreta si no ho fan els socialistes.
14: Tres sigles, PP, Vox, Junts, un sol vot. Bloquejar l'accés a l'habitatge.
15: I Catalunya votarà el 29 de novembre i espero que voti a favor de seguir progressant i que la coalició progressista torni a governar Espanya.
10: Sessió de control més tensa que l'habitual i un primer tastet del que seran els discursos de campanya dels partits catalans.
1: Gràcies, Adrià. I el tema principal tant de la vaga general com de la campanya serà l'habitatge. Aquesta hora estem pendents de saber si finalment s'ajorna el macrodesallotjament que afecta un bloc ocupat del barri de Sant Andreu de Barcelona. Estava previst a les 8 del matí, però l'Ajuntament i la Generalitat estan mediant amb justícia perquè el posposi. El desallotjament afecta unes 50 persones, una desena d'elles menors, i des de primera hora del matí prop de 200 persones més es concentren davant de l'edifici per impedir-lo. Més detalls des del carrer Llenguadoc de Barcelona. Eudald Martínez, bon dia.
16: Bon dia, sí. Els ocupants de l'edifici han fet un últim intent d'aturar el desallotjament, emparant-se en el nou decret que suspèn els desnonaments del govern espanyol de persones vulnerables fins al 2030. La justícia, però, ho ha rebutjat perquè el text finalment no entrarà en vigor fins demà. L'Ajuntament i la Generalitat, tot i això, també estan fent pressió perquè l'execució no tiri endavant. Ho han explicat el director de l'Agència Catalana de l'Habitatge, Miquel Bagudanc, i el comissionat d'Habitatge de l'Ajuntament de Barcelona, Joan Ramon Riera.
17: En aquest moment és inoportú, és una paraula suau. No s'hauria de produir, no s'ha de produir, i en tot cas també l'agència treballarà pel futur, perquè volem pensar que després hem de trobar solucions.
18: Nosaltres, des de l'Ajuntament de Barcelona, demanem la seva suspensió, la seva suspensió immediata, perquè, a més, aquí hi ha molta gent que podria prendre mal i també hi hauria un problema.
16: Una resposta de les administracions que per la Confederació Sindical d'Habitatge arriba tard. En parla la seva portaveu, Marta Espriu.
19: Segurament, si aquí, a les 7 del matí no hi hagués hagut més de 300 persones, la institució no s'hagués activat de la manera que s'ha activat. També perquè és que en un context d'una convocatòria prematura d'eleccions generals no interessa que aquí a Catalunya, on també governa el PSC, s'executin desnonaments a través de la violència.
16: De fet, els concentrats aquí no les tenen totes, que finalment aquesta mediació tiri endavant i arribi a bon port, i per això fan una crida a mantenir-se aquí per si la justícia acaba tirant endavant aquest desallotjament.
1: Gràcies, Eudald, i atenció a aquesta dada. 4 de cada 10 dones de 16 a 29 anys han tingut alguna idea suïcida. És gairebé el doble que el percentatge entre els homes, ho apunta un estudi que ha fet el Parc Sanitari Sant Joan de Déu. Víctor Massip.
20: L'estudi ha enquestat prop de 4.200 joves. Gairebé el 41% de les dones diu que ha tingut alguna idea suïcida. Entre els homes, la xifra baixa a 16 punts fins al 25%. La diferència encara és més gran si se miren els intents de suïcidi, un 17% entre les dones davant del 7% dels homes. L'estudi també ha analitzat quines pràctiques fomenten el malestar dels joves i han comprovat que l'impacte de les xarxes socials és més alt en elles que en ells. N'ha parlat a RAC1 la psicòloga postdoctoral del Parc Sanitari de Sant Joan de Déu, Regina Vila.
21: Tot i que els valors són baixos, sí, però estem parlant quasi com d'una addicció, d'acord? En les dones tenim el 6,6% que mostra un problema molt greu en les xarxes socials. I en els homes seria un 2,5%. Sí, els problemes d'addicció sempre s'han associat molt amb els homes i aquí en les xarxes socials el que estem veient que és una tendència més de les noies.
20: Vila lamenta que molts cops els diagnòstics i els tractaments de la salut mental encara no apliquen correctament la perspectiva de gènere i això fa que en molts casos no se puguin detectar o corregir a temps.
1: Clana Güell i Raquel Ferri interpreten tres generacions de dones d'una mateixa família, Morning Sun. L'espectacle dirigit per Pau Roca s'estrena aquest divendres a la Sala Villarroel de Barcelona. Maria Cusó.
22: Charlie McBride és una dona de Nova York que ha arribat a aquell punt de la vida, diu, on es torna invisible. Una invisibilitat, però, que li permet fer el que vol i que li serveix com a punt de partida per revisitar la seva pròpia existència. Un exercici de memòria que farà amb la seva mare i la seva filla. Tres generacions de dones aquí donen vida a tres grans noms de casa nostra, com són Miriam Iscla, Anna Güell i Raquel Ferri. L'obra, basada en un un text de Simon Stephen, és un cant a la vida, com explicava aquest matí Míriam Iscla.
3: Jo penso que l'encant d'aquesta funció, i que penso que amb això tothom s'hi sentirà reflectit, i és que no passen grans coses, passa una vida, no? Una vida, això que és tan gran i tan... Sembla que hagi de tenir grans focs d'artifici i no cal, no? Les vides estan fetes de momentets, de decisions, d'encerts, d'errors.
22: El muntatge, que pren el nom d'un quadre d'Edward Hopper, s'estarà en cartell fins al 8 de novembre i les entrades ja estan a la venda.
1: A Girona, el Caixa Fòrum estrena avui una exposició per conscienciar sobre el canvi climàtic. Es tracta de mirades orbitals i s'ha fet a partir d'imatges i dades de satèl·lits de l'Agència Espacial Europea. Corresponsal de RAC1 a Girona, Joel Penya, bon dia.
4: Bon dia. A partir d'imatges i dades de la xarxa de satèl·lits, l'exposició que s'estrena a Girona i després farà gira explica com impacta l'activitat humana a cadascuna de les capes de la Terra. Una visita interactiva que arriba en un moment clau pel que fa al canvi climàtic i en l'època en què la humanitat té més dades que mai sobre la seva petjada. La directora del CaixaForum Girona, Anna Colomer, explica que Mirades Orbitals és de rigorosa actualitat.
5: Estem vivint doncs, un temporal des del cap de setmana que ens ha provocat inundacions, desbordaments, talls de carretera. El canvi climàtic ens aboca a fenòmens doncs, que costa molt de predir. És interessant és veure com aquests satèl·lits ens aporten doncs, informació i dades per poder-nos anticipar.
4: L'exposició l'ha produït la Fundació La Caixa i Arts Electrònica i es podrà visitar a partir de demà amb reserves gratuïtes al web del Caixa Fòrum.
1: I avui sí, si la pluja ho permet, Oques Grasses farà el primer dels quatre concerts de comiat a l'Estadi Olímpic Lluís Companys. Si la vida és un incendi, cantarem sota la pluja. De fet, centenars de seguidors de la banda estan compartint aquest fragment de The Bonash per deixar clar que ni la pluja els aturarà per acomiadar una de les grans bandes del país.
22: Després de 15 anys de trajectòria, Oques Grasses posa punt final a la seva història aquesta setmana amb quatre concerts a l'Estadi Olímpic. Recordem, avui, demà, en el concert ajornat de dilluns, divendres i dissabte. En total els podran veure unes 220.000 persones, tot un rècord per una banda que canta en català. El concert d'avui arrenca a 8:45 del vespre.
1: I també s'acomiada enguany és Love of Lesbian, i si els volíeu anar a veure, heu fet salat perquè la banda ha esgotat les entrades pels últims quatre concerts a Catalunya en menys d'una hora. Me voy a atrever. ¿Qué tal vas, amigo mío? Com us va avançar ahir RAC1, el festival més actuaran el 12 de desembre a la Sala Salamandra de l'Hospitalet de Llobregat i el 28, 29 i 30 de desembre a l'Apolo de Barcelona. Doncs bé, les entrades per Salamandra, per exemple, han volat en només 5 minuts. I un últim apunt de música, perquè Rosalia, acabem de saber, ha guanyat el Premi de Músiques Actuals 2026 del Ministeri de Cultura. Reconeix la transcendència artística del disc Lux i la bona acollida de la crítica i el públic. El jurat a més destaca la capacitat de la de Sant Esteve Sarrovires per combinar avantguarda i patrimoni.
23: 14:15 amb Núria Travessa i Xavi Rocamora.
1: Un 2:15, Leo Messi monopolitza bona part de l'atenció en el vessant esportiu. Xavi, l'exblaugrana s'ha acomiadat de la seva selecció amb un gol i una sonada ovació.
24: Que es va allargar des d'hores abans del partit amb la rebuda dels aficionats argentins a l'autocar de la selecció fins una bona estona després, quan Messi es va dirigir al públic que va omplir l'estadi monumental de Buenos Aires. 85.000 persones van assistir a l'homenatge del jugador que més títols ha guanyat amb l'albiceleste en els 21 anys que hi ha jugat.
23: RAC1 14:15.
24: Vinga, va, som-hi, Leo, és el moment històric que tothom estava esperant. El Monumental, Argentina, el món. Messi preparat, s'acosta cap a la pilota, Messi, gol! No! Cap a les 3 de la matinada, hora catalana, el Sape cantava aquest gol de Messi, l'últim amb la selecció argentina i la millor rúbrica a una etapa daurada en què, entre d'altres coses, ha aconseguit el tercer mundial pel seu país, però també dues Copes d'Amèrica. I més enllà del què, el més destacable és el com ho ha aconseguit, convertint-se en líder inqüestionable de la selecció que aquesta matinada li ha agraït els seus serveis. Repassarem ara mateix ja els detalls d'una nit que Messi no oblidarà mai, però tampoc els aficionats que van omplir el Monumental. Enviat especial de RAC1 a l'Argentina, Roger Saperes, bon dia.
2: Bon dia, Xavi. Si aquest no era el final somiat per Leo Messi, no devia ser massa diferent perquè el d'ahir va tenir tots els elements d'un conte de fades. Ja des d'un principi, Messi va intuir que seria una nit molt emocionant quan va plorar al bus de l'equip veient la rebuda dels aficionats al Monumental. Després, encara l'esperaven una samarreta gegant amb un gràcies immens al mig del camp, focs artificials i una pausa al minut 10 per ovacionar-lo. L'argentí va respondre a tot això amb ganes, ocasions i finalment a la segona part dues assistències i un gol de penal. El recital de debò, però, va arribar amb el xiulet de l'àrbitre. Primer, per un espectacular performance amb drons que reproduïen la seva imatge i després pel seu discurs espectacular. Un Messi visiblement emocionat explicava els detalls que l'havien dut a prendre la decisió de tancar l'etapa de la selecció. Bàsicament, l'exigència

0: un dolor muy grande. Le juro que me gustaría venir toda la vida, porque jugar en la selección argentina es lo más lindo que te puede pasar. Lo más lindo que te puede pasar.
1: Opinió que comparteix el que fins ara ha estat el seu seleccionador Lionel Scaloni. A ell, des de l'altre cantó, creu que també li costarà viure sense Messi.
2: Ha sido el mejor en 20 años de carrera y todavía lo sigue siendo y no verlo más va a ser triste. Triste porque nos deja un legado increíble. Seguramente seguiremos, porque lo que digo, siempre hay que seguir. La selección argentina seguirá, pero es un futbolista irrepetible, seguramente.
1: Bàsicament perquè, diu Scaloni, hi ha pocs líders com ell.
2: Agradecimiento eterno por todo lo que nos ha dado, por haber defendido esta camiseta como el que más. Y bueno, para mí fue un sueño haberlo dirigido en la realidad. Se lo dije hoy a él, adelante de todos.
1: D'aquesta manera tan brillant, Messi posa punt i final a 21 anys defensant l'albiceleste. En total, 208 partits, 126 gols i 70 assistències. Del pecho frío dels inicis, el cor calent amb què deixa la selecció després del partit d'ahir.
3: De fet, encara a aquesta hora, Leo Messi continua sent un dels grans protagonistes en les edicions digitals dels diaris esportius de tot el món, començant per l'Argentina, continuant per Catalunya i acabant per la resta del planeta. Albert Pedrol, bon dia.
4: Bon dia, Xavi. Al diari Olé llegim gràcies a Eternes. Messi qualifiquen l'astre argentí del millor jugador del món i avisen que res serà igual sense ell. A més, asseguren que a la redacció del diari la vida era allò que passava mentre Messi feia gols, i acaben: potser no som conscients de tot el llegat humà que ens ha deixat aquest jugador. El Clarín titula: Leo Messi deixa empremta per sempre, i es pregunta: en algun moment de la història hi haurà algú millor que ell? I la Nación titula: Messi ha emocionat el país en el seu adeu de la selecció, i afegeixen: ha deixat una empremta profunda després de 22 anys. Fernando Gavarró escriu a Mundo Deportivo que Messi ha tornat a demostrar que la seva cama esquerra podria seguir jugant 20 anys més, malgrat tenir-ne 39. El diari Esport, Joaquim Piera, qualifica Messi del futbolista que va enamorar el seu país. A Madrid, el diari es titula Inoblidable Messi, i el Marc escriu El comiat de tots els temps. I als Estats Units, el Miami Herald escriu que Messi s'acomiada de l'Argentina en un últim ball poètic, emotiu i de conte de fades. A Itàlia, el Corriere dello Sport parlen del comiat més trist del món, però també del qual més gent se'n sent orgullosa. I al Regne Unit, el The Guardian consola tothom, dient que per sort Messi els ha proporcionat records per a tota la vida.
3: I mentre Leo Messi s'emocionava al Monumental de River, el que està cridat a agafar el seu testimoni, Lamine Yamal tornava cap a Barcelona amb la resta de blaugranes convocats per Luis de la Fuente. Espanya va guanyar. De fet, va jugar ahir el seu últim partit de l'aturada i, efectivament, va aconseguir la victòria 1-2 a Croàcia, tot i que aquesta vegada li va costar mantenir aquesta excel·lent ratxa de resultats. Damià López, bon dia.
5: Bon dia, sí. Els sis jugadors del Barça, de la selecció espanyola, Livakovic i també Roberto Fernández, el davanter de l'Espanyol, han tornat aquesta matinada a Barcelona sense cap contratemps físic a l'espera de reincorporar-se a la disciplina dels seus clubs, tot plegat després de la victòria de la selecció espanyola 1-2 a Split contra Croàcia, en un partit dur i exigent per l'equip espanyol, que es va veure obligat a remuntar el gol inicial de Perisic. Mikel Merino, que mai falla, va fer els dos gols d'Espanya al tram final. Els de Luis de la Fuente s'asseguren ser els quarts de final de la Nations League el mes de març, havent sumat els 12 punts possibles. Un dels protagonistes, Pedri, ahir titular, aprofitant la baixa de Fabián, diu el blaugrana que pot aportar d'inici o des de la banqueta.
6: Está claro que todos venimos a aportar a la selección, aunque seas titular o suplente. Es verdad que a nadie le gusta ser suplente, todo el mundo quiere jugar los 90 minutos, pero al fin y al cabo la selección ahora mismo creo que es la mejor selección del mundo, y es complicado pues tener un puesto fijo. Si bajas un poco el nivel, es normal que te lo quiten y así.
5: Pedri diu que ara ja té la mirada posada en els pròxims compromisos amb el seu club, el Barça.
6: Ahora a centrarnos en el club, ya acaba la selección hoy, y a centrarnos en el Barça, en dinámica del club y a seguir. El calendario siempre es duro, pero hay que recuperar como se pueda para los partidos siguientes.
5: Lamine Yamal va jugar 77 minuts, 10 més dels que De La Fuente havia dit que jugaria, segons les càrregues que tenia previstes. El seleccionador espanyol destacava l'ambició del seu equip, que acumula ja 43 partits sense perdre.
7: Este equipo ha demostrado, no hoy solo, sino durante toda su trayectoria, que siempre va a ganar todos los partidos. La actitud de un grupo de futbolistas maravilloso, que siempre quiere dar lo mejor, que no se cansa de pelear por ganar, y que ahora normalmente lo está consiguiendo. Y no nos conformamos, como dije también,
8: con el título de campeón del mundo. Queremos seguir mejorando.
5: Espanya tornarà a jugar al novembre contra la República Txeca i Anglaterra per tancar la fase de grups de la Nations League.
3: Gràcies, Dani. D'aquest postpartit també destacant les

0: Paraules de Luka Modric. Al croat li van preguntar pel comiat de Messi, qui va ser rival seu a la selecció i, sobretot, en una pila de clàssics quan Modric liderava al mig del camp del Madrid. Deia això.
1: Ah, qué decir de él. Es una pena que se despide, pero ya es su decisión y hay que respetarlo. Ha hecho algo increíble con selección. Ha ganado el Mundial que quería y es uno de los mejores jugadores del mundo y ha sido un placer verlo jugar, aunque ha sufrido mucho contra él y en selección como en Madrid, pero ha sido un placer.
0: I també li van preguntar per tot l'enrenou que hi ha al voltant del seu excompany d'equip, Cristiano Ronaldo, i de la selecció portuguesa.
1: No sé exactamente qué ha pasado y no me fijé mucho en el tema porque tenía mis problemas aquí, pero es una pena ver qué está pasando con Cristiano en su país. Pero más, yo creo que van a encontrar una solución porque Chris merece una, si se despide o si no va a seguir con selección, merece una despedida a lo grande.
0: I és que ahir vam tenir nou episodi d'aquest aldarull. Cristiano Ronaldo va donar les explicacions que havia promès i va triar fer-ho el dia de l'homenatge a Leo Messi. Potser el moment del comunicat és una coincidència, potser Cristiano va buscar expressament donar la seva versió a poques hores del comiat de l'argentí, però hi ha una evidència, el fort contrast dels últims dies de Messi amb l'Auri Celeste, amb la situació que viu el portuguès ara mateix amb la seva selecció. Albert Bassas, bon dia.
2: Bon dia.
0: I és que l'embolic continua i Cristiano, lluny de serenar els ànims, encara assenyala més al seleccionador.
2: Sí, en un comunicat difós per a Bola, Cristiano va demanar disculpes a tothom, menys a Jorge Jesús, a qui acusa de mentider. Diu que havien pactat amb el seleccionador que jugaria el primer i el quart i últim partit d'aquesta aturada de seleccions, però que al matí del segon partit de Noruega el tècnic li va dir que jugaria 30 minuts a la segona part i, tot i que el va fer sortir i escalfar, no va arribar a entrar al terreny de joc. Això va fer emprenyar tant a Cristiano que va pactar que Jorge Jesús es disculparia a la roda de premsa prèvia del tercer partit contra Dinamarca. Segons ell, el seleccionador havia de dir: vaig cometre un error posant a escalfar algú del nivell de Pelé o Maradona per no fer-lo entrar, i si fos avui, sens dubte no ho tornaria a fer. Tal com ho expliquem, eh? O sigui que es va enfadar per no tractar-lo com si fos Pelé o Maradona, clar, sinó com un jugador qualsevol. Un Cristiano que accepta rebre qualsevol tipus de sanció per part de la Federació Portuguesa després de tocar el dos, però que alhora no tanca la porta a tornar a jugar, així que de moment no ha confirmat que es retiri de la selecció. Per cert, que després d'aquest comunicat, les càmeres de la tele portuguesa van caçar a Jorge Jesús i li van preguntar si realment va ser així, com ho havia explicat Cristiano, i si havia faltat a la seva paraula, i ell es va limitar a contestar que no sabia res de cap comunicat, que venia de veure el partit de la Sub-21 i que ja se'l llegiria, que fins llavors no té res a comentar sobre el tema.
0: Sí, tornem al futbol, tornem a la jornada d'ahir dels partits de seleccions, perquè al marge del Croàcia-Espanya van jugar quatre blaugranes més. Àlex Pintanel, bon dia.
3: Què tal? Bon dia, Xavi. I en pocs minuts a les cames. Gordon no va jugar ni un minut en l'Anglaterra 3, República Txeca 0, amb un doblet de Harry Kane. Tampoc va jugar Xavi Aspar en el triomf de la selecció espanyola sub-21 davant Romania 7-1. En canvi, sí que ho va fer Marc Bernal, que va entrar en el minut 61. Aquesta victòria, per cert, classifica Espanya per l'europeu de l'estiu vinent. També el jugarà Bèlgica després d'empatar a 0 contra Dinamarca en un duel en què Bissibu no va jugar.
0: I d'aquesta manera, i ja era hora, Àlex, es tanca l'aturada de seleccions més llarga de la història, però afortunadament sense lesions.
3: Podríem dir que no ha estat una mala aturada pel Barça, primer perquè el desgast en general no ha estat excessiu i després perquè no hi ha hagut cap contratemps físic greu al marge de les petites molèsties d'Eric i Rafinha. Dels 17 internacionals, l'únic futbolista que ho ha jugat absolutament tot ha estat Livakovic. El porter croat ha disputat els 360 minuts i ha encaixat 14 gols. Especialment dolorosa va ser la derrota 0-7 contra Anglaterra. A més, hi ha dos jugadors de camp que han estat titulars en els quatre partits. Són Cancelo i Lamine Yamal, que juntament amb Livakovic són els tres jugadors que més minuts han acumulat. A més, Lamine ha estat el màxim golejador dels jugadors del Barça, amb quatre dianes per les tres de Gordon i les dues de Cancelo. Rodri Hamza i Rafinha també han marcat i el màxim assistent amb tres passades de gol ha estat Dani Olmo. L'únic inèdit d'aquests 17 ha estat Eric García, que va abandonar la concentració d'Espanya després del primer partit. Hamza, Bisibu, Aspar i Fermín són els futbolistes que menys han jugat.
0: De fet, Eric no va arribar ni a debutar perquè va saltar de l'11 que estava previst per enfrontar-se a Anglaterra i va tornar ràpidament cap a Barcelona, igual que Rafinha. De fet, han anat tornant, encara en falten per arribar. Demà és el dia clau, oi? En què estaran tots ja?
3: Sí, i avui Flick ha tingut una bona notícia, i és que Joan García, el porter de Sallent, s'ha entrenat amb el grup per primera vegada després de lesionar-se contra el Racing de Santander i perdre's el partit contra el Sevilla. Pel que fa als tocats, De Jong ha tornat a fer una part amb el grup, mentre que Rafinha segueix al marge. Cancelo, Koundé, Aspar i Bernal s'han incorporat als entrenaments després de jugar amb les seves seleccions. Si res no canvia, demà s'incorporaran la resta d'internacionals i d'aquesta manera Flick tindrà dos dies per preparar al complet la tornada a la Lliga de dissabte contra el Getafe.
0: I a tot això avui hem pogut escoltar un dels que s'ha quedat a Barcelona, en aquest cas ha parlat Gabriel Jesús.
3: Que ha elogiat a Lamine Yamal, el compara amb Neymar i diu que és un geni. Són declaracions a l'agència EFE.
4: Tiene cosas similares. Claro, Lamine es todavía un joven, pero hace cosas que no es de joven, ¿sabes? Es de ya maturado, que tiene 30 años ya. Es un genio que está maturando todo cada año, está mejor y mejor, y se va a poner en nivel mundial, se va a ganar Balón de Oro, se va a ganar más mundiales.
3: El brasiler creu que Lamine és el gran favorit per guanyar la pilota d'or i, a més, mostra la seva ambició i confia a guanyar Lliga i Champions.
4: Tengo muchas ganas de ganar la Champions. Hablo mucho con los jugadores que tenemos que tener las ganas de las... tener la ilusión de ir por la Champions también, porque el Barça año pasado, por algún detalle ahí, no llegó para jugar la semifinal. Tiene muchas chances de llegar y llegar muy bien porque tiene un equipazo.
3: I finalment, i també en clau Barça, l'exblaugrana Pedro Rodríguez, Pedrito, ha anunciat la seva retirada amb 39 anys. El canari va ser una peça fonamental del millor Barça de la història. Amb els blaugranes va jugar 321 partits, va marcar 99 gols i va repartir 61 assistències en 8 temporades, a banda de guanyar-ho absolutament tot. Amb el Barça, 3 Champions, 5 Lligues, 4 Supercopes d'Espanya i 3 d'Europa, 3 Copes del Rei i 2 Mundials de Club. Amb Espanya va ser campió del món el 2010 i d'Europa el 2012. Pedrito es retira després d'haver acabat aquest estiu el seu contracte amb la Lazio, on hi ha jugat les últimes 5 campanyes.
0: Àlex, gràcies.
3: Adéu, bon dia.
0: Un minut passa de 3 quarts de 3, anem a la resta del futbol.
2: Tenim horaris que acaben de sortir de la primera ronda de la Copa del Rei, que es va sortejar dilluns. Dimarts 27 d'octubre obriran la jornada 4 equips catalans. A 7:15, Quarte Girona, a 7:00, Sestao Ribera Espanyol, i a 8:15, el duel català entre el Manresa i el Sant Andreu. Tot això dimarts. L'endemà dimecres 28 a 7:00, Utebo Sabadell, i a 9:00, Reus Redis Baracaldo, i quedarà per dijous 29 a 9:00, el Prat Atlètic Club de Bilbao, si els de Baix Llobregat són capaços de certificar la seva classificació. El dia que la Lliga també ha fet públics els horaris de la 12a jornada segona, la del cap de setmana de la Castanyada, en partits pels catalans, la vigília de Tots Sants. Dissabte, dia 31 d'octubre, el Girona jugarà al camp de la Reial Societat B a 2:00 PM, i el Sabadell ho farà al camp de l'Albacete a 9:00 PM. Un Girona, per cert, que ja recupera internacionals. L'últim en arribar serà Esprilla, que aquesta matinada ha jugat la primera part en la victòria dels colombians 2-0 contra el Perú en un amistós. I en futbol internacional, l'Arsenal ha anunciat també aquest matí la renovació de Mikel Arteta per 4 temporades més, fins al 2030. Contracte econòmicament a l'alça pel tècnic campió de la Premier després de 22 anys i subcampió de la Champions.
0: Tu que ets fan de la xocolata, Bassas, molt fan de la xocolata. Això t'interessarà, igual que molts de vosaltres. Xocolates Torres us presenta el seu espai Shop and Show. Això és que és espectacular. On gaudiràs d'una experiència immersiva 360 graus per conèixer l'origen del cacau, el procés d'elaboració de la xocolata i la seva història centenària. I el millor de tot, l'experiència és gratuïta per a tots els particulars. Vine a Cornellà del Terri.
5: No? Sí. Està allà al costat.
0: Ja, allà al costat. A conèixer les seves rajoles, xocolatines, cremes, xocolata desfeta i productes exclusius que no trobaràs als supermercats. Reserva ja la teva plaça a xocolatestorres.com.
6: La
0: I ara temps pel bàsquet, mentre encara ressona la negativa de l'Eurolliga a l'oferta de la NBA d'anar de la mà amb el Barça com un dels clubs més crítics amb la proposta de la Lliga Nord-Americana, seguim amb la Setmana Europea per als catalans. Dani Aguilar, bon dia.
6: Hola, Xavi, bon dia.
0: Després dels triomfs de Joventut i Girona d'ahir, avui és el torn del Quinzenàs Manresa.
6: Sí, que estrena el curs europeu a casa el Nou Congost a 8:45 davant el Ratio Farm Ulm, un dels equips alemany més tradicionals de l'Eurocup, que arriba després de debutar amb triomf a competició europea contra el Botevgrad, però de caure en els dos darrers partits de Lliga davant un Manresa que de moment compta els seus enfrontaments per derrotes més enllà de la Lliga Catalana. A Bilbao i contra Lugo en Lliga i a Salònica a Europa. De fet, el partit d'avui és sobretot per recuperar sensacions després del mal to defensiu de l'equip dissabte passat contra el Breogán a casa. Això sí, encara Diego Campos sense poder comptar ni amb Pierre Oriola ni amb Hugo Benítez.
0: Avui, doncs, l'Eurocup, mentre, com dèiem, Penya i Girona van guanyar ahir a les competicions FIBA.
6: I pràcticament per idèntic resultat, sí, la Sisa Joventut va superar el Bnei Herzliya israelià 86-75 en un partit que va caure de madur, va anar imposant poc a poc el seu talent i va acabar enduent-se en aquest debut europeu aquesta temporada amb un gran Emir Suleimanovic a l'Olímpic de Badalona amb 20 punts i tot plegat després de dues setmanes quasi ben blanc per l'ajornament del partit d'Andorra. Aquesta era la reflexió que em feia Dani Miret, exigent.
7: El fet de la situació de l'Andorra, doncs, evidentment, tu tens una planificació i hem hagut d'ajustar-la i fer-ne una altra, però penso que no és l'excusa. Les rotacions que hem fet avui són, evidentment, buscant pics d'energia més alts. Penso que encara estem lluny del nostre nivell de ritme, de to físic, i ja el que hem de fer, doncs, és sumar gent que ens reporti realment aquesta solidesa.
6: I una estona després, Fontajau vivia el retorn de les competicions europees masculines amb el debut del Fiat Girona a la FIBA Europe Cup, el quart graó europeu davant un Dinamo de Bucarest que va ser més competitiu del previst, i això ha acumulat el desgast del Girona amb totes les dificultats que ha tingut per viatjar els últims dies, amb el també complicat retorn de Vitoria dilluns, amb tots els endarreriments, va fer que els gironins els costés acabar de lligar la victòria. No va ser fins al final amb el 87-75 definitiu. Ho posava en valor l'entrenador, Moncho Fernández.
8: Et dono molt valor a la victòria perquè els nois han tingut que trobar l'energia per a jugar un partit tan demanant com és un partit de competició europea i després del viatge i de la tornada que ha sigut una odissea. Felicitar a l'equip per l'esforç. Tinc que ser coherent. El bàsquet no ha estat superbrillant, però sí l'esforç. I quan demanes esforç i l'equip et dona esforç, ja que està feliç i ho estic.
6: I avui ja torn per l'Eurocup i l'Eurolliga. De fet, arrenca ja la jornada 4 de l'Eurolliga amb el duel francès, un París-Asbel. Precisament avui, Xavi, que hem sabut aquest matí que el Mònaco es dissol com a entitat, com a club, per no poder afrontar els problemes econòmics que arrossega fins fa pocs mesos un dels millors projectes europeus de bàsquet. De fet, ve de fer el triplet de competicions a França. I remato anant als Estats Units perquè aquesta passada matinada ha debutat ja la pretemporada els Brooklyn Nets de Jordi Fernández. Victòria contundent contra els Hornets, 124-90.
0: Gràcies, Dani. Parlem ara de la Zurich Marató de Barcelona. És a punt de tancar inscripcions quan falten encara 5 mesos perquè es disputi la prova. Gemma Montero, bon dia.
9: Bon dia. La Marató de Barcelona, organitzada per RPM Esports i l'Ajuntament de Barcelona, ja ha superat els 32.000 dorsals venuts per la pròxima edició, que es farà el 14 de març del 2027. Per tant, bat el seu rècord històric de participació establert l'any passat en 32.000 participants. Ara la prova es dirigeix cap a un nou rècord, aquests 37.000 dorsals, xifra màxima de participació prevista pel 2027. Aquesta demanda manté un ritme de creixement que fa preveure que el cartell d'esgotades s'anunciarà en breu, fet que suposaria una nova fita per una prova que fa tot just un any va exaurir els dorsals al mes de gener, però en aquesta ocasió, ara mateix, el límit de participació s'hauria assolit ja a l'octubre, 5 mesos abans, com deies, de la disputa d'aquesta Zurich Marató de Barcelona, amb més de 32.000 dorsals venuts. Cristian Llorenç, director de la Marató de Barcelona.
10: És el resultat d'aquests últims anys que portem fent la feina bé, a poc a poc, a bona lletra, creixent, però creixent en mesura per no morir d'èxit. També és obvi que el sector del running està de moda, cada vegada hi ha més gent que corre, i per sort cada vegada hi ha més gent que s'atreveix amb la distància. Jo crec que sumant tot això i, òbviament, l'emplaçament de la ciutat de Barcelona doncs fa que estem assolint aquestes xifres que, per ser sincer, tampoc ens esperàvem fer-ho d'una manera tan ràpida. No? Fa no tants anys és una marató que estàvem al voltant dels 20.000 inscrits i relativament en pocs anys ja ens hem plantat amb aquests hipotètics 37.000.
9: Amb aquestes xifres, per tant, la Zurich Marató de Barcelona es consolida entre les 5 maratons amb més participació d'Europa. Ja ho saps, queden només 5.000 dorsals.
0: Sí, ara hi vaig. Hola, Àlex, sí que s'ha apuntat, ja em sembla, el Pintanel.
9: Sí, home, sí,
0: Pintanel.
9: Tenim uns quants aquí, clar. Mira, imagina't, 32.000 persones, en coneixes més d'una.
0: Però fa bona marca, Pintanel.
9: Ah, sí,
0: no
9: sí,
0: tu
9: sí
0: que...
9: i tant. Sí.
0: Va, què ens falta per saber, Gemma?
9: Doncs que en hoquei patins la selecció espanyola femenina d'hoqueis ha escombrat l'Argentina aquesta matinada per 7-1 en el que seria una final anticipada dels World Skate Games a Asunción, al Paraguai. Espanya s'ha assegurat les semifinals i el primer lloc del grup A i encara de jugar contra Suïssa. A la Lliga Catalana Masculina, també d'hoquei patins, el Barça va derrotar ahir per 1-6 al Lloret en la segona jornada de la fase de grups d'aquesta Lliga Catalana i ara està empatat a 6 punts amb el Voltregà al capdavant del grup B. El Calafell va superar el Caldes per 3-4. El conjunt del Penedès jugarà el primer lloc del grup C contra el Reus. Tots dos han de jugar dissabte al Joan Ortoll. Els tres primers de cada grup i el millor segon accediran a la final a 4. Avui s'ha aprovat el canvi de format del Mundial de MotoGP. L'any que ve hi haurà dues classificacions, una per l'esprint i l'altra per la cursa de diumenge. I en handbol, primera victòria del Fraikin Granollers a la European League, 37-31 contra el Busau romanès. El partit es va jugar a porta tancada per l'alerta d'ahir del temporal. El partit ajornat, per cert, contra el Conca de Lliga jugarà finalment el 22 d'octubre a les 8 del vespre. I a la Champions masculina de waterpolo avui debuta el campió, l'Atlètic Barceloneta, a casa contra el Novi Beograd a 2:15 del vespre. Ahir a l'estrena amb victòria del Club Natació Sabadell a Montenegro a la piscina del Gedran per 16-17.
0: Una cosa et diré, Gemma, ara que parlàvem de maratons, moure't és molt més que anar d'un lloc a un altre. És trobar confiança, experiència i un equip que t'acompanya abans, durant i després de la compra. Anima fa més de 45 anys que ajuden milers de conductors a trobar la millor solució de mobilitat perquè quan es tracta de moure't millor, l'experiència compta. Anima, l'experiència de moure't millor, descobreix un munt d'oportunitats a animaautomoció.com. 4:30 i les 3, ara venim.
11: Un amic. Doncs un amic és simplement això. Algú que sempre hi és, que t'aixeca quan ja no et queden forces i celebra els teus èxits com si fossin seus.
12: No hi ha res més humà que ajudar i ser ajudat. Santa Lucía, una vida amb tu.
13: Em vacuno per la mare, per la meva filla i el net que vindrà. Per les festes en família i els viatges amb les amigues. Per mi i per tothom que estimo. Vacunar-se de la grip i la Covid és estimar. Demana cita a La meva salut a citasalut.gencat.cat o al teu CAP i gaudeix de tot allò que et fa feliç sense posar ningú en perill. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
14: 5, 6, 7, 8, valorado.
15: Así es el seguro de moto de Línea Directa. Uno de los mejor valorados
14: en España.
15: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
16: Encara no ets del Club Capravo? Pel 30è aniversari et regalem fins a 20 euros en cupons. 10 per donar-te d'alta i 10 més si et registres a l'app per primer cop. Descobreix més avantatges i condicions a capravo.com o a la teva botiga. Vols estalviar amb mi? Capravo.
17: A RAC1 sempre hi ha debat, però no sobre la teva salut.
18: Perquè amb les assegurances de salut de Línia Directa tries l'especialista i demanes cita directament amb els millors metges i pots fer-te les proves amb la tecnologia diagnòstica més avançada.
17: Jo les triaria.
18: Tria les assegurances de salut de Línia Directa des de 21,90 euros al mes i sense copagaments. Truca o entra a liniadirecta.com.
19: Tres vertical, caminada per la natura.
20: Trekking?
19: Sis horitzontal, fan que unes vacances siguin imprescindibles.
20: Excursions gratis amb Costa.
19: La solució és Costa. Reserva el teu creuer pel Mediterrani o al nord d'Europa abans del 10 de desembre amb tres excursions gratis. Més info a la teva agència o a costacruceros.es. Costa.
1: Tiri, tiri, tiri. Intentarem explicar-ho en 20 segons.
21: L'assegurança per mascotes amb veterinari de Línia Directa. Però és que és tan completa que no sé si cap. En fi, que té tot el que necessita la teva mascota.
1: Res de res, que no hi cap.
21: Però té un preu que només Línia Directa et pot oferir. 18,90 euros al mes. Truca o entra a liniadirecta.com.
22: De fer arribar el gas natural al nostre país el 1965 a fer-ne servir el 2026 a 17 centrals de cicle combinat per generar electricitat i que la nostra energia estigui disponible quan la necessitis. Més de 180 anys fent-te la vida més fàcil cada dia. Naturgy. Cada dia. Everyday.
23: Des de les 7 del matí, Big Mac, la botiga del professional de la reforma i la construcció.
24: Transport directe a l'obra amb lliuraments a partir de 2 hores per estalviar temps i, per descomptat, amb assessorament tècnic de professional a professional.
23: Big Mac, la plataforma. Més per tu.
25: Per primera vegada, el Campionat Mundial de Resistència de la FIA arriba al circuit de Barcelona, Catalunya. Del 16 al 18 d'octubre, vine a veure els pilots i cotxes de les 24 hores d'Alemans. Compra les entrades del FIA Week 6 hores de Barcelona des de 30 euros a circuitcat.com.
26: Amb el tast d'orquestra, entendre la música simfònica mai no havia estat tan fàcil.
27: L'ABC i els homes clàssics et donen les claus per descobrir grans obres del repertori en un format més accessible, amb curiositats, explicacions i música en directe.
26: Entrades a auditori.cat.
28: Carinyo, 5 per 5?
29: 25.
28: I per 3?
29: 75.
28: Ara ets de números.
29: No, no, de mi BP.
30: Amb l'app Mi BP les mates molen. Durant aquest mes acumula 75 litres i emporta't fins a 14 euros d'ahorro Mi BP. I a més participacions de Nadal en tu lotero. Consulta les condicions a mibp.es/ahorro extra.
31: Protecció Civil alerta de fortes pluges i recomana evitar desplaçaments innecessaris. Pot ser perillós.
32: Segur que no n'hi ha per tant.
33: Amb les pluges, tot pot canviar de cop. Fes cas a les alertes, segueix les indicacions oficials i evita zones inundables. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
34: Són les 3, actualitzem la informació. Els aiguats han provocat la tercera víctima mortal a Catalunya. Aquest migdia han localitzat el cos d'un home dins d'un cotxe que havia quedat atrapat per l'aigua en un pas subterrani de les Franqueses del Vallès. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha explicat fa una estona que encara no l'han pogut identificar.
35: No podem donar molta més informació. S'ha trobat el cadàver d'una persona, el cos d'una persona, i hem de veure, doncs, des del punt de vista també d'identificació de la persona i de més, les tasques habituals que hem de fer, doncs, en aquest cas per part de Mossos d'Esquadra, i no podem donar més informació perquè tot és molt indiciari i encara no tenim identificada la persona.
34: Encara hi ha 2 desapareguts. Recordem un home que hauria caigut en una riera de Pineda de Mar al Maresme i un menor que busquen a Granollers. És última hora d'un episodi d'aiguats que també ha provocat moltes destrosses i problemes de mobilitat, sobretot a Rodalies, on avui s'ha tornat a viure un altre matí de desgavell absolut per la negativa dels maquinistes a circular. Temien que la xarxa no fos segura, però el president Salvador Illa els ha llançat un avís.
36: La seguretat de les vies no és una qüestió subjectiva i no està en mans de cap sindicat. Està en mans de les agències que tenen responsabilitat de dir-ho. I aquest matí, jo respecto tots els drets laborals, per descomptat, hi ha hagut un sindicat que no ha fet funcionar els trens. I esbrinarem què ha passat.
34: La Rodalies va més enllà. Hi ha amenaça d'emprendre accions legals. Mentrestant, el servei es va restablint, però a poc a poc, en una desena de línies, encara hi ha trams que s'han de fer per carretera i encara no estan operatives ni l'R4 Nord de Barcelona a Manresa, ni l'R7 i R2 Nord de Granollers a Massanet. Les pluges torrencials de moment han quedat enrere, però aquesta tarda encara tocarà obrir el paraigua en alguns punts del país. Mònica Usar.
37: Sí, perquè de nou s'esperen alguns ruixats que afectaran sobretot punts del prelitoral, de la Catalunya central, del Pirineu i del Prepirineu, i localment poden descarregar amb intensitat. Per això el Servei Meteorològic de Catalunya manté els avisos de més de 20 litres per metre quadrat en mitja hora, sobretot en punts de les comarques de Girona, prelitoral de Barcelona i també la Catalunya central. En principi no s'han de repetir, això sí, els aiguats d'aquests últims dies. I de cara a demà no fem net i encara continuen les pluges, sobretot a les comarques de Girona i de Barcelona, amb vent de mestral i de tramuntana i amb temperatures que comencen a baixar.
34: I teníem l'Eudald Martínez pendent des de primera hora d'un desallotjament previst per avui en un bloc del carrer Llenguadoc de Barcelona. Viuen una 50ena de persones i tenim novetats. Sembla que el desallotjament, Eudald, tira endavant.
0: Sí, de fet, han arribat ja alguns agents dels Mossos, de moment encara no d'ordre públic, però que sembla que estan acompanyant la comitiva judicial per efectivament tirar endavant aquest desallotjament 7 hores després de l'hora prevista inicialment, que era a les 8 del matí. Això després que hi hagi hagut tot el matí, ho hem anat explicant, negociacions i mediacions també per part de l'Ajuntament i de la Generalitat, que han demanat explícitament que aquest desallotjament no tiri endavant, però sembla que aquestes negociacions no haurien arribat a bon port i tant la justícia com la propietat haurien demanat doncs tirar-lo endavant. De moment aquí hi ha unes 200 persones concentrades per mirar de posar-ho difícil o també intentar impedir aquest desallotjament.
34: I justament la crisi de l'habitatge és el principal motiu de la vaga general que han anunciat els sindicats i que ja té data, serà l'11 de novembre, 2 dies abans que arrenqui la campanya electoral. I Alberto Núñez Feijóo s'afegeix a fer grossa la bola de la tupinada electoral. El líder del PP assegura que no té cap confiança en els directius de Correus i demana mesures extraordinàries per garantir la transparència de les eleccions. Madrid, Adrià de les Heres.
2: Feijóo va ser president de Correus i aprofita això com un argument. Ha anunciat que properament demanarà més garanties del vot per correu.
3: Confío plenamente en los empleados públicos de Correo. No confío en los directivos de Correos. Y lo que vamos a hacer en los próximos días es proponerle a la Junta Electoral Central algunas medidas adicionales para incrementar la garantía del voto por correo.
2: Això conviu amb altres veus més moderades al PP, per exemple Borja Sémper, que diu que el sistema electoral espanyol és prou garantista.
34: I pel que fa als esports, Messi s'acomiada de la selecció davant 85.000 persones que el van ovacionar, Xavi, durant tot el partit.
4: L'ex del Barça marxa fent el que ha fet tota la vida, marcant gols, va fer el 3-0 definitiu i també donant assistències, les dels dos primers gols de l'Argentina contra Benín. Messi diu adeu a 21 anys amb l'Albiceleste, en què ha jugat 208 partits i ha fet 126 gols. En clau Barça, Joan García ha tornat a entrenar-se amb el grup per primera vegada després de lesionar-se contra el Racing de Santander. Ara fa 3 setmanes també han reaparegut Cancelo, Koundé, Marc Bernal i Xavi Espart, que tornen de l'aturada de seleccions. Demà s'hi afegiran els 9 internacionals que falten per començar a preparar ja el partit contra el Getafe de dissabte al Camp Nou. I fora del futbol, en bàsquet, el Kitzenas Manresa rep avui l'Ulm d'Alemanya en la segona jornada de l'Eurocup. El partit es jugarà a 8:45 del vespre al Nou Congost.
34: Les 3:05, tanquem el 14:15, l'hem fet amb l'Albert Guerra al control i continuem pendents de l'actualitat als butlletins al Nou Setmana Ballonesta.
4: I el tu diràs amb l'Aleix París, eh?
5: Molt bona tarda! Oh, què tal, Núria tarda. Xavi? Esteu bé o veniu a treballar en Rodalies?
4: Estem bé.
6: No podríem treballar si vinguessin amb Rodalies, no haguessin arribat.
7: El Xavi no pot dir el mateix perquè està sense llum des d'ahir, ara sense gas. Sí, sí.
5: Sense gas?
7: Que vaig anar a dormir a casa seva dilluns. Una casa boníssima. Doncs vaig arribar i va marxar la llum.
4: No la vas veure, la casa no la vas veure perquè no hi havia llum.
7: No hi havia llum.
6: Tu t'hi fixes, però, Rocamora, que t'has quedat sense llum i sense gas des que està d'ell entrat a casa teva?
4: És exactament així com ho expliques. Com sempre, tens raó, sí.
6: Gràcies,
5: un cop més. No et va posar llum a la foscor, ell. Escolteu, avui volem felicitar a la gent que va descapotada perquè avui, 7 d'octubre, no sé si ho sabies, Xavi, és el Dia Mundial dels Calbs.
4: Home, ah, mira.
6: Home, tu, Rocamora, aprofita, que és l'únic any que no ho pots celebrar.
7: Anirà bé, sí, això de la llum.
4: Així porto uns quants anys, però encara aguanta, però saps allò que ui, sí. Doncs així estem, com el temps, una mica.
6: En canvi, el clapés és d'aquells que resisteix, eh? Sí. Es pentina els dos pèls que li queden cap al mig, es pensa que no ho veiem.
5: És estil Homer Simpson.
7: Sí, absolutament, absolutament. Bueno, jo crec que el seu perruquer és Moisés, perquè li va dividir les aigües, no? Li va obrir, és com el canal de Suez, eh?
6: Sí, exacte.
7: Escolta, el nostre regal per als calbs és que s'escoltin una cançó que
5: mira, parlant de calbs, ve el cap tècnic.
7: Per favor!
5: Ei, Néstor, què tal? No.
6: Però ell és un real one. Sí, o sigui, sí, a mi el que fa ràbia és la gent que és calva i no ho està assumint. Sí, Marbala.
7: Sí, exacte. Però si té un cabell al bala que és increïble.
6: Bufa, tu també.
7: No, jo estic bé.
6: Feu-vos així els dos.
7: Escolta, que volem dedicar-li als nostres amics calbs a una cançó que ens encanta, que és el Jordi Ganchitos, que els dedica a tots ells, sobretot els que es deixen barba.
8: Calvo,

0: L'últim calvo amb barba que teníem a la ràdio, que era Manel Vidal, va deixar-nos.
1: Ai, sí.
0: Pobret, eh?
2: No tenim cap calvo amb barba, estic pensant.
1: Estic pensant, estic fent una anàlisi.
2: Ah, no. El Joan Lu.
0: Ah, el Joan Lu.
1: Cap d'esports.
0: El cap d'esports.
1: Joan Lu, aquesta cançó va per tu.
0: Joan Lu, no és Joan Lu.
1: Tiene el cabello del revés. Tiene el cabello del revés, el Juan Lu.
2: Bueno, Rocamora, Núria, ens veiem demà.
1: I per Juan, el dia dels peluts.

0: versió RAC 1.
1: És en català, no...
0: Amb Marc Bala, Guillem Estadella...
2: Jo era un jinete total.
0: I Alba Segarra.
3: Que no tengo miedo a la verdad.

0: Alba Segarra, Guillem Estadella i bon programa Rodonet 460.
1: Molt bona tarda, Marbala.
2: Bona tarda a tots i a totes i sobretot bona tarda als bastodontes, als cracs i a la gent que sobreviu cada dia al transport públic de Catalunya.
0: Bravo.
2: Ole.
1: Ole.
0: Va, que hem d'anar per feina perquè hem d'obrir l'altra versió del dia que ve carregadeta, carregadeta.
1: Pensarà què és aquest gos.
0: No, és la trucada d'ahir a Castellvell del Camp, que són els mataleros que canten així amb la gola. Escolteu, que avui obrim l'altra versió amb una notícia que ara comentaven els companys del 14-15. Les eleccions també poden condicionar la tornada de Carles Puigdemont, perquè des de Junts insisteixen que primer cal que el Suprem faci el que toca, i encara que Pablo Llarena s'afanyés a retirar definitivament l'ordre de detenció, l'expresident podria aparcar el retorn fins passat el 29 de novembre per evitar que quedi empastifat per la campanya.
1: L'advocat de l'expresident, Gonzalo Boye, ha assegurat que l'arribada de Carles Puigdemont a Catalunya no serà d'un dia per l'altre i que esperarà que s'hagi resolt el tema del Suprem de manera definitiva. Per tant, el retorn de Puigdemont haurà de ser després de les eleccions generals i un cop l'amnistia sigui definitiva.
2: Ui, ui, ui, Puigdemont, a mi em fa una mica de paneta, perquè està molt desconnectat, de Junts, perquè ja et dic jo, voldrà tornar ara el president? Hòstia, li costarà molt trobar habitatge quan torni a Catalunya, La cosa està fatal,
0: Però jo crec que deu tenir altres problemes, perquè dic ara que per l'habitatge crec que no pateix massa.
2: Quan busqui hotel a Girona.
1: La de tietes catalanes que l'adoptarien a casa seva.
0: Mireu, avui volem cantar a la possible tornada de Carles Puigdemont. Us advertim que durant la reunió d'aquest matí la cançó ha vingut sola.
2: Sí.
0: Hem dit, home, ve de Waterloo, sí. Hi ha una cançó molt famosa que es diu així. Vull dir que no ens hem trencat les banyes.
1: Quan ja existeix l'excel·lència, només cal copiar-la.
2: Totalment. I a banda, que és un grup que va sorgir del Tortell de Reis. Va sortir d'allà, de la fava. Saps?
0: Alujas, tira directament
1: sisplau.
0: La música. Música
1: sisplau.
0: Maestro.
1: És que ni l'apunto com a...

0: Vull aclarir, aclarir que la lletra, quan diu che, menjar un bon xutxo...
1: Sí, sí. No un xotxo, que si se'l vol menjar... Bueno, jo animo tothom que ho faci.
2: Té la dona aquí,
1: tant xutxos com xotxos.
2: Fa temps que no deu, no, el Puigdemont?
0: Va, que seguim l'altra versió del dia i ara toca parlar de natalitat perquè a la localitat de Montgai, a la Noguera, estan d'enhorabona per un baby boom aquest 2026. I naixeran 8 criatures, una xifra inèdita, en 25 anys, segons explica 3CAT.
1: I és que pels 643 habitants de la localitat, més avesats a les defuncions que no pas als naixements, és un fet excepcional i, és clar, en boca de tothom, tothom en xarra d'això. Si repassem les dades de l'IDESCAT, el 2017, per exemple, no va néixer cap mongata... Mon...
0: Què?
2: Alba, a sobre és un poble
1: una
2: de Lleida.
1: Cosa. Sí, collons, jo conec gent de Montgai que va ir a l'institut amb gent de Montgai.
0: I el gentilici com és?
2: Montgai.
1: Montgai.
3: Tete, espavila.
1: Jo no puc ballar com hem ballat i després llegir una notícia del 3CAT. Vull dir, és que és impossible. No va néixer mai cap persona a Montgai. I els últims 3 anys, tan sols 2. El petit poble de la Noguera viu un autèntic baby boom. I quan acabi l'any hauran nascut, cuidado, 8 criatures.
2: És increïble. Jo crec que aquí hi ha un canvi de paradigma, eh? A partir d'ara la gent, en comptes de mirar cap a Conca, mirarà a Montgai, eh? Saps? En plan, vols que posi mirant cap a Montgai? Pa, pa, pa.
0: A 20 uñas mirando Montgai. Pa Montgai.
1: A 20 uñas. A 20 uñas.
2: Clar.
0: Però tu
2: clar.
0: No saps...
1: No sabia gens lo de 20 uñas.
0: No?
1: Clar, vol dir 4 potes.
0: Clar. Però, un moment, tu no has sentit mai el diàling meeting d'Esther Muñoz?
1: No, jo, hi ha molt diàling que he de descobrir. Ara me'l busqueu i me'l poseu al final del programa.
2: Perfecte.
0: No, no, sí. Jo crec que a la Lujas ja el deu tenir.
2: Ah, ja
0: a la Lujas el té, sí, el té a la butxaca, a la Lujas.
1: Pon-me a 20 uñas, a Lujas.
0: No, no, és que la Lujas té un saquet amb talls, amb els seus talls preferits.
2: A mi que
0: hi ha la de la carícia al pitu i hi ha el de...
1: Carícia al pitu, el meu preferit. Clar.
4: Després també ens ha fet un tuit en Tabitu. Ens recomana un hotel a Conca. És a 20 uñas mirando
1: no.
4: Cuenca.
1: No, no.
4: Ara comprovarem, a veure
1: no.
4: si aquest nom no. d'aquest hotel existeix. No. Estrany, no? Sembla molt estrany, eh?
2: Sembla molt estrany,
1: diu,
2: bueno.
1: Ens ho mirarem? Sí. No, Esther, no.
2: Increïble.
0: No, potser va anar-lo a provar, però el tema és que fa molt poc va fer 10 anys aquest diàleg.
2: Sí, diàleg. I de fet, en David ho vam conèixer perquè és oient de la versió sí. RAC1 i va venir un dia de públic amb un grup de música que ens va regalar samarretes.
0: Per
2: sí,
0: tant,
2: sí.
0: Tornant al tema, ja no són 20 uñas mirando a Conca, sinó a Montgai.
2: Efectivament.
1: A 4 potes a Montgai.
2: Efectivament. I el que he fet ha sigut, bàsicament, felicitar aquest municipi de la Noguera fent oi, trucades i per això, atenció, aquí comença un nou reportatge d'investigació a peu de Más vale con don en mano que 9 meses y un enano, però al revés. Sex,

0: Aquesta és l'única bomba que volem, amics i amigues. Per això he trucat a l'epicentre de la moguda, bomba, que jo crec que és bàsicament el lloc on la gent va preguntar. Vull dir, tu quan et quedes embarassada, vas a la farmàcia per saber, agafar el test, total, no? Doncs he trucat a la farmacèutica, sí, i atenció, que és una mica catxonda.
1: Digui'm.
0: Hola, bon dia, que truco a la farmàcia de Montgai.
1: Sí.
0: Ah, molt bé, mira, què tal? Truco de la ràdio, truco de RAC1. Que hem vist que teniu un baby boom aquí a tope, no?
1: Sí, sí, us hauré de cobrar al final.
0: Oh, per què? Què passa? T'han trucat moltes...
1: No, ja m'han trucat... Home, ja m'han trucat de tele... Mira, el divendres del Segre, es veu.
0: Val.
1: Aquest divendres. I m'han trucat de Telecinco, també.
0: Oh, tant.
1: Jo ja estic desbordada, no puc assumir tot això.
0: No, res, volia saber què ha passat, que us veu quedar sense preservatius i la gent ha anat menjant, o com va el tema?
1: No, jo crec que ha fet coincidència pura i dura.
0: Sobretot més dura que pura.
1: Si no...
0: Quasi.
1: Tot això.
0: Vigila, que amb el ritme que porten aquí no et deixin embarassada, eh?
1: No hi ha perill, tranquil, no hi ha perill ja.
0: Imagino que a la farmàcia veneu pocs preservatius.
1: No, la gent no s'hi fa vergonya i van a fora.
0: Ah, però... van a fora a comprar-los, eh?
1: Sí, hi ha molt poca gent que ve a la farmàcia a buscar. Sí, la gent no s'hi deu fer vergonya i no... Clar, al ser un poble no saps qui hi ha davant, qui hi ha darrere, saps? Clar,
0: doncs escolta, una abraçada ben forta i a seguir aquí a tope a Montgai, eh? Que no pari el folleteo.
2: Li ha fet gràcia, eh?
3: És que això passa molt. Jo, com a usuària, sí, fins als 18 anys d'un poble molt petit, que és la Fuliola, si us sona, 1.200 habitants...
0: Crec que mai havies dit que tu ets de la Fuliola i que el Bala es para.
3: Exacte. Segons quines coses, tu no les compres a la farmàcia.
0: Clar.
3: Condons, ho feia sense, perquè feia vergonya comprar...
0: Alba! Mai, Alba, per favor!
3: Que no s'ha de fer! Però imagina't com és la cosa, que abans que el poble diguessin «Oi, te la de calcis que et compren condons?», te la jugaves! Malament,
0: no,
3: mai, malament!
2: Però no podies anar al poble del costat, Alba.
3: No, perquè allà ens coneixem tots.
2: I perdona, i en un
3: supermercat
2: tampoc. I Targa
3: ja et queda MC... No, però havia d'agafar els vinagrets, arribar fins a Targa... No, home, no, a pèl. Mira,
0: parlant aquí hi ha un tema que m'agrada molt, perquè parlant de que us coneixeu tots a Lleida, ha passat una cosa que no m'esperava.
3: Què dius?
0: Qui m'agafaria el telèfon? He seguit trucant per allà, Google Maps, números de telèfon, i m'he endut una gran sorpresa.
4: Hola.
0: Hola, bon dia. Que truco a Montgai?
4: Sí.
3: Ai.
0: Ui. Ah, mira, truco justament pel que sona darrere.
4: Ja, m'ho penso, però un moment, que ara puc parlar.
3: És la Meri?
4: Dóna'm un segon.
0: Sí, tant, home, per favor.
2: Ai, Cuca.
4: Em fa tant riure, mare meva.
0: Ah, ens coneixes?
4: Home, i tant, l'Alba Segarra i jo vam estudiar juntes.
0: Què dius?
3: És la Meri!
0: Vas estudiar amb l'Alba?
4: Pues això, ja està, pobre meu. És que ara li ha agafat el berrinxe.
0: Ah. Ai, Cuqui, quin nen és aquest del Baby Boom? Com es diu aquest?
4: Aquest es diu Kyle.
0: Es diu Kyle, molt bé. Com el Superman, no?
4: Vale, pues mira, diu que ve com el nom del Superman.
0: Ah, amb qui estàs? Kyle. Li dius al nen?
4: No, bueno, mira, poca broma que està molt espavilat aquest nen, ja parli quasi.
0: Ah, sí?
4: Però... No, la meva parella, el pare del nen.
0: Ah, puc saludar també el pare o què?
4: I tant, espera que te'l passo.
0: Ah, mira. No, increïble, perquè...
2: Molt bé.
0: Hem parlat amb el fill de Superman, bàsicament.
3: Bueno, i la Mary, anàvem jo a l'institut.
0: Això és increïble.
3: No, això és increïble.
2: Superman va aterrar en una granja on no hi havia res,
0: mira,
2: vull dir que més o menys.
3: I va fer Montgai.
0: Mira, sí, sí. Exacte, va ser Montgai. Doncs escolta, que m'ha passat el super... Coneixes el pare? Es diu Marc,
3: no, perquè això va... Quan ja no anàvem juntes a l'institut, ella va començar a festejar amb aquest noi.
2: Doncs ella tampoc comprava condons, pel
0: que
2: veig.
0: No. I t'he de dir que
3: no
0: començo a entendre el per què, perquè el seu pare també és una mica així, eh?
3: Ah.
5: Dis-me.
0: Hola, què tal? Bon dia, enhorabona, eh?
5: Merci, home, merci.
0: Esteu aquí amb el Baby Boom a tope.
5: Sí, anem a tope. Vam quedar tots allò per fer una festa i mira, ha sortit el que ha sortit.
2: Ostres.
0: O sigui, tot ve d'una orgia.
5: Bueno, per dir-ho així suaument, eh?
0: L'esperma i els ovaris que teniu aquí a Montgai és boníssim pel que veig.
5: Pues sí, no sé què ens donen de menjar per aquí al poble, noi, però això funciona.
0: Però creus que és més l'esperma o els ovaris?
5: Jo crec que els ovaris, perquè els espermes ja veus que els homes estem una mica allà cascats, ja.
0: I vosaltres va ser la primera, lo del Kyle, o què?
5: Això ja saps com va, intentau fins al fondo. Però va costar. Jo m'ho vaig fer durar, ja saps com va.
0: No?
5: M'ho vaig fer durar, dic, així, que si no, després ja et capen i s'acabó durant una temporada.
0: Tu vas anar provant, però jugant una mica també, eh?
5: Ah, això, ja saps que a vegades amaga el cuquet i no acaba de sortir el cap, com aquello que diuen.
3: De què parles?
0: Jo només espero que no sigui el pare i que la Mary hagi tirat un altre i que s'hagi quedat amb aquest, perquè...
3: Bueno, i que si sigui el pare, pot ser el pare, però que sigui l'ex de la Mary, per favor.
2: Totalment. Sí, aquest noi jugava, com que no anava amb el barret de piscina, no?
0: Clar. Anava
2: nedant.
3: I què diu d'un cuquet que se la rentia? Que si té cucs és que la té molt bruta.
2: No, que cuquet es referia al menys.
3: Guarro!
0: No, escolta, he seguit trucant i ara truco a Cal Quintana, que és la botiga del poble, per seguir una miqueta investigant i saber quin ambientillo hi ha.
3: Vale.
6: Mutiaca, Quintana, bon dia.
0: Truco de la ràdio, truco de RAC1, que hem vist que esteu aquí amb el Baby Boom a tope.
6: A tope.
0: Sí, tot el dia menjant, tot el dia a tope aquí, eh?
6: Tot el dia, tot el dia.
0: Molt bé, molt bé. Home, sí, sí. Esteu contents o no?
6: Home, pues tu diràs, en comptes de perdre padrins, ara venen bebitos, pues encantats de la vida, clar que sí.
0: O sigui, aquest és el contrast, de perdre padrins a...
6: Sí,
0: a... Molt bé, molt bé.
6: Clar que sí, sí, sí.
0: Home, m'imagino que aquests nens estaran acollits i arropats per tot el poble, que deuen tenir mil padrines i mil padrins.
6: I tiets, i tietes, i cosins, i tenen... Bueno, per tot, sí, sí.
0: Que bo, que bo. Tu coneixes algú de prop? T'ha tocat ser família o d'algú?
6: Sí.
0: Ah, molt bé, no?
6: Dos, bueno, de més propers, sí. La Nicole i la Montse, bueno, la Sara.
0: Perdona per la pregunta que ha estat en directe, però tu tens fills o estàs en procés?
6: Jo tinc fills, però ja són grans, ja han volat.
0: Ah, vale, bé.
6: Ara me sento com més padrineta, perquè clar, ara acullo els que han nascut ara nous al poble.
0: Vols aprofitar per enviar-li algun missatge a aquests futurs pares de Montgai?
6: Bueno, pues que els que han tingut un, que en tinguin dos. Que no tenen cap, pues que s'animin.
0: Bravo,
2: Clar, clar, ara ha de venir el Baby Boom de germans i germanes.
0: Ara. Aquí està el tema clar, jo dic que aquest Baby Boom en un municipi tan petit deu afectar d'alguna manera, no? Doncs el que he fet ha sigut trucar directament a l'Ajuntament per saber això com els afecta i sobretot saber com ho han viscut.
7: Ajuntament de Montgai, bon dia.
0: Bon dia, mira, què tal? Truco de RAC1, truco de la ràdio, que estem interessats pel Baby Boom. No sé com esteu per aquí.
7: Ah, ara pensava, ostres... No tinc a l'alcalde.
0: Ah!
7: Home! Perquè és la persona que fa que... les gestions de...
3: D'on és?
0: Ah, pensava que anaves a dir que era l'alcalde qui fecundava. No, no.
7: Bueno, ell ja ha fet el que havia de fer, o sigui que...
0: Ai. Si poguéssim parlar amb ell avui per telèfon, res, serien dos minuts.
7: El teu nom, sisplau?
0: Guillem Estadella.
7: D'acord, doncs, pues, ara us ho passo.
8: Hola.
0: Hola, alcalde, bon dia, què tal?
8: Dis-me.
0: Mira, què tal, que estem aquí impactats amb el tema del Baby Boom que heu tingut a Montgai.
8: Sí, ara sí, amb aquests naixements realment ho hem quadrat perquè fa molt temps que estem patint despoblament i el continuem patint, però això també ens ajuda a recuperar una mica la població.
0: Molt bé. L'alcalde està content, es nota, i de fet li he fet una proposta que crec que pot millorar el futur de Catalunya.
8: En un poble de 450 habitants que en un any mos neixin 8 criatures és algo pràcticament insòlid. Fa molts anys que no passava una cosa així.
0: 8 criatures en un any, i això també incentiva que la gent, ja et dic, jo crec que hem de fer turisme sexual, Montgai? Jo crec que és el tema que hem d'anar perquè a partir de Montgai s'extengui per tot Catalunya.
8: Bueno, jo m'apunto, Vull dir, aquest tema m'apunto la idea i, per tant, és un tema a desenvolupar. Nosaltres estem sempre pensant coses per fer atractiu el poble, que vulguin experimentar amb Montgai aquest tema, a l'Ajuntament els atendrem gustosament.
2: Carai, tu!
8: I veurem fer-ho possible perquè això es faci realitat i la població catalana vagi creixent.
0: Carai. A Montgai follaràs com mai. Ja tenim el lema.
8: Ah, està bé, sí, me l'apunto. Està bé. Montgai follaràs com mai perquè realment és un poble meravellós, és un poble que té molts atractius i aquells que no hi han estat mai no saben el que es perden. Per tant, cap a Montgai s'ha de fer cap.
0: Bravo!
2: O sigui, et pots posar en filera i que t'insemini l'alcalde directament?
3: No, l'alcalde et fa el preliminar.
0: Exacte. Bueno, en fi, ja ho sabeu, si voleu tenir fills...
8: A Montgai follaràs com mai.
2: Bravo!
3: Visca Montgai! Montgaïns i montgaïnes.
2: Clar que sí. Ara faràs el pregó, Ara que saps el gentilici.
3: M'ho ha dit la Marta Cailà.
0: Porta la Marta Cailà.
2: Va, que en 5 minuts mal contents arribem a 3:45 de la tarda. Hem de fer 4 anuncis xulíssims. I a la tornada, l'Alba s'agarra es molt a la llengua per fer el seu sí, segur. Ara tornem.
9: Saludés, a publicitat, m'acabo un déu!
3: Vale, gràcies!
10: Que ja es faci tan gran i jo tornar a ser una nena. Treure les estovalles bones, les sobre taules eternes, fotos borroses on sempre es cola un dit. Una panxa es belluga, l'altra sent papallones. Tant de bo ja fossis aquí.
11: Vacunar-se de la grip i la Covid és estimar. Demana cita a La meva salut a citasalut.gencat.cat o al teu cap i gaudeix de tot el que et fa feliç sense posar ningú en perill. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
12: De ser la primera energètica que crea una fundació amb fins socials el 1992, a haver-hi milions de persones que s'han beneficiat dels nostres programes educatius, socials i mediambientals el 2026. Més de 180 anys fent-te la vida més fàcil cada dia. Naturgy. Cada dia. Everyday.
13: Diuen que el pas del cinema mut al sonor va ser una revolució tècnica, un abans i un després en la història del setè art. Però potser no era per fer que les escenes cobressin vida. Potser era per dissimular el cruixit de les crispetes. I si han de cruixir, que siguin les Top Corn de Fritz Ravik. Tria les dolces, salades, de colors i fins i tot dolces i salades alhora.
14: Aconsegueix la teva alarma amb instal·lació gratuïta trucant a Movistar Prosegur Alarmes al 900-351-351 i així, al cap, en lloc de tenir el rum-rum de si entraran a casa teva, tens això. Consulta condicions. Movistar Prosegur Alarmes. Superseguretat que dona supertranquil·litat.
15: Es pensaven que s'havia acabat.
16: Això té tota la pinta de ser un altre escape room.
17: I això no és cap escape room.
18: Teniu 60 minuts per sortir d'aquí o morirem.
17: Merda, aquesta no l'esperava.
15: Escape Room 2. Comença una nova partida. El 9 d'octubre, només als cinemes.
19: Botifarres alineades i corbata dels diumenges. Tot a punt, Núria.
20: El taulell brilla com un mirall, cabells, tot a lloc. Tot a punt per obrir.
21: Del 5 al 12 d'octubre arriba la Comerciada, la festa del comerç local de Catalunya. 32 ciutats i pobles del país. Música, espectacles, festa i molts vals regal. Sortim a fer bategar els carrers. Tota la informació a lacomerciada.cat.
22: El 14 d'octubre vinent, a l'Auditori MGS de Barcelona, Cándido Conde Pumpido Torón, president del Tribunal Constitucional, ens acompanyarà per parlar de les sentències que afronta, entre les quals hi ha la de la llei d'amnistia als líders del procés. Si ets subscriptor, entra al Club Vanguardia i guanya dues invitacions per assistir-hi, amb el patrocini d'Indra, Endesa i Aena.
23: RAC 5, 4, 3, 2, 1...
24: El diumenge 18 d'octubre torna la cursa de RAC 1, aquest any a Platja d'Aro. Apunteu-vos la data, el 18 d'octubre, l'onzena edició de la cursa de RAC 1.
25: Amb el patrocini de l'Ajuntament de Castell d'Aro, Platja d'Aro i Segaró, Dip Salut, CaixaBank, Aena, Fiac Assegurances i Torrons Vicenç.
24: Us hi esperem.
26: Mira, ja ve, recta final.
27: Mare de Déu.
24: Una cursa de 5 quilòmetres que recorrerà els espais més emblemàtics de la ciutat, passant pel passeig marítim a tocar del mar.
28: Visca Catalunya, visca la cursa de RAC.
29: Un autèntic bochorno.
25: Trobareu tota la informació i les inscripcions a la cursa de RAC1.cat.
24: Us esperem a la cursa de RAC1. Festa d'esport i ràdio. RAC1. Tots som un milió.
25: Amb la col·laboració de Fritz Ravik, Coca-Cola, Grup de Palol, Vermuts Miró i Vicenç Esport.
24: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.

0: Cuca, Cuca, Cuca, mira'ns els ulls, mira'ns els ulls. Ja està, ja està.
1: Respira. Quédate al micro. Sí, ja.
0: Respira, Cuca,
1: ja està. No ens silenciaran.
2: Els taloners del versió RAC1 i aprendre pel sac les migdiades.
0: Això que ha passat ara és molt dur, eh?
3: És de les coses més horribles que ens han fet en aquest programa, eh?
0: Per cert, us explicaré una cosa que segurament sabeu, però no està de més recordar-la. Mm. L'assegurança de cotxe de Línia Directa és una de les més ben valorades a Espanya.
4: Home, i tant que ho sabem, això.
0: Així de clar, una de les més ben valorades. Ja.
5: Valorades.
0: I si a més t'hi canvies, et milloren el preu de l'assegurança directament. Truca al 917-700-700 o a líniadirecta.com. 917-700-700 o líniadirecta.com. Per què? Perquè és el valor de ser directe. Oh, yeah. I ara sí que arribarem a 3:15 de la tarda. És el moment perfecte per obrir el 6 agut de l'Alba Segarra, l'espai on ens porta l'actualitat viral, però passada pel filtre de la cuqueta de llum.
1: Exacte. Bona tarda. Mireu, atenció, perquè avui començarem amb una declaració que ha fet Joel Joan, l'actor.
0: Home!
1: Actor, director, sí. Productor, sí, Joel
0: sí.
1: Joan.
3: Quina gran sintonia.
1: El crac. Perquè només es parla del Joel Joan de Plats Bruts.
3: No, i és que per mi el del crac és insuperable.
1: Hòstia, porca misèria, tio.
3: Sí.
1: Ha envellit molt bé.
3: Vas dir l'altre dia, potser l'he de tornar a veure, eh?
1: Sí, jo tornaré a mirar el crac.
3: És que...
1: Mireu, Joel...
0: Jo tornaré a mirar Plats Bruts.
1: Sabeu que jo un estiu que em van trencar el cor vaig veure Plats Bruts, no us exagero, com 7 vegades seguit, sense parar, tot l'estiu. I us prometo que a mi em va curar la ferideta.
0: Sí. No valia la pena, segur, aquella persona.
1: Sí que valia, però érem molt joves.
0: Fora.
1: No era una mala persona.
3: T'ha quedat molt de senyora gran, eh?
1: Éramos muy jóvenes. Nois, mireu, el Joel Joan està ara mateix en promocionant la nova obra de teatre que es diu Bons i Dolents, que s'estrena al Teatre Comdal. Crec que demà, de fet, és la gran estrena. I al diari Ara li han fet una entrevista.
3: Molt bé.
1: I ell ha fet aquesta declaració. Comencem pel principi.
0: Vinga.
6: Una vegada el meu psiquiatre m'ho va dir, em vaig quedar amb una cara així, i vaig dir que potser no ets tan bo com et penses.
3: Hòstia.
1: Vale.
0: Perdona, però si parla de salut mental, hauria de parlar amb Marta Cailal sense filtres, eh?
1: No. No, sí, tothom que tingui una experiència de salut mental que vagi amb la Marta...
0: El millor podcast d'Europa.
1: Del globus terraqui. I jo crec que descobrirem una nova galàxia i els hi direm, top, hermanos.
3: Això és com el pollastre,
1: Do you know, perquè es parlarà anglès a tot arreu.
3: Yeah.
1: Stop. Do you know sense filtres, no filters about Marta Cailà? Speak with my pussy about the...
0: Podeu recuperar el podcast a l'app de RAC1.
1: Nois, mireu, tornem a lo del Joel Joan.
3: Sí, tornem a la secció.
1: Ell ha dit que el seu psiquiatre un dia li va dir potser no ets tan bo. Primera cosa que a mi m'agradaria dir.
3: Sí.
1: Joel Joan, quan puguis, fes públic el número de telèfon del teu psiquiatre, perquè crec que hi ha molts tios d'aquest país que necessiten que algú els digui potser no ets tan bo.
3: No vas a dir d'aquest poble, eh?
1: D'aquest país, perquè per mi Catalunya és un poble, ja. I que així es vagin apartant i vagin acabant amb el tap generacional. Seguim amb les seves declaracions.
6: Què és això, joder? És que no... És que és això. És, vols deixar de pensar-te i pots guanyar Oscars? És que ni un puto Gaudí pots guanyar, tio. O sigui, i ximpum, i ja està. I en el moment en què veus que et muntes uns premis per algun dia tu poder-ne guanyar un i poder sortir allà i dir «Ei, molta gràcia, la mama i el papa» i no sé què, i no ets capaç ni d'això... És que seria un capítol del crac, aquesta trama, no? O sigui, més crac no es pot ser, irònicament parlant, i clar...
1: Clar, o sigui, fem un repàs, no? Fem un repàs. Diu, el psiquiatre li va dir, potser no ets tan bo. Llavors ell para un moment a pensar, que aquest tio té 50 i pico d'anys.
3: Però bueno, bé,
1: ara s'ha parat a pensar de dir, a veure, vaig crear uns premis jo, que són els premis Gaudí, que són els premis del cinema català, que com se sap, són uns premis que no és que abundin les candidatures, perquè
3: no.
1: Hi ha molt poc finançament per fer cinema català. No ganes, no. Finançament, Generalitat, espavila quan puguis. Premis que porten 18 edicions... I a cap ni una has guanyat tu, petit Joel Joan. I tu havies de pagar un psiquiatre perquè et digués que potser no t'ho mereixes. No et semblava prou evident el que estava passant al teu voltant?
3: Bueno, és que de vegades la ceguera, no?
0: No,
3: l'ego cega, clar.
0: Però també és veritat que ha fet productes molt bons que potser sí que mereixien un reconeixement i ell no hi ha arribat, pel que sigui. L'altre també diré, estic molt a favor de que la gent parli obertament també del seu ego... I dels seus fracassos, que a vegades també...
1: Jo no sé si parle tant del seu ego...

0: pit. Potser els catalans hem de prendre a treure pit.
1: Totalment.
0: Potser ens falta una mica de Joel Joan a tots.
1: Ara.
0: No sé, jo aquí no estic construïda encara, eh? Tinc molts dubtes, però llanço aquesta reflexió.
2: Clar, però és molt català pensar que l'altre se la fotrà si encara no se la fotrà.
1: Catalunya exacte. No supera, és un país de... Jo ho diu molt el Clapés, és un país de capelletes i no suportem que algú triomfi al nostre costat si no som nosaltres.
0: Exacte. Vull dir, mira, el premi que li donaria jo, que haurien de ficar-ne un mes als Gaudí, és Joel Joan, institució pública de no tindre pèls a la llengua.
1: Ara, ara, ara, ara. I tampoc el penis.
2: Guillem.
0: Però és que, una cosa, al penis no hi ha pèls. És els ous.
1: Perdona, vas molt equivocada. Sí.
0: Quina imatge em posareu al cap?
1: Vas molt equivocada. Jo a la tita tinc pèls, al tronc.
2: Podem canviar de tema,
0: cara. Tens pèls al tronc.
2: Alba.
1: Surten pèls allà.
2: Parem ja aquest tema.
0: Lo teu ha de ser per fer una excursió, eh? Perquè entre el volum dels testicles...
2: Ja està. Que estem sempre parlant de tites...
0: Que tanquin en un museu.
3: Jo era un jinete total. Al trote i a galope.
0: Sabeu de què vam parlar? Un jinete de veritat. Anem a parlar de Manu Guix.
2: M'agrada tant, el Manu. Tant.
1: Dego a ego y tiro porque me toca, eh?
0: L'altre dia el Manu Guix va anar al programa del Versió RAC1, no sé...
2: Quin programa?
0: Perquè no el coneguis, el programa que va després de nosaltres, a les 4.
1: Ah, el de la gent gran.
0: Ho fa el Toni Clapés.
1: Ah,
0: Toni Clapés, que ara l'ha descobert la televisió, eh? Sí. Vamos para la tele.
1: El que passa que ella va estar a la tele, però li va anar malament i s'ha anat a l'altra banda, clar.
0: El Toni Clapés, que no creu i tant al carrer, va ser el Xafaran. Escolteu, però és que de fet el va entrevistar Marc Serra. No sé per què parlem del Toni, perquè el va entrevistar el Marc Serra.
1: És el bo.
0: I el Toni, el Marc Serra va entrevistar a Manu Guix, concentrem-nos, i el Manu Guix... Tinc una última hora!
1: Ai! Ai! Ai!
0: En aquesta entrevista al Versió RAC1, el cantant... Apunta la pífia, que jo estic fent una secció ara.
1: No saps dir el nom del programa.
0: El Versió RAC1, Manu Guix...
4: Bomba!
0: No esteu preparats, eh? No va parlar de sexe.
2: Oh! No, però, perdona, no va parlar de les orgies, dels trios...
0: Sabeu que normalment, ara últimament, és el sexòleg català.
2: És el seu tema.
0: És el gurú del sexe. Doncs pues no. No, no, no. I mira, vist del que va parlar, tant de bo hagués parlat de sexe una hora. Perquè les confessions que van fer, per mi, són molt, molt greus. Mireu per què està passant Manu Guix.
5: Ha sortit un fill futbolero. Jo què he fet amb un fill futbolero?
0: Oh, Déu meu! Manu Guix i Tornos. I dic el nom complet...
1: Has dit Tornos?
0: Sí, ho he buscat pel Wikipedia.
1: Pel Wikipedia.
0: Dic el nom complet perquè sàpiguis que parlo amb la persona i no amb l'estrella.
1: Vale.
0: Parlo amb l'humà, amb l'ànima que habita aquest cos esculpit en Portland. Manu, per la de les orgies i trios, a mi no m'hi trobaràs. Ara bé, per transitar aquesta desgràcia de que t'hagi sortit un fill futbolero... Que sàpiguis que aquí tens una amiga qui dona la mà quan tu no puguis sostenir-te en peu. Aquí trobaràs una espatlla on bramar aquest dolor desgarrador que deus sentir. Unes orelles per escoltar totes i cada una de les teves pors. I sobretot, aquí, Manu, trobaràs uns peus que no et demanaran mai a la vida fer uns tocs de futbol. Manu Guix, i Tornos, aquí estic amb tu.
1: Bravo.
0: No s'acaba aquí, eh?
2: He de dir que ens apunta Marta Cailà que sí que va parlar de sexe en aquesta entrevista amb el Marc Serra al Versió RAC1, eh?
0: Per fer una mica de normalitat. Per favor, que no ens canviïn la Constitució i que no deixi de parlar Manu Guix de sexe. Per favor, sisplau. Mireu, voleu saber més detalls d'aquesta afició del seu fill?
1: Per favor.
0: Perquè aquí explica que no només ara del futbol, sinó que això ha tingut conseqüències en la vida del Manu Guix.
6: Pues perdona, es pot ser molt feliç amb un fill futbolero.
7: Però la pregunta és per què t'ha sortit un fill futbolero?
8: Aquesta és la meva pregunta. Per què m'ha sortit un fill futbolero?
7: Quina influència...
8: No ho sé, però li encanta, està boig.
7: Però esclar, bueno, doncs...
2: Què has de fer, no?
8: O sigui, estic pagant el Movistar a casa al futbol.
0: Què dius?
2: I te dic una cosa, el futbol a casa...
7: Prepara't uns caps de setmana.
8: I volia veure el partit de la selecció espanyola de l'altre dia.
7: Què dius? No, quina merda és aquesta,
8: un mundial, sí, però un amistós...
7: Talla el cable!
8: Home, tu creus que ha de mirar amistosos de la selecció espanyola?
7: Talla el cable!
0: És que no només li ha sortit... És que molts cops va de la mà que et surti futbolero...
2: Però
0: i un cop cada
2: 4
0: anys...
1: No,
0: es faci patxa!
2: Què? Però no té res a veure una cosa amb l'altra.
1: I també...
0: Un cop cada 4 anys, Espanya... Mos oblidem de tot un cop cada 4 anys.
1: Tampoc tant.
0: Perquè no, són els jugadors del Barça. Però quin escut porten? Tot. És que després... Oh, volem votar. Si vols votar,

0: Primer posició, net bé. L'Oleguer, aquell tan maco, ja ho va dir.
1: L'Oleguer, aquell tan maco.
0: De fer una selecció catalana. L'Oleguer Presa és guapíssim, boníssim.
2: Hi ha un tema també que s'ha de vigilar, perquè jugadors, si renuncien a la selecció espanyola...
3: Sí. Multa al canto. Pagar, eh? Multa al canto.
2: No sé quina pasta...
0: Oh, quin problema serà per un jugador pagar diners. Quin problema més gran per un jugador pagar diners.
2: Però et dic una cosa. Jo també estic d'acord que a mi aquest Mundial m'ha descobert que estic rodejat de molta gent. Més pues espanyola del que pensava.
0: Pues espera't a les eleccions.
2: Té un col·lega...
0: Veuràs que està rodejat.
2: Té un col·lega que comença a entendre coses, el Luis, sí, que vota Esquerra Republicana. I anava amb la Roja a tope, que això ja d'Esquerra ja s'han tret lo de Catalunya.
3: El Rufián també anava amb la Roja a tope.
0: Això, però el Rufián...
3: I és el
0: si no se'n recorda del català, el Rufián, algú li hauria de recordar.
2: Està amb el Duolingo per fer català, el Rufián, ara.
0: Mireu, per acabar...
2: Vale.
0: És que això, abans vull dir una cosa. La Sotana, que és aquest podcast de futbol, sí, del Manel Vidal, Joel Díaz, etc., ja van fer una avançadilla de... Ja van fer un cop una secció que era català, del Barça, no passa res. Sabem que començaràs dient que no mires la Roja i acabaràs cridant Viva Espanya, saps?
2: Aquí
0: o sigui, és la gran contradicció del tio que hi ara del futbol. Per acabar, nois, Marc Serra un cop més li va veure i li va desvelar quin era realment el problema que tindria Manu Guix amb això que el seu fill fos futbolista.
3: Ja et pots preparar el cap de setmana, agafar el cotxe, amunt, avall, sí, ara anem al Delta, ara anem a no sé on, a fer partits de futbol.
4: No, això ho té prohibit.
3: Com que ho té prohibit?
4: Bueno.
3: Ell mira el futbol, però sí, el Balcole sí, no juga. Però si et pots jubilar, i si et jubila i tens un Messi a casa, pensa-t'ho
4: no,
3: bé, això.
4: No, ja va tard per ser un Messi.
5: No ho diguis, això, eh? No ho diguis, eh?
4: Ja va tard.
0: És que aquest és el tema principal. O sigui, el tema principal no és que Manu Guix ha de pagar el Movistar Plus, que crec que no tindrà problema per fer-ho.
3: No,
0: no és que el fill mire futbol. Vull dir, a casa meva, doncs, el meu germà també li va agradar el futbol. A ningú de casa mos deia res del futbol, però a mi li va agafar per això. També mirava el Sabadell Terrassa. Molt bé, felicitats. Vale. El problema és que llavors te demana d'apuntar-se a un extraescolar de futbol. Fins aquí tot bé, perquè està molt bé que facin esports i esports d'equip. Però què et passa tu com a pare o mare o tutor legal? Que l'has d'acompanyar. I amb qui has de conviure? El futbol escolar.
3: Ai.
0: Amb els pares de les altres
2: criatures. Això és horrible,
0: criatures,
2: eh?
0: Gent que es pensa que a casa seva tenen el Messi,
2: sí,
0: però que no saben ni quina talla de pantalons fa.
2: I que no han jugat a futbol en sa puta vida?
3: No saben el nom de la tutora de primer d'ESO.
0: Ni del fill, moltes vegades. M'explico? I que es foten allà a bramar, com si fossin cabres drogades,
2: ara,
0: a nens i nenes de 7 anys, que hauria de vindre la policia en aquell moment. Fot-li un canyos! Allò és violència.
2: Saca mi hijo!
0: Sí, no, un cop me'n recordo que el meu
3: un
0: germà...
3: Un canyo encara, no?
0: El meu germà li deia, Marçal, torna-t'hi, torna-t'hi. La meva mare li va dir, si no t'importa el tema de l'educació, la gestionaré jo.
2: Bravo.
0: És que, a veure, un moment, jo faria... Jo el que defenso és, futbol escolar, sí.
2: Sí.
0: Pares al futbol escolar, prohibit. No. A porta tancada, els nens, les nenes, els entrenadors, entrenadores, l'àrbitre i ningú més.
3: O que hi vagin, però que es comportin.
0: Que hi vagin amb un bossal. Ei, fins la setmana que ve!
3: Molt bé, la setmana va canviar. Gràcies, Alba. Hem d'anar a la publicitat i a la tornada. Passem consultori, eh? Amb el doctor Quim Malfa. No us ho perdeu. Fins ara.
6: Salunes a publicitat! Yes!

0: Som els taloners, els d'abans del Clapés.
1: Ah, el Clapet! Quants anys que està.
0: Si vols enviar-li una abraçada o algo virtual o què?
1: Sí, una abraçada pel Clapet. Ja és gran, no? Gran?
2: És un boomer.
0: Què dius? Vostè com a jubilada també potser podem enviar un missatge perquè el Clapet es jubili ja, no?
1: Sí, jo crec que sí que es té que jubilar, ja és gran, eh?
0: Quants anys tens creus que té el Clapet?
1: El Clapet deu tindre, a veure, un 79-80.
3: Quan em faci bé, yeah.
4: Els taloners del versió RAC 1. I aprendre pels sagles migdiades.
0: Ai, quan senti això, Clapet?
1: Talla, escolta, ja he parlat bastant, no?

0: Escolteu, si voleu venir de públic els divendres... Ai. Hi ha places, eh? I tenim les portes obertes. Veureu les noves instal·lacions de la planta 3. Podreu xerrar amb l'equip, és a dir, amb nosaltres dos, amb l'Alujas.
1: M'agrada que venguis, el que vingui de la ràdio per poder xerrar amb nosaltres.
0: Sí.
1: Quina profe de
0: merda. No, perquè després hi ha grups de música que et diuen, no, la Full Experience VIP per 500 euros.
1: No, nosaltres gratis.
0: Aquí no hi ha packs. Aquí vens sempre a passar-t'ho bé i a fer xerinola. Si voleu venir... Molt important, talonesversió@racu.net.
2: Espera. Fem-ho bé.
1: Sí, perquè tenim un problema.
2: Tenim un problema molt gran i és que la meva salut mental està lligada a aquest correu electrònic.
0: Ah, sí?
2: Perquè la gent no està entenent bé les indicacions, que són bastant senzilles.
0: Però si més clares no les podem donar.
2: Mira, l'altre dia una persona va escriure pel grup del correu del versió, pel correu dels taloners, diverses vegades en dos llocs, i per l'Instagram dels taloners. Vale? I a cada lloc se referia a una persona diferent. Estem al borde del... Unes mujeres, com se deia allò de l'Almodóvar?
0: Mujeres al borde d'un ataque de nervios.
2: Aquesta sóc jo al correu. Per tant, que quedi clar, que ho facin molt bé.
0: Molt clar, perquè si no l'Alba es mareja. talonesversio@racu.net, aquest és el mail per venir de públic.
2: Ara.
0: L'assumpte ha de ser clar. L'assumpte és públic taloners.
2: Sí.
0: Si ho poseu en majúscula, millor i tot.
2: Molt bé.
0: Públic taloners. I a dins podeu saludar...
2: No cal.
0: Però heu de posar el nom, els cognoms... El DNI i la data que voleu venir.
1: Ara.
2: El dia que voleu venir només es pot vindre divendres.
0: Val.
1: Ara.
0: Nom.
1: Que està molt emprenyada, eh?
0: Segon cognom. DNI i el dia que voleu venir.
1: I sobretot digueu-li coses boniques a l'Alba, pobreta.
2: No cal. Feu-ho bé. I un telèfon de contacte a partir d'ara.
0: Vale. Ah, avui afegim telèfon de contacte.
2: Si mai mos canvien allò que mos van fer l'altre dia al programa, que puguem contactar amb ells directament.
0: Perfecte. Doncs avui afegim nom, cognom, DNI, correu electrònic... i telèfon de contacte. Això a talonesversio@racu.net. I heu d'esperar que nosaltres us responguem.
1: Ens estem allargant molt, no?
2: És veritat.
0: No, és que s'ha d'explicar bé.
2: Que no costi.
0: Heu d'esperar a l'okay nostre dir, val, podeu venir aquest dia.
2: Sí.
0: Ja us direm l'hora i com heu de venir i tot bé.
2: Tot.
0: Ha quedat clar?
2: Sí.
0: Doncs us esperem aquí.
2: Ara.
0: La publicitat se m'ha fet curtíssima avui, eh?
1: Sí, tan curta com que no ha sonat la publicitat.
0: Aviam, però què ha passat a l'Alujas?
1: A l'Alujas... Sí.
0: L'ordinador, d'acord.
1: Es veu que... Bueno, ja tirarem aquesta connexió a l'hora del versió.
2: Mos agradaria dir alguna cosa molt important, com en plan, una bomba. No, l'ordinador està tancat.
0: L'ordinador no estava funcionant bé. Per tant, aquesta publi se la menja el clapés. Ara sí, podem saludar, quan passa un minutet de tres quarts, ja el doctor Quim Alfà. Doctor, bona tarda.
3: Bona tarda.
0: Recordeu que amb el doctor el que fem són consultes mèdiques bastant especials, he de dir, perquè vostè, en el fons, més que especialitat en metge, vostè ja és especial en si.
3: Sí, en general. O sigui, no tinc, jo toco tots els pals, llavors. Bueno,
1: perquè vostè, quin any va estudiar la carrera?
3: Quin any vaig estudiar la carrera? Sí. Bueno, fa més de 5 anys.
2: Ho ha dit com si fos moltíssim. Fa més de 5 anys, eh?
0: Sí, però si la carrera dura més de 5.
1: Clar, vull dir, que ara estàs fent el MIR.
3: Estic amb el MIR, sí, una merda, estic amb el MIR. No hi ha el MIR a la carrera que faig jo.
0: No
3: hi ha MIR. No hi ha MIR.
0: Perquè vostè l'està fent per, diguéssim, per fascicles, no, la carrera?
3: Jo la carrera la faig... Mira, jo comences tu un any fent la carrera, tu estudies, i quan acabes aquest any fas un examen. Si el suspens, pots continuar el següent any.
0: Ah, fantàstic.
3: És una
0: fantàstic.
3: Carrera a la inversa.
2: Ah, fantàstic.
0: Doncs va, aquest d'obrir el consultori, no sé si ha rebut peticions, consultes,
3: tant,
0: preguntes...
3: Tinc la bústia planíssima.
0: Doncs comencem quan vulgui.
3: Vinga, va, la primera.
4: Bon dia, doctor Quim Alfà. Miri, estic preocupat perquè últimament tinc uns canvis d'humor. Fa un any, uns nervis, una tensió allà a la cua virtual per aconseguir les entrades d'Oques Grasses... I ara de cop, quina mandra, una mandra terrible, pujar fins allà a Montjuïc amb aquestes pluges, una angoixa per intentar vendre-les publicant a totes les meves xarxes socials. No sé, no ho entenc, aquests canvis d'humor. Expliqui'm què em passa, doctor Quim Malfà.
1: Ostres, això és un tema delicat, eh?
0: És més que un virus, una pandèmia que va passar aquí, eh?
3: Una pandèmia està passant bastant. És un cas molt paradigmàtic de la temperatura emocional dels catalans. Podríem dir que el nostre pacient ha patit una baixada brusca de la temperatura emocional. És normal, després de la febrada que a mitja Catalunya doncs, li va agafar fa un any quan van sortir les entrades d'Oques Grasses. I és el que en medicina hem denominat la hipotèrmia de l'oca.
1: Hipotèrmia de l'oca.
3: És un terme específic que hem hagut de desenvolupar per aquest cas.
1: Bé, m'agrada molt.
0: Veig que no té cura, no? O sí que té cura?
3: No gaire. Tenim alguns tractaments específics que ara desglossarem, però cura com a tal, complicat.
1: Perfecte. En català és mossèn, no cura.
3: O cap allà, o cap allà.
1: Cap aquí o cap allà.
0: No el segueixi perquè llavors no arribarem.
3: Segueixi, doctor, segueixi. Si m'estira la canya, jo tiro,
1: eh? Doctor, segueixi.
3: A veure, és la clàssica ressaca amb efecte retardat després de tenir un pic de FOMO. FOMO, recordem pels boomers.
1: És la gran pandèmia, eh?
3: Sabem el que és el FOMO.
1: Fear out of missing out.
3: Exacte, la por de perdre és un esdeveniment importantíssim.
2: Pansa en català.
3: Exacte. Es diu... por a...
2: A no ser-hi.
3: Doncs
0: a no ser allà.
3: Un pic de pansa. I apareix amb especial virulència quan passen més de 10 mesos entre el moment de comprar unes entrades i el dia del concert, com és aquest cas.
2: Sí.
3: La hipotèrmia de l'oca ha proliferat perquè s'han donat els següents factors. Amnèsia d'agenda i dels diners gastats.
2: És veritat.
1: Tu ja et penses que vas gratis al concert, eh?
3: Jo, l'octubre de l'any que ve, pues, estaré allà.
0: Això és molt important, eh? Perquè vas amb més alegria.
1: Clar, perquè és allò... O quan agafes les vacances amb un any vista, que tu ja penses que arribes al lloc gratis.
3: Sí, totalment. Todo incluido. Llavors, també hi ha hagut pèrdua d'acompanyants pel camí.
0: Sí.
3: Aquell amic que potser ja no és tan amic. O
0: parelles,
3: aquell amic que...
0: Parelles.
2: Jo quan vaig comprar les entrades, que la vaig comprar amb la meva parella, vaig pensar, toma, perquè això farà que aguantem un any més. Perquè tots dos hi voldrem anar. Ara vaig així, eh? Cada any faig una inversió amb ell.
1: Ets molt tòxica.
2: No, previsora.
3: Aprovo el mètode.
0: Com et deixin a la porta de la sortida del concert...
2: Mira, jo em quedo sense nòvio, però ell sense collons.
3: I també, bueno, llavors hauríem de fer una consulta específica.
1: Sí, això.
2: Jo te'l portaria.
1: Fimosi d'extrema.
3: I llavors també tenim demència dels bisons pendents i de qui té les entrades d'aquí.
1: Oh.
3: Jo he comprat 5 entrades, jo 3 més, jo tinc, som un grup de 8, però s'obre una entrada, no sé per què.
1: Home, jo avui en principi que ha d'haver-hi concert, que esperem que no plogui.
0: Home, no, avui en principi va tot bé.
2: Fot un sol que es patega les pedres.
3: Llavors, això ho hem d'aixecar com sigui, vale? Aquesta temperatura baixa, aquesta hipotèrmia, i necessitem estabilitzar-la, perquè no volem que sigui massa tard i acabem revenent les entrades. A veure, tractament. Per entrar en calor, començarem amb una exposició gradual als grans hits d'Oques Grasses.
2: Ai, molt bé!

0: no pots tenir ganes de no anar al concert.
1: No,
0: 100%. Haver escoltat aquesta cançó.
2: No, no,
0: posa't les festives, perquè sí. Si poses una trista, potser tens ganes sí. De quedar-te.
2: La gent que estimo potser no cal, ara.
0: No, però un Indena, sí, ho aixeca quasi tot. A veure, continuem. Res com la nostàlgia per revifar la temperatura. Podem afegir-hi alguns vídeos que vas gravar en un concert d'aquests de fa uns anys en una festa major de poble, que eren 150 persones, que podies estar clar. A primera fila sí. I veure-li els poros, els grans, el sí. Montero.
3: Jo la primera cana, li vam veure. La primera cana.
2: Vaig entrevistar el Montero a una festa major de GURB amb l'Abram Oriols
1: sí.
2: I el Montero anava emporrat...
0: Que
2: però vam fer una entrevista que he vist com va ara. Vull dir, no té diferència de les entrevistes que fa ara, eh?
3: Sí o què?
2: Sí o què?
0: Sí o què? Sí o què?
3: Que, per cert, hi ha gent que ja és més fan del Montero del versió...
2: Home, per favor.
3: ...que del Montero original. Eh?
2: Per mi és increïble.
0: Seguirem amb un exercici de memòria. El concert, ho hem dit, no és gratis. No és gratis.
2: Recordem-ho.
0: Encara que hagi passat molt de temps, et vas deixar entre 35 i 60 euros per anar-hi.
1: 66, jo. 66. Ara que ho penso, no sé si vaig fer el bisum, però bueno, tu.
3: Llavors, sí que t'ha sortit gratis.
1: Qui me les va comprar és molt ric.
0: Per tant, consell, vés-hi. Vés al concert.
1: Vés a veure, oh, que és gràcies. Fes-ho per Catalunya. Por.
0: I, finalment, també hem d'evitar contagis. Aconsello contacte zero amb els descerebrats que han revenut entrades.
1: Molt
0: què feu? Què feu?
1: Molt bé.
0: Que és el grup de la nostra joventut.
1: Ara. Molt bé.
0: Que no ens tornarem a veure en directe,
2: clar que sí, doctor.
1: Això és veritat, doctor.
0: A mi això m'enfurisme.
3: Bueno, podem dubtar-ho. Vull dir que pot ser que pleguin i d'aquí 5 anys. Ai, el concert de retorn.
1: Jo crec que el Montero no tornarà mai més a Barcelona.
2: Home, mira Sopa de Cabra. 30 anys celebrant que fa 30 anys sí? Que s'acomiaden.
0: Vull dir que aquest és
3: el tema. Sí, seran el Sopa de Cabra. Doctor, ho hem de deixar aquí perquè nosaltres hem d'acabar aquí.
2: Hem de tirar la publicitat ara.
3: La publicitat que no ha entrat abans ha d'entrar ara. Per tant, són faves comptades.
0: Vull dir, el primer és el primer. Endavant.
3: L'esperem la setmana que ve, doctor. Portis molt bé.
0: Amb molt de gust.
3: Nosaltres marxem perquè demà ja tornarem a fer més programes.
2: Demà tornarem amb l'Alejandra Castelló.
3: Home!
2: I us hem de denunciar una cosa que demà descobrirem.
3: El què?
2: Tenim nova estudiant en pràctica.
1: Sí, anava a dir, per què no ve la Lídia i vinga, diu adéu?
3: Ho has de clavar, i 54.
2: Ai, 54 hem de dir adéu, Lídia.
1: Aquí.
2: La Lídia que ve des de Sant Just. Escolta, Lídia, com
1: que
2: estàs?
1: Que fem la mateixa alçada.
2: Sí.
4: He vingut bé perquè no he vingut amb Rosalia.
2: Amb Rosalia.
3: Amb Rosalia.
4: Amb Rosalia, des de l'algú no
3: has d'acomiadar el programa ja, eh?
4: Acomiadar el programa, molt bé. Doncs ens veiem el dia de demà. Jo, des de l'algú, hi seré aquí, que no em paguen un duro, però estic molt contenta perquè m'he pogut portar el meu tàper.
1: Oh!

0: Els taloners, els que van abans del clapés.
1: Arriba Robots, una exposició amb 70 robots diferents per descobrir l'evolució i les aplicacions de la robòtica.
2: Des dels autòmats de Leonardo da Vinci fins als humanoides del futur. Explora i viu la tecnologia al Museu Nacional de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya a Terrassa.
1: Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
3: De fer arribar el gas natural al nostre país el 1965 a fer-ne servir el 2026 a 17 centrals de cicle combinat per generar electricitat i que la nostra energia estigui disponible quan la necessitis. Més de 180 anys fent-te la vida més fàcil cada dia. Naturgy. Cada dia. Every day.
4: Avui sembla de bojos portar un fill al món.
5: Per mi és de bojos renunciar al que sempre has desitjat. Per això el tindrem. Perquè sé que podem.
4: Perquè ara FIAC Assegurances t'oferim la nostra assegurança de salut amb els millors centres i professionals i tots els serveis que necessites amb 2 mesos gratis. FIAC, 5 lletres que donen tranquil·litat.
6: Aquest mes el Club de Vins de La Vanguardia descobreix Ribera del Duero, amb Páramos de Legaris, Parajes de Callejo de Bodegas i Viñedos Félix Callejo i Corimbo de Bodegas La Horra. 6 ampolles valorades en 147 euros ara per 89, amb enviament gratuït i 2 copes vis al glas de regal de benvinguda. Uneix-te ara a clubdevinoslavanguardia.com.
7: Un món més verd és possible amb Verdmont. Som professionals en la retirada d'amiant a tot Catalunya. Fa 12 anys que eliminem amiant amb responsabilitat per transformar els teus espais i garantir-te un entorn millor. Amb experiència, dedicació i un compromís constant amb l'excel·lència, som aquí per ajudar-te. Més info a verdmont.com.
8: Es pensaven que s'havia acabat.
9: Això té tota la pinta de ser un altre escape room.
10: I això no és cap escape room.
11: Teniu 60 minuts per sortir d'aquí o morireu.
10: Merda, aquesta no l'esperava.
12: Escape Room 2. Comença una nova partida. El 9 d'octubre, només als cinemes.
13: Comença el mes d'octubre amb el millor descompte a Rodi. Només aquesta setmana, compra online els teus pneumàtics sense IVA a rodi.es. Sí, sí, sense IVA. Celebra l'October Rodi i estrena pneumàtics al millor preu. Només online a rodi.es. Afanya, són unitats limitades. Rodi Motor Services, motor de confiança.
14: Hem vist Iniesta aixecar trofeus, marcar gols impossibles i fer història. Ara podem descobrir què hi havia darrere. La pressió, els dubtes, l'emoció, els moments que el van transformar. Iniesta Experience, el joc interior. Una experiència interactiva per descobrir l'Andrés darrere d'Iniesta. Ja oberta a Barcelona. Entrades a iniestaexperience.com.
15: RAC1, emissora oficial.
16: RAC1 i l'Ajuntament del Vendrell presenten Castells de RAC més 1 a la Diada de la Fira de Santa Teresa.
17: Concentrats i forts, sillens amunt!
16: El diumenge 11 d'octubre, des de 12:15 del migdia, una altra jornada castellera des de la plaça Vella del Vendrell, amb tot l'equip de Castells de RAC1, encapçalats per Benet Iñigo.
18: Els nens del Vendrell volen celebrar com toca el seu centenari i els minuts de Terrassa i la Jove de Tarragona hi aportaran les dosis de gamma extra. Història castellera concentrada a la plaça Vella.
16: El diumenge 11, a 12:15 del migdia, Castells de RAC més 1 a la Diada de la Fira de Santa Teresa del Vendrell.
19: Carrega!
16: RAC 1. Fent pinya, tots som 1. Amb el patrocini de Forn de Nulles i la col·laboració del Museu Casteller de Catalunya. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya. It's showtime.

0: en directe, amb tots vostès, per tot Catalunya, la banda del Versió RAC1. El muntatge musical, Xavi Alujas i Àlex Arbiol. A la producció, Xenia Lobo i Anabel Luna. Els guions, Marta Cailà, Míriam Díaz, Marc Serra, Esther Muñoz, David Solans, Mònica Folquet, Joan Torres i Marc Martínez. En etapa de formació, Hugo Micheto. El temps afegit, Edgar Fornós i Arnau Vila. I la col·laboració dels Muppets del programa, Oriol Cruz, Anna Drames, Edu Mutante i Marcelí Virgili. La veu de Catalunya, Montse Llussà. I ara, amb tots vostès, un locutor que no deixa entrar ningú a l'estudi que hagi dinat llegums.
1: Perdona, que ha passat una cosa, que Marvala ara s'aixeca i Alba s'agarra també. No, perquè hem tingut... Bueno, hi ha una petita fuga, aquí. Hi ha hagut una fuga de gas.
2: Bueno, que m'expliqui la protagonista.
3: És que fa una pudor de merda. Què he pensat? No sé.
4: És que avui no portava tàper. I m'he comprat un tàper que tenia cigrons.
3: És que, de veritat, que he intentat aguantar-ho amb la màxima professionalitat.
0: Toni Clapés!
3: Bona tarda, què tal? Com esteu? Les 4 i 3 minuts. Sigueu benvinguts. Gràcies per acompanyar-nos. A veure si posem el nivell del micro en condicions. Xavier, sisplau, perquè semblava que parlés des del bar de baix. Ara la cosa sona una mica millor. Aquests estaloners, realment, no sé, treballen a vegades en unes condicions, molt criticar-me a mi, però amb ells és que realment se'ls hi enfot absolutament tot. Així se'ls hi va. Bé, dit això, Montse Llussà, què tal? Bona tarda.
5: Un, dos, funciona, sí però...
3: Sí,
5: vas,
3: no, però amb ells és igual, si sona malament, si no se senten, poden fer el programa sota la taula, vull dir, no tenen cap mena de problema a l'hora. És la nova ràdio, la ràdio sense, en fi, sense problemes. Senyor Virgili, què tal? Bona tarda.
6: Déu-vos guard, salut hi hagi per totes les cases de bé.
3: Més d'octubre, sí. amb molta pluja, senyor Virgili. Sí. No sé si hi ha algun rodolí
6: ja
3: al voltant...
6: Ja t'ho vaig dir ahir, del rovelló.
3: Sí, però a banda d'aquest...
6: No hi ha res més.
3: Bueno, quin mal humor, realment, escolti. Corri vos a veure i no li pregunto.
5: Mare meva.
3: Doncs ja està. No cal que en comenti res més.
6: Som la mare del Roser.
3: Com si es vol, sí que...
6: no,
3: si es vol quedar...
6: No, la mare del Roser.
3: Sí, bueno, per dir-me això i res, es podia haver quedat a casa.
5: Bueno, doncs ja li dic jo que s'ha mort una actriu de 102 anys, l'Eva Mary Sand. Ho dic perquè,
6: és de les seves.
5: La que va fer Con la muerte en los talones. Li dic perquè, ah, bueno,
3: sí,
5: que
3: és
5: un tema...
3: És curiós perquè tots els coetanis palmen menys ell, eh? És curiós, això. Realment és digne de... És
6: però que em vols mal.
3: No, mai. Contrari. Vull que visqui amb nosaltres durant molts anys.
6: Saps el Sant Cristo de la Panto?
3: Sí, que s'aparta.
6: De la bomba,
3: sí,
6: que li anava
3: sí,
6: per ell.
3: És una finta, és el Messi, però del món del cristianisme.
6: Doncs va ser avui...
3: Perquè s'aparta, fa una pinta, fa, saps?
6: S'aparta perquè
3: sí,
6: li
3: perquè
6: venia
3: una finta,
6: la bala
3: la finta de Lepanto.
5: La finta de Lepanto?
3: Fa una finta... Si tu veus la creu,
5: sí,
3: la trobeu
5: no,
3: a la catedral,
6: sí,
3: la
6: catedral.
3: La primera, és la primera figura, la dreta. Està sí. Allà, aquesta...
5: Com el Keanu Reeves a Matrix.
3: Exacte, s'està movent perquè no li toqui la bomba. Sí,
6: què diu de l'Àtrix? Aquesta no està bé, també, eh? Dius de mi,
5: home,
6: però tens uns...
3: No, dic que el Chris Lelepant que es posa sí. Àtrix. Bueno, què vol dir?
6: Que és avui.
3: Ah, doncs molt bé, doncs
6: perquè,
3: felicitats.
6: Perquè avui és el 7 d'octubre, que és la batalla de Lepanto, 1571. I el Sant Cristo estava a la nave principal, li va anar la bala...
3: I ell es va apartar.
6: És un miracle!
3: És el que diu la Montse Llussà, és la imatge de Ken Reeves a Matrix, allò que
5: que
3: li van...
5: Que mira enrere,
3: sí.
5: Amb càmera lenta, sí, i passa
3: mateix,
5: les bales.
3: És el mateix.
6: No, no va fer càmera lenta, nostre senyor.
5: Bueno.
3: Bé, a tot això, avui sí...

0: Si no hi ha una contraorda meteorològica, avui sí, primer concert comiat d'Oques Grasses a l'Estadi Olímpic Lluís Companys. Josep Montero, bona tarda.
1: Què passa, penya?
0: Bona tarda.
1: Que tot gaire per esteu.
2: Quins crits.
3: Així, no sé...
4: Sense veu.
3: No sé pas si li podrem quedar al concert, tio.
4: No.
5: Per què,
3: eh? No sé pas, tio.
5: Ja.
3: Vull dir, no ho dic pas pel temps, tio. Vull dir, jo ja la pluja us vaig dir que me la portava fluixa, que em porta una polla.
5: Noi!
3: Però vull dir que és més pels putos trens, tio. Els putos trens, tio, que estan cardadíssims, paio. Mm. No en va ni un, tio. La penya no sé com vindrà al concert, tio, però,
5: bueno,
3: però jo he de baixar en tren des de Muntanyola, flipa.
0: Baixes en tren?
3: Bueno, clar. Muntanyola és una puta muntanya, saps? Vull dir, no hi ha res, tio. He d'anar fins a Vic, tio. I he d'anar a pillar el tren, tio, que tinc la furgo al taller. Hauria de baixar en tren, per tant.
4: Tio.
3: I a les condicions que hi ha... Ua, tio, és que no, em sembla que no arribo, tio. Em sembla que em quedaria allà penjat a l'estació.
0: Però et recordem que avui sí que no pots fallar. Primer concert d'Oques Grasses, perquè si no...
3: Bueno,
0: aquest comiat no, és que no començarà mai.
3: Bueno, però al final, si no pogués baixar jo...
0: Sí.
3: Com que tindria la penya... No sé, vull dir, com ho tindria la penya per pujar a Muntanyola en comptes de jo baixar, tio?
0: Home,
3: I si
0: no,
3: tenim el concert
0: però,
3: aquí al Pol Esportiu.
0: Però quanta gent...
3: Va, què, tio?
0: A veure...
1: Fotem el concert aquí al Pol Esportiu o què?
2: Quins crits.
3: Tio, és un lloc guapo, tio, és cobert, eh? Vull dir, aquí no tindríem problemes de pluja, eh?
0: Sí, el que tindríeu problemes és d'aforament, perquè, clar, no té res a veure l'aforament de l'Estadi Olímpic amb el poliesportiu de Muntanyola.
3: Si són tot camps, això, tio, aquí cabria tot Déu, tio. Jo vull córrer pels camps, com quan tenia 10 anys, Jo vull córrer pels camps, com quan tenia 10 anys,
4: Mai un concert que no s'ha fet se m'havia fet tan pesat, també t'ho dic, eh?
3: Flipa,
4: o sigui...
0: És que aquest matí escoltant el Matina Codina apuntaven que és un concert que ha començat una mica agafat.
4: Per
0: ja la suspensió del dilluns, després el conflicte 2CAT-3CAT, a veure qui emet aquest concert, que al final el faran els dos.
5: Els trens, que la gent no pot pujar.
0: Els trens que no pot baixar, és a dir, o que no pot anar. Després veurem com tornen després del concert, perquè si no hi ha servei públic després dels concerts, imagina't amb tota l'enrenou de Rodalies, que ara en parlarem. Per tant, és un concert que ha començat, Montero, una mica amb un taló d'Aquiles.
3: Això ho dius tu, tio. Tot és puta idea, tio. No tens puta idea, tio. Escolta, tio, la meva idea de pujar a Muntanyola tots plegats, què? No t'agrada o què, tio?
0: Bueno, a veure...
3: No t'agrada o què?
0: Torno a repetir que hi ha el problema de l'aforament. Bé, no sé si em vols comentar alguna cosa més. Per tant, avui,
3: bueno, sí,
0: a dos quarts de nou, primer concert d'Oques Grasses.
3: Bueno, la gent ens estima, tio. Tocarem allà on vulgui, perquè la gent, per molt que tu no ens estimis, tio... que no sé què et passa, tio, la gent ens estima. Tira-li el Lujas al tall, tio.
6: Sí que ens estimem i que l'amor encara existeix, i que per molt que ens ho vagin complicant, el rotllo d'estimar-nos i tal, pues, de moment sí que ens ho poden prendre una mica, però algunes estones, no? Però de moment no ens han pogut prendre.
0: Que, per cert, fa un moment, perdona, fa un moment que l'Estadella t'ha mencionat, diu que l'Estadella, i no recordo exactament què...
2: A l'Abram Oriols,
0: diu que et van entrevistar i que eres un porro... Un porro amb potes.
3: Bueno, és una cosa que podríem explorar de cara a una cançó, saps? El porro amb potes, tio. Després del carcull, tio, jo crec que seria guapo, saps? El porro amb potes, tio.
1: Jo vull ser un porro amb potes, com quan em fumo toies, Jo vull ser un porro amb potes, com quan em fumo toies,
3: És guapa, tio.
4: Molt.
3: Tio, explotem-la, tio.
0: Josep Montero, gràcies. Bueno, esperem, ara parlant seriosament, que el disfruteu molt, perquè és els darrers quatre concerts d'Oques Grasses. I avui també és notícia, obrim línies també amb ella, Rosalía, que acaba de guanyar el Premi Nacional de Músiques Actuals del Ministeri de Cultura i que podem celebrar i felicitar amb ella ara mateix. Rosalía, bona tarda.
7: Bona tarda.
0: Bona tarda.
7: Déu vos guard.
0: Moltes felicitats, Rosalía.
7: Ah, estoy
4: Quina emoció, un premi més, no? La veritat és que em fa moltíssima il·lusió.
0: No pares de recollir premis, no paro, i ara no ha estat el Ministeri de Cultura que t'ha otorgat aquest premi, que l'han guanyat grans referents del món de la música.
4: Sí, com jo, no? I bueno, ara he fet història, no? Estic com molt enlluernada, amb molta luxe amb tots vosaltres. Clar. Si em permeteu, Toni, aprofito.
0: Sí.
4: I agraeixo a tota la gent que ha estat, no? Que ha fet possible, no, tot això.
2: Molt bé.
4: Vull començar.
0: Sí.
4: Primer de tot, vull donar gràcies a Déu. Déu vos guard, perquè ell és el que em guia, no? Millor que un GPS,
2: i tant,
4: no?
2: I tant.
4: Sense ell, jo no existiria.
2: Molt bé, és preciós.
4: Ni tampoc existiria aquest premi, ni el jurat, ni tampoc aquest programa, no?, del Versió. I ara mateix no podria estar agraint tot això, no?
0: Molt bé, però la pregunta que et faig, Rosalí, és... anava a dir-te a qui més vols agrair aquest premi, si és que vols agrair-lo a algú més, a banda de Déu Nostre Senyor.
4: Per suposat. Mira, una altra persona molt important per mi, com és una motomami important, com és la moto Mare de Déu de Montserrat, no?
2: Ara, molt bé.
4: La MD, que li dic jo.
2: MD.
0: Bueno, a veure si podem sortir una nit.
4: Sí, no, coneguda pel seu nom artístic com la Moreneta.
2: Sí.
0: Bueno, no és un nom artístic, eh? A veure, és un sobrenom, tothom la coneix per la Moreneta, però no seria un nom artístic. Però bé.
4: Moreneta, què dice? Doncs ella sempre qui m'ha acompanyat.
0: Sí, també, no toca ni quarts ni hores.
4: Sí, jo vaig néixer i créixer al costat de la Montse,
0: allà,
4: no?
0: Sí, home, allà...
2: Sant Esteve a les Rovires.
0: Exacte, Sant Esteve a les Rovires, sí.
4: I m'ha acompanyat des de petita, enviant-me bones vibres, good flow. Gràcies, tata, dilo!
7: Tata, eh?
4: La tatona Montse.
7: La tata Montse.
4: La tata Preciós. Montse. Com tu, Montse!
7: Sí!
4: The same, no? Que fort!
0: Per anar acabant, Rosalia, sí. No, dic, si vols agrair algú més, ja
4: sí,
0: ho tindríem.
4: Per suposat, no oblidar-me de Sant Esteve.
2: Sant Esteve, molt bé.
4: Sant Esteve, el meu motopatró, del meu poble.
2: Motopatró.
4: Sense ell, exacte, tampoc hagués arribat fins aquí, no?
0: Bueno, molt bé.
4: Ed Esteve és el millor, sabeu, no? I puc continuar?
0: Estàs com molt...
4: Molt eufòrica, molt etèria, no?
2: Però mística, no? Mística.
4: Molt connectada.
0: Estàs mística, estàs molt connectada... En aquest cas, amb la religió catòlica.
4: Sí, per això també vull agrair a la Mare de Déu de Núria, la Mare de Déu de Caral, la de la Mercè, la del Miracle...
2: Sembla l'Almodóvar,
4: la del claustre, de l'Esperança...
2: L'Almodóvar va començar a agrair Mare de Déu i no callava.
0: Sí,
2: i
4: la llum, la foscor...
7: És la Misericòrdia, també.
4: La Misericòrdia, per suposar, la nostàlgia...
2: De la Roser, que és avui, la Mare de Déu del Roser.
4: Aquesta també, la Roser, la Margarita...
0: Molt bé, doncs...
4: La Rosi, que sóc jo!
0: Rosalia, bueno, felicitats. Aquestes verges, aquests sants i Déu Nostre Senyor han estat invocats de ben segur aquest matí per, entre d'altres, Mònica Folquet. Mònica, bona tarda.
8: Hola, bona tarda.
0: Perquè nou matí de causa Rodalies, que avui, recordem-ho, no ha funcionat... bueno, els matins no ha funcionat i ara ha començat a fer-ho amb una certa normalitat, tot i que... Déu-n'hi-do encara les afectacions que tenim.
8: Sí, fa 4 dies que arran de les tempestes del cap de setmana torrencials hi ha afectacions, tant dilluns com dimarts. Les afectacions a moltes línies van ser molt importants, línies sense servei, altres amb servei per trams, però a primera hora d'aquest matí Renfe ha advertit que no podia garantir el servei de Rodalies per causes alienes i ha recomanat als usuaris utilitzar mitjans de transport alternatius. Això ha provocat una allau d'usuaris cap a les parades d'autobusos amb el conseqüent col·lapse perquè el nombre de vehicles era clarament insuficient. El motiu del desgavell ha estat que el sindicat de maquinistes, SEMAF, s'ha negat a circular fins a tenir garanties que la xarxa estava en condicions. Això després de la caiguda d'un arbre i un talús ahir damunt d'un tren de mitja distància entre Vilanova i Cunit que transportava un centenar de passatgers i que no va provocar danys personals.
0: A veure, tenir el punt de vista ferroviari, l'expert en la matèria aquí a RAC1, i podríem dir que també és la referència a Catalunya, és el Nil Sant Martí. Nil, bona tarda.
9: Bona tarda.
0: Gràcies per acompanyar-nos. A veure, de seguida abordarem què és el que ha passat aquest matí, què és el que està passant, però el que podem fer, primer de tot, és anar a l'estació de Sants per saber com estan les coses a aquesta hora. Montse Martí, bona tarda.
10: Hola, bona tarda.
0: Des d'on ens parles? Perquè aquest matí, escoltant el món recut, tot han estat impediments per part d'Adif per fer la feina d'informar i doncs hem estat expulsats de les vies, d'on es podria informar dels trens.
10: De les andanes,
0: Hem estat expulsats i hem estat portats a la porta. No sé si ara ens informes des de la porta o això... Adif ha tingut a bé corregir-ho.
9: Doncs s'ha corregit perquè jo estic a la zona d'accessos a les andanes ara mateix i durant el matí que he estat aquí també he pogut accedir a la zona d'accés a les andanes de Rodalies. Sí que és veritat que hi ha hagut aquest incident, no? El Josep Moragues ho explicava en directe i havia passat algunes vegades, el Josep Ferrer també s'hi havia trobat, sí, que ha fet algunes guàrdies aquí a l'estació de Sants de Barcelona, doncs també s'hi havia trobat que depenent del moment i de la situació doncs, no volien periodistes a la zona d'accés a les andanes o a les andanes mateix. Nosaltres, jo mateix he pogut entrar sense cap mena de problema i de fet ho he fet sempre i a mi de moment fins ara no m'han fet fora d'aquí, però sempre hem intentat accedir a l'andana per veure si hi havia molta gent, a la zona d'accessos on hi ha les escales automàtiques per saber doncs, si les pantalles informaven adequadament dels trens i dels horaris. Per tant, no entenc l'episodi d'aquest matí, que, com deia abans, no és el primer cop que passa.
0: Bé, esperem que sigui l'últim. Sempre, sí. Com que no ha estat el primer cop, esperem que sigui l'últim, perquè al cap i a la fi el que fem els mitjans que estem a les andanes explicant el que passa és fer la feina que en principi hauria de fer Renfe i Adif i que no fan. I sobretot des de que no hi és l'Antonio Carmona, que se'l troba molt a faltar. Avui hem tingut, ara escoltarem d'aquí una estona, el senyor Òscar Playà, però crec que la informació hauria de ser més fluida. Dit això, podem explicar aquesta hora, Montse, com estan les coses a nivell ferroviari?
9: Sí, doncs encara continua funcionant la xarxa de Rodalies, diríem, a trompicons. El mateix director, ara ho deies, general Òscar Playà, preveia a mig matí que restabliria el servei de Rodalies tal com estava previst per avui, abans de la plantada aquesta dels maquinistes, però això encara no ha passat del tot perquè s'acumulen alguns retards en diverses línies. Per exemple, ara mateix veiem a la R2 que els trens circulen amb una mitjana de retards de 25 minuts i continua havent una desena de línies que funcionen amb incidències. Això què vol dir? Que tenen trams que s'han de fer amb autobús, els busos habilitats per Renfe, com per exemple tenim la R1 que arriba a Massanet, a Massanes des d'avui, s'hi pot arribar amb tren, però s'han mantingut en aquest cas els busos de Renfe per si de cas passava alguna cosa en l'últim tram, entre Arenys de Mar, Blanes, Massanet, i hi ha trams de línies que encara no estan operatius pels aiguats dels últims dies, sobretot a la zona del Vallès Oriental, Granollers, la R4 Nord entre Terrassa, Manresa i Barcelona no està operativa, l'R2 Nord entre Granollers i Massanet-Massanes, doncs allà DIF també està treballant a les vies que, recordem, ahir va quedar tota aquella zona inundada. El que sí que hem de dir i hem comprovat és que hi ha molts menys usuaris avui a Rodalies, aquí a l'estació de Sants, que altres dies. Suposo que, com que el desgavell ha estat tan a primera hora del matí, a l'inici del servei, doncs molts usuaris han estat a temps de no venir fins aquí a Sants i buscar-se la vida en un transport alternatiu.
8: T'ho diràs.
0: Molt bé, Montse Martí, moltíssimes gràcies.
9: A vosaltres.
0: Ens quedem amb el comentari de Mònica Folquet, el tu diràs.
8: Home, que és a dir, que vols anar a la tarda a buscar el tren després d'aquest matí de terror absolut.
0: Terror. La signatura, posa'm, sisplau, signatura de Mònica Folquet.
5: Terror absolut.
0: Tu ho diràs. Bueno, dit això, entrem en matèria amb el Nil Sant Martí, expert en la matèria, i des d'aquí, novament, recomanar el seu llibre, que, per cert, en vàrem parlar aquí al programa, del col·lapse de Rodalies a les solucions de futur. El llibre té un nom que podria ser, diguéssim, tot una premonició, que és En via morta, que és cap a on anem. Una via...
5: morta.
0: Morta. Primera qüestió que poso sobre la taula. El sindicat majoritari de maquinistes aquest matí s'ha plantat, i d'aquí que no s'hagi pogut fer el servei. Què ha reivindicat el CEMAF? Parlaven de seguretat, què els hi ha preocupat i, en fi, quins han estat els motius per no fer aquest servei ferroviari aquest matí.
10: Si tu recordes, Toni, de fet, tot això ve del funcionament del que va sorgir a partir de la crisi de Gelida. Recordem que arran de l'accident de Gelida el 20 de gener a la nit, que hi va haver més accidents i més incidències aquell mateix dia, malauradament un dels accidents que va ser el de Gelida va deixar una víctima mortal, hi va haver una aturada del servei de Rodalies i això es va resoldre al cap d'uns dies, també una altra vegada amb falta de comunicació, amb la Generalitat dient una cosa, Renfe fent-ne una altra, però va arribar amb una conclusió que és, a partir d'ara s'han d'establir tots uns protocols de garantir la seguretat en la circulació, fent totes unes revisions quan hi ha una situació meteorològica, sobretot estem parlant d'aquests casos, com va ser també el cas del gener, una situació meteorològica sobrevinguda molt gran. Quan passa això, s'han de fer les famoses marxes en blanc, que es diuen, aquests trens exploradora, bàsicament amb personal maquinista, però també amb personal de DIF, i revisar tota aquesta infraestructura. No només s'han de fer les marxes, perquè, clar, aquí es queda molt dient és que ja s'ha fet la marxa exploradora, el tren ja ha passat, per tant, a partir d'aquí pot passar tothom. No. El que es va acordar en aquell moment va ser tot un protocol, que era fer aquestes marxes i a partir d'aquí fer uns informes, un cop acabades les marxes, que cada tren exploradora que hagi fet cada línia, doncs, amb, fins i tot, testificar, diguem-ne, amb proves fotogràfiques, documentació, aportar que la infraestructura està en ordre per circular, sobretot, per exemple, a nivell de fotografies, perquè ho dic, perquè com que hi ha molts punts detectats que són susceptibles de problemes, de despreniments, d'inundació, hi ha zones inundables a la xarxa ferroviària, com hi ha zones inundables a les carreteres, ho vam veure a les rondes mateix el cap de setmana, no? Doncs com que hi ha tots aquests elements, aquests punts ja detectats, doncs s'han de fer proves fotogràfiques i escrites de que no hi ha un perill per passar per aquests punts. Què ha passat fins ara? Doncs que les marxes exploradores es van anar fent des de diumenge, però aquesta documentació no s'ha completat fins avui, que això és un element primer a tenir en compte. Si aquesta documentació no la presenta Renfe a la representació dels treballadors, al Comitè General d'Empresa, que és el que es va acordar per sortir de la crisi de Gelida, en principi els maquinistes no tenen les garanties de seguretat en la circulació a les línies afectades. Aquestes marxes s'han anat fent, aquesta documentació s'ha anat fent, però aquí ens esclata una altra situació, que és ahir a la nit l'accident que hi ha entre Vilanova i Cunit, en aquest cas aquest despreniment d'un arbre sobre un tren de mitjana distància. Clar, aquesta línia s'havia revisat, s'havien fet marxes exploradores, però s'havien fet, per entendre'ns, diumenge, dilluns, i això va passar ahir a la nit. I diguem-ne que un cop passa aquest accident, Renfe reprèn la circulació d'aquesta línia sense, evidentment, haver fet cap altra nova comprovació en aquell moment, perquè no dona temps de fer tota aquesta documentació que estem dient en el moment immediat i els trens comencen a circular la mateixa nit. És aquí, i això ja venia d'incidències i de dubtes, d'inquietud de molts maquinistes perquè no tenien aquesta documentació, ja hi havia hagut molts trens que s'havien anat cancel·lant els dies precedents, sí. Dilluns, dimarts, això ja ho vam veure. De fet, ahir a la tarda hi havia línies, ho vam explicar, perquè Renfe parlava, deia que hi havia normalitat absoluta en algunes línies, sí. Però l'R1 no funcionava, per exemple. Va passar un tren cada dues hores. Per què? Perquè no hi havia aquesta documentació, hi havia molts maquinistes que no s'atrevien a passar a garantir la seguretat per tot el passatge que portaven al darrere. I, a més, no tenien on sustentar aquesta seguretat si no hi havia encara els informes definitius. A més, hi ha l'accident de Vilanova, i aquí s'acaba complicant tot, i torna a haver-hi aquesta plantada, com la plantada que vam viure just l'únic que ve l'accident de Gelida el 20 de gener. El
8: que passa és que les versions no quadren, és a dir, el sindicat de majoritari de maquinistes explica el que explica, la consellera de Territori d'alguna manera desmenteix el sindicat.
11: Qui certifica l'estat de les vies i si és possible no operar són els dos gestors, l'operadora Renfe i el gestor ADIF. Tots els certificats estaven a punt. Ahir els trens estaven funcionant, per tant, si ahir la xarxa era segura, avui la xarxa era segura. Cap persona individual o cap sindicat pot certificar sí o no la situació i la seguretat de les vies.
8: I el director de Rodalies, Òscar Playa, també deia que els maquinistes disposaven de la informació necessària que els garantia la seguretat i que el que s'ha fet avui és accessori.
12: La seguretat, ahir van circular els trens de forma segura un cop es van aplicar els procediments de seguretat. Els sindicats ens han demanat uns informes addicionals que vam estar treballant ahir, que els hem finalitzat aquest matí, han sigut entregats. Però vull deixar molt clar que són uns informes addicionals que ens han demanat sobre informació de la infraestructura.
8: Llavors, és a dir, s'entén arran de l'accident, o de l'accident que no va provocar danys personals d'ahir, però si dilluns i dimarts ja no funcionaven els trens, és a dir, ja hi havia, ja no s'estava prestant el servei com tocava, per què es planten avui? Bàsicament pel que va passar ahir a Vilanova, o... És a dir...
10: Recordem que dilluns i dimarts hi havia hagut servei, però de mínims, en algunes línies, i algunes línies estaven tallades i continuen estant tancades, perquè encara no s'han passat aquests certificats.
8: Sí, però de les línies que funcionaven, hi havia trens que desapareixien, no es complien horaris, dimarts, ahir la tarda, un oient, jo vaig dir, vaig entrar a Rodalies de Catalunya, funciona normalitat, R1 d'Hospitalet, Arenys de Mar. I escriu un oient i diu, estic a l'estació de Sant Adrià, hi ha un paper escrit en mà que diu, sincer, servicio.
13: Hasta mañana.
8: Vull dir, això passava ahir. Aleshores, per què i es planten avui? És a dir...
10: Perquè la planta de tècnicament ja s'estava donant ahir. Aquí està la qüestió. És a dir, de fet, a quantes línies hi va haver servei més o menys normal ahir? Bàsicament el corredor del Garraf, que, a més, malauradament és on llavors justament hi ha un accident, és a dir, on hi ha una incidència i cau un arbre, però la resta de línies no s'estava prestant el servei habitual i són línies que d'entrada no s'havia prestat el servei habitual, perquè aquí fem memòria també, eh? És a dir, som a dimecres, però és que ha estat una odissea i no s'ha acabat mai el que va passar des de dissabte al vespre, eh? Però dissabte al vespre es talla tota la circulació, es diu que es reprendrà diumenge a les dues, que és quan acaba l'alerta meteorològica, diumenge a les dues del migdia no es reprèn pràcticament res perquè tota la xarxa està cap per avall, inundada o amb afectacions per tot arreu. La de Rodalies, la de Ferrocarrils també té alguns problemes i es va reprenent el diumenge. La de Rodalies diumenge pràcticament no reprèn, entre altres coses perquè el túnel de Plaça Catalunya de Barcelona està sota l'aigua. Per tant, garanties en la circulació, home, doncs el mateix diumenge no n'hi havia perquè, de fet, els trens no hi podien passar. I fins dilluns es van estar desviant els trens de la R1 pel túnel de Passeig de Gràcia perquè el túnel de Plaça Catalunya Arc de Triomf no estava practicable. Primer, perquè estava inundat i un cop aconsegueixes drenar-lo i treure-li tota l'aigua, has de comprovar que funcioni tota la senyalització perquè els trens no és una carretera que és jo trec l'aigua i el cotxe passa. No, es basa en tot uns sistemes que estan a la via i que estan a les instal·lacions del voltant de la via. I si allò ha estat sota l'aigua durant 24-48 hores, s'ha de comprovar que tots els sistemes funcionin. Llavors, clar, realment el que hem viscut és que en cap moment hi ha hagut normalitat fins ara i la plantada, diguem-ne, sonora o de cara al públic, obertament, acaba sent quan hi ha l'accident, no? Acaba sent quan hi ha aquest xoc. I aquí és l'important, perquè fins en aquest moment ni Rodalies ha informat de que no s'estava podent garantir la circulació, ni la Generalitat tampoc, perquè és el que dèiem, ahir a la tarda hi havia línies on pràcticament no hi havia servei, però la versió oficial és que aquelles línies funcionaven amb retards, però funcionaven. Bé, si no passen trens durant diverses hores, el debat del retard...
0: Una pregunta que et vull fer arrel del que ha passat avui i que està passant des de fa ja un grapat de temps. És a dir, tenim Antonio Carmona, que ha estat apartat del càrrec, que el tenim, pel que en diuen, posant segells, és a dir, aquesta és una mica la situació, però ara, a dia d'avui, qui fa de portaveu de Renfe? Qui dona explicacions del que passa cada dia? Perquè estem deixats de la mà de Déu avui perquè ha aparegut el senyor Playà, però si no aquí ningú dona explicacions de res, no?
10: Diguem-ne que la figura de direcció que ara se n'ha d'encarregar d'aquesta comunicació, mentre no hi hagi, poden estudiar si hi ha una figura concretament de comunicació que tenint en compte la
0: complexitat
10: que la xarxa hauria de ser, és Òscar Playà, de fet. És Òscar Playà i, en tot cas,
0: el
10: Departament de Comunicació de Renfe, en aquest cas. Però no hi ha ningú.
0: Però Òscar Playà no pot estar cada dia, o sigui, veient la dinàmica en la que estem, el senyor Playà, que és director de Rodalies, no crec jo que sigui l'encarregat cada dia de sortir amb els mitjans, que és el que ha fet avui. Sortir aquí al Món RAC1, després també aparèixer a l'estació de Sants, és a dir, crec que no és la persona indicada, és a dir, ell és director de Rodalies, o també és un portaveu, també és cap de premsa.
10: Recordem que durant tots aquests mesos ha estat l'únic treballador de la nova societat Rodalies de Catalunya. Òscar Playà. És l'únic treballador d'aquesta nova societat que s'ha posat en marxa. Recordem-ho, es crea una nova societat mixta, diguem-ne, entre Renfe, participada per l'Estat i per la Generalitat, i ha de tenir un Consell d'Administració, en aquest cas, en majoria de la Generalitat. I,
0: però ja funciona, ja funciona.
10: L'únic treballador ara mateix d'aquesta societat...
0: Però aquesta societat, mesos, això que dius tu, el Consell d'Administració... Ja, però anem al resultat d'aquesta societat. O sigui, aquí s'ha creat una societat. D'aquesta societat... actualment està funcionant aquesta societat?
10: Aquesta societat encara no funciona perquè encara no
0: funciona.
10: No té... Recordem que és l'empresa que, per entendre, ens ha de ser la titular del servei ferroviari.
0: Vale. A partir de quan?
10: No pot funcionar encara perquè no té els permisos.
0: De qui depèn els permisos?
10: De l'Agència Estatal de Seguretat Ferroviària. S'ha de fer tot un procés que, per entendre, Renfe té uns permisos per circular, per unes línies. Si una altra empresa vol entrar a circular en una línia, ha d'aconseguir aquests permisos. Això va passar a l'alta velocitat, van entrar Ouigo i Irio, els corredors d'alta velocitat.
0: Els permisos els hi ha donat ADIF.
10: No, els ha de donar l'Agència Estatal de Seguretat Ferroviària.
0: A l'Agència Estatal de Ferroviària. No, ho dic per explicar-ho als oients, perquè jo sóc el primer que tampoc ha arribat a un punt que m'he perdut.
10: Hi ha tres configures diferents. Hi ha, per entendre'ns, la titular de la infraestructura, que això es va mantenir a mans de l'Estat amb el procés de liberalització ferroviària d'Europa. Hi ha el titular de la infraestructura de les vies.
0: Què és ADIF?
10: Això és ADIF.
0: Val.
10: Però a partir d'aquí, sobre aquestes vies, poden passar empreses ferroviàries, perquè aquestes empreses puguin passar trens, puguin operar, han d'aconseguir uns permisos. Qui té els permisos a l'Estat espanyol? De moment, Renfe. aquí punt. A la xarxa principal, després Ferrocarrils té la seva, evidentment té els seus permisos perquè és la seva infraestructura, però sobre la de Renfe ara mateix, sobre la de DIF ara mateix, només té aquests permisos Renfe i Ferrocarrils s'està habilitant per tenir permisos, recordem-ho, per passar per les línies de Lleida-Manresa i per anar a l'aeroport, que això serà l'any vinent. Però més enllà d'això, recordem que el traspàs de Rodalies és creem una societat mixta on la Generalitat tingui poder de decisió. Per tant, Renfe queda en part apartada, tot i que necessitem els seus actius, el personal, els trens, perquè no en tenim, i cap altra empresa del món en té, perquè l'ample d'Ibia d'aquí no existeix enlloc més, tret d'aquí a Portugal. Per tant, Renfe té aquests actius, els necessitem, i volem una societat que sigui titularitat de la Generalitat i on Catalunya tingui, porti la batuta, pugui tenir un mínim control. Quina és la solució que es troba? Creem una societat, Rodalies de Catalunya. Aquesta societat estarà participada la meitat per Renfe, la meitat per la Generalitat, per entendre'ns, i amb el Consell d'Administració liderat per la Generalitat. Allò, el vot més un, no? Per entendre'ns, val. Però aquesta empresa nova ha de tenir tot, ha de fer tot el procés per aconseguir els permisos de seguretat, de circulació, etc. I estan aquests tràmits. Quan duren aquests tràmits? No hi ha una data fixa, concretament. Tu has de fer tot el procés de, per preparar-te a sortir, a operar. I que et validi tots els permisos l'Agència Estatal de Seguretat Ferroviària, que és l'altre organisme independent, és de l'Estat.
0: Però, perdona, aquests permisos d'aquesta empresa, si al cap i a la fi operes amb els mateixos... Saps què vull dir o no? És a dir, al final tu dius, no, ara jo, el gran canvi és que passarà de mans del govern espanyol, passarà a mans de la Generalitat. Molt bé, però és que és el mateix, són els mateixos trens, la mateixa infraestructura, és el mateix. No entenc què s'ha de validar si és que em passes el plat de macarrons de Madrid, me'l passes a Catalunya.
10: Legalment,
0: és que no ho entenc,
10: legalment,
0: això.
10: Legalment, l'empresa tenia els permisos perquè l'empresa no és Renfe. Recordem que l'empresa, de fet, està participada 49,9 Renfe, 50, la Generalitat. Per tant, encara que hi hagi Renfe, de fet, Renfe no és majoritària en aquesta societat. Per tant, la nova societat ha de tenir els permisos.
0: I ara et faré la pregunta al milió, que no sé si, llegint el teu llibre, En via morta, queda explicat o no. Què canviarà, què pot canviar amb aquesta nova empresa de la Generalitat? O sigui, que té la participació de, que m'has dit, 1% o 0...
10: Sí, estem parlant d'una dècima, allò,
0: val,
10: per fer...
0: Què es podrà fer que no s'ha pogut fer fins ara?
10: Aquesta empresa és la que ha de portar els trens i els maquinistes, no la infraestructura. Això és molt important de tenir-ho en compte, perquè...
0: Ja, però els trens i els maquinistes són els de Renfe.
10: Sí.
0: Què podràs canviar?
2: El logotip.
0: Moment,
8: clar, però
0: sisplau.
8: Sí, la infraestructura és el que està malmès.
0: Moment. La infraestructura... Disculpeu, perquè li estic preguntant... A veure, comencem a fer repreguntes, i l'hi acabo de dir. Molt bé, l'empresa passa a mans de la Generalitat amb aquest 0,5 o 1%. Què canviarà de l'empresa actual? O sigui, que passi de mans de Renfe a que mani una miqueta la Generalitat, què canviarà de tot el que estem veient?
10: Bàsicament que la Generalitat tindrà control sobre el que passa, que ara mateix no en té cap. I això crec que és una evidència cada vegada que hi ha qualsevol...

0: Camí del Maresme, des de Bifurcació Sagrera, és a dir, des d'on acaben els túnels de Barcelona i comença aquesta línia que enfila tot el Maresme, fins a Maçanet-Massanes, que és on acaba aquesta línia, un cop ha fet tot el litoral del Maresme. Aquesta infraestructura es traspassa, per una banda. I d'altra banda, amb la nova empresa ferroviària, societat aquesta d'operació ferroviària, doncs hi haurà la gestió de trens i maquinistes amb control de la Generalitat. Què canvia? Només per canviar les titularitats no canvia res, d'entrada, evidentment. Però què canvia? Que hi ha un control de la Generalitat i que s'ha de fer una planificació, que és evident que no hi ha estat les darreres dècades, i aquí, per entendre'ns, sí que és veritat que el govern de Catalunya pot tenir un control com per també planificar i detectar quines són les mancances, perquè un altre dels problemes que teníem no era si les competències són d'un o de l'altre, sinó que, com que les competències eren de l'Estat, la Generalitat, per acció o omissió, no tenia cap coneixement de com estaven les infraestructures de l'Estat.
1: A veure, ara sí que ja m'ha quedat clar, perquè és... tot això, mira, és coses, coneixement d'aquest traspàs, hem conegut els detalls, no sé, la Mònica, si algú més vol repreguntar alguna cosa al Nil Sant Martí.
2: Si la infraestructura està malament, és a dir, la R1 és la primera que infraestructura també passarà a mans de la Generalitat, per tant vol dir que aquell, per exemple, el plantejament de moure la línia es podria fer perquè el govern ja serà titular de la infraestructura i podrà pensar en millores d'aquesta línia, és a dir...
0: A més, la línia del Maresme, el problema que té és la ubicació. La ubicació amb el canvi climàtic i amb l'afectació concretament al Mediterrani Occidental, no? A més a més.
2: No, però vull dir que hi ha un projecte damunt la taula que de fa molts anys
0: sí,
2: que se n'ha parlat.
0: Sí, però no és tant això, perquè fer una obra nova la Generalitat la podria fer. És a dir, fer una obra nova i fer una nova línia per l'interior del Maresme, per entendre'ns resseguint l'autopista, es pot fer. Però, independentment d'això, la infraestructura actual, que s'ha protegit en alguns punts, s'ha de seguir protegint pel tema del canvi climàtic, però també s'ha d'anar renovant. Bueno, s'ha de renovant i no només això, perquè recordem que és una infraestructura que a partir d'ara és de via única, en una línia en què pretens tenir una freqüència competitiva com a mínim cada 15 minuts d'Arenys cap amunt i d'Arenys cap avall cada 5 minuts seria la situació ideal de freqüència tenint en compte la mobilitat que hi ha. Per tant, has de fer tot un manteniment i un replantejament d'aquesta línia i ampliar-ne la capacitat. Això s'haurà de fer els propers anys.
2: Això dels permisos quan trigarà? Perquè, clar, almenys quan això estigui solucionat vol dir que informació en tindrem. No tenim la garantia que els trens funcionin, però almenys els usuaris sabrem... No?
0: Recordem que
2: crea
0: un altre paquet a tot això, que és, no només es crea aquesta empresa que gestiona maquinistes i trens, sinó que arriben trens nous, un centenar.
1: Però aquests trens nous que també tenen un defecte de fabricació, perquè, noi, és que plou sobre mullat...
0: No, això s'ha d'entendre, és a dir...
1: Bueno, havien d'estar operatius i tenen un defecte de fabricació, que n'hem parlat aquí al programa, no acaben de sortir del taller.
0: No és tan defecte de fabricació, quan es crea una unitat nova de zero... S'ha de fer el testeig. A més, és a dir, quan es fabriquen trens per la xarxa ibèrica, s'han de fer ad hoc per la xarxa ibèrica expressament. Quan una empresa ferroviària, una constructora ferroviària com és Stadler, fabrica trens a Europa, doncs els pot comprar la SNCF francesa, les pot comprar la DB alemanya, les pot comprar la SJ sueca, perquè la via és la mateixa a tot arreu, però a la península ibèrica no. Llavors s'han de fer trens expressament per unes determinades condicions i, a més, amb un ample de via diferent. Això d'una banda. A més, hi ha hagut retards en la fabricació? Sí. Hi ha un col·lapse en les fàbriques, en les empreses, les societats que fabriquen trens? Sí, perquè hi ha molta demanda de compra de trens a tota Europa des de fa anys. Si, a més, li sumem que hi ha hagut més complicacions amb el model que s'ha començat a testar a la línia del Maresme, de fet, que s'han fet les proves, que, a més, anem sumant allò, malestrugants, i anem sumant que la fàbrica on es fa tot això, que és a Catalunya, s'ha quedat ferroviàriament incomunicada de la xarxa perquè la sortida que té aquesta fàbrica, Santa Perpètua de Mogoda, cap a Mollet, es fa a la R3, i la R3 està tallada per obres de desdoblament durant un any i mig. És a dir, anem sumant... Cada cosa va sumant, i podem anar sumant, és a dir, evidentment, els temporals que hi ha hagut són excepcionals, això ningú ho posa en dubte. És a dir, el del gener, de fet, no va ser gaire excepcional, el que ha estat excepcional és el d'ara. De fet, la gravetat potser al gener és com va passar el que va passar quan van caure quatre gotes, doncs perquè el manteniment era inexistent. Com han passat ara coses? Potser, probablement, tingui més sentit que hagin passat situacions de complexitat amb episodis de 300 litres per metre quadrat en 6 hores en alguns llocs puntuals. Però això no treu que falta fer també aquest manteniment. Per tant, si li sumem problemes de manteniment, inversió rècord que s'està fent d'obres, que també, doncs, per exemple, la R3 està tallada i hi havia aquest hàndicap de no poder sortir de la factoria. i ens trobem amb temporals, que és veritat que són desbocats, doncs clar, és, diguem-ne, la tempesta perfecta, mai més ben dit, que s'ha anat sumant sobre la infraestructura aquí que tenim a Catalunya.
1: Una última pregunta que et trasllado, perquè el Nils, com dèiem, el

0: Un minut passa d'un quart de 6 de la tarda. Anem amb una notícia que certament no es podia saber. No es podia saber, sobretot amb la hiperactivitat darrerament d'Ada Colau. Ves per on? Una notícia que a mi m'ha deixat sorprès. Sí. Mas Madrid proposa Ada Colau com a candidata a les eleccions espanyoles pel Front Ampli. Fixa't. Mariona Martínez.
1: Sí, el partit madrileny ho ha proposat aquesta tarda a través d'un comunicat considerant que la candidatura del Front Ampli d'Esquerra s'ha de construir, diuen, des del respecte a les autonomies, i en aquest sentit volen cedir la candidatura a la presidència del govern espanyol a Barcelona. Per això proposen l'exalcaldessa de la capital, Ada Colau, com a candidata a presidenta del govern espanyol i, per tant, encapçala la llista del partit des de Barcelona. Més coses a aquesta hora. Encara continuem pendents del macrodesallotjament previst avui al barri de Sant Andreu de Barcelona. En teoria havia de començar a les 8 del matí, però 9 hores després continuen les negociacions de l'Ajuntament i la Generalitat per mirar d'aturar-lo. Més detalls des del carrer Llenguadoc, Eudald Martínez.
2: Sí, ja fa més de dues hores que han arribat els agents dels Mossos aquí a la zona, però la situació continua totalment enrocada. La Generalitat i l'Ajuntament intenten convèncer la justícia i la propietat que aturi el desallotjament. Demanen que tinguin en compte que demà entra en vigor el nou decret del govern espanyol que suspèn els desnonaments de famílies vulnerables. El desallotjament d'avui afecta unes 50 persones que ocupen 18 pisos d'aquest edifici, una desena d'elles menors d'edat. El Tribunal Superior de Justícia assegura que no hi ha cap informe que acrediti i la vulnerabilitat dels ocupants, mentre que els advocats que els defensen diuen que sí que existeixen informes del Servei d'Habitatge de l'Ajuntament de Barcelona. Sigui com sigui, aquí fora de l'edifici s'hi continuen concentrant més de 200 persones disposades a impedir el desallotjament en cas que finalment la justícia l'acabi tirant endavant.
1: I encara un apunt sobre habitatge. A Madrid, l'acampada pel dret a l'habitatge a la Puerta del Sol es manté. Després d'hores de deliberació, el Tribunal Superior de Justícia de Madrid ha avalat avui la que continuï aquesta protesta, malgrat les mesures cautelars que va demanar la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. El tribunal considera que no hi ha cap inacció de la delegació del govern espanyol, tal com insinuaven les institucions madrilenyes. I ara els esports amb Albert Bassas.
3: El blaugrana Joan García ha tornat a entrenar-se avui amb el grup per primera vegada després de lesionar-se contra el Racing de Santander ara fa 3 setmanes. També han reaparegut Cancelo, Koundé, Marc Bernal i Xavi Espar, que tornen de l'aturada de seleccions. Demà s'hi afegiran els 9 internacionals que falten per començar a preparar el partit contra el Getafe de dissabte al Camp Nou. El dia que l'exblaugrana Pedro Rodríguez ha anunciat la seva retirada del futbol amb 39 anys, el canari va ser una peça fonamental del millor Barça de la història, guanyador de 3 Champions, 5 Lligues, 4 Supercopes d'Espanya, 3 d'Europa, 3 Copes del Rei i 2 Mundials de Clubs. Pedrito va estar al club 8 temporades amb 321 partits jugats, en els quals va marcar 99 gols. Pedro estava sense equip després d'haver jugat els últims 5 anys amb la Lazio. I en futbol internacional, l'Arsenal ha anunciat avui la renovació de Mikel Arteta per 4 temporades més, fins al 2030. Fora del futbol, en bàsquet, el Kitzanas Manresa rep avui l'Ulm d'Alemanya a la segona jornada de l'Eurocup. El partit és a 2:15 al Nou Congost. I la Champions masculina de waterpolo avui de vota el campió, l'Atlètic Barcelonet a casa contra el Novi Beograd a 2:15.
4: Vine a la castanyada del Cabró Roc. El 31 d'octubre, la cultura catalana t'espera amb un meló. L'exambusto i els fets per primera vegada junts en més de 20 anys. I molts artistes més, com Figaflaues, els Catarres, els Tiets o la Ludwig Band. També tindrem panellets, castanyes, actuacions de cultura popular, atraccions i moltes coses més perquè visquis les nostres tradicions com mai. Aconsegueix les últimes entrades al preu actual a cabrorock.cat. Afanya't que s'acaben. Drac 105, emissora oficial.
1: I el temps, ara mateix tenim alguns xàfecs dispersos a punts del Pirineu i Prepirineu. Al llarg de la tarda també en poden aparèixer de nous a la Catalunya central i al prelitoral central i de Girona. No es descarta tampoc algun ruixat o xàfec puntual a la costa, però al llarg del vespre i la nit tendiran a desfer-se. De cara a demà, començarà a baixar la temperatura amb la possible arribada de les primeres nevades al Pirineu. Encara es podran produir tempestes localment intenses al quadrant nord-est, sobretot entre la costa central i la costa brava, a partir del migdia. Tot plegat amb unes màximes entre els 23 i els 25 graus al litoral.
5: Condis t'ofereix aquesta secció.
0: Cinc minuts passen d'un quart de 6 de la tarda. Avui és dimecres, és el dia que surten... Espera, que ho tinc aquí. Les revistes, no? Lectura, Salola, El Semana...
6: Hola. Hola.
7: Minutos.
0: 10 minutos, mira, no la tinc.
1: Ah.
0: Avui no, avui 10 no. minutos apareix un cop l'any, eh? És com Papa Noel, un cop l'any és quan tenim
6: tens 10 minuts per mirar-te-la.
0: Sí. Ara ja, suposo que fins l'any vinent ja no la tornem a tenir. Bé, dit això, saludem com que la Laura fa. Laura, bona tarda.
7: Bona tarda.
0: Avui parlarem, per començar, de Shakira, perquè té molts fronts oberts. Abans, però, també deixeu-me saludar Marta Cailà. Marta, bona tarda.
8: Hola, què tal? Bona tarda.
0: Ha fet el relleu amb Montse,
8: Sí, senyor.
0: Llucà. No, anava a preguntar-te sobre, primer de tot, Shakira i Piqué, per què han passat, hem vist imatges, pels jutjats de Barcelona, pel règim de visites dels seus fills.
8: Tinc tota la informació.
0: Jo pensava que tot això ja estava més que resolt, però veig que no.
8: Doncs hem sabut, i això ens ha pillat una mica per sorpresa, que ahir es van trobar els jutjats. Això ve de fa 8 mesos que la Shakira li va dir, mira, això de que els nens vinguin a Barcelona s'ha acabat.
6: Què dius ara?
8: A part de les vacances de Nadal i les vacances de l'estiu, tenen 3 períodes de vacances, de mini-vacances de 9 dies, que són per Thanksgiving, que és Acció de Gràcies.
0: Mm-hmm. Per Thanksgiving venen a Barcelona.
8: Venen a Barcelona per Thanksgiving,
0: Thanksgiving. Que és lo del gay dindi,
6: sí,
0: no?
6: Sí, que indulten.
0: Que maten el gay dindi.
6: No, però n'hi ha un que l'indulten.
0: Sí, bueno, però tard o d'hora deu acabar també a la cassola.
8: Però ells tenen vacances a l'escola, per tant...
0: Sí, els gay dindis també.
8: Per Thanksgiving, per Setmana Santa, i després pel febrer tenen com una setmana blanca que també tenen vacances. Llavors, aquests dies... Quan van signar el conveni van dir aquests dies són pel Piqué, també el Nadal i també el 70% de les vacances de l'estiu. Hem sabut, a més, que en aquest judici s'havia parlat molt de Piqué no està anant, Piqué s'ho passa tot pel forro. Ha demostrat en aquest judici el Piqué que li porta tot el Ramon Tamborero i la Paola Tamborero, que és la seva filla, que estan aquí, a Francesc Macià.
6: No sé qui són.
8: Sí, són especialistes
0: advocats.
8: Han portat...
0: No, en principi no són lampistes.
8: No, han portat també l'Aranxa, va portar el Tamborero.
6: Que els coneix.
0: Home, està parlant del tema del dret i de la causa al judici. Què vol que siguin?
8: Jo crec que és el més prestigiós de Barcelona, per no dir
0: si no
8: Catalunya...
0: No cal que incidís, no sap ni qui són els Tamborero.
8: És el millor, és el millor. Piqueté, jo crec, diria que dels millors.
0: Tamborilero, no, Tamborero.
8: Llavors, el que van acordar és que el 70%... El que han demostrat en el judici, perquè deien, Piqué no ha anat. El Piqué, menys una o dues vegades, ha complert els 10 dies a Miami, que li tocaven amb els nens. Ell té una habitació fixa en un hotel a Miami, on estan instal·lats.
6: Ell va allà.
8: Ell va allà 10 dies al mes. Aprofita després per fer-se un
0: negoci. Els nens no venen aquí.
8: No venen. Els nens només venen Nadal...
0: El Thanksgiving...
8: Thanksgiving, Setmana Santa, Setmana Blanca i estiu.
0: La Shakira... resta de dies, si els vol veure Piqué, ha d'anar a Miami. Allà.
8: És a l'acord de la custòdia. I ho ha fet, de la custòdia compartida. La Shakira ha dit... Això de que vinguin, s'ha acabat.
6: Que
8: perquè
6: Déus,
8: els
6: ara.
8: Nens, això de venir, que si el jet lag i tal... que mogui el cul al Piqué. I el Piqué ha dit, a veure un moment... Jo ja els veig, vull que vinguin tot aquest temps perquè vull que estiguin no només arrelats a la família paterna, avis, tiets, sinó vull que estiguin arrelats a la terra, a la cultura. Vull que estiguin, que facin vida aquí, perquè és...
0: Home, amb tota la raó.
8: La Shakira diu que no, que hi ha això, que no. Que ja venen a l'estiu i que ja prou. Imagina't. Pels avis, que eren veïns d'aquests nens, el que suposa.
0: Moment, Shakira, que la tenim en línia des d'aquí, perquè està a córrer, perquè està a Madrid, concretament, ara pararem. Sí, bueno, a la que li pregunta segons què, només canta i ja no li... A veure, sí, Shakira, anem al... Moment. Sí, és que... Sí, ella no vol que trepitgin Barcelona...
8: En aquests tres períodes.
0: Tampoc.
8: En aquests... Diu, Nadal i estiu, vinga. És més, a l'estiu vull reduir perquè ara tenim l'acord del 70-30.
0: Ah, també. Vinga, anem reduint tot.
8: I vull que fem el 50-50. Com que no, han estat 8 mesos i tal, han hagut d'arribar a judici. S'ha publicat que havien tingut reunions prèvies, ja et dic que jo, que no, cap reunió prèvia. Només el dia abans, la Shakira va voler fer com un acord express amb els advocats, a dir, bueno, va, arribem a un acord, perquè no volia el passeïto un altre cop als jutjats. T'haig de dir, a més
0: bueno, però l'han fet el passeïto, perquè hem vist el Gerard Piqué i a Shakira.
8: Perquè l'acord no van aconseguir. És més, la Shakira es podia haver fet aquest judici fa unes setmanes, però clar, no és la mateixa la Shakira que arriba a aquest judici si l'haguéssim vist fa uns mesos, l'últim que haguéssim sabut de la Shakira és tota l'embolica amb Hisenda i tal. Arriba aquest judici després d'omplir no sé quants Macondo Park, no?
0: Ara no, que estem... i d'ingressar 60 milions d'euros que la Hisenda espanyola li ha retornat. És a dir, que a banda dels 60 milions, suma-li el que tu dius, que ara parlarem del concert de... Ara
7: sí,
0: parlarem dels concerts que estàs fent.
7: Estic
8: superant.
0: Estàs que no pares de facturar. No te cierra el cajón del dinero que genera.
9: Se me rompió la cartera.
0: Bueno, el dia que m'ho demostri...
9: Home, això ha estat aquí visquent.
0: I què té que veure? La de gent que viu a Catalunya i no entén el català. O que no l'entenen...
9: Va, canta el baix per tu!
0: I què té que veure?
8: Ui.
0: És que no té res a veure. És que...
8: El més fort de tot... Saps?
0: Jo crec que Shakira és capaç un dia que no sigui... que un dia no tinguem la sorpresa allà a Madrid que surti amb la samarreta d'Mbappé. Amb un concert.
8: No m'assenyaré.
0: Per tocar la pera a Gerard Piqué sortir amb la samarreta del Madrid.
8: Mira que no.
7: Com sempre digo, perdón que te salpica.
0: Eh?
7: Perdón que te salpique.
8: Perdón que te salpique, a la cançó.
7: Efectivamente, a mi canción, ¿no?
6: Es que no, yo no entiendo.
7: La intención final es que las pueda ver a los niños como la revista esta que tienen aquí encima, ¿no?
8: Ah, bueno.
7: 10 minutos.
8: Perdón que te salpique. Se sap per més forta d'això...
0: Però això ara està... Ara, clar, ara el jutge ha de determinar...
8: Sí, és la jutgessa que ja va aprovar... És la segona que es veuen en Tarragosa, aquell acord a la casa que van estar 14 hores reunits que va acabar en una ratificació al jutjat. És la mateixa jutgessa que deien que potser divendres o la setmana que ve ja tindrem resolució. El més fort de tot això, perquè veieu una mica la magnitud d'on s'ha arribat...
0: Perquè veieu com és Shakira...
8: Els nens ara han hagut de passar peritatges de psicòlegs, psiquiatres, endocrins...
9: Pobrets.
8: I tot tipus de professionals, per part d'ella, per demostrar com els afecta negativament aquests viatges, i Piqué ha hagut de presentar els mateixos peritatges per dir, escolta, això... Per això el judici d'ahir va durar 6 hores i mitja, perquè tots aquests peritatges declarant i explicant, uns des de Miami ho van fer per videotrucada, els altres des d'aquí, a part de que els nens van tenir una exploració per part de la fiscal i també de la jutgessa.
9: Just.
8: O sigui... La cosa està... Sempre sap molt greu quan parles d'aquestes coses perquè potser els nens...
0: Bueno,
8: no?
0: perquè al final l'egoisme dels adults...
8: Exacte.
0: Porta, exacte. O sigui, fa i crea doncs, problemes en aquest cas a la canalla, que són els fills.
8: El que passa que, a més, aquests, a part d'aquests problemes... A uns fills que se li separen els pares, que tu des de tan petit ja sàpigues que ho han fet perquè el teu pare li ha fotut les banyes a la teva mare i ho has explicat públicament, no estaven en edat una mica d'entendre. I això podria generar doncs, que ells, la relació amb el pare, també es veiés afectada, perquè hi ha coses d'adults que amb prou feines els adults a vegades païm com perquè ho paeixin uns nens que tenien 7 anys.
0: Mm-hmm. Sí,
8: que els
0: sí.
8: Va fer aquella cançó. Vull dir que clarament, no seré jo sospitosa d'anar en contra de les mares, però en aquest cas... És veritat que he parlat amb una especialista en aquestes coses i em deia, a veure, nosaltres fem aquesta lectura, però potser en aquests viatges és Shakira qui s'ha d'ocupar de les maletes, dels nens, de no sé què, dels clarament, viatges, de tal... Vull dir que la càrrega mental...
9: Perdona, sí, Shakira deu tenir ajuda, no?
8: Clar, no ho sé.
6: Ho fa ella. Ho fa ella en persona, calla que m'ho crec.
8: Jo no sé. Mira...
0: Ella treu la pols, eh?
6: Sí.
0: Treu la pols i fa la rentadora. I estén la roba, Shakira, no?
6: I hace servir les tres brujas, no?
7: Por supuesto que yo soy una loba. Y nada más que facturo.
0: Però tu fas la rentadora, neteges les cortines, fas la bugada...
7: Claramente.
8: Tot diu.
7: Claramente.
0: Cada dia és que...
7: Cada dia em
6: fa més rabiosa.
8: Ella té un tutor per quan ella no està... que s'ocupin dels nens. És més, aquests nens han estat a Madrid, aquests nens, pobre, el Milan i en Sasha, han estat a Madrid uns dies, i el Piqué va dir, ostres, i aquest any, a veure si els puc veure. A més, només li va deixar els nens una tarda. És més, Shakira se'n va anar a la setmana de la moda de París i els nens es van quedar amb el tutor, que podien haver aprofitat per estar amb el Piqué. Bueno, o sigui, amb tot això t'haig de dir...
6: És dolenta. És molt dolenta. És aquelles dones que saps que
9: s'estan rumien... Porta el dimoni dins!
6: Sí, com ho
7: harien ustedes?
8: Te'n recordes l'altre dia que et deia... Allà no ho sé per on anava el tema.
6: Hola?
8: Ara se m'ha anat al...
0: Bueno. No, m'acabes de dir. Te'n recordes l'altre dia que et deia... I què em deies?
8: Ah, sí, que s'havia publicat... Ai, ara ja tenen bona relació, vaig
0: sí,
8: dir jo.
0: Sí, sí, no.
8: La bona relació continua sent la mateixa, que des de
0: bueno,
8: fa mesos...
0: Bona.
8: Bueno, tot i així he preguntat, es parlen? Perquè, clar, jo dic, ells van estar molt de temps que no es parlaven, que el contacte era per advocats, i van fer el pas només a tenir contacte per WhatsApp fa cosa d'un any.
6: Fixa.
8: I he dit, ara com està? Torna a haver-hi guerra? Diu, no, continuen parlant només dels nens, continuen tenint contacte per WhatsApp només pels nens.
6: Bueno, per dir-li, si el Piqué va voler anar a veure'ls a Madrid, doncs li
8: havien
6: diria
8: de parlar.
0: Això diu molt poc en favor de Shakira, home, que el pare vulgui veure's abans de deixar-los amb el tutor. Home,
10: que és millor que estiguin amb el pare.
0: Home, per favor.
8: Home. Jo crec que la part... A més, jo crec que estan patint moltíssim els avis, de veritat, perquè uns
10: home,
8: avis
10: amb
8: els que havien convidat... Perquè, a veure, hi ha avis que estan com acostumats, entre cometes, a tenir com certa distància.
6: Però uns
8: avis
6: que... Casa.
8: Clar, és que eren veïns.
7: Això no importa.
8: Llavors, ara...
7: Ahorita no és important.
10: Hombre, Shakira no és important. Clar, que és important.
7: Lo que importa es lo que las lobas como yo pensamos.
6: Bruja.
7: Y yo quiero lo mejor para mis hijitos.
6: Pecadora.
7: Y no es ni que respiren el aire que tiene su padre. Ni el oxígeno.
0: Pero ni los abuelos, tampoco.
7: Ni los abuelos. Yo me quiero comunicar ahorita con Piqué a través de cartas.
6: Cartes.
7: I WhatsApps.
8: O fax, no tan bé.
0: Bueno, ara esperem la resolució.
8: La setmana que ve t'haig de dir
0: què hauria de canviar d'aquesta resolució?
8: Doncs que el facin viatjar a ell, que s'arribi un acord que setmana 6, o sigui, que les reparteixin les vacances.
10: Li podrien també donar la raó a ell.
8: O li podrien donar la raó a ell. Ell, la veritat és que, mira, que jo no seria fan de Piqué.
0: No, però, crec que...
8: No seria jo fan, però, per
0: tot
8: exemple...
0: Tot i que avui espero un missatge del...
8: D'algun amic.
0: No, de l'entorn Piqué, perquè sempre que,
8: sí,
0: que no han estat d'acord, m'ho han fet saber,
6: en
0: missatges, mira, avui que estàs donant, en aquest cas, recolzant Piqué,
6: sí,
0: doncs espero algun un missatge de...
6: Sí, sí, sí.
8: Saps? Sobretot perquè...
0: Només ens...
10: T'ha arribat ja el missatge?
0: No. És curiós, per què no? Canvi quan...
10: És que veig que vas mirant el mòbil.
0: Sí, per veure si arriba, però no. Avui no. És curiós.
8: Bueno, perquè el que jo faig és explicar les informacions. A vegades agraden més i a vegades menys.
0: No, però avui el que estàs explicant, en principi, que ets que eren tan crítics, avui no arriba res.
8: Bueno, perquè no sempre...
7: Perquè saben que tengo razón.
0: No, és que en este caso no tienes...
6: No tienes razón.
8: El que té la informació és la imparcialitat, en realitat, quan Shakira...
0: Imparcialitat, no sé, però
8: sí,
0: és curiós.
8: Jo intento ser imparcial. A mi m'arriba la informació i l'explico. Per exemple, una cosa que fa bé el Piqué i que rema molt a favor de no...
0: M'apunten que hi ha gent que ha rodat amb Shakira i que li diuen la bruixa.
9: Imagina't, ja està. No se pot dir res de
0: en els rodatges de... En aquest cas de videoclips i això, que és el sobrenom que té,
10: que
0: és la bruixa.
10: Per què? A veure si et dona algun detallet.
7: No seria...
0: Bueno, i ara ho estic dient, a veure si la informació queda completada.
6: La bruixa,
0: Bueno, parlant de Shakira...
8: Una cosa només, que deia que a favor de Piqué, per exemple, porta 4 anys de relació amb la Clara Chia. Continua, ella, quan està amb els nens, no està la Clara Chia. Després de 4 anys de relació... podrien compartir tal, o
7: no
8: sigui...
7: No,
8: tot i que no hi ha cap clàusula, perquè s'havia publicat que havies fet una clàusula i tal, perquè no hi ha clàusula, però ell...
6: Per respecte.
7: Prohibido.
8: Part de mutu propi, diguéssim, el Piqué sí, diu, mira, no vull, fixa, vull facilitar bé una mica les coses.
7: Tiene prohibido la Clara, la Chia i la Quinoa.
8: Sí.
0: Però ara et vaig dir una cosa, jo conec casos... Conec casos de dones que... I en aquest, dones, com també passa amb homes, però jo conec casos...
6: No, dones, ja ho puc dir.
0: No, de dones.
10: Escolti, no comenci.
0: I homes que... ara m'estan dient que aquesta informació, que ara me l'ampliaran, però que estan al cotxe, i clar, és una mica complicat. Ja començo alguns... Tenim alguns titulars, ara hi entraré. No, però vull dir que hi ha gent... Ja no parlo de dones. Hi ha gent que no supera segons quins tràngols, i aleshores... Per exemple, no volen veure ni en pintura ni volen coincidir mai amb la nova parella de l'altra.
7: Per supuesto.
0: Sí, es crea una barrera i això no, bueno, o sigui, no és acceptable. I parlant de seguida, doncs és això. Per cert, m'apunten que per dir-te bruixa em diuen que ets dèspota.
6: Oh!
0: I que arribes 5 hores tard.
6: Oh!
8: Això és veritat.
0: Que arribes 5 hores tard a la feina, als rodatges, i que tant se te'n fot i que no demanes ni disculpes.
10: Això és una falta de respecte.
0: Aquest és el primer, són els primers titulars que arriben, i d'aquí el sobrenom de bruixa.
7: Invítalos aquí a l'estudio i que me lo digan a la cara.
0: Bueno, és que m'ho estan dient, m'ho estan informant gent que treballa...

0: dir, no va dir res, hola, que tal, pim, pim, i vinga. Vull dir que d'arribar tard, ja t'ho dic
1: ara. Però sabem per què.
0: Per què?
1: Pues porque lo bueno es hacer esperar.
0: No, lo bueno es hacer esperar. España... Sí. Home, bueno, és una falta de respecte, Shakira. Sí.
2: Sí. Bueno, a tot això, a parlant de Shakira, a veure, la... clar, la Laura fa... es va desplaçar divendres
1: a
2: veure, clar, a veure Shakira.
3: Sí.
0: Sí.
2: Què va passar?
0: A veure, jo tenia dues entrades de Shakira perquè
3: la critica, però
0: bueno, tenia dues entrades.
2: Bueno, un moment que no ha explicat el que va passar.
0: Perquè previ, quan es va anunciar tots aquests concerts, van iniciar una campanya de màrqueting i van, a canvi de fer stories a Instagram, a diferents creadors de continguts, ens van dir, si feu stories, poseu el link i tal, us donarem dues entrades. I vaig pensar, pues mira... Pues,
1: mira, com s'aprovecha,
0: ¿verdad? Iré a ver... No, no m'aproveché. Hice un trabajo que me pagaron en especie. Vull dir que, de favor, era... no hi havia cap favor.
3: I anaves per feina.
0: Bueno, anava perquè dic... Bueno,
2: però anava per feina, no, perquè la van convidar.
0: Sí.
3: A veure, també era per feina.
0: Anava de corazón perquè treballava de corazón i vaig dir, pues aquest fin des del camp va bé, perquè no aniré expressament a veure't, perquè si hagués volgut anar expressament a veure't m'hagués comprat les entrades. Llavors, a la una del migdia, res, 7 hores abans del concert, m'envien un WhatsApp, el concierto se ha anulado. Oh. Com que hi havia pluges i tal...
2: Ah.
0: Espera, vaig estar a punt... d'entrar de corazón i dir exclusiva, se anula.
2: Clar.
0: I tothom que també tenia entrades...
1: La salut és lo más importante.
0: Claro, claro. Tothom que tenia entrades per allà, que hi havia molts que els hi havien regalat, van dir, creemos que solo te ha cancelado a ti. Dic, com?
3: Com?
0: Van començar a dir, dic, bueno, dic a mi, dic... Bueno, al final...
4: Ningú més havia rebut aquest missatge?
0: Ningú més. Clar, ningú més que jo conegui que havien rebut entrades.
2: O sigui, a tu va arribar un missatge que el concierto se ha cancelado, però per la resta no s'havia cancelado.
4: Que lleig.
0: Llavors, vaig estar trucant a gent de l'organització i vaig dir, a veure, què passa? Dic, perquè jo només puc venir aquest dia, i em van dir... Es va improvisar retransmetre aquest concert per Amazon Prime, necessitaven espai per les càmeres, i unes 100 invitacions que havien fet així... amb morralla, com jo, d'intercanvi, perquè, clar, la Carbonero no li van treure la invitació. Eren, doncs, això...
3: La morralla,
0: directament la morralla. 100 de morralla ens van dir venir un altre dia. Jo vaig dir, sí, un altre dia no vindré. No, bueno... Total, que anul·lades. Avui em diuen, per quin dia vol les invitacions? Jo no aniré, però dona'm les dues invitacions que són meves, que me les he guanyat. Ah, no, és que són per tu, dic. En cap lloc del meu contracte posa que siguin per mi. Vull dir que les meves invitacions, mira, les podíem haver sortejat, però se les he donat a una
4: perquè
0: amiga
4: meva. Perquè
0: tu
4: vas arribar a fer stories d'aquest tema.
0: Sí, clar.
4: O sigui, tu la feina l'havies fet.
0: Ja et passaven el link, com penjar-ho, com tal... Por ja es posava que era publicitat.
2: A veure, no sé què tens a dir, Shakira, al voltant d'això.
1: Bueno, cuando me dijeron que venía la hora fa, pues, quise decir, pues ignora.
2: Ignora
1: esa entrada.
2: Muy bien.
1: Total.
2: Sí, sí, no. Que, per cert, tu em vas dir, a veure si aclarim això, que anaves amb Belén Esteban al concert.
0: Sí.
2: Belén, bona tarda.
5: Sí. Vamos a ver, buenas tardes.
2: Buenas tardes. A veure, momento.
5: Vale.
2: Momento.
5: Vale.
2: Quin histerisme. La pregunta és...
0: L'has saludat massa
2: aviat. Belén Esteban va anar...
0: No va anar.
2: Tampoc.
0: No, però...
2: També està considerada com a morralla.
0: No, no era morralla. La Belén el dia abans...
5: Cuidadito.
0: La Belén el dia abans havia tingut el programa de Telecinco de viernes, estava molt cansada. A més, ja havia tot el dia, ens havien... no, no salten les alarmes aquestes a Madrid, però tot era tempesta elèctrica, serà
2: no hi ha isàmers a Madrid?
0: A mi no m'ha arribat allà.
3: Ai, carai.
2: Madrid és un altre...
3: Sí, és un altre món.
2: És un altre
3: llibertat.
2: Hi ha la Covid als bars i restaurants oberts, sí, sí, sí, la gent pel carrer, la llibertat. Mascareta se la posen al cul, vull dir que, bueno, sí, és una altra manera de fer.
0: Llibertat.
2: No passa res, llibertat, país. Llibertat a tope,
3: llibertat.
2: I si te'n vas, si te'n vas surant per el clavaram, sí, pues sí. És llibertat.
0: Sí, sí,
2: per
0: sí.
2: Tant, és alert, ni és alert, ni és
0: rojo. I la Belén em va dir, tia, ai, tempestat, esta tormenta eléctrica, yo estoy muy cansada, ya iré otro día porque estoy no me fío y con chubasquero...
5: ¡Tormenta electrónica, ¿vale?
1: ¡Vale!
3: Vale.
0: Sí, jo suposo que anirà... Suposo que anirà aquests dies, perquè a més han afegit un dia més al concert.
2: Un altre dia.
0: El dilluns han afegit un dia més, que a més es veu que vindran molts artistes i tal. Saps que entra caminant amb aquests entrepans de xopet que els taloners van fer una campanya perquè anéssim la Lorena i jo també al seu costat.
2: Sí.
0: Vaig parlar amb la persona, amb una de les persones vaig dir, vale, no em dones entrades, però venim un altre dia i desfilem. Li vaig dir, no querràs que desfilemos otro día? I em van dir, no queremos. Dic, ah, bueno, pues nada.
4: Ai, que viule, per favor.

0: A veure, Belén, explica'ns una mica, perquè al final tu ja aniràs, no?
1: Efectivamente, pero mira...
0: Pero no chilles tanto que...
1: Mira, que hablo así, ¿vale? ¿Me entiendes?
2: Sí, sí, mujer.
1: No puedo hablar más flojo, ¿vale?
0: Pero por favor, vaya, vale, porque acabaremos...
1: Tengo el tono de buena mañana ya.
3: Belén...
2: No, que yo te oigo bien, tranquila.
1: Sí, mira, no, Laura, fan, te lo voy a decir claro. ¿Sabes por qué no pudiste entrar en el concierto?
4: A ver, sorpréndeme.
1: Porque no ibas conmigo,
4: ah,
1: ¿vale?
4: Sí, sí. Segur, això segur.
1: Jo no fui porque no me dio la gana.
0: No, ja ho ha dit la Laura fa, que no vas tenir ganes de...
1: Pero si no te dejaron entrar porque no eres Naide.
0: No. Bueno, ya va a decir...
1: como una influencer de estas de segunda mano de Wallapop. Sí,
0: pero las influencers van a entrar, sí. ¿O no van a entrar?
4: Bueno, van a entrar, que hoy día vaig veure que estaba Sara Carbonero...
0: Bueno, la... Sara Carbonero, ¿Sara Carbonero es influencer?
4: Bueno, sí,
1: aquesta...
4: anava amb una marca, anava amb una marca de colònies, amb la...
0: Perdona,
4: Isabel,
0: però Sara
4: Jiménez.
0: Carbonell no era periodista, o és periodista?
4: També, però jo, ara el que es guanya principalment és amb la seva feina de personatge.
2: Fa,
4: tu la veus fer de periodista a algun lloc?
2: Jo no l'he vist
0: però
2: mai.
0: Però aleshores ella que va en qualitat
4: de
0: fragància.
4: De personatge. No, va com a periodista, va com a personatge.
2: I però ella, que, però ella de què treballa?
4: De personatge.
2: De personatge.
4: Clar, ara són personatges.
0: És un nou ofici, personatge.
4: Sí, a Madrid està ple. Però a Madrid està, o sigui, a veure qui és.
1: Però això què quiere decir, al menos que sean actrices como yo.
4: Mira què me dijiste. No se oye.
3: Sube, sube.
0: Sí,
3: sube,
0: para. Sí. Nada. Àlex, puja aquí la cosa, que no se sent.
4: A veure.
5: Laura, mi estado actual, agotada.
1: Por eso no estaba chillando.
4: Aquest era el resum de per què no anava al concert.
0: Mi estado actual...
4: Agotada. A més, saps que m'han dit que quan entra caminant amb aquests... Ara et deia això del xòpet. Ella vol...
0: Qui?
4: La Shakira. Sota cap concepte que pugui haver-hi ningú que li faci la mínima ombra. Per tant, si ets alt, no pots anar... molt enganxat. Perquè tot i que ella porta plataformes, no vol a ningú molt alt. Si ets... Clar, els hi posa ulleres així, perquè si ets molt guapa, també, saps, les comparatives...
6: Que no es vegi gaire,
4: clar,
6: la bellesa.
4: No has vist com van quasi molt tapats amb aquells...
2: No he vist.
4: No van exuberants. Van com amb una mena de plastificació a sobre.
2: Barato.
4: No hi ha cap cos que pugui destacar.
6: Tapats.
4: I també hi ha bufetades perquè... Normalment, quan desfilen, es veuen els 4 o 5 primers, però per darrere hi ha 20 persones, o així. Clar, hi ha hòsties...
6: Per sortir al davant.
4: Per sortir al davant. És més, hi ha gent que li han dit, escolta, dissabte vols venir a desfilar? I dit, només aniré si se'n veu amb els primers.
0: Hòstia, sí. La veritat, si és una cosa que està dona...
4: És Madrid,
6: la
4: eh? Sí, això a Madrid és amb una... Per això jo quan li vaig preguntar, desfilarem, em va dir no. Perquè és que és així, de natural tot, saps?
0: Escolta, ara sí que m'ha arribat el missatge que sí, que moltes gràcies pel recolzament al Gerard.
4: Bueno,
0: tant,
4: jo...
0: Escolta, no, vull dir que ha arribat a arribar tot d'hora, però ja arriba. Ja arriba.
6: Bé,
0: per sí, tant, bueno, Shakira...
6: Ara que me lo diguen a la cara.
2: No
6: les invito a mi pròxima.
0: Bueno, estic esperant també més informació dels teus rodatges, perquè, clar, la persona que m'estava passant...
6: Està conduint, no, pobre?
0: Està conduint, que arribes 5 hores tard, que ets déspota, que passes de tot, vull dir que...
4: No vull que compti a l'audiència, que és com recolzament el que faig, eh? Jo faig, informo el que em diuen, eh?
0: A mi m'ha semblat molt greu tot el que has explicat com a pare i que aquesta exclusió de que no puguis veure els teus fills. Quin mal aquí, eh?
6: Què ha passat?
0: Unes punxades aquí al braç.
6: És que tant que me dijeron que soy una bruja del pobre Toni.
0: Sembla que m'hagi maleït la Shakira i m'hagi...
2: Ja pot ser, ja pot ser.
0: No, era com si... Saps com si ara t'agafessin aquí?
2: Sí, com que punxessin. Ho està fent ella amb un ninot vudú.
0: Doncs és possible, perquè...
2: Ho està fent ella amb un ninot.
0: Una punxada aquí, el que seria la cervical, que
6: sí,
0: és que una mica més i caic rebotut a terra.
2: Jesús!
0: A veure...
2: No,
0: és mal tremendo. Perdona, eh?
6: Fa calor?
0: Eh?
6: No teniu molta calor.
0: Ara què veia, això, ara?
6: Estic morint de la calor.
4: No, perquè ha deixat...
7: Ai, bueno, però
4: sí,
7: què és?
4: És que ha deixat la teràpia hormonal substitutòria, llavors ara ens donarà...
0: No, doncs pues vés a l'aire.
3: Per què ha deixat l'hormona?
4: Medica't, per favor, perquè jo estic amb l'aire condicionat amb angina, ja.
2: Home.
4: No es pot aguantar els aires acondicionats. Vaig anar ahir al teatre i quasi em moro.
2: És que eres mala, bruja.
0: Un a un. A veure, Sara Carbonero, que, per cert, diu que torna a la televisió a partir del dimecres... Mira, avui.
4: Avui, sí, a la mesa.
0: A la mesa. Pues mira, avui torna, serà carbonera, per tant deixarà de ser una fragància, sinó que tornarà a ser periodista.
4: Bueno, no sabem si va com a periodista o va com a personatge, també t'ho dic. Ja veurem el tema quin és.
0: Bueno, jo no el veuré perquè ara mateix el programa la mesa no sé ni quin hora ho fa. Bueno, deixa'm parlar, un moment, un apunt, després anirem amb un dels temes que m'agraden a mi, que és el món del món d'Aurí, però tenim a Estrella Morente, que aquesta dona... Em recordo una mica Ada Colau.
4: És el tema preferit meu, aquest.
0: Ah, sí? Pues mira, tot teu. És a dir, amb ella sempre més. Tu ara, per exemple, dius, hi ha hagut uns aiguats i se m'han portat el cotxe i tal. Ada Colau se l'han portat al cotxe, a la casa, amb ella i el color del cabell. Sí. Tu ara dius, he tingut un mal d'esquena. Amb ella l'han operat de l'esquena, les vèrtebres se l'han ingressat i ha sortit, en fi, amb tres cames. Tu dius, tinc, no sé, el cotxe no em funciona. Amb ella el cotxe no li ha funcionat, ha caigut per un barranc, li van robar la moto i ha d'anar en bicicleta. O sigui, sempre a
4: tot
0: més.
4: Més.
0: La segona en aquesta tessitura, Estrella Morente.
4: Estrella Morente, però més que per temes d'ego, saps què fa Estrella Morente? I ara ho veuràs claríssim. Promocionar-se cada cop que té un espectacle o dona entrevistes per alguna cosa, en comptes de donar una entrevista normal, ella sap com provocar titulars. Ara estrena nova obra de teatre a Madrid, l'entrevisten per això i se li ocorreix explicar que ella va fer un càsting per la pel·li de La bola negra dels Javis i que el paper de Penélope era per ella. Que dius, a veure, has viscut en una cova tot aquest temps, perquè els Javis s'han fet un fart d'explicar a tot arreu que va ser la Penélope Cruz qui els va trucar i que van fer aquell paper per ella. O sigui, això ho sap la meva tieta, que no s'entera de res, m'entens? Vull dir que ella sap per què fa aquest titular. Llavors, vaig trucar a les directores de càsting de La bola negra, perquè, clar, això ja es veia que feia aigües per tot arreu.
0: Això és periodisme, veus, això? Trucar i, a veure, realment la teníeu en cartera, Estrella Morente?
4: I em van dir, va fer el càsting, en cap cas era pel personatge de Penélope, feia un càsting... Saps, hi ha una escena que passa a Granada amb el personatge
0: de... Sí, he vist la pel·lícula.
4: Amb el personatge de la bola negra, diguéssim, doncs per allà havia de fer un paper. I és veritat que quan van avançant va dir que ella, per problemes d'agenda i tal, es feia enrere. Però que en cap cas...
0: Ella, l'Estrella Morente es va fer enrere.
2: Va dir que no.
4: Però que en cap cas era el personatge de Penélope, que no era per ella. Vam, llavors, va. Ara, saps què ha fet l'Estrella Morente? Amb intel·ligència artificial, ha fet una fotografia al seu compte d'Instagram, on no es veu quasi a Penélope, se la veu a ella, rient, i tot un comunicat dient, ai, però este revuelo que se ha liado, bueno, este revuelo, és que ninguneixes a Penélope com si fos la teva substituta. I a sobre t'omples de titulars. Això ho va fer, el mes de febrer va venir a Barcelona, a Estrella Morente, i es va fer una ruta de promoció perquè actuava al Gran Teatre del Liceu, que ningú li hagués interessat. Bueno, la gent que li agrada aquest tipus de música,
2: no sé,
4: però una entrevista a Estrella Morente dius, pues bueno, què va fer allà? Rajada la Rosalía.
0: Pues mira, podem recuperar el moment que també Estrella Morente va dir que havia col·laborat amb Rosalía, que Rosalía l'havia ningunejat.
5: A Rosalía no todo vale, todo no vale. Si dos compañeras han hecho un trabajo de varios días, hay que respetarlo, no lo puedes tirar a la basura, Rosalía. Yo soy respetuosa, cosa que ella no ha sido conmigo ya. Es una llamada al respeto y al compañerismo, claro que sí.
4: A veure, passa que no està fina, perquè si tu et truquen per col·laborar amb Rosalía i ja veus, estava també la Sílvia Pérez Cruz,
0: També.
4: És veritat.
0: Que va fer una col·laboració, però Sílvia Pérez Cruz no va dir ni asa ni bèstia de si sortia massa i ja va fer el que li va demanar Rosalía i punt.
4: Jo crec que es pensava l'Estrella Morente que seria com un dueto, però clar, primer que la Rosalía no pinta res això perquè ho decideix la discogràfica i en tot cas els que fan, no? I a més va dir, y yo le reconozco el talento a Rosalía, pero lo que hace ya lo hacía Morente, o sea, el seu pare fa molt de temps.
1: Pero señora, ¿usted quién es? Es que, claro. ¿Usted de qué me conoce?
2: Sí, bueno,
1: chica, ¿qué dices?
4: Vull dir que ningú aprofita el mínim forat per
0: és que sempre és ella. Avui quan he llegit que ella també havia de fer de Penélope Cruz i pensava, bueno, el mateix, que el mateix és que és la mateixa
1: és
0: manera de fer.
4: Que... Sempre la lia, eh? Va anar a Operació Triunfo al 2020 i a Operació Triunfo va haver-hi molt d'enrenou perquè dels cantants van rajar dels toros i que una de les participants va dir que si eren nazis, que si mataven, torturaven i tal. Llavors va el defensor de l'espectador, bueno, van tenir molt enrenou. Apareix Estrella Morente a cantar amb la Nia, una de les participants d'Operación Triunfo. No diu res, tal, tal, i quan arriba el moment d'actuar, va avisar a la Nia i li va dir: para calentar la voz haré dos frases antes de empezar, ¿no? Y las dos frases que va fer va ser: ni el torero mata al toro, ni el toro mata al torero, los dos se juegan la vida al mismo azaroso juego. I va començar a cantar, clar. Noemí Galera, Tinet Rovira, tothom allà com dient, amb el follon que hem tingut amb els toros, ara vens tu. I també es va acabar d'embolicar. I a més, va dir: no, si jo ja li havia avisat a la Nia. La Nia va dir: no, a mi no em va dir res, que era la pobra concursant. La Noemí Galera va dir: no ens va avisar ningú. Vull dir que ella va de polèmica en polèmica i tira perquè m'he tocat.
0: Bueno, bueno, parlant de toros, a veure, perquè és un col·laborat que a mi m'interessa. home, el Pongo dels toros de casa, sí, del que era la finca de la...
2: Com de l'Isabel, Pantoja.
4: Cantora.
0: Sí, de la Cantora. Kiko i Fran Rivera, sí, que caps continuen enfrontats, sí, per l'herència del seu pare, entre d'altres, pels caps de toro. A
4: clar,
0: veure.
4: A veure, hi havia...
0: Que a mi m'encanta aquest tema dels caps de toro. És que em fascina aquest com es pot estar barallant per un cadàver.
6: És per fer un documental.
0: Més que clar.
4: No, d'aquesta pica baralla. M'he apuntat tot allò del testament, digues. Perquè flipa com va anar la cosa. Com que quan va morir Paquir no es van posar d'acord amb el testament, va haver-hi un judici i tal, i es va decidir com es repartia l'herència. Amb la mala sort que l'endemà de que el jutge digués això, van entrar a robar Cantora.
0: Que noia.
4: I representa que ho van robar tot, que ara sabem que no, eh? Vull dir que no van robar.
0: És que potser va ser una denúncia falsa, que van entrar, sí, a Cantora i no van robar. Bueno, o potser trobat. Van entrar, van robar el de valor, exacte, i el cap de toro, pues, que allà es va quedar.
4: No, perquè la Pantoja va dir: han entrat a robar, però, ostres, casualitat, només han robat el que havia de donar-li al Fran i al Cayetano. Vaya. Es té quadrats. O sigui, no hi ha ningú que els tingui més quadrats que la Pantoja. Llavors, amb la fotografia que vam veure amb aquests dos caps de morts animals, el jutge va dir: dels 8 caps de toros...
0: Sí, això, ho vam parlar, sí, sí, la setmana passada.
4: El toro,
0: sí,
4: Buena Suerte, sí, és per la família Rivera Pérez, que són els pares i els germans. Sí. Llavors, ja, un toro pel Fran i Cayetano...
0: Bueno, un toro, el cap.
4: El cap d'un toro. Sí. Un altre cap per Pantoja, Kiko Rivera, i els altres 5 toros s'havien de sortejar entre aquestes dues famílies. No sé el sorteig com l'ha fet, vull dir, no ha arribat a cap acord. Total, l'únic que ha donat Kiko Rivera són... aquests dos caps de toro. Què passa ara?
2: Els va portar amb una furgoneta.
0: Sí,
2: amb
0: preciós,
2: una
0: furgoneta. Preciós.
4: Llavors, què passa?
6: És que és tot surrealista.
0: És un sòrdid.
6: De veritat, eh?
4: A Fran i al Cayetano els hi falten dos trajes d'aquests de torejar.
0: Em pensava que anaves a dir dos cops de toro més.
4: No.
2: Sí, trajes de luces.
4: Dos trajes de luces. Un azul pavo i oro, que jo l'azul pavo...
6: Azul pavo?
4: Azul pavo.
6: Ara busco com
4: perquè
6: és això.
4: Perquè a l'azul... celeste i el clar se'ls queda la Pantoja. Sí. Després els hi falten dos vestits goyescos i un vestit d'aquests de curt, que tampoc els hi han donat res.
2: Vaja.
4: I es veu que en la repartició...
6: És bonic l'azul pavo.
4: Sí? Com és? Tipo què?
2: Que és com un blau elèctric.
6: No, mira, no és tan canton... Aquesta paraula no és catalana, ho sé, però no és tan
2: llampant
6: com el blau elèctric. Ah. És, tira més a grisenc. Ah. És elegant, eh? És bonic.
4: Vale, doncs aquest és el que volen el Fran i el Cayetano. Pensa que, a més...
2: Bueno, volen, els hi va dir el jutge.
4: Els hi toca, el jutge els hi va dir. Ah. A part de que hi havia un cotxe BMW, una moto Voltaco, una altra moto BMW, 5 rellotges, Rolex...
2: 5 rellotges,
4: sí, Pater Philip. Es veu que el llistat de coses que hi havia, que s'havien de repartir, hi havia camises, corbates, faixes, sabates, fotos, 4 bolis, llapis, rotuladors, una goma, una maquineta...
6: Una perdona, goma. Això és ridícul.
2: Una maquineta. Una goma i una maquineta.
6: I uns llapisos.
2: Una goma i una maquineta.
6: Ja quan has començat amb els bolis, això ja anava...
0: Bueno, tres clar, però he pensat, deuen ser bolis d'aquests de marca, vull dir...
6: Però uns llapisos i una maquineta.
4: Una maquineta.
2: I una goma.
4: Tres bitllets de loteria, unes pastilles...
2: Tres bitllets de loteria, però si ja caducat.
4: Unes pastilles Polaramine...
0: Però això entra dins l'herència, unes pastilles? Que deuen estar caducades.
4: Perquè eren d'ell. Clar, és les coses personals,
0: bueno,
4: que ells volen.
0: Unes pastilles...
6: Que ho llencin a les escombraries.
4: Clar, però s'ho havien de repartir. Tot... Pensa que la fortuna estava valorada en 1.100 milions de pessetes. Vull dir que hi havia calés a repartir.
6: És un antihistamínic, el Polaramine.
0: Pues mira. Bueno, però està caducat, eh? Home, de fa 21 anys.
3: Però són recuerdos.
0: Tu prens i et mores.
4: Llavors,
0: si bueno,
4: ja...
0: són recuerdos.
3: Claro.
4: 24 capotes de brega, que
0: home,
4: no sé què vol
0: sí,
4: dir,
0: sí,
4: que s'havien de repartir entre els tres, entre els tres els packs de família.
0: Una mica de flaire a sang de toro.
4: Oh. Sí. I muletes, que són les espases,
0: sí,
4: no?
0: Va. Bueno, no. Hi ha un pal que es fa servir per la, el capote,
4: sí.
0: I després hi arriba un moment que treuen el pal, que no sé com... Potser és la, la muleta aquesta.
2: No sé.
0: La mulsí, crec que és el... Però en català no sé com es diu. I llavors ja agafen la, la muleta i posen l'espasa... Sí. I aleshores és quan enganyen el toro.
7: Això és maco, eh?
4: Jo pel que veig aquí és l'instrument aquest de color vermell, eh?
6: Que està sota el capot,
4: que el matador fa servir en l'últim terç.
7: Això és preciós.
4: O sigui, per guiar el toro.
2: El capote és lo gran i la muleta és el més petit.
0: Ah, val, sí. El drap vermell. El drap vermell.
4: Doncs hi ha 24 draps vermells per encara repartir.
0: Bueno, les tovalles...
4: Clar, però tot això per un museu i tal, però el que ha fet el Quico Rivera ha dit jo amb aquests caps plens de mosques i podrits ja em vaig a treure algun del damunt, li dono el meu germà, però clar, el Fran diu, ha fet això i no m'ha donat la resta perquè clar, jo si vull fotografies i coses no en tinc res.
2: Clar, home, les fotografies s'entén.
4: I a Cayetano no li ha arribat res de res. I trofeus i tot això que ni parlar-ne tampoc. És veritat que quan van repartir les cases Cantora s'ho va quedar la Pantoja, Garlochi i Rosales s'ho van quedar el Fran i el Cayetano, i una finca que es deia Robledo s'ho va quedar també la família paterna, i joies i maragdes i no sé quines històries més, però tots aquests vestits encara li han de donar al Fran i al Cayetano i estan a la gresca. Bueno, i el Cayetano...
0: Bueno, la pregunta és dels vestits, que se'ls posaran?
4: Un museu. Al final poden treure pasta en museus.
0: No, home, ja, però bueno, un museu l'has de muntar, eh? Ha de quedar maco, allò, el museu, perquè si no el poses, és un armari que la gent no va visitar, eh?
4: Ja, ja. Bueno, i a
0: ha
4: més
0: de fer...
6: I a més a poca, sí, sí.
2: Home, museu...
6: Però és inversió.
2: El museu dels vestits del Manequin Pix...
7: Sí, vam estar.
0: Ah, sí?
7: A Brussel·les.
2: Sí, sí. Va ser una presa de pèl.
7: Era un traster, allò.
0: Sí, sí.
7: Un
0: traster. I nosaltres buscàvem la samarreta del Manequin Pix del Barça.
7: Sí,
0: no la vam trobar, eh?
7: No, senyora,
0: no. No la vam trobar.
7: En canvi, la del Madrid, sí.
0: La del Madrid, sí.
4: Però veu fer un versió des d'allà?
7: Des de Brussel·les el 2017.
0: Des del Parlament. Ens van convidar al Parlament d'Europa. Ens van convidar, per això hi vam anar.
4: Ah, que no viatgem mai, jo no he viatjat mai.
0: No, bueno, és que aquí per RAC1 viatgen els privilegiats, eh? O sigui, no viatja tothom. I vam anar perquè ens ho va pagar el Parlament Europeu.
2: Sí, ho paguen ells.
0: I vam anar allà, vam fer el programa, i ens vam aprofitar per això, veure el Manequin Pix.
4: Està mal.
7: La noia que també pixa, que també hi ha l'altra.
0: La pixadora.
2: La
0: noia pixadora.
7: Sí, sí.
0: La plaça
4: aquella
0: que és... I vam anar a dues o tres botigues de Tintín per...
2: Sí, per fer gasto.
0: Per fer... Bueno, no vam comprar res.
2: No.
0: Crec que no. I hi havia molta botiga de xocolata. Això sí?
4: Veure,
7: boníssima.
2: I d'allò dels gofres.
0: Això, també
2: n'hi havia molt.
4: La nena es diu Janeque Pis. Doncs
0: pues aquesta la vam anar a veure.
4: La Janeque Pis,
0: el pixador i tot això. I el Puigdemont, en aquella època, em sembla que no... No hi era.
7: No hi era encara.
2: Era Waterloo?
0: No hi era encara. Crec que no.
7: Era abans del referèndum.
0: Sí, era abans. Sí, que vam parlar amb el Raül Romeva. No, vam parlar...
2: No,
0: amb l'Hurtasso, no? Hurtasso, vam entrevistar l'Hurtasso, que estava a Europa.
4: Ai, me'l vaig trobar l'altre dia, eh?
0: I què?
7: Està buenísimo.
4: No t'ho he explicat. Sí,
6: que ho vas explicar.
0: Aquí.
6: Que no el vas reconèixer.
4: Sí.
0: Va, però no hi era jo. Li vas explicar al... Crec que al...
4: Perquè vaig anar al Liceu i vaig veure un tio alt que em mirava i dic, jo he lligat aquí. Em mirava molt i tal. I ell vaig saludar. Dic, ai, però ens coneixem d'algú? I em diu, sí, sóc el ministre.
0: Perquè el... Què ets, ell?
4: Sóc el ministre de Cultura.
0: Dic, sí, bueno, és que ell, a part que és guapo, sap que és guapo.
4: És que és guapo. Si els tios així tan alts, a més, fan patxoca.
0: Que com està al Parlament Europeu, ens van dir que la guixeta que tenia el Raül Romeva...
2: Diu que era...
4: El Romeva també està bé.
0: Que es veu que li sortien les propostes d'eurodiputades...
2: Però a lo loco.
0: A dojo de la calaixera, eh?
4: Bueno, és que el Romeva també...
0: A tope, es veu, eh? Es veu que...
2: Podia
0: triar el que... I a l'Hurtasso ja se'l veu,
4: molt bona
0: que dius,
4: pinta.
0: Parlant de toros, otro matador.
4: Bueno,
0: són les 6 de la tarda. Mira, ho deixarem aquí.
4: Divendres parlem de la Pilar Eyre.
0: Sí, exacte, perquè, bueno, ha fet un llibre parlant de la Casa Real, concretament Sucesión, i entre d'altres coses diu que la reina Sofia fumava...
4: Sí, molt.
0: I tenia una gossa que es deia Borratxa.
4: Fuma molt, la reina Sofia. Però com un carretero, eh?
0: Sí, per això d'aquesta veu, eh? Hola, què tal? Buenas noches.
4: Jo no sabia que tenia una cosa que es deia borratxa.
0: És una de les coses que més em va sorprendre quan vaig escoltar per primer cop a la reina Sofia.
2: Sí, la veu.
0: Que hablava d'aquesta manera. I vaig pensar... La feia més...
6: Té aquesta veu tan greu.
0: Bueno, habla d'aquesta manera.
6: És que no me'n recordo de la veu.
0: Sí, té una veu. I a part, a part que no té un castellà fluid.
6: No,
0: eh?
6: no parla mai castellà.
0: Una cosa que em va sorprendre.
6: Amb l'anys que
0: vas pensar, bueno, reina d'Espanya.
6: No li interessa per res parlar castellà. Parla amb els seus nets en anglès, ella passa de l'espanyol, no li interessa per res. Jo sabia que tenia una cosa que es deia Paquita, perquè tal cosa que va fer aquella felicitació de Nadal amb els gossos, un any va enviar ella una felicitació de Nadal amb 5 gossos.
7: Sí.
6: Paquita, Tipsy, Topsy... Però jo, borratxa, no coneixia a cap gos que es digués
0: boníssim. Això diu Pilar Eire al seu llibre, eh? Sí. Que quedi clar, eh? Nosaltres no estem al cas. A veure, què ens has de comentar?
6: Us has d'explicar una cosa.
0: A veure, si home, aquí en vam parlar l'altre dia, Autovivo.
6: Home, és que és el moment de parlar d'autovivo.es, perquè aquest octubre liquiden estoc.
2: Fixa't.
6: Més de 300 cotxes quilòmetre zero de gerència i seminous que us estan esperant i que tenen grans descomptes. I atenció, perquè no començareu a pagar fins al gener del 2027. Ho heu sentit bé. Ara és el moment de canviar... Què passa aquí?
0: Perdó.
6: Home, per favor, quina impaciència.
2: Què fas?
6: Estic anant ràpida, eh? És el moment de canviar de cotxe.
0: No, que no és una qüestió de pressa. Tu no ho vas explicar bé, que no ho has explicat bé.
6: Sí que ho estic explicant bé. Ho estic explicant molt bé. És el moment de canviar de cotxe al millor preu. Descobreix totes les oportunitats a autovivo.es o també els pots visitar a la carretera de Santa Creu de Calafell, a Sant Boi de Llobregat, a 10 minuts de Barcelona. Autovivo.es.
4: Ai, que bé.
0: Gràcies, Laura Fa. Gràcies, Marta Cailà.
2: Que picaves.
0: Eh?
2: Perquè picaves.
6: No sé què li ha passat. Una impaciència.
4: I aquest boli és bo, eh? Serà com els del Paquirri, oi?
0: No, perdona, perquè pots picar, perquè ja porta la caputxa, porta el preservatiu i no està malbé.
7: La protecció.
2: Hola? Què et passa?
0: No, és que com que em van canviant el donapàs a informatius, al final,
2: li
0: diré,
2: hora,
0: noi...
2: És l'última hora.
0: Obriré i diré, digueu el que vulgueu.
2: I tant.
8: A Condis sempre som a prop. I ara, encara més. Per celebrar el nostre 65è aniversari, torna el xec Condis. Gaudeix de 25 euros de regal per cada 100 euros de compra. Entra i fes-te amb el teu xec a les nostres botigues.
9: Versió RAC 1.
10: Un amic. Doncs un amic és simplement això. Algú que sempre hi és, que t'aixeca quan ja no et queden forces i celebra els teus èxits com si fossin seus.
11: No hi ha res més humà que ajudar i ser ajudat. Santa Lucía, una vida amb tu.
12: Per primera vegada, el Campionat Mundial de Resistència de la FIA arriba al circuit de Barcelona, Catalunya. Del 16 al 18 d'octubre, vine a veure els pilots i cotxes de les 24 hores d'Alemans. Compra les entrades del FIA Week 6 hores de Barcelona des de 30 euros a circuitcat.com.
13: D'aprofitar la força de l'aigua per generar energia el 1922, a aprofitar els residus orgànics per generar gas verd el 2026. Més de 180 anys buscant altres energies més sostenibles cada dia. Naturgy. Cada dia. Everyday.
14: Torna a l'Expro Reus del 9 al 12 d'octubre. Prepara't perquè totes les marques d'Anima Automoció estaran a l'Expro Reus. Vehicles nous i les millors ofertes de tot l'any. Si estàs pensant en canviar de cotxe, aquesta és la teva oportunitat.
15: Totes les marques, millors ofertes.
14: Expro Reus del 9 al 12 d'octubre. T'esperem.
16: Crear una empresa suposa temps. Construir una marca, també. A Empreses de Vanguardia et volem acompanyar en aquest camí i connectar-te amb una comunitat d'empresaris com tu. Entra a empresesdevanguardia.com i aconsegueix la visibilitat que la teva empresa es mereix amb La Vanguardia.
17: Hola, volia comprar un Taigo amb sostre panoràmic, càmera de visió posterior, ajuda d'aparcament, llums LED, vidres tintats i keyless.
18: Perfecte, aquí el tens.
17: Ja?
18: Ja.
17: Sí?
18: És així.
17: De debò?
18: I tant, de debò.
19: Volkswagen Taigo amb entrega immediata des de 19.900 euros. TVP recomanat a Península i Balears finançant amb Volkswagen Bank fins al 31 d'octubre. Més informació a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya i a Volkswagen.es.
20: El diumenge 18 d'octubre torna la cursa de RAC 1. Aquest any a Platja d'Aro.
21: Vine a viure amb Torrons Vicenç l'adrenalina dels segons abans d'arrencar. L'emoció d'estar amb milers de corredors tots junts i de l'últim sprint per creuar la meta.
20: La cursa de RAC 1 sempre té un gust dolç amb Torrons Vicenç. El torró torró. Us esperem a la cursa de RAC 1. Festa d'esport i ràdio.
5: Em passes les ulleres de prop amb aquesta pantalla tan petita, no hi veig de cap ull.
9: Si et traguessis el cupó de l'11 de l'11 de l'11 dels ulls...
5: No, que si em toca el premi d'11 milions d'euros o un dels 11 premis d'un milió, no vull que em reconeguin.
9: Nena, però si a casa només hi som tu i jo.
5: Però hi ha finestres.
22: Si no vols que et reconeguin perquè t'has fet milionari, vés en compte que arriba un premi d'11 milions i 11 premis d'un milió. Sorteig 11 de l'11 de l'11. El sorteig de l'11 que més premis milionaris dona. Ja a la venda.
23: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
20: RAC1 i l'Ajuntament del Vendrell presenten Castells de RAC+1 a la Diada de la Fira de Santa Teresa.
24: Concentrats i forts, sillens, amunt!
20: El diumenge 11 d'octubre, des de 12:45 del migdia, una altra jornada castellera des de la plaça Vella del Vendrell, amb tot l'equip de Castells de RAC1, encapçalats per Benet i Nyigo.
25: Els nens del Vendrell volen celebrar com toca el seu centenari i els minuts de Terrassa i la Jove de Tarragona hi aportaran les dosis de gamma extra. Història castellera concentrada a la plaça Vella.
20: El diumenge 11, a 12:45 del migdia, Castells de RAC+1 a la Diada de la Fira de Santa Teresa del Vendrell.
26: Carregar!
20: RAC1. Fent pinya, tots som u. Amb el patrocini de Forn de Nulles i la col·laboració del Museu Casteller de Catalunya. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
0: Són les 6 de la tarda, 7 minuts, ja corre per aquí la bala, per tant, això vol dir que ja corre,
3: sí,
0: per aquí el Franquesa.
3: Sí, la...
0: Però abans saludarem a la Mariona Martínez. Mariona, bona tarda.
27: Bona tarda.
0: El cos trobat avui a les Franqueses del Vallès coincideix el que toma de 43 anys, que, del qual s'hi va denunciar la desaparició.
27: Sí, es tracta de la tercera víctima mortal dels aiguats dels últims dies. Fa pocs minuts els Mossos d'Esquadra han donat més detalls de la seva identitat. Com dèieu, la víctima era un home de 43 anys, pel qual constava una denúncia per desaparició. La denúncia es va fer ahir dimarts. El cadàver de l'home l'han trobat aquest matí dins d'un cotxe en una zona inundada d'un túnel de la Ronda Nord. L'han trobat els operaris de l'empresa que estava fent el drenatge de l'aigua acumulada. La investigació continua oberta i a l'espera dels resultats de l'autòpsia, d'entrada res no apunta a una mort criminal. A banda de les tres víctimes mortals, encara hi ha dues persones desaparegudes pels aiguats. Són un jove de Pineda de Mar que va relliscar quan s'havia apropat a mirar com baixava la riera i un nen de Granollers que va sortir de casa diumenge durant els aiguats. Pel que fa a les conseqüències de les pluges en mobilitat, el sindicat de maquinistes SAMAF desmenteix que l'aturada del servei de Rodalies aquest matí s'hagi fet com a protesta laboral. En un comunicat aquesta tarda, el sindicat ha tornat a denunciar la irresponsabilitat de Renfe i Adif, diuen, en la gestió de la crisi meteorològica, opinant que haurien d'haver aturat el servei amb molta més antelació perquè la xarxa ferroviària no és segura després de les pluges. I recorden que des del sindicat els van avisar moltes vegades dels perills a les vies. Tot plegat després que aquest matí el govern hagi assegurat que la xarxa està en totes les condicions i que SAMAF no en pot qüestionar la seguretat. La consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha retret als maquinistes la seva actitud.
28: La situació que s'ha produït avui és una situació que no es pot donar, que no és acceptable. Qui certifica l'estat de les vies és el propi gestor, Adif, de la infraestructura, i Renfe en aquest cas. Per tant, així és com ha anat fins ara i així és com ha de continuar anant.
27: Els responsables de Rodalies no descarten fins i tot emprendre accions legals. I un últim apunt en clau política, els Comuns i Esquerra Unida avisen més Madrid que les candidatures a les eleccions espanyoles del 29 de novembre s'han de decidir a partir d'un acord global del Front Ampli. Això després que el partit madrileny hagi proposat l'exalcaldessa de Barcelona, Ada Colau, com a cap de llista pels comicis. En un comunicat, totes dues formacions demanen responsabilitat a totes les organitzacions que formen part del partit.
29: Vine a la Castanyada del Cabra Roc. El 31 d'octubre, la cultura catalana t'espera amb un meló. L'ex-embuster i els Pets per primera vegada junts en més de 20 anys. I molts artistes més, com Figaflaues, els Catarres, els Tiets o la Ludwig Band. També tindrem panellets, castanyes, actuacions de cultura popular, atraccions i moltes coses més perquè visquis les nostres tradicions com mai. Aconsegueix les últimes entrades al preu actual a cabrorock.cat. Afanya't que s'acaben. RAC 105, emissora oficial.
27: I el temps, hores d'ara, tenim alguns xàfecs actius al sud de l'Alt Urgell, al nord del Solsonès, a la Cerdanya i al nord de l'Alt Empordà. Al llarg de la tarda i al vespre en poden aparèixer de nous al Pirineu, Prepirineu, la Catalunya central i el prelitoral, sense descartar tampoc algun ruixat o xàfec puntual a la costa. De totes maneres, durant les últimes hores del dia tendiran a desaparèixer. De cara a demà encara es podran produir tempestes localment intenses al quadrant nord-est, sobretot entre la costa central i la costa brava, a partir del migdia durant la tarda. Tot plegat amb vent de tramuntana i mestral, que es farà notar als dos extrems del país, i una temperatura que començarà a baixar.
0: Gràcies, Mariona. L'Arnau Vila, que ja ha aterrat a l'estudi de RAC1. Avui, en el temps afegit, encara parlarem de Messi o ja, sí, però... ja passem full?
1: No, però farem una mica de la cara B d'aquest homenatge.
2: Ui, la cara B.
1: Que no sé si veu seguir atentament fins a altres hores de la matinada.
0: No, evidentment no.
1: Però jo havia de preguntar-ho, perquè potser algú sí. Llavors,
0: és més, ahir et vaig dir una cosa. A les 11 estava al llit ja. Estava fundido.
2: Cada dia
0: fundido com un tranxeter.
2: Cada dia estàs més...
0: No, perquè em llevo molt d'hora, no sé què em passa, que quarts de cinc... quarts de cinc...
2: Com una gallina.
0: Dos quarts de sis...
1: Tant d'hora?
0: Sí, em desperto tant d'hora. Sí, sí, ja no puc dormir. Per tant, clar, arriba la nit i...
2: Però tomba't de l'altre costat.
1: Això no és la solució.
0: No, és que de l'altre costat veig una persona que està a l'espacio, està a la sèrie 1999 amb un antifaz que fot cada cop que em giro, m'espanto.
1: Antifaz.
0: Normal, antifaz, la marca. Ara ja, perquè clar, com que dorm de dia, ara ja ha decidit dormir amb antifaz. I cada cop que giro, dic, hòstia, que em venen a robar el llit.
2: Sí,
3: però tu saps que hi ha uns antifaz que lo fan con la teva cara?
0: Pues mira, aquest nivell encara...
3: Podem anar un antifaz con la cara de la teva dona i així serà la seva pròpia cara.
0: No caldria, per tant,
3: com la mascareta del Covid.
0: Com que en giro veig aquest panorama i llavors em desperto.
2: Doncs no et giris.
1: Quina angúnia. No, a veure, aquella hora que t'aixeques encara haguessis enganxat parlaments de Messi i companyia.
0: Sí, la veritat.
1: I avui farem aquesta anàlisi perquè es parla de corrupció a la Federació Argentina per triar un rival que no val res per fer un homenatge a Messi, de coses que van passar amb l'espectacle dels drons. Bé, que tot sembla molt bonic, però nosaltres volem una mica treure una mica de punt del tema.
0: Molt bé, així m'agrada, eh? I... Sempre anar a rascar la ronya.
4: Vinga, tira merda. Sí.
1: I us plantegem una pregunta del dia, que clar, després de l'homenatge argentí a Messi, us preguntem què hauria de fer el Barça. Que encara no s'ha fet aquest homenatge.
0: Amb Messi?
1: Sí, amb Messi.
0: Ah.
3: No cal fer
1: quatre opcions. Un partit amb llegendes?
3: No.
1: Retirar el 10?
3: No.
1: Un asado popular?
3: No.
1: O fer el servei d'honor al Gamper, que és com...
3: No!
1: Que és com res. I bé, aquesta seria la pregunta, que la gent voti a les stories d'Instagram, que és el que voldria fer. I, per cert, avui un jugador que es retira també, que també en parlarem, és Pedro, Pedrito, el...
0: Jo pensava que estava ja retirat fa un grapat d'anys.
1: Aquest estiu se li ha acabat el contracte amb la Lazio i ara ha decidit retirar-se.
2: Molt bé.
6: Mira, ara justament hi havia oients que reclamaven que parléssiu de Pedro.
1: Sí, doncs que la gent...
6: T'ho prometo, eh? Un tuit.
1: En parlarem. Hem anat a buscar, a més a més, com es va acomiadar del Barça, que és el que va dir... perquè.
0: Però ara he llegit que el tornem a acomiadar una altra vegada.
1: Divendres, en una roda de premsa.
0: Tornem-hi, una altra vegada.
2: Però per què?
0: La gent, no sé què passa, però...
1: No marxa mai.
0: No marxa ni en vaig o calenta. Guanya, no te fuiste. Pues adiós.
2: Adiós.
0: Ja està.
6: Bye, bye.
0: Ah, és que pesats.
1: Però Pedro està bé, no?
0: Bueno, però ja està.
2: Però ja està, ja va marxar.
0: Pedro va marxar, a veure si recordem, va marxar perquè va arribar Neymar.
1: Neymar.
3: Imagina't.
0: A veure si fem una mica de memòria. I el senyor no li va sentar bé perquè arribava Neymar i aleshores va decidir Pedro Pedrito, que ens queia tot molt simpàtic, tocar el 2 i marxar, no sé si va ser, crec que a la Premier League.
1: Senyor.
0: Ja el vam acomiadar i ara un altre any d'acomiadar?
3: No!
0: Però escolta, ja n'hi ha prou, tu.
2: Si marxes, tanca la porta.
0: És que ja està bé, no sé... Tot el dia estem acomiadant i...
1: Però ja fa molt, va ser 2015.
0: Ja fa molt, doncs pues bon viatge, xaval, que te vaya bien. Li dones uns dònuts i a disfrutar. És que, escolta, no sé, franquesa, què en penses?
4: Jo trobo que ara abans comentaves a microtecat que dorms poc i es nota. I es nota perquè jo ja saps que admiro la teva indignació, però veig que estàs on fire. I jo vinc apagadot, de veritat. No, a mi el Pedro em sembla...
1: Som molt de Pedro.
4: Et dic una cosa...
0: Però què vol de Pedro?
3: Pareces Carlos Pumares.
4: Pues,
6: Toni s'ha posat
4: d'en peus. No,
2: està
4: indignadíssim. I en Pedro, pobre xaval, que pobre... És que no tenia mitja bufetada, que no ha fet res mai, aquest teu.
0: Ja està, va estar al Barça. Quan li va interessar, va marxar al Chelsea, pues adiós.
4: Deixant un dels millors palmarès.
1: Tres copes d'Europa i 5 lligues.
0: Estupendo.
3: Va venir aquí a arreglar-se les dents. I quan va tenir les dents arreglades, va marxar.
0: Mira, estic amb el Vicenç Martí. Sense que serveixi a precedent.
4: Un tio que a sobre va fer l'esforç de canviar-se el nom. Perquè es deia Pedrito. Pedrito, que és jugador de nom de futbol sala d'un equip de merda. Sí, tots tenen...
0: Bueno, però això és com Carlitos Alcaraz, que...
4: Bueno, això de Carlitos ja...
0: No, ara ja, ara és Tofa-Litos. Sí.
4: Don Carlos, ara és Don Carlos.
0: Porto una tofa que diu...
4: No, escolta, té bona tofa, eh?
0: Sí.
4: Ara a veure com l'aguanta, perquè clar, jo cada dia... a partits de 4 hores suant, ara dutxeta pel dematí, ara entrenament, ara tal,
0: que no tingui la mala sort que li arribi
4: Nadal
0: un pont.
4: Nadal tenia la mateixa tofa a la seva edat, eh? I recordem que ha fet una miqueta...
6: Vols dir que tenia tant de cabell com ell?
4: Tenia molt bona tofa.
6: Jo crec que no, eh?
0: No, perdó. No
6: és la mateixa qualitat de cabell,
0: home, agafa... Perdona.
1: És la qualitat. No, és la qualitat.
0: Una a una. Agafa, perdoneu, agafa fotografies de Rafa Nadal, el que diu el Franquesa, a la seva...
4: Molt bona tofa.
0: I tenia una tofa de nassos.
6: Però l'Alcaraz té un cabell fort, ja se'l veu.
0: Jo també el tenia fort. Agafeu fotos meves. Agafeu fotos meves. De fa, quan estava al Terrat...
2: I atapeït.
0: A Ràdio Barcelona, a la tele, al Sense Títol... Mira que... I veureu si tenia cabell o no... I ara el
6: no,
0: que
6: tenia
0: tinc.
6: Força cabell, el Rafael.
0: I ara el tinc
6: també,
0: dibuixat.
4: De vegades passa que quan teniu el...
0: Ara vaig amb un delineant... Cada a la tele, ho saps?
4: Sí,
0: que tinc una persona que és delineant, va amb un regle i...
4: Va col·locant...
0: I ho col·loca...
6: Perfecte.
0: Clic. I tenia tofa o no? Tenia tofa.
4: Sí, però a vegades passa que aquests que teniu molta tofa, com el cabell com un Madelman, els Madelman,
0: a
4: vegades què passa? Que al no haver-hi espai per transpirar, al final la cosa acaba caient. Perquè no hi ha espai. Hi ha gent, mira, hi ha gent que tota la vida ha aguantat... Miguel Bosé, és cert que Miguel Bosé... també ha fet una miqueta de...
6: Implants, sí.
0: Això és com el Rocco,
4: ha fet parques i jardines,
0: home. Això és com el Rocco, sí. Que saps...
4: Però durant molts anys va aguantar les entradetes aquella pa, molts anys, eh? Clar, pensa que té 70 tacos ja, aquest home, eh? Sí. I s'ho ha fet fa 3 o 4, vull dir que...
6: A veure, sobre el Pedrito ens escriu el Jordi...
0: Espera't un moment, Arnau, el teu pare és calp o té cabell?
4: T'hi sembles a ton pare?
1: No, diuen... Mira, el meu pare...
0: No, diuen... El meu... Tu seràs cagat al ton pare.
1: El meu pare va cap al teu cabell. Pues, no es podria dir que és calb. Doncs
0: no, pues aleshores serà calb com... O sigui,
1: té alguns anys menys que tu.
0: No, pues tot això que tot...
1: No,
0: tot passa el
1: mateix. Però
7: diuen, no els hi contesto res més. Vagin dient.
6: L'avi matern.
1: L'avi matern.
0: No,
1: que no és calb.
0: L'avi matern. El meu avi matern era calb.
1: Doncs el meu avi matern no.
0: Sí.
2: No, perdona,
6: i el
2: això
6: teu, Xavi Franquesa, l'avi matern...
4: Jo ho vaig explicar aquí. O sigui, el meu avi matern no és que fos calb. És que tenia pèl a tot arreu. O sigui, recordeu, les orelles? Tenia
0: sí,
4: jo,
0: home, sí.
4: I fixa't si era calvo que el pèl de les orelles se l'agafava i se'l pentinava cap a dalt per tapar una miqueta la clenxa de dalt. És a dir, no té res a veure. Això és una... I pot dir, poden sortir dues persones amb la mateixa cara, que dius tu... O a casa meva, per exemple, diu, oh, mi, aquest ha sortit Franquesa, o aquest ha sortit Olivares, aquest ha sortit... Saps allò que ho diuen? Sí, no tiren cap a un bando o cap a un altre. I pot ser que tinguis, diguéssim, els rasgos tots d'una branca i, de sobte, l'alopècia l'has heretat...
0: Ja. De l'altre.
4: Exactament, de l'altre. I això pot passar, perquè jo he vist casos d'aja... Bueno, ara us donaré un cas. Perdoneu, Pedro Almodóvar.
3: Ell va dir-lo.
4: El germà de Pedro Almodóvar és una bola de billar.
3: Claro.
4: I el Pedro Almodóvar, escolta, és un electroduende, allò, eh?
3: I los dos tienen la misma abuela materna i el mismo abuelo.
4: I tenen la mateixa cara, eh?
0: I no serà que el Pedro Almodóvar porta...
2: Perruca?
4: No... No,
0: com
4: no,
0: la del no. Josep Maria Mainat?
4: No, mai.
0: El Josep Maria, no, el Josep Maria Mainat es va posar...
4: Un bisonyer.
0: Es va posar un bisonyer que li quedava perfecte. I a lo millor Pedro Almodóvar ens enganya a tots amb aquest cabell que porta.
4: No.
2: Te'l canvies cada dos mesos?
3: Cada tres mesos, cada tres un bisonyer nou.
6: Tema Pedrito.
0: A veure,
6: el Jordi diu... Pedrito va abandonar el Barça l'any que no podien fitxar per una sanció. Ens va deixar tirats.
2: Fixa't.
0: Ara, bravo.
4: Ara entenc la indignació, ara
0: home,
4: sí.
0: Home, va, i ara el divendres hem de fer un homenatge. Va, Chato, coge la pelota i vete a la plaça Catalunya a hacer toques.
8: Vete a merendar.
0: Ara, vete a merendar, hombre. Va, anem a publicitat i ara tornem. Va.

0: Versió RAC1, amb Toni Clapés. Ral d'Avinyó, carns i embotits de raça rústica, t'ofereix aquesta secció realment divertida.
1: Doncs vinga, és dimecres, i com cada dimecres passem visita amb el doctor Franquesa. Doctor, bona tarda.
2: Bona tarda, bona tarda. Aprenent de tot, mestre de res, no? Ara ho acabo de traduir, aquesta expressió, que sempre l'han dit com algo, diguéssim, per fer de menys, però jo crec que és algo molt interessant. Saps aquesta? Hi ha una frase feta que diu aprendí de todo, maestro de nada.
1: Sí, sí.
2: I jo crec que és algo fins i tot positiu. És una persona que decideixi ser un aprenent en totes les matèries sense saber suficientment d'absolutament res. Home, hi ha gent que pot veure...
3: Però aleshores de què serveixes?
2: De moltes coses.
3: No, però si no saps fer res.
2: No, tu vols aprendre de moltes coses, tens la capacitat.
1: Ah, exacte.
2: Això m'ho va dir un amic meu quan va tenir una criatura, que em va semblar molt maco, perquè amb aquesta cosa ara quan la gent té nanos, que sempre d'alguna manera posen el focus que tenien ells o que han tingut en algun moment, o somnis no realitzats, objectius no complerts, i, diguéssim, d'alguna manera posar el nano en aquesta via per veure si el nen aconsegueix totes aquelles coses que amb ells els hi ha generat frustració.
3: Ser tenista.
2: Ah, efectivament.
1: O ser futbolista.
2: Per exemple. I ell em va dir, no, jo vull que sigui feliç, que això entenc que tots els pares volen, i em va dir algo que és molt interessant, em va dir, y sobre todo quiero que sea capaz. Vaig dir, com capaç? Diu, sí, que sigui un nano, sí, no cal que brilli amb res.
3: Espavilat,
2: però
3: espavilat.
2: Que quan t'hi posis amb algú, siguis capaç. Perquè és que hi ha gent molt inútil, en general, eh? Mm-hmm. I hi ha gent que és resolutiva. S'hi posa, no en sap. Això és com dir-te, ara tu, una persona que vingui d'una professió qualsevol, la poses un dia darrere la barra a fer cafès, i si ets capaç... A mínima que facis quatre preguntes, que t'expliqui no sé què, tu en dos dies estàs fent uns cafès meravellosos i els estàs servint, saps com van, saps el preu. Perquè hi ha una cosa que m'emprenya molt, que això ho he descobert.
4: Digue-li.
2: Aquesta gent que tu li preguntes, tu vas un cambrer que t'està servint un menú, eh? Un menú. I diu, bueno, pues primero hay ensalada potof. Ensalada potof. I clar, tu preguntes, què lleva l'ensalada potof? Pues no lo sé. Hòstia, no lo sé. Però, a veure, el que és capaç, quan llegeix el menú, què és el que ha d'estar servint durant tot el dia, pregunta a la cuina què lleva. O mires, perquè bé que l'ha servit. Baixa el cap al plat i veuràs si porta figues, porta figues. És a dir, però clar, hi ha molta gent que diu, no ho sé. I a mi això és una cosa que m'emprenya bastant. Per tant, penso que les persones que són capaces...
1: Jo estic totalment d'acord amb tu.
2: I
1: quan vas a un restaurant i preguntes, escolta, aquesta amanida primavera... Què porta? Oh, no sé, ara vaig a la cuina i t'ho pregunto.
2: Sí.
1: Dius, però a veure...
3: Portes tot el dematí servint?
1: Ets cambrer, estàs servint... Home, estudia't una mica més que res, perquè saps que, que t'ho preguntaran.
3: Sí.
1: Perquè no és una amanida que et posi, amanida que porta maduixes...
2: A vegades t'ho especifica.
1: Però no, però amanida primavera. Això em va passar aquest estiu en un restaurant, que excel·lent restaurant, per cert. Però, clar, el cambrer... A més, el cambrer, jo la sensació que vaig tenir... que aquest cambrer l'havien reenganxat del restaurant, o sigui, el restaurant que hi havia
2: abans
1: va tancar, els hi van encolomar, o van arribar al pacte de ja ens quedem al... I aquest en concret, perquè era l'únic, el vaig veure... que...
3: Cansa l'infobia.
1: Exacte, o sigui...
2: Li venia sobrant la cosa bastant.
1: La prova és que ja el van retirar de la nostra taula i ja va venir la xef directament a explicar-nos els plats. Perquè, clar, hi va dir... Que no,
2: Quan dius va venir a xef, vol dir que el restaurant era una micona bo.
1: No.
2: Ah, no?
1: Sí. Vull dir que és un restaurant excel·lent.
2: Però no cal que
1: ara
2: sigui
1: no diré perquè quedaria malament, amb el, amb el cambrer. Però el vaig veure que el cambrer... Vull dir...
3: Estic aquí com podria ser...
1: Jo crec que estava allà comptant a jubilar-se. I, en canvi, els del restaurant, que és un restaurant que fa poc que s'ha posat en marxa, que fan una cuina fantàstica, un dia ja diré quin és...
2: Amb un altre context de conversa.
1: Amb un altre context de conversa, gràcies, Franquesa. Doncs, van veure la situació i van dir, cony, aquí aquest no està explicant bé els plats. I ens va sortir la xef, i ho va explicar fantàsticament, ho vam entendre i tal. Però amb ell, Jo crec que ja el van desviar cap a... Mira, vés cap a les copes, saps? Vés cap a servir aigües.
2: També et dic, Toni, que a vegades hi ha gent que explica de més. És a dir, hi ha restaurants ara que li foten molt de rotllo. És a dir, t'expliquen la història de la carxofa que ha arribat en aquest plat. No cal.
1: Però
2: no
1: és
2: cal.
1: El que et dic, si preguntes l'amanida primavera, doncs, home, explica'm en què consisteix la primavera, no? Perquè, clar, per acabar de triar. Bueno.
2: Sí, no, doncs et deia que jo em sento molt còmode pensant, perquè a més ho penso de veritat, que no m'he especialitzat mai en absolutament res, i penso, tampoc m'ha anat tan malament. Mm. És a dir, hi ha gent que també he conegut... Ara t'ho dic, ara entendreu també una miqueta perquè t'ho dic, i enllaçaré, no ho tenia previst, però enllaçaré el tema que portava
3: avui. On vols anar a parar?
1: El tema que portes avui és potent, eh?
2: Porto diversos temes.
1: El tema és potent.
2: I quin, el primer o el segon? Perquè en porto dos, eh?
1: Bueno, no sé, els dos.
2: Els dos. Bé, primer llançarem la pregunta...
1: Perquè els dos també.
2: Llançaré la pregunta... Això va ser a ultimíssima hora de la nit, perquè ara també explicarem què tal la situació que em trobo. Però vaja, llançaré la pregunta al públic per si arribem a l'audiència. La pregunta és... I ara que parlàvem una miqueta de coneixements,
1: veure,
2: de formació i de més... Jo la formulo així, no sé com l'heu volgut reformular aquí, però jo la tiro i tu em corregeixes si cal. Vinga. Que per això sóc aprenent de tot, Kaila.
4: Va.
2: Quina és la matèria amb la que no podíeu en època acadèmica? Aquella que si la tornéssiu a estudiar 4 vides més, no us en sortiríeu.
3: Fuà-te.
2: Tots tenim... una pedra a la sabata, amb una assignatura, o potser tot el contrari, assignatures que a priori eren un autèntic ferro, però vam trobar aquell mestre, aquella mestra meravellosa, que ens va il·luminar i ens ho va fer entendre. Perquè al final també és una miqueta de com t'ho expliquin les coses, no?
3: Exacte.
2: Hi ha gent, abans, antigament, les coses es feien entrar, que em deien la letra con sangre entra, no?
3: I tant.
2: Jo recordo, per exemple, la meva primera feina... remunerada legalment, que s'ha d'especificar, perquè jo he tingut feines remunerades no legalment quan no tenia l'edat de treballar. Bueno, tots hem conversat, a mi em deien, si em rentes el cotxe et dono 200 pessetes, però jo rento el cotxe, i anaves traient, he fotut un far de rentacotxes. Però em refereixo, vaig fer una feina a Lloret de Mar, jo sí que diré noms. Lloret de Mar tenia un hotel, era l'hotel number one de Lloret de Mar, t'estic parlant de anys enrere, jo tenia 16 anyets, segurament.
3: No hi és.
2: Sí, encara hi és. Home, diré l'hotel que és.
3: Però vols dir?
2: Sí, perquè l'hotel és meravellós, però era molt millor a nivell de categoria abans. És a dir, ara em sembla que és un 4 estrelles, i en aquell moment era 5 estrelles i 70 asteriscos, no? Perquè era a tope de gama.
3: El Nova Mar.
2: Era el gran hotel, perquè ja quan li poses un gran al davant...
1: Sí. Gran ja és...
2: Home,
4: ui,
2: abans...
1: Lo vamos a petar.
2: Antigament, si posaves el gran, havia de ser gran. Ara no fotem. Gran Hotel Monterrey, es deia. I allò tenia una llista... Bueno, és que, Toni, tu haguessis flipat, perquè no sé si tenia 18 pistes de tenis.
1: Què dius? Sí,
2: però no t'estic exagerant. Era una brutalitat, piscines infinites...
3: Infinites.
2: Sí, era meravellós. I jo vaig entrar d'ajudant de cambrer. Clar, 16 anys, què vols?
1: Sí, perdona, com Ferran Adrià...
3: Sí, en el Bulli.
1: El Bulli, que va entrar
3: d'ajudar.
2: L'escena del germà del Ferran Adrià.
3: L'Albert
2: Adrià. Aquella escena que se'l veu ell llegint el Víbora, t'ho juro que em va portar cap allà, perquè jo arribava allà, imagina't, amb 16 anys... Si no era el Víbora, era el Jueves. Però vaja, la cosa anava per aquí. I el tema, clar, era hotel de luxe, i jo anava de Joan de Cambrer amb xaquetilla blanca, botó daurat...
1: Home, clar, com
2: botó daurat. Te recordes com la sèrie aquesta del tricicle?
4: Sí, altres estrelles.
2: Sí, el 3-3, doncs, escolta, amb aquesta coi a la jaquetilla, que era com un coi mau d'aquests aixecats, no sé quin nom té perquè no entenc tant de moda. I tot anava jo amb guants blancs. Anàvem amb guants blancs, que acabaven plens de merda, evidentment, i t'havies de netejar les sabates cada dia abans que et servei, eh?
3: Esclar.
1: Bueno, clar, si és gran hotel, allò has d'anar...
4: Impecable.
2: Sí. No, et feien passar... Jo vaig fer una miqueta la mili, ja. A mi m'han fet 2 milis. Una me la van fer ja, i després me la van fer ja treballant una miqueta més de gran. Als 19, el meu amic Rafa Carpena, que ens escolta sovint, a més, va ser el meu cap, va ser el meu jefe. I em va fotre un... Recordo, jo tenia 19 anyets, jo arribava allà, que semblava que em menjava la vida, que ho sabia tot, perquè jo sempre he sigut un idiota. I de bones a primeres, jo arribava amb... amb el cabell arrinxolat, llarg. Jo portava així els pantalons trencats.
5: Com un hippie,
2: portava
5: com un hippie.
2: El cinturó girat. Sí, sí, sí. Bueno, anava una miqueta d'allò. I tal com vaig arribar...
3: Anava pullós.
2: I em va arribar i em diu, això del genoll, què és? Com, ell, jo pensava que volia saber si era tendència, no? I tal com s'aproximava, em va agafar del pantaló, va tirar d'ell... I me'l va trencar de dalt a baix, sense donar cap més explicació. I va dir, i per cert, demà a les 5 tens hora a la perruqueria de... a la perruqueria de Puigcerdà.
5: Ben fet.
2: I així va acabar la meva balena i la meva tonteria amb els pantalons trencats. Tot va començar així. I recordo també un dia que entràvem a les 8 del matí, jo vaig entrar a les 8 i un minut... I em va dir, ja pots tornar...
1: És que això surt a la sèrie del Ferran. Doncs ja bueno, pots tornar a on?
2: No, a l'habitació on t'estaves, al lloc on t'estaves, perquè avui ja no cal que treballi. Quan dic, només passa un minut, i em va dir, ja, però és que aquí no s'entrava a les 8, tio, aquí s'entrava a les 8. I, escolta, després ja he començat a arribar tard, ja una miqueta més de gran, però en aquell moment em va servir per agafar disciplina.
1: No, perquè a la sèrie el Ferran arriba un stager d'aquells, arriba, em sembla que re, un...
3: No, dos minuts.
1: I el fas fora, eh?
3: No,
1: perquè a la sèrie s'ha vist la punta a l'iceberg del caràcter, que no estaves per tonteries.
3: Que
1: s'ha
3: una mica de
2: imposar. Sí, perquè no. Sembla, no, mira, que és bon Jan. Bueno,
1: No, sí que és bon Jan. És bon Jan, però el Ferran estricte. Era molt estricte. Eh?
2: Sí.
1: Recordo un cop...
2: Entenc que s'ha de ser.
1: Que sempre amb nosaltres, amb el programa, va ser un home supergenerós, i ho ha estat. El Bulli ens va convidar a tot l'equip del Versió, quan estàvem a Catalunya Ràdio, que vam anar, i ens va convidar a la cuina.
5: A la cuina.
1: I...
2: Quan dius a la cuina, és a visitar-la o a jalar?
1: No, a sopar a la cuina, a dins.
4: Ostres, que xulo això.
1: I això era, allà era el plus. O sigui, el plus d'anar al Bulli era... Sí. Fer l'àpat a la cuina, on veies com treballava tot l'equip del Bulli elaborant els plats.
5: Amb un silenci sepulcral.
3: No, és de concentrat.
1: I me'n recordo que estava el Ferran, i crec que l'Oriol Castro, de segon, i allò anava...
3: Com un rellot.

0: quan, però en Quino encara...
1: Mira, jo.
0: No, no, però tu què? És culpa seva, no?
1: Que hem mirat aquí i ho tenim tot controlat aquí.
0: No, no, controlat aquí no, està dintre d'un ordenador. Si no, si no, el fem en paper. No, i el que jo tomo és que m'entere jo avui. Què fas així?
1: Que
0: no m'encarrego
1: d'això.
0: Tu t'encarregues de tot.
1: Pues mira, jo m'he encarregat i has fet el l'índex,
0: està
1: tot,
2: i mira
1: tot.
0: On està el
2: dictador?
3: Que, per cert, aquest fragment que hem escoltat, que és real, aquest fragment està reproduït a la sèrie que s'ha vist ara de TV3.
4: Anava a dir, aquest fragment és real, eh?
3: Real. I està reproduït, si fa o no fa, el text és quasi el mateix, amb l'Oriol Castro, que, per cert, ara és 3 estrelles, cuiner 3 estrelles, que està al disfrutar. I les voltes que dona la vida. Però era la seva mà dreta. I déu-n'hi-do el que anava...
5: Ja, que sí que ja me'n recordo que vaig veure aquell cop.
3: No, no, va ser, aquell dia va ser... I va venir al final, ens va fer un... Va venir, es va acostar, però allò era un règim militar,
5: sí, sí, sí. No, no, i em va anar amb un noi que em sembla que d'alguna cosa no li va anar bé, d'aquells que estaven darrere unes taules com un laboratori.
3: Sí, sí, és que era un laboratori, era un laboratori.
5: Net, tot net, que no veies res. No
4: havies de conèixer la taula periòdica,
3: sí, sí,
4: allà,
3: sí, sí. Bueno, no, és que olor, no hi havia fum.
5: No feia fum. No hi havia fum. I aleshores va anar allà al costat d'un noi i no va alçar la veu ni un moment. Però li va dir, vaig veure com marcava les coses amb la mà i li deia, això no sé què, però molt, molt fluixet. I aquell va quedar garrativat.
3: Sí, sí.
5: I de seguida es va posar com un tremolor i una...
4: Bueno, i això que no li va fer res, perquè així com amb el Rafa no hi va haver mai contacte físic. És a dir, tot el que vaig aprendre ho vaig aprendre a base de donar exemple i ell donar-me confiança. Però, no, no, però ara és una cosa que en el moment... Bueno, m'hagués, no, em vaig cagar la mare que el va parir. Però ara, a tot el passat...
5: Ara, ho trobes bé, ara ho trobes bé.
4: Crec que a mi em va fer un... A mi aquest home em va salvar una miqueta.
5: Fixa't.
4: A mi aquest home em va salvar. Em va fer una miqueta la mili que no havia fet quan l'havia de fer.
5: Veus?
4: I em va posar una miqueta dret.
5: Molt bé.
6: I a l'hotel de Lloret, que has
4: no,
6: començat
4: No, i a l'hotel de Lloret, recordo que per primer cop a mi em van fer atendre a una taula amb el guant blanc, amb el tot allò, i van demanar un vi, que els vins allà picaven, eh? I com diu, i ara l'altre, que hi havia un metre allà que era gallego, una mala hòstia, no se l'acabava, diu, pues ara vas, saca la cubitera, saca el vino, i la xirves, que el pruebe. I jo vaig anar allà, clar, jo no havia obert una ampolla d'ahir en ma puta vida.
6: Ai,
4: i quan començo d'allò, jo amb el guant aquell que relliscava la navalla, quasi em mato a mi mateix, tu. M'ha servit després per viure a l'hospitalet. Però, escolta, la navalla, pam, pam, pam, amb els guants, em vaig tallar el guant amb la navalla. Ja, bueno, no va sortir sang de miracle, però jo pensava, veuràs, jo mirava, dic, hòstia, veuràs com m'haia rajat aquí... I ja quan, mira, ja, clar, jo veia que no, jo amb el com es diu, l'obridor?
5: L'obridor.
4: Sacacorxos aquell, sí. Que era dels de tota la vida. Bueno, jo no me'n sortia, mira, i jo no vaig veure altra cosa que posar l'ampolla de vi entre els genolls per fer força i poder tirar.
3: És que, perdona...
4: Tal com vaig entrar a la cuina, em va caure... Una galeta. La galeta aquesta d'abans que es picava aquí a l'occipital.
3: Ah, sí, va picar el fotell.
4: Em va cardar una hòstia que vaig flipar, eh?
6: De veritat,
4: sí,
6: sí, però sí, això és agressió,
4: sí, sí.
6: Eh?
4: Sí, sí.
6: Això avui en dia et denuncia, eh?
3: Però parlant... és que, perdona un moment, és que jo sempre ho he pensat dels cambrers, perquè és un ofici i és difícil. No, no.
5: Això s'ha d'aprendre.
3: Tu et demanen una ampolla de vi. Ho intenteu, perquè jo no sé fer-ho, eh? I mira que jo...
4: Jo he descobert un obridor increïble, jo, ara.
3: No, no, però amb l'obridor tradicional, que arribes a la...
5: El tirabuixó aquell, sí.
3: O has de treure primer a l'alumini,
6: sí,
3: que
6: no
3: cobreix l'ampolla.
6: I sense recolzar-ho...
3: Exacte, i després tu has d'agafar l'obridor i sense recolzar-ho, obrir-ho.
5: Digui.
3: Té la seva dificultat.
4: No és senzill.
3: No és senzill. Jo sempre ho faig.
4: Un tutorial o algo, però clar, va, el tio es devia pensar que m'havien ensenyat.
3: Això no es fa.
5: No es fa.
3: Perquè t'envien a la mort. És a dir, t'envien a obrir una ampolla de vi i no has obert mai una ampolla.
4: Això i netejar coberts, que és una cosa que t'inflaves a fer quan treballaves a carrer. Repassar coberts. No hi ha cosa que em foti més ràbia a la vida. M'he posat una depuradora d'aigua a casa només perquè no quedi cal els coberts i no haver-los de repassar, perquè em fot una ràbia que no puc amb ell. Però vaja, a lo que anava. Estava parlant d'aprendre coses, i sí. És el tema. Jo sóc, ara que fan lo del concert d'Ocas Grasses, no sé què, sí. Hi ha gent que no espera absolutament res. Ara parla la Laura Fa, que si volia anar a la Shakira... A mi no sé com s'ho munta la
3: bueno,
4: gent,
3: al final
4: però a mi no em dona la vida. No em dona la vida i tampoc m'entren masses ganes quan tinc temps, perquè vaig tan esgotat que de sobte...

0: proposen un pla i dic, hòstia, l'únic dia que tinc lliure, no me jodes, jo me quedo aquí. No vull anar ni a Oques Gràcia, ni Shakira, ni la mare que el va parir.
1: Ni a Oques Velles.
0: Ni a Oques Velles, no, no vull. Però, clar, per altra banda, penso, si no fas coses, no tens vivències. Sí, i si no tens vivències, no pots tenir coses a explicar.
2: Exacte,
0: no pots
2: fer la secció del versió.
0: Ara! Ah, i que avui m'estava pensant, i si portem 179... Això sí que no.
2: Clar.
0: Jo pensava, dic, arribarà un moment, però això no és infinit, això és finit.
1: Exacte.
0: És finit. I dic, arribarà un moment que jo no tinc ja res més a explicar.
1: Exacte.
0: I jo fins i tot pensava a vosaltres, hòstia, després de 20, quasi 30 anys...
2: Què expliques?
0: Dic, què expliques?
2: Clar, què expliques?
0: Perquè, dic, quina angoixa, perquè és com un examen de selectivitat contínuament. Però tinc la sort, me n'he donat, que també això de treballar bastant fa que estiguis en diferents projectes... totalment diferents entre ells.
2: Que els vas encavalcant.
0: Sí, sí, els vaig de vegades els vaig encavalcant sense saber molt bé on arribo, com arribo i què he de fer.
2: Ja.
0: Que això també passa, eh? Ahir, concretament... Ahir sí que m'ho vaig preparar, perquè això tenia una preparació. És que ahir vaig estar presentant la gala Muy Interesante Science Fest.
2: De la revista?
0: De la revista,
2: home,
0: Muy Interesante.
3: Que xulo.
0: Escolta, jo vaig flipar, perquè ja dic, bueno, però que fotran uns premis, bueno, clar, uns premis de ciència, donaven els premis Marie Curie a les millors científiques del 2026.
2: Fixa't,
0: molt bé. I vaig estar presentant aquest any.
2: I ho vas presentar tu.
0: Sí, i gràcies a tot aquest coneixement que he agafat durant el temps i la confiança que m'han donat per fer coses que... aparentment, un no estaria preparat a fer-les, al final aprens, d'alguna manera. Per què? Perquè ets capaç.
1: Sí, senyor.
0: Perquè hi ha gent que diu, ah, jo em pensava que només feies les cucamones aquestes. Ah, no, però també pots fer coses serioses
2: clar,
0: i donar-li humor en un context seriós. I dic, sí. Però això ho he anat aprenent amb el temps. Bé, això es feia al Teatre Coliseum de Barcelona, que ja dic, és un teatre que fa olor. És un teatre, a mi, és dels meus preferits de Barcelona, un teatre que fa olor a vivències, a història, home, i sobretot a crispetes.
4: I és on Puigdemont va tocar la guitarra.
0: Ara.
3: Sí, senyor.
4: El programa que vam fer especial.
0: I la Paula... La Paula Nebot.
4: No sé qui és, no sé.
0: Conya, com es deia?
4: No, calla.
0: La Paula Nebot, no. El que va passar allà va ser la Montserrat Toro. La Montserrat Toro, te'n recordes que des d'allà va voler sortir amb helicòpter?
1: Es va escapar per
0: Barcelona. Sí, ara.
3: La secretària judicial.
0: Ara. Jo és que
2: ho va passar molt malament.
1: Molt. Un esglai pobre.
0: Molt malament, perquè va voler que l'assistissin amb un helicòpter per sortir allà, perquè ella veia la mort. I ell havia acabat de veure una pel·li de Tom Cruise i va dir, si ell pot, jo també.
2: Sí.
0: Un altre que és capaç, Tom Cruise. Vull dir, i ella es va veure capaç. No, anava a dir, és un teatre... no sé, ara dono una dada perquè vaig haver d'informar-me sobre una sèrie de coses. Vas agafant informació, no sé si sabíeu que era un teatre de 1923, que estava inspirat en el Teatre de l'Òpera de París. De fet, si tu mires el Teatre de l'Òpera a París, la façana no és ben bé igual, però està molt inspirada.
1: Així, arrodonida.
0: I l'interior és pràcticament calcar al Teatre Coliseum al Teatre de l'Òpera a París.
3: Ai.
0: Bé. Doncs això que us deia, em va sobtar perquè dic, hòstia, no sé quin ambient em trobaré. I hi havia molts ponents, hi havia una sèrie de ponents que feien les seves ponències, que aquí és el que anaven, quan hem començat la secció. Són gent que potser són autèntiques eminències en lo seu, però, clar, potser són gent que sap molt d'una... No dic que fos el cas ni molt menys, però potser són gent que de temes en general s'han especialitzat tant en algú...
1: Sé todo de la cèl·lula...
0: Però, fora de la cèl·lula, amigo.
1: No tinc conversa.
0: Ah, efectivament. Per exemple, podria ser, eh?
1: Sí.
0: No et dic que fos aquest cas, ni molt menys. I a més em va sobtar que hi havia un professional que es deia, un científic que es deia Javier Santaolalla. Sí. Jo no el coneixia res, no tenia el gust, que era doctor en física de partícules, un tema apassionant. Apassionant quan l'expliquen bé, perquè ja dic, avui parlarem de física de partícules, i segurament em faries així.
2: No, és que això és molt important. Qui t'ho explica, pots enganxar amb aquella temàtica, això ho hem comprovat un grapat de cops, que hi ha aquí al programa.
3: Tant.
2: Segons qui ve a explicar-te, segons quina qüestió, ni que sigui molt enrevessada, si ho explica i comunica, t'enganxes.
3: T'atrapa.
2: Ara, segons com, doncs no t'enganxes, sinó que et suïcides.
0: Doncs escolta, hi havia 900...
3: I pot ser un tema interessantíssim igual, eh?
2: I hi ha un munt de gent que, segons quins...
3: I és horrorós.
2: Hi ha un munt de gent penjada com a pernils.
0: Doncs aquest era un rockstar, eh? O sigui, hi havia...
2: No,
0: van venir 900 assistents...
2: Sí.
0: I quan van acabar, com si, no sé, com si fos Mick Jagger, la gent,
5: o Bruce Springsteen.
0: Sí, sí. No, no, la gent fent-se fotos, fent-se cua, que si els llibres, els... fes-me una signatura aquí a la revista, portava el Muy Interesante, to, era infinitament interessant, perquè, clar, el Muy Interesante és una revista que tu l'obres i l'has de subratllar sencera, perquè, clar, amb què et quedes, no, també? També és a dir que hi havia una obra social meravellosa, que era que totes les persones que assistien pagaven un preu per l'entrada, no sé ben bé quin era, però no era del tot simbòlic, però evidentment que no era car. I tot el que es recaptava es feia una donació a l'Institut Goodman perquè segueixin amb investigació i de més. I vaig aprendre una cosa molt interessant. Hi va haver, per exemple, un ponent, que era l'Antonio Rosas, que era paleontòleg. Un altre tema que a mi, així a priori...
3: No et posaries a parlar d'aquest tema.
0: Però vaig escriure una cosa que em va fer sortir una miqueta de la inòpia i fugir una miqueta del catatisme. Que és que, clar, fixa't que jo tenia les meves fitxes tot escrit, tot repassat, tot estudiant, i és una cosa que ara us la plantejaré a vosaltres, i crec que a vosaltres, no sé si a tots, però a la majoria ens passarà. Jo vaig dir, vaig fer referència al que havia de parlar, que havia de parlar dels nostres familiars més llunyans, que era l'home de Neardental. Fixa't què acabo de dir. L'home de
2: Neardental. Sí.
0: I ho hem dit tota la vida de manera incorrecta, perquè és Neandertal. I tots, tot i sempre llegir Neandertal, o com a mínim veure escrit Neandertal, tota la vida, tots, o un 95% de la població, diu Neandertal. I ell és la primera correcció que em va fer amb això. Vaig pensar, hòstia, imagina't que jo ja el presento i ja ho dic malament, dic Neandertal, i a més ho dic una miqueta amb aquest to, com molt acadèmic, i ho dius malament, que és una cosa que espanta quedar com un autèntic imbècil, no? Però és curiós perquè després dic, clar, això d'on ve? Doncs ara acabarem de donar, perquè el fantàstic de fer aquestes coses és que jo em vaig adonar que només amb el fet d'haver anat ahir això, aquest acte, i aprendre això, a mi, el dia d'ahir, ja em va valdre la pena.
2: Sí, bueno, clar, perquè te'n vas a casa...
0: Només per sortir de la
2: inòpia,
0: no? Sí. Ah, exacte. Si m'hagués quedat a casa veient els gols de Messi...
2: Veient ara aquí el Jorge Javier amb tot de gent que va passant aquí...
1: Que és com el Museu dels Horrors.
2: Sí, sembla que estiguis a la parada... La parada, sí, exacte.
0: Doncs escolta...
2: Assassinatos en el Museu de Cera.
0: Imagina't, exacte. La paraula Neandertal... ve del nom d'una vall situada a uns 13 quilòmetres de Düsseldorf, Alemanya.
1: Fixa't.
0: Al tanto. Les primeres troballes es van fer el 1856 i s'hi va descobrir les restes que van donar nom als Neandertals. Veus? Ara he dit un altre cop. Ara un altre cop he dit Neandertals, perquè ho tenim com molt interioritzat. Bé, Neandertal significa vall de Neander. Del Neandertal. Neandertal, veus? És que ho repeteixes i ho tornes a dir malament.
2: Passarà el mateix que a mi amb la Mamen, eh?
0: Sí, amb la Mamen Mendizábal.
2: Peligro, eh?
0: Bé, doncs vol dir en alemany Bay, i antigament s'escrivia Tal amb H i de més. I Neander era el cognom de Joachim Neander, un poeta i predicador del segle XVII que freqüentava aquella Bay batejada en el seu honor, perquè realment en alemany, concretament Neumann vol dir hombre nuevo, per això li deien que és el descobriment. Jo tampoc sabia que el primer home de Neandertal es va descobrir el 1856. I ara ja sé una miqueta... I ara m'ha entrat fins i tot la curiositat, parlant amb aquest home, i tinc fins i tot curiositat d'anar a Düsseldorf, que no m'ha importat una merda en la vida.
4: No, a mi tampoc.
0: Anar a veure aquests primers, aquestes primeres troballes. Que és possible que és el que faci aquest estiu que ve, aprofitant que passo calor tot arreu, penso jo que a Düsseldorf...
2: Ui,
0: una miqueta
2: crec que no.
3: No. Compte amb això,
0: He begut oli, no?
2: No, crec que si ara mateix, amb el canvi de meteorologia climàtic que estem vivint, els que han passat uns dies o unes vacances al centre d'Europa aquest estiu, han passat més calor que aquí.
0: Però tu penses en Düsseldorf i penses en un temps escarós. No.
1: A Düsseldorf pensa que hi havia el vampiro de Düsseldorf.
6: Efectivament.
1: Hi havia vampiro de Düsseldorf, que va ser una cosa...
2: No, però no és un tema de vampiro, és un tema de temperatura, de calor.
0: Però aquest tipus de coneixement ja és per Horizonte, eh?
4: En Horizonte solo estamos para meterle caña a Pedro Sánchez.
1: No, és política, és per allò del quarto milenio.
0: La nave del misterio.
4: La nave misterio, quarto milenio.
1: El vampiro de Düsseldorf va ser una cosa terrorífica que va espantar tot Düsseldorf al segle XIX.
4: Escalofrianti.
1: Va ser tremendo, eh? Llegeix-ho.
3: Mira, he buscat temperatures d'aquest estiu a Düsseldorf i van tenir temperatures de 36,6 graus.
0: Pagut oli. Així no es conservaran els neandertals.
2: I no està al mar, eh?
1: No,
2: exacte, no.
1: Exacte.
2: Ho dic perquè, clar, passa un riu i aquestes ciutats amb riu...
1: Més xafogó.
2: Més xafogó, eh?
1: I mosquits.
3: I vas tenir nits amb... tropicals, eh? Ah,
2: vull dir que oblida tant, franquesa, d'anar a estar més fresqueta, dius el d'or.
3: Escolta, que la gent ens ha escrit per dir-nos quines
0: les assignatures... Podeu dir les vostres,
3: sí,
0: també.
3: Primer, un petit apunt, que abans hem parlat del que et va passar amb una ampolla, obrint una ampolla de vi quan tu eres jove en aquest gran hotel de Lloret de Mar. Has escrit, i que tu deies, Tonis, que és molt difícil, i ens ha escrit el Ramon per dir-nos que per esquerrans, que tu ets esquerrà,
0: sí.
3: No sé si tu també ho ets,
0: no.
3: Xavi. El Toni sí. Que per als esquerrans soc... és més difícil obrir una ampolla de vi.
0: Sí, sí.
3: Perquè tal i com està dissenyada el llevataps, gira d'una manera que pels dretans és més fàcil fer-lo servir.
0: Sí, sí, de fet, hi ha un comerç especialitzat amb estris per esquerrans.
3: Sí.
0: També dic que jo sóc igual de maldestre amb la dreta que amb l'esquerra. Sí, sí, i la dreta és la meva bona, eh?
2: No, jo també, però sí que és cert que no
3: o sigui,
2: és que servir, fer de cambrer... És una professió.
0: No, com totes les professions,
2: és un ofici. És un ofici i que molt, si vols fer-lo bé, has d'estudiar-lo.
1: I
2: per tant...
0: I has de ser capaç.
2: I has de saber servir. És a dir que, i una de les coses és obrir una ampolla de vi. Vull dir.
1: I servir.
2: Exacte, perquè no t'ha de regalimar la gota, que l'has de tallar.
1: Exacte.
2: Perquè si no vas regalimant les estovalles. Vull dir que...
3: Sobre Düsseldorf, és que la gent s'escriu de tot. El Xavier Clua diu, i vaig passar pel poble neandertal, diu, no m'ho esperava, i xulíssim, diu que val molt la pena.
0: Veus?
3: Però no vagis a l'estiu, vés-hi abans.
2: Clar, vés-hi abans.
0: Ahir em van fotre el cuc a dins i ara tinc aquesta obsessió que hi haig d'anar sí o sí.
3: Està claríssim. La Laura Comella, sobre les assignatures, diu que la pitjor, la física, per ella.
0: Física.
3: Com la recordeu, aquesta?
0: Horrorós.
3: Física i química?
0: Horrorós.
3: El Ramon Rafart diu, jo era un negat amb les derivades i les integrals. Diu, i ara... Derivo que dono gust i integro encara millor.
2: Bueno, molt bé, no?
3: Sí. No sé si ho diu amb un sentit figurat, que deriva les tasques, per exemple, que li pertoca fer. No sé en quin sentit ho diu, això.
0: També dic una cosa, perdona. L'altre dia vaig fer un exercici, un problema matemàtic amb un dinar familiar,
3: sí.
0: I havíem de... no sé si era fer... Ja no et diré una divisió, que ara jo et faig fer una divisió a mà amb un paper i un boli, Toni, i
2: no.
0: Se't posarien els ulls guenyos,
2: no,
0: eh?
2: No.
0: I em sembla que era una multiplicació... I em sembla que era una multiplicació i vam tenir problemes familiars per resoldre la multiplicació.
2: No, i tant.
0: I ja no et dic si ja fas una arrel quadrada, perquè llavors t'explota el cap, eh? Però bé, és un altre tema que tocaré. Eso... Perquè a mi les matemàtiques també se'm donaven fatal.
5: ¿Y por qué se manda a estudiar eso si después te lo olvidas todo?
2: Porque depèn de la carrera que facis.
5: Habiendo una calculadora, luego, y el ChatGPT...
0: Per ser cambrer, precisament.
3: L'Hernán diu, al llatí, m'apuntava les declinacions al braç i em posava màniga llarga a l'estiu. Diu, i ni així. Al final de curs li vaig explicar a la professora i es pixava de riure. El Pol, que ens escriu des de Gran Bretanya, diu que el que li feia patir més és el català.
5: Otra cosa manía que tenéis aquí con eso, tete, loco.
3: El Juan Gutiérrez, la filosofia.
5: ¿Para qué te sirve?
3: Filosofia.
0: Home, hagués vist Merlí i se li hagués anat tota la...
2: Però la filosofia, jo que vaig fer filosofia, perquè jo em vaig passar les lletres, la filosofia hi ha un parany important que el vaig viure quan vaig passar a fer nocturn als jesuïtes de Casp, que és la filosofia, però hi ha una línia, una derivada, que és filosofia matemàtica. O sigui, que no és la filosofia...
0: No n'havies sentit a parlar mai a la vida.
2: Sí, hi ha una branca de la filosofia que no és... no sé...
1: Homer, la caverna.
2: No, Kant o el filòsof.
1: Sí, Plató.
2: Plató, no. Hi ha una branca que és vinculada a les matemàtiques.
0: I és densa? Com
2: bueno,
0: és densa?
2: Jo vaig pensar, bueno, però si he sortit jo de les matemàtiques, que m'estic pelant el grec, el llatí... I ara em tornes a treure les matemàtiques... que me les he tret de sobre.
1: Mare.
2: I sí, i vaig palmar allà una vegada més. Bueno, sempre he palmat tot.
0: Bueno, però... això per entendre una nòmina, eh? Però tu t'arriba la nòmina fins que vas començar a fer càlcul.
3: I és el que et feia patir, però no ho has explicat.
0: No, a mi tot el que té a veure, diguéssim, amb aquesta branca i el Toni que hi fugia...
3: Números.
0: Tot el que
3: els
0: són números, ciència...
2: Mira, el Pere Mas m'apunta aquesta branca... La lògica se li deia. Gràcies, Pere.
1: Lògica.
2: a filosofia hi ha una derivada de la, quan estudies, que és la lògica. Llavors, si P és igual a Q, no recordo de no sé què de la R.
3: Eh? A veure, com ho dius, això?
2: No, sé no això m'ho està apuntant el Pere Mas, però és que era així. O sigui, si, eren coses com si P és igual a Q, la de, aquesta lògica de la filosofia era igual a R. I deies, hòstia, però si acabo de sortir de matemàtiques... I bueno, aquell trimestre que es va dedicar aquí, professor, que a més tenia la simpatia en la ratlla del cul, bueno, em va suspendre. Bueno, clar, evident, no. Després pensava, hòstia, no treu de matemàtiques. Però ara et diré una cosa. Depèn molt el tema de les assignatures del mestre que tens. Tinguis.
0: I una mica de la capacitat que tu tinguis per entendre...
3: Totalment.
0: Segons
3: quins concepts. Depèn molt del mestre. Estic d'acord amb el Toni.
0: No, jo també estic totalment d'acord.
3: El mestre
0: però...
3: és bàsic.
2: Jo, si hagués tingut uns bons mestres...
3: Sí, senyor.
2: Quan anava a escola, en ciència, una escola determinada, sobretot pel que fa a les matemàtiques, un bon mestre que m'hagués fet enganxar-la, entendre i aprendre d'una manera...
0: Més lògica, potser.
2: Bueno, no ho sé, les matemàtiques possiblement hagués fet...
3: Segur, Toni.
2: Però, clar, si tu vas passant cursos i ja no entens la base és fonamental. O sigui, si jo hagués entès, si hagués practicat, hagués entès la matemàtica ja al primer, en el seu moment, primer DGB o segons DGB o tercer, i tens una bona base, fas camí. Però si tu vas passant cursos i la base és una merda... o és una catàstrofe, ja pots, després venen el que dèiem, les arrels quadrades, les derivades, i arriba un moment que dius, surto d'aquí perquè estic
0: no ja n'hi ha prou d'aquest color.
2: I la culpa, en aquest cas, pot ser meva, però també del mestre. I la prova la tens, que amb mestres que hem tingut molts, sigui d'història, que jo m'apassionava la història, o mestres fins i tot de filosofia, a l'escola anterior abans d'anar als jesuïtes, o d'altres mestres en segons quines matèries, m'encantaven. O sigui, la llengua espanyola o llengua catalana?
4: Ah, l'espanyola sí, no?
2: Perdoni, que parlava... pues perdoni, tenia una professora de llengua espanyola que, miri, li diré més, m'ho feia passar millor que amb la llengua catalana.
4: Ja està, clar.
0: Per què?
2: No, pel mestre, la mestra en aquest cas, Susana Pessudo.
0: I
2: Susana
4: Pessudo.
2: Feia unes classes collonudes. En canvi, la de català, ja li diré, era una mica esquerpa, per no dir una altra cosa.
0: I et diré més, hi ha una altra
2: cosa que no era.
0: Sí. Hi ha un altre fenomen, Toni.
2: Només tenia un sobrenom, però no el diré.
0: Ja estem amb aquesta cosa de tirar la pedra i es
2: va... No el diré perquè queda malament, però recordo que...
1: Era xuta.
2: Bueno, no, la classe no... No fluïa.
4: Ja s'entén moltes coses.
0: Podem parlar de l'estrany fenomen de que a la teva infantesa, quan estudiaves, sempre hi havia un parell de fotes a la classe... Veies que eren nanos que no... Nanos o nanes que no... Vull dir que anaven... Que veies que no. Tu ja veies que no. I de sobte, en vida adulta, te'ls has trobat que potser són... Han acabat sent CEOs d'una multinacional... I dius, hòstia, en quin moment hi ha hagut aquesta transició a tot el que no entenies entendre-ho de meravella? O són mestres a la universitat, al tanto, que això m'hi he trobat. Saps aquesta persona que més dificultat tenia a l'hora de fer aprenentatge? Ha acabat sent...
3: Però potser no era una falta de capacitat, sinó que estaven desmotivats i tenien grans capacitats.
0: Aquí és on vaig a parar una miqueta el que està dient el Toni, que en algun moment d'aquest periple van trobar a les persones o la dinàmica acadèmica correcta i aquestes persones van obrir aquesta comporta que estava tancada. Això em refereixo. Vull dir que a vegades no és que hi hagi incapacitat per del nano, sinó que és el sistema d'aprenentatge.
2: Per mi, el mestre és molt important. Perquè t'obre,
0: o el sistema d'aprenentatge.
2: O el sistema, perquè t'obre portes que aleshores tu t'enganxes i t'apassionen. Ara, depèn del mestre, em sap greu dir-ho, però aleshores et desconnectes. I si entres en la dinàmica, que és el que passa ara, que a sobre no aproves les matèries i et passen de curs, estàs mort. Perquè jo vaig passar cursos aprovant allò pels repels,
0: sense saber ben bé que...
2: I el curs següent, ja les matemàtiques, ja estava mort. I la física i la química, la química perquè m'agradava, però la física, la que vam començar amb els problemes de física, mort també, ja està. Vas passant cursos...
0: I et vas sentint un inútil.
2: Ets un cadàver d'alumne. No tens res a fer, ni el tercer, ni el quart, fins que dius, bueno, me suicido.
1: Perquè ets burro.
2: Sí, sobretot. Ara tornem.
6: Podem estar d'acord en moltes coses o en cap, però en una estarem sempre d'acord. Si és bo, ha de ser realment bo. Embotits i carns de raça rústica, Ral d'Avinyó. Realment, menjar bé comença amb Ral d'Avinyó.

0: Versió RAC 1.
1: Impulsa la teva carrera amb els màsters presencials i online de la Salle Campus Barcelona. Forma't en enginyeria, intel·ligència artificial, direcció de projectes, arquitectura, management i filosofia. Sessió informativa el 17 de setembre. Inscriu-t'hi a salleurl.edu. La Salle Universitat Ramon Llull. What if you take your expertise further?
2: De ser la primera energètica que crea una fundació amb fins socials el 1992, a haver-hi milions de persones que s'han beneficiat dels nostres programes educatius, socials i mediambientals el 2026. Més de 180 anys fent-te la vida més fàcil cada dia. Naturgy. Cada dia. Everyday.
3: Jerseis alineats al mil·límetre. I sorrell perfecte. Tot a punt, Maria?
4: Llavis vermells de diumenge i botiga impecable. Llestos per obrir.
5: Del 5 al 12 d'octubre arriba la Comerciada, la festa del comerç local de Catalunya. 32 ciutats i pobles del país. Música, espectacles, festa i molts vals regal. Sortim a fer bategar els carrers. Tota la informació a lacomerciada.cat.
6: Hem vist Iniesta aixecar trofeus, marcar gols impossibles i fer història. Ara podem descobrir què hi havia darrere. La pressió, els dubtes, l'emoció, els moments que el van transformar. Iniesta Experience, el joc interior. Una experiència interactiva per descobrir l'Andrés darrere d'Iniesta. Ja oberta a Barcelona. Entrades a iniestaexperience.com.
1: RAC1, emissora oficial.
7: Ho sento. Necessito més espai. Ho entens, oi? Allà et cuidaran molt bé i et trobaran una nova família. Són de confiança. Són d'aquí.
8: Comprem el seu cotxe.cat. Taxació online gratuïta. Millorem la valoració que et faci el concessionari. Paguem el comptat en menys de 30 minuts. Comprem el seu cotxe.cat. Som de confiança. Som d'aquí.
9: Crear una empresa suposa temps. Construir una marca, també. A Empreses de Vanguardia et volem acompanyar en aquest camí i connectar-te amb una comunitat d'empresaris com tu. Entra a empresesdevanguardia.com i aconsegueix la visibilitat que la teva empresa es mereix amb La Vanguardia.
10: Què passa quan un jugador i un venedor de l'11 es troben? Doncs que un assumia amb el pot de l'Eurojackpot, l'altre té il·lusió per tota la setmana amb el cuponazo i el venedor té una feina adaptada a la seva capacitat.
11: Tot això només de jugar a les loteries de l'11?
10: Tot això i més, perquè cada vegada que jugues a l'11 fas que les persones amb discapacitat tinguin més oportunitats.
11: Que bé!
10: Quan et trobes amb un venedor de l'11, sempre passen coses bones. Així doncs, juguis el que juguis, ben jugat.
12: 11. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
13: RAC 5, 4, 3, 2, 1.
14: El diumenge 18 d'octubre torna la cursa de RAC 1. Aquest any a Platja d'Aro. Apunteu-vos la data. El 18 d'octubre, l'onzena edició de la cursa de RAC 1.
15: Amb el patrocini de l'Ajuntament de Castell d'Aro, Platja d'Aro i Segaró, Dip Salut, CaixaBank, AENA, FIAC Assegurances i Torrons Vicenç.
14: Us hi esperem.
16: Mira, ja ve, recta final.
17: Mare de Déu.
14: Una cursa de 5 quilòmetres que recorrerà els espais més emblemàtics de la ciutat, passant pel passeig marítim a tocar del mar.
18: Visca Catalunya, visca la cursa de RAC!
19: Un autèntic bochorno.
15: Trobareu tota la informació i les inscripcions a la cursa de RAC1.cat.
14: Us esperem a la cursa de RAC1. Festa d'esport i ràdio. RAC1. Tots som un milió.
15: Amb la col·laboració d'Aromar Hotels i Restaurants, Estructures Ultra, Mar Franc i Ral d'Avinyó.
14: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya. Versió RAC1 amb Toni Clapés.
20: Torrons Vicenç, el torró t'ofereix aquesta secció.
21: Avui una mica tard, demano disculpes per començar els oients, perquè molts s'incorporen ara al temps afegit, per tant, demano disculpes, ens hem allargat una mica amb el Franquesa, i també als nostres contertulians. I també, evidentment, a l'Edgar Fornós. Edgar, bona tarda.
22: Molt bona tarda. Avui temps afegit del temps afegit. Sí, mira, ho dic d'entrada perquè és allò que quan tens un gram millor que ho diguis i així la gent no s'hi fixa. Però veig moltes risotades avui. Vaig amb mascareta. Potser veureu que tinc una mica veu més sí. A tipus Concha Velasco. És veritat que m'ha aparegut una tos com si fumés un cartró de Ducados cada setmana. Nada más lejos de la realidad. No m'agrada gens el fum ni el tabac. Però aquesta tos, evidentment inquietant, val la pena protegir-se, tot i que, Toni, en principi tothom tranquil. 0-0 de grip i 0-0 de Covid. Per tant, tranquil·litat.
21: Bueno, aquí hi ha hagut un debat perquè l'Aitor t'ha dit que te la traiessis, però, en canvi, la Laura sí. Ha dit que te la posessis.
22: Sí.
21: I jo t'he dit que fes el que vulguis, però mentre no em passis el virus...
0: Per això,
21: i el Porta ja no ha dit res, ja ha passat olímpicament.
22: És que m'ha traslladat un cert nerviosisme i ve collonet.
21: No, és que saps què passa? Que ara estic en un període una mica... La vida la tinc professional, la tinc una mica complicada. I ara només em falta, saps, de caure amb un... Saps què et diria? Amb un problema de...
17: Un quadre, saps?
21: No em ve bé, ara. No, però... no, o sigui, em fotries en l'aire una previsió fins al desembre que he de treure'm de sobre com sigui.
22: Doncs clarament mascareta posada, però la tens més que complicada, encarada. Molt encarada, la trajectòria Mugodeta. Professional.
21: No, però dir que fins al desembre. Al desembre la cosa ja arribarà a la seva fi. Però ara estic amb gravacions de televisió, estic aquí a la ràdio, estic fent el... Clar, no em puc permetre ara jo...
17: Ai, no. Que facturar.
22: Doncs posa allò de...
21: Claro, s'ha de facturar. Quan et surt l'oportunitat, doncs clar, s'ha de facturar, José María, què has de fer?
22: Exacte, pontelo. Per tant, cap problema. Un dels que veïn s'ha explodit, el tenim aquí, és el director de Parenca, Aitor Lagunas.
19: Hola.
22: Com estàs?
19: Molt bé.
21: El director de Parenca té aquestes coses.
22: Sí, ho estàs podrit. I a més, davant teu, tenim no davant del Toni, no.
21: No, perquè has anat amb un metge, el doctor no sé qui.
22: Sí, no m'ha conegut.
21: I t'ha dit que estaves estupendo.
22: Sí, ha dit, escolta, fantàstic. Diu, escolta, tu, diu, què vas fer la setmana passada? I diu, home, em va enganxar la pluja i vaig anar a mullar tota la reunió. Ja vaig callar perquè el senyor Toni Clapés va dir, que aquests idiotes que us heu mullat ja us val. Vaig dir, ui,
21: perdona si em vaig mullar jo l'altre dia. Ahir venint a... Em sembla que era ahir o dilluns. Quan va caure el superxàfec?
17: El dilluns. Que veu començar a anar descalços.
21: Exacte.
17: Posant-vos uns mitjons del
21: dilluns,
17: xino.
21: Perdona, vaig arribar aquí a RAC1, que vaig haver de creuar la Diagonal, que era en Riu Tantú de l'Ebre, la Diagonal de Barcelona.
22: Tres pams d'aigua,
21: I no m'havia passat mai... l'aigua em va arribar a diguéssim, a l'espinilla. El peu... Xop, però xop, xop, xop. Jo ens vaig arribar aquí a la ràdio, em vaig treure les sabates i primer anava descalç.
17: Posant papers a dintre les sabates.
21: Sense ser agradable, Toni?
17: Sense ser agradable,
21: Sense ser molt agradable. Sí. I ens vaig tenir la gran sort de que el Marc Bala, no sé com, portava uns piquis.
23: Ai, uns piquis.
21: I llavors em va deixar els piquis, que m'apretaven i després vam fer unes trucades i la Míriam Díaz ens va portar uns mitjons d'un euro d'aquests que eren d'un sol ús, perquè realment sortien els dits dels peus. I ens vaig estar tot el matí aquí a RAC1, un llevant, descalç, fins que al final el Quia, l'Arnau Vila, em va deixar les seves sabatilles que venia del gimnàs, me les vaig posar i avui m'han amputat un dit del peu. Es van cangrenar. Ràdio, aquesta va ser la cosa.
22: Aquest panorama, com no ens
21: sembla... Però m'ho vaig treure ràpid i no m'he encostipat.
22: Sí,
21: ràpid. Perquè diuen que els encostipats comencen pels peus, no pel cap.
22: Sí, els peus i el coll. S'ha de tapar bé. Qui sempre s'ho tapa bé, perquè va a l'última. La Laura Paricio, de Mundo Deportivo. Si l'Aitor du aquest jersei de marca holandesa, tu has fet perruqueria fa poc. Has fet un canvi de look, Laura.
19: No, sí, jo perruqueria poca, la veritat.
24: Home, t'has de... Després de l'estiu, on es pateix amb el cabell, doncs una mica solucionar el tema, no? Està molt sec, molta platja, molta piscina, i a lluir-lo una mica ara, no? A l'hivern més sa. Una mica de tall.
22: I tenim el nostre estimat... Que...
21: Us ho fa explicar tot, eh?
19: Has de venir preparat per qualsevol cosa en aquest programa, Toni.
24: Pregunta, jo li comento.
22: I avui ens acompanya també l'historiador i periodista Segons García, que l'ha vist fora. Oi, aficionado del Betis. El senyor Porta. Frederic. Com estàs, Frederic?
25: Molt bé.
22: A tu no t'ha enganxat res?
25: No, de moment no. Ja anem bé.
22: Doncs qui sembla que
21: perquè
22: va bé...
21: és un home que fa cas a les alertes.
22: Sí, i tant que sí. Molt bé.
21: Tot i que dilluns hem de dir que l'alerta va arribar quan ja molts estàvem...
19: Alertats.
21: Estàvem amb l'aigua al coll.
24: Estàveu fora.
22: Ens va arribar en directe, d'altra cosa, l'alerta ahir. Ens va arribar tots en directe. Qui ja sabia el que passaria o no és Leo Messi, que ja sabeu, l'homenatge qui recua la casa ho va fer en directe. Després d'aquest homenatge... Argentina a Messi, què hauria de fer el Barça quan Messi plegui del futbol, perquè encara té contracte per 2 anys amb Inter de Miami. Un partit de llegendes podria ser una opció, retirar-li el 10, tot i que a la Lliga no retiren els dorsals, i ara el du Lamine Yamal, un asado popular o fer el servei d'honor al Gamper. Començo pel Frederic, que d'homenatges n'ha viscut uns quants.
25: Sí, tant. Jo crec que un partit com Déu mana. Jo encara continuo pensant que un Barça-selecció argentina, una part de cada equip, seria ideal.
22: Sí, Bé, perquè ahir el de Benín va ser una mica... Ara en parlarem, però Benín, que convidar Benín per l'homenatge a Messi, déu-n'hi-do. Laura Aparicio.
24: Es mereix el reconeixement també de l'Spotify Camp Nou, no només del Monumental, sinó també de l'estadi on s'ha fet la llegenda i on l'estimem doncs, tant o més com a l'Argentina, no? El partit de llegendes. Jo crec que es mereix un enfrontament amb cracs que també han marcat la història del futbol.
22: I Aitor Lagunas?
0: Jo diria que, com passa a les enquestes, no, moltes vegades que diuen totes les respostes són correctes. Pues et diria que totes les possibilitats que heu ofert m'agraden i crec que s'ho mereix el Messi. De fet, crec que es mereix també una estàtua a la porta de l'estadi. Està la del Kubala, està la del Johan i segurament el Leo estarà a l'alçada.
25: Ja la tindrà,
24: no sé si la porta ho ha avançat, això que... Sí. Que
22: va dir que seria una opció, però no hi ha res oficial, però sí que va dir que, vaja, que era la intenció, evidentment, fer aquesta estàtua. No sé, Arnau, cap a l'audiència, què prefereixi, un assado, si un servei d'honor?
2: Doncs mira, amb els 1.200, més de 1.200 vots del dia d'avui, amb un 36% l'opció més votada és el partit de llegendes, en segona opció, sí, en segona opció, el 27% dels vots, un assado popular. En tercera opció, retirar el 10, amb un 23% dels vots, i l'opció menys votada és fer el servei d'honor al Gamper.
3: Què quiere? ¿Qué quiere?
4: Som Molina Raui, padre de la
2: nena. Bona tarda.
4: Vamos, ¿cómo van a retirar la camiseta con el número 10? Por favor.
5: Por favor.
4: Por favor, respeto, ¿eh?
5: Por favor.
4: El 10 es de la min, ¿eh? Noi, apúntate això, ben apuntat.
2: Punto.
4: ¿Quién es Messi? ¿Eh? ¿Quién eres? ¿Eh? Respeto, ¿eh? Tú eres pasado y Lamine está luchando en el campo.
5: Respeto, si no me conoces, Lamine Yamal está ahí en el campo luchando por su familia, por su padre, por su madre, por su hermano, por su hermana, por su abuela.
4: Tú, Messi, yo no sé quién eres, pero...
23: ¡Escóndale!
2: Por favor.
23: Al meu fill, en 19 años, ha ganado lo mismo que tú.
4: Con 19 años, Lamine ya tiene Mundial, tiene Eurocopa y pronto tendrá más Champions y Balones de Oro que estantería en su casa. Bueno, que sigan hablando, que yo sigo haciendo nague, ¿eh?
5: Que sigan hablando, yo estoy aquí haciendo nague.
4: Vamos.
5: Bueno,
4: pues sí, que faci
5: nague. Vamos. Vamos. Estoy haciendo nague.
21: Parlant de pares, realment sou vides paral·leles entre el pare de Messi i el Lamine, eh? Realment és curiós perquè... Són dos pares mimètics, mimètics. El pare del Messi no li vam sentir mai la veu, i aquest, en canvi, tot el dia. El pare està fotent la xapa. Amb el gos i tot, vull dir, són pares una mica diferents.
4: Tu quin era, l'enfermero?
22: Sí, no. Jo crec que també hauries de portar... Quan ens vam veure hauries d'haver portat màscara perquè estaves del revés, Munir.
21: Quan no està del revés, aquest home?
22: I, a més, la Lamine Yamal és el pare, crec, de Munir. És a dir, fa més de pare a Lamine que no pas Munir. A diferència de Messi, que el seu pare es va sacrificar moltíssim. Que, de fet, Messi va dir, lo primero que viene a la cabeza es mi viejo, per si estàveu dormint de matinada o encara no heu sentit res, posem un trosset de com es va acomiadar Messi, les paraules finals, i de seguida d'escoltar Messi parlar de la cara B d'aquest homenatge. Messi.
26: No quiero dejar la cancha. Solo decirle que los quiero. Lo voy a extrañar. Y soy un agradecido a Dios, como dije, de ser argentino. Orgulloso de ser argentino y de haber cumplido el sueño con todos ustedes. Muchas gracias. Los quiero.
23: Ni visca Catalunya, va dir. Quina vergonya.
2: Estava a l'Argentina.
21: Estava a l'Argentina, com vol que digui visca Catalunya.
23: Ni visca Catalunya, visca el Barça. Ni Tarradellas, ni res. Ni pot-me una pizza. Re, no va dir res.
22: Per cert, el teu amic Saperes està volant. Avui no pots
23: apagar. Pues mira, per mi com si se'n va a Cancún.
22: A veure, va estar a l'alçada aquest homenatge i de seguida parlem del rival i de com va anar el tema dels drons i de la festa, però creieu que va ser un homenatge a l'alçada de Leo Messi amb l'Argentina?
24: A nivell d'emoció, jo crec que sí, perquè és una selecció volcada amb Messi, una federació volcada, un país, una afició, un estadi amb història. A nivell d'emoció i de posada en escena, sí que és veritat que el rival sent el darrer partit de Messi amb l'Albiceleste, sobta el tipus de rival. Després, tot el show, el discurs emocionat, els aplaudiments i tot el com es va viure, jo crec que està a l'alçada a nivell del que hem entès que suposa la figura de Messi a l'Argentina i a l'Albiceleste. Però a mi m'hagués agradat una selecció potser no tan menor.
22: L'Aitor té el per què d'aquesta selecció, que ahir el Toni deia, però per què Benín? Sí, és pràcticament Benín. No sabem ni on és.
24: Fa molt raro.
21: Ni d'on venen, no? Els de Benín. Bueno, pues la realitat és que sobta,
0: per tractar-se del partit contra... de l'últim partit de Messi amb la selecció argentina, però no sobta si tu veus l'historial dels últims partits amistosos que ha contractat la Federació Argentina, la AFA. Estic veient aquí el llistat. Des dels últims dos anys són Venezuela, Puerto Rico, Angola, Mauritània, Zàmbia, Hondures, Islàndia, Bolívia, Burkina Faso i Benín. Aquests són els rivals que ha contractat la Federació Argentina per jugar amb la que fins fa pocs mesos era la campiona del món. I la raó, bàsicament, és que aquest tipus de seleccions tenen un caché molt baix, molt baix, la qual cosa permet omplir els estadis, agafar diners de la televisió i dels anuncis, ingressos comercials, i pràcticament no haver de pagar res al rival. I això és una qüestió que ja comença a generar molta crítica argentina cap al president de la AFA, el Chiqui Tapia, que bueno, crec que està bastant criticat per precisament aquesta circumstància i portar-la fins a l'extrem de convocar a Benín per acomiadar el Leo Messi quan probablement un partit contra Uruguai o contra Brasil hagués estat molt més a l'alçada.
21: O contra Espanya.
0: Clar, era més complicat això, Toni, perquè Espanya, al tenir partits de Nations League... Però crec que
24: Brasil
0: pots trobar...
24: Brasil ha jugat amistosos.
0: Clar, per això, ha jugat a l'Índia.
2: Però... Colòmbia, no sé.
25: Hi ha una fórmula que està en desús que en aquest cas s'hagués pogut buscar, que és demanar a la FIFA la possibilitat de que vingués una selecció mundial de jugadors. Reunir tots aquells equips, jugadors, millor dit, que no tenen partit oficial, com és el cas d'Espanya, amb la dichosa Nations League i tot això, però fas un equip molt apanyat per dir-li adéu a Messi. I, a més, involucres, en un cas tan especial, la mateixa FIFA a l'hora de fer-ho. La FIFA, ara, per qüestions de calendari, no es fa, però quan m'han dit de venir avui i tot plegat, al 73... hi ha un Europa All-Stars, América All-Stars, que es va jugar al Camp Nou, el primer dia mundial de la FIFA, que va ser un espectacle que es va poder veure per televisió, que va ser una cosa increïble, perquè va reunir els millors jugadors d'Europa de l'època, amb alguns de l'Àfrica, contra tota la millor selecció d'Amèrica. Deia que han caigut en desús, però en qualsevol moment no el pots recuperar. Si vols fer un homenatge com cal. Ara, després de la llista que ha llegit l'Aitor, escolta, ja m'explicaràs. És allò de aquí hi ha gat amagat, perquè és que no hi ha
21: per agafar. No són seleccions de primer nivell.
22: I els argentins ho saben, estan farts de Chiqui Tapia, el responsable de l'AFA, i fixeu-vos, en algun moment que hi va haver, el van insultar.

0: Chiquitapia Botón, que és ladrón.
1: Chiquitapia Ladrón. Saben que el que fa és embutxacar-se o retenir més diners per ells o per l'AFA i, vaja, el que hagi de ser, doncs, que vagi tirant. Bé, no només va ser l'única cosa que ens va sorprendre. D'entrada, fixeu-vos, és una imatge molt televisiva, però que s'entén perfectament. Tothom esperava drons, perquè ens ho havien explicat, però el primer dron que surt, ben bé ningú entenia de què anava i al final també era dineret, dineret del bo. Mira.
2: Mira, los drones en el cielo, no se puede creer. Extraordinario. Extraordinario.
1: Extraordinario. Es munta una figura. Sembla una pilota, d'entrada, però no se sap ben bé què és. I de sobte... Ei, que això comença a agafar, eh? Toc de clink-clink.
0: Dels violins al clink-clink de la caixa.
1: Sí, sí, i atenció, perquè mira, mira, és el primer que va sortir de dron, abans que la cara de Messi.
2: Se acompaña Sancor Seguro, que está celebrando 80 años de Draco en el mercado segurador argentino. Es siempre
3: no puc creure.
1: Era el logotip.
4: Ara el locutor el ho ven com si t'estiguessis veient la figura de, no sé, de la figura del
1: Gaudí.
4: Del trofeu del Mundial.
0: Però és que clar, suquen tots, imaginem. És a dir, si la pròpia retransmissió fa això...
4: Home, extraordinari. Això és com si a les festes de la Mercè la pirotècnia o els drons, no?, fessin la forma de la caixa.
1: Exacte. La caixa.
0: Pizza Estarradella, no?
4: Pizza Estarradella.
1: Sí, sí, doncs era el logo d'una empresa d'assegurances i ja clink-clink només començava abans de Messi. Per cert, parlant de Tàpia, no només l'afició el va insultar, sinó que de seguida, al moment en què un periodista o un aficionat podia parlar, també va carregar contra el director de l'AFA.
5: No, pero me mete publicidad, la concha de tu madre, Chiquitapia.
1: Es va carregar a Chiquitapia també per aquesta publicitat que vol colar a banda també d'aquesta selecció de Benin. Amb tot plegat, tot i així, la Laura ha explicat que més o menys va ser un punt emotiu, però més enllà d'aquestes relliscades, si ho podem dir, creieu que va ser un bon homenatge?
6: Jo crec que sí. De totes maneres, el llacet s'ha de posar a Barcelona en els paràmetres que parlava fa un moment. Però, coi, és... un homenatge, sobretot per adonar-te de la sort que has tingut de ser contemporani del millor futbolista de tots els temps. D'haver pogut veure i viure i gaudir de les seves obres completes, no? Per dir-ho així. Llavors, sí que va ser molt emocional, molt emotiu, com ha de ser. Ell es va expressar com una persona ja molt madura, contra aquells que li deien que era només una mena d'autista que sabia córrer amb una pilota... I va estar a l'alçada del personatge, crec jo.
0: Jo crec que tot el que no ha... no depenia, no?, del Chiquitapia, tot el que no depenia de l'AFA ha anat bé, sobretot perquè en un homenatge el més important és que qui rep l'homenatge s'emocioni i rebi aquesta estima, no? I això ha acabat passant, i ha acabat passant a més, jo crec que d'una manera molt, molt especial per un jugador que ha lluitat sempre, sobretot al principi de la seva carrera, per aconseguir aquesta estima del seu país. I això és molt important. Quan tu estàs aconseguint aquesta... estàs lluitant per aquesta estima i al principi no l'aconsegueixes i finalment, a cop de victòries, a cop d'exhibicions futbolístiques, has aconseguit que el teu país t'estimi com un dels seus i no que no et mirin com un europeu, un català, un que ve de fora... Pues jo crec que això pel Messi haurà estat un moment molt important i qui estima el Messi s'haurà emocionat. Evidentment, el rival no està a l'alçada, però agafo la proposta que feia el Porta ara i potser aquest rival del món del futbol, aquesta selecció mundial que has esmentat tu ara, podria ser el rival del Barça per un comiat al Camp Nou.
6: Per què no? Sobretot si es juga en període estival.
0: Perquè seria xulo que fos tot el món del futbol qui ret l'homenatge cap al Messi, no? Perquè jo crec que és una figura que, independentment dels teus colors futbolístics, ostres, el Messi ha marcat una època.
6: Sí. Absolutament, però és que és sempre sabut estar el nen que juga la pilota. I això és fantàstic.
0: Sí,
6: i, a més, transmetents uns valors absolutament formidables. Només ha volgut jugar a la pilota, no t'ha enganyat mai. La pilota no l'ha atacat mai, per dir-ho així. I fins i tot ha perseverat fins a l'extrem de poder transformar la seva estima al seu país i superar l'estigma de ser un pecho frío. Se'n recordeu, el pecho frío?
4: Sí, no? Sí, sí. Ahir a l'Arnau Vila... va fer un recopilatori del que veien a Argentina els periodistes sobre...
7: Terrible.
4: I deien de tot.
7: I l'afició. Però no sé si recordeu que ella, a la final, després de la final del Mundial del 2014, crec que és allà, on ell perd davant Alemanya, per la mínima, ell decideix que abandona l'Albiceleste.
0: Sí, sí. La Copa Amèrica del 2016, crec que va ser.
7: Va ser a Copa Amèrica. Sí, perdona, sí. Perdona.
0: Contra Xile. No, però sí, sí, però tens tota la raó.
7: Recordo que un altre dels punts de d'ús que ha viscut va ser també la... Però exacte, és en aquella... El 2016, ell decideix en un moment de la seva trajectòria amb l'Albiceleste que ho deixa, que ja no pot més. I aleshores és quan l'Argentina surt al carrer i demana que reconsideri aquesta decisió i torna i acaba triomfant i tancant el cercle.
8: Hola, què tal? President de la Federació
4: Catalana de Futbol. Sí, què tal?
8: De la Federació Catalana de Futbol. Aquesta gent de l'AFA ha de prendre exemple de la Federació Catalana de Futbol com a model a seguir.
4: Sí?
8: Pensi que nosaltres sempre fem partits contra superpotències del futbol. Ens hem enfrontat a seleccions de primera, com ara Nigèria, Cap Verd, Euskadi, Tunís, Venezuela.
4: Venezuela veig que està d'oferta perquè...
9: Estava en les dues llistes, eh?
4: Van a Argentina i veig que la selecció catalana també la va contractar.
9: Aixeca la mà si Venezuela no ha jugat amb tu.
8: No he acabat aquí, eh?
4: Es parla de que RAC1 faria un partit amb Venezuela.
8: Jamaica, Panamà, Costa Rica o Palestina. I escolta, i s'ha celebrat en temples de l'esport com l'estadi Johan Cruyff, Montilivi, o el Nova Creu Alta de Sabadell o l'estadi Olímpic de Montjuïc. I, a més, els de la Federació Argentina que prenguin nota de la renovació de la camiseta que hem fet, que ja vaig dir que és una samarreta excepcional.
10: Bueno, d'entrada crec que tenim una samarreta, ens ha sortit una samarreta excepcional. A mi, personalment, m'agrada molt. Que m'agradi a mi no vol dir que agradi als altres, però que a mi m'agrada.
8: I ja està, a mi m'agrada.
9: És molt lletja, la samarreta.
8: Qui no li agradi que es compri la camiseta de la selecció espanyola, que és més maca.
4: Ara mateix, al cap, algun, no sé, algun partit que podria ser Catalunya i
8: Botafogo.
4: Argentina...
8: Botafogo.
4: No, deia Catalunya i, en aquest cas, un combinat argentí amb Leo Messi.
8: No, això és impossible.
4: impossible.
8: No, com molt, farem una patxaca castellafels al restaurant Rinoceron Verde.
9: Doncs quina llàstia, perquè l'any 2009...
8: Que són tot cabrers argentins allà, eh? Vull dir que es pot fer la selecció argentina.
4: No, si busques aquí jugadors aquí a Catalunya, segur, argentins, segur que
9: no. Trobo que el nivell ha baixat perquè l'any 2009, Catalunya-Argentina, que Catalunya va guanyar contra Argentina,
4: trobo que
9: hem baixat, a més del Camp Nou, hem baixat el nivellet.
8: En aquell moment no està. M'importa, això. Jo ara, si això el meu mandat, això no es farà.
1: La llista és complicada, és tipus l'Argentina o pitjor, eh?
4: Bueno, si fa no fa...
1: Bé, parlant de retirades, digues, Frederic,
6: anava a dir una cosa. Anava a portar cap al terreny del Barça.
1: Sí.
6: L'últim homenatge que es va fer al Camp Nou o algú va ser a Stoichkov el 2004. 22 anys ja. Quan el Barça és un equip històricament molt generós, molt generós a l'hora de fer homenatges, perquè n'ha fet un total de 55. 52 d'ells és jugadors. Però, clar, havien temporades o èpoques que, per exemple, a Paulino Alcántara se li muntava un homenatge perquè pogués muntar una clínica, que ell era metge, una clínica de gomes i lavajes, que diria el Serrat, allà al Raval, de malalties de transmissió sexual.
1: Ai.
4: Com? Vols dir que el comiat era com un...
6: Era pagar-li...
4: Reforç. Pagar-li la seva nova feina.
6: Exactament. A Vicenç Gràcia, que era un altre gran davanter dels anys 20, va poder posar una botiga, no? I, per exemple, no? Després han hagut homenatges de dos i tres jugadors alhora, com Rifé, Sadurní Torres, que es van acomiadar al mateix moment, o Costes i de la Cruz, no?
1: El Charlie.
6: I en el moment, potser... més estel·lar de l'era moderna, l'homenatge a Charlie contra la selecció argentina amb Maradona l'any 81, que es va aplanar a l'estadi com mai a la vida s'havia aplanat. Un èxit absolut.
1: Ara
6: no?
1: Que deixo el Frederic...
7: Ara es fa una altra cosa. Per exemple, Lewandowski es va endur un homenatge, però és un altre...
1: Clar, és més comiat que homenatge, perquè, per exemple, Jordi Alba, Busquets, el propi...
4: Bueno, però aquí potser la diferència...
7: El calendari ha canviat tant, clar, i és tan intens...
4: Però no creieu que...
7: Aquest tipus d'homenatges ja són difícils.
4: Però no creieu que la diferència és, tal com explicava fa un moment el Frederic, que és que abans el jugador, és a dir, acabava la carrera i, el que deies tu, muntava, una clínica dental o una sabateria o una botiga d'esports, com va fer Charlie Reixac, i ara el jugador plega del Barça i segueix facturant O sigui, la vida no se li ha de resoldre perquè la resoldrà amb un altre equip i d'aquí que els homenatges també vagin molt a la baixa,
6: sí,
4: perquè fins i tot Lewandowski se n'ha anat amb un altre equip. O sigui, bueno, no és que s'hagi jugat.
6: Com ets un artista ben pagat, val, i no entrarem en més comentaris, doncs, escolta, si t'has administrat bé, tens la vida
4: clar, solucionada,
6: bastant sí. solucionada. Eh?
1: No hi ha un cas, Frederic, el de Zaldúa, que quan acaba el fan relacions públiques de Danone Espanya,
6: sí.
1: perquè havia guanyat, que havia guanyat, us en recordeu?
4: Sí. Perdona, jo en aquesta feina l'havia tractat bastant al Zaldúa, sí. i sí, tenia una feina important en aquesta empresa.
6: I el que diu el Toni... Per exemple, abans del Charlie amb Martí Filosia, en aquella botiga
4: d'esports
6: de Montaner, del carrer Montaner...
4: Sí, sí, l'esport Reixac.
6: Mariano Martín, que era el gran golejador dels anys sí. 40, va muntar la primera botiga d'esports de Barcelona...
4: A Urquinaona.
6: A Urquinaona.
4: Sí, senyor.
6: Sí, senyor. Fent unes pilotes de reglament que es deien Nitram, que era el seu cognom a l'inrevés. Bueno, coses d'aquestes...
4: Sí, sí. Deportes Martín.
6: Exactament.
4: Perquè allà anava a comprar-me jo o els guants o la samarreta del Sadurní.
6: Pues mira tu què.
4: Per exemple.
6: Què veus?
4: Que era un dels meus referents. Perquè quan feies de porter, jo, el meu referent era Sadurní.
1: I eren uns guants com de conductor, no?
9: I Frederic...
6: El xato.
9: I pot ser que hi hagués un partit de comiat al Dream Team o d'homenatge al Dream Team... en època recent, que recordo
1: 99,
9: que fins i tot...
6: Sí, el 99.
4: Però, perdona,
7: ara fa poc es va fer homenatge per... Crec que era
1: el 2017, pel 25 aniversari sí, de Wembley.
4: Però no creieu, perdoneu,
7: sí,
4: eh?
7: I formava que part dels actes.
4: Aquest tipus d'homenatges, sí, sí. com per exemple el del Dream Team, ara contra potser em poso o no en demanen. Vull dir, ara em posaré en camisa d'allò de 11 barats. Però jo a vegades...
11: Cuidao!
4: Els he trobat, si no estan molt, molt, molt ben fets... decadents.
11: Bueno, això és com en les trobades de l'escola, quan te trobes con esa alumna que no veu tot passar, gordo, calvo i horrible. I diu, home, això és una residència. És terrible, terrible. L'únic que s'aguanta i l'únic que aguanta el pelazo soy jo, sí, Julio Salinas. Perquè el resto fotia era el Hotel Kruger.
4: Jo quan es va fer l'homenatge del Dream Team...
7: Sí.
4: Va estar bé, sí. perquè emocionalment està bé, però això, dius... Sí, això arriba tard.
7: Però té un punt que entenc el que dius. Té un punt que potser per lluir-los sobre el terreny de joc potser no és el millor homenatge o la millor imatge d'ells, la millor imatge.
4: Ara
7: veure Koeman, Vaquero, Eusebio, Amor...
11: Sí, pero había algún que habían deportado una etiqueta como los cachetes de Mercadona Melnón, porque es que ni lo reconocían. Necesitaba una prueba de carbón y 14.
9: No, y que la corba emocional también de aquest tipus d'actes, ¿no? O sigui, tú arribas y cuando es fa l'aplaudiment general y tal y cual, te emociones y después el partit com que et sobra. Clar. Dius, jo me'n vaig a casa, ja ho he vist. O sigui, ja he fet l'homenatge.
4: Homenatge a Messi. S'hauria de fer ara. Perquè jo el que crec és que fins que facin les paus i es tornin a trobar i facin un dia un assado i tornin a ser amics, perquè això tard o d'hora passarà, perquè això hi haurà un dia que s'arreglarà, clar, si triguem molt, pues a lo millor veiem un Messi que, bueno, pues ja no pot amb la barba.
6: És curiós el que dieu, perquè potser és un canvi de costums, perquè abans, en els homenatges, era típic fer un pròleg amb tots els veterans. Es feien un partit d'homenatge amb els veterans, l'homenatge de Ramallets...

0: partit de Lliga que, va, que vam donar per Antena 3 contra l'Hèrcules.
1: Però aquell moment...
0: Aquell Valladolid, sí.
1: Aquell moment, quan va marcar Vaquero, que a més va ser quan van fer el canvi, aleshores va sortir a l'estadi, va sortir un record d'una pancarta, amb la, bueno, pancarta, una samarreta gran de Vaquero. Sí. I aquests homenatges, en aquell moment precís... crec que són més emocionals que a vegades quan passen tants anys que, vinga, anem a fer
2: això
1: ara l'homenatge.
2: Bueno, és que,
0: aviam, hi ha tendències de tot. Ara me'n vaig una mica. Però, per exemple, quan Karim Abdul-Jabbar es va retirar amb 42 anys de la NBA després de jugar 20 i pico temporades, camp que anava, pavelló on anava, pavelló que li feien un homenatge. Mm. I li feien regals del club. Me'n recordo que Milwaukee Bucks, on havia jugat, li va regalar una Harley Davidson.
1: Vale, però li feien un homatge. Però el feien jugar a cada lloc que anava... El feien jugar.
0: Perquè era l'última temporada seva, tothom ho sabia, i ho havia anunciat.
1: Això sí.
0: I li van regalar un tros de parquet del bàsquet...
1: Això és una cosa, però una altra és que ell s'hagi retirat, com ara Messi. Bueno, ara Messi encara està en actiu, recordem que està al Miami. Sí. Però imaginem que ara, no sé, el retira, i llavors passa un any o dos, i llavors... Vas anar estadi per estadi fent-li un regal.
0: Però en el sentit, t'ho dic en el sentit, Toni, d'últim any, i que altres aficions et reconeguin la vàlua. És increïble, perquè és la gran diferència de l'esport americà.
1: Sí, sí.
0: Aquí, per qüestió de passió, imagina't el Camp Nou fer-li un homenatge a no sé qui del Madrid. Home... No?
1: Sí, però aquí al Camp Nou a vegades sí que hem aplaudit a equips fent un homenatge. Recordo, per exemple, Joaquín, fa poc, l'últim partit que va fer Joaquín amb el Betis, quan va sortir del camp, tot l'estadi el va aplaudir.
3: Perquè és un cachondo.
0: Hi ha un exemple clàssic, que és, va ser un partit amb Cunningham. Mm. Se'n recordeu de Laurie Cunningham?
1: Sí, que jugava amb el Real Madrid.
0: L'únic gran partit que va jugar en el Real Madrid va ser el Camp Nou, que van guanyar 0-2, i el públic del Camp Nou el va acomiadar amb molts aplaudiments. Ovació, perquè va fer un partit platòric.
1: Bé, ara farem una pausa perquè hi ha un altre que li hem de fer homenatge o no. Hem estat discutint sobre aquesta qüestió amb el Franquesa i l'Arnau Vila.
3: 100% sí, Toni. Ui, te'l defensaré molt, eh? He estat escoltant i dic, he de fer invasió de camp, però he sigut respectuós.
1: Fes-la.
3: No, dic amb el tema del Pedro. Mereix un homenatge, i la Laura ho sap, que el vam seguir des del principi.
1: Si se'n va anar al Chelsea.
3: Però ell no volia marxar. No volia marxar. Ho explicarem amb pèls i senyals. Sí.
1: No volia marxar.
4: Si hagués sigut realment barcelonista, si hagués anat a la gasolinera amb el seu pare.
1: Bueno, tornem.
5: Versió RAC 1. Torrons Vicenç, l'autèntic i tradicional torró de Gramunt. Des del 1775, generació rere generació, elaborem els torrons de manera artesanal, seguint les receptes originals dels mestres torroners de Gramunt. Torrons Vicenç, el torró, torró.
6: Per primera vegada, el Campionat Mundial de Resistència de la FIA arriba al circuit de Barcelona, Catalunya. Del 16 al 18 d'octubre, vine a veure els pilots i cotxes de les 24 hores d'Alemans. Compra les entrades del FIA Week 6 hores de Barcelona des de 30 euros a circuitcat.com.
7: Amb el tast d'orquestra, entendre la música simfònica mai no havia estat tan fàcil.
8: L'ABC i els homes clàssics et donen les claus per descobrir grans obres del repertori en un format més accessible, amb curiositats, explicacions i música en directe.
7: Entrades a auditori.cat.
9: Del 9 al 18 d'octubre, l'Ametlla de Mar celebra les 15enes jornades de l'arcejat i del peix de la Llotja.
10: I el 17 d'octubre, a les 5 de la tarda, no et perdis la 40ª diada de l'arcejat.
9: Amb concurs i degustacions gastronòmiques.
10: Terres de l'Ebre, reserva de la biosfera.
9: Amb el suport del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona.
11: Ràdio en directe.
12: Actualitzada al minut.
13: Alertes d'última hora.
12: RAC més 1.
11: Notícies.
13: Podcast.
12: Contingut exclusiu.
11: Escolta.
13: Navega.
11: Descarrega.
12: El que vulguis, quan vulguis, a l'aplicació de RAC 1.
11: Fàcil, còmoda.
13: Intuïtiva.
11: I renovada.
12: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
14: Crear una empresa suposa temps. Construir una marca, també. A Empreses de Vanguardia et volem acompanyar en aquest camí i connectar-te amb una comunitat d'empresaris com tu. Entra a empresesdevanguardia.com i aconsegueix la visibilitat que la teva empresa es mereix amb La Vanguardia.
2: Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
15: Perquè m'ofereixen fins a 3 anys de garantia. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
16: Perquè puc finançar-lo al 100% i al millor preu. Jo em compro...

0: compro el cotxe a Flexicar. I tu?
1: Perquè puc deixar el meu cotxe antic com a part del pagament, jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
2: Jo me compro el cotxe en Flexicar. I tu?
3: Nou lletres. Fira amb més de 1.000 vehicles d'ocasió, seminous i quilòmetre zero. Nou lletres. Què deu ser, una fira de cotxe?
4: Expocasió, home.
5: Que clar, Expocasió, on hi ha cotxes, furgonetes i autocaravanes. Boníssim, Expocasió.
6: Torna a Expocasió Girona. Els dies 16, 17 i 18 d'octubre a Fornells de la Selva.
7: Rack and Go és un podcast per gent valenta i sense por.
8: En lloc de pensar en com millorar un 5%, un 10%, per què no penses una miqueta més enllà?
7: És un podcast per gent conscient del planeta en el que vivim.
9: Som els sostenibles i tot el que podem eliminar de poder transportar molt millor.
7: És per aquells que volen fer millor la vida dels altres.
10: El proper pas que volem donar és per aquesta mateixa tecnologia validar-la com a eina de diagnosi.
7: I tu? Ets un d'ells?
11: Rack and Go, el podcast per emprenedors, amb Oriol Llop. Escolta-la a l'app i al web de RAC1. Els dimarts, cada 15 dies, un nou capítol.
12: RAC1 Podcast.
11: Amb l'impuls de CaixaBank Day One, el servei per a startups, scale-ups i inversors de CaixaBank.
13: Torrons Vicenç us està oferint el temps afegit de la versió RAC1.
11: Versió RAC1. Amb Toni Clapés.
14: Hem perdut i ens hem alçat, mai han faltat les ganes d'aixecar-se.
15: Heu vist, eh? Quina cançó
16: bueno,
15: que ens agrada
16: aquesta,
15: aquí, aquesta cançó.
16: La versió, diguem, la versió de bàsica de l'Escut al Pit.
15: Sí, i per què us ho posem? Perquè ser pares, ser socis del Barça o haver gaudit de totes les nits màgiques al Camp Nou són records que queden gravats per sempre. Però us imagineu que aquesta passió i aquests valors poguessin transcendir? Gràcies al testament solidari de la Fundació Barça és possible. Pots destinar una part de la teva herència a multitud de projectes humanitaris, com per exemple impulsar l'educació, fer arribar salut a llocs remots, donar refugi o portar un somriure a nens i nenes hospitalitzats. Entra a fundació.fcbarcelona.cat i descobreix com deixar el millor llegat possible.
17: Doncs vinga, qui ens ha deixat un llegat i molt, molt, molt, molt gran és un futbolista que ha dit adéu del futbol amb 39 anys, Pedrito, després va ser, pues a ser Pedro.
18: Ja te'n pots anar a la gasolinera amb ton pare, ja ho he dit abans.
17: Ens estan posant sentimentals.
18: Que se'n vagi allà, que està ara, ara està caríssim el dièsel.
17: Però el pare...
18: El cabell és allà, vinga, i la blue pel cul.
15: Per favor. Però, no és agradable, eh?
17: No, però mira, el pare no ha deixat mai el negoci.
18: És el mateix, ara amb unes garrafes i de pel cul.
19: Allí està mà per a tu.
17: Senyor Vicenç Martí, si vol agafar mocador, perquè d'aquesta forma s'acomiadava a les xarxes socials.
18: No és igual.
20: Todavía hoy recuerdo el ruido. Miles de personas en la grada y un chaval de Tenerife de 20 años esperando en la banda, justo allí.
21: Pedrito, con ese dorsal 33.
20: Ese día entré a un campo de fútbol y abrí la puerta de otra vida. En ese momento era imposible imaginar lo que vendría después.
18: No me interesa tu vida.
20: Todo empezó en un campo de tierra en mi isla, Tenerife, y un balón que no soltaba nunca. Formar parte del mejor Barça de la historia fue un privilegio.
18: No se nota que estás leyendo.
20: Y asombramos al mundo.
22: Sí, Messi para Pedro, qué bonito, Pedro. ¡Gol! ¡Gol! ¡Bendito seas, Pedro!
17: ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol!
23: ¡Gol!
20: El meu cor sempre serà culer.
15: En català, eh?
20: Y un día, casi sin creérmelo, fui campeón del mundo y titular en la final de un mundial. Londres me enseñó a empezar de cero, a descubrir otra cultura y a crecer como persona.
17: Ja ho tenim, és una miqueta llarg el vídeo de Pedro. El divendres, en principi, segons publica molt bé Mundo Deportivo, hi haurà un acte de comiat. De fet, el club ja ho ha comunicat, que Pedro sí. Rodríguez, de fet, ja s'ha fet les fotos amb tots els títols, ha pogut entrar al Camp Nou, també ha d'acomiadar-se, aquest vídeo l'ha fet allà.
24: I hi haurà... A l'auditori, a 2:15.
17: Exacte, més com a l'Aixa Frederic, el que dèiem, serà més un comiat institucional, on sí. Hi haurà amics seus, i vaja, no ens han donat molts detalls, però allà hi serem. A veure, Laura, tu que el coneixes bé, que el vas veure quan era un nen, amb aquell dorsal 33, debutant amb Rijkaard, què en recordes de Pedro i si realment es mereix, a diferència d'algunes veus d'aquí, un homenatge com Déu mana i recordar-lo com una llegenda del Barça?
24: Recordo que era un regal tenir Pedro per a Pep Guardiola al seu equip, no? Un jugador que donava aquella feina, aquella humilitat, aquella profunditat, l'amplitud al camp, aportava gols importantíssims, perquè recordo que un dels registres, una de les dades que marquen la història de Pedro és que l'any del sextet ell aconsegueix marcar en totes aquelles competicions, no? I és protagonista. I repassant una mica el palmarès, la veritat és que és un jugador molt bona persona, era encantador amb nosaltres, això ho recordo, sempre disposat a entrevistes, a portar el que fes falta, i és un jugador com molt humil, que té una imatge de futbolista modest, però és que té una carrera amb 3 Champions, amb 5 Lligues, va guanyar la Premier amb el Chelsea, ha jugat a Itàlia, a la Roma, a la Lazio, campió del món, campió de l'Eurocopa. Vull dir que, clar, no estem parlant d'un futbolista menor, i ha fet una trajectòria espectacular i tothom parla bé d'ell. Per tant, això també diu molt com a persona.
17: I Aitor, futbolísticament hi ha una cosa que és curiosa. Ell treu el cap al primer equip, però de seguida li porten a Ibrahimovic. Mm. Segueix jugant. Li porten a Villa l'any següent. Segueix jugant. Sí. Titular a la final de Wembley. Li porten després Alexis Sánchez, el Tocopillano, i ell segueix jugant. Li porten després a Cesc, que juga de fals nou, i Pedro també segueix sent protagonista. És a dir, d'alguna forma va haver de lluitar contra tot i contra tots, com diria el president, i seguia tenint un lloc a l'equip. Tu com t'expliques aquesta història de Pedro?
0: Perquè tenia característiques que el feien molt valuós. Era un jugador que feia, amb el seu posicionament tàctic, feia jugar millor i brillar la resta de l'equip. Jo crec que per això era una peça tan ben valorada pels tècnics, especialment pel Pep, no? Que l'ubicava en aquella posició d'extrem que permetia obrir... Has fet servir tu, Laura, la paraula amplitud. Jo crec que bàsicament és això. Quan parlem de Pedro Rodríguez, a mi em ve aquesta paraula, aquest concepte, sí, al cap, més enllà també de la capacitat de rematada immediata, urgent, sense gaire preparació. Era un jugador que rematava quan tenia oportunitat i sempre amb molt bon olfacte. Llavors, això el fa un jugador que amb un to, potser, com tu dius, baix, de fer vestidor, de no fer gaire soroll, pues és d'aquests jugadors que es fan valer, no? I que han aconseguit el que ha aconseguit el Pedrito.
1: És el triomf o l'excel·lència de la normalitat, d'un jugador normal, per dir-ho així, un complement d'equip, que es fa un lloc, i es fa un lloc fins i tot a l'estima del seguidor. Jo diria, m'acaba d'informar, per dir-ho així, l'Edgar, dient que el divendres hi ha un acte formal del club, però jo crec que el club es podria pensar la possibilitat de que fes el kick-off, una secada inicial, perquè l'home s'ho mereix, en un partit, per exemple, de Lliga, o un partit
24: contra
1: el Clàssic.
0: Home.
1: Perquè
16: explica'ns per què va marxar el Chelsea.
17: Mira, si vols, Toni, viatgem al 2015, roda de premsa, me'n recordo, com si fos ahir, era present, Lázaro també, José Manuel Lázaro, al costat de Pedro Rodríguez, la seva exdona, la Carol, també a l'última fila, dient,
18: hi ha recanvio?
17: Ara està amb una altra persona, amb qui té una nena, va tenir 3 nens amb la Carol, amb qui es porten ara fantàsticament bé, i ara està amb aquesta noia que va conèixer a Londres, precisament.
18: Pues mira, se nota que...
17: Doncs aquest va ser el destí, efectivament. I aquesta transitòria, les paraules de Pedro Rodríguez en una roda de premsa plena de periodistes, bons amics i tothom que l'estimava, en el moment just abans d'abandonar i fer les maletes cap a Londres.
2: Está claro que es arriesgado. Lo cómodo hubiera sido quedarse aquí, no jugar, ganar todo y salir bien en la foto, como siempre digo, pero bueno, no es lo que quería, ¿no? Ha sido difícil y creo que sí, que en ese sentido he arriesgado un poco en irme a otro club, en probar algo nuevo, pero bueno, creo que... que era lo que yo deseaba en este momento, en el que estamos ahora, en este punto, y por eso he tomado esa decisión, ¿no? Por las circunstancias que han ido pasando, ¿no? Porque, bueno, yo en ese sentido, la verdad que yo siempre he querido ser ambicioso, he querido tener pues, más minutos, jugar. En ese sentido, la verdad que estoy, por un lado, como he dicho antes, triste por dejar este grandioso club, pero por otro, contento por nuevos retos, nuevos desafíos y con ganas de poder seguir jugando y agradando, que es lo que más me gusta, ¿no?
17: Doncs Pedro justament va dir adéu pocs dies després de donar un altre títol al Barça, la Supercopa d'Europa, aquell 9 d'agost a Geòrgia del 2015, que va ser un partit molt disputat amb el Sevilla. Ell marca l'últim gol a la pròrroga al minut 115, i tot i així no li va valdre per continuar. Jo tinc la sensació, no sé si ho creieu així vosaltres, que els jugadors que li portaven i els hem citat, el 13 ve Neymar, el 14 ve Luis Suárez, sí. Després ja entra la de Turán, que jugava per allà al davant, més Munir i Sandro, que pujaven amb molta força. Dic, tu, què més he de fer perquè aquí pugui tenir un lloc a l'11 titular? Va marxar per això?
24: Jo crec que primer va marxar en el punt àlgid de la seva carrera, en un gran moment, i per tant deixa el Barça amb un record espectacular. Però és que jo crec que ell se sentia que perdria protagonisme i es va arriscar. I es va arriscar perquè tenia una oferta molt bona i perquè va voler provar una altra competició com era la Premier. Però jo crec que ell va saber, ara que parlem que Cristiano és tendència de l'actualitat perquè no sap marxar de Portugal, Pedro va saber marxar del Barça.
18: Va marxar en un moment en el que teníem una sanció de la FIFA que no podíem fitxar. Ens va deixar tirats, que és molt diferent. Molt diferent. Hasta que puedes copiar.
1: Jo vinc amb l'antítesi del que diu. En el sentit de... Quan veus, i ho ha dit ell mateix, que no tindràs minuts, que hi ha gent amb més anomenada, amb, no rendiment, anomenada, que et passarà davant, a sobre, és honest, marxa i deixa 30 quilos a caixa del club. O sigui, no és allò que tot s'hagi de mesurar per la L, però... Té un comportament extraordinari, un rendiment fantàstic, i a sobre diu, vull marxar perquè aquí no jugaré.
18: I qui van fitxar amb aquests 30 milions? No va fitxar ningú, no es podia.
16: El que no pot ser és que critiquem els jugadors que no volen marxar ni amb aigua calenta, que això ho veiem bastant sovint.
24: De qui
16: que
24: parles?
16: No, en general, amb un
3: mira,
16: sou
3: mira,
16: estrepitós.
3: Ey, preparando que sábado estoy de vuelta.
15: No encara.
3: Ya veréis.
16: Y...
3: Ya veréis sábado contra Getafe que hay que jugar hombres, si no niños.
16: Sí, però és veritat, no? Aquests jugadors que dius... Però no voldrà jugar? No voldrà jugar més? O sigui, jugadors que es conformen amb no jugar. Es conformen només amb entrenar, anar a l'entrenament i cobrar. Bueno, pues que trobis un jugador que digui...
3: I otros que van al periódico a beber café y a pasar allí el rato.
16: Porque tú el sábado ya serás titular, ya jugarás.
3: Hombre, pero Getafe no arriba. Vienen con las hachas y...
17: Fins a final d'octubre, res.
3: Y sí. Necesitan...
16: No, el Getafe creo que no viene. El Barça va a Getafe, ¿no?
17: No, el Getafe
24: no,
17: viene.
24: Aquí. Sí. A dos quarts de set, a l'Spotify.
3: Sabré jo que estoy aquí entrenando
17: cada
3: dia. Per
17: cert, no sé si ens ho pot confirmar el Frenkie. Avui m'he apropat i acabem, eh?
16: Sí, de seguida. Acabem, no, és que hem d'acabar.
17: He anat a la gola profunda avui. Estic enfadat amb ell perquè no va atinar bé a l'estiu i no li pregunto res de futbol. Però quan ja sortia d'allà, de la gola profunda, em diu, te voy a dar una exclusiva.
15: Ay.
17: I dic, què dices? No t'hi va preguntar nada. I dic, se la voy a dar. De Jong al Chelsea. I dic, però un moment, ¿ahora o en verano? No, ahora, en invierno.
4: Versió RAC 1. Torrons Vicenç, l'autèntic i tradicional torró de Gramont. Des del 1775, generació rere generació, elaborem els torrons de manera artesanal, seguint les receptes originals dels mestres torroners de Gramont. Torrons Vicenç, el torró, torró.

0: A RAC 1, no ho sé, amb Anna Ballonesta.
1: Oques Grasses comença a acomiadar-se dels seus fans. D'aquí a mitja hora, el grup d'Osona farà el primer dels 4 concerts previstos a l'Estadi Olímpic de Montjuïc des d'avui i fins dissabte. Després recordem de l'ajornament de dilluns per les tempestes. Més de 200.000 persones que viuran en directe l'espectacle d'acomiad, un any després que la banda anunciés que plegava. Entre els seguidors que estan a aquesta hora arribant a l'estadi, hi ha moltes ganes de viure el moment.
2: Fa una mica de llàstima perquè al final, pues, el Ser Català i això és un grup, pues, que toca una mica el cor i des de sempre, pues, l'hem estat escoltant.
3: Va ser per FOMO una mica, per veure que era un esdeveniment com històric de país i va ser, doncs, som-hi.
4: Tenia molt clar que avui sí o sí havia d'estar aquí i això tot l'any ja fent el compte enrere per venir i amb moltes ganes.
1: De seguida anirem en directe cap a l'estadi per saber com s'estan vivint aquests moments previs al concert i també els pocs detalls que se saben de l'espectacle. En temps de tertúlia també entrevistarem una persona que els coneix molt bé. És qui els va donar la primera oportunitat l'any 2013 i que després els va acompanyar durant 8 anys a les gires. A banda, però, d'aquest comiat d'Oques Grasses, també continuem molt pendents del caos que hi ha a Rodalies, una desena de línies que continuen amb incidències derivades de les pluges i tot això també després que els maquinistes s'hagin plantat per anunciar la inseguretat d'algunes línies. Ara bé, des del govern asseguren que es podia circular perfectament.
5: La situació que s'ha produït avui és una situació que no es pot donar, que no és acceptable. Qui certifica l'estat de les vies és el propi gestor, ADIF, de la infraestructura i Renfe en aquest cas. Per tant, així és com ha anat fins ara i així és com ha de continuar anant.
1: És la resposta que ha donat la portaveu del govern, Sílvia Paneque, a les crítiques del sindicat majoritari de maquinistes. I tot i que la situació meteorològica ha millorat, demà s'esperen de nou tempestes ni el Ferrés, tot i que a partir de divendres el temps millora.
6: Exacte, demà encara es podran produir alguns xàfecs i tempestes localment intenses al quadrant nord-est, sobretot al litoral i prelitoral central i també de les comarques de Girona, tot plegat amb un vent de tramuntana i mestral que es farà notar als dos extrems del país i també en maregassa. A més, els termòmetres començaran a baixar i és possible que tinguem les primeres enfarinades al Pirineu, amb una cota de neu que baixarà dels 2.000 fins als 1.800 metres. A partir de divendres, però, el temps s'estabilitzarà i deixarem enrere aquestes tempestes dels últims dies amb més estones de sol i un ambient de plena tardor.
1: Ara de seguida ho ampliarem i, d'altra banda, també comencen a sonar noms per encapçalar la llista del Front Ampli d'Esquerres. Més Madrid proposa que Ada Colau sigui la candidata. Ara bé, però de moment encara no està confirmat i hi ha també algunes discrepàncies entre els partits que en formen part. Sobre el debat al voltant de l'habitatge, el sindicat de llogateres planteja que la vaga general es faci l'11 de novembre. Els sindicats, de fet, estan reunits per decidir si accepten o no aquesta data, que seria 48 hores just abans de l'inici de la campanya. I en aquest sentit ho acabem també de saber, s'ha suspès el desnonament que estava previst al barri de Sant Andreu de Barcelona. S'havia de fer aquest matí, però sembla que finalment s'hauria arribat a un acord. Ara de seguida ho explicarem amb tot més detall. Ara són les 8:03. Pep Tormos, bon vespre.
7: Bon vespre.
1: D'aquí a pocs minuts, com dèiem, arrenca el primer concert d'acomiad d'Oques Grasses a l'Estadi Olímpic. Ha arribat, doncs, l'hora de la veritat pel grup osonenc, que diu adéu definitivament als escenaris amb 4 últims concerts a Montjuïc. Oques Grasses, que faran història, es converteixen en el primer grup que omple 4 vegades l'estadi cantant en català. Fins dissabte preveuen reunir unes 220.000 persones.
7: El primer concert havia de ser dilluns, però la pluja va fer la guitza. A banda d'avui, també actuaran demà, divendres i dissabte, que posaran punt final a 15 anys de trajectòria. En total, preveuen reunir 220.000 persones, una fita sense precedents i només a l'abast de grans figures internacionals.
1: S'espera que durant el concert els Oques Grasses repassin els grans temes de tota la seva carrera, com per exemple un dels seus primers èxits. Ja pots agafar-ho tot i anar-te allò que tu m'ha pot. O també aquesta altra. O segurament una de les cançons que ha fet més fortuna aquests últims anys. No seràs, però m'ho vull creure. El concert ha de començar, res, a 8:45. Aquesta hora ja està tot a punt a l'Estadi Olímpic. Tenim una doble connexió preparada. Anem-hi en directe. Quin és l'ambient ara mateix? Mariona Martínez, bon vespre.
8: Bon vespre. Aquí a l'Estadi Olímpic encara falta gent per entrar al recinte. Entre el públic hi ha moltes famílies, grups d'amics. L'ambient és d'emoció, nervis, però també molta llàstima per viure el comiat d'un grup molt estimat al país. Avui, finalment, serà el primer concert d'aquest comiat després que es cancel·lés el d'ahir i molta gent ho viu com un regal.
9: Serà el primer concert.
10: I no ens tragarem spoilers per TikTok, clar, per xarxes socials.
9: Exacte, és un punt important. Sí que, en realitat, ha sigut com un regal inesperat, però un regal.
10: Esperem emocionar, o sigui, sentir com, perquè jo crec que és un concert per sentir-lo i com està connectat amb el concert.
9: Total.
10: I també, òbviament, passar un moment entre nosaltres.
9: Estàvem pensant, o sigui, parlant de si venia algun convidat, però van dir que no vindria ningú i llavors estàvem dient, tant de bo de sorpresa sortir algun convidat, que tenen moltes col·laboracions, això seria xulíssim també. Però per mi, per exemple, cançons dels primers àlbums.
8: Hi ha fans de tota la vida del grup, alguns d'última hora, però tots coincideixen, ara ho sentíem, que el que esperen escoltar avui és una mica de tota la discografia del grup i hi ha molta expectació per si pot haver-hi algun convidat.
1: Gràcies, Mariona. Després tornarem amb tu. Un concert que serà especial, no només per ser el primer dels quatre comiats, sinó també per l'espectacle que han preparat els onenencs per dir adéu. També des de l'estadi, Héctor Huguet, bon vespre.
11: Hola, bon vespre. Doncs sóc a punt d'entrar a l'estadi, encara no he pogut accedir i, per tant, veure l'escenari principal, però, com bé dius, res, en 24 minuts comença aquest concert històric per la música catalana. I com deien aquestes assistents, doncs amb aquest punt positiu pels assistents d'avui, que no s'esperaven que la mala fortuna dels que tenien entrada per dilluns es convertiria en bona sort per les més de 55.000 persones que en breu descobriran, sense spoilers, totes aquestes sorpreses que tenen preparades els Oques Grasses. El canvi de data provoca que finalment siguin 4 nits consecutives, per tant, caldrà veure també com acaba la veu de Josep Montero l'últim concert de dissabte. I vull recordar sobretot o contextualitzar com a mínim la magnitud d'aquests concerts, perquè fins ara només els Coldplay havien aconseguit omplir aquest estadi 4 vegades en una mateixa visita. Va ser l'any 2023 i dins d'una gira mundial d'estadis. Per tant, aquell mateix any, només perquè us feu una idea, els Oques omplien el Sant Jordi, davant 18.000 persones. De 18.000 a 220.000 en només 3 anys i també amb la sensació de que podrien haver omplert algun estadi més. S'espera, com dieu, que facin un repàs de tota la seva trajectòria, amb alguna cançó pels primers fidels que van descobrir l'any 2012 al grup osonenc, amb el primer disc, un dia no sé com, i, evidentment, repassant tots els seus principals hits, com, vaja, cançons com Està guai, Elefants, Petar-ho, Sort de tu, La gent que estimo, que jo crec, vaja, que seran considerades a partir d'avui himnes, si és que no ho són ja. Ara, simplement, caldrà veure quines sorpreses tenen preparades, col·laboracions en directe, focs artificials, discursos polítics. Ho veurem i ho explicarem en breus.
1: Doncs ho seguirem i, evidentment, estarem pendents també d'aquest concert històric a l'Estadi Olímpic. A l'inici de la tertúlia tornarem amb vosaltres per saber com està anant. Gràcies, Héctor. Bon vespre.
11: Bon vespre, fins ara.
1: Doncs bé, sobre aquests 4 concerts d'Oques Grasses a l'Estadi Olímpic i també el que suposa per la música en català, avui li hem preguntat al periodista musical Jordi Garrigós què en pensa.
12: Encara que en la música, com amb la resta de disciplines artístiques, els números no són sinònim de pràcticament res que tingui a veure amb la qualitat o la innovació, és innegable que la sèrie de concerts d'Oques Grasses a l'Estadi Olímpic no diria que és una fita, però sí és una xifra històrica per a la música en català. Fa només 3 o 4 anys era impensable que un grup que canta íntegrament en català emplenés un Estadi Olímpic Lluís Companys. I ja no diguem de fer-ne 4 de seguits i de vendre més de 250.000 entrades. Això ho han aconseguit ells i s'han d'endur els mèrits i honors que mereixen, que són molts. Dit això, aquest fenomen entra dins d'una tendència que estem veient a nivell global amb la música, per la qual els concerts han deixat de ser concerts per convertir-se en experiències a viure i, sobretot, a compartir a les xarxes socials. Mai sabrem quants d'aquests 250.000 eren fans reals d'Oques Grasses i quants hi han anat per altres fenòmens més relacionats amb el FOMO o per la necessitat de ser el lloc on serà tothom el dia D. En qualsevol cas, i encara que estiguem dins d'aquest context, només Oques Grasses ho podien fer a dia d'avui, i ells s'han atrevit a fer-ho. Han estat un grup que, dins de la complaença de la música de masses, han tingut una ambició artística que no ha tingut cap altre grup de la seva generació. I això també s'ha de valorar.
1: Passen gairebé 10 minuts de les 8. Després, com dèiem, tornarem a parlar d'Oques Grasses, però aquesta hora també estem pendents de Rodalies, que encara funciona amb incidències importants. Hi ha una desena, de fet, de línies afectades i s'obliga els usuaris a fer part del trajecte per carretera. L'R2 Nord, per exemple, encara s'han de fer diversos trams en autobús entre Granollers i Sant Celoni perquè les vies encara no estan a punt després dels aiguats de diumenge i de dilluns al Vallès Oriental. I l'R4 també li passa si fa no fa el mateix, i l'R7 continua encara fora de servei des del cap de setmana. La situació, però, no és la de primera hora d'avui, quan han deixat de passar trens i Renfe ha hagut d'admetre que no podien garantir el servei. Ha tornat a ser un matí caòtic, i és que els maquinistes s'han plantat, han dit que no pujaven al tren fins que Renfe i Adif no els presentessin un informe sobre la seguretat a les vies. Montse Martí.
13: Una plantada dels maquinistes que recorda la que hi va haver després de l'accident de Gelida de gener. Aquest cop l'accident ha passat entre Vilanova i Cunit. Un arbre ha caigut a la via aquesta nit i ha impactat contra un regional. No hi ha hagut ferits. El sindicat majoritari de maquinistes CEMAF assegura que s'han negat avui a treure els trens per evitar cap altre, però, accident. En un comunicat aquesta tarda desmenteixen que la plantada respongui a cap motivació laboral, com insinua el govern Renfe i Rodalies. Òscar Playà és el director general de Rodalies.
14: Ahir van circular els trens de forma segura un cop es van aplicar els procediments de seguretat. Els sindicats ens han demanat uns informes addicionals, però vull deixar molt clar que són uns informes addicionals que ens han demanat.
13: CEMAF assegura que ahir es va demanar en diverses ocasions que s'aturés la circulació per la R2 Sud, per l'alerta vermella del temporal. No es va fer. Renfe va al·legar que no s'havia restringit la mobilitat. El sindicat de maquinistes assegura que va ser una negligència evitable.
1: Doncs veiem aquest escenari. Salvador Illa amenaça fins i tot d'emprendre accions legals contra CEMAF, que és el sindicat que s'ha negat a circular amb els trens de Rodalies per falta de seguretat. El president els avisa que ells no són qui han de decidir si la línia és segura o no, i adverteix que la vaga d'avui podria tenir conseqüències.
15: La seguretat de les vies no és una qüestió subjectiva i no està en mans de cap sindicat. Està en mans de les agències que tenen responsabilitat de dir-ho. I aquest matí, jo respecto tots els drets laborals, per descomptat, hi ha hagut un sindicat que no ha fet funcionar els trens. I esbrinarem què ha passat.
1: I ja ho ha dit des del Parlament. Mentrestant, Junts per Catalunya es querellarà contra Renfe i Adif el 20 d'octubre, just quan fa 9 mesos de l'accident de Gelida, el partit que presentarà la querella per la via criminal per exigir responsabilitats a les dues empreses que gestionen el servei. El caos d'aquest matí a Rodalies, que ha afectat milers de passatgers que s'han trobat sense alternativa per poder anar a treballar. Ciutats com, per exemple, Cunit, al Baix Penedès, els busos interurbans anaven plens i desenes de persones s'han hagut de quedar a terra.
7: De fet, l'alcalde de la ciutat, Jaume Cassanyes, explicava al Món a RAC1 que diverses persones han acabat fent autostop. Això sí, alguns conductors cobraven per trajecte.
16: He anat amb el cotxe a buscar gent per portar-la de l'estació d'autobús a l'estació de tren, i molts usuaris m'han dit que hi havia gent fent autostop, inclús que paraven cotxes i que demanaven 10 euros per portar la gent fins a Vilanova, fins a Barcelona. Trens no n'hi ha. Hi ha 4 autobusos de les 6 del matí fins a les 10 del matí per anar a Barcelona, que ja anaven plens perquè la gent no hi havia tren, i ningú havia posat servei alternatiu.
7: I denuncia que no s'hagi establert cap servei alternatiu per carretera.
1: Des d'Adif asseguren que la infraestructura de Rodalies està en bon estat i que és segur que hi circulin trens. Ara bé, no tothom hi posa la mà al foc. L'alcaldessa de Sant Adrià de Besòs ha demanat a Adif que revisi el pont del riu per on travessen els trens de l'R1.
7: Assegura que amb la riuada de diumenge el cabal del riu s'ha multiplicat i el pont ja no és del tot segur. De fet, l'aigua va arribar a tocar les vies. Segons publica el periódico, Filo Cañete ha enviat una carta al president d'Adif en què demana que replantegin la infraestructura. Reclama que sigui més resistent davant de temporals com els d'aquests dies.
1: I per cert, que un dels problemes recurrents a Rodalies són els robatoris de coure a la xarxa. Doncs bé, avui hem sabut que els Mossos han detingut 36 lladres en 3 mesos que havien robat cables de la xarxa ferroviària. Dos dels detinguts han entrat en presó provisional.
7: A banda de les detencions, també s'han decretat 3 ordres d'allunyament de la infraestructura i s'investiguen 6 persones més per robatoris que han causat retards importants aquest mes. Entre juny i setembre s'han comptabilitzat 192 incidents vinculats al robatori de coure.
1: I a banda dels trens, el temporal també arrossega conseqüències a l'aeroport del Prat. Una avaria en una torre de control ahir a la nit ha deixat desenes de vols cancel·lats. Durant el dia d'avui s'han anul·lat una cinquantena de trajectes i més de 500 han sortit més tard del previst.
7: Hi ha hagut milers de persones que s'han quedat a terra i d'altres que han aterrat a aeroports alternatius com el de València. La situació es va normalitzant, però no s'acabarà de recuperar fins demà.
1: I mentrestant, les tempestes es cobren una nova víctima. Els bombers han localitzat el cos d'un home de 43 anys dins un cotxe en un túnel inundat a les Franqueses del Vallès. De moment, encara no s'ha confirmat si ha mort o no a causa dels ruixats. El cas és que, si és així, seria la tercera víctima mortal des de l'inici d'aquest episodi. Recordem que diumenge ja va morir un home a Montornès del Vallès i un altre a Tordera. Ara bé, aquesta tercera víctima es desvincula de la recerca dels dos desapareguts.
7: Hi ha un desaparegut a Pineda de Mar i un altre Granollers, on es busca el nen de 12 anys que va desaparèixer coincidint amb els aiguats. De fet, els bombers hi han instal·lat un centre de comandament amb 13 dotacions i els serveis d'emergència han ampliat la zona de cerca. Ho ha explicat el cap de la Regió d'Emergències Metropolitana Nord, Eduard Martínez.
17: Hem ampliat aquesta zona de recerca, no descartem absolutament cap hipòtesi i estem doncs, invertint-hi tots els esforços, tots els recursos especials, mitjans aeris, drons, unitats canines, subaquàtics, quan identifiquem algun punt que està inundat i no podem descartar absolutament res, i els dic, no descartem cap hipòtesi.
7: Mentrestant, encara hi ha 2.400 abonats sense llum, dels quals més de 1.000 són a Barcelona. També s'han suspès classes en escoles de les Terres de l'Ebre i Tarragona. Des de dissabte, els bombers han atès un total de 4.000 serveis, la majoria a l'àrea metropolitana nord de Barcelona, al Vallès Oriental i al Maresme.
1: Sí, com sigui, però els fenòmens extrems, com els aiguats d'aquests últims dies, seran cada vegada més freqüents. Per això, cada vegada hi ha més experts que reclamen replantejar l'urbanisme de les ciutats. Per exemple, moure infraestructures com l'R1, que circula paral·lela al mar, més cap a l'interior. Apunten que ara hi ha més de 4.500 edificis o infraestructures en perill i que cal traslladar-les a zones més segures, Aurelia Carrascal.
18: Són equipaments que estan construïts sobre zones inundables molt properes a rius i també al mar. El director de l'Observatori de Georris del Col·legi de Geòlegs de Catalunya, Joan Manuel Vilaplana, apuntava aquest matí al Món RQ que el govern ha de fer un inventari per decidir quines infraestructures i edificis s'han de construir i traslladar.
19: A Catalunya tenim 3.444 equipaments sensibles en zones amb risc d'inundació. I aquests equipaments són 619 de salut, 492 d'educació, 484 d'esport i 453 de cultura.
18: I apunta que si no es fa res, les zones que més patiran seran el Maresme i la Costa Daurada.
1: I pel que fa al temps, hores d'ara pràcticament no tenim ruixats actius, però sí que durant la tarda hem estat pendents sobretot de la situació que hi ha hagut a l'Alt Empordà. Nil Ferrés, bon vespre.
6: Bon vespre, doncs sí, exacte. Aquesta tarda a l'Alt Empordà hem tingut una tempesta força intensa, de fet amb fort aparat elèctric. Ha anat avançant i ha anat creuant aquesta comarca fins a endinsar-se al mar, però ha deixat que la mar s'acadaqués i de fet també s'han registrat 25 litres per metre quadrat en 15 minuts, també 50 a Llançà o 40 a Colera. Altres llocs on ha plogut, doncs s'han acumulat en registres més minsos, menys de 20 litres per metre quadrat, per exemple, a Oliana, a l'Alt Urgell, 19 litres, o a Lladurs, al Solsonès, 14 litres.
1: I de cara a demà es poden reactivar aquestes tempestes o ha de ploure en algunes zones o no?
6: Doncs sí, sí, demà encara es poden produir xàfecs i tempestes localment intenses al quadrant nord-est, sobretot entre la costa central i la costa brava, a partir del migdia i també de cara a la tarda, per tant, precaució en aquests punts. A més, demà també comença a baixar la temperatura, s'anirà apropant una massa d'aire fred a les capes altes i mitjanes de l'atmosfera i això el que ens pot portar és les primeres enfarinades a punts de l'Alt Pirineu amb una cota de neu que baixaria dels 2.000 fins als 1.800 metres. Tot plegat amb unes màximes que demà rondaran els 23-24 graus al migdia a la costa, al voltant dels 20 a l'interior, amb un vent de tramuntana i de mestral que es farà notar als dos extrems del país i que precisament això el que farà és que tinguem un mar amb maregassa.
1: Doncs ho anirem seguint. Gràcies, Nil. Fins
6: després. Gràcies a vosaltres.
1: Ara passen gairebé 19 minuts de les 8. Ho dèiem també en començar. Moviments importants de cara a les eleccions del 29 de novembre a l'esquerra del PSOE. El lideratge d'Ada Colau, que agafa força a la nova plataforma de Front Ampli. Aquesta tarda més Madrid ha plantejat que sigui ella la candidata per Barcelona i que lideri la iniciativa. Els comuns, però, no confirmen que l'exalcaldessa encapçali les llistes. A més, a la capital espanyola hi ha cops de colze amb Esquerra Unida i també amb altres confluències. Anem cap a Madrid, Jordi Armenteres.
20: Sí, els comuns celebren demà assemblea per aclarir candidatura i avui han evitat confirmar Ada Colau. La proposta de Més Madrid ha semblat que els agafava a contrapeu. Des d'aquest partit, el que es proposa és llista per Madrid, amb la ministra Mònica García com a número 1, Emilio Delgado de 2, enfrontats tots dos de fa molts mesos, també designen 3 i 4, però Esquerra Unida posa el crit al cel perquè no els han convidat a negociar llistes i perquè s'ha de buscar entesa amb Podem, i Més Madrid i Podem fa anys que ni es parlen fins al punt d'anar a totes les últimes eleccions, menys les generals per separat. Podem insisteix que si hi ha d'haver coalició única, s'han de fer unes primàries d'aquí a dos caps de setmana per poder escollir llistes.
1: Doncs bé, aquests moviments a l'esquerra del PSOE que reduirien significativament les opcions de Gabriel Rufián de liderar aquest espai. Ara bé, el cap de files d'Esquerra a Madrid no va de boca, tot i que Oriol Junqueras ha donat per fet que continuarà les files republicanes. Ell segueix estudiant el seu futur. De moment no ha començat a demanar avals i n'ha d'aconseguir 400 abans de diumenge per ser el candidat de Barcelona. En canvi, Segiró, el partit ja té noms que es postulen per altres demarcacions.
21: Esquerra va activar dilluns el compte enrere i els aspirants tenen fins diumenge per presentar suports. De moment, Rufián no ha mogut fitxa. Sí que ho ha fet de forma simbòlica Joan Puig, impulsor d'una de les branques crítiques i allunyades de la direcció. Admet a RAC1 que no té prou força, però que s'hi postula simplement per denunciar el rumb del partit a Madrid.
22: És un acte de protesta. Entenc que la candidatura de Rufián no és la candidatura ideal per a Esquerra Republicana. No pot ser que hagi abandonat el català, hagi abandonat quasi Catalunya i estigui fent política espanyola. No pot ser el candidat d'Esquerra Republicana.
21: Tot i que és un gest simbòlic, moviments com aquests mantenen en alerta la direcció obligada a valorar alternatives per evitar que, si Rufián els deixa plantats a última hora, una candidatura crítica pugui endur-se a la plaça sense primàries. A diferència de Barcelona, Teresa Jordà ja s'ha postulat per encapçalar la llista Girona, Inés Granollers a Lleida i Norma Pujol a Tarragona. N'hi ha altres, com l'actual diputada Pilar Vallugera o Jordi Salvador, que han expressat diferències amb Rufián, que posen punt final a la seva etapa al Congrés.
1: I precisament la sessió de control al Parlament s'ha convertit avui en el primer acte de precampanya electoral. L'oposició i el govern s'han tirat els plats pel cap aprofitant els principals temes de debat: Rodalies, l'amnistia i també l'habitatge. Tots plegats han utilitzat un to molt més alt del que és habitual i han evidenciat que els partits Adrià Santasusagna ja han activat tota la maquinària electoral.
23: Habitualment les sessions de control són més calmades i pausades. Avui la cosa ja ha canviat. Els partits han tret tota l'artilleria per mirar de desgastar els adversaris. De moment, un enemic comú a Catalunya, Salvador Illa, i el govern. Per una banda, Mònica Sales de Junts i Josep Maria Jové d'Esquerra, encarregat contra Illa per l'amnistia i el poc compromís, i David Cid dels Comuns i Alejandro Fernández del PP ho han fet per l'habitatge.
24: No fas el ridícul. Ni amnistia ni nada de eso. És una frase seua.
25: Quina és la seva credibilitat i la del senyor Sánchez?
26: El 29 de novembre ens trobem a les urnes i ens trobarem als carrers a la vaga general.
27: Déjennos vivir libres, son ustedes el verdadero fondo buitre.
23: I ja tornen recuperant el famós si tu no hi vas, ells tornen.
28: Tres sigles, PP, Vox, Junts, un sol vot. Bloquejar l'accés a l'habitatge.
29: Catalunya votarà el 29 de novembre i espero que voti a favor de seguir progressant i que la coalició progressista torni a governar Espanya.
23: Tota campanya electoral que ja no desapareixerà fins al 29 de novembre.
1: I amb aquest escenari a Madrid, Alberto Núñez Feijóo s'afegeix a fer més gran la bola sobre una tupinada electoral. El PP té el vot per correu sota lupa i acusa el govern espanyol de voler ficar-hi mà. Mentrestant, des del PSOE i Sumar responen que el cap de l'oposició cada vegada s'assembla més a Santiago Abascal, també des de Madrid, Adrià de las Heras.
30: El líder del PP s'assuma als companys de partit que ja fa dies que alimenten la hipòtesi d'una tupinada electoral. Feijóo va ser president de Correus fa més de 20 anys i aprofita aquesta trajectòria per sembrar dubtes sobre l'empresa pública, que és qui gestiona el vot per correu en unes eleccions.
31: Confío plenamente en los empleados públicos de Correos. No confío en los directivos de Correos. Y lo que vamos a hacer en los próximos días es proponerle a la Junta Electoral Central algunas medidas adicionales para incrementar la garantía del voto por correo.
30: Els ministres Félix Bolaños, a la sèrie Ernest Urtasun, una televisió espanyola, responen que el PP es fa ressò dels mateixos rumors que l'extrema dreta.
32: Desde Trump hasta la señora Ayuso, pasando por Abascal, pues poniendo en duda el voto por correo. Es como un patrón.
33: Y yo le exijo al señor Feijóo que deje de propagar bulos y que deje de atacar a nuestras instituciones.
30: El govern espanyol també demana que el Suprem aixequi la mesura cautelar que manté contra la llei de nets. Aquesta decisió judicial podria deixar sense vot més de 300.000 persones a les eleccions del 29 de novembre.
1: I en aquestes eleccions del 29N s'hi arribarà just a les portes també de la campanya electoral amb una vaga general. Sembla que serà l'11 de novembre, d'aquí a 5 setmanes. La patronal proposa el crit al cel perquè diu que ells no hi tenen res a veure. Tornem de nou a Madrid, Jordi.
20: Sí, vaga per l'11 de novembre, un dimecres, per tant, amb picabaralla inclosa entre els convocants, perquè la data surt del pacte d'UGT i Comissions Obreres, però sense el consens explícit amb el sindicat de llogateres, que és l'entitat que va proposar la vaga inicialment. Els empresaris se senten enganyats perquè diuen que les empreses són les que hi perdran quan la reclamació no és per drets laborals, sinó per habitatge. Ángela de Miguel és la presidenta de la CEPIME, això ho deia a Televisió Espanyola.
0: Que es que no entendemos por qué ahora nos convocan una huelga general por un tema que, aunque quisiéramos, no tenemos ninguna capacidad de solucionar, y por supuesto que queremos solucionarlo, como todos los ciudadanos españoles.
20: El govern espanyol el que diu és que és un dret i s'ha de respectar paraules del ministre d'Hisenda, Arcadi Espanya.
2: Los convocantes pues están haciendo una llamada de atención hacia ese problema, que obviamente yo comparto esa llamada de atención y con total normalidad de ejercicio del derecho a huelga.
20: El PP, en canvi, denuncia que la vaga sembla que sigui contra l'oposició.
1: Gràcies, Jordi. Encara sobre habitatge, ho hem sabut fa poc estona, l'Ajuntament de Barcelona i la Generalitat compraran l'edifici del barri de Sant Andreu, que avui s'enfrontava a un macrodesallotjament. Afectava unes 50 persones, entre ells una desena de menors. Després de 13 hores de negociacions i de mobilitzacions socials, les administracions han arribat a un acord amb la propietat. Anem en directe fins al carrer Llenguadoc. Eudal Martínez, bon vespre.
3: Bon vespre, sí, jornada maratoniana per intentar aturar aquest macrodesallotjament. Des de les 8 del matí, hora en què estava previst aquesta actuació policial, fins ara, fins fa poca estona, quan s'ha confirmat que s'ha aturat aquest desallotjament. El motiu, com dèiem, és que l'Ajuntament de Barcelona i la Generalitat han acabat arribant a un acord amb la propietat in extremis doncs per comprar aquest habitatge. De moment no han concretat la quantitat que s'hi destinarà. Parlen que encara és una operació en curs, és un principi d'acord. Detallen que és una operació complexa, però sí que han concretat que s'invertirà a través del fons d'emergència habitacional que, de fet, es va anunciar fa només unes dues setmanes i que, de fet, ahir el govern va aprovar efectivament i que, de moment, està previst doncs, que puguin servir justament per comprar edificis on hi ha persones vulnerables. Està previst de moment amb uns 25 milions d'euros. Veurem quants d'aquests se'n destinen a aquesta compra d'aquest edifici. Ho anunciava fa només uns minuts el tinent d'alcaldia d'Economia, Habitatge, Hisenda i Turisme de l'Ajuntament de Barcelona, Jordi Valls.
4: Hem assolit un principi d'acord amb la propietat per poder comprar aquest edifici i també fer-ho utilitzant i canalitzant-ho a través del fons d'emergència habitacional que va crear el govern de la Generalitat fa escassament dues o tres setmanes.
3: És una notícia que aquí, evidentment, s'ha rebut amb eufòria, tot i que els sindicats d'habitatge acusen el PSC d'electoralisme. Creuen que s'ha mogut només perquè no volia la imatge dels Mossos desallotjant les més de 500 persones que s'han arribat a concentrar aquí davant de l'edifici.
1: Gràcies, Eudal. Per tant, aquesta notícia, com dèiem, d'última hora, finalment l'Ajuntament de Barcelona i la Generalitat que compraran aquest edifici del barri de Sant Andreu, com deies, després d'aquesta jornada maratoniana de negociacions. Fins ara, gràcies. Bé, ja no tenim l'Eudal, i això a Barcelona, Girona, hi ha un nou cas d'assetjament immobiliari, una vintena de famílies que viuen en quatre blocs de pisos de la Creueta, que és un barri als afores de la ciutat, han rebut un burofax demanant-los que marxin abans que no acabi el desembre. Són uns habitatges que fa anys que esperen reformes importants i que han canviat de mans diverses vegades fins a arribar a l'actual propietari, que és un fons inversor, corresponsal de RAC1 a Girona, Joel Penya.
5: L'Avocadi va néixer en aquest bloc de pisos que té els balcons apuntalats i a casa han rebut un burofax demanant-los que marxin.
8: Fins al mes de desembre, deixant les claus i marxar a una altra zona, però no tenim cap solució perquè ells tampoc volen negociar amb nosaltres.
5: Com ell, 22 famílies del bloc esperen poder negociar amb la nova propietat que fins i tot ha començat a fer obres, però està tancada en banda. La portaveu del Sindicat d'Habitatge de Girona, Fàtima Atar, explica també a RAC1 que, malgrat la majoria té contracte, l'empresa ha canviat de compte corrent i ara ingressen el lloguer directament als jutjats perquè quedi constància.
9: Silenci a través d'intermediaris que no acaben de... Bueno, que tenen una actitud a vegades agressiva i que no permet com tenir un diàleg i una negociació real.
5: A pocs mesos del termini els amoïna no trobar solució i quedar-se sense casa.
1: Gràcies, Joel. I precisament ara que parlàvem de desnonament i de tot el debat que hi ha hagut al voltant de l'habitatge, un moviment que va començar pel cas de la Mari Carmen. Doncs bé, ho acabem de saber, com dèiem fa res, uns minuts, Mari Carmen hauria mort després d'aquest desnonament a casa seva, que es va produir el 23 de setembre. Recordem que s'havia traslladat a aquesta dona de 87 anys, que feia més de 70 anys que vivia en aquest pis de Madrid, se l'havia traslladat a l'hospital, i també finalment s'havia arribat a un acord entre el fons, que era el propietari del pis on vivia, amb l'Ajuntament de Madrid, perquè la Mari Carmen, un cop sortís de l'hospital, doncs pogués tornar de nou a casa seva. Doncs el que podem dir a aquesta hora, notícia que acabem de conèixer ara mateix, és que la Mari Carmen hauria mort. Evidentment, si en tenim més detalls, els explicarem també després en temps de tertúlia. Pràcticament 9:15, i ara ja és oficial, aquest matí el Constitucional ha notificat formalment al Suprem la sentència que dona llum verd a l'amnistia. Ara el tribunal ja té tota la documentació que li cal per aplicar-la als líders independentistes perseguits per malversació. També dona 5 dies a les parts per si volen presentar al·legacions. Doncs bé, encara que Llarena vagi per feina i apliqui l'amnistia d'aquí a pocs dies, agafa cada vegada més força la idea que Carles Puigdemont s'esperi fins després de les eleccions espanyoles per tornar. Per tant, el retorn seria, Laia Colomer, més enllà del 29 de novembre.
6: Sí, des de l'entorn de Puigdemont alimenten la idea de deixar passar les eleccions espanyoles, primer perquè l'expresident vol un retorn pausat, però també perquè vol donar-li sentit institucional i no pas partidista. I això, enmig d'una campanya amb els partits tirant-se els plats pel cap, és més complicat. Ho insinuava aquest matí el secretari general de Junts, Jordi Turull, al Món Arracu.
7: Com deia, ell vol tornar, insisteixo, com a president de país i no de partit, i ell ara està valorant doncs quin és el moment més oportú.
2: Home, pinta que serà llavors, pinta més que seria...
7: És que la campanya electoral, evidentment, tornes aquí, que tots sabem com funciona una campanya electoral i com es va embolicant la troca i tot això. Queden dies encara perquè comença la campanya electoral, però això ho decidirà ell.
6: Ara bé, Turull insisteix que la data del retorn serà decisió exclusiva de Puigdemont, que de moment continua muts i a la gàbia sobre quan i com serà la tornada cap a casa.
1: I per cert, que la Fiscalia demana amnistiar també els 12 membres dels CDRs investigats per terrorisme. L'Audiència Nacional ha reactivat la causa, que estava en suspens des del 2024. Ara el Ministeri Fiscal demana que s'arxivi definitivament després que la justícia europea avalés l'amnistia. Passen gairebé 2 minutes de 9:15. 4 de cada 10 noies joves han pensat en el suïcidi, gairebé el doble que els nois. Ho diu un estudi del Parc Sanitari Sant Joan de Déu, i en intents de suïcidi la diferència és gairebé del triple. L'informe també alerta que elles reben molt més l'impacte tòxic de les xarxes socials. Víctor Massip.
10: La bretxa se nota sobretot en els intents de suïcidi. Un 17% de les dones davant d'un 6,5% dels homes. L'estudi avisa que el sistema sanitari falla a l'hora de detectar este malestar perquè, històricament, els diagnòstics s'han basat en patrons masculins. Ho ha explicat a RAC1 la investigadora del Parc Sanitari Sant Joan de Déu, Regina Vila.
11: Molts estudis, des de fa molt temps, s'han fet amb la majoria de mostres home. Això altera els resultats dels estudis. I, per tant, això que implica és que, per una banda, moltes de les escales que utilitzem per valorar determinades variables segueixin un patró més aviat masculí perquè s'ha creat amb una base d'homes.
10: Este biaix fa que trastorns com l'autisme o el TDAH passin desapercebuts en les adolescents perquè la majoria de les referències són d'homes. A més, l'enquesta, que s'ha fet a 4.200 joves, constata que un dels detonants del problema són les xarxes socials, que les castiguen molt més a elles que a ells.
1: Vuit i 33, en crònica de successos, la Guàrdia Civil ha desarticulat un grup criminal que fugia cap a Catalunya després de robar més de 100.000 euros en joies a una casa a La Corunya. Hi ha 3 detinguts, que són 2 homes i una dona.
12: El grup, que vivia a Barcelona, va assaltar l'habitatge a finals de maig. Feien servir inhibidors de freqüència i eines especialitzades. La policia els seguia a la pista i els va enxampar a l'altura de Saragossa mentre intentaven escapar-se en cotxe. Els agents van recuperar gran part del botí i connecten els lladres amb altres assalts a Vigo i a Lleó. Un dels detinguts és un conegut criminal buscat a Xile per tràfic de drogues i armes. Se n'ha demanat l'extradició.
1: I en l'àmbit cultural, Rosalía guanya el Premi de Músiques Actuals 2026 del Ministeri de Cultura. El jurat reconeix la transcendència artística del disc Lux i també la bona acollida de la crítica i del públic. A més, també destaca la capacitat de la de Sant Esteve Sarrovires per combinar avantguarda i patrimoni. El premi és de 30.000 euros i en edicions anteriors l'han rebut artistes com Joan Manel Serrat, Sílvia Pérez Cruz o Rodrigo Cuevas. I encara en música, Love of Lesbian ha exhaurit en menys d'una hora les entrades pels seus últims 4 concerts a Catalunya.
13: Me voy a atrever. ¿Qué tal vas, amigo mío? Frase ridícula para empezar.
1: Com us vam avançar ahir a RAC1, els de Sant Ibalmes actuaran el 12 de desembre a la Sala Salamandra de l'Hospitalet de Llobregat i el 28, 29 i 30 de desembre a l'Apolo de Barcelona. Ara bé, si voleu entrades, ja heu fet tard, perquè les de la Salamandra han volat en només 5 minuts i abans d'arribar a l'hora, tots 4 concerts ja havien penjat el cartell d'entrades exaurides. En teatre, aquest divendres s'estrena a la Sala Villarroel de Barcelona, Morning Sun.
14: Què voldries recordar de la teva vida si poguessis mirar enrere?
1: És un espectacle sobre tres dones d'una mateixa família a qui donen vida Míriam Iscla, Anna Güell i Raquel Ferri. Més detalls, Maria Cusó.
15: Cal que una vida sigui extraordinària per ser explicada? O més ben dit, pot ser que qualsevol vida sigui extraordinària quan s'explica? Aquest és el punt de partida de Morning Sun, una obra que ressegueix la vida de Charlie McBride, una dona de mitjana edat, que amb l'ajuda de la seva mare i la seva filla fa un viatge per la memòria per recordar els moments més importants de la seva existència, coses quotidianes que, malgrat tot, són l'essència de tot plegat. L'obra està basada en un text de Simon Stephens i, com explica el director Pau Roca, és tot un cant a la vida.
16: Sento que és una funció terriblement humanista i que parla de l'extraordinària vida de ser un ésser viu i de ser una persona normal i corrent, no? A la gran ciutat.
15: El muntatge s'estarà en cartell fins al 8 de novembre.
1: I d'altra banda, el canvi climàtic és un dels eixos centrals de la nova exposició que s'estrena al CaixaForum de Girona. Es titula Mirades orbitals i s'ha fet amb dades i imatges que recull la xarxa de satèl·lits de l'Agència Espacial Europea.
12: És una visita interactiva que explica amb fotografies i informació sobre la Terra com impacta l'activitat humana al planeta. La directora del CaixaForum Girona, Anna Colomer, explica que l'exposició arriba en un moment clau.
17: Estem vivint doncs un temporal des del cap de setmana que ens ha provocat inundacions, desbordaments, talls de carretera. El canvi climàtic ens aboca a fenòmens doncs que costa molt de predir. És interessant és veure com aquests satèl·lits ens aporten doncs informació i dades per poder-nos anticipar.
12: L'exposició es pot visitar gratuïtament amb reserva prèvia.
1: Minuts, temps pels esports. Oriol Jové, bon vespre.
18: Bon vespre.
1: Poques hores després de la retirada de Messi de la selecció argentina, que es va viure aquí en directe a RAC1, avui hem sabut que Pedro, un altre integrant del millor Barça de la història, penja les botes.
18: Sí, als 39 anys i després d'haver acabat contracte aquest estiu amb la Lazio, l'extrem canari ha anunciat la seva retirada. Pedro va arribar al juvenil del Barça als 17 anys, procedent del San Isidro, i després de passar pel Barça C i el Barça B, va debutar el primer equip de la mà de Pep Guardiola. Des d'aleshores va encadenar 7 temporades al primer equip, jugant 321 partits i marcant 99 gols, a banda d'aixecar 23 títols, entre els quals hi ha 3 Champions, 5 Lligues i 2 Mundials de Clubs. Després del Barça, va continuar la seva carrera al Chelsea, a la Roma.

0: Espanya després del primer partit amb molèsties i, a banda d'ell, Hamza Visibus, Part i Fermín són els jugadors que menys minuts han tingut. Demà Flick, per tant, ja tindrà a disposició tots els internacionals que se sumaran a Joan García, que avui ja s'ha entrenat per primera vegada amb el grup. De Jong també ha tornat a fer una part amb la resta dels seus companys i Rafinha continua treballant al marge. L'espanyol, de la seva banda, també recupera, després d'aquesta aturada, Roberto i Der Kusic, a més del sub-21, Javi Hernández i Colom.
1: I més enllà del futbol, Oriol, a aquesta hora està jugant el Manresa a l'Eurocup de bàsquet.
0: Segon partit europeu pels vegencs aquesta temporada, el primer al Nou Congost i contra l'Ulm alemany, i això després d'haver perdut en l'estrena a la pista del PAOK.
1: Doncs un Manresa-Ulm que està seguint en directe el Dani Aguilar. Hola, Dani, bon vespre, com ha arrencat?
2: Bon vespre, 5:31 per al final del primer quart, més 4 ara mateix per al Kitsanes Manresa, 15-11 en aquesta segona jornada de l'Eurocup. Ha arrencat molt i molt bé i era necessari després d'haver perdut els tres últims partits al Manresa. Una gran arrencada, més encertat des del triple. Ara reacciona l'equip alemany a 5:30 del final del primer acte, 15 Manresa, 11 Ulm.
1: Gràcies, Dani. I alguna cosa més, Oriol?
0: Que a aquesta hora està debutant a la Champions de Waterpolo l'Atlètic Barceloneta, a casa contra el Novi Beograd, ara mateix amb derrota per 0-3 al minut 7 del primer període.
1: Gràcies, fins ara.
0: Bon vespre.
1: I arribarem a les 9. Acabem abans de tertúlia saludant avui l'Ona Pardo. Ona, com estàs? Bon vespre.
3: Ah, bon vespre.
1: Què ens hem deixat avui per explicar?
3: Doncs que la família Franco subestarà el que tenien al Pazo de Meirás, la residència d'estiu a la Corunya de Francisco Franco. Ara és propietat de l'Estat, però bona part del que hi havia dins s'ho ha quedat la família, concretament tot el que no va reclamar el govern espanyol. En total són més de 700 objectes que els Franco vendran d'aquí 3 setmanes, el 27 d'octubre. Entre tots aquests objectes hi ha mobles, ceràmica, porcellana o fins i tot fotos del mateix Franco amb la seva família. De fet, hi ha objectes que circulen poden arribar a valdre 5.000 euros. Per tant, déu-n'hi-do. Tot això ha fet arrufar el nas, però la Comissió per la Recuperació de la Memòria Històrica de la Corunya, l'associació ha demanat al govern que revisi totes les peces perquè creuen que n'hi ha que no són objectes personals. Reclamen, doncs, que no es puguin vendre els que siguin de domini públic o bé que tinguin una protecció jurídica especial. Per tant, que ho revisin tot.
1: Déu-n'hi-do, això crec que només pot passar aquí, que es faci una subhasta amb objectes de la família Franco, com si no passés res.
3: Clar, ells parlen d'impunitat.
1: Déu-n'hi-do. Gràcies, Ona, que vagi bé.
3: A tu.
1: Tres minuts per arribar a 9:15.
4: A RAC1, no ho sé, amb Anna Ballonesta.

0: Doncs comencem aquesta hora la tertúlia del 9C d'aquest dimecres 7 d'octubre, avui amb el periodista Joan Julivert. Joan, com estàs? Bona nit.
1: Bona nit. Bé,
0: Voldria ser el concert de Cas Grasses avui o no?
1: M'agradaria, sí.
0: Hi vas o no algun dels dies?
1: No, al final no puc per qüestions de feina, però els he vist molt, Cas Grasses.
0: Sí,
1: la meva feina, més o menys.
0: Ara en parlarem. També el Josep Manel Silva, advocat, periodista, professor universitari. Com estàs?
2: M'estàs? Jo només conec una cançó de Cas Grasses.
0: Què dius, ara?
2: Sí. I m'agrada molt, la que conec, però no és un grup.
0: Només una. Home, ara que s'acomiaden, mira, t'hi pots posar, tens temps per escoltar-los.
2: Sí, és qüestió. És qüestió de buscar el temps.
0: I tant, i tant. Odeia Echearte, periodista, com estàs? Bona nit. Fan d'oques o no?
3: Soc fan, no excessivament, diguem-ne.
0: No fins a l'extrem aquest d'haver de fer tot aquest... aquesta gincana gairebé que s'havia de fer per aconseguir les entrades, no?
3: I he de dir que els vaig descobrir bastant tard. O sigui, no soc de les del principi, sinó m'hi he afegit més tard. Però bueno, estan molt bé, Vull dir que déu-n'hi-do el que han aconseguit.
0: Podríeu dir el que penseu, Vull dir que si algú pensa que no li agrada, no passa res. També vull deixar-me que saludi una persona que encara no s'havia incorporat aquesta temporada, el politòleg Roger Montañola. Com està, Roger? Ben
4: Bona
0: tornat
4: nit.
0: Aquí al 9C. Tu què, Oques? Em sembla que no són del teu estil, o què?
4: Mira, t'equivoques i no. Mira. És a dir, no els havia descobert, ho reconec, des de fa molt de temps que havia sentit el seu nom, però per les raons que siguin. La veritat és que no escolto gaire música últimament, perquè igual que tu estic amb altres menesters.

0: sí.
1: Però...
0: una altra música, de
1: però,
0: fons.
1: Però t'haig de dir que no deu fer massa, uns mesos, amb una playlist aquesta em va aparèixer i em va agradar molt. Em va agradar moltíssim i la veritat és que vaig comprendre el per què hi ha aquest hype al seu voltant. Per tant, me n'alegro molt que un grup català doncs, tingui aquest èxit. Jo no l'he pogut gaudir, però la veritat és que el que he pogut sentir m'ha agradat moltíssim.
2: A mi va sorprendre que la cançó aquesta més coneguda, com es diu, aquesta que canta...
0: És que jo no sé quina s'ha escoltat, és que n'hi ha moltes...
3: Una és que es va ser un hit, no?
0: No, però és que Oques Grasses en tenen no? moltes
2: sí,
0: de conegudes.
2: Aquesta, com es diu?
0: La gent que estimo.
2: La gent que estimo, doncs que canten amb una noia, no? I que, però que va ser un hit sent una balada, per entendre'ns, no? Va ser un número 1 i sent una balada que dius no enganxa, perquè és quan vaig descobrir aquest grup, jo també, i que vaig dir, bueno, està molt bé, m'agrada molt, però fins aquí.
0: Mira, clar, és aquesta, que és com...
2: Sí, aquesta.
4: Si en el fons som la veritat de tot el que ens ha passat, som la sort de seguir aquí.
2: Sí, sí.
1: Sona molt bé.
2: No, és fantàstica, està molt ben produïda,
0: molt maca,
2: però quan
0: sí,
2: tu
0: sí.
2: penses en un número 1 que la peta, no penses en aquest
0: que
2: tipus de cançó.
0: És que tenen cançons molt diferents,
2: sí,
0: aquesta.
2: Aquesta.
0: Tenen cançons totalment festives
2: ho sé,
0: i després...
2: Ho sé.
1: Però aquesta va ser número 1. Si ho peta el Bad Bunny, això és infinitament millor.
0: Bueno, escolta'm.
5: Bueno, he de dir que aquesta cançó, perdó, és gairebé un himne, jo crec,
2: sí,
5: ja, eh?
2: Sí.
5: I sí que hi ha balades que són superhimnes mundials, com Fix You, Coldplay, per exemple, no?
0: Sí.
5: I jo crec que va molt a la línia, per exemple.
1: Bé, jugant bé.
0: Ara en parlarem d'aquest concert de Oques Grasses. Ara en parlarem que hi anirem en directe per saber com ha començat, però deixeu-me res un momentet abans perquè hem conegut aquesta notícia d'última hora mentre estàvem fent l'informatiu, i és que la Mari Carmen, la persona que ha simbolitzat doncs, tot aquest debat que hi ha hagut al voltant de l'habitatge, doncs hem conegut que ha mort als 87 anys. Recordem que estava ingressada des del moment que la van desnonar del seu pis de Madrid. Vaig cap allà amb el Jordi Armentera. Jordi, com estàs? Bona nit.
6: Hola, bona nit.
0: Què se'n sap ara mateix que de la Mari Carmen? Sabíem que estava a l'hospital, no?
6: Sí, sabíem això, però tampoc sabíem quina era la seva situació de salut. De fet, la notícia de la seva mort l'has donat tu quan l'acabàvem de conèixer. La coneixem a través del sindicat de llogateres, que és el sindicat que ha fet de portaveu de la família d'ella, de Mari Carmen, a Bascal. De fet, no sabem què ha passat, no hi ha comunicat mèdic, no sabem quina era la seva situació de salut tampoc. Sí que és veritat que el dia del desnonament... La imatge la tenim tots present, que la treuen de casa seva amb aquella llitera i la col·locaran en una ambulància. Aquell dia ens van dir que estaria en observació unes hores només i després se li donava l'alta. La sorpresa va ser l'endemà, quan es va saber que estava ingressada a l'hospital i que, de fet, se quedaria uns quants dies més. I la història, al final, el que quedarà d'ella és una declaració que la podem recuperar,
0: sí.
6: que era una crida a la mobilització que feia precisament Anna
0: un vídeo,
6: des de l'hospital
0: no?
6: ara fa una setmana.
0: Sí.
7: Me gustaría estar allí con vosotros, acompañaros en vuestra campana y en vuestra lucha, pero no tengo la suerte. Por lo tanto, desde aquí, os pido a todos valor, luchar, defender lo que es vuestro. Y, por favor, tened cuidado, seguir acampado a ser vuestro. Aguante y vosotros lo deseéis.
6: Des de llavors que no n'havíem sabut res més, i la sorpresa ha estat això, que eren pràcticament 8:45 del vespre, que el sindicat de llogateres, que fa roda de premsa convocada per la vaga general per explicar sí. el seu posicionament davant la vaga general prevista pel dia 11 de novembre, han enviat aquest comunicat explicant exactament això, la mort de Mari Carmen Abascal. Entenem que és una informació totalment fidedigna.
0: Estan donant tots els mitjans, en aquests moments.
6: Això obre... Sí, sí, evidentment. Però entenem que és una informació totalment fidedigna i, evidentment, això canvia moltes coses en tota aquesta situació, en tot el clam que hi ha en aquests moments al voltant de l'habitatge, amb tota la problemàtica social i, més, amb unes eleccions generals convocades a la vista.
0: Jordi, recordem que havien arribat a un acord perquè, finalment, quan hagués sortit de l'hospital, pogués tornar al seu pis, oi?
6: Sí, exactament. Hi va haver una mediació de la seva família, l'advocat, que era membre del sindicat de llogateres, amb aquesta immobiliària que es diu Urbagestión. Al final Urbagestión va cedir i va anunciar que es permetria que tornava. Tampoc es van explicar ben bé les condicions, i des de l'Ajuntament de Madrid es va explicar que Mari Carmen Abascal s'acollia a un programa municipal d'habitatge. No sabem fins a quin punt l'Ajuntament pagava alguns diners de més per tal que ella pogués recuperar aquesta casa, una casa que està al barri del Retiro de Madrid. I, de fet, ella ha mort a l'Hospital Gregorio Marañón, que és un dels grans centres de referència a Madrid, i és el centre de referència també d'aquest barri, que és el barri d'Eivissa, al districte del Retiro.
0: Mm-hmm. Jordi, doncs esperarem a veure també si la família o el seu entorn doncs fan un comunicat per la mort de la Mari Carmen. Com dèiem, als 87 anys finalment ha mort a l'hospital, després del desnonament, que si no m'equivoco va ser el 23 de setembre.
6: 23 de setembre, sí.
0: De setembre. Jordi, gràcies, que vagi bé, bona nit.
6: Fins després, bona nit.
0: Déu-n'hi-do, no? Quin gir de guió, per dir-ho d'alguna manera, no? Aquesta mort de la Mari Carmen, que ha provocat tots aquests moviments socials, aquesta votació dels decrets fallida en un principi, aquesta convocatòria anticipada d'eleccions, i que tot això hagi passat en menys d'un mes i que ara ens assabentem, no?, doncs de la mort de la Mari Carmen, que evidentment no podem dir que estigui una cosa relacionada amb l'altra, i s'haurà d'esperar si la família vol explicar què és el que ha passat o simplement doncs, ha mort i ja està, Silva.
2: No, home, primer lamentar la mort d'aquesta persona, evidentment, però té un punt entre una barreja entre simbolisme i surrealisme, perquè al final ella és la que engega, no?, el seu desnonament, engega tota aquesta crisi que deriva en la convocatòria d'eleccions. Al final, l'anomenat decret Mari Carmen no serveix per ella, perquè ella li arregla el problema, com recordava la Mentera Sara, sí. Gràcies a l'Ajuntament de Madrid, fan una mediació i acaben amb un acord amb l'empresa, per la qual cosa ella podia tornar a casa seva, tot i que de moment estava en aquest hospital, per culpa de que els decrets, perdoneu, per culpa d'aquests decrets són tombats al Parlament, el Pedro Sánchez decideix avançar les eleccions. El primer que fa, quan dissol el Parlament, és aprovar els decrets, aprovar els decrets un altre cop al govern, canviant algunes cosetes perquè s'aproven a la Diputació permanent, i ara arriba la mort de la Mari Carmen. O sigui, tot plegat sembla com una... quasi un petit un relat breu, no?, de com les coses a vegades poden funcionar a partir d'una petita això de les ales d'una papallona, no?, saps? L'efecte aquest del caos. No deixa de ser curiós que, a més, amb un govern que porta doncs 7 anys i mig governant, i que ara, quan convoca l'eleccions, és quan se n'adona que tenim un problema gravíssim a Espanya, que és el problema de l'habitatge, que no crec que el resolguin ara la campanya electoral, sincerament.
0: Joan.
3: No, Mari Carmen ja és un símbol, jo crec que serà una de les imatges de l'any, sens dubte. L'any 2026 estarà marcat per la imatge de la Mari Carmen i tot el que va suposar la Mari Carmen, lamentar d'entrada la seva mort, com la mort de qualsevol persona, i evidentment això tindrà un capital polític. Sens dubte, això tindrà un capital polític. Crec que hem oblidat alguns elements de tota aquesta història, perquè tot això és una narració que jo crec que la Mari Carmen és un got, és una gota que fa vessar, un got en el qual també hi ha un àtic a Madrid d'una presidenta autonòmica, i apunta cap a un altre element, que és la vaga general. Ho dic perquè tot això també condueix a unes eleccions, però abans condueix a una vaga general que sembla que serà l'11 de novembre. En política, els símbols, i com més humanitzats estiguin aquests símbols, són molt efectius. I, efectivament, la Mari Carmen és la Rosa Parks del moviment pels drets civils als Estats Units, etcètera. Sí, sí, és un símbol d'un moviment social amb connotacions polítiques, com també tenia el cas de la Rosa Parks, que era una activista. I, per tant, les històries humanes normalment són molt efectives en el relat. Això explica per què la Mari Carmen i no cap altre desnonament. A la Mari Carmen l'hem vist, hem tingut les imatges, hi ha hagut un seguiment, perquè aquesta senyora, si no recordo malament, hi va haver 4 ordres de desnonament abans del desnonament del 23 de setembre. I, per tant, ja estava vinculada a l'activisme del sindicat de llogateres i ja hi havia creada tota una narració que va acabar sent molt efectiva. La seva mort probablement acabarà de reblar tot aquest símbol que és la Mari Carmen en el moviment per l'habitatge, pel dret de l'habitatge, etcètera, etcètera.
5: Odei, jo crec que la Mari Carmen és un símbol, però és també pel que significa, però és una metàfora també de tot el procés del que significa un desnonament i que al final, malgrat les promeses, malgrat els decrets, la vida passa i hi ha gent que es queda. Perquè fa pocs dies, fa dies que estem parlant també dels casos de l'Olga i del Javier a l'Hospitalet de Llobregat, que es van suïcidar en processos relacionats amb desnonaments, i és que la Mari Carmen, per exemple, o aquestes altres persones posen cara a una xacra social, perquè de vegades es parla dels desnonaments en xifres, en abstracte, no? I llavors quan hi ha històries humanes que realment traspassen aquesta aparent, no sé com dir, bueno, el poc fons que sembla que tinguin les xifres, doncs ens arriba molt i és molt més fàcil generar una empatia i una indignació. La Mari Carmen jo crec que és un cas especialment significatiu perquè ella, com ara deies, feia molt temps que militava al sindicat de llogateres i per tant és una persona molt generosa, crec, perquè estava al final de la seva vida, amb 87 anys, posar-se al capdavant d'això amb el desgast personal que també té això, exposar-se al públic a aquest nivell, crec que és molt generosa amb les noves generacions i que ella també les intervencions que havia fet, no, buscava aquest vincle amb les noves generacions i d'una continuïtat de la lluita que anés més enllà del seu cas. Jo crec també que aquest cas, evidentment, tindrà una lectura política i es voldrà explotar, per dir-ho així, enmig d'una precampanya electoral, és obvi, i que també pot generar més indignació social de cara a aquesta vaga general, que probablement sigui el dia 11, però crec que no ens hauria de fer oblidar aquesta part humana dels desnonaments, que moltes vegades quan parlem de xifres o de decrets o de polítiques concretes, per la gent que no està patint aquest problema en pròpia pell, els costa entendre que això té un desgast molt gran per a les persones.
0: Mm-hmm. Vols afegir alguna cosa més, Roger, per acabar aquest tema?
2: Home, doncs sí, algunes. Primer, des d'un punt de vista de narrativa política, és evident que a Pedro Sánchez totes li ponen, no? És a dir, la connotació de coses que han anat passant l'afavoreixen moltíssim, des de la situació d'aquesta senyora, que per cert pagava un lloguer miserable durant molts anys, cosa que molta gent no té aquesta sort, seguit pel fet de que durant els últims, la darrera dècada gairebé, les esquerres han governat aquest país a la majoria de territoris i el govern central, i per tant han aconseguit una cosa que és meravellosa, que és fer que la culpa sembli de tothom menys d'ells. És a dir, té un mèrit brutal la capacitat i la capacitat de crear aquest populisme i aquesta idea de bons i dolents que té l'esquerra, que és evident que Pedro Sánchez és el rei, i repeteixo que en el seu àmbit de narrativa sobre aquestes eleccions i tot el que ve, li va perfectament. A mi personalment no me la colen, és a dir, la culpa és d'aquests governs incompetents, segueixo que es deixen recomanar per aquests autonomenats sindicats que les úniques polítiques que plantegen han portat al desastre que tenim amb l'habitatge. Tenim un problema greu d'habitatge, tots hi estem d'acord, però aquí en lloc de dir, bé, doncs quina és la solució i anem a negociar-la, és la meva és la correcta, perquè nosaltres som els bons, i resulta que mentre són els bons, Ada Colau ha sigut alcaldessa de Barcelona. Pitjor crisi de la història de l'habitatge a Catalunya, mentre Ada Colau ha tingut poder. Pitjor crisi de la història l'habitatge a Catalunya, mentre les esquerres han estat al poder. I el fotut del cas és que la narrativa avui és fem una vaga general contra l'oposició com si diguessin alguna culpa. Per tant, ho sento, però a mi aquest grau de populisme en el que està posat la política espanyola no me la colen. Evidentment, em sap molt de greu la mort d'una persona, però crec que s'ha d'anar, almenys des del meu humil punt de vista, de cara a aquestes idees i missatges populistes d'esquerres que, repeteixo, les dades demostren que estem en el pitjor moment de la història del nostre país en termes d'habitatge, i qui està al càrrec d'un país és qui té la màxima responsabilitat. I qui ha estat són els governs d'esquerres, persones com Ada Colau, persones com Pedro Sánchez, persones com Sumar, ho dic perquè tots tenen part de culpa, però si algú la té, són ells.
0: 3 minuts per arribar a les 9 de la nit. Si us sembla, deixem per avui aquest tema, perquè n'hem parlat abastament durant aquestes últimes setmanes. Fem una pausa i de seguida anem cap a l'Estadi Olímpic per saber com han arrencat aquest primer concert dels 4 que hi haurà d'Oques Grasses.
8: No ho sé, amb Anna Ballonesta.
9: Em vacuno per la mare, per la meva filla i el net que vindrà, per les festes en família i els viatges amb les amigues, per mi i per tothom que estimo. Vacunar-se de la grip i la Covid és estimar. Demana cita a La Meva Salut a citasalut.gencat.cat o al teu CAP i gaudeix de tot allò que et fa feliç sense posar ningú en perill. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
10: El 14 d'octubre vinent, a l'Auditori MGS de Barcelona, Càndido Conde Pumpido Torón, president del Tribunal Constitucional, ens acompanyarà per parlar de les sentències que afronta, entre les quals hi ha la de la llei d'amnistia als líders del procés. Si ets subscriptor, entra al Club Vanguardia i guanya dues invitacions per assistir-hi, amb el patrocini d'Indra, Endesa i Aena.
11: RAC 5, 4, 3, 2, 1. El diumenge 18 d'octubre torna la cursa de RAC 1, aquest any a Platja d'Aro. Apunteu-vos la data, el 18 d'octubre, l'onzena edició de la cursa de RAC 1.
12: Amb el patrocini de l'Ajuntament de Castell d'Aro, Platja d'Aro i Segaró, Dip Salut, CaixaBank, Aena, Fiac Assegurances i Torrons Vicenç.
11: Us hi esperem.
13: Mira, ja ve, recta final.
14: Mola de Déu.
11: Una cursa de 5 quilòmetres que recorrerà els espais més emblemàtics de la ciutat, passant pel passeig marítim a tocar del mar.
15: Visca Catalunya, visca la cursa del RAC!
16: Un autèntic bochorno.
12: Trobareu tota la informació i les inscripcions a la cursa de RAC1.cat.
11: Us esperem a la cursa de RAC1. Festa d'Esport i Ràdio. RAC1. Tots som un milió.
12: Amb la col·laboració de Frit Ràbic, Coca-Cola, Grup de Palol, Vermuts Miró i Vicenç Esport.
11: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.

0: sé, amb Anna Ballonesta.
1: Passa un minut de les 9 de la nit, com dèiem, avui finalment s'està fent el primer dels 4 concerts d'Oques Grasses. S'havia de fer dilluns, però recordem que les tempestes doncs, el van fer desplaçar fins demà, dijous, i per tant el d'avui doncs, s'ha convertit en el primer concert que obre aquest comiat d'Oques Grasses. Doncs han hagut d'esperar mesos, eh? Era un moment molt, molt esperat per milers de persones. 50.000 cada dia omplint l'Estadi Olímpic de Montjuïc. Més de 200.000 persones que viuran aquests 4 concerts en directe fins dissabte. I anem en directe, seguint aquest concert, ja d'una banda l'Héctor Huguet. Héctor, com estàs? Bona nit.
2: Hola, molt bé, doncs un inici espectacular, ara en parlarem, però bé, ha començat tard, hem de dir, el concert. Ha començat 20 minuts tard,
1: uh-huh.
2: Però ja porten dues cançons i la gent està entregadíssima.
1: Amb què han començat, Héctor?
2: Ha estat interessant perquè, clar, perquè us feu una idea, no hi havia masses llums al principi, hi ha com dos tipus d'escenari. L'escenari principal, no hi ha cap passadís, però hi ha un altre escenari al mig. La gent estava mirant l'escenari principal, on hi ha la gran pantalla, s'ha encès la pantalla, ha començat amb un vídeo molt emotiu, amb simplement una base instrumental, imatges dels inicis dels Oques, de l'any 2012-13, imatges quotidianes, i quan tothom estava mirant aquella pantalla, la mateixa pantalla enfocat al darrere, a l'altra punta de l'estadi, allà ha aparegut tota la banda, clar, evidentment la gent cridant, embogida, i després... just ha aparegut el gran protagonista, Montero, des de l'escenari principal. Com que ha estat... ara mirem cap a la dreta, ara mirem cap a l'esquerra, i finalment ha aparegut ell. I la primera cançó ha estat Corre pels camps, del nou disc, i amb un estil molt íntim, amb un ukelele, poca cosa més, molt emotiu.
1: Se sap més o menys quan està previst que duri aquest concert, Héctor?
2: Aviam, tenim aquí... els de premsa ens han donat el set list.
1: Home.
2: No és oficial, però dono per fet que més o menys amb les cançons que puc veure, que evidentment no diré el nombre, segurament unes 2 hores mínim.
1: De tots els discos, no? M'imagino que hi ha cançons.
2: Correcte. Evidentment destacaran més els grans hits, no? De Fans del Sol, de l'últim, de Fruit del Deliri, però sí, també hi hauran de tots els discos.
1: I més enllà de tot aquest muntatge que ens deies ara, d'aquests dos escenaris, de que Montero ha aparegut per una banda, la resta del grup per una altra, com ens pots descriure què és el muntatge que han fet? Perquè durant tota aquesta gira sempre hi havia el mateix muntatge, no? Apareixien tots ells a l'escenari alhora, amb unes túniques negres, amb unes màscares. Com està avui aquest muntatge? Com van vestits? Si van vestits igual, diferent?
2: Mira, de moment no hi ha túniques negres. Sí que el que és igual, podríem dir, és que hi ha com aquest cercle, on la pantalla principal és un cercle, que és força representatiu dels concerts d'Oques. Hi ha forta il·luminació, ara han començat després a empatar-ho, i hi ha hagut una mica de pirotècnia, però tampoc, més enllà d'això, tampoc és res massa nou. Sí que t'haig de dir que hi ha com un corus i la banda van tots de blanc.
1: Doncs han canviat el negre pel blanc aquesta vegada. Correcte. Héctor, gràcies, que vagi bé.
2: A vosaltres, que vagi bé.
1: L'Héctor, que és a la zona de premsa, però a baix, amb el públic, i tenim també la Mariona Martínez. Mariona, com estàs? Bona nit.
3: Bona nit, Anna.
1: Aquí sentim aquest soroll una mica més fort. Com s'està vivint això des del costat de l'escenari?
3: Doncs bé, l'arrencada ha estat molt tranquil·la, perquè, com deia l'Héctor, han arrencat amb una cançó molt íntima. La gent estava somrient, ballaven en parella, molts gravaven aquest inici. Ara ja veieu que l'ambient és molt diferent. El públic ho dona tot, l'agrada estar dempeus, a pista hi ha molts aplaudiments i tots canten amb molta força ara mateix.
1: Quin diries que és el perfil majoritari del públic, o és molt variat?
3: Aquí hi ha gent de totes les edats, hi ha famílies, grups d'amics i amigues, gent que venia només a acompanyar, o gent que són fans des del començament del grup. De fet, veiem bastantes persones amb samarretes d'Oques Grasses i que ens expliquen que els han seguit durant els seus concerts, tant de festes majors com de tota la gira.
1: T'anava a preguntar si hi ha molta gent cantant les cançons, però és evident, perquè els estem sentint de fons a Oques Grasses, tots els grups, vaja, però sobretot amb aquests concerts de comiat, la gent és molt fan d'Oques i se saben totes les lletres, no?
3: Sí, de fet, el públic ja ha tingut oportunitat de demostrar que se sabien les cançons i ho han fet des de la primera. Canten, se'l sent molt fort i aquí l'alegria és total.
1: I a banda d'això que ens deies, samarretes del grup i això, no sé si Has vist algunes pancartes, no? Això que es porta a vegades als concerts, pancartes amb missatges que el públic vol que llegeixin els membres del grup, o no?
3: La veritat és que això ens ha sorprès. Esperàvem potser més pancartes. Jo, almenys des d'aquí, no sé si l'Héctor les veurà, jo no en veig cap. Però bueno, potser que surtin al llarg d'aquest concert.
1: Potser les porten amagades. Mariona, tu has pogut parlar amb alguns dels assistents, no?, abans d'entrar a l'estadi. Has notat que hi havia molts nervis, ganes... Què? Què t'han explicat?
3: Hem pogut parlar amb molta gent que venia molt il·lusionats, amb nervis, també alguns amb llàstima, perquè això s'acaba, és el primer dels últims concerts, però precisament perquè és el primer dels quatre, molts ho vivien avui com un regal, ens ho explicaven a RAC1.
4: Serà el primer concert.
5: I no ens tragarem spoilers per TikTok, clar, per xarxes socials, també és un punt important.
4: Sí, que en realitat ha sigut com un regal inesperat, però un regal.
5: Esperem emocionar, o sigui, sentir com, perquè jo crec que és un concert per sentir-lo i com està connectat amb el concert.
4: Total.
5: I també, òbviament, passar un moment entre nosaltres.
4: Estàvem pensant, o sigui, parlant de si venia algun convidat, però van dir que no vindria ningú, i llavors estàvem dient, tant de bo de sorpresa sortir algun convidat, que tenen moltes col·laboracions, això seria xulíssim també. Però per mi, per exemple, cançons dels primers àlbums.
3: Hi havia molts nervis, com sentíeu, sobretot per aquest retard, però ara ja ho donen tot, ja podeu sentir que està sonant de fons, està guai, una de les cançons més famoses, i ara l'alegria és total.
1: I Mariona, tothom ha pogut accedir més o menys a l'hora? O precisament el concert ha començat tard perquè hi havia gent que potser no havia pogut arribar fins aquí dalt a Montjuïc, que avui era una mica complicat, no?
3: Sí, no sabem exactament el motiu del retard. Sí que veiem que encara ara arriba gent aquí a la pista. Per tant, podria ser un dels motius pels quals ha començat més tard. Algunes persones ens explicaven que havien trobat molt de trànsit, sobretot a l'entrada de Plaça Espanya, aquí a Barcelona. Per tant, sí, podria ser. Encara arriba gent.
1: Doncs, Mariona, que gaudiu del concert. I vaja, si hi ha novetats, si hi ha col·laboracions, doncs ja ens ho explicareu. Moltíssimes gràcies. Fins ara. Bona nit.
3: Gràcies. Fins ara.
1: Per parlar una mica més d'aquest comiat de Casgrasses avui, ens volíem fixar en els inicis, no?, del grup, avui que s'acomiaden. Hem anat molt enrere, fins al primer concert de tots que van fer els osonencs per presentar el seu primer disc, que va ser a la Sala Moscou de Torelló. Escolteu això, perquè és el document d'aquell primer concert. Una mica malament, però vaja, és l'àudio original d'aquell dia, que té el seu valor, perquè és del 16 de març de l'any 2013.
6: Una mica diferent la temàtica, de la cançó que a mi m'agradava. No?
1: Sí, ja t'he dit que hi havia cançons molt, molt diverses, que no et quedessis amb la idea de la gent que estimo. Doncs en aquest concert, avui estem parlant de 50.000 persones avui, 50.000 persones demà, 50.000 persones divendres, 50.000 persones dissabte, i en aquell primer concert hi van anar unes 600 persones.
6: Mira,
1: a veure, per ser un primer concert...
6: No,
1: els coneixia encara, ni molt menys el 2013. Però sí que hi va ser, evidentment, i ens pot explicar com va anar, una de les persones que va fer possible aquest concert, que també va estar molt lligat al grup, que és el fundador, precisament, d'aquesta sala que ara sentíem, de la Sala Moscou, i va ser el road manager d'Oques Grasses durant 8 anys. És el Sergi Ballana. Sergi, com estàs? Bona nit.
7: Hola, què tal? Com esteu?
1: Ha plogut una miqueta, no?, des d'aquell primer concert.
7: Ha plogut una mica, sí.
1: Com el recordes, tu, aquell dia, que ara sentíem aquest àudio?
7: Bueno, home, ara mateix amb una mica de nostàlgia i veient com ha anat tot plegat, doncs, bueno, allò va ser una llavor que ha arribat fins on ha arribat i molt content d'haver-ne pogut formar part. El que sí que t'he de dir és una cosa,
1: Sí.
7: El primer bolo que van fer, Oques Grasses al Moscou, va ser abans que aquest.
1: O sigui, que aquest ja va ser com un concert una mica més consolidat.
7: I no, el que va passar primer va ser que va venir Montero un dia a casa meva, aquí a la sala, i em va dir, mira, tinc això i tal i qual. I em va ensenyar una maqueta, i clar, jo vaig sentir allò i vaig dir, hòstia, aquí hi ha màgia. Llavors, això és una cosa que ja apunta maneres. Llavors, el que vam fer va ser posar-lo de teloners amb un grup que es diu, que es deia Benny Pomelo, en Xavi Marastella, Enric i en Pau Font i aquesta colla, i... El primer bolo es deia Josep Montero de les Oques Grasses i va ser el 8 d'abril del 2011.
1: O sigui, gairebé 2 anys abans d'aquest que ara dèiem.
7: Exacte. I aquest bolo hi tocava en Jep, llavors tocava l'Arnau Tordera a la guitarra, que és el Cubeses, l'Àlex Pujols, que és el baixista de Charango, tocava el baix, i en Miquel Portet, que és un conegut bateria de la comarca, doncs tocava la bateria. i després el 16 de març del 2013, com deies tu, vam presentar un dia no sé com. Mm-hmm.
1: Et deixo fer l'esmena, però vaja, el primer concert d'Oques Grasses, no? Com a tal, d'Oques Grasses.
7: Com a tal, sí.
1: Sí que podríem dir que va ser el 2013, però vaja, sí, hi havia aquesta primera...
7: Sí, perquè l'altre va ser un experiment, exacte.
1: Del 2011. O sigui que tot va arribar a la proposta directament a través del Montero, però perquè us coneixíeu, o com és que et va arribar?
7: No. Vam tocar amb Noti Matis, una banda d'aquí de Manlleu, mm-hmm. i jo havia tocat amb una altra banda que es deia Paparazzi, i havíem coincidit alguna vegada, i no, va venir la sala com a sala de la comarca, i em va venir amb una maqueta, en plan, amb un CD, escolta't això, i bueno, ja, allò ja es veia que apuntava maneres.
1: Mm-hmm. De seguida vas dir que sí, tu, o no? Tu vas pensar una mica?
7: No, vaig dir que, evidentment que sí, clar, a més era un talent de la comarca, era una cosa que, una sala de la comarca, amb gent de la comarca, el que passa que... evidentment s'havia d'apoiar tot el que fos de casa, vull dir, bueno, i el de fora també, però vull dir que primer els músics de casa sempre hi tens més carinyo, no? Perquè dius, home, la comarca sempre ha estat hi ha hagut un molt moviment musical, sí, sí, sí. Des de sempre, i bueno, doncs, evidentment s'havia d'apoiar tot. Mm.
1: Crec que també hi va haver col·laboracions, no?, o convidats en aquest concert.
7: Sí. Sí, aquí va venir l'Ernest Cruzats de la Iaia, que va cantar un tema. Després l'Arnau Tordera també va tocar algun tema amb la guitarra. I llavors de Strombes va venir en Ferran Gallart, que malauradament ja no està entre nosaltres, i en Ricard Puigdomènec, que també havia fet... No sé si havia enregistrat el disco, havia fet alguna cosa de producció també del disco i tal. I, bueno, van venir tots aquests a col·laborar en aquest directe.
1: Mm. T'anava a preguntar per les entrades, perquè 220.000 se n'han venut per aquests 4 concerts, sí. A uns preus força alts, i també n'hem vist alguna gent que les intentava...
7: Aquí més barates.
1: Quan costaven, te'n recordes o no?
7: Sí, l'entrada costava 5 euros.
1: 5 euros, eh? Bueno, clar, també sí. Estem parlant del 2013, però vaja, quina
7: diferència. Sí, perquè ells tenien por de que no vingués gent, de que no sé què, fiquem un preu completament popular.
1: Ens volíem posar 3.
7: Exacte, sí. Va dir, bueno, no sé, fem un preu que aviam, que al final surtin els números per al final per ells i per poder empènyer el projecte i endavant, tu. Mm-hmm.
1: Clar, m'imagino que després d'aquell primer concert, la sala, la teva sala, la sala Moscou, es va convertir també en un espai important per ells, no?
7: Sí, perquè al cap d'un any van venir a presentar el següent disc.
1: Mm-hmm. I van anar... Digues.
7: No, anava a dir que al cap d'un any just, o sigui, però al cap d'un any clavat. O sigui, el 14 de març del 2014 van venir a presentar el Digue-n'hi com vulguis.
1: Mm-hmm. Venien sovint aquí a la sala Moscou.
7: Bueno, llavors venien de festa, clar, jo... eren clients de la sala i, com lo típic de sempre, quan ja has tocat allà i ja coneixes els jefes, pues, els dies puntuals, pues, truques, dona'm entrades, que vinc amb no sé qui, que vinc... Bueno, amics, bueno, gent que vas fent a base d'anar-te trobant i anar-te sentint còmode i anar-te fent bueno, l'amistat aquesta, no?, que va sortint del món de la nit i de la música i de... una mica per aquí. Mm-hmm.

0: això va començar així, Sergi, però la vostra relació va anar més enllà perquè tu et vas acabar convertint en el seu road manager, no?, durant uns quants anys.
1: Sí, durant 8 anys, exacte.
0: Com,
1: sí.
0: Com va ser aquella etapa?
1: Molt bé, home, jo la recordo com una etapa molt bonica, molts riures, molts quilòmetres, uns anys fantàstics.
0: Alguna anècdota, alguna cosa que es pugui explicar?
1: Bueno, hi ha moltes anècdotes, sí, clar, hi ha moltes anècdotes, moltes coses que tampoc no es poden explicar, però el que sí que recordo, sí, una mica amb molt de carinyo i amb molt d'afecte, eren... un cop s'acabava el bolo, llavors venia el moment de descansar, d'estar darrere al backstage, i allà, doncs, al final s'acabava muntant unes festes de jam sessions amb cançons xorres que podien cantar durant molta estona fins que tothom de les sales o dels festivals ens fotien fora, que ens deien, tu, ja marxeu.
0: Ja n'he hagut
1: agafat
0: prou,
1: la
0: no?
1: guitarra, o en Rojo, o en Viernes, i allà llavors unes cerveses, una tapa d'un container, qualsevol cosa servia per fer música, i ho recordo que havien fet una... Ho recordo com una cosa molt bonica i molt màgica, perquè no s'acabava l'escenari, sinó que després de darrere... Allà hi havia festa per rato.
0: Quin diries que va ser el punt d'inflexió en la seva carrera, no? El moment que deixen de ser un grup més de l'àmbit comarcal, potser, i que s'han convertit en un autèntic fenomen de masses?
1: Bueno, jo crec que el punt d'inflexió aquest ja una mica més bèstia va ser quan va sortir el Fans del Sol.
0: Sí.
1: Aquí, o sigui, el Youponi havia anat bé i això, però quan va sortir Fans del Sol, això va fotre un pet que va ser inaudit. Vull dir, la gestió d'això després va ser complicada a nivell per tothom. A nivell per ells també, perquè és normal, eh? Quan et passo, deixes de ser una persona individual a passar a ser una persona, exacte, a passar a ser una persona de domini públic. Hòstia, això, evidentment que hi ha gent que ho gestiona més bé, gent que ho gestiona més malament, i tothom ho ha anat encaixant, bueno, ho van encaixant en aquell moment, llavors ara ja entenc que ho tenen més que assumit i més que clar, però en aquell moment va ser dur, i a nivell d'ells, a nivell intern de la gent que treballava a dintre, això, doncs, bueno, va haver moments complicats, però que formen part del procés d'un artista.
0: Per què creus que han decidit deixar-ho? Precisament potser per això? Per una mica de cansament d'aquesta exposició? O creus que hi pot haver altres motius?
1: No, aquí no. Aquí jo ja no ho sé. Aquí jo ja no hi puc entrar-hi. No ho sé, perquè han decidit plegar. Jo entenc que ells potser creuen que l'energia que hi havia potser ja no hi ha la mateixa que al principi, i com tot, també si creus que també és un grup molt visceral, vull dir que expliquen molt els sentiments, expliquen molt el que senten i el que hi ha. Llavors, si realment potser tampoc no és tan pur o tan energètic com era fins ara, doncs potser per explicar coses que potser no tenen sentit, potser val més fer un punt i final, no? No sé.
0: Està descobrint cançons d'Oques Grasses.
2: No, és que aquesta l'havia sentit, però no sabia que era d'ells.
0: Veus que bé, ja en saps dues.
2: No en tinc una altra, mira.
0: Escolta'm, Sergi, clar, no sé fins a quin punt creus que el fet d'actuar a la Sala de Moscou, que els hi donessis aquesta oportunitat, va ser clau també per ells, per arrencar, no?
1: Sí, suposo que sí. Bueno, ells... Clar, ja, també és el que et comento, ell ja era una cosa que ja brillava de per si, vull dir que ells... Això potser va servir per cimentar una mica uns fonaments, però que la cosa ja anava... Que hi ha bandes que es veu que han de picar molta pedra per tal, i això ja va començar a ser una cosa, doncs, que sí, que evidentment ells van venir a presentar els dos discos perquè allò era casa, però també haurien trobat la fórmula de fer-ho. Nosaltres vam obrir les portes i eren de la família. Vull dir que està clar. Però vull dir que allò ja hi havia, allà hi havia màgia.
0: Això, aquesta màgia que tu ja hi veies allà, et feia pensar o et podies arribar a imaginar que acabarien omplint 4 estadis olímpics?
1: Bueno, evidentment que en aquell moment no t'ho pots esperar, això. A mesura d'anar veient l'evolució, i el que et dic també, a partir de Fans del Sol, que ja va fotre un pet allò que tela, llavors a tot bé amb la vida, que va acabar ja de rebentar-ho tot, ja dius, bueno, això és una cosa que ja... Evidentment que és una cosa que hi ha, que és una cosa d'una magnitud que, bueno, que ha acabat aquí. Vull dir, no m'estranya que hagi acabat aquí. Mm-hmm. Vull dir que és una cosa que ha estat com un procés com molt natural, no?
0: Mm-hmm. Creus que hi haurà algú de l'escena musical actual que pot omplir l'espai que deixa Oques Grasses o que sortiran altres grups, potser nous, que compliran aquest espai?
1: Bueno, ja a l'escena ja hi ha molta gent molt potent i molt d'això, que puguin fer assolir això, no ho sé, no et mentiré. Jo el que et diria és que si en Montero anés en solitari, seria la persona que podria assolir-ho.
0: I creus que hi ha alguna possibilitat que passi això?
1: Bueno, no ho sé, de moment estan dient que fan un punt i final. Mm-hmm. Jo crec que va per aquí. Però no, però tu...
0: És la teva opinió, no, sí, no. Sí, queda clar.
1: És la teva opinió, vull dir que jo ara no vull que la gent digui no, és que en Ballana ha dit que no sé què. No.
0: Una
1: cosa que simplement que comento aquí perquè entenc que, bueno, que podria ser, com altres artistes ha passat, no? Vull dir que podria ser un pas natural també de l'artista o que d'altra gent de la banda faci altres moviments i faci altres coses, vull dir que és normal també. Un artista tampoc deixa de ser artista perquè plegui la banda. Vull dir, tu portes la música dins i ets músic, fas música, o aquí o un altre lloc.
0: Mm-hmm. Veurem què passa als propers anys. Si l'encertes et trucarem, i et tirarem aquest tall. Tu ja la vas encertar. Sergi, que vagi bé, moltíssimes gràcies.
1: Bé, vull comentar-vos una cosa, voldria aprofitar que tinc l'altaveu una mica també, per poder fer una menció especial a tots els equips tècnics de totes les bandes del país, perquè moltes vegades fem autèntiques filigranes i sempre des de l'ombra i tirant endavant bolos que no són fàcils, com per exemple ells han tingut tota la problemàtica d'aquí, però que hi ha coses molt gruixudes en aquest país i que hi ha molta gent molt potent a darrere que ho fa possible, i des d'aquí també vull regar una llança a favor de tots els equips tècnics perquè hi ha gent molt potent al país i que també s'hi ha de fer menció.
0: I tant que sí. I mira, vale. Precisament avui hem intentat també parlar amb persones que estaven encarregant-se del muntatge, que ha estat especialment difícil d'aquest concert, per la pluja, per la suspensió de dilluns i tot plegat. Finalment no ha estat possible, però sí, evidentment que també s'ha de tenir en compte. Sergi, gràcies, que vagi molt bé.
1: Molt bé. Doncs res, esperem que aquests dies hi hagi molta merda i poca aigua.
0: Esperem-ho. Gràcies, una abraçada.
1: Vinga,
0: bona nit.
1: Una abraçada a tots.
0: Bona nit,
1: adéu.
0: Joan, anaves fent que sí amb el cap. Tu creus que sí que hi ha possibilitats que en Montero vagi sol?
3: Jo apunto que n'hi ha moltes possibilitats. En tot cas, ara que parlava de la complexitat, jo estic vinculat a un dels festivals en els quals, a més, Oques Grasses hi va participar en diverses edicions.
0: Pots dir,
3: amb muntatges, amb Canet Rock, sí. Amb muntatges complicats, en una ocasió
0: molt.
3: Vam haver de canviar l'escenari per poder encabir l'espectacle d'Oques Grasses, en l'última ocasió en què van venir, en l'última edició de Canet Rock.
0: Perquè necessitaven un espai més gran, vols dir?
3: Exacte, per fer tota la seva escenografia. Tota aquesta rodona que veieu ocupa moltíssim. I això obliga a una escenografia molt, molt determinada. I, efectivament, la música la fan els músics, però al darrere de la música hi ha un munt, una indústria molt important, que treballa incansablement perquè sempre puguem tenir música. I una cosa que és molt il·lusionant és que a Catalunya, en els últims anys, hem tingut tres comiats molt importants a la música. Un és aquest, Oques Grasses, però recordeu que hi havia Charango, que era un grup importantíssim a Catalunya, i recordeu que en el seu moment també hi havia Stay Homes. Hi ha una capacitat de renovació en la música catalana que és bastant curiosa. És un país petit, però en canvi té aquesta gran capacitat artística, crec que no només en aquesta disciplina, i nosaltres, és una cosa que en el rock ho comprovem, hi ha grups que tenen una tirada increïble, Oques Grasses, i aquest fenomen nosaltres el notem normalment una mica abans que la resta de la gent, perquè clar, hem de programar aquests artistes i veiem...
0: Ja esteu treballant, o ja està tancat?
3: Això no... Estem tancant.
0: No et preguntant els noms, t'estic preguntant si està tancat.
3: Encara està pràcticament tancat, però encara que falta per tancar. En tot cas, nosaltres, clar, sempre cotegem una mica el mercat com està, i Oques Grasses, des de molt, molt dels inicis, ja vam veure que tenien una gran volada. Mm-hmm. Quan escoltes la seva música, entens. La música catalana... Canet Rock és normalment una música de festa, i ells han reinterpretat la festa, fins al punt de poder incorporar a la festa balades com la que parlàvem, no? I l'han reinterpretat perquè el Montero té una manera d'actuar que és molt particular, molt singular, sí. La seva veu, les seves inflexions de veu, la seva manera d'explicar les històries.
4: És el compositor, ell, també, o no?
3: És també cançons. Compositor, sí.
4: És el compositor de les cançons, no?
3: Una persona molt, molt singular en la seva manera d'expressar-se, les seves lletres, la seva manera de
0: cantar. Una persona que tampoc li agrada moltíssim l'exposició pública, vull dir que té un perfil...
3: Li encanta és cantar. La seva única exposició, la seva manera d'expressar-se és aquesta. I el grup, en realitat, és molt innovador. La música, és a dir, quan va sortir l'últim disc, jo recordo que hi havia algunes cançons que fins i tot hi havia qui dubtava si això podria acabar tenint èxit o no, perquè arriscaven moltíssim en la seva música. I va tenir un gran èxit. Perquè en realitat no és només la composició, sinó que fan un tot integral. La composició, la interpretació, la manera d'expressar-ho, les lletres, etc etc. I això els fa un grup diferent. Però també en el seu moment Steve Holmes van ser diferents i també en el seu moment Charango van ser molt diferents i van aportar nova música. I, per tant, en el que és l'escena catalana, jo crec que tenim una gran sort. Una altra cosa són aquests quatre concerts, que no sé si tenen tant a veure amb l'escena catalana, com en el comiat, l'esdeveniment, etcètera.
0: Una mica de
3: etcètera.
0: FOMO, no?, de molta gent que potser va haver aquella psicosi de hem de comprar les entrades però, perquè si no ens quedarem sense...
4: Com els de l'oreja de Van Gogh, no?
3: Però, exacte, no? Però sí, això és positiu. En el sentit que, si això passa amb Coldplay, per què no pot passar amb un grup català?
0: Clar, això t'ho anava a dir, però no havia passat mai 220.000 persones d'un grup català cantant en català a l'Estadi Olímpic. No, és inèdit, històric.
4: A mi el que em sembla més al·lucinant d'aquesta història és això. O sigui, crec que és el primer grup català que fa això. No?
0: Sí, exacte.
4: I quan vaig veure que feien aquesta aposta tan arriscada, vaig pensar, ostres, realment deuen ser molt bons, perquè no sé si tenen tanta capacitat de convocatòria, i efectivament la tenen, perquè han venut totes les entrades.
3: Quan vens tantes entrades ja no és només que siguis bo, crec que la píndola
4: que es genera aquesta sensació,
3: sinó que t'has convertit en un símbol, en una llegenda, i aleshores, jo recordava que l'últim gran concert a Catalunya, i estem, un concert en el que hi vaig ser, jo era molt petit, però hi era, i que era com un símbol d'un artista català omplint un gran escenari, va ser Lluís Llach, el Camp Nou.
0: Sí.
3: Que era el gran símbol, doncs...
4: Bueno, a nivell de grups, potser una mica el sopa de cabra, no?, que han anat i han vingut, també, però no amb aquesta capacitat.
0: Sí, però no han arrossegat tant de gent,
5: És que esteu parlant de que, en uns dies, el 3% de la població, que evidentment no tothom és de Catalunya, perquè hi ha molt, jo conec gent de fora que gràcies a aquest tipus de grups, i especialment Oques Grasses, ha après a parlar català. Sí, per tant, diguem-ne que el servei al país va més enllà. Però posant pel cas que la gran majoria d'aquests 220.000 siguin catalans, estem parlant de que un 3% de la població d'un país va a un concert d'un grup en una data, en unes dates molt concretes. Per tant, és en que... termes d'èxit, això és, vamos, una barbaritat.
6: No, que dic que tenen la virtut d'haver arribat a moltes generacions a la vegada, no? Que poden arribar a la gent jove i alhora poden arribar a gent més gran, a famílies senceres. Sí. Tu pots posar Oques Grasses al cotxe amb els nens i que, no?, gaudeixin de les lletres, perquè també tenen aquesta mena de lletres que tenen com capes, no? I llavors poden agradar a tothom. I no gaires grups aconsegueixen realment arribar a gent tan diferent amb una sola proposta, no?
4: De fet, el prescriptor d'aquesta cançó que us deia era el meu fill petit, que li agrada molt la música, i és el que em va dir, papi, escolta això, perquè és realment molt bo. I quan ho vaig sentir, vaig dir, realment és una cosa a nivell de producció, de composició, d'interpretació, també, no? És fantàstic. O sigui, a mi m'agrada molt la música, i quan vaig veure això, el que passa que no sabia que tenien aquesta gran capacitat.
0: T'hi has de posar. Sí, bueno, encara pots...
4: Arribotar.
0: Potser encara pots aconseguir entrades per divendres o per dissabte, fixa't tu, si busques una mica... Joan, tu creus que aquests quatre concerts obren la porta a que altres grups catalans puguin aconseguir una fita com aquesta, o creus que encara d'arribar al grup que pugui repetir el que ha fet Oques Grasses?
3: És molt arriscat, és a dir, feu-vos una pregunta. Quants grups estrangers omplirien quatre estadis?
4: Uns quants, però mundials,
3: uns quants, però no molts, sí. No molts.
0: Crec que...
3: És una aposta molt, molt, molt arriscada.
0: Sí,
3: i de fet...
0: Això, Coldplay van ser 3 dies o 4? 4, també?
3: Sí. Però no ho ha fet Coldplay.
0: Bruce Springsteen n'ha omplert... Dos seguits
3: va omplir?
0: No, tres,
4: el que passa
0: potser?
4: És que els grups de fora, el Bruce Springsteen estaria aquí una setmana i ompliria cada dia si no fes altres concerts a altres llocs, entens?
3: Però estem parlant de que Bruce Springsteen et ve a veure gent de França...
4: Clar, per això dic...
3: Gent de tot el món.
4: Per això dic que és molt diferent.
3: I quan s'hi arrisquen a fer-ho, això? No només a Barcelona, quan s'arrisquen? És molt arriscat.
0: La Shakira, no? Que ara d'aquests 10 dies...
3: Sí, clar. Sí. És com Michael Jackson, que a Londres tenia previst, no recordo, una bestiesa de concerts.
0: Sí,
4: no,
0: sí.
4: Anava a dir que
0: l'Aitana.
4: L'Aitana i la Maya, les dues, que són catalanes, a més, encara que no cantin en català, doncs han fet coses similars.
0: La Maya no és catalana,
4: Ah, no, perdó.
0: La no, la Maia és de Navarra.
4: Tens raó, sí.
0: Aitana,
4: Aitana
0: sí.
4: Catalana,
0: sí,
4: que és, sí. I ha fet uns dos o tres concerts, també, no va fer, i la Maia sí. ve ara al novembre i al desembre, i també fa dos o tres, no sé si fa diversos concerts, o algun concert.
0: Sí, però clar, ja estem parlant de cantants que canten en castellà,
4: sí, sí. Sí, sí,
0: que pot venir públic de tot arreu, vull dir que, encara que el Roger digui que coneix gent de...
5: Sí, però vull dir que és, de molt, que és clar, marginal puntual, el nombre de percentatge.
0: Sí, sí. No és la majoria de gent.
3: De totes maneres, a la pregunta que em feies, tant de bo hi hagués grups en llengua catalana que omplissin 4 i 5 estadis. Tant de bo voldria dir que la salut d'aquest país, des del punt de vista artístic, és un...
5: Oh, tenim fantàstics. Molts problemes de salut en aquest país, però si alguna cosa va bé, precisament, i tu en saps bastant, és
3: sí,
5: aquest
3: sí,
5: tema.
3: Sí, sí, molt
5: que de vegades tampoc gaudim dels èxits compartits.
4: Doncs, és, realment és arriscat perquè, o sigui, ells devien tenir la sensació que ho podrien fer i ho han fet, però clar, fer això són moltes despeses que si després no et surten bé algú es pot quedar pel camí, saps? Vull dir que...
3: Ho fas en prou temps com perquè això...
4: No, ja, però... A veure, jo també he estat uns anys dedicant...
3: Però és una aposta arriscada des del punt de vista comunicatiu. Si tu anuncies 4 concerts i després no pots fer 4 concerts...
0: Sí, el que passa és que...
4: Sí, però has de llogar a l'estadi...
0: La qüestió és que no van anunciar els 4 de cop.
3: Es van esperar.
0: Que ho van anar fent progressivament i van veure que la resposta era tan gran que les entrades s'acabaven tan ràpid que van dir, bueno, una altra. Després, una altra vegada torna a passar el mateix, fem-ne una altra. I el quart va ser increïble.
3: Aquesta és
0: precisament
3: l'estratègia per no enganxar-se els dits, no? Perquè és una aposta molt, molt arriscada.
0: Va, esperem que el temps també el respecti, perquè dilluns, déu-n'hi-do, amb l'ensurt, no?, d'aquestes condicions meteorològiques que van fer endarrerir el concert de dilluns, cap a dijous. Per tant, la gent que hi vagi demà, majoritàriament, és la que havia de viure el primer concert, que això també no sé si pels que van anar més ràpid eren els primers que havien comprat les entrades i que sabien que viurien el primer, canvia una mica l'experiència.
3: I hi ha un altre problema, és que el Josep Montero és una persona, i té veu i té gola, com tots, i 4 concerts seguits
0: clar,
3: de 2 hores...
0: Ja s'havia calculat que pogués descansar, no? El de divendres i dissabte sí que eren seguits, però hi havia dilluns, dimecres, divendres, i ara, doncs, vaja, però són els últims, jo crec que...
3: Ho deixaré tots.
4: Potser hi ha gent que repeteix, no? Segurament, també.
0: Segurament, sí. Segurament, sí, no? Sí. Va, passen 2 minuts a 2:15 de la nit, deixeu-me que fem una pausa, i ara de seguida parlarem d'aquesta vaga general, que la proposta és que es faci l'11 de novembre. Sembla que fa una estona ja s'ha confirmat la data, perquè els sindicats ja estarien d'acord. Ara de seguida ho expliquem aquí al 9C.
7: 9C, amb Anna Ballonesta.
8: Carinyo, 5x5?
9: 25.
8: I per 3?
9: 75.
8: Ara ets de números.
9: No, de Mi BP. Amb l'app Mi BP les mates molen. Durant aquest mes acumula 75 litres i emporta't fins a 14 euros d'ahorro Mi BP. I a més participacions de Nadal en tu lotero. Consulta les condicions a mibp.es/ahorro extra.
10: Crear una empresa suposa temps. Construir una marca, també. A Empreses de Vanguardia et volem acompanyar en aquest camí i connectar-te amb una comunitat d'empresaris com tu. Entra a empresesdevanguardia.com i aconsegueix la visibilitat que la teva empresa es mereix amb La Vanguardia.
11: RAC1 i l'Ajuntament del Vendrell presenten Castells de RAC+1 a la Diada de la Fira de Santa Teresa.
12: Concentrats i forts, sillens amunt!
11: El diumenge 11 d'octubre, des de 12:15 del migdia, una altra jornada castellera des de la plaça Vella del Vendrell, amb tot l'equip de Castells de RAC1, encapçalats per Benet Iñigo.
13: Els nens del Vendrell volen celebrar com toca el seu centenari, i els minuts de Terrassa i la Jove de Tarragona hi aportaran les dosis de gamma extra. Història castellera concentrada a la plaça Vella.
11: El diumenge 11, a 12:15 del migdia, Castells de RAC+1 a la Diada de la Fira de Santa Teresa del Vendrell.
14: Càrrega!
11: RAC1. Fent pinya, tots som u. Amb el patrocini de Forn de Nulles i la col·laboració del Museu Casteller de Catalunya. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya. 9C, amb Anna Ballonesta.
0: Passen gairebé 4 minuts de 9:15 de la nit. Com dèiem, tot aquest conflicte per l'habitatge que ha desembocat en aquesta petició de vaga general. I aquest vespre, ho dèiem a l'inici, estàvem pendents també de la reunió entre sindicats per parlar sobre aquesta aturada, i ja, ara ja sí que tenim confirmació oficial, serà l'11 de novembre, perquè hi han participat Comissions Obreres, la UGT, la CGT, la Intersindical i el Sindicat de Llogateres en aquesta trobada que tenien aquest vespre. Connectem en directe des de l'Espai Línia de Barcelona amb l'Alba Carnicer. Alba, com estàs? Bon vespre.
15: Hola, bon vespre.
0: Què és el que han dit o han destacat aquests sindicats de la vaga general?
15: Doncs, Anna, diuen que serà una vaga històrica perquè, doncs, d'una banda, feia molts anys que no se'n feia, i de l'altra, perquè hi haurà una única convocatòria. És a dir, penseu que serà la primera vaga general en 14 anys amb el suport dels grans sindicats com són la UGT i Comissions Obreres. L'última va ser el 2012 i va ser per protestar per les grans retallades que van arribar després de la crisi econòmica. I és per això que posen en valor que tots els sindicats, tant els sindicats de l'habitatge com els dels treballadors, s'han posat d'acord. Ho ha dit la secretària general de Comissions Obreres a Catalunya, Belén López.
14: Celebrem que aquesta convocatòria de vaga sigui tan transversal i unitària, ja que plega a tot el sindicalisme català. I això és així perquè tots i totes els que estem aquí, malgrat que tenim les nostres diferències, volem una societat i volem una política que garanteixi una vida digna per la majoria social treballadora.
15: Com dèiem, escoltàvem a Belén López, que també destacava doncs, que aquesta vaga servirà per garantir la vida digna de tots els treballadors i treballadores.
16: Per aconseguir contractes indefinits, que baixin de manera dràstica els preus dels lloguers, però que pugin els salaris. És una vaga per aconseguir que es prohibeixin les compres especulatives. És una vaga per aconseguir un impost a la riquesa que ens permeti ampliar de veritat el parc públic. I també és una vaga per aconseguir drets sindicals al món dels lloguers, al món dels llogaters, i una vaga per aturar, en definitiva, els desnonaments.
0: Ara escoltàvem la Carme Arcarazo, Alba, que també ha parlat, no?, després d'aquesta reunió amb els sindicats.
15: Sí, exacte. Diu que una de les principals reivindicacions serà aquesta, no?, contra la crisi de l'habitatge, contra la patronal immobiliària i els fons voltor, també contra els polítics, però ara bé, hauran de ser també molt escrupulosos perquè, com ja sabeu, una vaga general perquè sigui legal, perquè tingui empara jurídica, ha de tenir reivindicacions laborals i econòmiques. Per tant, no pot ser únicament política.
0: Clar.
15: I és per això que també, a banda d'aquestes reivindicacions que ara deia Carme Arcarazo, també o lligaran o reivindicaran pujades de salari per poder pagar els lloguers.
0: Alba, anava a dir, la mort de la Mari Carmen, que hem explicat a l'inici de l'informatiu, s'ha sabut, de fet, poc abans de l'inici d'aquesta roda de premsa. No sé si s'hi han referit o no els sindicats.
15: Sí, de fet, ha sigut una sorpresa i han dit que aquesta vaga no hauria estat possible sense doncs, l'espurna que va encendre la Mari Carmen i que tot plegat és gràcies a ella. I, de fet, un assistent en aquesta roda de premsa ha demanat un minut de silenci per la Mari Carmen.
0: Doncs, Alba, gràcies amb l'última hora sobre aquesta vaga general, que ara ja podem dir que serà l'11 de novembre. Gràcies, Alba, bona nit.
15: Bona nit.
0: Com veieu aquesta convocatòria? Ara el que apuntava l'Alba també, de si ha de ser per motius laborals, creieu que falta una mica la justificació, l'encaix en tot plegat?
4: Però sí, tothom sap que la vaga la fan per l'habitatge, cosa que jo abans ja ho he dit, a mi semblava increïble que no hi haguessin mobilitzacions per aquest tema des de fa anys, i ara que és justament quan han convocat eleccions, convoquen una vaga per l'habitatge que ara han d'intentar disfressar d'una altra cosa, perquè realment, si la vaga és per l'habitatge, no té massa sentit fer una vaga general per això. No? A mi em sembla molt bé que la gent reivindiqui el tema de l'habitatge. Crec, sincerament, que això en aquests moments s'està utilitzant i s'utilitzarà políticament, com totes les vagues, evidentment, però amb una estranya sensació de que en comptes de protestar contra els responsables, com recordava abans el Roger, de no haver fet una política d'habitatge que permeti bàsicament la construcció de més habitatges, que jo crec que és això, estan intentant posar fer pedaços per intentar arreglar algun problema, i la sensació és que també, efectivament, com vaig veure ahir a la exvicepresidenta del govern i una de les responsables de la campanya del PSOE, la Maria Jesús Montero, no?, que deia que la vaga era contra l'oposició, que serà una cosa també històrica, no?, a ser realment inèdit. No sé, jo crec que hi ha moltes maneres de reivindicar una solució per l'habitatge que no consisteixi en una vaga laboral.

0: Déu que el nivell polític d'aquest país sigui aquest i que el tracte intel·lectual que se li dona a la ciutadania i el debat sigui aquest. Hi ha diverses qüestions. La primera, és obvi que en aquest país falten cases. Per què? Doncs perquè ha entrat molta gent, perquè hi ha molta més gent al país, vingui d'on vingui, siguin d'on siguin. Tenen dret a ser-hi, només faltaria. Hi ha altres qüestions, que abans les famílies es mantenien més unides per qüestions històriques, religioses, digue-li com vulguis, i ara hi ha més gent que separa. Per tant, abans on tenies un nucli, resulta que ara necessites dues cases. És a dir, hi ha noves situacions que provoquen que hi hagi un augment enorme de la demanda que no es produeix al mateix temps amb l'augment de l'oferta. Per tant, parlem de com ampliem aquesta oferta. Però no, perquè això ja seria fer un debat massa positiu. Aquí el que es tracta és de guanyar i de trobar un dolent i un culpable de tot. I repeteixo, és impossible lluitar contra el populisme d'esquerres que ens esmenta. Jo, per exemple, quan escolto el sindicat de llogateres, que no és un sindicat, és una altra cosa, però és igual, i fan propostes, jo no dubto que en el fons aquesta gent tenen voluntat de trobar una solució al problema de l'habitatge. No en tinc cap dubte. Però són incapaços de moure's de les tesis que han tingut sempre i que s'han demostrat absolutament nefastes. Absolutament nefastes. És a dir, tot el que diu Carme Carazo, la caga. I és així, de forma reiterada. Escolta, jo no dubto que tenen bon cor i que volen buscar una solució també, però si busquem-la entre tots, sortim de la nostra trinxera, i si realment hi ha un problema d'oferta, que és el que hi ha de veritat en aquest país, parlem-ne. Però no, és molt més fàcil dir que si el Sons Volta o que si la dreta, però si és igual, ja ho sabem, és culpa dels que no som d'esquerres o dels que no formen part de tots els xiringuitos per ser subvencionats amb diner públic. Per tant, jo he arribat a un punt, reconec, un punt alterat, però és que estic molt cansat de sentir constantment aquesta moralina, com si ara aquesta senyora, la Mari Carmen, s'hagués mort per culpa de l'oposició. És que te la vendran així. Ja ha trigat 5 minuts el populista major dels regnes, és a dir, el president del govern, Pedro Sánchez, a fer un tuit, venia a dir que bàsicament era el millor amic, el net de la Mari Carmen. Va, home, va. O sigui, quin nivell de debat intel·lectual i polític hem arribat a aquest país que ens hem de menjar amb patates aquests populistes. Ho sento molt, però jo estic molt emprenyat. Gràcies per donar-me la veu.
1: Ho estem veient.
0: I per fer-ho. No, però és que és cert. Estic molt emprenyat. Perquè és que no es pot tenir un debat raonable. No es pot tenir un debat honest. No, ens hem de menjar la moralina. Tu ets el dolent, jo sóc el bo. Pues vale, xato, sigues el bo. Ja veureu què passarà el 29 de novembre.
1: Va, odei. A veure, jo crec que aquesta vaga es polititzi i que sigui utilitzada de nivell partidista no treu que el problema de l'habitatge sigui molt greu. Coincideixo una cosa amb el Roger, que és que tots són responsables, que aquí no es pot eximir l'esquerra, però divergeixo molt quan dius que s'han aplicat les polítiques proposades pel sindicat de llogateres. Crec que si s'haguessin aplicat a fons polítiques que ells han defensat...
0: Pitjor
1: que...
0: estaríem.
1: No, jo crec que no, que estaríem molt millor.
0: Que va.
1: Perquè jo defenso una intervenció del mercat que crec que és l'única manera que ajudaria, a banda de generar més oferta, evidentment, a mitigar un problema que tenim, i és, bàsicament, fer impossible que la inversió en habitatge sigui més rendible que altres vies d'inversió de capital. Fins que això no es resolgui, el problema de l'habitatge no es resoldrà. I aquí no han estat valents. En aquest decret tampoc no són valents en això, quan regulen el tema dels fons voltors i posen una casuística molt concreta, i crec que aquest tema no es resol. I en temes de tributació tampoc es resol suficientment. Per tant, es posen pedaços i s'utilitza a nivell partidista. Després, el fet que sigui una vaga, penso que quan han sortit a manifestar-se tantes vegades i hi ha hagut ja tantes manifestacions, fer una vaga general significa escalar en una protesta que va més enllà. Que el vincle amb les raons laborals, jo crec que està cantat amb la qüestió dels salaris, està absolutament
2: clar,
1: reivindicat, perquè la bretxa entre els salaris, els lloguers, fins i tot la capacitat que tenim d'estalvi per accedir a una hipoteca és... inviable, o sigui, la gent no pot viure directament, ni de compra, pràcticament, perquè és molt difícil aconseguir l'estalvi per l'entrada, més impostos, i els lloguers són inviables. Llavors hi ha un vincle claríssim que va lligat també amb l'augment del nivell de vida en general, del cost de la vida, que no està relacionat en res amb el creixement dels salaris. Per tant, aquí sí que hi ha una raó de fons. Ara, que això serà utilitzat per uns i pels altres, està claríssim. Que el fet que sigui el dia abans de l'inici de la campanya electoral, perquè això és l'11 i començarà el 12 de la nit la campanya electoral, doncs això garanteix que el tema de l'habitatge serà un dels grans temes d'aquesta campanya i que hi ha molta hipocresia també. I coincideixo, diguem-ne, Pedro Sánchez s'ha agafat, jo penso, a la qüestió de l'habitatge d'una manera pràcticament oportunista, perquè era el millor detonant que tenia per acabar amb la legislatura, molt millor que intentar presentar els pressupostos i que li tombessin, i s'ha agafat això com a...

0: com a salvavides, gairebé, sí, sí. No?
1: Com a taula de salvació per intentar mantenir-se
0: en el poder. Sí, per intentar mantenir-se. Però això no treu que el problema de l'habitatge sigui gravíssim i requereixi una intervenció urgent i molt més valenta de la que s'està fent.
2: El que passa és que falta més d'un mes, per aquesta vaga general i perquè comenci l'inici de les eleccions. Vull dir que fixeu-vos el que ha passat en poques setmanes, el que pot passar en aquest proper mes, i que, tot i que l'habitatge és un problema que fa molt de temps que dura, evidentment, i que tots ho sabem, però que potser sorgeixi algun altre bolet que desviï l'atenció i que aquest ja no sigui el punt central de la campanya. Vull dir que veurem el que passa en aquests mesos, en aquestes setmanes.
3: Sí, però de totes maneres la vaga servirà per mantenir aquest tema en l'agenda, no?
2: També, segons el... Exacte, això, segons el seguiment que tingui.
3: Ara bé, aquí es parlava de si posar excuses laborals i tal, no. Comissions Obreres i UGT estan fent un favor al sindicat de llogateres, perquè si no són per qüestions laborals, i per tant han de ser sindicats reconeguts en l'àmbit laboral, no es podia fer.
1: Bueno, no reconeguts sindicats, per tant, sindicats, Joan, és que l'altre no és un sindicat, com recordava.
3: Per tant, des del punt de vista del sindicat de llogateres, un gran acte de generositat per part dels sindicats laborals d'aquest país, que s'han prestat a fer aquesta demanda d'aquesta manifestació. I, evidentment, hauran de trobar una excusa per poder-ho legalitzar, que és el tema dels salaris.
1: Molt bé.
3: Però que em sobta que es digui en aquesta taula que no entenem que hi hagi aquesta vincle amb els salaris i després es digui que hi ha una gran diferència entre els salaris i el que es pot pagar d'un pis. Doncs aleshores ja tenim el vincle.
1: Però qui ha dit que no tenim el vincle?
3: Doncs aleshores no és tan estrany fer una vaga laboral vinculada als salaris.
1: Però la vaga no la fan per els salaris. La vaga
3: la fan per tot. La fan també per la diferència que hi ha entre el que cobrem i allò que hem de pagar per pagar un pis.
1: Però la vaga no era per això.
3: En relació a si la vaga es fa contra els governs o no es fa contra els governs, la vaga qui la convoca és el sindicat de llogateres. I jo, que més o menys he anat seguint el sindicat de llogateres, sé que té els mateixos problemes amb el PSOE que amb el Partit Popular. Per tant, no és contra l'oposició.
1: El govern també era Sumar, vale? Recordo,
3: Però també... I Sumar. Ah. Només fer una sèrie de notacions, perquè es fan una sèrie d'afirmacions que de vegades a mi em semblen una mica gratuïtes, sincerament. Primera, no és veritat que no hi hagi prou oferta d'habitatge a Espanya. Si hi ha poca oferta d'habitatge a Espanya, seria estrany, perquè és el país d'Europa que té més una ràtio per habitant i habitatge més baixa. Vale? A Espanya hi ha un habitatge per cada dues persones. A Espanya hi ha un habitatge per cada dues persones. No és veritat, i a Europa aquesta ràtio no hi és. Per què això és així? Perquè recordeu que el Partit Popular va augmentar l'oferta com la gran fórmula per baixar l'habitatge, liberalització del preu del sol.
4: I es va començar... La demanda,
3: em deixes
4: Joan?
3: Acabar, que tu has fet el míting
5: sol. Sí, i tant, fes-lo.
3: I es va començar a fer una grandíssima oferta d'habitatge, que ara hi és, en mans de la Sareb, en mans de fons voltors, en mans... L'altre dia, el dimecres passat, teníem un senyor que ens explicava... Normalment no són fons voltors, són societats que es fan entre famílies, etc. Per això aquest decret no servirà per res, perquè apunta... o una part del parc immobiliari que és molt petita. Però, en realitat, no és veritat que falti habitatge. Segona, no és veritat que no hi hagi hagut propostes per part del govern de Sumar i PSOE sobre l'habitatge. I recordaré només un cas, el cas de la Mari Carmen. Si la Comunitat de Madrid del Partit Popular hagués aplicat la llei de l'habitatge que es va aprovar el 2023, la Mari Carmen no hauria pogut ser desnonada. No va poder ser desnonada perquè les competències en habitatge són de les comunitats autònomes. No són ni de Sumar ni del PSOE. I a Espanya hi ha 11 comunitats autònomes.
2: Un moment, Silva, encara dono la paraula i després el Roger.
1: No, era per saber per què a Catalunya hi ha tants desnonaments si s'aplica aquesta norma.
3: Perquè aquesta norma diu que han d'haver uns certificats de vulnerabilitat, que no totes les persones que són desnonades tenen aquest certificat de vulnerabilitat.
1: El cas de la Mari Carmen era molt peculiar.
3: El cas de la Mari Carmen era un cas que s'havia seguit.
1: Era molt peculiar, és que pagava com no arribava ni a 200 euros al mes de lloguer. És que era això, amb una pensió de 1.500 euros.
3: No sé d'on t'ho traieu. Jo crec bueno, vull dir... que pagava 500 euros. Crec.
1: No. No arribava ni als 200 euros, perquè ho van explicar l'altre dia amb dades i amb molts...
3: Però, en tot cas, aquesta senyora tenia una renda antiga, si no recordo malament,
1: sí.
3: I per tant era absolutament legal.
1: De tercera generació, perquè era de la seva àvia.
3: Sí, però
1: l'havia anat agradant de l'antiga llei de rendaments urbans.
2: Crec que no, que era del seu pare, el seu pare quan va morir, perquè com que ho van llogar en època franquista, només podien llogar els homes, va passar la seva mare, que no són dues generacions, és la mateixa, i després ella...
1: Portava més de 70 anys.
3: Jo sé que ara, precisament perquè anem a aquests relats humans, s'ha generat tota una literatura al voltant de la Mari Carmen també per malament. Resulta que era mala veïna, que pagava poquíssim, que es portava malament amb no sé quanta gent...
1: No, que pagava poquíssim, no pagava això.
3: Els drets de les persones...
1: No pagava això.
3: Els drets de les persones són independents que aquesta persona sigui bona,
2: 480, Silva, 480 euros.
4: El retiro, eh?
3: 500 euros.
1: Però no és veritat, eh? L'altre dia ho han explicat molt de temps.
2: Bueno, qui ho va explicar?
1: El que era el propietari del pis abans de vendre'l a Urbagestión, que són els que el van comprar.
3: Sí, perquè
1: no sortia a compte amb aquest preu mantenir l'habitatge.
2: Roger,
1: a
2: veure, va.
4: Jo per mantenir el debat, que crec que és molt interessant, i més amb algú com el Joan. És a dir, primera qüestió, és que hi han fet servir la paraula desnonament. Repeteixo, s'han de produir desnonaments. Si una persona no paga el que li correspon d'un lloguer, se n'ha d'anar al carrer. I qui té la responsabilitat sobre una persona vulnerable és l'administració pública, no la persona que té un pis. Per tant, és l'administració pública la que ha de ser suficientment capaç o de fer bones polítiques públiques per tal que aquesta gent tingui una solució habitacional. Però no el pobre propietari,
2: Roger,
4: que té
2: Roger,
4: un pis.
2: Roger, que ja m'has dit que vens emprenyat.
0: No, estem parlant d'un fons que es dedica a això. No?
4: Escolta'm, segona qüestió. Segona qüestió. Responsabilitat individual en la gestió dels recursos propis.
2: Dos minuts.
4: Fàcil. Avui o ahir sortia d'una senyora que plorava a Granada perquè l'esnonaven, perquè resulta que feia 5 anys que no pagava el lloguer. Per cert, tenia un lloguer de 360 euros. Per què no li donava la santa gana? Llavors, no és responsable el propietari d'aquest pis de que aquesta senyora no vulgui o no pugui pagar. En tot cas, les repeteixo, les administracions públiques són aquelles que tenen la funció de desenvolupar polítiques socials. No els individus. No és la feina dels individus cobrir les mancances de l'administració. Per tant, ja n'hi ha prou de fer de qualsevol cas una ploranera per engrandir. Tots som conscients que hi ha un problema amb l'habitatge. Però, repeteixo, si hi ha un problema amb l'habitatge, el que s'hauria de fer és un pacte d'estat, com Déu mana, amb tots els partits. Va, amb tots, i trobar una solució.
2: Que
4: i no
2: el
4: fer
2: tema,
4: populisme ni convocar eleccions per aquests temes.
2: Molt breu, sisplau, Joan, per acabar.
3: Una cosa és que una administració, per solucionar el problema, vulgui donar més diners a les constructores perquè facin més pisos, i una altra cosa és que una administració entengui que l'habitatge és un bé escàs de primera necessitat que s'ha de regular. De la mateixa manera que no entendríem que algú digués aquesta aigua és meva i la poso al preu que a mi em dóna la gana, i això no pot passar, perquè aquí està regulat, vale? I l'ACA és responsable de tota l'aigua que arriba al subministrament, podria passar el mateix amb els pisos. Regular-ho per part de l'administració, que tu demanes, és precisament treure del mercat, com de bé de mercat, l'habitatge, en la mesura que és un bé escàs i de primera necessitat. Amb això n'hi hauria prou.
4: Vale. Llavors has de construir com
2: a
4: administració pública, llavors has de construir tu. El problema és que no ho fas. Si, anem-hi, sentem-nos. El que dius tu, d'acord, però té un següent pas, eh? Que llavors l'Estat o l'administració pública s'ha de comprometre a construir milions d'habitatges. Sí, ho farà? Sí, estàs segur que ho farà? No. Jo crec que no, perquè
2: voleu que sigui una cosa? No ho resoldrem aquí a la tertúlia del 900, ni ho resoldrem avui. Segur que tenim més dies per parlar-ne. Deixeu-me que fem una pausa. Va, i acabarem amb un to una mica més relaxat. Ara us explico de amb què acabarem avui.
5: No ho sé, amb Anna Ballonesta.
6: En Manu, el Minimans, manis pels amics, no ha contractat la llum a Factor Energia i no s'estalvia un 12,5%.
7: Manu, contracteu tots la llum. A factorenergia.cat i no farem més anuncis. Per fi hi ha una altra llum. Factor Energia.
8: Empresa col·laboradora amb la Barcelona Equestrian Challenge.
9: El Fantàstic torna a prendre els carrers i les pantalles de Sitges. Monstres, criatures i mons impossibles t'esperen del 8 al 18 d'octubre al Sitges, Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya. 11 dies i més de 200 pel·lícules per donar ales al millor cinema de gènere del món. Compra les teves entrades abans que volin a sitgesfilmfestival.com. Diari oficial La Vanguardia.
10: RAC 5, 4, 3, 2, 1... El diumenge 18 d'octubre torna la cursa de RAC 1, aquest any a Platja d'Aro. Apunteu-vos la data, el 18 d'octubre, l'onzena edició de la cursa de RAC 1.
11: Amb el patrocini de l'Ajuntament de Castell d'Aro, Platja d'Aro i Segaró, Dip Salut, CaixaBank, Aena, Fiac Assegurances i Torrons Vicenç.
10: Us hi esperem.
12: Mira, ja ve, recta final.
13: Mare de Déu.
10: Una cursa de 5 quilòmetres que recorrerà els espais més emblemàtics de la ciutat, passant pel passeig marítim a tocar del mar.
14: Visca Catalunya, visca la cursa de RAC.
15: Un autèntic bochorno.
11: Trobareu tota la informació i les inscripcions a la cursa de RAC1.cat.
10: Us esperem a la cursa de RAC1. Festa d'esport i ràdio. RAC1. Tots som un milió.
11: amb la col·laboració d'Aromar Hotels i Restaurants, Estructures Ultra, Marc Franc i Ral d'Avinyó.
13: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
2: 9 i 54 minuts. Doncs mira, precisament volem acabar avui parlant d'aquesta cursa de RAC1 perquè queden 11 dies per aquesta 11a edició de la cursa. Celebrarem la festa de la ràdio i de l'esport amb totes les veus conegudes de la casa. Recordem, serà el diumenge 18 d'octubre, si no teniu res previst, Roger, què et sembla córrer una cursa de 5 quilòmetres? Com ho portes?
1: Jo m'estic preparant,
2: Ah, sí?
1: 5 quilòmetres no és res. I tu?
2: Sí, jo ara estic en baixa forma, t'he de dir.
1: Però si eres atleta,
2: Sí, però si no entrenes, es perd. Ah, 18 d'octubre a Platja d'Aro, com sempre, serà una cursa pensada per tota la família, amb un recorregut d'aquests 5 quilòmetres. Us hi podeu inscriure fins aquest diumenge a www.lacursadarracu.cat. Hi ha gent, però, que ja fa temps que està inscrita, que té clar que la correrà. I per això avui ens hem volgut fixar en una entitat esportiva de Platja d'Aro, el Club Esportiu Tritons de la Vall d'Aro, que ja fa dies que s'estan preparant per aquesta i també per altres curses, i ens fa il·lusió saludar una d'aquestes persones que correrà els 5 quilòmetres de Platja d'Aro, que és la Berta Ferreter. Bona nit, Berta, com estàs?
15: Hola, bona nit.
2: Estàs preparada ja per aquesta cursa 5 quilòmetres pel diumenge 18?
15: Sí, estem preparats, sí. Amb moltes ganes de gaudir-la i de fer-la.
2: Ara et preguntaré això de la cursa i si hi ha gent que es vol preparar, alguns consells i tot plegat, però explica'ns, per qui no us conegui, res, molt ràpid, qui sou els Tritons de la Vall d'Aro, què feu?
15: Doncs, som un equip de persones esportistes que ens agrada córrer i, el que fem... Ens reunim quatre vegades o quatre cops, com a mínim, a la setmana, els dilluns, que fem classes de força, els dimecres fem un rodatge suau, els divendres fem sèries, fem velocitat, i els diumenges fem tirades llargues, normalment fem trail.
2: Mm-hmm. Clar, anava a dir, vosaltres entreneu quatre dies a la setmana, això la majoria de gent no ho pot fer. Pels qui no corrin habitualment o vagin a córrer molt de tant en tant i es vulguin apuntar a la cursa d'aquest diumenge 18 d'octubre a Platja d'Aro, què els recomaneu que poden fer en aquests 11 dies que els queden per arribar una miqueta en forma? A veure, Silva, apunta, que tu...
1: Sí, estic apuntant, estic apuntant la data o estic apuntant tot. Sí.
2: Berta, què recomanes a aquesta gent?
15: Bueno, és un mínim de constància, no?, per arribar a la cursa amb una forma física base, perquè tot i que són 5 quilòmetres, però, sí. Clar, s'ha de tenir una mínima forma
2: però diries,
15: física.
2: Ho pot córrer tothom, perquè aquesta cursa, a banda de córrer, es pot fer fent allò que popularment es diu com a caco, caminant i corrent.
3: Un Rajoy.
2: I caminant, també, vull dir que es pot fer de totes les maneres. Però si hi ha algú que diguis, mira, tinc aquests dies, em vull preparar una mica per no anar ofegat, què li diries, Berta, que pot fer aquests propers dies?
15: Doncs que surti a caminar una mica, no? Que es mogui, no cal que faci entrenaments molt, molt, molt forts, vull dir, un cop a la setmana, o 2 quilòmetres, o 2 cops a la setmana fins al dia de la cursa.
2: Mm-hmm. Que vagi fent progressivament perquè no li vingui de cop. I, escolta'm, vosaltres que correu moltes curses, et volia preguntar també pel que fa el dia abans de la cursa, és a dir, el dissabte, què s'ha de fer i, sobretot, què no s'ha de fer o què no s'aconsella fer el dia abans de córrer una cursa com aquesta?
15: El dia abans, evitar tiberis a l'hora de sopar, per exemple, no? Que sigui...
2: Passar una bona nit, no?
15: Lleugeret, sí. I el dia abans, doncs això també, un esmorzar suau, molta hidratació, això sí, i poca cosa més.
2: Mm-hmm. I els moments abans de la cursa, recomaneu fer una mica d'escalfament o no cal fer escalfament, també beure molta aigua...
15: Home, sí, és molt important l'escalfament, sí. Ni que siguin 5 minutets, però sí, s'ha de fer estiraments i sí, fer-ho amb consciència. Mm. Perquè sí, és una manera també d'evitar lesions i, patir innecessàriament. Mm.
2: Crec que vosaltres, els Tritons de la Vall d'Aro, correreu, a banda de tu, algun company més, no?, també farà aquesta cursa de RAC1 del 18 d'octubre?
15: Doncs anirem 6 tritons, no hi anem més perquè coincideix justament amb l'Akbakyar de Palamós, que hi aniran bastants tritons, llavors, però...
2: La backyard, però, és una cosa que això sí que està fet només per experts, eh? Perquè són curses d'ultraresistència, vull dir que això és un altre...
1: Tu no et veus, no? Tinc un cunyat que fa això.
2: Ah, sí? Però fan més de 200 quilòmetres, no, sí, aquestes sí. curses?
0: Jo tinc un amic que és un megacrac, l'Oriol Antolí de Terrassa, que és
2: però això ja
0: dels
2: sí que
0: millors del món.
2: És per ultraexperts, eh? Vull dir que no
15: és
2: estem,
15: un altre nivell, és
2: no
15: un altre
2: estem parlant d'això. Escolta'm, Berta, ja per acabar, si algú de la zona vol apuntar-se a anar amb vosaltres a fer aquests quatre entrenaments que feu setmanals, o els que siguin, si en volen fer menys, com ho pot fer?
15: Doncs mira, pot contactar amb nosaltres a través d'Instagram, que hi ha una compte, que és Tritons de Vall d'Aro, i des d'allà doncs, envia un missatge per privat i ja li donarem la informació que necessiti.
2: Sí, si hi ha algú de la zona que es vol apuntar a la cursa i que es vol preparar una mica aquestes setmanes, doncs mira, que s'apunti amb els Tritons per preparar-se. De cara al moment de la cursa, ja, Berta, per acabar, què diries que és el més important a tenir en compte la cursa? Que la gent reguli una mica, que surti a per totes, o com diries, que s'ho vagi a passar bé, bàsicament?
15: Que vagi a gaudir, a acabar la cursa i que es deixin de velocitats i de ritmes, i això crec que no és important.
2: Berta, moltíssimes gràcies. Berta Ferrater és membre del Club Esportiu Tritons de la Vall d'Aro, i que vagi molt bé la cursa. Ens veiem allà el diumenge 18.
15: Moltíssimes gràcies.
2: Una abraçada.
15: Fins al dia 18, doncs.
2: Vinga, que vagi bé. Fins al diumenge 11 d'octubre us podeu inscriure, recordem, 3W, la cursa de RAC1.cat, i això la podeu fer sols, la podeu fer acompanyats...
3: Quan dura el fora de control? Ho dic pel Silva.
1: Que no anirem junts.
2: Quan vols dir que tallen ja,
1: sí, Julivert, que no anirem junts, tu i jo.
3: Sí, però a mi em veuràs poc, diguem-ne, crec.
1: O sigui, et deixaré enrere.
2: Us esperarem que arribeu fins a la meta, no patiu. Moltíssimes gràcies. Deixem també avui la tertúlia aquí. Roger Montagnola, Joan Julivert, Josep Maestro.
1: Montagnola porta el mes, perquè si no ja veus el que li passa.
2: Sí, es va contenint i després crida. Després crida aquí la tertúlia. Gràcies a tots. Fins d'aquí a uns dies. Bona nit.
4: Bona nit.
2: Merci, bona nit.

0: No ho sé, amb Anna Ballonesta.
1: Les 10 i 2 minuts. Actualitzem la informació amb el Pep Tormos. Pep, bona nit.
2: Bona nit.
1: Què és el més destacat aquesta hora?
2: Doncs que la mort de la Mari Carmen, la dona de 87 anys, convertida en tot un símbol de la lluita per l'habitatge, desemboca en una onada de reaccions. Pedro Sánchez i Salvador Illa lamenten la mort d'aquesta dona de Madrid, a qui van desnonar ara fa dues setmanes i que va provocar tota una tempesta política amb els decrets sobre habitatge al Congrés. També s'hi ha referit al sindicat de llogateres. La portaveu Carme Arcarazo creu que el seu cas genera un abans i un després.
3: I la Mari Carmen no es va cansar de repetir fins l'últim dia que el que havíem de fer era lluitar, seguir lluitant i lluitar pel que és nostre. Llavors, m'emociona molt avui poder ser aquí amb tots ells per dir que sí, que lluitarem i que aquesta vaga la guanyarem.
2: De fet, a Madrid aquesta nit, a la Puerta del Sol, s'ha fet un minut de silenci en homenatge a la Mari Carmen.
1: Ja està, d'altra banda, en marxa aquesta hora el primer dels quatre concerts de comiat d'Oques Grasses a l'Estadi Olímpic, una actuació que ja fa més d'una hora que ha començat. Anem en directe. Héctor Huguet, bona nit.
4: Hola, bona nit. Sí, ja fa més d'una hora que ha començat el que havia de ser el segon concert de comiat dels Oques, finalment el primer a causa dels aiguats de dilluns, i de moment s'hi respira un ambient històric a l'estadi. Només els Coldplay, recordem, han omplert quatre estadis olímpics a Barcelona i ho està fent un grup cantant en català. I s'hi respira un ambient històric no tant per l'escenari o la pirotècnia, sinó per la connexió de la gent amb el grup a cada cançó, cantant-les a ple pulmó, fins i tot les primeres i més desconegudes. El concert ha començat amb imatges dels inicis de la banda, imatges quotidianes que apareixien a la pantalla principal sobre una base instrumental. Quan tothom mirava endavant, han aparegut tots els membres a la part oposada de l'estadi, tothom girant el cap, i de sobte al mig de l'escenari un altre petit escenari on hi apareixia Josep Montero. La primera cançó ha estat Corre pels camps, en un format molt íntim, només amb l'ukelele, i tot seguit un missatge d'agraïment pel suport dels fans, i sorprenentment han començat a cremar, com aquell qui diu, bona part de les seves cançons més famoses, Petaro, Està guai, Elefants o Com està el pati. El públic entregadíssim. Alguna petita pirotècnia, desenes de persones pujant a l'escenari per ballar John Brown, però

0: O, amb totes les lletres a O. Avui parlo d'un concepte que es diu mother bombing.
1: Jo he de fer una mica O, és perquè
2: broma,
1: no sé,
2: no?
1: Què és.
2: Jo tampoc, jo tampoc.
0: Mare. De fet, jo crec que ni qui ho va crear sap el què. Simplement...
1: Ah, només ho saps tu.
0: Només ho sé jo.
1: Ho ha creat ell.
0: Soc Albert Einstein dels termes en anglès. De fet, me'ls invento tots, saps? De cop. És curiós també aquests termes, perquè ara
1: mother
0: últimament
1: bombing.
0: Com el bombing, el love bombing, el no sé què i no sé quantos, és com que crec que han fet com una unió de conceptes una mica estranya, però vaja, aquest concepte...
2: I això de què va, avui?
0: Exacte, jo aquest concepte m'ho he inventat jo. Se l'ha inventat la revista Dazed, que és una revista que parla molt de cultura pop i de moda i de música als Estats Units, i és un fenomen que analitza com celebritats, artistes i personalitats d'internet joves intenten apropar-se i col·laborar amb artistes mítics i icones antigues perquè així s'asseguren la fama eterna.
2: Però de bon rotllo o d'una mica d'aprofitament descarat?
0: Crec que és una cosa que va cap a les dues bandes, perquè veureu que després d'aquest fenomen, que és una cosa que no analitza aquest article, per tant, jo sóc bastant més intel·ligent que tots els Estats Units junts ara
1: mateix. Bastant pioner.
0: Sóc bastant pioner en això, per tant, que espero que la gent estigui apuntant-se, perquè això és fort.
2: Sort de tu, mare.
0: Sort de mi. Mira, moltes gràcies, ara, què? Doncs, també va a l'inrevés. Tampoc no cal ser un lince per averiguar això, eh? Però abans d'entrar en matèria, crec que cal entendre que en els darrers anys hi ha hagut un canvi de paradigma pel que fa a les celebrities i la fama. I hi ha gravacions molt antigues, de fet, hi ha una gravació d'una pensadora del segle XV que deia com una frase molt interessant sobre el que en aquell moment no era la fama, però que és ara la fama, que se'n guarda la gravació i deia això.
3: Es mal amante la fama y no va querer.
2: Segle XV. Sona molt bé, per ser del segle XV.
0: Sona increïble. Tenint allà el Dalet, al segle XV. No, com diu la Rosalia, efectivament la fama és una mala amant. Això ho sabem totes. Però crec que la fama, a mesura que s'ha anat transformant al llarg dels anys, s'ha convertit en un concepte molt més difícil de poder entendre, perquè crec que la fama ara i la fama fa, m'invento, 30 anys, és una cosa molt diferent, perquè fa 30 anys o fa més temps la indústria de les persones famoses era una indústria que era molt limitada, on hi havia pocs famosos i com hi havia un imaginari bastant col·lectiu, m'atreviria a dir global, que hi havia els Beatles, per exemple, i els Beatles eren famosos a Barcelona, a Torelló, a Nova York, a Nova Zelanda i a tot arreu, perquè no hi havia tants famosos com perquè poguéssim entendre'ls a tots. En canvi, ara, gràcies a les xarxes socials i a que tothom té més recursos per poder endinsar-se en intentar aconseguir una carrera de la indumentària que sigui amb la música, sigui sent actor, sigui sent creador de contingut, totes aquestes coses, doncs com que tothom es pot obrir un compte de TikTok i començar a promocionar la seva música i tal, doncs és molt més fàcil ser famós. Què passa? Que el complicat d'ara no és fer-se famós, sinó que el complicat ara és durar.

0: perquè veiem molts fenòmens que són molt efímers.
1: Clar, i cada cop és més normal veure un fenomen efímer que no pas trobar una cosa que duri durant el temps. Mm-hmm. No? I llavors, com diu Charlie XCX en aquesta cançó, no one's gonna last forever, és a dir, ningú dura per sempre. Llavors, partint d'aquesta premissa, la fama realment no és escassa, el que és escàs és aconseguir doncs, trobar una cosa que duri. No? Llavors, el que estan fent els artistes joves, sobretot, és intentar doncs, no només ser la persona més viral, sinó com col·laborar i tenir vincles amb una persona que ja s'ha fet una carrera, que ja és un nom propi, no?
0: I sembla que s'ha anat tota la vida a aprofitar-se'n de l'èxit d'un altre.
1: No és aprofitar-se. És que jo no ho veig com aprofitar-se'n, sinó com de...
0: No, et deixo que ho expliquis.
1: Sento que si
0: el...
1: Sí, perquè jo... És que te'n poso exemples, mm-hmm. Val? Sense anar més enllà, la Charlie XCX, en aquest últim disc que ha fet, que és Music Fashion Film, sí. A la portada surt en Marc Jacobs, que és un dissenyador de moda, surt el John Cale, que és un music, i...
0: Això dels conceptes t'està afectant, Marc?
1: I el Martin Scorsese, que és un director. És un director de cinema. Llavors, què
0: passa? Un qualsevol.
1: Sí. Però clar, ella ajunta els seus tres referents de pues, Music Fashion Film, música, moda i cinema. Llavors, el que passa és que... tothom ara veu que la Charlie XCX ha pogut reunir aquestes tres icones en una habitació, fer-los una fotografia i que això sigui la portada del seu disc. Llavors, això què vol dir? Doncs que la Charlie entra ara com en una lliga diferent en què diu, no, és que jo puc aconseguir que el Martin Scorsese, qui ha guanyat Oscars, vingui al meu estudi a fer-se una foto, per tant, que m'estigui com donant la legitimitat de que mm-hmm. jo puc perdurar en el temps, tot i que el disc del que parla és una cosa completament diferent, mm-hmm. perquè justament en aquesta cançó parla de que res dura per sempre i té com una altra amb el David Cronenberg, que també jo crec que juga una mica amb aquesta cosa d'un director de cinema de molt renom, sí. en què ell reflexiona sobre justament aquest concepte de perdurar en els anys, si és una cosa que els artistes han d'aspirar a tenir o, si més no, l'oblit és una certa forma de llibertat, en aquest sentit, perquè tu no has de voler fer un art

0: perquè la gent et recordi, sinó perquè tu fas l'art perquè en el moment sents que l'has de fer. I està pensant tota l'estona en que si això em durarà o no, clar, és fer-te trampes al solitari, perquè és molt difícil saber sí, què durarà. I és, Mozart mai sabrà que va ser una persona que ha perdurat durant totes les... durant dècades, vull dir, que, perquè està mort. Llavors tothom es morirà. És que aquest disc és molt...
1: Ara hi ha filosofia aquí, també. Sí,
0: sí. És que a mi aquest disc em fa filosofar molt. Llavors, això, sembla que certament la valida. Però això no només passa amb la Charli XCX, sinó que hi ha moltes artistes que estan començant que també fan el mateix. I una d'elles és una de les darreres caps de cartell del Primavera Sound, que és aquesta.

0: Et va encantar saber que estava al cartell, eh?
1: Se't
0: va
1: veure
0: la teva reacció en directe al món a RAC1, eh?
2: Què?
0: De debò?
2: L'Adela? Doncs ella és l'Adela, que és una artista de Eslovàquia, d'acord? I és una, aquesta, la cap de cartell del Primavera Sound, i té aquesta cançó que es diu Nicole Kidman, d'acord? Llavors, què té a veure un artista emergent d'Eslovàquia amb Nicole Kidman? Aparentment res.
0: No ho sé.
2: Però què està fent ella? Doncs intentar cridar a Nicole Kidman perquè Nicole... És que una mica... Realment sí que s'han aprofitat.
0: Ah, vale, gràcies, Marc.
2: Jo estava en plan, no, ningú dura per sempre, la mort, la no mort, tal. No, realment no, o sigui, la gent s'han aprofitat d'això. Llavors, què ha aconseguit l'Adela amb aquesta cançó de Nicole Kidman, que bàsicament ve a dir... vull que em digueu que sóc com Nicole Kidman perquè sóc una superestrella. Clar, la Nicole Kidman ja ha entrat en una lliga de celebrity que ja és antiga, dins del que cap. Vull dir, per les noves generacions, per mi, la Nicole Kidman ja no és l'actriu de moda.
0: No,
2: és l'actriu que ha estat molt de moda i que ja té un nom.
0: Sí, sí.
2: És com, jo crec que està, sense comparatives, però crec que entrarà una lliga com la Meryl Streep, una mica, saps? Com de,
1: un gran nom d'aquests.
2: Un gran nom d'aquests, i llavors ella la veu com un gran nom al qual aspirar com a modus operandi. Llavors, el que ha aconseguit és que la Nicole Kidman escoltés aquesta cançó i fa, no sé de quan va ser, si va ser ahir o abans d'ahir, que va fer un TikTok d'aquesta cançó a la Setmana de la Moda de París, juntament amb Kristen Wiig, l'actriu, en Pedro Pascal i la Dua Lipa, en què fan un lip-sync, és a dir, que típic TikTok de que mous els llavis amb la cançó, amb aquesta cançó. O sigui, l'Adela...
0: O sigui, ha aconseguit el seu objectiu, eh?
2: La Nicole Kidman, la Kristen Wiig, en Pedro Pascal i la Dua Lipa tots estiguin fent-se un vídeo amb aquesta cançó. Llavors, ara
0: quasi,
2: ja és com...
0: Quasi res, eh, aquests noms?
2: Exacte, sí. Vull dir, és que estem parlant de... Com si fossin qualsevol persona. Clar, si tu ets, m'invento, la Zara Larsson, dius, hòstia, l'Adela... Ojo amb ella, saps? Que tens tota aquesta gent que li està fent cas. Llavors, això no només passa amb aquesta noia, us posaré una mica més d'exemples musicals, com per exemple el següent. Que aquesta és la col·laboració entre Elton John i Dua Lipa de la cançó de Dua Lipa, Cold Heart. Llavors, què fa Dua Lipa? Doncs diu a l'Elton John, amorch. Vente pa l'estudio. I l'Elton John què fa?
0: Home, l'ha encantat,
1: però aquí era, i era molt famosa ella, no?
2: Sí.
1: Quan van fer aquesta.
2: Sí, però igualment...
1: Hi havia un plus, encara.
2: Clar, és com que potser algun fan de l'Elton John que a la Dua Lipa ni li ve ni li va, diu, ja. Hòstia...
0: Home, jo recordo al Primavera Sound amb l'actuació de Dua Lipa, quan canta aquesta cançó i surt a la pantalla la imatge d'Elton John cantant aquesta cançó, tothom, el públic, molta gent segur que hi havia allà al Primavera Sound, Elton John l'havien sentit molt així de passada
2: de rebot,
0: dels seus pares.
2: Sí,
0: i de cop hi va haver un rebombor i uns crits de que sortís allà l'Elton John, vull dir que crec que és un win-win, no?, en aquests
2: estils. Exactament, aquí és on te vaig a parar, perquè justament del Primavera Sound del 2022 va ser això, doncs el d'aquest any passat també va passar una cosa molt similar amb aquests dos artistes. Sou impecable. L'Anna i jo vam viure en persona això, aquest concert sorpresa d'Olivia Rodrigo, el Primavera Sound, marcat aquí en el cap. On Olivia Rodrigo va treure Robert Smith, el cantant de The Cure, per aquesta col·laboració de What's Wrong With Me, d'aquest últim disc de l'Olivia Rodrigo.
0: Però això sí que és més, com, més circumstancial, vull dir, el de la Dua Lipa està més... pensat
2: orquestrat,
0: aquí darrere,
2: sí.
0: Que hi hagi l'Elton John, no?
2: Sí, estic d'acord.
0: Es van com alinear els astres perquè pogués passar el que va passar amb el Robert Smith,
2: sí,
0: no?
2: Sí, però alhora també jo crec que ara fans de The Cure hauran descobert l'Olivia Rodrigo.
0: Segur.
2: I
0: segur.
2: Fans de l'Olivia Rodrigo, que crec que és un gruix més gran, han descobert qui és Robert
0: Smith.
2: No ho sé,
0: Marc.
2: És que et diré una cosa.
1: Hi ha gent molt jove, de fan de l'Olivia Rodrigo, ara.
0: I gent molt gran fan de The Cure, i de fa molts anys que segueixen The Cure. I gent no tan gran, també.
2: Sí, no. Però jo mateix, sense anar més enllà...
0: No, que no sé ara qui guanya aquí, eh? Vull dir, segurament és Olivia Rodrigo, eh?
2: No dic que cap sigui més famós que l'altre, però que els públics l'un de l'altre ara han confluït, en certa manera, jo... The Cure és un grup que no havia escoltat mai.
0: Tant de bo serveixi perquè molta gent jove escolti The Cure.
2: I perquè molta gent gran escolti l'Olivia Rodrigo. Clar, és que entén-me. Vull dir, és que ja
0: va... Jo ja soc gran.
2: Sí, no? Però jo ara escolto molt The Cure, per exemple. I en part és gràcies a aquesta cançó. Llavors estan aconseguint com que hi hagi aquesta confluència de d'això. Però això no només passa amb la música, sinó que també hi ha un cas molt paradigmàtic per mi, que va passar amb una influencer, que és la Kim Kardashian. Guardo l'opinió que tinc de Kim Kardashian,
1: sí,
2: perquè
1: també
2: no sona el meu personal al món. Però a la Met Gala del 2022 ella va portar un vestit molt icònic de Marilyn Monroe, que no és qualsevol vestit, és el vestit que portava en aquest moment Marilyn Monroe. Happy
0: birthday to you. Home, moment mític, cantant-li aquest happy birthday al president Kennedy.
2: O sigui,
0: aquest vestit va comprar, eh?
2: Aquest vestit va comprar. Kim Kardashian es va primar a prop de, no sé, 40 quilos, potser.
1: És que va ser molt polèmic, eh?
2: Va ser molt polèmic.
1: Jo me'n recordo que es va parlar bastant i bastantes crítiques, també.
2: Sí, però alhora també hi havia molta gent que deia, ostres, Kim Kardashian pot portar un vestit de Marilyn Monroe. Sí, sí. Vull dir, com...
0: Ja, però és que no pots portar un vestit de Marilyn Monroe.
2: Jo estic d'acord, eh? Jo estic d'acord.
0: Això hauria d'estar conservat en un museu i ja està. No pot ser que una persona pugui comprar un vestit d'un moment tan icònic de la Marilyn Monroe.
1: Amb els diners que té, ho pot comprar el que vulgui.
0: No, ja, vull dir, però el debat és que no hauria de poder ser, no?
2: Exacte, però... també genera aquestes controvèrsies, però al final també el que acaba passant és que tothom diu, hòstia, la Kim Kardashian porta un vestit de la Marilyn Monroe. Escolta'm una cosa, vull dir, això és bastant fortet, no? Llavors, clar, hi ha aquest fenomen de gent jove que s'emmiralla amb gent més gran. Però això també passa a la inversa, que és el que la revista aquesta no ha tingut en compte.
0: Això és el que la teva aportació a l'article.
2: Exacte. Però hi ha un sociòleg que es diu Ellis... Bueno, potser sí m'han tingut en compte. Ara potser em contradic. Fixa't què et dic. Mira, rectifiques de savis, eh? Qui té boca s'equivoca, això, que tothom ho tingui clar. Ara amb aquest silenci de programa, a més, reconèixer l'error és part del procés. Justament la...
1: I segueix.
2: A l'article de Deist sí que se'n va parlar d'això. I parlen amb un professor de sociologia que es diu Elish Cashmore, que té un llibre que es diu Celebrity Culture, que és un llibre molt interessant que se'n parla en molts llocs, en molts podcasts aquests així com de modernes, sempre es cita, i diu justament que existeix aquest intercanvi que beneficia les dues parts. Llavors, la persona jove aconsegueix capital cultural, és a dir, que es relaciona amb algú que té una trajectòria consolidada i una mena de prestigi que no es pot aconseguir simplement acumulant seguidors, vull dir, com tu pots tenir molts seguidors, però si tens una col·laboració amb Elton John ja tens un estatus diferent. Però la figura veterana també guanya, perquè agafa prestades com aquesta joventut, aquesta novetat i la rellevància de la nova generació. I és com que la veterana necessita la jove i la jove necessita la veterana, no?
0: Sí.
2: Llavors, torna a haver un exemple molt clar d'això, que tornem a parlar de Charli XCX, en aquest cas amb Madonna.

0: Clar. Ara aquí, l'últim disc que ha tret Madonna, per exemple, és un disc que està molt adreçat a que l'escolti la gent jove, que l'escoltin els que han escoltat Brat com jo.
1: Ja no hi he entrat, amb l'última Madonna.
0: Amb l'última Madonna, però bueno, que a priori també t'ho diries, per què Madonna hauria de necessitar algú per validar la seva carrera? Perquè la Madonna ja és la Madonna, vull dir, que no li cal ningú que estigui darrere seu dient-li carinyo.
1: Madonna que faci de Madonna, que ho feia molt bé.
0: Clar, però jo crec que això també és molt Madonna. O sigui, aquest disc, a mi em sembla molt Madonna, és una Madonna diferent, igual que totes les Madones que hi ha hagut durant tota la història de la música, perquè sempre ella ha fet el que li surt una mica d'allà baix, no? Però justament amb aquest disc ha col·laborat tant amb la Charli XCX com la Sabrina Carpenter. I, de fet, hi ha un meme d'un videoclip que fan la Sabrina Carpenter i la Madonna juntes, que estan com esquena amb esquena, i les dues com llueixen com la mateixa persona, simplement que una té, pues, no sé, 40 anys més que l'altra, no? I llavors, clar, és com que en aquí passa al revés, que és com... De fet, molta gent en parla, per exemple, d'influencers, que són molt famosos. Està guai que portin com marques molt petites, perquè sembla com que estan en contacte com amb coses molt de nínxol, molt tal, perquè el nínxol és cool. En canvi, com gent que està començant, que portin un bolso Gucci, m'invento, o Prada, és com que et dona molt estatus. Llavors, com que sembla que els dos mons s'intercanvien, tot i que no s'acaben de xocar del tot de vegades, sabeu? Perquè és com pues això, que la Rosalía ara, de cop, m'invento, portés un anell de la Manso, tot i que la Manso ja està molt, molt rodada, però com la Manso en els seus inicis, quan la Miley Cyrus ho va portar en un videoclip, és com que tothom va dir, hòstia, qui és aquesta tia? Llavors és com que sembla que la Miley Cyrus té un món interior supergran i que ella pot estar en contacte amb moltes coses d'aquestes, no? Llavors, és el fenomen aquest que passa amb la Charli i la Madonna, i també i trobo que hi ha un exemple molt curiós aquí a Catalunya, que trobo que no se'n parla massa.
1: A veure,
0: sorprèn-me. Jo crec que la gent es queda sorpresa amb això, Que és el següent.

0: massa temps.
1: Joan Manel Serrat, això que
2: Joan Manel
1: queda
2: Serrat.
1: Clar.
2: Amb l'autotune de la Venus i les al·lèrgiques al pol·len.
1: Sí, sí, sí, ho vam explicar aquí al programa quan va sortir aquesta cançó.
2: Clar, llavors aquí dius, tens per mi l'exemple perfecte d'això.
1: Molt inesperat, aquesta col·laboració.
3: Crec que no deixa de sorprendre.
2: No deixa de sorprendre, però tu, si ets Venus o si ets al·lèrgiques al pol·len, dos artistes que són molt bones, tens una col·laboració amb Joan Manel Serrat. Vull dir que És una bogeria, això, saps? Però també Joan Manel Serrat, que potser les fans de les al·lèrgiques al pol·len saben qui és perquè els hi sona de que ha sonat a casa sons pares, de cop, doncs diran, ai, vaig escoltar...
1: Els avis, potser, ja.
2: Inclús avis, completament. Vaig escoltar Mediterráneo, sabeu? I llavors, clar, és com que hi ha com aquest poti-poti que a vegades és una mica estrany, que dius, per què han de col·laborar aquestes dues persones ara, no? Doncs justament col·laboren perquè aquests dos públics conflueixen. I crec que això és com el fenomen final d'això, que és el motherbombing aquest. I per mi, com un exemple també molt clar, va ser quan Rosalía va treure el disc de Lux, sí, la primera entrevista que va fer, quan va començar tot, va ser...
1: No, amb la no va ser Mar Vallverdú, no?
2: Clar, vull dir que no va anar al Monarraco a explicar-ho.
1: A casa seva,
2: no va anar al Jimmy Fallon, va anar a casa d'una noia de l'Eixample, la Mar Vallverdú, una perfectíssima, amb un podcast que és molt xulo, però que realment que Rosalía esculli això és fer una aposta per dir, no, és que jo sóc ja un artista de nivell global, però deixeu-me que veieu que jo sóc encara una cosa que no us esperareu. I llavors, com crec que jugar amb aquestes dues coses, tant els artistes petits col·laborar amb artistes grans i els grans col·laborar amb els petits, és com aquesta confluència que cada cop anirem veient més com per assegurar aquesta longevitat en la fama.
1: Com es diu aquest fenomen, recorda'ns-ho?
2: Motherbombing.
1: Motherbombing. Doncs gràcies, Marc. Fins aquí uns dies, que vagi molt bé.
2: Fins
1: bona nit.
2: Dies,
1: ara us deixem amb el Tu diràs i tornem demà. Adéu-siau.

0: Tu ho diràs, amb Aleix Pariser.
1: Dos quarts d'onze. Bona nit, benvinguts al Tu diràs d'aquest dimecres 7 d'octubre del 2026. Encara amb la ressaca emocional i de cansament de tot el que vam viure ahir aquí a RAC1 amb l'adeu de Leo Messi de la selecció argentina. Estem, evidentment, cansats perquè hem dormit poc, però contents d'haver pogut explicar en directe, d'haver pogut compartir amb tots els oients l'últim tango de Messi amb l'Albi Celeste. Va ser una nit i matinada molt especial aquí a RAC1 i, evidentment, al Monumental de Buenos Aires. Un comiat rodó, amb homenatges, gol, assistències, música, focs artificials, drons amb publicitat de l'AFA allà al mig, increïble aquesta anècdota, i un parlament magnífic de Messi des del mig del camp, dirigint-se als seus companys de la selecció. A les 85.000 persones complien immòbils aquell estadi de River Plate. Hi ha milions i milions d'argentins i de seguidors del futbol que ho estaven seguint per la ràdio o per la televisió o per allà on poguessin. Avui hi ha hagut un munt de reaccions arreu del món i fins i tot el mateix Messi s'ha pronunciat a les xarxes socials. Miquel Agut, hola, bona nit.
2: Bona nit, ara sí, com un tro.
1: Què n'ha dit Messi a les xarxes socials?
2: Doncs mira, avui no l'hem sentit, però sí que l'hem llegit. Tenia ganes d'expressar-se, no en va tenir prou amb els 10 minuts d'ahir després del partit, des del vell mig del terreny de joc del Monumental, i diu que me quedaron muchas cosas por decir, me es imposible expresar todo lo que siento en unas palabras o en un posteo. Això és el que diu Messi, que explica que ja troba a faltar la Celeste Blanca, però assegura que sent que ha pres la decisió correcta. Agraeix per aquest ordre la companyia i l'ajuda de la família, dels amics, dels companys, dels equips tècnics, dels clubs, que li han permès jugar amb la selecció quan ho ha cregut convenient i l'han convocat, i de Déu. I a més d'això, al capítol d'agraïments, hi ha una menció especial per Diego Armando Maradona. No quiero olvidarme del Diego, que puso a nuestro país donde se merecía estar y que, como siempre digo, sé que nos ayudó estando acá con nosotros y también desde el cielo en cada paso que dimos. Un comiat dirigit a l'afició. Los quiero mucho, los voy a extrañar y siempre voy a darles las gracias por haber estado a nuestro lado, a mi lado. És com s'acaba aquest missatge a Instagram, que té milions de likes i centenars de milers de comentaris. I entre aquests centenars de milers de comentaris n'hi ha un que és especial per qui el signa. Cristiano Ronaldo és qui s'ha adreçat a Messi en reconeixement a la carrera, en aquest cas amb la selecció argentina, comentant la publicació de l'argentí. Leo, tantos años defendiendo tu país y una historia que quedará para siempre. Todo mi respeto por lo que has logrado con Argentina. Un abrazo.
1: Elegant, Cristiano Ronaldo, que avui no li ha recordat a Messi que ell està a la taula de Pelé i de Maradona, com s'hi va fer en el seu comunicat per defensar-se de l'espantada en Portugal. Elegant, Cristiano Ronaldo. Evidentment, no ha dit una paraula de més en aquest missatge a Messi.
2: Correcte, jo crec que estava calculat.
1: Tot m'ha dit. Sí.
2: El mil·límetre, i és el que ha fet Cristiano Ronaldo, que no està passant els millors moments amb la selecció portuguesa i que va veure com ahir Messi era aclamat a l'Argentina i avui ha dit la seva comentant aquesta publicació de l'argentí a Instagram.
1: Sí, a Jorge Jesús avui l'han perseguit els periodistes per saber si volia dir alguna cosa després del comunicat de Cristiano Ronaldo i no ha volgut entrar-hi el seleccionador portuguès. Perfecte, Miquel. Doncs això és el que ha dit Messi avui a les xarxes després d'haver viscut tot el que va viure ahir. I avui també hem començat a veure vídeos inside, d'aquests des de dins. Per exemple, aquest des de l'autocar just abans d'arribar al Monumental, just abans del partit, just abans de viure el seu últim tango, el seu Last Dance amb l'Argentina, anava Messi assegut i els seus companys a l'Albiceleste van començar a cantar-li això.

Te queremos acá, no te vayas. Bé, doncs això, intentant demanar-li que no marxés a Leo Messi, però ho va deixar molt clar. Creu que ha pres la millor decisió i ha deixat la selecció argentina. Sort que aquests jugadors argentins es van dedicar a jugar a futbol i no a cantar, perquè déu-n'hi-do. Avui seguirem parlant d'aquest comiat de Messi de l'Albiceleste amb Toni Padilla, Ferran Martínez i el nostre argentí de capçalera, aquí el tu diràs, que és el Juan Irigoyen, company del diari El País. I per completar aquest primer adeu de Messi, de la selecció, encara li queda l'adeu dels clubs, avui trucarem a una argentina que viu aquí a Catalunya i que ha fet un post molt xulo a Instagram amb una reflexió molt xula. Ara us explicarem i descobrirem i escoltarem atentament aquest post que ha fet aquesta noia argentina que viu a Catalunya. I també ens volem fixar un moment en el rival d'ahir, Benín. Avui trucarem un català que coneix molt bé el país africà, que l'ha visitat unes quantes vegades i que ens explicarà una mica doncs, això, com han viscut ser l'últim rival a la carrera de Messi a la selecció argentina. I també tancarem el viatge dels Saperes, del nostre messiòleg de capçalera aquí a RAC1, un seguidor de Messi apassionat, que ja el tenim tornant cap a Barcelona, però ens ha deixat el seu diari final de l'adeu de Messi.

0: Ara que parlàvem de retirades, avui l'exblaurana Pedro Rodríguez, Pedro Pedrito Pedro, ha anunciat que penja les botes amb 39 anys.
1: Todavía hoy recuerdo el ruido. Miles de personas en la grada y un chaval de Tenerife de 20 años esperando en la banda, justo aquí.
2: Pedrito, con ese dorsal 33.
1: Ese día entré a un campo de fútbol y abrí la puerta de otra vida. En ese momento era imposible imaginar lo que vendría después.
0: El davanter canari, el Mullallo, va ser una peça fonamental del millor Barça de la història amb 23 títols al seu palmarès, entre els quals hi ha 3 Champions i 5 Lligues, amb 321 partits jugats en els quals va marcar 99 gols aquí a Can Barça. Pedro estava ja sense equip després d'haver jugat les últimes 5 temporades amb la Lazio i avui ha anunciat que penja les botes definitivament. Després repassarem la seva trajectòria i explicarem una història molt xula. Per què li van començar a dir Pedrito i per què va lluir les lletres Pedrito i el dorsal 33 en el seu debut amb la samarreta del Barça. Hi ha una intrahistòria molt xula que avui descobrirem el Tu Diràs. Del futbol internacional és notícia Mikel Arteta. L'Arsenal ha anunciat la renovació del tècnic per 4 temporades més, fins al 2030. I al bàsquet, avui hem tingut competició europea pel Manresa. El Nou Congost hi ha el Dani Aguilar. Hola, Aguilar!
3: N'estem tenint encara. Hola, bona nit, Aleix.
0: Hola, bona nit. És que ara estava a la redacció i m'ha semblat que quedava molt poc.
3: No s'ha acabat encara? Sí, és que quedava molt poc. Tens tota la raó. Ah. Vull dir, en un món normal, Aleix, fa molta estona que s'hauria d'haver acabat el partit, però ara tenim l'entrenador visitant, l'entrenador del Ratio Fórmula, que torna a anar cap a la taula. Hi ha xiulets, hi ha desesperació, hi ha gent obrint-se de mans perquè de braços, perquè són les 10:38 de la nit d'un... Quin dia vivim avui? D'un dimecres. I clar, la gent vol marxar cap a casa. El partit està de divanahit, és un més 10 per l'Alquitz en Manresa, 28.3 per al final, 28 segons perquè acabi aquesta segona jornada de l'Eurocup amb victòria Manresa, no Manresa, que s'ha complicat la vida al final, ha arribat a guanyar de 23 i ara està guanyant de 10, s'endurà el partit, però insisteixo, s'està allargant molt per interrupcions, per qüestions a la taula que no acaben de coincidir amb el tècnic de l'Ulm, que ara ho vol revisar, i encara mig minutet perquè conclogui aquest partit.
0: Val, però està, com dius, a més 10, a falta d'aquests 30
3: sí,
0: segons. Molt bé,
3: però...
0: digues.
3: No, és que crec que és ell, l'entrenador de l'Ulm, està agafant un portàtil que hi ha sobre la taula de notació. No acabo d'entendre què està passant. Bé, ara de seguida, quan acabi, t'ho explico a l'Eix, que tampoc vull entretenir l'audiència amb aquesta qüestió que és absolutament surrealista ara mateix. Després intentem explicar què està passant.
0: Sí, i evidentment, doncs, quan baixis a vestidors, a veure què diuen els jugadors del Manresa, que bé, venien de perdre. De fet, la setmana passada, aquí al Tu Diràs, entrevistàvem Diego Campo des de Salònica,
3: sí.
0: Amb aquella odissea que van tenir de viatge per anar cap allà per jugar... van acabar perdent per una tova i avui, en canvi, sumaran aquesta primera victòria a la competició europea. Ara tornem, Aguilar. Fins ara.
3: Fins ara.
0: Hola, Quim Salvador. Bona nit.
4: Hola, Aleix. Molt bona nit.
0: També tenim avui una informació important al món del motociclisme.
4: Sí, els grans premis de MotoGP canviaran de format a partir de l'any vinent. Tindran els divendres una qualificació específica per l'esprint del dissabte i desapareix el warm-up del diumenge al matí. Per tant, el programa d'activitats en un cap de setmana de Gran Premi a la categoria reina passarà a ser així. El divendres, primer entrenament lliure de 45 minuts al matí, a la tarda, segona sessió lliure de 30 minuts i la qualificació per l'esprint de 15 minuts. Dissabte, tercer entrenament lliure de 20 minuts i també al matí les qualificacions. 15 minuts de Q amb tots els pilots a pista, igual que la qualificació sprint. El sarau de trànsit que hi haurà serà interessant en aquests 15 minutets per intentar guanyar posició. I la Q2, com ara, amb els 12 millors, en aquest cas, els 12 millors de la Q a la tarda, sprint, amb la graella definida per la qualificació del dia abans del divendres. I diumenge, la cursa a primera hora de la tarda, amb una obertura de pit lane que es farà 10 minuts abans del que es ve fent per encabir, de fet, aquests 10 minuts de warm-up que es feia al matí i que, de fet, no desapareixeran del tot, simplement s'integraran al protocol previ a la cursa, que per això serà bo pels pilots ja, també, perquè ja serà amb la temperatura de la cursa i tindran temps de fer unes quantes voltes i, si calgués, entrar a box a fer alguna modificació.
0: Doncs haurem d'aprendre com torna a funcionar aquest cap de setmana. La gran novetat, com deies, que divendres, que era un dia una mica de proves, doncs ja hi haurà una qualificació oficial per l'esprint, eh?
4: Sí, però, en canvi, hi ha dues sessions senceres lliures, perquè ara es queixaven que la segona sessió del divendres ja hi havia la pressió de poder passar el tall dels 10, que anaven directe a la Q2. Tot això, insistim, a partir de l'any vinent. La temporada present s'acaba amb el format que coneixem i el 2027 s'aplicarà tot això.
0: Sí, aquest cap de setmana tenim curs.
4: Sí, senyor, a Indonèsia.
0: A Indonèsia. Molt bé. Amb dos punts de marge només entre Martín i Marc Márquez. Fins
4: sprint
0: ara.
4: I cursa a les 9 del matí. Ah. Dissabte sprint, diumenge cursa.
0: És bona hora, clar que sí, amb el tallat.
4: Fins ara.
0: Gràcies, Quim. A més, d'avui, la Zurich Marató de Barcelona. Atenció als runners. És a punt de tancar inscripcions. La Zurich Marató de Barcelona, quan encara queden 5 mesos perquè es disputi. La prova, que l'organitza RPM Esports i l'Ajuntament de Barcelona, ha superat ja els 32.000 dorsals i ara mateix només en queden 5.000. 5.000 dorsals, perquè ja s'ha superat el rècord històric de participació establert en l'última edició, en la de l'any, bé, en la d'aquest 2026, van ser 32.000 participants. Doncs bé, ja hi ha 32.000 participants pel 2027, pel 14 de març del 2027, que és quan és la Marató de Barcelona, i ara volen un nou rècord, 5.000 dorsals més, per arribar als 37.000 inscrits, que serà la xifra màxima de participació prevista per aquesta pròxima edició pel 14 de març del 2027. En parlava el director de la Zurich Marató de Barcelona, Cristian Llorenç.
5: És el resultat d'aquests últims anys que portem fent la feina bé, a poc, a bona lletra, creixent, però creixent en mesura per no morir d'èxit. També és obvi que el sector del running està de moda, cada vegada hi ha més gent que corre, i per sort cada vegada hi ha més gent que s'atreveix amb la distància. Jo crec que sumant tot això, i òbviament l'emplaçament de la ciutat de Barcelona, doncs fa que estem assolint aquestes xifres que, per ser sincer, tampoc ens esperàvem fer-ho d'una manera tan ràpida. No? Fa no tants anys, és una marató que estàvem al voltant dels 20.000 inscrits i relativament en pocs anys ja ens hem plantat amb aquests hipotètics 37.000.
0: Doncs això, a veure si arriben els 37.000. Només queden 5.000 dorsals. Si en voleu fer la Marató de Barcelona, encara hi sou a temps d'inscriure-us. I dues notícies més. A la Champions masculina de waterpolo, avui ha debutat el vigent campió, que és l'Atlètic Barceloneta, i ho ha fet amb victòria. A casa, a la piscina de Sant Sebastià, ha guanyat el Novi Belgrad per 15-12. Ahir recordo que l'altre català que juga a la Champions de waterpolo masculí, que és el Club Natació Sabadell, també es va estrenar amb victòria, 15-16, d'un va guanyar a la piscina del Jadran Montenegrí. I una notícia sorprenent del món del golf, John Ram no seguirà el circuit LIV, LIV. No participarà més en aquest circuit de golf a partir del 2027. És un circuit, recordo, amb fons i amb calés de l'Aràbia Saudita, que el que va fer és robar golfistes del PGA Tour, que és el circuit fins ara en què participaven els millors golfistes del món. Pagava autèntiques milionades, autèntiques barbaritats, i ara està tenint problemes per pagar el que va prometre en contractes. De fet, la notícia que Ram deixarà el circuit LIV l'any vinent l'han fet pública els seus advocats en un tribunal dels Estats Units, perquè estan lluitant per desvincular-lo contractualment d'aquest circuit abans del 15 d'octubre. S'estima que li deuen a John Ram 100 milions de dòlars d'un contracte que va signar el 2024 amb aquest fons saudita i pel qual li havien de pagar 500 milions durant els anys que participés en aquest circuit. Déu-n'hi-do. 3:15, fem una pausa i de seguida obrim tertúlia per seguir repassant, rememorant i assaborint l'últim tango de Messi amb l'Argentina.
6: Tu ho diràs, amb Aleix Pariser.
7: Renoi. Sabies que Clio ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui Renault n'escriu un nou capítol amb la seva motorització GLP EcoG, Full Hybrid E-Tech i gasolina. Del 14 al 23 d'octubre. Condicions especials de la gamma durant el Renault Days. Més informació a Renault.es.
8: Descobreix-lo a la xarxa Renault de Catalunya.
9: Avui dia pot ser pro estiu, pro hivern, pro camp, pro ciutat, pro allò que vulguis.
10: I pot ser tot això sent professional.
9: I venir als Pro Days de Citroën, fer-te amb el teu Berlingo amb fins a 11.800 euros de descompte i gaudir d'avantatges exclusius en turismes i comercials només aquest mes i només per professionals. Citroën. Consulta citroën.es.
11: De què parlem quan parlem de córrer a la cursa de RAC1? D'esforçar-se, persistir, perseverar, prosseguir, continuar. I amb l'esperit de superació sempre present.
12: CaixaBank dona suport a la cursa de RAC1. Aquest any a Platja d'Aro. Apunteu-vos la data. El 18 d'octubre, l'onzena edició de la cursa de RAC1. Us hi esperem.
13: Fins a 40% de descompte a la gran fira d'Ocasión Plus. Compra el teu cotxe ideal al millor preu. Mentre tot puja, nosaltres liquidem els preus. només aquesta setmana. Estem a prop teu amb 20 centres a Barcelona. Visita'ns, vine a Ocasión Plus.
14: Bona nit. En el sorteig d'Eurojackpot d'ahir, la combinació guanyadora va ser...
15: 7, 12, 19, 28 i 50, els sols, l'1 i el 6.
14: Consulta si n'has resultat guanyador al teu venedor a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda-ho, amb Eurojackpot de l'11, cada dimarts i divendres hi ha pots milionaris. 11. Ben jugat.
6: Tu diràs, amb Aleix Pariser.

0: 13 minuts i les 11, això és el Tu diràs a RAC1. Us recordo que si us agrada el motor, per primera vegada el Campionat Mundial de Resistència de la FIA arriba al circuit de Barcelona-Catalunya. Això és d'aquí a dos caps de setmana, no aquest, sinó el vinent, del 16 al 18 d'octubre. Pots anar a veure els pilots i cotxes de les 24 hores d'Le Mans. Es disputarà al circuit de Barcelona-Catalunya les 6 hores de resistència. Pots comprar ja les entrades per aquest FIA WEC 6 hores de Barcelona des de només 30 euros a la pàgina web circuitcat.com. Ja tenim per aquí el Toni Padilla, company del diari Ara. Hola, Toni.
1: Hola, bona nit.
0: Què tal, bona nit? Com estàs?
1: Bé.
0: Bé,
1: anem fent.
0: Me n'alegro. Fas bona cara, t'he de dir que fas bona cara.
1: El processó va per dins.
0: Sí. També tenim de Mundo Deportivo el gran Ferran Martínez. Hola, Ferran.
2: Què tal? Bona nit.
0: Què tal?
1: També
0: bona
1: fa
0: nit.
1: Bona cara.
0: També fa bona cara, tot i que vens d'Split, no?
2: D'Split.
0: Com el Damià López, ahir vau ser...
2: Via Viena.
0: Tu via Viena, el sí. Dami ha anat via Copenhague. Una cosa estrany, raríssima, sí. Estranyíssima.
2: Sí. Jo he arribat, pues mira, fa a les 9. He arribat 9, un quart de 10 a casa.
0: I a quina hora ha sortit d'allà, d'Split?
2: No, a les 2 i... Les 2 i pico, sí. Fins a Viena, i a les 5 i quarts de 6 agafàvem... No, sortíem a les 6 de Viena, cap aquí.
0: Bé, després farem balanç de l'aturada de seleccions...
2: El que tu necessitis.
0: El que, clar, aquí esteu per això, clar que sí. I començarem a mirar cap a la jornada de Lliga, que crec que tots en tenim ganes, després d'aquests 20 dies sense futbol de clubs.
2: Avui és un dia especial, és un dimecres especial.
0: Sí, perquè després de la 10 de Messi vam dir, escolta, hem de convidar un argentí, i jo no conec millor argentí que...
2: El maciòleg de Catalunya i
0: sí,
2: d'Espanya.
0: Sí, l'argentí de capçalera del Tu diràs, jo diria, tertulià habitual els divendres.
1: Quina impressió li estem
0: posant. Juan Irigoyen, què tal, Juan?
3: Molt bona nit.
0: Molt bona nit, com estàs? Company del diari El País.
3: Bien, acá mintiendo, ¿no?, de entrada. Ya, este es periodismo de verdad. Este es periodismo de verdad.
0: Et vas emocionar molt ahir o no? O ets un tio que ho viu amb més tranquil·litat?
3: Sí, con tranquilidad.
0: Sí.
3: Con tranquilidad.
0: Cap llàgrima,
3: Sí. Me hablaba hoy con Ramiro, Martín.
0: Martín Llano, sí, que està al Cornellà ara.
3: Que està al Cornellà, sí. Si el punto de la cercanía con los protagonistas te hace tomar como normalizar un poco más toda la situación.
2: Els deixes d'idealitzar, no?
3: A mí me pasa eso, ¿eh? Me pasó que quizás tenía un vínculo con el fanatismo pre-periodismo mucho más fuerte que post-periodismo. O sea, me gustó lo que pasó, con algunas matices seguramente, pero...
2: ¿Es la pasión?
3: Sí. Pero eso no dejo de reconocer ni admirar ni
1: sí,
3: todo lo que hizo.
1: És que és cert, quan tu treballes com a periodista i cobreixes informació d'alguna cosa que t'apassiona, el risc és veure el que hi ha darrere del taló i molts cops el que veus no t'agrada. Llavors hi ha un punt a vegades de perdre un punt de fe, no? És normal això. En aquest cas, però, jo haig de dir que, clar, a mi Messi... El que ha aconseguit que mantenir com molt intacta l'emoció cap a ell és que quan tu t'hi acostaves, tu hi veies una persona relativament normal, o fins i tot avorrida, a vegades,
0: tímida,
1: no?
0: Tímida.
1: Llavors, el fet de que no... O sigui, què hi havia darrere? Veies una normalitat, llavors, és com si això permès... Ahir ho pensava quan surt a parlar amb aquell abric que semblava que li venia gran, com que se'l feia com més petit, i ella ja com petitonet, i deia, hòstia, és que aquesta persona... Òbviament, té una vida fora, però és només futbol. I és més enllà del que hi ha fet darrere, és futbol, futbol, futbol. Altres mites de la història de la humanitat ens han deixat més titulars fora del futbol. O sigui, Pelé va protagonitzar els seus escàndols, Maradona va fer-ho, George Best ho va fer, Cruyff tenia doncs, una vida també... I en Messi, tot i que pugui fer negocis o comprar l'Aldeny i el Cornellà, crec, em dona la sensació que tot es redueix a ell jugant a futbol.
0: A la pilota.
1: I això a mi m'emociona molt. Fins i tot quan paràvem el partit de minut 10,
2: bueno,
1: se'l veia incòmode dient...
2: És l'èxit del relat, no, també, Toni?
1: Però és que hi ha alguna cosa més darrere. És que hi és futbol.
0: Ahir fèiem la broma de que no havia anat ni a la pelo ni al barber. Ell, bueno, sí, per ell era un dia normal.
2: Doncs jo vaig pensar, dic, cada vegada el look de Messi està més estudiat.
0: Ah, sí?
2: Sí, perquè és el de la cabra.
0: El goat, sí.
1: No li posem les banyes, doncs.
3: Bueno, eso tiene que ver un poco más con lo que hablaba esta tarde con Ramiro y hablábamos de que estos atletas modernos tienen que ver mucho más con un producto del marketing que del deporte en sí. O sea, si vos los mirás a todos ellos, a Roger, a Rafa, a, inclusive hasta Hamilton o Verstappen. Son todos tipos que tienen todo una imagen impoluta, prácticamente como si estuviesen vendiendo algo, como si pudieses ir a comprarlo. O sea, esa imagen del padre de familia, de que parece que nunca mató una mosca.
2: Comença a passar amb Lamin, també.
3: Sí, Lamin tiene...
0: Pasa que és més jove, no?
2: Sí, sí, però, el veus però més... també s'està creant el personatge del el nen que és el pare dels seus pares. I ja comença a haver-hi un cert relat darrere la figura de Lamin Yamal, també, que s'està generant.
0: Pot ser. Mira, deixeu-me sentir només... ja són les últimes paraules de Roger Saperes després del que ha viscut durant 48 hores a Buenos Aires.
3: Ah, però les últimes respecte a aquest tema.
0: Sí, respecte a Messi, sí, home, sí, sí. És que ell ara ja està volant cap a Barcelona i li he demanat que em deixi això com una nota de veu, un diari final, un resum final del que ell ha viscut i del que ell ha sentit en directe, perquè va tenir el privilegi de ser-hi gràcies a RAC1. Doncs això, l'últim diari de Roger Saperes sobre el comiat de Leo Messi.
4: Hola, Aleix, bona nit. Bona nit també a la gent de la taula. D'entrada, disculpeu que no sigui aquí amb vosaltres en directe. De fet, és molt possible que en aquests moments estigui filtrant a l'avió, perquè si no vaig errat encara en tinc per 5 o 6 hores més, però no volia deixar de compartir amb vosaltres les meves sensacions després del dia d'ahir. Ho faré breument, evidentment, perquè aquí la figura important és la de Leo Messi, però després de 9 anys seguint-lo amb el Barça, de ser a Miami en la seva presentació amb l'Inter i ahir també a Buenos Aires, hi ha una cosa que d'entrada em sembla remarcable i és la unanimitat amb la que tanca aquesta etapa. Tot el món del futbol i el que semblava segurament més difícil al seu país aplaudeixen i ploren a parts iguals el seu pas per la selecció i tots coincideixen a considerar-lo el millor de tots els temps i els argentins un dels seus, cosa que per Messi crec que encara és més important. Dit això, i per no repetir-me amb el que ha guanyat, que crec que ho coneixem sobradament, m'agradaria destacar que Messi ha estat gran també en la derrota. Se'n va després que se li escapés la final del Mundial a l'estiu i no quan la va guanyar i tot i així el reconeixement crec que ha estat el mateix. Lligo això amb el fet que en el que tots consideren els pitjors anys amb la selecció, Messi va arribar a dues finals de la Copa Amèrica i a una del Mundial el 2014 a Brasil. Aprendre a perdre molt per poder guanyar molt. Aquesta també em sembla una molt bona lliçó. I dues cosetes molt breus abans d'acabar. La primera, la història invertida de Messi al Barça i a l'Argentina. És a dir, de tocar el cel al Camp Nou a marxar plorant desconsolat amb un tuit de tres ratlles del club i una roda de premsa que era pura tristesa i un trajecte absolutament invers al seu país, del pecho frío dels inicis al cor calent amb el que segurament marxa després del partit d'ahir tot l'efecte que va rebre el Monumental. I ja està, que s'acaba Messi a l'elit, com ja vam estar comentant ahir, que ens queda el de Miami per treure'ns el cuquet, o millor, el mono, perquè serà més gros, el mono que no pas un simple cuquet, i que des d'ahir Messi crec que d'alguna manera deixa de ser un jugador i comença a ser una emoció, perquè ja no parlarem d'ell en el present pel que fa al camp, sinó que començarem a recordar el que va fer i el que ens va fer sentir que no té un altre nom que felicitat. I ho deixo aquí, com deia ahir el mateix Messi, perquè si no deixaria de parlar com si així el féssim una mica més present i una mica més etern, que segur que ho serà molt. Au, prou que em faig pesat, segueixo dormint, abraçada a tots i sobretot, gràcies, gràcies, gràcies, Leo.
0: Que gran, el Saperes, eh? Estan molt bé les reflexions que fa, perquè és veritat que s'ha fet gran des de la derrota, Leo Messi, i és, a banda de que m'agrada molt la frase de que a partir d'ara serà una emoció, Messi, la reflexió que era impensable que el que va fer el Barça acabés com va acabar i era impensable quan va començar la seva etapa a l'Argentina acabés com va acabar ahir, no? És curiosa la seva carrera, o no, Juan?
3: A mi me parece injusto que por los argentinos, y me incluyo por la parte que me toca, que la idolatría, ya no la admiración, pero sí la idolatría por Messi, se produzca a partir de la victoria. O sea, ese punto de que siempre hablamos de que la derrota enseña, todo el romanticismo que hay a partir de la derrota, no, amigo, hasta que no ganes eso es un pecho frío. Y eso pasó con la selección argentina. El Barça no lo pudo pasar de esa manera porque ganó desde siempre. empezó en el 2006, en ese cuarto de final contra el Chelsea, por más que él no haya jugado la final de la Champions, a decir, miren que estoy acá y esto puede ser muy grande, y después enseguida llega Pep y todo lo, y toda la historia que ya está escrita con el Barça y que se habló mucho. Pero Argentina, no, le costó mucho eso. Y hasta que no ganó...
0: Però, de fet, jo crec que des d'aquí, des de Barcelona, no enteníem les crítiques furibundes perquè deien, però si ha estat el millor. O sigui, si no han guanyat, no és per culpa de Messi, perquè continua sent el millor allà a l'Argentina.
1: Aquí ja guanyava. Aquí és cert que aquí l'havien vist créixer. Jo recordo, sobretot, la Copa Amèrica que Argentina organitza el 2011, la que guanya Uruguai a la final contra Paraguai, la Paraguai del Tata. El nivell de crueltat cap a Messi... recordo el moment en què acaben eliminats, hi ha insults fins a tota la graderia, se li va dir de tot.
3: Se lo pita.
1: I va passar-ho malament. I hi havia un punt d'aquest també de dir, val, aquest és un noi que és cert que és de Rosario, però nosaltres no l'hem vist jugar aquí. Un dia ens van arribar la notícia de que hi havia un nano que estava allà, més enllà de, entenc que la gent de Newell's no sabia molt bé què passava. Hi ha el famós amistós amb la Sub-20 que hi van 500 persones, que ningú sabia realment que, ni que va jugar. I després, quan debuta Budapest, sí que es comença a fer un rum-rum perquè l'han descobert al Barça. Però hi ha aquest punt de dir, val, tu ens has de demostrar. Ens has de demostrar. I el nivell de visceralitat que va patir aquell 2011 es va produir després amb les Copes Amèriques que s'estaven perdent, les dues derrotes contra Xile.
3: I pierde una Copa Amèrica a la final del 2007... contra Brasil 3-0, después pierde la final del Mundial y las dos Copas Américas consecutivas en 2015 y 2016.
0: Pierde cuatro finales. Cuando vuelve a Charles,
3: cuando lo deja en New Jersey, que después, paradójicamente, su último partido también es con la selección argentina de manera oficial. Es en
0: el verdad. En el mismo escenario, la final de la Copa del Mundo.
3: Es el mismo escenario. Lo que pasa es que hay una cosa que penaliza con los jueces argentinos, y hay que ver también qué pasa ahora con estos los chicos europeos, como lo llaman ahora, que el vínculo de no haber pertenecido nunca al fútbol argentino, que decías vos, que también le penalizan Juárez. Lautaro Martínez, por ejemplo, es mucho menos que Julián Álvarez, porque Julián jugó en River y Lautaro jugó en Racing. Y ese punto de que el 50% del país, en este caso el 40%, poner, vamos a ser justos, con River, claro, tenés mucha gente que te idolatró ya en tu país. Entonces, Messi a ese punto ya era un extraño, porque él nunca había jugado en el fútbol argentino. Si vos mirás todos los grandes nombres del fútbol argentino, todos habían pasado por el fútbol argentino y la mayoría había pasado por River o por Boca.
0: Sí, però el 2014 és el millor jugador del Mundial. Els porta a la final. Mereixen guanyar aquella final,
3: sí,
0: per mi.
3: Sí, esa final la mereixen guanyar.
0: El 2015 els porta a la final de Copa Amèrica. I el penal, el 2016, a final de la Copa Amèrica. Vull dir que, i això no es valorava. És veritat que això és injust.
2: També hi ha un contrast d'equips on jugava Messi a Barcelona i el que veia en Argentina que feia Messi aquí... I per ells, i d'on venia l'Argentina? Pre-Messi, no?
0: Allà ho feia, però no l'acompanyava ningú més. Clar, crec jo. Aquí, en canvi, Xavi, Iniesta, Busquets, Enric...
1: Aquí ve una estabilitat, i jo sé, això el Juan, òbviament,
3: ho sabem millor.
1: La xifra d'entrenadors. O sigui, era com si cada... Que anava, una època que cada finestra de seleccions anava i hi havia un seleccionador nou. O sigui, cada mundial, un seleccionador nou. Anant passant tots, i passaves des de...
0: Batista.
1: Xicho Batista, Cassi Pekerman, l'època Maradona, recordem Sud-àfrica...
3: Cada vez que tuvo un proyecto mínimamente serio... Leo en Argentina, o en cualquier lado del mundo en el que estuvo, o hizo final o ganó. O sea, un proyecto más o menos serio con Alfio Basile, final del 2007. Proyecto serio con Sabella, final 2014. Proyecto más o menos serio con el Tata Martino, dos finales consecutivas. Proyecto serio con Scaloni final, perdió una final y ganó las otras tres que jugó. O sea, siempre que le pusieron más o menos un entorno adecuado, te puso en la final.
2: Juan, i no hi havia una certa frustració dels argentins? O sigui, potser Messi pagava la frustració dels argentins perquè veien el que era capaç de fer el Barça i després, quan anava amb la selecció, era l'esperança per tornar a guanyar i veien que no era capaç de fer-ho amb l'Argentina, el que feia...
3: Completament d'acord, i al punt també de que l'argentino no se veia en l'espejo de Messi, que sí se veia en l'espejo de Maradona. Sí, bueno, el espejo de Pasarela en su momento, eso, el gran capitán, el caudillo ahí con mis huevos, ¿entendés? Y Messi nunca, hasta la Copa América del 2019, que él se revela en el estadio en Mineirao, creo que es que dice, la Conmebol son todos unos ladrones, está todo arreglado para que gane Brasil. En ese momento, como fue un hecho de rebeldía impropio de Messi,
2: sí.
3: Impropio de cómo se había educado aquí, que siempre un chico que le pegaban y se levantaba, que nunca una palabra de más, que nunca una falta de respeto a un compañero de profesión. Muy raro ver a Messi encarándose. Ahora en el Inter se lo ve un poco ahí mimetizado con De Paul, ¿no? ¿No? Viste que De Paul anda amenazando a la gente diciendo tú que ganaste, vos, bueno, vos que ganaste, vos que ganaste. Parece que es como una frase, parece el muñeco Woody, ¿viste? Que si te tiene una, le tirás la cuerda y tirás solo una frase. Bueno, él le tirás la cuerda y tiene una frase. Tú que ganaste, yo tengo un mundial y una Copa América.
0: Mola argentino, yo.
3: Entonces, claro, y él, pero normalmente él nunca fue irrespetuoso.
1: I quan ho ha estat, ens sorprèn tant el que mires Bobo,
0: el
1: Berghors, el Topo Gigio que li fa a Van Gaal. De fet, és això, ell ha estat tan futbol que quan feia alguna cosa fora de la, fins i tot en positiu, el famós dia que es va emborratxar en una rua del Barça amb la Barretina, ens va sorprendre dir, hosti, perdó, no? O sigui, clar, la portava una papa que tots n'hem agafat alguna així a la nostra vida, la veig per ell, segur que no,
0: no.
1: Però, és a dir, quan ens surts et sorprenia, no? I és cert que això potser, quan esperes que sigui un líder, et va en contra. El que és, a mi el que sempre m'ha sorprès del cas Messi és que es va passar canutes a l'Argentina, perquè ell mateix s'autoimposava la pressió, hem de guanyar, i no guanyava, i aquesta dualitat, no? Ho guanyo tot a Barcelona i amb l'Argentina no. I de sobte es van invertir els papers, i la glòria amb la selecció li arriba quan marxa de Barcelona plorant, no? I clar, o sigui, que el Mundial el guanyi quan ja està fora de Barcelona i per això tants catalans vam acabar Arc de Triomf celebrant el triomf de l'Argentina perquè era com, t'enyorem, però és molt curiós com que un cop es tanca l'etapa daurada de Barcelona gairebé per calendari
3: sí,
1: coincideix amb que arriba la glòria amb la selecció.
2: Tema, jo torno, insisteixo que crec que és un tema de contextos perquè, i generacional en aquest cas, perquè Messi ja a la segona part agafa una nova generació de futbolistes que han estat... el seu ídol, la majoria d'ells. O sigui, Messi ha estat l'ídol de, doncs, de Enzo...
3: Sí, de hecho, yo coincido con vos porque hay un punto de maduración.
2: Perdona, Juan, y que els encomana, ¿no? Los contagia
3: sí,
2: también.
3: Sí, es como el gran héroe, el ídolo de él. Entonces, eso,
2: y al revés també, perquè Messi s'encomana d'aquest punt de canallisme que tenen aquests xavals.
3: Él vivió muchos años... Hay dos cosas claves. En el entorno que tenía el Barcelona, sumamente cuidado, no se necesitaba un Messi maduro fuera del campo, porque eso se lo ofrecía el Barça.
2: Exacto.
3: ¿Sí? Y él, el que no todo el mundo tiene el proceso de maduración, siempre vos y yo sabemos perfectamente que hablamos y escribimos mil hojas de la madura, del maduro de Lamine, y no todos los futbolistas tienen por qué tener esa maduración, porque no todos vienen de donde vienen. Y Messi venía de un lugar súper protegido, de un club que lo agarró con 12, 13, con 13 años, lo cuidó, lo mismo, ya todos sabemos lo que es la burbuja de la Masía.
2: Sí.
3: Entonces él no necesitó ese proceso de maduración. Y fíjate lo paradójico que es lo que él madura, y primero hago un inciso antes de hablar de Ferran, que sus dos mejores mundiales con la selección argentina, uno lo gana y otro lo pierde, siendo probablemente el mejor jugador del mundial, son con 35 años y con 39. Es loquísimo.
0: Sí, sí.
3: Es muy loco. Y él, y en base a lo que dice Ferran, él durante muchos años vivió, no te iba a la sombra, porque es difícil que Messi esté a la sombra de algo, pero sí... muy protegido en eso, lo que llamaba la mesa chica, que era Mascherano, Biglia, Higuaín, el reidor de Agüero. Y ellos, como que hay una frase ahí en el Mundial 2018, cuando todo se pudre.
0: En cuartos contra Francia, ¿no?
3: No, en octavos.
0: ¿Era octavos?
3: Que Mascherano sale a hablar con Sampaoli, como que Mascherano le hacía un penín de ventrículo, ¿no? A Messi.
0: Ay, es animal.
3: Hasta que se va toda esta generación, se la rompe Scaloni. Y él pasa, donde dice Ferran, a ser el líder de una banda de chicos que se habían crecido con él como en el póster. Entonces él se vino arriba con eso y se creyó un líder que hasta antes no había sido.
2: Y hablando de sombras, también hay que tener en cuenta la sombra de Maradona.
0: De Maradona, sí.
2: De fet, el Mundial el guanya un any després de la mort de Maradona.
3: Dos.
2: No, Diego, un any. El 2022, ¿no?
3: Crec que Diego se muere en el 2020, ¿no? En pandemia, ¿no era?
2: 20?
3: Noviembre de 2020.
0: Sí, noviembre del 20, diria que va ser.
3: Sí, perquè tenia 60.
2: Anys, correcte, sí. Es va celebrar... Mm. Bueno, no celebrar, però...
0: Sí, també és un altre...
2: Dos anys, va ser durant el Mundial.
0: Una altra casualitat o curiositat o no sé, o punt del
2: o sigui,
0: relat de Messi.
2: Els triomfs de Messi venen després de la mort de Maradona.
0: Sí,
2: per
0: sí, sens dubte. Escolta, no, m'agradaria tocar del que vam viure ahir la part argentina, perquè avui hi ha hagut molts vídeos i moltes reaccions, i els argentins sou passionals, no? I...
3: Exageradament.
0: Sí, a vegades exageradament, però a mi m'encanta. Llavors, hi ha un vídeo que he vist avui que m'agrada molt i m'agradaria trucar a la seva protagonista, a veure si podem. Però també m'agradaria parlar de Benín. tu coneixes alguna cosa de Benín o...
1: De país.
0: Sí, no sé, de país, sí. De futbol, del futbol...
1: Alguna cosa. Poqueta.
0: Et va sorprendre ahir a Benín, d'alguna manera?
1: No, ara, no em va sorprendre perquè li passa el mateix que a totes les cançons africanes, és que ja no hi ha, gairebé no hi ha futbolistes nascuts al país, i llavors el que tiren de diàspora, per tant, són jugadors doncs, que són, viuen a França o a Països Baixos, sobretot França per un tema de colònies, i per tant doncs, tenen un nivell més alt, o sigui, seleccions molt petites han anat tirant, no? Sí que és cert que hi ha una cosa bastant curiosa, que és que històricament el futbol de Benín s'ha mirallat molt en Brasil, i s'és conscient els brasilers d'Àfrica de fer la selecció bastant igual, perquè molts dels esclaus que van anar a Brasil procedien d'aquella zona i molts van tornar. Llavors, a Benín hi ha una comunitat lusòfona que són esclaus brasilers retornats, no? I llavors, amb el joc aquest de Brasil i Argentina, doncs hi ha un punt
0: de... Van de grocs, vols dir, per això?
1: Sí, per això. Sí, històricament ells s'havien admirat molt el futbol brasiler per això, perquè hi ha un moment en què quan s'acaba l'esclavitud a Brasil, alguns tornen i és a la zona de Benín on van tornar, i per això es parla d'una barreja de portuguès a una zona del sud del país per Porto Novo. De fet, la capital és Porto Novo, en portuguès. Mm. Però és una selecció menor, o sigui, menor, que està intentant fer bé les coses, amb el que fan tots, no? Que selecions petites, com Guinea Equatorial, et pot servir. Però és una selecció que està fent bé les coses i fora d'aquí...
0: Li va plantar prou cara fins al descans. Hi ha un català que es diu Quim Fàbregas. Hola, Quim, què tal? Bona nit.
5: Hola, Aleix i companys. Bona nit.
0: Bona nit. Tu ets fotògraf humanitari, o almenys així et defineixes, no?, a les teves xarxes socials, i has estat a diversos punts de l'Àfrica fent projectes humanitaris i, evidentment, fotografiant, no? Tens una gran recopilació d'imatges precioses de diversos països de l'Àfrica, inclòs Benín. Tu has estat a Benín, Quim?
5: Sí, he estat a Benín. Bueno, de fet, estem fent projectes, estem fent feina. Nosaltres estem treballant a diferents parts d'Àfrica, ara actualment estem en un nou projecte, i ara estem treballant a Gàmbia, Etiòpia, Sudan del Sur, Camerún i Angola i Benín.
0: Per qui feu aquests projectes?
5: Jo feia projectes en comunitats, que vaig estar 10 anys acaparant, que va venir Charango, precisament, i feien projectes humanitaris, però a través de la meva fotografia, o sigui, tot es finançava a través de la meva fotografia i grups que feia de viatges, no? Venia gent, llavors tot el que recaudàvem doncs fèiem aquest... o sigui, canviar una mica la societat, no? O sigui, fer projectes d'escola, sanitat, esport i sobretot clubs de futbol. Hem fet 3 clubs de futbol i hem sigut pioners de futbol femení a Senegal i a Gàmbia.
0: Perquè tu d'on ets aquí a Catalunya, Quim?
5: Jo soc de Calella, a la costa.
0: De Calella, perfecte. I quants anys fa que vas engegar doncs, això, aquest projecte teu personal a través de la fotografia a l'Àfrica?
5: Mira, fa 25 anys que vaig anar cap a l'Àfrica i fa des del 2009 que ho vaig deixar tot i em vaig dedicar a anar cap allà i mica en mica sense voler pues, bueno, he anat creixent i la veritat que estic com complint el somni. Ara, a partir d'ara, és que no podem dir res encara perquè fa un any que estem treballant un nou projecte, són 2 projectes a través de lo que farem a l'Àfrica i el 6 de novembre presentem aquests projectes.
0: Val, no pots dir massa més, val. No t'apretaré, doncs.
5: Aviam, són projectes humanitaris, l'únic que fem ja una mica ja més a lo gran, no? Sobretot farem pous d'aigua, comunitats que bueno, estem treballant sobre el canvi climàtic, no? Per exemple, Angola fa 3 anys que no plou, hi ha comunitats que les dones pues, no tenen aigua, no poden donar bona nutrició, i llavors, pues, bueno, una de les feines que faig jo és anar a documentar i anar a fer reportatges, doncs no pots quedar quiet, saps? No és allò de dir, vas a gravar, vas a fer... Tenim una repercussió molt gran a xarxes socials i a partir d'aquí, doncs, bueno, doncs, a fer una mica l'ajuda humanitària.
0: Estic veient que tens 1,3 milions no, de seguidors a Instagram amb les teves fotografies i aquestes imatges que fas arreu de l'Àfrica. A Benín, quants cops hi has estat?
5: A Benín he estat unes 25 vegades.
0: Va. I què et pots explicar del rival que va tenir Messi ahir, no? De l'últim rival que va tenir Messi ahir? Com és aquest país, el futbol, com el viuen?
5: Mira, el que ha dit el company és la relació que tenen amb els esclaus, no? Vull dir, a més la part d'Uida, que és la meca del vodú, era també on sortien els esclaus, no? O sigui, durant tres segles, pues, van repartir, o sigui, separaven les famílies i s'anaven, pues, imagina't, l'home cap a Haití, la dona cap a Brasil i els nens cap a altres llocs, no? Imagina't. Llavors, ahir parlàveu bastant del vodú, no?
0: Sí.
5: Que estàveu fent... Llavors, per especificar, el vodú a Benín són a través de l'animisme, ¿vale? Que és a través dels elements de la naturalesa. Llavors, el que és l'essència del vodú, de les seves arrels, és com la bondat, és com l'amor, ¿vale? Com a través dels elements de la naturalesa.
0: O què fan? Fan un ritual o què fan a través de...
5: Fan diferents rituals, hi ha divinitats. Hi ha els fambetos, hi ha la divinitat del tro, hi ha Sakpata, llavors tot té una relació amb màscares i té una relació amb la naturalesa i amb els ancestres.
0: I perdona, el que li donen a Messi ahir a l'inici del partit té a veure amb això? Que era una figura de no sé si era un déu o una... No sé, que era una cosa que semblava una dona o un home, una figura.
5: Mira, és l'estàtua de l'Amazona de Benín.
0: Ah,
5: és un monument dedicat a les Agotje, les legendàries dones guerreres de l'antic regne de Domei. Representa la força, el coratge, la resistència i el paper fonamental de la dona a la història de Benín.
0: Que bo.

0: mesos vaig tornar i ho vaig trucar. I el que vaig fer, vaig agafar tot el meu equip fotogràfic i li vaig donar a ell. Vale? Va ser com un acte de dir, jo et vull fer fotògraf, vull que tu ho tiris endavant, i li vaig fer com uns treballs fotogràfics van fer junts i li vaig tirar endavant la seva carrera. Avui en dia ja ha anat a París a exposar les fotos, vale? Que és una mica també aquesta part humanitària com a fotògraf. Val? I a partir d'aquí hem fet uns projectes de divinitats de vudú. I avui hem estat parlant i li he dit una mica les emocions, que us vull compartir el que ha dit ell. Vale?
1: Què ha dit? A veure.
0: Diu, quina gran oportunitat haver pogut jugar un partit contra el gran Lionel Messi i que fos l'últim. Aquí a Benín era mitjanit, però pràcticament tot el país estava despert, connectat i pendent del partit. Va ser una experiència realment emocionant. Fins i tot vam tenir l'oportunitat de regalar-li una rèplica de l'estàtua de l'Amazona.
1: Com deies ara, sí.
0: Sí. Va ser un moment fantàstic, que quedarà per sempre en la nostra memòria. Ara el somni de molts beninesos és que Lionel Messi pugui venir algun dia a conèixer el nostre país,
1: Oh, clar.
0: descobrir la nostra cultura i la nostra gent, acompanyat de la seva dona i els seus fills. I acaba dient, ah, el resultat podria haver estat pitjor, però vam saber gestionar el partit davant d'un jugador com en Messi. El marcador no ho explica tot. Burkina Faso, que són veïns, per exemple, va perdre 7-0.
1: Molt bé. Gran crònica, Quim, d'aquest
0: Sí.
1: company al que has ajudat a Benín. Perfecte, doncs escolta, res, moltes gràcies per compartir amb nosaltres una mica la sensació que hi havia en el rival d'ahir de l'Argentina i molta sort en aquests nous projectes. Com
0: Sí,
1: expliquis?
0: la veritat que sí, estem a tope. La veritat que jo sóc una persona de càmera, xerrant em costa una miqueta, però bueno, el que és bonic és poder transmetre amb les imatges i poder arribar a la gent, no? Vull dir que això és el que ens estem trobant, no?, en el nostre projecte. Treballem sense fer molt de soroll, però que podem arribar a la gent perquè entengui tots els problemes que hi ha a l'Àfrica, no? Un dels projectes que estem fent són documentals, que sobretot és l'immigració, no? Tot el problema que hi ha, però des de les arrels. Perquè es parla molt de la immigració, hi ha un problema tan gran aquí a Europa que gairebé ningú es fixa en el que és l'origen, no?, de lo que passa verdaderament.
1: I tant, i tant. Escolta, doncs, de veritat, molta sort i moltes felicitats pels projectes. Una abraçada, Quim.
0: Una abraçada ben forta.
1: Gràcies. Quim Fàbregas, aquest català que a través de la fotografia doncs, està fent projectes humanitaris a l'Àfrica i amb aquesta història de Benín. Doncs mira, hem sabut ja un detall més. Li van regalar aquella figura, important, de la força de les dones a Benín. Realment, és sorprenent, t'ho imagina't. Aquest és un altre debat. Per què aquests rivals? Aquí a darrere hi ha l'AFA, en principi... Bé, és cert que els europeus tenien competició, però podries...
2: Molts dels africans també tenien...
1: També tenien Copa d'Àfrica, però podries haver fet un Brasil-Argentina, si volguessis, perquè Brasil se'n va a l'altra punta del món. Però bé, és igual. Aquí, qui sigui, ha fet negoci, com això dels drons, que va ser... Això s'ha fet trending topic.
3: Lo de Sancor Seguros.
1: Clar, és que això va ser brutal, perdona. I la Ryder que porta la pilota de rosa. És increïble, aquests dos moments. Però bé, és una mica l'Argentina, no?
3: A mí sí, realmente me sorprendió. Por ahí quizás Brasil es difícil porque Brasil tiene compromisos en los que necesitan facturar y eso explica quizás cuando el presidente de la Federación de Portugal le dice a Cristiano no te vayas, ¿no? Porque claro, un amistoso que de Portugal con Cristiano vale 8 millones de euros, sin Cristiano quizá vale 2, ¿no? Y con Messi pasa. Pero que no llamen a Uruguay y le digan, a través de Forlán y de Luis Suárez, que digan, hermano, vengan acá, crucen el charco, hemos hecho tantas cosas juntos durante tantos años, un argentino-Uruguay con su íntimo amigo Luis Suárez tenía sentido. Yo le hubiese encontrado hasta más sentido un todos los compañeros de Messi que pasaron y que sea el rivales entre Mascherano, Villa, Gago, que se junten un poco y la...
1: Hay algunos que no se aguantaban, los pets, ¿no?
3: Sí, pero para hacer el paripé...
4: ¿Podría ser important?
3: Claro.
4: Sí, per fer una Argentina Benín,
1: sí, pot ser
4: una pot ser. Argentina amics
2: Home,
4: de Messi.
2: O que haguessin convidat al Barça, menys els internacionals, hagués pogut anar
1: sí.
2: Uns quants allà, i encara algun s'hagués borrat del partit d'ahir.
1: De fet, ahir no sé què deia aquí la tertúlia, que quan es retiri del futbol definitivament,
3: l'amistós
1: ha de ser o Inter Miami i Barça, no? I ell que jugui mitja part en cadascú, o Argentina-Barça, que jugui mitja part en cadascú, no sé.
3: Tiene que ser Argentina-Barça.
1: Argentina-Barça.
3: Sí, Inter de Miami.
1: No,

0: Jo dic perquè és l'últim club en què ha jugat. Ho ha triat ell, no, vull dir, no ho he triat jo.
1: Bueno, quizás porque él va a tener un porcentaje, ¿no? El Inter de Miami.
0: Pues, potser sí, clar.
1: Entonces, para sus intereses...
0: També li interessa promocionar-lo, no? Sí, sí, sí. 11 i 19. Vinga, fem una pausa i ara seguim parlant de tot això i us faré una pregunta. Creieu que hi haurà un nou Messi, que el veurem o no, en el món del futbol?
2: Tu ho diràs, amb Aleix Pariser.
3: Primera vegada, el Campionat Mundial de Resistència de la FIA arriba al circuit de Barcelona, Catalunya. Del 16 al 18 d'octubre, vine a veure els pilots i cotxes de les 24 hores d'Alemans. Compra les entrades del FIA WEC 6 hores de Barcelona des de 30 euros a circuitcat.com.
4: Aquest anunci dura 20 segons. Durant els propers 18 mirarem de convèncer-te que vinguis a descobrir les ofertes increïbles del Jeep Freedom Days. I en tenim prou amb una frase. No comences a pagar quotes fins al 2027. Ja està dit. Només fins al 31 d'octubre, amb finançament amb Stellantis Finance. Entra a jeep.es.
5: En 20 anys hem vist avenços tecnològics inimaginables. La intel·ligència artificial ha arribat a les nostres vides. Hem vist el nostre país guanyar 2 mundials. Però en aquests 20 anys hi ha una cosa que no ha canviat. El nostre compromís de ser el millor aliat dels professionals. 20 anys creixent amb els que fan créixer aquest ofici. 20 anys construint junts. Obramat.
6: El diumenge 18 d'octubre torna la cursa de RAC1.
7: Aquest any sabem que vindràs i gaudiràs de la cursa de RAC1. Saps per què? Perquè tu pots. Vine i corre amb FIAC, les 5 lletres que donen tranquil·litat.
6: FIAC Assegurances dona suport a la cursa de RAC1. Aquest any a Platja d'Aro. Us hi esperem.
8: Bona nit. En el sorteig del cupon diari celebrat avui, el número premiat ha estat...
9: 42.048, 42048.
8: Sèrie...
9: 49049.
8: Consulta si n'has resultat guanyador al teu venedor, a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Demà, com cada dia, hi haurà un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. 11. Ben jugat.
2: Tu ho diràs, amb Aleix Pariser.

11 i 21 minuts. Hi ha híbrids i després hi ha el nou Omoda 5 híbrid. Un SUV amb 224 cavalls de potència, etiqueta Eco i tecnologia híbrida SHS, pensat per gaudir de cada trajecte. I ara, des de només 23.230 euros. A més, tens els 3 primers manteniments gratuïts en tota la gamma. Nou Omoda 5 híbrid. Prova'l i fes el canvi. A la xarxa de concessionaris Omoda Eco de Catalunya.

0: Tu ho diràs, amb Aleix Pariser.
1: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat. Impossible concentrar-se amb els Lion Days. Gaudeix dels Lion Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma amb lliurament immediat. Només fins a final de mes.
2: Peugeot.
3: Recordes el teu primer Corsa? O el Corsa del teu amic Pep amb el que sortíeu al Finley? Avui, l'Opel Corsa segueix més viu que mai, amb tota l'enginyeria alemanya d'Opel. I aquest mes, amb una oferta a la que només podràs dir yes. Opel Corsa, una icona que continua conquerint generacions. Més a opel.es.
0: El diumenge 18 d'octubre torna la cursa de RAC 1. Aquest any a Platja d'Aro.
4: Vine a viure amb Torrons Vicenç l'adrenalina dels segons abans d'arrencar. L'emoció d'estar amb milers de corredors tots junts i de l'últim sprint per creuar la meta.
0: La cursa de RAC 1 sempre té un gust dolç amb Torrons Vicenç. El torró torró. Us esperem a la cursa de RAC 1. Festa d'esport i ràdio.
5: Amb el tast d'orquestra, entendre la música simfònica mai no havia estat tan fàcil.
6: L'ABC i els homes clàssics et donen les claus per descobrir grans obres del repertori en un format més accessible, amb curiositats, explicacions i música en directe.
5: Entrades a auditori.cat.
0: RAC 1 i l'Ajuntament del Vendrell presenten Castells de RAC més 1 a la Diada de la Fira de Santa Teresa.
7: Concentrats i forts, i gens amunt!
0: El diumenge 11 d'octubre, des de 12:15 del migdia, una altra jornada castellera des de la plaça Vella del Vendrell, amb tot l'equip de Castells de RAC 1, encapçalats per Benet Iñigo.
8: Els nens del Vendrell volen celebrar com toca el seu centenari, i els minyons de Terrassa i la Jove de Tarragona hi aportaran les dosis de gamma extra. Història castellera concentrada a la plaça Vella.
0: El diumenge 11, a 12:15 del migdia, Castells de RAC més 1 a la Diada de la Fira de Santa Teresa del Vendrell.
9: Carrega!
0: RAC 1. Fent pinya, tots som 1. Amb el patrocini de Forn de Nulles i la col·laboració del Museu Casteller de Catalunya. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya. Tu diràs, amb Aleix Pariser.

0: 4 i la mitjanit. Aquí seguim amb Toni Padilla, Ferran Martínez i Juan Irigoyen, avui convidat de luxe per parlar...
1: No, el lujo es mío.
0: No, no, és nostre, sens dubte, Juan. Has fet un recital de tertúlia, no. Parlant de Messi, de tot...
2: Ha confirmat que és el maciòleg.
0: És el número 1.
1: Referència,
2: referència.
1: Sí. Sí, de la mesa.
0: T'hem d'ajuntar un dia amb Saperes, un dia amb Roger Saperes.
2: I jo crec que... Pocs periodistes més saben més de Messi que...
1: Voy a ser como Cristiano, del mundo.
0: Avui és dia de retirades, perquè estem comentant la de Messi, que ha estat aquesta matinada, i avui, jo crec que tots ho intuíem, però ha anunciat que penja les botes definitivament Pedro.
3: Todavía hoy recuerdo el ruido. Miles de personas en la grada y un chaval de Tenerife de 20 años esperando en la banda. Justo aquí.
4: Pedrito, con ese dorsal 33.
3: Ese día entré a un campo de fútbol y abrí la puerta de otra vida. En ese momento era imposible imaginar lo que vendría después. Todo empezó en un campo de tierra en mi isla, Tenerife, y un balón que no soltaba nunca. Formar parte del mejor Barça de la historia fue un privilegio. Lo ganamos todo y asombramos al mundo.
0: Amb un vídeo, amb imatges del Camp Nou, Pedro Rodríguez, amb 39 anys, ha anunciat això, que deixa de jugar al futbol professional. Ara amb el Quim Salvador farem un breu repàs a la seva carrera, després us demanaré, no sé què en recordeu d'aquest futbolista, que sempre el posem Busquets i Pedro, no? Els invents o les apostes de Pep Guardiola que van funcionar moltíssim en aquella època daurada. Anem a repassar la seva carrera, Quim.
5: Pedro Rodríguez Ledesma, nascut a Santa Cruz de Tenerife el 28 de juliol del 1987, va començar a jugar a futbol a l'illa de Tenerife, al Raqui San Isidro, i amb 17 anys va arribar a la Masia del Barça. Va passar pel juvenil d'Albert Benaiges, pel Barça C de Juan Carlos Pérez Rojo, pel Barça B de Pep Guardiola, i va debutar amb el primer equip blaugrana en partit de Lliga el 12 de gener del 2008, un Barça 4, Múrcia 0, al Camp Nou, lluint el dorsal 33 i amb el nom Pedrito a la samarreta. Va substituir aquell dia Samuel Eto'o. La temporada següent, ja amb Pep Guardiola a la banqueta del primer equip, Pedro va participar en 14 partits, però no va ser fins un any més tard, temporada 2009-2010, que es va consolidar amb gols com aquest.
6: Messi per Pedro, l'interior a l'àrea, xuta Pedro! Gol! No! Ets molt gran, Pedro!
0: És contra el Shakhtar? És aquell, sí, sí, a la pròrroga?
5: Va. És el gol que dona la Supercopa d'Europa.
0: Mm-hmm. Contra el Shakhtar de Sigrinski.
6: Un gol que en principi li dona la cinquena copa, la Supercopa d'Europa!
5: Aquest era el primer gol decisiu de Pedri, que en
0: Pedro,
5: una...
0: Pedro.
5: Pedro. Que en una davantera amb... Havia de passar, no, algun moment. Que en una davantera amb Messi i Villa, i en un Barça recordat com el millor de la història, es va especialitzar en això, en gols decisius. Amb aquest va salvar una final de Mundial de Clubs, la de 2009, que el Barça anava perdent, minut 44 de la segona part, contra Estudiantes de la Plata.
6: Pica la pilota a Xavi, la toca Verona amb el cap a l'interior de l'àrea, la pentina Piqué per Pedro, gol! Ah! Acaba de salvar el Barça amb una rematada de cap providencial que supera...
5: Després de la pròrroga va venir el gol de Messi amb el pit, amb l'escut, amb el cor, com el va narrar Joan Maria Pou, que va fer per primera vegada el Barça campió del món de clubs. Aquell 2009 màgic, el del primer sextet, Pedro, a més, va ser l'únic que va marcar en totes les competicions. Lliga, Copa, Champions, Supercopa Espanyola, Supercopa d'Europa i Mundial de Clubs. No ho va poder fer ni tan sols Leo Messi, que es va quedar sense marcar la Supercopa d'Europa, que es va guanyar 1-0, gol de
0: això,
5: Pedro.
0: Això sempre ho tindrà a la seva currículum, Pedro. Haver marcat en una mateixa temporada en totes les competicions. No ho ha fet ni Messi ni ningú.
5: Un altre gol memorable, 29 de novembre del 2010.
6: El control de Villa, ja és a l'interior de l'àrea, Villa, encara Sergio Ramos, Villa se'n va per fora, la centrada de Villa, gol!
7: Gol!
6: Gol de Pedro! Pedro, Pedrito, Pedro, Pedrito, Pedro, Pedrito, Pedro, Pedrito, Pedro, Pedrito, Pedro, Pedrito, Pedro, Pedrito, Pedrito, 18 de la primera part, Barça 2, Real Madrid 0!
5: Mama, no dos més.
6: Xiula Iturralde, al final del partit, Xavi, Pedro, Villa, Villa i Jeffren, Futbol Club Barcelona! 5, Real Madrid 0!
5: va ser la nit de l'inoblidable 5-0 a José Mourinho. Després, recordem-lo també, tot i que no posarem l'àudio perquè si no ens estaríem tota la nit amb els gols de Pedro, va fer el primer gol de la final de la Champions contra el Manchester United a Wembley el 2011. I el 2015 vam tenir un déjà vu, final de Supercopa d'Europa, Barça-Sevilla-Tiflis.
6: I va Messi a la tanca, demana penal, el segon xut, Beto, Pedro, gol! Gol! Pedro, Pedrito, Pedro! Com el 2009 a la pròrroga, quan ja ens veiem abocats als penals! Ha aparegut Pedro, Pedrito, Pedro!
0: Aquell dia no acaba 5-4,
5: sí,
0: això?
5: Sí. 5-4...
2: És el de les faltes? De...
0: Sí, sí, també, que faltes de, gols de falta Messi, no? Sí.
5: 5-4 i últim gran servei a la causa de Pedro, que dues setmanes després, bé, 19 dies després, fitxava pel Chelsea i se n'anava a jugar a Anglaterra 5 temporades, va guanyar... bé, primer faig el repàs amb el Barça, 321 partits, 99 gols marcats, 23 títols, incloses les Copes Catalunya, perquè si no el David l'Oriol Jovent mata, que és la nostra base de dades oficial... entre aquests títols, 3 Champions i 5 Lligues. Amb el Chelsea, 5 temporades, va guanyar una Premier, una Cup i una Copa de la UEFA, déu-n'hi-do. I després encara va estirar la carrera a Itàlia, 2 temporades a la Roma i 5 més a la Lazio, on ha tancat la seva carrera. I ho hem de tancar també amb els números amb la selecció espanyola, 65 partits, 17 gols i 2 títols dels més grans, un Mundial i una Eurocopa. Números totals de Pedro Rodríguez entre clubs i selecció, 779 partits oficials, 194 gols, 28 títols.
0: Déu-n'hi-do. Clar, té Mundial, Eurocopa, Champions, té la UEFA amb el tot. Chelsea, Premier, Lliga... Ho té tot.
8: Sí, sí, tot. Tot, tot, tot. I, de fet, el Mundial el comença com a suplent i l'acaba com a titular.
2: L'acaba titular, sí, sí.
0: Sí, sí.
2: És titular a la final.
8: Sí, sí, tira
0: amb Del Bosque, no? El 2010, aquell.
8: Sí,
0: no?
8: Sí.
2: No, és que... Vull dir, jo recordo el primer partit de Pedro...
0: I semblava desgarbat. No semblava un jugador desgarbat.
2: Bueno,
0: no, jo, sincerament, jo no m'imaginava que arribés al nivell al que ha arribat. M'ha sorprès.
2: El primer partit, quan entra, jo era al camp...
8: El dia del Racing, a l'1-1.
5: Murcia.
2: No. El
8: ah, no.
2: Dia
8: no, perquè ha dut abans, clar.
0: Riker, la temporada abans...
8: Murcia.
2: Va ser que ja havia guanyat... No havia guanyat la Lliga, però...
5: No, era el gener, era el gener.
2: Ah, no, bueno, no, sí, no sí. Recordo, era un partit...
5: Després va tornar a jugar un altre partit intrascendent a final de temporada.
2: El Barça, bueno, ostres, doncs ara estic dubtant, però el dia que debuta, crec que era aquest partit, quan entra al camp, la gent fins i tot ja ha cert, perquè és sí, el final, el Barça ja té el partit guanyat, sí. I hi ha cert cachondeo amb que es diu Pedrito.
5: Es canta Pedrito, Pedrito,
2: Pedrito, però amb certa sorna. Sí,
5: sí, sí. Sí.
8: Cert.
2: I cada vegada que rebia la pilota era com un...
5: Sí, sí.
2: Una mica, i mira el que va passar l'any següent. Mm.
1: El viernes pasado había un debate, era ¿Gordon es más que Pedrito?
2: No, de momento no.
1: No, a nivel de talento.
0: Yo... Depèn, és que Pedrito va debutar que molt jove, hauria de tenir 18, 19 anys.
5: 20 anys, diria.
0: Clar, sí, Gordon arriba fet. Gordon arriba fet.
8: Perquè Pedro, en aquest cas, ell no... Havia gent que deia que és a la Masia, però ell no és a la Masia. I ha arribat a debutar amb el primer equip del San Isidro. És a dir, venia format. És a dir,
5: vam 17 anys.
8: Llavors, clar, no es podia dir que era la Masia quan has debutat un primer equip de tercera divisió. O sigui,
1: però per lo que genera esa capacitat d'atacar espacios, la capacitat de jugar per l'equip... un extremo...
8: Jo sé, si parlem de lo que és qualitat amb la pilota, et dona la sensació que Gordon potser té més qualitat, però això no vol dir que sigui millor jugador, perquè Pedro és millor jugador.
1: Però Pedro tenia més gol.
8: Correcte, més gol, sí. O sigui, entenia el que havia de fer, i tenia estrella. I tenia estrella Fermín, perquè era la pilota li queia, marcava...
1: Fermín és un jugador...
8: Era un futbolista especial.
1: Molt infravalorat.
8: Et decidia els partits.
2: No, moltíssim. Infravalorat, no, moltíssim.
8: Home, a la final de Wembley et marca...
0: És que aquella final, el Barça...
2: Finals, pràcticament, que juga, a la final del 2015 li dona assistència a Neymar, quan podia fer ell el gol, pràcticament.
0: La de Berlín, sí.
5: Sí,
2: sí,
8: sí. És que era un jugador molt normal, un paio molt normal, vull dir que no... I en aquest cas, que no va tenir com una gran premsa perquè era això, doncs una persona que...
1: Sí, no se crea un personatge.
0: Però la final del 2011, que és la sublimació futbolística, no?, a Wembley contra el United, és Pedro... Villa Messi. I Messi, vull dir, ell era el titularíssim en aquell atac.
8: I fan els gols, no en 14, Pedro, Messi, Villa, fan els gols els
2: i
8: tres.
2: I el que em sorprèn és que no hagi tornat a la selecció
0: ja, després ja, de... Tens raó, de la seva etapa.
2: Perquè amb el Chelsea, ara repassàvem els números i títols, va ser un jugador potser no tan important com ho va ser el Barça, però també va ser un jugador molt important. I després a Itàlia, de fet, si no recordo malament, crec que Xavi es planteja repescar-lo... la primera temporada.
0: Ah, això es va dir, és veritat, quan el Barça estava una mica allò amb Depays, Demirs, no? En aquella Luc sí. de Jong, i busquen, és veritat, això recordo que va sonar pel Barça per poder tornar aquí quan estava
8: és,
0: la Barça.
8: És que era una persona, ho és, molt, molt propera, molt normal, si vols t'explico una anècdota personal.
0: Sí, home, i tant.
8: Quan estava en pandèmia, quan vam, es va per primer cop començar a poder viatjar, havies de poder viatjar, doncs, si acreditaves motius laborals, residències, i els periodistes d'alguna forma, podíem, si mostrar amb el carnet de periodista, ens permetin viatjar. Llavors, amb la meva parella, vam dir, hosti, aprofitem per fer algun viatge a llocs que normalment estan a patada de turisme i ho veurem buit, no? I com tenim amics que viuen a Roma, anirem a Roma a veure els nostres amics, anirem a casa seva i veurem Roma deserta. I, bueno, i estan fent cua per embarcar i jo penso en el lavabo. I quan torno, em trobo la Rosa, la meva dona, parlant amb una persona amb mascareta. I el moment que m'estic acostant, veig que ja s'acomiaden, i dic, aquest tio no era Pedro? I dic, hosti, què volia? Diu, no, que era un noi que anava molt... anava una bossa de plàstic, molt donat. Diu, és que diu, havien de fer aquests formularis d'entrada a Itàlia. Diu, no, oi, l'he hagut d'ajudar perquè anava perdudíssim. És que no, l'he hagut d'omplir. Diu, sí, és un noi que és canari, no sé què. M'ha donat el seu mail, ha hagut d'entrar el seu mail perquè...
0: I era Pedro.
8: I estava esperant a la cua d'embarcament, sense priority, sense res. I al final dic, hosti, tu ets conscient que acabes d'ajudar un campió del món, que és Pedro? Diu, d'ho ajudat? Ai, sí, no l'he reconegut, no? Que anàvem... I llavors, bueno, pues, jo vaig anar a saludar, que tampoc no se'n recordava de mi, no? Vaig entrevistar fa molts anys. Sí, sí, bueno, estoy volviendo ahí a la disciplina.
0: A la Lazio, no?
8: I anava allà amb un... I recordo que no, ni priority, ni res, ni VIP, va seure allà al mig, i el recordo ajudant a pujar els senyors les maletes, de pensar, hosti, quin tio més emparit.
0: Gairebé 800
2: partits. La Roma no surt al vídeo de...
8: No, va acabar malament amb la Roma.
0: Sí.
5: De fet, anar-se'n de la Roma a la Lazio...
2: Sí, sí,
5: no és manera d'acabar bé, igual de cap manera, que, amb la gent de la Roma.
2: Tampoc sortia al Madrid a la web i al vídeo de Luis Enrique.
0: Curiós aquest detall, no m'havia fixat. Bé, com dèieu, el dia del debut llueix Pedrito a la samarreta. És com a mínim curiós, no? A més, en aquella època, estem parlant del 2008, ara qualsevol porta qualsevol nom o mal nom a la samarreta, però veure Pedrito debutant al Camp Nou, doncs sí que és veritat que, com dèieu, doncs va causar com a mínim curiositat i fins i tot algun riure. Això va ser el 12 de gener del 2008, 12 de gener del 2008, en l'etapa final de Rijkaard com a entrenador en un Barça-Múrcia al Camp Nou. I a RAC1 ho van viure així amb el Saperes i el Costa, amb el Jordi Costa. Atenció al que diu el Jordi Costa quan debuta Pedro Pedrito Pedro amb el dorsal 33.
9: I ara es produeix el canvi, s'acomiada Samuel Eto'o del Camp Nou, marxa a la Copa d'Àfrica i en el seu lloc debutaran el primer equip Pedrito. Ara tots dos piquen de mans i debuta, per tant, aquest jugador del BEP.
10: Per cert, pot ser que Pedrito es digui Pedrito perquè al Barça Vella hi ha un Pedro?
0: Això deia el gran Jordi Costa durant la transmissió d'aquell gener del 2008. Doncs sí, es deia Pedrito perquè al Barça B hi havia un altre Pedro. I el tenim en línia, aquesta hora el tu diràs. Pedro García, què tal? Bona nit.
11: Buenas noches, ¿qué tal todo?
0: Bona nit. Escolta, tu ets l'altre Pedro, no menys important, eh, Pedro? No menys important. No menys
11: sí, important. He tenido otra carrera, pero muy contento, igualmente muy contento, la verdad.
0: Mira, he de dir que tu ets Pedro García Delgado, no?
11: Correcte.
0: I actualment ets el president de la Muntanyesa, equip de la Tercera Federació, i el responsable que en els primers anys, doncs això, Pedrito fos el mal nom de Pedro, no? De Pedro Rodríguez, que avui ha anunciat que es retira. No sé com estàs, com et va la vida?
11: Bueno, la verdad que muy bien. Otra perspectiva, ¿no? Siendo presidente de un club con muchísima responsabilidad. Encima es un año especial para nosotros, que es en el año del centenario. Y la verdad que no me puedo quejar, estoy súper contento y muy ilusionado, ¿no? por seguir como presidente.
0: Has vist que avui Pedrito, Pedro Rodríguez, anunciava que deixa el futbol. Què t'ha semblat?
11: Bueno, la verdad que entre el compañero lo hemos comentado, ¿no? Que vaya menuda carrera, ¿no? Que ha hecho Pedrito. Cuando yo lo conocí, que entramos en el Barça C, ¿quién nos iba a decir que hoy en día, pues, don Pedro, podemos decir,
0: claro,
11: que el Pedrito, don Pedro, lo que ha conseguido, ¿no? Aparte de lo deportivo, que es una persona con unos valores y una humildad que, bueno, a lo largo de su carrera la ha demostrado.
0: ¿Heu mantingut el contacte? ¿Li has enviat algun missatge avui, alguna cosa?
11: Sí, le he mandado un mensaje, pero sí que es verdad que estará desbordado y no he tenido respuesta. Es verdad que cuando ya los jugadores están en otras dimensiones es bastante complicado, ¿no?, tener contacto. no por nada, sino porque al final incluso en las redes sociales lo pueden llevar algún community manager o etc. Y sí que es verdad que es bastante complicado.
0: El divendres seràs al Camp Nou, que fa un acte, o no podrà ser-hi, o no t'han dit res, no t'hi han
11: convidat. Sí. Bueno, no m'han convidat, però sí, me gustaría estar y estaré porque la verdad que ya no por esa experiencia, ¿no?, y esa anécdota que tengo con él, sino porque me parece que ha sido un gran jugador para el fútbol, para el Barça, y la verdad que es un honor pues haber podido compartir ese pequeño tiempo con él, y iré como un aficionado más de don Pedro.
0: Que bo. Llavors, anem a l'anècdota. Vosaltres, Pedro García i Pedro Rodríguez, coincidiu al Barça C. I per què ell s'acaba dient Pedrito? O sigui, li obligueu d'alguna manera a diferenciar-vos, o no, com va la història?
11: Sí, bueno, la verdad que cuando yo llego al Barça C de la Unión Deportiva Atlética Gramenet, y la casualidad es que yo allí era Pedrito. Y cuando yo llego al Barça C, pues Pedro es Pedro. Hostia. O sea, claro, Pedro es más joven que yo, y yo era más veterano. Yo tendría pues 21 añitos y él tendría pues 18. Entonces, en el momento que nos saludamos y demás, Pedro, uy, digo, esto no puede ser, ¿eh? Tú tienes que ser Pedrito. Y bueno, y se quedó, la verdad que era un, bueno, lo es, ¿no? Pero era un chaval, pues...
0: Suba a Pendrabé.
11: Sí, guau, la verdad que, y tuvimos muy buena relación, no solamente con él, sino con aquel equipo, el Barça C. Había muy buen ambiente, que de hecho ha sido el último Barça C de la historia, porque ahí acabó el Barça C. Y desapareció porque ese año el Barça B de, bueno, aquel de Barça B de Giovanni Dos Santos, Boyan y etc., ese año bajó a tercera. Entonces el Barça C, como estaba en tercera, desapareció. Y la verdad que fue, pues, entre todos, ¿no? Pedrito se lo tomó genial, y a partir de ahí, pues, pasó de ser a Pedro a Pedrito.
0: O sea, tú vas a cambiarte al teu sobrenom, que era Pedrito, y le vas a encolomar al Pedro. ¿No?
11: Sí, porque yo venía de un equipo que estaba en segunda división B, como la Unión Deportiva Atlética Gramenet, que claro, con 20-21 años, pues era el joven. Pero la diferencia es que al fichar por el Barça C, de ser el más joven, pasé a ser el más mayor.
0: Claro, ¿pero tú te agradaba Pedrito o no? ¿O ya te lo volías traer de sobre, eso de Pedrito?
11: No,
0: ya?
11: Yo me lo quería sacar ya.
0: Clar. Després tú puges al Barça B, i l'agafa Pep Guardiola. Vull dir, tu vas coincidir, no?, el filial del Barça amb Pep Guardiola,
11: sí,
0: als seus inicis.
11: Fue un periodo muy, muy breve, porque estuve la pretemporada y después fui cedido a Burgos. Y bueno, pero coincidí la pretemporada con Pep, con

0: perquè encara manté contacte amb Pedrito i que vol anar-hi a dir-li adéu. Doncs això.
1: A 11:45?
0: Crec sí. que sí, divendres. Crec que sí, al migdia.
1: Val, no, no.
2: 11:30, una
0: parla,
2: cosa així.
0: Parla Flick després, vols
1: clar,
0: dir, no?
1: Clar.
0: Ja ho sé.
3: No, crec que coincideix.
0: Volíem fer un...
2: Bé, coincideix amb l'entrenament del Barça, que és a les 11.
0: Sí. Volíem fer un exercici amb el Puig, que és que ara que s'ha retirat Pedro, de dir, hòstia, quants jugadors queden d'aquelles finals? 2009, 2011... No sé, en actiu.
3: En actiu, vols dir?
0: Sí, sí.
4: Déu,
5: 3. Messi... De les, hem agafat la convocatòria de la final Champions 2009 i la convocatòria de la final Champions 2011 del Barça.
0: Guardiola.
5: Queden 3 en actiu. Messi, a l'Inter Miami, Muniesa, que és, està en una de les dues convocatòries, al Qatar encara, a l'Al-Shahaniya, i Martín Cáceres,
4: no.
5: que continua jugant a l'Uruguai al Juventud de les Piedras. Encara el tenim aquesta,
4: sabem
5: aquesta
4: temporada. De Cáceres.
5: 39 anys. Martín Cáceres, 39 anys.
1: Va jugar a Galaxy fins fa poc, eh?
0: Els Galaxy jugava?
1: Va guanyar la Lliga que guanya Riqui Puig.
0: Martín Cáceres.
2: És veritat, ara m'està sonant.
1: Martín Cáceres jugava.
5: Ara ha tornat cap a casa i encara aquesta temporada, de moment aquest any, com a mínim, fins que s'acabi el 26...
4: I Muniesa què edat té, Puig?
5: Muniesa, no t'ho sé dir, però bastant més jove, eh? Muniesa deu voltar als 34, potser, no? Ara t'ho miro, quan té exactament Marc Muniesa.
0: Ho tinc aquí, mira, 34, sí. El març en fa 35.
1: Ah, hòstia.
5: Doncs encara allà al Qatar, que porta unes quantes temporades a Qatar, Marc Muniesa. N'hi ha 8 que són entrenadors o van camí de zero. Torella allà, les troben de Bratislava, Silvinho, seleccionador d'Albània, Xavi, seleccionador de Països Baixos, Iniesta, ara ja al Gulf United, de la segona divisió dels Emirats Àrabs, Busquets fent pràctiques al Barça Atlètic, Mascherano, l'última banqueta va ser la de l'Inter Miami, Afelai, que va ser assistent al PSV la temporada passada, ara aquest any de moment no té banqueta, o Thiago, que la seva última experiència va ser assistent de Flick, i un nové Víctor Valdés, que també està d'entrenador, al Boratalaz, al Barça, l'Horta, l'Àvila, que va ser la seva última experiència al 2025, i que no sabem si tornarà o no a les banquetes, perquè diem que Valdés és bastant inescrutable pel que fa al seu futur. N'hi ha que han optat per la via empresarial. Piqué, propietari de l'Andorra, de l'empresa Cosmos, Pinto, productor musical, o Keita, que és empresari fora del futbol a Mali, entre altres projectes, una planta de fabricació d'oli i pinso. Allà tenim Keita allunyat del futbol. La via analista, escollida per Henry o per Gut Johnsen, aquí veiem en diversos mitjans comentant futbol.
0: Eidur, sí, no sabia que estava.
4: Però Henry també havia estat entrenador.
5: Sí, també havia estat entrenador, seleccions inferiors de França. També.
1: I el segon de Roberto
4: en Bèlgica,
5: a Bèlgica,
4: no?
5: Segon de
1: selecció olímpica.
4: I en Mònaco no estuvo, també?
3: Accionista del Como.
5: Accionista del Como, exacte.
3: Comentarista però ara, de televisió. Ara té mil vides, tira Henry.
5: I ara, per això, no, s'ha allunyat de les banquetes i de moment el veiem comentant a la televisió, criticant els plantejaments de Hansi Flick i aquestes històries. La corbata per Eto'o, com a president de la Federació Camerunesa de Futbol, i per David Villa, que ara és conseller de l'Atlètic de Madrid, amb l'arribada d'Apolo. El títol d'ambaixador, jo diria que li donem a Carles Puyol, que és ambaixador de no sé quants organismes i empreses i marques. La direcció esportiva per Bojan, Dani Alves, pastor evangèlic, i sense una relació clara amb el futbol ara mateix, a Vidal o Yero Lazábal, que s'acaba de retirar com aquell qui diu, o Adriano Corrella. Veurem per on passa el futur de Pedro a partir d'avui.
0: Que bo aquest exercici.
1: Adriano, què se n'ha fet?
0: Com se n'han anat repartint tots, eh?
5: Va tenir problemes fiscals, diríem, que ha hagut de pagar, ha estat, diríem que...
4: En què estado?
5: A Espanya, però no té ara relació amb el futbol. Alguna col·laboració amb algun mitjà se li ha sentit últimament, a Gijantes, em sembla, i alguna altra història, però no té un lloc fix, diríem.
0: Ara obrim, anem a tirar la brossa de l'actualitat al contenidor de Repuig, avui també, farem un resum de l'actualitat. Però abans, l'última hora del Barça, amb la Marta Ramon, perquè ara sí hem de començar a mirar cap al partit de Getafe d'aquest dissabte. Hansi Flick va recuperant efectius, a l'espera de tenir-los tots, en principi demà, demà dijous els té tots per començar a preparar el partit contra el Getafe, i està molt tranquil, i això són bones notícies, amb Joan García i Rafinha.
2: Sí, el porter s'ha entrenat amb el grup per primera vegada després de lesionar-se contra el Racing, i pels inputs que tenim està en perfectes condicions per ser titular aquest dissabte. D'altra banda, De Jong ha tornat a fer una part amb el grup amb l'objectiu de rebre l'alta a finals de mes, ja ho explicàvem ahir, mentre que Rafinha ha continuat treballant al marge. Amb Rafinha, la previsió a hores d'ara és que demà faci una part de l'entrenament amb el grup club i divendres ja el faci sencer amb tots els companys. Estarà, per tant, recuperat per dissabte, però tenint en compte el seu historial i sobretot el calendari que li ve al damunt a l'equip, la intenció és que descansi d'inici contra el Getafe. En aquest sentit, té moltes opcions de ser titular Gabriel Jesús. Almenys aquesta és la idea a hores d'ara. Rafinha banqueta i Gabriel Jesús apuntant a jugar d'inici. Tot i així, ja sabem que una conversa a última hora ho pot canviar tot. Ja tenim uns quants precedents amb Hansi Flick a banqueta en aquest sentit, però a hores d'ara, Rafinha apunta a banqueta i Gabriel Jesús jugant d'inici contra el Getafe. A més, Cancelo, Koundé, Espart i Bernal s'han reincorporat als entrenaments. Si res no canvia, demà ho faran la resta d'internacionals i d'aquesta manera Flick tindrà 2 dies per preparar al complet la tornada a la Lliga de dissabte contra el Getafe.
0: A 6:15, 6:30 de la tarda, dissabte, al Camp Nou, Barça-Getafe. Un cop tancada l'aturada per compromisos FIFA, anem a resumir com ha quedat el desgast dels internacionals del Barça.
2: A veure, podríem dir que no ha estat una mala aturada pel Barça, tenint en compte que algunes altres aturades han estat autèntiques massacres. Aquesta no ha estat així, primer perquè el desgast en general no ha estat excessiu i després perquè no hi ha hagut cap contratemps físic greu al marge de les petites molèsties d'Eric i Rafinha. Dels 17 internacionals, l'únic futbolista que ho ha jugat absolutament tot ha estat Livakovic. El porter croat ha disputat els 360 minuts i ha encaixat 14 gols. Especialment dolorosa va ser la derrota 0-7 contra Anglaterra. A més, hi ha 2 jugadors de camp que han estat titulars en els 4 partits. Són Cancelo i Lamine, que juntament amb Livakovic són els jugadors que més minuts han acumulat. Cancelo acumula 305 minuts i Lamine 281. Els segueixen Cubarsí amb 270, Rodri amb 256, que se sumen a ells i són els 5 que han acumulat més desgast. Gordon ve després amb 220, empatat a Molmo, Pedri 206, Koundé 180, Adeyemi 154, Rafinha 135, Bernal 119 i la resta ja menys de 100. Fermín, per exemple, s'ha quedat en 99. Els que menys han jugat han estat Espart amb 90, Bissibo amb 69 i Hams amb 52. Eric García, recordem-ho, va restar inèdit. Pel que fa a rendiment, especialment en atac, Lamine ha estat el màxim golejador d'aquesta aturada, amb 4 dianes per les 3 de Gordon i les 2 de Cancelo. Rodri, Hamza i Rafinha també han marcat. El màxim assistent ha estat Olmo amb 3 passades de gol.
0: Bé, així ha anat la cosa, com és habitual. Bé, sorprèn això de Livakovic, però en principi si Joan García està bé no ha de jugar. I li anirà bé per agafar rodatge. I després a Lamine, clar, que és el millor jugador del moment ara mateix, i l'ha aprofitat de la Fuente per fer aquest 4-4 i classificar Espanya ja pels quarts de final del mes de març. La resta, mira, crec que al final patien molt per l'aturada de 4 partits i han tornat tots sants, han sabut frenar els que tenien molèsties, vull dir que al final el balanç és bo.
2: La cosa FIFA ha quedat arregladeta.
1: Sí. Al final, quan són 280 i alguna cosa, no?
0: 280, sí.
2: 281, la Minyama.
1: Sí, tampoc.
4: Fue el que más jugó d'Espanya, Ferran Mocs, sí, los 4 partidos.
0: Sí, sí, sí, sí, sens dubte.
1: Bueno, després era Rodri el segon.
0: Cubarsí 270, sí, diu, Cubarsí, i Rodri 256.
2: 270, Rodri 256, sí.
1: Va, correcte, perquè el van canviar l'altre dia. Mm. Bueno, de la Fuente ja va dir que intentaria que tothom jugués 3 partits.
0: Que són 2,70. Lamine es va passar,
1: sí,
0: per 10 minuts.
1: Sí, es va passar 10 minuts perquè el partit d'ahir també...
4: Estava... Estiré un poco más.
1: Sí, s'havia de remuntar. Bé,
0: mira, a Gaudí ara, que ve un calendari xulo amb el Barça, tu. Que el Barça torni amb aquell ritme que tenia i amb tots els jugadors sants i estalvis és una magnífica notícia. Per ser Mbappé avui també s'ha entrenat amb normalitat. A veure com el reben, però no té res d'allò que li va passar en França.
1: Molt important aquest mes d'octubre.
0: Molt important aquest mes d'octubre.
2: Per Mbappé, per
4: Mbappé o per el Barça.
1: Clau Lliga,
2: És que el clàssic...
1: Oblida't de la Champions. Jo ja torno al que deia la setmana passada. O sigui, deixeu estar el PSG. Ja està, és igual.
4: Però hi ha d'anar.
0: S'ha de guanyar un dels dos, Galatasaray o PSG.
1: A Galatasaray has de guanyar i després centrar-te en la Lliga.
0: Però és que abans de la pròxima aturada...
1: No, perquè és que et carregues el Madrid, sí, de Mourinho, però... a l'octubre.
0: Però escolta'm una cosa. 2 jornades després del Clàssic hi ha un Atlético Barça al Metropolitano.
1: És igual, que... Roger, però hi ha el...
0: Aquest tram...
1: Ja ho has fet esclatar tot.
0: Sí, però que aquest tram és important en aquest cas.
1: El polvorí que tenen allà, amb el tema Mbappé...
2: Has d'anar a sac.
1: Has d'anar... A com a mínim 9 punts.
4: Ferran, estàs en octubre. No creo que estés sentenciado.
1: No, però l'any passat s'ho carreguen a l'octubre, també va ser el clàssic.
0: Sí, però el guanyen. L'únic que se'l carrega Vinícius amb el canvi.
1: S'ho carrega després tot. Clar, comença a esclatar, sí, tot allà.
2: I l'esclatada màxima
1: és
2: a la Supercopa.
1: I tenen la sort que ells estan a 7 punts. Sí.
0: Però jo el que et vull dir és que si tu guanyes el clàssic i guanyessis el Metropolitano amb 3 jornades de diferència, tu fots una estripada al mes de novembre abans de la següent aturada de seleccions. Que ja...
2: I després et centres a guanyar la Champions, perquè has guanyat la Lliga.
3: Sí, sí. I... Ordenat.
2: Veus?
4: un optimisme, però...
3: No, sí, ara, se m'ha fàcil, eh?
0: Peus a terra.
3: Primer la Lliga, encara és Mourinho, llavors la Champions...
4: La Lliga està en noviembre...
2: Està tot escrit, o sigui, hi ha un guió, hi ha un guió, n'està tot escrit.
1: Estem molt pendents, estem molt pendents sempre. A veure el Barça ara contra el PSG, que ens hem de... A veure, és una bona manera de mesurar-se, a veure quin punt està el Barça. No, no, oblida't.
0: Per tu és més important el Clàssic, m'ha quedat clar.
1: No, Aleix, és que la Champions es guanya a partir del març.
2: I això, ho ha ensenyat el PSG, també.
1: T'ho ha ensenyat 2 anys consecutius, que ha anat a la repesca els 2 anys que guanya la Champions.
4: Sí, però és un any que sempre esquivar el partit de febrer és ideal.
0: Mm. Sí. Sí, però això ho pots solucionar amb les següents jornades. El que diu el Ferran és que aquest tram de lliga
2: és important. Però una cosa,
1: un partit et classifiques entre els...
0: Sí,
2: però no
0: dic,
2: ens posem tampoc la vent abans de la ferida. És que pots anar al Parc dels Prínceps i fer un bon partit i fins i tot guanyar.
0: I després el clàssic guanyant-lo.
1: Sí, no, jo no dic que s'hagi d'anar a perdre. Jo dic que s'ha de prioritzar.
0: Em sembla bé. Mira, parlant de prioritzar, atenció, perquè pots anar a veure un partit del Champions del Barça per 7 euros i mig. No és cap broma.
2: No, però hi ha un petit detall, que és que has d'anar a Bakú.
0: Ah, aquest
2: saps?
0: No l'havia
2: vist. Vull dir, s'ha d'anar a Bakú i llavors, bueno, doncs, igual has de gastar-te uns dinerets en l'avió, en l'allotjament i aquestes coses.
0: Però el partit val
2: 7 euros i mig.
0: Bakú-Barça.
2: Se va a Barça del 25 de novembre, 3:15.
0: No, el Barça juga a Bakú, però contra el Sabà.
2: Molt bé.
0: El soci, 25 de novembre,
2: 25 de novembre, 3:15 de la tarda. Socis i panyistes ja poden sol·licitar les entrades. Tenen de termini fins a la mitjanit del 18 d'octubre. N'hi ha al voltant de 3.500 disponibles i, com sempre, seran nominals.
0: A veure, si trobeu una bona oferta per anar a la seva
4: com
0: Serbatja.
4: És el clima ahir?
3: Farà molt fred, molt fred.
2: No farà tan fred, he mirat.
3: El novembre farà fred.
2: La IA, que és experta en tot, li he fet una pregunta abans.
4: O sigui, és la Marta Ramon...
2: De Bakú, és la Marta Ramon de Bakú.
3: Jo he preguntat a una persona que el coneix. Que...
2: Una persona de veritat, no sí. La IA, d'acord.
3: I em diu que farà fred.
2: Que farà fred.
3: És fred els novembres allà.
2: Clar, jo és que he vist que 10-11 graus... Dic,
0: bueno, això és
3: fred. Bueno, que jo considero que això és fred.
2: Home, després d'haver anat a Praga a menys 7 graus...
3: La pregunta és què considerem fred.
2: Sí,
0: claro,
2: a 11
0: Marta,
2: graus està bé.
0: Clima tropical.
3: Ah,
2: claro, 11 graus està
4: nosotros
2: bé.
4: Nosotros que vivim el ritmo caribeño.
2: Home, és que l'any passat...
1: No estem parlant dels menys.
2: Vaig quedar lila, i portava més capes que una ceba. Només em faltava el nord.
0: 10 graus és fresqueta i és haver d'anar tapat, ja. Si estem
2: home, 11 graus, està bé.
0: Ara tirem la brossa, no marxeu.
3: Jo aniré amb guants i tot. I la Marta anirà allà amb la remaqueta i...
2: No, jo aniré molt abrigada. La conya marina era aquesta dels 7 euros.
3: L'únic que m'importava aquest any a la Champions.
2: M'ha fet gràcia perquè un
1: amic... Prínceps, no.
0: Un moment. Perdó.
2: Que un amic soci m'ha dit que era més barat. Que era més barat anar a Bakú i pagar
0: els 7 euros i mig?
2: L'avió i l'allotjament i tot que aconseguir una entrada pel Clàssic.
0: Clar, si tu pares a mirar així...
4: Les entrades clàssiques estan picantes,
0: Sí, estan amunt.
2: Per això, que potser val més la pena anar a Bakú.
0: Sí, avió, hotel i 7 euros i mig de l'entrada potser surt més econòmic que ara mateix qualsevol entrada a l'estadi. Bé, plantegeu-vos-ho, com a mínim aquí us ho expliquem, informació de servei.
2: És d'informació de servei.
4: No sé si Ferran tarda 2 dies en llegar de Split, no sé si no te tardes en llegar.
0: Vas a cavall o amb burro per tornar. Ara fem una publi i ara tanquem la tertúlia tirant la brossa de l'actualitat al contenidor de Repuig.
6: Tu ho diràs, amb Aleix Pariser.
7: De fer arribar el gas natural al nostre país el 1965 a fer-ne servir el 2026 a 17 centrals de cicle combinat per generar electricitat i que la nostra energia estigui disponible quan la necessitis. Més de 180 anys fent-te la vida més fàcil cada dia. Naturgy. Cada dia. Everyday.
8: Vinga tots, capó amunt, aguantem una mica clau anglesa, 1, 2, aguantem, agafem bugies, així m'agrada, molt bé.
9: Posar-se en forma sempre té recompensa. Fes el manteniment anual del teu vehicle Citroën Service amb lubricants Total Energies i entren a sorteig de premis increïbles. Citroën. Condicions a Citroën.es.
10: Fins a 40% de descompte a la gran fira d'Ocasión Plus. Compra el teu cotxe ideal al millor preu. Mentre tot puja, nosaltres liquidem els preus. Només aquesta setmana. Estem a prop teu amb 20 centres a Barcelona. Visita'ns. Vine a Ocasión Plus.
11: RAC 5, 4, 3, 2, 1. El diumenge 18 d'octubre torna la cursa de RAC1, aquest any a Platja d'Aro. A
12: Apunteu-vos la data. El 18 d'octubre, l'onzena edició de la cursa de RAC1.
13: Amb el patrocini de l'Ajuntament de Castell d'Aro, Platja d'Aro i Segaró, Dip Salut, CaixaBank, AENA, FIAC Assegurances i Torrons Vicenç.
12: Us hi esperem.
14: Mira, ja ve, recta final.
15: Mola de Déu.
12: Una cursa de 5 quilòmetres que recorrerà els espais més emblemàtics de la ciutat, passant pel passeig marítim a tocar del mar.
16: Visca Catalunya, visca la cursa de RAC!
17: Un autèntic bochorno.
13: Trobareu tota la informació i les inscripcions a la cursa de RAC1.cat.
12: Us esperem a la cursa de RAC1. Festa d'esport i ràdio. RAC1. Tots som un milió.
13: Amb la col·laboració de Frit Ràbic, Coca-Cola, Grup de Palol, Vermuts Miró i Vicenç Esport.
12: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya. Tu diràs, amb Aleix Pariser.
0: 5 minuts per sobre, 2:15 de la matinada. Tancarem tertúlia amb el Juan Irigoyen, avui el Ferran Martínez i el Toni Padilla. Doncs mira, com que fa dies que anem omplint la bossa de notícies, d'històries, de resultats, i és plena a vessar, hem d'anar a llançar-la.
12: El contenidor de repuig.
18: Els teus ulls que balcaven buscant un desig, les espelmes cremaven i alguns dels amics.
5: Primer de tot, que sigui l'última vegada, a París, que em dius que entrarem a les 12:20 i acabem entrant a les 12:36. A mi em tractes com el Pujal o el Besa, que així ho vam acordar en aquell document que tens guardat al calaix del teu escritori. Dit això, 29 de novembre del 2026, el Barça farà 127 anys i hi haurà eleccions al Parlament Espanyol. Quina millor manera pels culers per celebrar l'aniversari amb la gran festa de la democràcia. 127 anys, parlant de 127, Seat 127, a casa en vam tenir un vermell amb matrícula AJ, va sortir al mercat el 1972, més o menys, any amunt, any avall, on ens teletransportarem segons qui guanyi les eleccions el 29 de novembre.
19: Seat 127, el coche que usted conoce primero en su tipo, con 36 cualidades que le definen y muchas más que usted descubrirá. El mayor maletero para transportar todo lo que se le ocurra. 2, 3 y 4 puertas. Asientos reclinables, suspensión independiente a las 4 ruedas para llegar al lugar más insospechado y gozar en libertad de toda la naturaleza. Todo esto es para usted. Encuéntrelo en la red de servicios oficiales SEAT.
5: Estic tan impregnat d'anuncis de cotxes que sí, també sí. N'havíem de posar un avui. No sé per què amb aquest anunci, aquesta olor de tancat, m'ha aparegut a la ment com si fos un cromo sortint d'un sobre de Panini.
20: Si no hubiese prescrito, el Barcelona estaria descendido.
5: No, Javier, no em referia a tu avui. Mira, estava pensant en un altre, en Dani Carvajal. L'únic futbolista que és capaç d'aconseguir que, per contrast, José Bordalás, el nostre amic Pepe, pugui arribar a caure bé si s'acabés tancant el seu fitxatge pel Getafe. A menys d'una setmana, pel 12 d'octubre, de l'aparició de la cabra a la Ciutat Militar, ha aparegut el mascle a posar ordre, però tots tranquils, que Joan Gaspar... El que dèiem, Gaspar no té gens de por de Carvajal.
20: ¿Quién coño es Carvajal? Es que yo no había oído hablar más que... levemente de este jugador, pero ¿quién es? Si este es un hombre ya que está acabado.
5: Ay, mama pom. Calla, que el 127 no fos la solució perquè Fernando Alonso aconseguís per fi la victòria 33 al Mundial de Fórmula 1. Hem sabut, això sí, que tindrà un any més per aconseguir-ho, renovat fins al final del 27 i amb contracte d'entre 35 i 40 milions d'euros per la propera temporada. I ens queixem del sou de De Jong.
21: Luego van saliendo cosas que no son verdades, que yo cobro no es como 37 millones y tal, y está muy lejos.
5: Doncs haver pilotat un Fórmula 1. Continuem buscant la nova dimensió, definició de dimensió, figuradament, abast, importància, la dimensió desconeguda. Vam haver d'anar a buscar la notícia de Real Madrid Televisión aquest dilluns sobre el Barça-Madrid de diumenge al Camp Nou. 7-0, caps del 7, això sí, de tacón. Madridistes demanant la desaparició de l'equip femení de futbol, fars del ridícul contra el Barça i Florentino. La gent fins al gorro d'anar de golejada en golejada contra el Barça i Florentino. I el 25 d'octubre, clàssic masculí al Camp Nou, i si guanya el Barça, Florentino.
22: La bicicleta, gling, gling, la bicicleta, gling, gling.
3: Oh, que bé que s'hi va.
5: Compte, que ve amb força Kylian Mbappé i podria guanyar l'etapa, eh?
15: Ahí viene Rubricar. Qué bueno que viniste, me pongo de hinojos. Admiración absoluta, una victoria memorable.
5: Mallot blanc per Mbappé, que ha completat el Tour de França, el de Suïssa i el Tour del malalt imaginari, aquestes tres setmanes sense futbol a la primera divisió masculina. Samantha Villar podria fer un programa d'aquells 21 dies sin futbol, amb gent llançant-se pel balcó, anant a teràpia o havent de llegir un llibre. Terrible. Sort d'ell.
22: Veig la màgia al meu davant, molt més ràpid que el llamp, és el petit més gran.
5: Roger Sapera, sort d'ell. Què us pensàveu, que parlava de l'altre, no, de Leo Messi? No, hija, no, que hauria dit Antonio Torres. La gent es preguntava que si, qui és aquella persona amb la samarreta de l'Argentina i el 10 a l'esquena, al costat de Roger Saperes, al Monumental. Va ser Miami, la presentació de Messi, el Monumental, la retirada de la selecció argentina, i s'especula que va ser ell, en Sape, qui li va obrir la porta al Camp Nou perquè es pogués fer les fotos de matinada.
22: Oh, benvinguts, passeu, passeu.
5: I deixeu un últim recordatori, perquè no crec que ho sapigueu. El 18 d'octubre hi ha la cursa de RAC1 a Platja d'Aro. Apunteu-vos-hi, encara que sigui la primera cursa de la vostra vida, i després de la cursa demaneu hora.
23: Logopèdia, fisioteràpia, odontologia, urologia, podologia, ginecologia...
5: En teniu per escollir. Contenidor tancat. Fins la propera.
22: Caigut del cel.
0: Bravo, bravo, gran resum, sí senyor, Xavi Puig. Apunteu-vos, eh? Us espero el 18 d'octubre. 18 d'octubre, diumenge, Platja d'Aro.
4: Quants quilòmetres són?
0: Res, són 5 quilòmetres. Poden fer caminant o corrents, el que vulgueu.
4: Okay, okay.
0: Platja d'Aro, Castell d'Aro i Segaró, allà serem, a la Costa Brava. Ens ho passarem bé, el 18 d'octubre. Marta, allà t'espero, eh?
2: Doncs espera't a Segaró.
24: Espera't corrent.
2: Bé, corrent.
0: Gràcies per haver vingut. Espero que hagueu passat una gran nit de ràdio com jo. Eh?
4: Gràcies a tu.
0: Sí, ha estat un plaer compartir taula amb vosaltres.
24: Ha estat la millor tertúlia de la setmana?
0: Sí.
24: El Juan ha elevat el nivell. I...
0: Ara fa dies que m'espero perquè vull veure una mica la progressió en aquest inici de temporada.
4: Però te queda un dia, nada más.
0: Sí.
4: Bueno, el domingo. Sí. Que tenés una Marbà, ara.
0: A Marbà, el diumenge, sí. Ho fa bé aquest nano, eh?
4: Buen fichaje.
0: Aquest nano, eh? Sí. Marbarín.
4: Bueno, ja és un senyor, no?
0: Pedrito, és un Pedrito. és un Pedrito, encara. Però no, de veritat...
2: Ens n'hem fet grans, tots.
0: Heu fet la millor tertúlia després de la retirada de Messi, sens dubte. Vinga, vagi bé. Adéu.
2: Bona nit.

0: ho diràs, amb Aleix Pariser.
1: Pràcticament 3:15, moment de parlar de bàsquet amb el Dani Aguilar, que ja ha tornat de Manresa del Nou Congost. Allà el saludàvem a l'inici del programa. Hola, Aguilar, eh?
2: Hola, Aleix.
1: Quedaven 20 segons, hem donat per guanyat el partit, ja ha guanyat el Manresa, suposo.
2: 101-89 amb aquest final rocambolesc en què l'entrenador visitant, l'entrenador de l'Ulm, ha reconegut que ha protestat per un doble error informàtic que ha reiniciat fins i tot el sistema. Ens queda el dubte si ho ha fet ell mateix, perquè l'home estava amb l'ordinador, per tant, podria ha reiniciat el sistema. Però, en tot cas, victòria del Manresa, 101-89. Diego Ocampo, en la seva primera victòria en competicions ACB o europees, però centrant-se sobretot en el joc.
3: La victòria és la conseqüència de jugar millor. No tot és guanyar o perdre. Sí, nosaltres podem perdre en la Liga ACB i podem perdre amb el Breogán. Jo no estic emprenyat per perdre. Estic emprenyat com a entrenador perquè no defensem com necessitem. I això és el que m'emprenya, però no m'emprenyo amb els jugadors. M'emprenyo amb mi perquè jo sóc el responsable de que defensen bé des del primer dia de la Lliga.
2: Avui que ha arrencat la jornada de l'Eurolliga, la quarta, 96-98, ha guanyat l'Asvel a París en el duel francès. Per demà, a la Lliga femenina, tenim jornada intersetmanal. Juga el Cadí la seu a les 9, rep el Leganés. Juga l'Espar Girona, rep el Azul Palma Marino, el Mallorca, diguem-ne que a l'Azul Marino ha fet un projecte espectacular, malgrat que acaba d'ascendir. I demà també juga al Madrid amb aquest 0-3 a l'Eurolliga i saps qui el visita? Un invicte. El Partizan de Belgrat de Joan Peñarroya, que li pot endosar un 0-4.
1: Sempre que hi ha un Madrid-Partizan, recordo de les hòsties que es van fotre
2: sí.
1: En aquella eliminatòria, en aquest playoff de quarts de final.
2: Amb Panther pel mig.
1: Amb Panther pel mig, sí senyor, sí, l'actual sí. Jugador del Barça.
2: Demà doncs Peñarroya, a veure si pot seguir furgant a la ferida del Madrid de Pedro Martínez.
1: Perfecte, doncs demà ens expliques aquest inici d'una nova jornada de l'Eurolliga a l'última possessió i fem la prèvia del partit del Barça, que juga divendres contra el...
2: Els Alguiris Kaunas.
1: Al Palau, és això?
2: Sí, senyor, al Palau Blaugrana.
1: Molt bé, gràcies, Dani.
2: Bona nit.
1: Adéu-siau. És el moment de parlar un moment d'Autovivo.es. Aquest octubre liquiden estoc. Més de 300 cotxes de quilòmetre zero, de gerència i seminous ja t'estan esperant amb grans descomptes. I atenció, no comences a pagar fins al gener del 2027. Ho has sentit bé, eh? Ara és el moment de canviar de cotxe al millor preu. I per fer-ho, les millors oportunitats són a Autovivo.es. Visita'ls a la carretera de Santa Creu de Calafell a Sant Boi de Llobregat, a només 10 minuts de Barcelona. Autovivo.es. Whatever click, are you a freak? You turn and face me. Maybe this time I'll choose. What about... Abans de fer passar el Pedrol, ja que ahir dimarts amb l'homenatge de Messi i l'adéu de Messi de la selecció argentina no vam poder fer back-to-back, l'hem passat avui dimecres, però abans hem de fer una prèvia. Demà el Barça d'handbol busca la tercera victòria a la Champions contra el Dinamo de Bucarest, Xavi.
4: Sí, l'equip d'Ortega suma dues victòries en les dues primeres jornades. Demà 8:45 buscarà la tercera contra un Dinamo de Bucarest que suma un punt dels primers quatre. Partit demà al Palau a 8:45. Els blaugrana amb tota la plantilla disponible, amb el dubte de Hallgrímsson a la porteria per un procés gripal. Dijous que ve el Barça, de fet, tornarà a jugar contra el Dinamo Bucarest, en aquest cas, però, a Romania. L'entrenador del Barça, Antonio Carlos Ortega, detallant les virtuts del rival amb un ex-blaugrana com l'Angaro a les seves files.
5: És un equipo con mucho peso en el 6-0, muchos kilos, contundente, el centro de la defensa quizá excluible, con jugadores bastante conocidos, algunos porque lo hemos enfrentado con ellos o porque han jugado la Liga Española o incluso han jugado con nosotros, como el caso de Daniel Agaro. Y yo creo que es un equipo que si le va bien las cosas de principio, te puede hacer mucho partido. Si somos capaces de tomar la rienda del partido pronto, pues quizás lo podemos poner de nuestra cara.
4: Recordem que aquesta temporada els punts d'aquesta primera fase s'arrosseguen a la main round, la segona fase de la competició. A la mateixa hora que el Barça-Dinamo de Bucarest, demà també jugarà l'Arus de Montpellier en aquest grup dels Blaugrana.
1: Voleu anar demà dijous al Palau Blaugrana? Doncs mira, a les dues primeres persones que ens enviïn un correu electrònic a tudiràs@raco.net s'emporten cadascun una entrada doble per anar demà a 8:45 al Palau Blaugrana a veure la Champions d'handbol. tudiràs@raco.net. Els dos correus electrònics més ràpids, les dues persones més ràpid en escriure'ns, s'emporten entrades pel Palau. Gràcies, Puig.
4: Fins ara.
1: Vinga, una última pausa i de seguida el Pedrol amb el back-to-back. Avui saludem, entrevistem, coneixem un català que està triomfant a l'NBA, Sergi Oliva, als Atlanta Hawks.
0: Tu diràs, amb Aleix Pariser.
6: Aquest Citroën C3 és increïble. És tan espaiós que sembla un dúplex.
7: Mm-hmm.
6: Gairebé m'hi podria posar dret sense tocar el sostre.
7: I des de 16.400 euros.
6: Què? Demana ja el teu C3 des de 16.400 euros amb fins a 8 anys de garantia.
8: Citroën.
6: Aquest mes és increïble a tota la gamma Citroën.
9: De què parlem quan parlem de córrer a la cursa de RAC1? D'esforçar-se, persistir, perseverar, prosseguir, continuar. I amb l'esperit de superació sempre present.
10: CaixaBank dona suport a la cursa de RAC1. Aquest any a Platja d'Aro. Apunteu-vos la data, el 18 d'octubre, l'onzena edició de la cursa de RAC1. Us hi esperem.
11: Hem vist Iniesta aixecar trofeus, marcar gols impossibles i fer història. Ara podem descobrir què hi havia darrere. La pressió, els dubtes, l'emoció, els moments que el van transformar. Iniesta Experience, el joc interior. Una experiència interactiva per descobrir l'Andrés darrere d'Iniesta. Ja oberta a Barcelona. Entrades a iniestaexperience.com.
12: RAC1, emissora oficial.
13: RAC1 i l'Ajuntament del Vendrell presenten Castells de RAC1 a la Diada de la Fira de Santa Teresa.
14: Concentrats i forts, i gens amunt!
13: El diumenge 11 d'octubre, des de 12:15 del migdia, una altra jornada castellera des de la plaça Vella del Vendrell, amb tot l'equip de Castells de RAC1, encapçalats per Benet Iñigo.
15: Els nens del Vendrell volen celebrar com toca el seu centenari, i els minuts de Terrassa i la Jove de Tarragona hi aportaran les dosis de gamma extra. Història castellera concentrada a la plaça Vella.
13: El diumenge 11, a 12:15 del migdia, Castells de RAC1 a la Diada de la Fira de Santa Teresa del Vendrell.
16: Carrega!
13: RAC1. Fent pinya, tots som u. Amb el patrocini de Forn de Nulles i la col·laboració del Museu Casteller de Catalunya. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
0: Tu diràs, amb Aleix Pariser.
1: Deu minuts i la una. Normalment el Pedrol ve els dimarts, com dèiem aquí al Tu Diràs, però ahir era un dia especial amb l'adiu de Messi i per això fem la secció avui. Hola, Pedrol.
17: Hola, Aleix, què tal? Bona nit.
1: Bona nit. L'altre dia vas dir que avui tindríem una entrevista important sí. I has complert, no?, amb la teva paraula.
17: Sí, ho he fet i t'he de dir que estic molt content perquè d'aquí a un segon saludaràs un català amb un dels càrrecs més importants de l'actualitat en el món del bàsquet. Fixa't que t'he dit món del bàsquet, no t'he dit Catalunya ni l'estat espanyol, món del bàsquet. Aquesta persona, nascuda a Gelida, pregonera del seu poble, treballa a l'NBA des de fa més de 12 anys i és una eminència, llicenciat en informàtica per l'UPC, doctor en complexitat computacional. Va començar jugant a l'Hortonenc, a l'Alt Penedès, va entrenar el primer equip de l'Hortonenc i de la nit al dia la seva vida va canviar per sempre perquè va deixar Gelida, va fitxar pels Sixers de l'NBA. Allà hi va fer d'analista d'operacions i va arribar a ser la mà dreta del president. Dels Sixers va passar als Utah Jazz, més tard als Portland Trail Blazers, on va ser assistent del general manager i durant una temporada entrenador del filial, i ara ha fitxat pels Atlanta Hawks. Després, no sé si em corregirà, perquè hi ha tantes coses en el seu currículum que, vaja, fa por.
1: Déu-n'hi-do, tros de currículum. Sí. Quina bestiesa. Estem parlant del Sergi Oliva. Hola, Sergi, bona nit i moltes gràcies.
18: Hola, bona nit a vosaltres.
1: Com estàs?
18: Molt bé, molt bé. No corregiré la part americana, però vaig començar jugant a Gelida.
17: Ah.
18: La part més senzilla és la que havíem de tocar.
1: Clar, clar, clar. A casa, no? A casa.
18: Exacte. Això s'ha de...
1: Escolta...
18: Amb aquesta tindré més problemes, si no.
1: Sí, no, increïble el que has acabat aconseguint. T'ho preguntem sempre que t'entrevistem, però no ens deixa de sorprendre cap a bé, vull dir. Què hi fa un llicenciat en informàtica per l'UPC i doctor en teoria de la complexitat treballant a l'NBA? Com lliga això?
18: No lliga. El que m'adono és que del que vaig fer a nivell acadèmic, doncs crec que ja m'ha passat tot de llarg. Si hagués de llegir la meva tesi avui en dia, crec que no sabria què diu, no l'entendria. Però vaja, sí que és veritat que de vegades la manera com aprens a pensar quan estàs amb tots aquests temes i el rigor, no, de la part més tècnica també t'ajuda a pensar quan arribes al món de l'esport i plantejar-te les coses d'una forma més rigorosa.
1: Acabes d'aterrar a Atlanta. Què tal els primers dies amb aquesta nova franquícia i què faràs exactament als Hawks, als Atlanta Hawks de l'NBA? Mm-hmm.
18: No, mira, molt, molt, molt, molt bé, la veritat. Anava a Atlanta, però sobretot a nivell personal anava a treballar amb en Quinn Snyder, que és l'entrenador dels Hawks. Ja vaig treballar amb ell a Utah i és una persona amb la que va treballar molt, molt bé i em sembla un dels entrenadors més brillants del món. Persona amb experiència europea, també va estar durant un any al CSKA de Moscou. I la veritat és que allò que recordava, no? De vegades penses, ostres, quan passa cert temps tot sembla millor, no? La nostàlgia, i no, ho he reprès una miqueta d'on ho vaig deixar-ho amb ell i hem pogut, en cosa de 4 o 5 setmanes que portem treballant, avançar molt i veure com podem preparar l'equip de la millor manera de cara a la temporada passada, basat en el que hem anat fent aquests darrers anys.
17: Perquè, Sergi, perquè la gent se situï exactament ara què hi faràs als Hawks.
18: Sí, estic fent d'assessor d'estratègia i desenvolupament. Encara m'ho estic aprenent, això com que canvia. Bàsicament, l'intento ajudar amb dos temes. Per una banda, la banda de desenvolupament, que és un equip que ha tingut molt d'èxit a nivell d'agafar jugadors que potser no eren grans estrelles d'entrada i fer-los rendir a molt alt nivell. Porten 2 anys seguits tenint el millor jugador, és a dir, el jugador més millorat de la temporada, és un premi que dona cada any a l'NBA, i porten 2 anys seguits, que ha sigut l'únic equip que ho ha fet mai, però a nivell de metodològic i a nivell d'estructura de tot el que seria el desenvolupament intern dels jugadors, ell creia que es podia donar una volta més. Jo crec que a Catalunya amb això tenim sort, que a nivell metodològic portem molts anys treballant ja des de no només el bàsquet, sinó a nivell, també el futbol, no? a un nivell molt alt a nivell mundial, i hi ha moltes qüestions d'aplicació de teories que s'han fet servir per aquí que ara estan començant a agafar cosa a Estats Units, és una cosa que estem intentant implementar. I després a nivell estratègic hi ha de com ha de jugar l'equip a nivell més genèric o a nivell de com fer rendir al màxim nivell cadascun dels seus jugadors o com preparar els partits de cara als rivals.
1: No? Des d'aquí, o sigui, estaràs a Gelida, a Atlanta?
18: No, bona pregunta. Mira, portava 12 anys als Estats Units i la meva prioritat aquest any era si podia intentar tornar i passar més temps a Gelida i prop del poble, amb la gent d'aquí, que ho trobava a faltar una mica. I bàsicament, si us ho responc d'una altra manera, estic fent d'entrenador, però amb la diferència de que sé que gran part de l'any la vull passar a Gelida, i llavors les parts de fer d'entrenador que les poden fer a distància són les que estic fent, que és bàsicament preparar l'equip a nivell conceptual, preparar els rivals, i llavors sí que aquestes últimes 5 setmanes les he passat allà, i fent tota la pretemporada amb ells, perquè era un moment important, no? Però bueno, en diferents moments importants de la temporada, 3 o 4 vegades aniré allà a seguir una miqueta el que estem fent, i llavors en el dia a dia, doncs, sí que és veritat que anàlisi del partit i anàlisi del rival i anar buscant maneres de millorar de cara a arribar als play-offs en la millor situació possible, però sí, tornar a Catalunya, almenys per un temps, era una prioritat per mi.
17: Sergi, per què els Hawks? I per què canvies Portland pels Hawks? Què t'ha il·lusionat del seu nou projecte?
18: Sí, Portland va haver-hi molts canvis aquest estiu. Molts d'ells potser s'han llegit a premsa i en tots els nivells. I bueno, vaig veure que potser ja no encaixava tant amb el que jo volia fer com el moment que hi vaig anar. I llavors, al moment aquest, vaig decidir, bueno, a veure què... Ja no només quin equip, sinó què volia fer i una cosa que a vegades és més important encara, que és amb qui vols treballar, no? I per mi era una qüestió més de persones que no d'equips, no? Sabia que volia treballar amb l'entrenador, amb en Quinn, que és una persona que moltes de les coses que jo crec a nivell de buscar l'excel·lència, a nivell de ser creatiu, a nivell de sortir una miqueta del corset, no? De vegades pot ser una lliga professional i pot ser la NBA, doncs una persona que sempre pensa molt així i sabia jo que, si més no, em divertiria en aquest sentit i que de vegades això també és important, no? I vaig anar a Atlanta per ell.
17: Escolta, també treballaràs a Metro Messina, que és assessor també dels Hawks. Has coincidit amb ell ja aquestes setmanes que has passat a Atlanta?
18: Mira, és curiós. No el coneixia de res i va coincidir aquest estiu que vam fer el dia de l'entrenador de la Federació Catalana a Vilafranca, i l'Ettore va venir a donar una xerrada i el vaig conèixer allà per primer cop, per res, un minut, I ara acabem de passar 5 dies junts a Atlanta durant l'estatge de pretemporada.
1: I què tal és? Perquè jo l'he vist fotent bronques, quan era entrenador del CSKA de Moscou i d'altres clubs. Vull dir, tenia caràcter, eh?
18: Escolta, no, això és bastant homogeni en tots els entrenadors. Quan estàs d'entrenador principal és una cosa, i quan estàs de consultor, ajudant, recomanador, el nivell d'atenció és un altre. I de vegades... Sí que és veritat que el moment que surt tot a és la competició, no? Però si vols treure la versió més pensativa o que fa més l'anàlisi del joc, sempre és bo agafar-los en moments tranquils, no? I, per exemple, aquesta setmana ha estat molt bé perquè hem estat, l'Etro i jo, veient tots els entrenaments i participant en la preparació, i sí que... Simplement el fet de poder tenir una persona d'aquest nivell, no? On pots tenir una conversa i una discussió de, ostres, estem veient que això que estem fent no acaba de funcionar, com ho arreglaríem? I era una miqueta, en aquest sentit érem gairebé, els entrenadors feien la preparació, els entrenadors feien l'entrenament i llavors nosaltres una mica els quedàvem darrere. Això ha funcionat, això no, ho arreglarem d'aquesta manera. I els hi portava una miqueta els deures fets, no? Que és l'avantatge de poder treballar amb gent d'aquest nivell, no? Molt, molt, molt, molt, molt bé.
1: És el primer any als Hawks sense una estrella com Trae Young. Tampoc hi ha Jonathan Kuminga. Tot això m'ho ha escrit el Pedrol al guió, perquè ell és el malalt de l'NBA. Jo tampoc és que sàpiga tots els noms dels jugadors importants de l'NBA.
17: Que consti que no preguntem sobre noms propis, perquè allà els entrenadors no poden preguntar sobre noms propis de jugadors que no tenen, però sí que...
1: En general, no?
18: Els que tenim la plantilla, aquests no hi ha problema.
1: Exacte. En general, això, objectiu, com veus la temporada, sí, que ha de començar, tot això.
18: Mira, tenim un equip que per la part bona o per la part dolenta, no? Que és que... Molts dels jugadors, pocs dels jugadors que tenim, si no cap, va entrar a la Lliga amb etiqueta d'estrella. I això té la part bona, que és que tots són jugadors que s'ho han guanyat des de molt avall, no? I a nivell, per exemple, crec que serem molt sòlids a nivell defensiu, que podem ser un dels millors equips de la Lliga a aquest nivell, i que a nivell d'intensitat, a nivell de compartir la pilota, a nivell de moltes coses que fan bons equips... Les tenim. També és cert que això ve amb l'altra banda, no? Que si tenim molt bons jugadors, tenim, de fet, alguns jugadors que l'any passat Jalen Johnson va arribar a un dels equips de l'NBA, i tenim, ja et dic, dos jugadors, el Dyson i el Nikhil, que aquests dos últims anys han estat el jugador que més ha millorat de la Lliga, amb el premi que ho reconeix, però, clar, les estrelles de la Lliga, d'aquestes no trepitgen Atlanta, de moment. I llavors, bueno, sempre és veure com pots compensar la manca d'aquest punt, no?, amb el conjunt i el bloc que podem tenir.
1: Val. O sigui, és un projecte, entenc, que més a llarg termini, no?, d'anar creixent i no de lluitar per l'anell,
18: sí,
1: o fer grans coses.
18: Estem a disposició de competir, perquè la nostra defensa és prou sòlida com per competir en qualsevol. No som un equip d'aquests que diuen en reconstrucció, i que sembla que faltaran 3 anys perquè puguin anar a combatre. No, estem... L'any passat va ser un equip de play-off, segurament aspirem a ser-ho aquest any també. El que passa és que sí que és veritat que ho hem de fer d'una forma diferent a la que fan d'altres equips que gaudeixen de certes estrelles, i això pot ser que després en el futur canviï. Ara hem agafat un jugador molt jove, el Kingston, que començarà aquest any i que promet molt. Vull dir que sí que hi ha recorregut, però no és un recorregut que vingui des de baix de tot, és un recorregut que ve des d'un punt de competitivitat important.
1: Escolta, el Jordi Fernández el coneixes? Que el tindrem un any més als Brooklyn Nets?
18: Sí, sí, sí.
1: I què?
18: Sí,
1: bé?
18: Correcte.
1: Bon rotllo? És xulo?
18: Bé,
1: és, quan us enfronteu és xulo? En Portland, ara amb Atlanta...
18: Sí, no, home, sempre fa gràcia quan trobes d'altres catalans, i ens vam conèixer abans que ell fos entrenador, o primer entrenador, no?, quan estava a Denver, i jo estava a Filadèlfia en aquell moment... I després és curiós, no?, perquè et trobes molta gent en comú, no?, de gent que ha treballat amb el Jordi, que ara treballa amb mi, que et parlen d'ell, que no sé què. Pues el coneixes tant en directe com a través de tercers, no? Però vaja, el que ha aconseguit i la feina que ha fet i el respecte que tothom li d'allà és absolut. Que això de vegades ens passa, no?, fins i tot a mi, que les coses que queden lluny, sembla com que no acabem de veure ben bé, però el que ha fet el Jordi i el que està aconseguint dia a dia, ara que a més a més ha acabat allargant el contracte amb l'equip, això no, tot això és molt complicat. Hi ha moltes coses que no surten bé a la NBA i ell poder-ho fer a aquest nivell és fantàstic.
17: Sí, i moltes vegades parlem del Jordi, però el Sergi realment també és un català que tenim allà al maximíssim nivell i que també està fent història, en aquest cas potser més als despatxos que no pas a la pista, i que té tot el mèrit del món. Sergi, l'altre dia llegia a La Vanguardia que a Gelida fèieu servir sistemes que havies vist de David Blatt i que Sant Llorenç Hortons aplicava sistemes d'atac de la Universitat de Michigan i del Sacramento Kings del 2022. La pregunta és, a la G-League o a l'NBA heu aplicat mai algun sistema que féssiu al Gelida o a l'Hortonenc?
18: Home, per descomptat. Però això al final el que t'està dient és que no inventem gaire. Alguna cosa de tant en tant inventem, però... Una de les coses que va passar a l'NBA fa uns anys, que no havia passat abans, era que hi havia equips que van començar jugant zona. I es van trobar molts equips que no estaven acostumats a jugar contra zona a l'NBA i que havien de començar a buscar sistemes que s'hi adaptessin. I clar, a tercera catalana i a territorial, quan vas a jugar a Manresa, la zona és tot el que t'hi trobes, amb la qual jo tenia una experiència. Ara, que els jugadors són molt diferents, que els espais són diferents, que les regles són diferents, segur... Però molts dels conceptes que aprens així doncs acaben traslladant-se, no? Doncs sempre hi ha alguna cosa que pots traslladar amunt i avall i al final tots mirem què funciona i com podem adaptar als nostres equips, ja fos a Sant Llorenç o a Gelida o a...
16: Que bo, que bo.
18: O a Utah.
16: Escolta, no, per anar rematant, per exemple, a mi em crida l'atenció que aquest any a la conferència Est, no?, els Atlanta Hawks tindreu LeBron James com a rival als Sixers.
18: O sigui, sí, sí.
16: Que, bueno, primer, 41 anys, què et sembla aquesta bèstia seguint competint? I després no sé si això, Filadèlfia, és favorita, sí. No és favorita, com ho veus?
18: Una de les coses que ha passat aquest any és que no només LeBron, ha vingut Kawhi, ha anat als Toronto Raptors, Giannis ha anat a Miami Heat, tenim molts més equips dels que habitualment es tenien a la conferència Est, no?, que tradicionalment havia estat una mica més fluixa, i aquest any ha pujat molt de nivell. I ja sigui Filadèlfia, ja sigui Toronto, ja sigui bueno, New York i Boston, que porten ja temps dominant, hi ha molts equips molt bons o amb jugadors molt punters, que és una cosa que fins ara semblava que s'acumulava a l'Oest i que ara, justament quan vaig a l'Est, em tocarà el rebre.
17: Sergi, l'Isaac Nogués va ser jugador teu del filial dels Blazers la temporada passada. Ara està a la CB amb la Penya, també és campió de Lliga amb el València. Tu et veus d'entrenador, de director esportiu a la CB, ara que estàs a Gelida, ara que tens una miqueta de més temps, que estàs per aquí, que ets un cul inquiet...
18: Sí, jo estic disposat a tot, en aquest sentit, no? És una cosa que em fa il·lusió més enllà de la NBA versus la CB. Jo soc de Gelida i català, i poder estar a prop de casa després de tants anys tira. El que passa que, bueno, les opcions que surten són les que surten i sempre acabes mirant què quadra més de tot el que està disponible, no? I en aquest cas, Atlanta és el que feia més patxoca, però vaja, en el futur pot ser una altra cosa.
17: Perfecte, doncs no descartem que Sergi Oliva acabi entrenant o dirigint un equip català o de la Lliga ACB. I ara sí, l'última, Sergi. A tu t'agradaria que l'NBA desembarqués a l'Eurolliga? No sé com es viu des d'allà als Estats Units. Aquí els equips europeus sembla que no hi estan massa per la labor, però tu que estàs allà, que ho vius, diguéssim, en primera mà, en primera pell, què n'opines d'això?
18: Vaja, al final, aquí cadascú ha de fer el que pugui, no? L'Eurolliga té els seus interessos i l'NBA té els seus interessos. Sí que és veritat que qualsevol cosa que faci que el bàsquet a Europa guanyi popularitat, que hi hagi més ingressos, que permeti desenvolupar-lo a un nivell de professionalitat encara més alt del que té, no?, que pugui ampliar el públic al que arribi, etc. Tot això és positiu. Si la manera de fer això és a través de l'NBA entrant-hi o hi ha d'altres maneres que són millors, això ja és més difícil de dir, no? Però per mi qualsevol iniciativa que està buscant això és molt positiva, i fins i tot si el que està intentant fer l'NBA té èxit o no té èxit, el fet de que simplement hi hagi hagut aquesta iniciativa, jo crec que això és positiu. A partir d'aquí, el que es decideixi, doncs esperem que sigui per bé.
16: Veurem com acaba tot això. Ja estem fent negociacions aquests dies i converses, a veure què acaba passant amb l'Eurolliga i l'NBA Europe, com li volen dir. Sergi Oliva, un plaer conèixer-te, saludar-te, explicar als oients una mica que hi ha un altre català triomfant al món dels Estats Units, a l'NBA, aquest any amb els Atlanta Hawks. Molta sort, de veritat, i passa un dia per la ràdio. Els dies que vinguis a Gelida, passa una estona aquí a RAC1.
18: Faré el que pugui i intentaré passar aviat, d'acord?
16: Molt bé, una abraçada.
17: Sergi, gràcies, moltes que vagi molt bé.
16: Adéu, adéu, vagi bé.
18: Moltes gràcies a vosaltres.
16: Doncs després de xerrar una estona amb el Sergi Oliva, anirem acabant, com sempre, al Back to Back, primer amb la notícia curiosa de la setmana.
19: La notícia freak.
17: A veure, el titular d'aquesta notícia seria: un gos imita Usain Bolt en plena cursa i es gira per mirar els rivals abans de guanyar. Sí, sí,

0: A veure, això va passar al descans d'un partit de l'NFL de futbol americà entre els Seattle Seahawks i els Los Angeles Chargers. Els Seahawks van organitzar una cursa de gossos de raça Corgi, que jo personalment no...
1: No, jo tampoc.
0: No. Però i el guanyador va ser Banana, que va començar malament, va remuntar i quan ja havia deixat enrere els rivals es va girar per mirar-los abans de creuar la meta.
1: Un gos, un gos.
0: Sí, un gos. Un gest que recorda la famosa mirada d'Usain Bolt als Jocs Olímpics de Rio. El vídeo de Banana ja acumula milions de reproduccions a les xarxes.
1: Són macos la
0: sí,
1: raça corgi aquesta?
0: Sí, ara te l'ensenyo.
1: Felicitats al Banana, que va fer com Usain Bolt i va xulejar els altres gossos abans de guanyar aquesta cursa en un partit de l'NFL. Molt bé. I, com sempre, recomanacions de les cites esportives que no us podeu perdre en els pròxims dies.
2: El top 5 de la setmana.
0: Comencem amb l'Ena Aquela d'Hoquei Gel, perquè avui a 2:15, ja t'avanço que avui tenim diverses coses d'aquí una estona, a 2:15, tenim un Pittsburgh Penguins contra Washington Capitals. És un enfrontament entre dues llegendes, Sidney Crosby contra Alexander Ovechkin. Si us agrada l'Ena Aquela i voleu veure dues de les grans estrelles de la història recent de la Lliga cara a cara, aquesta matinada teniu cita a Washington, en diferit per Movistar o en directe a través de la plataforma Disney+.
2: Número 4.
0: NBA femenina, la Lliga entra a les semifinals, que es poden veure de franc i en directe per Teledeporte i la plataforma de streaming de Ràdio Televisió Espanyola, RTV Play. D'aquí una estona, 2:15, segon partit entre Atlanta Dream i New York Liberty, i a 2:15, segon partit entre Las Vegas Aces i Golden State. Les dues sèries són el millor de 5, i ara mateix Golden State i Atlanta dominant per 1-0.
2: Número 3.
0: Anem al beisbol. Avui a les 2 de la matinada, tercer partit entre els New York Yankees i els Tampa Bay Rays. Si els del Bronx guanyen, certificaran la classificació per les sèries de campionat, és a dir, per les semifinals de la MLB. Podreu seguir el partit en diferit per Movistar.
2: Número 2.
0: I després, a les 4, quart partit entre els San Diego Padres i els Milwaukee Brewers. Milwaukee domina la sèrie per 2-1, però els Padres ja han salvat una bola de partit. Ho han fet la passada matinada. Ara bé, si avui perden, quedaran eliminats. Per tant, partit de vida o mort, a cara o creu, pels de San Diego. En diferit també a Movistar.
2: Número 1.
0: I passem a l'NBA, perquè encara que estiguem de pretemporada, tothom està pendent de quan debutarà LeBron James amb els Sixers. L'estrella de 41 anys es va perdre l'estrena de la pretemporada contra els Knicks al Madison. Per tant, les tres properes cites en què podria debutar són les següents. Matinada de dijous a divendres, a 2:15 a la pista dels Nets, de Jordi Fernández.
1: Seria bo.
0: Seria molt xulo. Si no, la matinada de dissabte a diumenge, a les 2 a la pista dels Celtics, i si no, la setmana que ve, contra els Celtics, en aquest cas, però a casa.
1: Bé, segur que el veurem jugant. Tants partits com hi ha, segur que debutarà algun dia amb els Sixers LeBron James.
0: Exacte.
1: Molt bé, Pedrol, magnífic. Moltes gràcies.
0: Que vagi molt bé, Aleix. Gràcies. Adéu, adéu.
3: Winamax, el més important...

0: De seguida marxem, després del Back to Back i aquesta magnífica conversa per conèixer Sergi Oliva, un altre català a l'NBA, però ens queda l'últim minut amb l'Oriol Jové.
1: Últim minut per sentir el central del Real Madrid, Raúl Asensio, lesionat, recuperant-se ara mateix d'una operació a la tíbia i que ha demanat disculpes públicament en una entrevista al diari AS pels dos problemes extraesportius que ha tingut en l'últim any. El cas dels vídeos sexuals, del qual l'han absolt, i fa un parell de mesos de la detenció en un control d'alcoholèmia, multiplicant gairebé per 4 la taxa permesa.
2: Yo me equivoqué. Yo lo admití, yo lo admito y he pedido perdón y seguiré pidiendo perdón porque al final, como tú dices, soy un chico de 23 años que he cometido errores y voy a seguir cometiendo errores. Todo el mundo comete errores, pero tengo que ser consciente de dónde estoy. Estoy en el Real Madrid y eso no puede ocurrirme. Puedo cometer otro tipo de errores, pero estos no. Y yo soy el primero que soy consecuente con ello, soy el primero que quiere dar la situación a esto. Como he dicho antes, ahora no puedo, pero deseando que sea lo antes posible porque, como he dicho, soy el primer dolido en que la afición pueda dudar o pueda sentirse decepcionado conmigo y soy el primero que quiere revertir esta situación, soy el primero que quiere ganar todo tipo de títulos y de logros con este escudo, con el mejor club del mundo. I quiere estar aquí toda su vida, por tanto, este tipo de situaciones sé que no pueden ocurrir más.
0: Bé, doncs, ja diuen que rectificar se savis, esperem que hagi après la lliçó, perquè són dos capítols foscos i greus de la seva vida i de la seva carrera futbolística.
1: Sí, Benedit Asensio en aquesta entrevista amb Tomàs Roncero. Amb ell donem per tancat el dimecres i de cara a aquest dijous, pendents més enllà del que ja hem comentat, de l'audiència que hi haurà a Suïssa pel recurs del Senegal sobre l'última Copa d'Àfrica. Si te'n recordes, el Senegal reclama anul·lar la decisió de la Confederació Africana de donar-li per guanyar de la Copa d'Àfrica al Marroc, tot i que sobre el camp la va guanyar el Senegal. La decisió va venir perquè, indignats per una decisió arbitral, els jugadors senegalesos van marxar durant uns minuts als vestidors.
0: Demà s'ha de resoldre, en principi,
1: sí.
0: El TAS. Va, a veure qui guanya la Copa d'Àfrica als despatxos. Gràcies, Jové.
1: Fins demà.
3: Tens ganes d'apostar pel proper partit? Crea el teu compte a Winamax.es i aprofita el Bono Goat, el millor bo de benvinguda del mercat. Fins a un 150% de les teves apostes perdedores reemborsades amb el teu primer dipòsit. Qui és la cabra ara? Aquesta temporada aposta per Winamax.
4: Winamax. El més important és guanyar. Juga amb responsabilitat, només per a majors de 18 anys.
5: Vols que el partit et vagi com en ell el dit? Descobreix el My Match en exclusiva a Winamax. Entra a Winamax.es, crea la teva aposta escollint seleccions d'un mateix partit i així podràs obtenir la teva quota personalitzada. Imagina el teu escenari ideal i posa una quota a la teva intuïció.
4: Winamax. El més important és guanyar.
6: Juga amb responsabilitat, només per a majors de 18 anys.
7: A Codere sabem que passats els 40 n'has vist prou per saber que se li poden fer 12 a Malta, guanyar jackpots increïbles, que un recent ascendit pot guanyar la Premier o que aquell esperit lliure que seria sempre acabaria signant la hipoteca. I és que l'experiència ens ha demostrat que no hi ha resultat impossible. Per experiència, Codere. Juga amb responsabilitat. Sense diversió no hi ha joc. El joc pot causar addicció. Majors de 18 anys.
0: Fins aquí el programa d'avui. Gràcies, com sempre, a l'Oriol Monfort, a la part tècnica...

0: Tu diràs.
1: RAC 1. Notícies. Pol Prats.
2: Bona nit, ara és un quart de dues. Poques hores després de la mort de Mari Carmen, ha entrat en vigor el primer decret d'habitatge batejat informalment amb el seu nom. Mari Carmen Abascal, la dona de 87 anys, que ara fa dues setmanes es va convertir en el símbol de la lluita pel dret a l'habitatge i contra els desnonaments, ha mort aquest dimecres a la nit. Estava ingressada a l'Hospital Gregorio Marañón, a Madrid, des que la van desnonar el 23 de setembre. La notícia l'ha confirmat el sindicat de llogateres madrileny, que ha vinculat directament al desnonament amb la seva mort. I ara fa poca estona, l'advocada de Mari Carmen, Beatriz Duro, ha dit tres quarts del mateix a la cadena SER.
3: La verdad es que además de la pena, pues siento también muchísima rabia porque evidentemente hay culpables detrás de todo esto y hay culpables de su muerte. Y esto afecta a muchísimas personas.
2: La mort de Mari Carmen pot amplificar encara més la lluita dels sindicats, que aquest dimecres ja han confirmat que convoquen una vaga general el proper 11 de novembre. I un altre exemple d'aquesta protesta que es pot amplificar és que aquest dimecres a la nit ja s'ha fet un minut de silenci en record de Mari Carmen a la Puerta del Sol. I com dèiem, poques hores després d'aquesta mort, a la mitjanit ha entrat en vigor el decret d'habitatge que inclou més mesures. Prorroga, per exemple, 2 anys els lloguers, obliga a aturar en sec els desnonaments de persones vulnerables, limita la compra especulativa d'habitatge i també inclou noves mesures, per exemple, préstecs de fins a 50.000 euros sense interessos per comprar el primer habitatge. Pel que fa al segon decret, el que preveu la renovació automàtica dels lloguers, no té prou suports a la Diputació Permanent del Congrés per tirar endavant i probablement quedarà en paper mullat. En qualsevol cas, si s'acabés aprovant, entraria en vigor més endavant, el proper 15 de novembre. I Rodalies confia en millorar aquest dijous l'oferta en el servei després de dies d'incidències causades pels aiguats i d'un dimecres en què directament el servei ha estat suspès bona part del matí per una plantada dels maquinistes. A aquesta hora encara hi ha un cabàs d'afectacions. Renfe insisteix que la xarxa és segura i més resilient que ara fa un any, però la realitat és que ara mateix no funciona amb normalitat cap línia de Rodalies, almenys a l'àrea de Barcelona. De les 19 línies que hi ha entre Rodalies i regionals, només funcionen de cap a cap 6 línies, i totes són de regionals. Són l'R15, l'R16, l'R17, l'RL3, l'RT1 i l'RT2. A tota la resta de línies, que són 13, o bé hi ha trams tallats que s'han de fer en autobús, o, segons indica Renfe literalment, hi ha afectacions amb tot el recorregut. A banda, la majoria de trens aquest dimecres han circulat amb retard sense complir els horaris de pas, o alguns directament s'han suprimit sense avisar als usuaris. Mentrestant, continua l'estira i arronsa entre els maquinistes, per una banda, i el govern i Rodalies per l'altra. El sindicat majoritari SEMAF assegura que la plantada d'aquest dimecres al matí ha estat perquè faltaven informes que certifiquessin que la xarxa és segura, i en canvi Rodalies i la Generalitat insinuen que ha sigut una protesta laboral encoberta. Per això han anunciat una investigació per esclarir-ne les causes i donaran novetats en els propers dies. I ara fa una hora mal comptada que ha acabat el primer concert de comiat d'Oques Grasses. Durant aquesta actuació, el líder del grup, Josep Montero, ha donat les gràcies als 55.000 fans que omplien l'Estadi Olímpic Lluís Companys de Barcelona i que els han estat seguint durant els últims 16 anys.
4: Des de la setmana que era que es van vendre els 4 estadis, encara dia d'avui no ho hem assimilat. No trobem les paraules tampoc per agrair-ho com tocaria. El que sempre ens agradaria molt és que sapigueu que us estem infinitament agraïts i que sempre més us estarem infinitament agraïts. Gràcies, de veritat.
2: Oques Grasses faran tres concerts de comiat més dijous, divendres i dissabte. I ara els esports amb Quim Salvador.
5: El bàsquet Manresa ha aconseguit la primera victòria de la temporada de l'Eurocup de bàsquet. Ha guanyat 101-89 l'Ulm Alemanya al Nou Congost amb 30 punts de Timmy Allen. A la Champions masculina de waterpolo, l'Atlètic Barceloneta ha començat amb victòria la defensa del títol 15-12 sobre el Novi Breogat. En futbol, Joan García ja s'entrena a prerendiment amb el Barça i és molt probable que sigui titular dissabte al Camp Nou contra el Getafe en partit de Lliga. El porter de Sallent es va lesionar el 16 de setembre. I el Barça acollirà divendres a l'Auditori del Camp Nou el comiat del davanter canari Pedro Rodríguez, que avui ha anunciat la retirada amb 39 anys. Va guanyar 23 títols amb la samarreta blaugrana entre 2008 i 2015. Els més destacats, 3 Champions i 5 Lligues.
2: Disculpeu, ja acabem amb la previsió del temps. Després d'una setmana d'aiguats, dia sí, dia també, aquest dijous encara no farem net, ens llevarem amb boires a l'interior i un cel mig ennuvolat a la resta. A mesura que avanci el matí, l'inestabilitat guanyarà terreny i a partir del migdia

0: dia ja reactivaran els xàfecs i tempestes que podran ser localment intenses al quadrant nord-est, sobretot al litoral i al prelitoral central, i també a les comarques de Girona. Tot plegat vindrà acompanyat amb vent de tramuntana i de mestral, que es farà notar als dos extrems del país, i amb maregassa, amb moltes onades. A més, els termòmetres començaran a baixar i és possible que tinguem la primera enfarinada ja al Pirineu, amb una cota de neu que baixarà dels 2.000 metres fins al voltant dels 1.800. A partir de divendres, però, el temps s'estabilitzarà i en principi ja deixarem enrere les tempestes de l'última setmana amb més estones de sol i un ambient, això sí, de plena tardor durant tot el cap de setmana. És tot, ens actualitzem, com sempre, a RAC1.cat.
1: Tot el que vols de RAC1 i molt més ho trobaràs a RAC1.cat. Notícies, temes virals, entrevistes, reportatges. Tot RAC1 és
2: a RAC1.cat.
1: El portal de RAC1.
3: RAC1.
4: Aquest divendres, doble menú de futbol i bàsquet a RAC1. A les 9, el futbol. Des de la Rosaleda, Màlaga Espanyol de Lliga amb Edu Tabatlla, Jaume Molló, Albert Ferran i els comentaris de Dani Solsona.
5: La posa Roberto, gol! Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, Espanyol!
4: Abans, a 8:45, al bàsquet, des del Palau Blaugrana, Barça's Alguiris de l'Eurolliga, amb Dani Aguilar i els comentaris de Jordi Colomer.
5: Robinson al triple, Justin Somi, ara sí! Ara sí, Jas!
4: I per rematar-ho, tu diràs fins a la 1 amb Gerard Ballera. Aquest divendres, la Lliga de Futbol i l'Eurolliga de Bàsquet en directe a RAC1. L'Espanyol juga a RAC1 és una gentilesa de CaixaBank, Estrella Damm i la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
1: RAC1. Tots som un milió. A partir d'ara, la competència es repeteix, i es repeteix, i es repeteix, i es repeteix, amb els Oscars.
6: Ciutadans de Catalunya.
1: RAC1 presenta un programa basat en fets reals. Amb els Oscars. Aquí comença la competència.
7: Gràcies, moltíssimes gràcies, molt amables. Bon dia a tothom des del vell mig de la Diagonal de Barcelona. Avui a l'estudi de RAC1 amb gent vinguda de...
8: Terrassa! Sí! Mollà! Sí! Carisses! Sí! Horta! Sí! Carca! Sí! Sant Gervasi! Sí! Tiana! Sí! Sant Martí! Sí! Esplugues! Sí! I Manresa!
9: Sí! Benvinguts a la competència, en programa d'humor basat en fets reals.
7: Són les 12:08. Òscar Andreu, bon dia.
10: Bon dia, Òscar Dalmau.
7: Avui amb Bru Esteve, Noelia Caranets i Oriol de Balanzó.
10: I el control tècnic, l'Àlex Arbiol.
7: Si us acabeu de llevar, heu de saber que...
10: Heu de saber, probablement ja ho sabeu, que aquest matí ha quedat fora de servei tot Rodalia Renfe.
7: Bueno, escolta, pues haver-vos comprat un cotxe. A mi bueno, que m'expliques?
10: A veure, aquesta és la solució. Clar, anar en cotxe és la solució bueno, a que no funcionin els trens.
7: Escolta'm, on vosaltres trobeu problemes, jo hi veig solucions.
10: Sí, bueno, però quina solució de merda,
7: seguiu-me, senyor, per més consells pràctics.
10: Sí, home, sí. Es nota que no d'entrada sortir de Barcelona en cotxe, per exemple, cada dia.
7: Jo? Perquè... Sortir de Barcelona?
10: Sí.
7: Per què hauria de sortir de Barcelona?
10: No, perquè...
7: Que sóc un salvatge.
10: No, home, no, però hi ha gent que...
7: Collons.
10: Hi ha gent que ha d'entrar o ha de sortir, ha d'anar a treballar, que, jo què sé, a Mollà, a Polinyà, a Sabadell, a Terrassa, o al revés.
7: Pues prou pena tenen, prou pena tenen.
10: Ja, bueno. En fi, aquesta nit a la línia de... Perdó?
7: Què ha passat?
10: No sé, algú, pensava que algú volia dir afegir alguna cosa. No, no. Vostè vagi en compte, Angelines, perquè hi ha dues noies embarassades... Un moment.
11: Què dius ara? Qui entra al públic?
10: Que sapiguem.
11: A veure, si, a veure si sé qui són.
10: No.
11: Jo només mirant els ulls a una dona, sí, Cookie, no, però, li puc dir
10: no.
11: Si està embarassada,
10: Sí.
11: I si és nena o nena.
10: No, val,
11: o bessonada.
10: Una cosa, el que seria imperdonable és que digués tu estàs embarassada i que digués que no. Sap? O sigui, això no ens ho podem permetre.
11: Una dona Cookie sempre s'ha d'arriscar.
10: Sí, no, no.
11: Sempre
10: no.
11: S'ha d'arriscar. Escolta, bueno, si és algú que té gasos, doncs bueno.
10: No, han de ser...
11: Aerored va molt bé, no sé, nena, si teniu aquest problema.
10: Són 8 mesos de gasos, sí.
11: Ja n'he vist una!
10: Sí, és una...
11: Nena, de quan estàs?
2: 39 mesos.
11: 39 mesos, eh? Mare de Déu, senyor, ja caminarà.
12: Home, no, anem ja a fumar, per favor.
10: Home, amb 39 mesos està en edat per debutar al Barça, el primer equip.
11: M'ha semblat sentir mesos. No sé,
12: que ha dit, és que ha dit 39 mesos.
10: Són els nervis.
2: Bueno, més. Ah, 39 més 1. Ah, 40, perquè és per superstició.
13: Sí, és una mica complicat, eh?
11: Un moment. És una mica complicat. Què és, nen o nena, serà?
13: Nena.
11: Nena, eh? Com li direu,
13: Lara.
11: Bueno.
10: No té opinió formada, no?
11: No.
12: Pot seure Angelines, no. Si no li importa.
11: I Concepció, amb lo maco que és, no? Perquè ha sigut concebuda, serà concebuda.
10: Sí, bueno, tothom és concebut, en principi.
11: Pues, per d'aquí, Immaculada Concepció,
10: Immaculada Concepció és concebre sense...
11: Que se li pot dir de qualsevol, manera, menys pel seu nom.
10: Eh?
11: Imma. Conchi.
10: Maco.
11: Conchita. Conchitín.
10: Caco. Sí.
11: De tot. Sí. Bueno, que sigui una hora curta, eh?
10: Home, sí.
11: per favor.
10: Perdoni, eh?
11: És el d'allò, l'inseminador.
10: És el pare.
11: Vale, només... Bueno, el pare. Avui en dia la gent és molt moderna.
12: Només li diré una cosa.
11: Aquesta senyora pot ser lesbiana, ell pot ser el seu amic de tota la vida... la inseminada.
12: Això només és una cosa, jo no sóc un expert sobre el tema, però 39 més 1 fan 40, sí. I 40 setmanes, sí. Vol dir que podria parir en qualsevol moment.
11: Sí.
10: Hòstia, prou, un moment.
11: Però escolta, estàs bé o no?
13: Sí.
11: Qualsevol cosa, qualsevol... Avisa'ns, per favor,
12: Porteu mantes i aigua calenta.
11: Sí, per favor, tinguem... Ja hi ha algun metge a la sala? No?
10: Sí.
11: Hi ha un metge a la sala?
10: Hi ha una altra embarassada.
11: Sí. Home, per favor, jo li estic dient, si hi ha algun altre metge a la sala, m'estan assenyalant a una altra embarassada, no es posarà una altra embarassada a ajudar a una embarassada? Aviam si tindrem dos parts a l'hora aquí.
10: Com
11: te dius tu?
13: Rita.
11: Quin nom més maco, veus? Sí. Això sí que és un nom més maco, veus? Si tinguessis una filla, doncs com se li diria? Rita? No, se li ha de dir de tota la vida, és nen o nena?
13: Nen.
11: Un nen. Com li direu, Antonio?
13: Jaime.
11: Vale, Jaime. Molt bé, Jaime. Molt bé, m'agrada.
13: És el comentari real.
11: És nom de tota la vida. Santiago, també. És Jaime.
12: És Jaime.
11: També,
12: Jaime.
11: També. Iago, molt bé.
12: També volen desmentir que...
11: Li podeu dir ja, no?
10: Sí. O me.
11: Me. Per escurçar. I de quan estàs tu?
13: De 36.
10: Bueno, o sigui que us han recomanat que vingueu per accelerar.
12: Sí, el que va dir és que desmentim que entrant a l'estudi de RAC1 et quedis embarassada immediatament, perquè la cosa... Vull dir que no vingui gent aquí pensant que fem miracles, tampoc.
14: No, perquè...
11: No, ja es pot, no.
12: T'has posat nerviós, eh?
14: Home, clar, de dir, tu imagina que surt un nen amb la meva cara, no?
11: Perquè... Bueno, escolta, que sigui una hora curta també per tu, eh? Que vagi tot molt bé.
14: Bones gràcies, Rita.
11: Per favor.
14: Adéu.
10: Bueno, en fi, parlàvem de retards.
12: No dels embarassos, sinó dels trens.
10: Aquesta nit a la línia de regionals que connecta Barcelona amb el sud del país, un talús i un arbre s'han desplomat damunt d'un tren de mitja distància que transportava un centenar de passatgers.
15: Menys mal que no ha passat res, però vamos, ara estàs fent veure que saps què vol dir la paraula talús. No?
10: Sí, no.
15: Ha caigut un talús.
10: Talús i talós.
15: I ningú pregunta res.
13: També és bon nom de nen, talús.
15: Talús, sí.
10: Jaime o talús. Aquest incident, en el que per sort ningú ha pres mal, ha fet que tallessin les línies R2 Sud, l'R13, l'R14, l'R15, l'R16 i l'R17.
12: Exacte.
10: I el complementari, el 18. Crec que ha guanyat l'Euro Millones.
15: Sí, és aquesta combinació. Sí.
12: Amb aquesta situació, els maquinistes de Renfe han decidit que no era segur sortir amb els trens fins que Adif els passés un informe que certifiqués al seu moment que era segur circular amb els trens. Teòricament, el servei s'hauria de reprendre amb normalitat ara. O sigui, cap a les 12 ja estava previst que tot reprenguera aquesta normalitat.
15: S'hauria de reprendre, aquesta seria la clau.
10: En una sola frase, parlant de Renfe, quants verbs condicionals sou capaços de fer servir? S'hauria de recuperar, s'hauria de reprendre, teòricament, el servei. Molt teòric.
15: Previsiblement, no?
16: Previsiblement.
15: Escolta, connectarem en directe ara mateix amb l'estació de Sants de Barcelona, per on hi passen les 5 línies principals de Rodalies, a veure com està la cosa. Montse Martí, cap d'Economia de RAC1, bon dia.
17: Hola, Montse.
15: Montse, des de l'estació de Sants, quina sort, Quina sort que tens, eh?
10: Per què?
15: Anem a les preguntes importants, Montse. Les botigues de l'estació de Sants ja han començat les rebaixes de mitja temporada?
17: No, moltes estan tancades perquè fan obres aquí.
15: Sí? Em pots mirar l'Accessorice
11: I el Calcedònia que hi ha allà a l'estació de Sants, bueno, a l'estació de Sants hi ha tot el que vulguis.
10: Tot.
11: Tot el que necessitis.
10: El que puguis imaginar.
11: Tot el que necessita una dona cookie per vestir bé.
10: Sí.
11: Tens l'accessorice i un Calcedònia.
10: Accessorà.
11: Calces i arracades mones.
10: Molt bé.
11: Què més vols?
10: Què més vols?
11: Ja està. I per farmàcia també pots mirar si hi ha alguna oferta en pots de pastilles de vitamina D.
10: Bueno,
11: vitamina D s'ha de prendre una pastilla cada dia.
10: Sí, però la Montse no ha anat allà per això. No? No ha anat a mirar botigues. No, ha anat a treballar. De fet, quina és la situació ara mateix a l'estació de Sants?
17: Doncs la xarxa de Rodalies, hem de dir que encara és un desgavell, amb trams que s'han de fer amb autobús i trens que no van a l'hora, però van passant trens, a diferència de primera hora del matí. Doncs, i el que dèieu també, que la previsió, i l'ha dit el mateix director general de Rodalies, Òscar Pla, ja fa una estona, és que al llarg del matí es recuperi ja la normalitat. La normalitat, volem dir, la normalitat prèvia a tots els aiguats dels últims dies.
10: És a dir, la misèria, no?
11: Dic, o sigui,
10: recuperar la normalitat en el cas de Rodalies és recuperar una merda, no? Perdoneu que sigui tan...
11: Parleu bé, home, la mort de Déu, que no costa.
10: Però és que parlen de la normalitat com si efectivament fos una cosa normal, i malauradament és la normalitat, perquè no és la normalitat, sinó la normalitat.
11: Jo ja m'he
10: perdut. Jo l'entenc tot perfectament. Bueno,
17: és a dir, es recuperaria al llarg del matí el servei que hi havia la setmana passada, excepte dues línies,
10: bueno,
17: que serien
10: pues ja no
17: la... R4 Nord, que és la Terrassa Manresa-Barcelona, que encara no està operativa, i la R2 Nord entre Granollers i Maçanet-Massanes, que Adif encara està treballant a les vies, que es van inundar diumenge i dilluns en tots els aiguats que van caure a la zona de Granollers del Vallès Oriental, i encara s'està treballant allà sobre el terreny. Per tant, aquestes dues vies i la R7, que tampoc funciona des de diumenge, doncs estan encara fora de servei i no s'espera que avui es pugui recuperar tampoc.
10: No.
17: Però, demà. Aquest servei.
11: Però escolta'm, això ho ha dit el director general de Rodalies, el senyor Playà, eh?
10: Sí.
11: Playà, no! Playà!
10: Sí, exacte.
11: Aquest senyor és el director general d'aquesta nova companyia, no? O sigui, farem un nou xiringuito.
10: I això...
11: Que es dirà Rodalies.
10: No sé com ha quedat.
11: I llavors això serà participat a la Generalitat.
10: Sí, participat.
11: I llavors el govern espanyol aquí també. És això, no, Montse?
17: Sí, exacte.
11: De moment, aquest organisme només té un treballador, que és el senyor Playà. Potser n'hi ha dos o tres més, però escolta'm.
10: Montse, bon dia.
17: I treballa també tota la gent de Renfe i Rodalies igualment.
11: I treballa...
17: El que ha canviat és la marca.
11: I haurien de treballar una mica més?
10: No ho sabem.
11: Una mica més eficientment?
10: Avi, sense nom, bones tardes, bon dia.
11: No cal que es presenti, avi, ja el coneixem.
10: És que he llegit... S'ha llegit directament i he llegit el meu propi nom.
11: Sí.
10: Aquest matí, un senyor de DIF ha fet fora de l'estació el nostre company d'informatius, en Josep Moragas,
17: sí.
10: No sé si en recordeu.
17: Sí.
10: Ens confirmes que ara estàs informant des de sota d'un pont perquè a DIF no els agrada que s'informi de la bona feina que fan?
17: O... No ho diré gaire fort perquè estic informant des del mateix lloc on l'han fet fora.
11: Ah. Oh! No cridis!
10: Però potser era culpa del Josep, llavors. Sí, clar.
11: Fes-ho així en veu baixeta, que quan saps allò que quan connecten amb un periodista que està dintre d'una roda de premsa...
17: Sí. La Marta Ramon, no? Les rodes de premsa del Barça.
11: Exacte. Sí, és així, és així.
10: No se sent el que se sent. És una mica d'enrenou aquí darrere. Enrenou perquè hi ha gent o estan fent provatures o què és això?
17: Doncs això és megafonia, però realment hem vist aquí a l'estació de Sants de Barcelona que hi ha molta menys gent que un dia habitual, més que res perquè suposo que la gent, veient el panorama de primera hora del matí, doncs que no han vingut aquí a Sants a agafar el tren i se espavilat. També quan hem arribat aquí a Sants hem vist molta gent fent cua per agafar un taxi. Suposo que han arribat aquí i han vist que no sortia cap tren i que s'anaven cancel·lant tots d'un moment per l'altre. Per tant, han anat a buscar el taxi.
11: Avui
17: mica la gent s'ha hagut de buscar la vida, sí.
11: Sí, el dels taxis també està molt bé a l'estació de Sants,
10: sí.
11: Perquè estan allà, bueno, tu surts a fora, i allò és el paradís. Aquella, la plaça dels Països Catalans, que és aquella plaça que porta 20 anys en obra.
10: No, jo crec que fins i tot quan no estava en obres, jo crec que estem tan acostumats que la veiem en obres.
11: Jo ja no me'n recordo de si hi havia allà una plaça.
10: Jo la confonc amb la CEP.
11: Sempre hi ha obres.
10: Sí, sí, sí.
11: Llavors, doncs, hi ha 26.000 persones fent cua i taxis.
10: I taxis, sí.
11: N'hi ha 26.000? No.
10: No.
11: Sempre n'hi ha la meitat de la gent que està esperant.
10: Bueno, clar, però és que taxis, clar, no posaràs un taxi per cada persona de Barcelona, sí, com sigui.
14: Ah, perdona.
11: Sí, Montse, una pregunta. Què passa amb les màquines espenedores de bitllets? Perquè, escolta, mai no anaven i aquest matí es veu que tampoc, aquests dies...
17: Ara sí que funcionen les
11: coses. Sí.
17: Jo aquí a la vista, que passa que pot ser que n'hi hagi que no vagin, però justament la que estic jo davant, aquesta funciona.
11: Vaja.
10: Una cosa, perquè
11: aquests dies que els trens no funcionen,
15: Justament, és el dia que no va la màquina espenadora. Ara sí que funciona i a la gent se li ha acabat l'excusa de dir-li al revisor, mira, escolti, és que no tinc bitllet perquè, claro, la màquina no va.
10: Però una cosa...
17: Mira, però veig que n'hi ha un altre que no. És a dir, n'hi ha que sí, n'hi ha que no.
10: Però per què voldries un tiquet? Per què voldries per un tren que no funciona? Bueno, un paquet tiquet? O sigui, que vols pagar per una merda de servei que no et donen? O sigui, el que no ha de fer ningú més a partir d'ara és pagar. O sigui, per què has de pagar per un servei que no... Gràcies.
15: No cal que cridi a la Montse.
10: No li dic a la Montse, li dic a tothom, perquè estem pagant perquè ens tractin, perquè ens humilin d'aquesta manera.
15: Vol posar-se vostè a la megafonia de l'estació de Sants?
10: Ja m'agradaria.
15: Amb el megàfon?
10: Ja m'agradaria.
15: I anar deixant missatges.
10: Nacionalitzar-ho tot. Per Catalunya, escolta, fem-ho nosaltres i ja està. I tota aquesta gent de Renfe fora, i els de DIF també, que són el mateix però amb un altre vestit, m'entens?
15: Bé, Montse, escolta'm, estem en contacte i ens expliques si això va millor o a pitjor.
10: No anirà millor.
15: Ja per això he fet un apunt de o a pitjor.
10: Bueno, pitjor potser, o a la normalitat, que és el pitjor dins el millor, sí. La normalitat.
15: Doncs moltes gràcies, Montse, una abraçada. Va, que de seguida continuem parlant de les pluges que tornaran aquesta tarda, de com està la situació en Rodalies. Abans, però, parlem del president Puigdemont.
10: Sí, que no tornarà a Catalunya fins que el Tribunal Suprem espanyol ratifiqui que es pot acollir a l'amnistia i que no té cap ordre de detenció contra ell.
15: Però, perdoneu, no vau dir ahir que això ja estava, tot allò del Puigdemont i el... No, el Puigdemont ja ha demanat perdó per ser català, ja pot tornar a Catalunya fent servir el seu passaport...
10: Sí.
15: Què posa a la portada del seu passaport?
10: Sí.
15: Perquè molt independentista i molta història...
10: No, clar, clar, clar.
15: Però aquest senyor entrarà per la frontera amb un passaport que hi posa... És... Pa-nya.
16: És una de les conseqüències, és una de les conseqüències de no haver fet la independència.
15: Sí,
16: de
15: sí,
16: que,
15: sí.
16: No només que has d'anar 9 anys a viure a Bèlgica, que ja és un càstig prou dur, sinó que quan tornis tens el mateix passaport.
15: El mateix.
16: Increïble.
15: El passaport de Carles Puigdemont hi diu, tu l'obres, i posa el seu nom i l'apellido, no?
10: Sí, home.
15: Carles Puigdemont.
10: Carles, no. Carles Puigdemont.
15: I Casamajó.
10: Sí, Casamajó, sí.
15: Hijo de un pastelero.
10: Sí,
15: de un pueblo de Girona, de cuyo nombre no quiero acordarme.
10: Això diu la prescripció, diu el passaport. Sí.
15: Però tot això surt en pàgines interiors.
10: Mm-hmm.
15: Però la portada,
10: sí, no,
15: el cabal del passaport, la portada, que tothom sap que és la part més important d'un llibre, què hi diu a la portada?
16: 155.
15: Espanya!
16: Sí, no, ja.
15: I amb més gros encara que hi ha l'escut de... Espanya!
10: Sí, sí.
15: I després ja hi ha la part menys important, que és la foto i el nom.
10: Sí,
15: que també et diré que si obres per aquesta pàgina, per la pàgina de l'apellido i del nom,
10: sí.
15: I de la foto, què hi trobes? Nombre, apellido, però què hi diu a sobre?
10: Espanya?
15: Sobre de la foto, a sobre de la foto, i diu Espanya.
10: Per si en algun moment tens fots un cop al cap i no saps on és, obres el passaport o el DNI i sempre saps que és Espanya.
15: I just a sota d'Espanya... Què hi poses?
10: Ni idea.
15: Amb unes lletres així que estan com en ombra.
10: Uh-huh.
15: Hi posa Reino de Espanya.
10: Ojo, sota d'Espanya, eh?
15: Ojo, per si justament a sota d'Espanya. Vull dir, i una mica més amunt a la dreta.
10: Que sí, que sí.
15: Què hi posa? És com a contracció de esperança?
10: No, certament no.
15: No, jo crec que no. Crec que és de... Venga, todos. Espanya! Venga, pues Puigdemont tornarà amb aquest llibret sota del braç. Fixa't tu.
10: És conscient que des de Bèlgica no necessita passaport, no? O sigui, Bèlgica és Unió Europea...
15: Bueno, però no és Espanya.
10: Bueno, en tot cas, contràriament al que es deia ahir, i per consell dels seus advocats, Puigdemont, en principi no tornarà fins després de les eleccions espanyoles. Previsiblement, eh?
15: Escolta'm una cosa. Que... Ara que dieu això és de Bèlgica, heu vist que ha sortit que el millor croissant de mantega... És que ara m'ha vingut al cap, croissant de mantega, perquè vam anar a Brussel·les amb les amigues. Amb les amigues vam anar a Brussel·les. Escolta, vam parar una pastisseria, escolta, un croissant de mantega, i vam dir, és... pràcticament com el del Vivari.
10: Això és bo.
15: Boníssim. I avui ha sortit que el millor croissant de mantega de tot l'estat es fa a Barcelona.
10: Sí,
15: que ho sabíeu, això?
10: Sí, bueno, sí, ho he sentit en algun moment, el, penso que és en Basté, que ho ha explicat, el Borreig, no?
12: Sí, sí, ens aboca el primer premi, el croissant de mantega, el millor croissant de mantega de tot l'estat, l'ha guanyat la pastisseria Borreig, del carrer Verdi, al barri de Gràcia.
11: Fixa't, Borreig, eh? Sí. Mira que hi ha noms per posar-hi una pastisseria,
12: home,
11: no?
12: Home, aquest és ben trobat,
11: eh? Borreig, sí, sí.
12: Borreig, sí, sí, bueno. Coneixem a qui li va posar el nom, vull dir.
11: Sí, sí. Pues el d'Ivari també van molt bons, els croissants. A 1,5.
10: 1,5 què?
11: 1,5 euros?
10: Sí.
11: Tres croissants. Sí. Fixa't, eh?
18: Sí, i si vas a 8:45 del vespre, te'n donen 4.
10: Sí, no, et donen les claus al local.
11: Escolteu, un moment, una pregunta, sí. Per favor. Sí. Perdoneu, però quants millors croissants d'Espanya hi ha?
10: Per què ho diu?
11: 20? 30? Home, perquè això cada setmana, cada dues setmanes, surt el millor croissant de tot el món d'Espanya. Mm. És el d'una pasteleria de no sé quin poble. Que escolta'm, què és tot això? Tot això és el premi al millor croissant d'Espanya. Qui ho dona? En una paraula, qui en l'organitza? Esto, qui en l'organitza?
10: Sí, aviam, el premi de millor croissant l'organitza...
11: El premi del millor croissant d'Espanya, qui l'organitza?
10: El gremi de pastissers de Barcelona.
11: Ah.
10: Diria.
11: Sí?
10: Sí.
11: El premi al millor croissant d'Espanya? Mm. El gremi de pastisseria de
16: una quota Barcelona? De poder, una quota de poder que no hem renunciat. Bueno, molt bé, com a catalans ens honora.
11: Vale. Bueno, el millor croissant d'Espanya que organitza el gremi de pastissers d'Espanya? No, de Barcelona. Qui l'ha guanyat aquest any? Un pastisser de... Albacete?
10: No.
11: De Burgos?
10: Potser
11: endavant,
10: no
11: qui?
10: Potser no s'han presentat.
11: D'on?
10: Ja li dic que la pastisseria Morreig, a Gràcia, a Barcelona.
11: Vale.
10: Han guanyat...
11: Espera't un moment... Apunto, 2026, millor croissant d'Espanya és de Barcelona. Vale. 2025?
16: Escolti, no sé jo la llista
11: d'escursants. D'on era el millor croissant d'Espanya de mantega organitzat pel Gremi de Pastissers de Barcelona? De Burgos? Sí.
12: Ja l'hi miro jo.
11: Mira, 2025?
12: Sí. 2025 el va guanyar la pastisseria Canal del barri de Sant Gervasi.
10: Molt bé, bueno.
11: De Barcelona.
10: Sí.
11: Vale. 2024?
10: Sí.
11: Una pastisseria de Palència?
10: No.
12: El Castell... 24, pastisseria a Brunells.
11: Hòstia, quina casualitat, tu. Els millors croissants de mantega d'Espanya?
10: Sí.
11: Tots vagin a parar a Barcelona.
12: Bueno, no, dit, és
11: casualitat que ho hagi organitzat el Gremi de Pastisseria de... Barcelona.
12: La pastisseria Brunells, sí, és el barri d'Alborn.
11: D'Alborn, vaig apuntant, Barcelona. I el 2023?
16: Jo què sé, el 2023.
11: El 2023... El millor croissant de mantega d'Espanya?
12: El va guanyar la pastisseria Prat Can Carriel de Roda de Ter, a Osona.
11: Osona, província de...
10: És la demarcació de Barcelona.
11: Barcelona, vale. Sí. No, molt bé, bueno.
12: Prou.
11: No, anem pel 2022. 2022, el millor croissant d'Espanya es fa a Almeria?
12: No. Jo crec que el 2022 el millor croissant d'Espanya el va guanyar la pastisseria Canal.
11: Hombre, la mateixa pastisseria Canal de 2024? Mm,
12: sí. El 2024...
11: Em recordes d'on és aquesta pastisseria? A Don Benito? A València d'Alcántara?
12: Ja li han dit, és de Barcelona.
11: De Barcelona. Per tant, el millor croissant d'Espanya donat pel Gremlin de pastisseria...
10: El
11: Gremlin de pastisseria de Barcelona sempre surt a Barcelona. Doncs sí. Pues ja ho tenim. Premi Juan Palomo, jo hago el croissant i jo... Me lo como.
10: Però...
11: Premio Juan Pablo.
16: Avui han passat més coses, però potser no són tan importants.
11: Tot seguit les repetem.
19: No cal moure't de RAC1 per escoltar la competència.
11: Va, expliquem i aprofundim amb més detall aquest matí de col·lapse a la xarxa ferroviària del país.
16: Perdona. Què? El col·lapse no ha estat a la xarxa ferroviària del país.
11: No?
16: Perquè els ferrocarrils catalans no hi ha hagut cap problema.
11: Això sí.
16: El caos és, com sempre, als ferrocarrils espanyols. Informeu bé, botiflers.
11: Molt bé, una mica de calma. Una mica de calma.
16: Ja tindrem una mica de calma quan siguem lliures. Ara no demanis calma, perquè només demanen calma els botiflers. Estem pagant impostos de primera perquè ens tractin com a ciutadans de segona. Això quan tenim sort, perquè normalment és de tercera. M'entens?
11: Pots informar, Noelia?
20: Sí, a primera hora del matí no funcionava cap línia del servei de Rodalies. Moltes línies encara ara estan afectades per les conseqüències del temporal i els maquinistes del sindicat majoritari CEMAF s'han negat a circular al·legant problemes de seguretat.
16: Molt bé.
20: Encara que Adif afirmava que gairebé tota la infraestructura era segura.
10: Gairebé, eh? Molta confiança quan algú diu que gairebé tota la infraestructura és segura.
11: Sí.
10: Perquè entres en una mena de bonoloto. Et pot tocar, tu.
0: És com si t'haguessin d'operar d'apendicitis i et diguessin gairebé segur que sobreviuràs a l'operació. Sí. Et quedes molt tranquil, molt. Dir, faci el que vulgui,
15: molt,
0: senyor.
15: Molt, bé, segons acaba d'explicar-nos la Montse Martí, la xarxa de Rodalies a aquesta hora continua sent un desgavell.
20: No. Encara hi ha trams que s'han de fer en autobús i el director de Rodalies, Òscar Playà, diu que la xarxa s'anirà recuperant al llarg del matí, excepte les línies R4 Nord i la R2 Nord, que no reprendran el servei amb normalitat.
0: Bueno, el que dèiem abans, tot continua sense funcionar. Aquesta és l'última hora, i després, quan funcioni amb normalitat, és que funciona amb retards, per exemple.
20: De fet, aquest matí Renfe ja demanava disculpes als usuaris i escrivia a les xarxes: Rodalia no funciona per causes alienes.
0: Alienes? Aliens. Què vol dir alienes? Alienes aquí, a què o a com?
16: Això, a causes alienes. Això és tradició a la Renfe, eh? Sí. Renfe penja la llufa a DIF, a DIF diu que és culpa, sí, de Renfe, al final, si la culpa és de Renfe o de DIF, és igual, perquè quan parlem de Renfe o de DIF, en realitat és culpa de...
15: d'Espanya?
16: Molt bé, perfecte. Veig que vas millorant des del 2017. Sí, sí. Molt bé, perfecte. Sí. Gràcies i bon dia.
15: Gràcies.
20: Durant tot el matí, Renfe ha recomanat als usuaris que busquessin mitjans alternatius de transport.
16: Em vaig preparant, per si de cas.
15: Sí.
0: Està molt ben vist per part de Renfe tot això, que com que no van els trens, la gent ha d'agafar els autobusos alternatius.
15: Sí.
0: Bueno, o sigui...
15: Bueno, autobusos alternatius, si en pots agafar algun, perquè n'hi ha pocs...
0: N'hi ha pocs, efectivament, sí. I van tant a petar que fins i tot els usuaris han de viatjar drets, cosa que és il·legal. Doncs
15: pues això, sí. Heu de fer cas a Renfe. Quan us diu que busqueu mitjans alternatius de transport, doncs pues el millor, el que dic jo, el millor mitjà alternatiu de transport és el cotxe.
0: Sí, però resulta que si no van els trens ni els autobusos alternatius i volem agafar el cotxe, si tinc un cotxe que és vell, com jo, per exemple, tampoc el puc agafar perquè entrar a Barcelona resulta que contamina amb el meu cotxe, cosa que és certa.
15: Sí, a molts usuaris els passa això, sí.
0: Sí, però jo engego el meu cotxe i hi ha un núvol negre que m'acompanya per tot arreu.
15: Clar.
0: Jo ja no, o sigui...
15: És que amb això, clar, no pot entrar a Barcelona.
0: Jo entenc, o sigui, jo sóc el primer responsable de dir, jo això no puc entrar a Barcelona,
15: sí,
0: perquè la gent em mirarà raro. Paciència, doncs, a tota aquesta gent i a tots aquests usuaris i dir-vos que la solució és ben senzilla. Encara sou a temps d'anar a un concessionari, comprar-vos un Toyota híbrid per 21.000 euros.
15: Sí, sí,
0: que...
15: exacte.
0: Això és el que ens costa cadascú el caos de Rodalies.
11: Bé, escolteu, no sigueu tan negatius, home. Que quan la Renfe recomana fer ús de mitjans alternatius de transport, es refereix a caminar.
0: Sí, és el que necessita la gent a les 6 del matí, anar caminant a la feina amb alegria.
11: Gràcies
0: a
11: la gestió impoluta de Rodalies per part del govern espanyol, el govern més progressista de la història.
0: Sí, això...
11: Recordeu que hi ha eleccions.
0: Sí.
11: Si no els voteu, venen els altres, eh? Val, doncs això. Bé, es convida els usuaris a Renfe a caminar 10.000 passes al dia. Realment, Rodalies és com els homes, eh?
0: Què vol dir ara?
11: T'enganyen, no? Et prometen coses que són incapaços de complir,
0: sí,
11: et deixen tirada,
0: sí,
11: i quan volen tornar, ja és massa tard.
0: Ei, què passa, Master Crackers? Ja és aquí el cap de setmana, pràcticament. Passant 32 minutets del punt horari de les 12, i aquí estem fent-vos companyia fins a les 8 del vespre a RAC 105.
15: No, perdona, això és RAC1.
0: Sí? N'estàs segur?
15: Sí, home, sí, tant.
0: És la teva opinió. No la comparteixo, però tampoc la respecto.
21: RAC 105, Catalunya Central.
0: No, la Catalunya Central.
15: No. Sisplau, no emboliquem la troca ara, que això és RAC1.
0: Embolica que fa fort. Com van les vacances d'estiu?
21: RAC 105, l'emissora oficial de les teves vacances.
15: Bueno,
0: ja
15: ho sé. Si ens en recordem de les vacances d'estiu, José.
0: Parla per tu.
15: Escolta'm, què vols?
0: Doncs, escolta, he sentit que parleu de trens, i el tren és el meu lloc preferit per escoltar música amb el meu mòbil connectat a un altaveu Bluetooth de 15 quilos. És més gran que un nen de 4 anys. Aquest altaveu Bluetooth. Així tot el vagó pot sentir l'últim hit de Baguiel. Millor l'últim hit de Baguiel que tots aquests pastors protestants que es posen a cridar que viene Dios, que viene Dios. Pues a ver si t'ensenya català. Bueno, en fi, un clàssic del pop rock parlant de trens.
15: Escolta, ara no tenim temps per sentir...
0: Sí, sí que tenim temps. Vinga. El tren de mitjanit.
15: Sí, que sí.
0: Dels S.A.U.
15: S.A.U.?
0: S.A.U. Sovint en sento l'altre.
15: Sau.
0: La pel·lícula.
15: Sigles.
0: S.A.U.
15: Sau.
0: Mentre sonen S.A.U., avui us porto un rànquing, un top 10, amb els 3 millors avisos per megafonia de la Renfe.
15: No, perdona, però un top 10 serien 10 avisos de megafonia, no 3, top 10.
0: I som mestretites.
15: No, home, mestretites no.
0: Mestretites. Som-hi amb el rànquing. En el número 3, number 3, un avís de megafonia que està sonant a Rodalies molt últimament.
3: Atenció, sisplau. Rodalies Renfe informa que el tren que té prevista la seva arribada a la 1 del migdia arribarà puntual a la 1 de la matinada.
0: Ah, sí, sí. Megafonia honesta, la que ens mereixem tots plegats. Megafonia, almenys en aquest país, que algú digui la veritat.
15: Ja, aquest no l'he sentit, però...
0: Doncs s'està preparant, picarà molt fort ben aviat. Escolteu una altra cançó parlant de trens.
15: Escolta, tenim tot.
0: Són els Doobie Brothers.
15: Sí.
0: Long Train Running. El tren llarg que fa running.
15: No, perdona, no és una traducció, no.
0: És una adaptació.
15: Sí, home, és una adaptació, sí.
0: Segurament no sabreu quina cançó és si teniu menys de 150 anys.
15: Home, tampoc. A mi em sona.
0: Perquè tens més de 150 anys. Només cal veure com vas vestit.
15: Ja.
0: Més missatges que estan sonant avui a les andanes a Rodalia Rinfa. Endavant.
3: Atenció, sisplau, a causa de la pluja, aquest tren no s'aturarà a les estacions del Barcelonès, el Vallès Occidental, el Vallès Oriental, Osona, el Ripollès, el Baix Penedès, l'Alt Empordà, el Gironès, el Segrià, el Tarragonès ni el Baix Ebre. En resum, que no s'aturarà enlloc. Gràcies.
15: Gràcies, gràcies a vostè.
0: Gràcies a tu, gràcies a aquesta megafonia honesta.
15: Mira,
0: la megafonia que ens mereixem els catalans.
15: La trobo a faltar, una megafonia honesta que et digui el que hi ha i la gent ja, escolta'm.
0: Tu el que trobes a faltar com a català és que algú et digui la veritat.
15: Que no t'enganyin, que no ens enganyin.
0: Que no ens enganyin.
15: Que ens diguin la veritat.
0: Al loro!
15: Al loro, al loro.
0: Ei, avancem, esclar, però a poc a poc. Que avui anem amb tren. Un altre hit.
5: El pinxo de banyó.
0: Un moment, perdona.
5: És bonic que hi ha.
0: M'ha saltat l'agulla.
5: Fet de llaunes i cassoles i barrets de capellà. La, la, la, la.
0: Pell de gallina. Pinta amacle. El tren pinxo de Banyoles.
15: Sí, home, sí, el tren pinxo de Banyoles.
0: No us venen ganes de demanar un roncola i sortir a la pista de ball a ballar això?
5: Dóna temps al maquinista d'anar a veure un got de vi.
15: Gaire ballable.
0: El maquinista un got de vi és justament el que necessita.
15: Infinita. I el número 1?
0: El número 1 del rànquing dels millors avisos de megafonia de Renfe Rodalies. Aquest que sentireu ara.
3: Atenció, sisplau. Rodalies Renfe informa que aquest comboi s'ha aturat per una incidència tècnica.
15: Vaja.
3: Si miren a la seva dreta a través de la finestra, veuran un senyor despullat corrents cridant: no aguanto más. Me vuelvo a Vila. És el maquinista.
0: Molt bé. És el maquinista.
15: Molt bé.
0: Sí, senyor, senyor maquinista, vuelva a casa por Navidad.
15: Vuelva.
0: Ja empentarem nosaltres els trens que hi estem acostumats.
15: Deixem-ho aquí, José. Moltes gràcies. Ara tornem amb Diego Messi. Ah, no, calla, que si encara falten 3 minutets per anar a publicitat.
0: Sí, home, no tinguis
15: doncs
0: pressa.
15: Doncs mira, hem tornat tan ràpid que ja som aquí.
0: Sí, és que la publicitat va ràpida, RAC1, eh? Aquesta matinada, justament això que estaves avançant, en Messi s'ha acomiadat de la selecció del seu país, l'Argentina.
15: Efectivament, Leo.
0: Leo Messi. Charlie Carol, bon dia, bona hora.
15: Bon dia, som Charlie Carol i això és passió pel futbol. Passió pel futbol.
0: Molt bé, no cal cridar perquè portem...
15: Com que no cridi?
0: Bueno,
15: fa 3 setmanes que no hi ha partits de Lliga.
0: Sí, això és veritat.
15: Necessito treure tota l'atenció que tinc a dins. Bueno. Ara mateix tinc més ganes de buidar que un monjo de clausura el primer any de celibat.
0: Bueno, no cal ser groller, tampoc.
15: 3 sí. setmanes sense partits del Barça. 3 setmanes sense felicitat.
0: Sí.
15: Fins i tot he sentit que RAC1 s'hi feien tertúlies sobre cinema. Però què som? La selva d'en Xavier Grasset?
0: No, home, no, suposo... Està bé parlar de cultura de tant en tant i quan...
15: Per fi, aquesta setmana torna el...

0: Aquesta matinada, de tota manera, la notícia ha estat Leo Messi, que ha jugat el seu últim partit amb la selecció argentina.
1: Doncs una nit preciosa pels argentins i una nit terrible per la meva dona, que no ha pogut dormir perquè ha estat cridant els gols d'aquesta banda criminal.
0: No sabia que tenies parella.
1: Fins aquesta matinada. Ara estic solter. Però tinc una pantalla de 95 polzades amb surround sound i un compte premium de Globo. Sí. Què més necessito per ser feliç?
0: Home...
1: Res.
0: Home...
1: Però no parlem de mi. Parlem de Messi.
0: Parlem de Messi.
1: Parlem de Leo Messi, que va fer un discurs de gairebé 10 minuts per acomiadar-se de l'afició argentina, i aquesta matinada s'ha fet el miracle.
0: Quin és el miracle?
1: 90.000 argentins callats.
0: Sí.
1: Escoltant en silenci.
0: Sí.
1: Durant 10 minuts. Miraculós.
0: Miraculós. I que Messi encadenés 10 minuts xerrant tota l'estona.
1: També és veritat.
0: Que fins i tot ho ha dit ell durant aquest speech que jo he vist aquest matí amb molta emoció.
1: Ets un bon català.
0: No, sí, gràcies, moltes gràcies, però fins i tot Messi arriba un moment de dir... Creo que nunca hablé tanto en mi vida. Y es porque no me quiero ir.
1: No me quiero ir. No me quiero
0: ir. Feia la interpretació, que és una interpretació molt correcta. O sigui, us imagineu, o sigui, si tu sumes totes les intervencions de Messi al llarg de la seva vida futbolística...
1: No arriba als 10 minuts.
0: No arriba als 10 minuts.
1: No arriba als 10 minuts.
0: I, en canvi, en una nit, com per acomiadar-se, de dir, bueno, todo fue una broma, yo sé hablar perfectamente, ¿no?
1: No, ahir mateix a l'estadi era una olla a pressió.
0: Era una olla a pressió.
1: Tothom callat, allà aguantant.
0: Callat, plorant, els seus fills, clar, per descomptat, els fills emocionats, la seva dona també, però el públic, el seleccionador, el fill del seleccionador...
1: Ahir tots érem Leo Messi.
0: Bueno, tots, també ja m'agradaria.
1: Sobretot amb un compte corrent...
2: Anava a dir, no tots érem Leo Messi, però sobretot ell era Leo Messi.
1: Ell, efectivament. Bé, escolta, després de publicitat, tornarem per analitzar-ho tot plegat, aquest partit de la selecció argentina, amb Diego Messi, el cosí segon presumptament, de Leo Messi, que no us caigui cap querella.
3: Perico dels bons.
4: No, sisplau, més pobresa, no.
5: Independentistes podrits.
6: És la competència?
7: Sí.
8: Amb els Oscars.
9: Dilluns
10: a
9: divendres.
10: A Repsol, volem que continuïs estalviant el doble en el teu dia a dia. I per això allarguem la promoció durant tot el mes d'octubre. Continua estalviant el doble cada dia en els teus repostatges pagant amb Wilet. Perquè si tens contractats amb nosaltres la llum, el gas i altres energies, estalvies 40 cèntims litre. A més, si pagues els teus repostatges amb la targeta Wilet, acumules 5 cèntims litre més de saldo addicional en carburant i aconsegueixes un estalvi total de fins a 45 cèntims litre. Més informació a Repsol.es. Repsol, amb tota l'energia.
11: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat. Impossible concentrar-se amb els Lion Days. Gaudeix dels Lion Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma amb lliurament immediat. Només fins a final de mes.
12: Aquest anunci dura 20 segons. Durant els propers 18 mirarem de convèncer-te que vinguis a descobrir les ofertes increïbles del Jeep Freedom Days. I en tenim prou amb una frase. No comences a pagar quotes fins al 2027. Ja està dit. Només fins al 31 d'octubre. Amb finançament amb Stellantis Finance. Entra a jeep.es.
13: Aquest 12 d'octubre el pots celebrar ballant salsa, tango, cúmbia, flamenc, bachata. O si ho prefereixes, ballant merengue, xotis, sardanes, jota, candombe, o cueca, o muñeira, o joropo, o osaya. Perquè tenim una de les cultures més riques del món. Aquest 12 d'octubre celebra-la amb els 15 milions al dècim del sorteig extraordinari del Dia de la Hispanitat de Loteria Nacional. Si et toca, ho ballaràs tot i més. I tant! Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
14: Si vols fer la compra bé a Tanacarrer.
15: Inflat de tant comprar bé pel nostre aniversari amb megadescomptes com el 15% en alimentació. Que t'endús en un cupó que et dona per molt. Només el 8 d'octubre a Carrefour.
16: Quan a Aldi costa tan poc comprar fruita i verdura fresquíssima i d'aquí et sents...
17: Increïble.
16: Platòric.
17: Kiwi. L'oferta a dir. Aquesta setmana estalvia amb el kiwi groc dolç de 0,65 la peça.
16: I el carbassó ou amb 15 al quilo. Aldi.
17: Que poc que costa comprar bé.
18: De perdre la veu a Xambala a perdre la por al nou passatge El Carnicero de Penitents. De veure volar el Comte Draco a volar a Coco Piloto. Veniu a viure el Halloween per a tothom a PortAventura World, on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades amb fins a un 15% de descompte. Consulta les condicions a la web.
6: Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
7: Perquè m'ofereixen fins a 3 anys de garantia. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
8: Perquè puc finançar-lo al 100% i al millor preu. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
6: Perquè puc deixar el meu cotxe antic com a part del pagament. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
9: Jo me compro el cotxe en Flexicar. I tu?
19: Descobreix la cuina de proximitat a Gastrocasa.
20: Lo 10 d'octubre a Roquetes, apropa't a la carn de casa i als restaurants de quilòmetre zero.
19: Gaudix d'exposicions, exhibicions, xerrades informatives i accions de les entitats de casa.
20: Gastronomia i tradició en plena reserva de la biosfera.
19: Terres de l'Ebre, reserva de la biosfera.
20: Amb el suport del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona.
21: Fira del Nadó al Cort Inglés. Fins a l'11 d'octubre, 15% de descompte directe en cotxets, cadiretes de passeig i de cotxe. I 15% de regal per les teves compres de puericultura, tèxtil llar nadó, joguines de primera infància i per a farmàcia de nadó. Últims dies per descobrir la Fira del Nadó al Cort Inglés. Consulten les condicions a la botiga web i app.
22: Què passa quan un jugador i un venedor de l'11 es troben? Doncs que uns amics s'ho passen estupendament somiant amb el premi del Rasca per 50. I la Laura, estudiant amb discapacitat visual, rep formació específica de l'11 per al seu futur.
23: I amb el Rasca Mega Milionari també passa?
22: Passa amb tots els Rasques de l'11, perquè cada vegada que hi jugues, les persones amb discapacitat tenen més oportunitats.
23: Apa.
22: Quan et trobes amb un venedor de l'11, sempre passen coses bones. Així doncs, juguis el que juguis, ben jugat.
24: 11. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
25: Avui dia pot ser pro estiu, pro hivern, pro camp, pro ciutat, pro allò que vulguis.
26: I pot ser tot això sent professional.
25: I venir als Pro Days de Citroën, fer-te amb el teu Berlingo amb fins a 11.800 euros de descompte i gaudir d'avantatges exclusius en turismes i comercials només aquest mes i només per professionals. Citroën. Consulta citroën.es.
0: Ja tornem a ser aquí, passant pocs segons, a 3:15 del migdia. Noemí Polls, bon dia.
27: Hola, bon dia. Mira, l'Ideal Barcelona...